0: a les aules. En esports, el sènior C del Club Voleibol Sant Cugat opta a l'ascens a primera nacional, tercera categoria estatal, en una fase final estatal que es disputarà a Torredembarra del 21 al 24 de maig. El conjunt, entrenat per Ricard López, vol sumar el segon ascens consecutiu en un grup de jugadores que suma molts anys compartint vestidor. Laia Puigneró, Judit López i Joana Ràfols han passat pel programa Esport en Marxa i han explicat les claus d'aquest èxit que els situen amb la unió existent entre les jugadores dins i fora de la pista. I ja estan obertes les inscripcions per participar en la novena edició del torneig nocturn mix de futbol 7 enganxat als bons hàbits, que es disputa el dissabte 9 de maig, de 9 a 2 quarts de 2 de la matinada per nois i noies, des de primer fins a quart d'ESO, a la ZEM de Can Magí. El torneig està organitzat per la penya Blaugrana Sant Cugat i l'empresa Team Partners. Les escoles universitàries Gim Bernat i Tomàs Cerdà són els patrocinadors de l'esdeveniment i l'Ajuntament de Sant Cugat és col·laborador. Les inscripcions s'han de formalitzar online i el cost de cada inscripció és de 50 euros per equip. Inclou una samarreta de joc per tots els jugadors i jugadores. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh, you can make 'em cry. Anything, anything can go. The clown

0: Entertainment.
1: Bon dia, passen 3 minuts de les 12 i comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui no faré la homilia inicial que faig sempre, la faré després, perquè tenim dues convidades que necessiten parlar molt i parlar molt de coses molt interessants. I per tant, escolta'm, jo que faig la homilia, que em queixo sempre d'alguna cosa, ja em queixaré, però no ara.

0: és d'aquesta música que diu, com el vaig treure, que era música de fons per un teatre. Bé, podia ser música de fons per un teatre, podia ser doncs, per una passejada per la muntanya, és igual. Però avui, per parlar precisament d'això de teatre, tenim nosaltres aquí a la Núria Escamilla, la regidora de Cultura i Esports de l'Ajuntament de Sant Cugat. Bon dia, Núria.
1: Bon dia, bon dia.
0: Molt ben trobada, finalment, ho hem aconseguit. Doncs, amb ganes de fer-ho, eh?
1: Sí, home, i tant. Amb moltes ganes de poder explicar. Estem fent molta feina.
0: Això estic convençut que sí. Ara falta que ho comuniquem a la gent que ho sàpiga. I també l'acompanya Blana Castells, del Hola. Servei de Cultura.
2: Sí, senyor, hola.
0: Què tal? Bon dia.
2: Bon dia a tots.
0: Què tal, Anna?
2: Molt bé. També encantada d'estar aquí.
0: Bueno, doncs comencem. Escolta'm, jo tinc aquí un document que és bastant llarg, i em sembla que no està complet, perquè jo vaig fer una impressió d'unes quantes fulles, que és el model de gestió del Teatre de la Unió i la Sala Clavé, que es va presentar pel Servei de Cultura, precisament, l'11 de juny del 2025. El que passa és que després, evidentment, hi ha hagut l'evolució que tenia que haver-hi, i a partir d'aquí hi ha un acte de reunió del model de gestió del Teatre de la Unió i constitució de la Comissió Artística, que es va fer el 17 de febrer, també, d'aquest any. Mm-hmm. Doncs comencem per aquí.
1: Bueno... De fet, ens fa molta il·lusió, tant a l'Anna com a mi, estar avui aquí i, per fi, no parlar doncs, d'obres i de parets no? d'aquest continent, sinó, per fi, poder parlar del contingut, no? Que és, al final, el que venim a fer des del Servei de Cultura. Efectivament, Sant Cugat guanya un nou teatre, un teatre municipal d'un format mitjà, molt versàtil, del qual doncs, l'Ajuntament és qui lidera la gestió. No? Però tant el Pla d'Acció Cultural com el nostre sentit comú ens diuen doncs, que les decisions no les prenguem en solitari ni des d'un despatx. No? I és per això doncs, que hem volgut crear una comissió artística, com vam comentar, en aquest document que teniu, que efectivament aquest document és viu. De fet, aquesta versió jo crec que ha quedat molt antiga, perquè realment contínuament estem modificacions. I inclús quan s'obri el teatre, doncs hi haurà modificacions. Per tant, és un primer document del qual nosaltres ens basem doncs, per poder explicar a la gent el contingut i explicar-nos també nosaltres una eina de treball. No? I llavors, bueno, hem volgut doncs, que aquesta comissió artística sigui un marc doncs, de decisió compartit, que la integren doncs, representants de l'àmbit cultural de l'Ajuntament i, com veus, reconegudes, que això l'Anna ara ens explicarà exactament els objectius doncs, de la comissió, qui en formarà part, qui integren, que sapigueu que aquesta comissió doncs, també ens fa il·lusió dir doncs, que ja hem començat a caminar, ja la tenim formada, vull dir que estem avançant feina per tal doncs, que el 2027 doncs, puguem tenir ja una programació estable en el teatre. I bé, jo crec que quasi que l'Anna expliqui exactament doncs, quins objectius, qui formen part i com funcionarà aquesta comissió artística doncs, que hem volgut doncs, que la programació professional doncs, tingui veus, ulls, com deia l'Anna, doncs, tentacles, no? Perquè ens ajudin a poder portar la millor programació aquí a la ciutat.
0: Bueno, Anna, doncs, endavant amb la comissió.
2: Mira, doncs, just ara arribo d'una reunió amb la comissió artística, ja és la tercera, ho dic
0: o sigui,
2: perquè...
0: Està la cosa que encara calenta.
2: Sí, però ja anem discernint, eh? Ja, perquè, clar, és com diu la Núria, ja volem engegar el 2027 amb una programació pensada i decidida des d'aquest òrgan, no?, de participació. Bueno, fa temps que la ciutadania, i sobretot la que està organitzada, ens està demanant nous models de gestió i de col·laboració amb l'Ajuntament i vam pensar que, ja que reobríem un equipament cultural, podia ser un bon moment per repensar la manera d'organitzar-nos, no? O de gestionar-lo. I la nostra idea era, bueno, com que aquest equipament s'integra a la xarxa de centres culturals que portem des del Servei de Cultura, doncs en lloc de fer una programació des d'un despatx i els mateixos de sempre, tot i que sempre consultem, nosaltres preferíem que hi hagués un marc de decisió molt més compartit, que hi haguessin molta més diversitat, que hi haguessin moltes més sensibilitats, però sobretot el que volem és que hi hagi gent experta en aquelles matèries que són pròpies de les arts escèniques. El que vam valorar nosaltres, que una bona manera seria que des del món participatiu, les taules que tenim ara des del Consell de Cultura, no? La taula de teatre, la taula de dansa, la taula de música, cada una d'elles designessin una persona que els pogués representar. Després vam demanar també a l'entitat de la Unió Sant Cugatenca que aportessin també aquesta persona experta per formar part de la comissió i, evidentment, doncs, gent de l'àrea de cultura. Total, som 9 persones que estem ja treballant per poder pensar quina és la millor programació que ha de tenir aquest teatre. Estem nerviosos, perquè, clar, bueno, és tot nou i tenim moltes ganes de començar. Segurament, pues, bueno, ja anirem fent rodatge, no?, que és el que ens pertoca ara.
0: La idea seria aquesta que apuntaves, que a partir de setembre, octubre d'aquest any, que és uns quants mesos de moviment, de preparació, per iniciar una programació normal, per entendre'ns, sí, a partir del
2: febrer.
0: Sí, febrer del 27.
2: Nosaltres ens estem plantejant que de febrer a juny, el primer semestre que solem treballar nosaltres en aquests calendaris, sigui quan la comissió artística fa aquest segell, no?, aquesta aportació.
0: De totes maneres, hi ha una pregunta que us vull fer, i és, tenim dintre de la gent que ho haurà de dirigir, hi haurà un programador del Teatre de la Unió?
2: Un responsable de la programació.
1: El programador, diguem que és la comissió artística.
0: És a dir,
1: no hi haurà un programador, sinó que hi ha una comissió artística del qual formen part, doncs, aquests membres que hem comentat que venen de les taules del Consell de Cultura. També venen, efectivament, gent doncs, del servei, i inclús també, i ja ho afegeixo, el programador del Teatre Auditori, Emma Vilassau, també forma part d'aquesta comissió, perquè al final, com deia l'Anna, l'objectiu és que nosaltres puguem abarcar el màxim possible, és a dir, que puguem anar a fires, que puguem anar a veure espectacles i, escolta'm, a portar-los en aquell espai on encaixi millor la proposta artística, no?
2: Per tant, necessàriament ens haurem d'entendre amb el Teatre Auditori, hem de poder aprofitar la seva expertesa.
0: La gestió del Teatre de la Unió serà directament municipal.
1: Sí, exacte, des del Servei de Cultura.
0: Del Servei de Cultura,
1: sí, sí.
0: Estrictament.
1: Estrictament.
0: Molt bé. I aleshores hi ha una altra cosa que també seria interessant comentar, i és una programació s'ha de fer, en fi, això ja és evident, com a mínim a un any vista,
2: exacte,
0: una temporada vista, perquè si no és impossible. Ja en el primer document, en aquest document del model de gestió, es parlava, repetia bastant, que es pensava també en el tipus de teatre amateur, el tipus de teatre emergent, és a dir, gent de Sant Cugat que estarien començant doncs, a fer doncs, tant música com teatre, com el que fos, com dansa, perquè es pogués compaginar o es pogués equilibrar entre la programació, podríem dir, entre cometes, normal, uh-huh, i aquesta que seria específica per poder fer una promoció pròpia de la ciutat.
2: A veure, el Teatre de la Unió ha de ser un servei a la ciutadania, un servei a les companyies que tenim a la ciutat, al talent local, però no és el que ocupa principalment a la comissió artística. Com que avui venim a parlar d'ella, doncs la comissió artística s'ocuparà de la programació professional emergent, si cal, amateur, evidentment, no té, la qualitat està a tot arreu, però són els que ens han de proporcionar aquesta programació estable del teatre. Però aquest teatre tindrà moltes més potes, té un pla d'activitats molt més gran, hem de donar suport a la creació, hem de poder donar resposta al calendari festiu de la ciutat, hem de poder... Bueno, quantes vegades hem trobat a faltar, no?, aquest espai per aquestes 400 persones. Nosaltres, des del servei, mare meva, constantment dèiem, aquesta sala que ens falta, doncs és ara el moment de poder-la utilitzar.
0: En aquest cas, estem parlant només del Teatre de la Unió o també de la Sala Clavé?
2: La Sala Clavé sempre serà, acompanyarà tot plegat. És un espai escènic més a la ciutat, igual que ho és el Teatre Mirasol, per tant, ens haurem de combinar, haurem de defensar sempre aquelles coses que encaixin millor en aquell espai escènic, fins i tot amb el Teatre Auditori, crec que anem valorant això, no? A vegades han passat coses al Teatre Auditori que potser haguessin estat millor defensades en una sala com la que ara serà la Unió.
0: Segur.
2: I al revés, nosaltres tampoc volem oferir coses que se'ns vinguin grans, és així. Llavors, si Sant Cugat disposa d'aquests espais, doncs posem-hi allò que hi encaixi millor.
0: Cap a un teatre de 400 localitats, sí. En aquest cas, segons tinc entès, perquè almenys al principi estava dit doncs que feien en teatre a la italiana, per una banda...
2: Bueno, és un teatre molt versàtil.
0: I a més, va tindre la possibilitat d'escenari central,
2: sí.
0: Tipus, o com la Villarroel de Barcelona,
2: sí, exactament,
0: o com el Teatre Lliure.
1: I la Grada també és retràctil, per tant, també poden succeir concerts...
0: Es poden retirar totes,
1: exacte,
0: la gent que estigui
1: per
0: dreta per la gent jove, perquè jo no puc això, eh?
2: No, però pots deixar una sala diàfana completament, sí, on hi capiguen doncs, 900 persones en algun format concret.
0: Jo hi ha una cosa que vull comentar-vos perquè penso que és difícil, eh? Uh-huh. I és, si és complicat fer una programació habitual, que siguem una o dues persones, amb 10 persones pot ser difícil?
2: Som nou, eh? De fet, m'agradaria dir qui són.
1: Vinga,
2: perquè...
1: diguem qui són, perquè ja que és novetat.
2: Ara ja les començo a conèixer.
0: Això que una... no, seria bé, Núria. Qui són, exactament?
2: Mira, la taula de dansa, sí, ha designat a la Glòria Zapater per, sí, poder fer aquest paper dins la comissió artística. Sí. La taula de música ha designat a l'Ismael Serradilla.
0: Sí.
2: La taula de teatre ha designat al Ferran de Juan.
0: Sí.
2: I l'entitat, la Unió Sant Cuatenca, li ha donat aquest rol en el Miquel Segovia. Llavors, encantats tots. A més, hi ha el Pau Sants de la PUA, oficina, sí, musical, perquè la música estarà present en aquest espai.
0: No, i la PUA, doncs, el Bocamoll i el mateix teatre de Torreblanca,
2: sí, sí,
0: està fent, exactament, actuacions,
2: no,
0: de vegades que jo, com que no ho veig, em quedo parat.
2: I tant, gràcies, però sí, és veritat. Tenim el Josep Pla com a responsable de programació dels centres culturals. Tenim la Carlota Vallès, que és tècnica de cultura, però serà la responsable de l'equipament. Jo mateixa com a cap de servei, i el que deia la Núria, comptem amb l'Andreu Gomila, entenc, com a cap de programació de teatre auditori, perquè formi part d'aquesta comissió, i entre tots arribar a consensos per poder tirar endavant aquesta programació. No ho podríem fer sols, Eduard. És que no ens ocupem només d'un equipament. Nosaltres tenim una feina de por, ja ho dic,
1: sí,
2: però ens hem d'ocupar de moltes més coses.
0: Hi ha potser una altra característica que convindria comentar, i és que, òbviament, el teatre auditori, en aquests moments, jo sempre ho dic, no és un teatre que només programa teatre, i com a conseqüència ha de fer un equilibri quan fa una cosa de dansa, si el divendres, i que el diumenge no hi hagi dansa altra vegada, sinó que hi hagi teatre, i l'altra setmana doncs que hi hagi música, i si pot ser que hi hagi clàssica o que hi hagi cançó, i això és molt més difícil de solucionar que no pas un teatre que diu faig 6 obres des de la programació tota la temporada i doncs 5 setmanes cada una, pam, pam, pam, pam, i lliga. Això és molt més complicat.
2: Bueno, però
1: anirem caminant al final.
0: Com en aquest cas s'afegeix una cosa, i és que hi haurà el teatre Auditori i Mirasol per una banda, el Teatre de la Unió per una altra, i el Teatre Mirasol, llavors...
2: I hem de dialogar, necessàriament. Hem de dialogar i poder fer una oferta a la ciutat al màxim diversa, que tothom hi pugui sentir-se convidat.
0: O que no xoqui allò típic de dir, avui divendres al Teatre Auditori hi ha dansa...
2: Doncs nosaltres segur que no farem dansa, a no ser que una cosa i l'altra s'acompanyin. Però, sí, evidentment, no ens farem mal. Al contrari, ens hem de fer i ens hem de complementar, en general. I així estem, eh?
0: És difícil,
2: molt difícil, molt difícil, però pensa a petita escala, potser, però nosaltres ja portem 8 centres culturals oberts, sí, que ja ens passa això constantment. Sí. Potser és una de les nostres mantres més importants, no?, aquest calendari tant que s'ha d'anar cuidant. Ho tindrem molt present, això.
0: I pensant en això i en la dificultat que suposa equilibrar els diferents espais i aconseguir que això doncs, no hi hagi una repetició en el mateix moment, jo vull fer una altra consulta. Tenim algun espai en perspectiva més, considerant això que la ciutat ha crescut i com a conseqüència potser fa falta? No. Perquè hi havia un espai que es considerava que era possible, que era el teatre del Centre Popular Andaluz.
1: Sí, de moment
0: això
1: ho tenim en stand-by, efectivament. Vull dir, l'entitat, a les últimes declaracions, van dir doncs, que no tenien necessitat de vendre, vull dir que estaven sanejats i que tenia l'entitat força, doncs, que per continuar endavant, cosa que celebrem també, perquè al final el que volem, doncs, també des de l'administració és que la societat es mogui, tingui motivacions, iniciatives i que puguin ser ells també, doncs, que tinguin aquestes propostes. Per tant, celebrem per una part, doncs, que l'entitat tingui, hagi guanyat aquesta força, i per tant ells de moment diuen que tenen l'empenta com per seguir endavant amb l'edifici i amb totes, doncs, les propostes culturals que vulguin aportar a la ciutat. Per tant, ho celebrem. De moment nosaltres incorporem aquest teatre nou. Sí que certament en quant a espais, a la Sala Clavé ja veiem que està amb molta utilització, és a dir, que realment sí, sí. La ciutat necessita d'espais com aquests. Esperem, doncs, que puguem engegar la nova biblioteca central. La nova biblioteca central, efectivament, també serà un lloc on puguem fer comunitat. És que realment, abans ho comentàvem, no?, que realment necessitem, doncs, que la gent que visqui a Sant Cugat, doncs, s'arreli, no? Però, doncs, hem de buscar aquests espais. I la nova biblioteca central, doncs, també tindrà un auditori per tal de que, escolta'm, les entitats, totes les propostes que tenim, que realment són moltíssimes, doncs, puguin habitar a la ciutat i, diguem, doncs, un espai, doncs, una característica similar, doncs, potser amb la Cenotècnia de Sala Clavé, però que ens puguem reunir i que puguem estar, doncs, realment treballant en comunitat, doncs, podria ser la nova biblioteca central.
0: Hi ha una possibilitat també, que no sé si s'ha pensat, i és alguns espais dels que ja s'utilitzaven. Per exemple, tenim la Casa de Cultura, que, doncs, s'havia fet teatre de petita,
2: molt petit format, sí.
0: Dos personatges, un monòleg, etcètera, etcètera, que està en un lloc molt adequat, perquè és un lloc cèntric des d'aquest punt de vista. Per altra part, des del punt de vista, diguéssim, tècnic, té deficiències.
2: Moltes dificultats, sí.
0: Una d'elles és aquesta de l'alçada, que a partir de la fila 4, doncs, és difícil de poder veure. S'ha pensat, potser, en fer una... Perquè hi havia un projecte que era la tercera fase de la Casa de Cultura. L'Anna fa que sí. Que aquesta fase, aquesta tercera fase, era aquella sala... Aquella sala que s'havia de fer, on hi ha la plaça, en aquest moment que estan fent, doncs, els pollasses a l'as. I allò tenia un punt també molt interessant. Això ha quedat descartat totalment?
1: De moment,
2: sí. Sí, és un aturat, no?
1: Sí, aturat. I també hem de tenir en compte que està en una zona, doncs, molt propera al monestir, on realment la muralla, doncs, dona cap allà. I llavors, bueno, hem... Sí que certament tot al voltant del monestir l'hem d'estudiar i la Casa de Cultura és aquelles, bueno, doncs, aquells edificis que es van fer, doncs, en una època, però que potser ara, doncs, no l'haguessin fet, vull dir, perquè al final dona molt bon servei, però potser no està col·locada en el millor lloc estratègic, perquè, doncs, l'entorn del monestir necessita poder a visibilitzar bé amb tots els seus eixos al monestir, no? Llavors, bueno, sí que és veritat que en allà, de moment, no hi ha res previst de construcció d'una ampliació ni res, sinó que ens aniríem cap a la nova biblioteca central, si de cas.
2: De totes formes, que jo sempre defensaré la Casa Cultura, és un espai molt cèntric,
0: però... És casa teva.
2: És casa meva, jo hi visc, però al final el cèntric pot canviar de lloc, eh? Perquè, per exemple, sí. Casal Torreblanca, tothom el veia ben lluny,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí.
2: I gairebé la gent que li costava apropar-se, i ara és pool cultural completament.
0: Sí, sí.
2: I la gent, al final, s'acostuma a les coses noves quan interessen.
0: Sí, sí. Jo me'n recordo perfectament que Torreblanca, no, i no Torreblanca, sinó tota la zona del mercat, de la zona del centre cultural, tot allò, no existia.
2: Però ara, per cèntric, la Unió
0: totalment.
2: És completament, no?
0: Totalment, totalment.
2: Sí, sí,
0: també és veritat que la biblioteca, el Gabriel Ferrater, en un moment determinat, també a l'estiu, sobretot, s'havien fet bastants espectacles petits, molts vinculats a poesia, a la part exterior, o sigui, al pati de la biblioteca.
1: Se'l continuen fent.
0: Vull dir que hi ha una sèrie de coses, sí. Com per exemple els concerts aquests que es fan de tipus especial de cambra, amb espais poc habituals.
1: Singulars,
0: no?
1: Sí.
0: Vull dir que en aquest sentit hi ha una resposta, penso, bastant interessant.
2: Sí. Molt bona resposta.
0: Amb una quantitat, això que dèiem, no? El Teatre Auditori té una 920 localitats, doncs omplit d'allò...
2: Sí, és un fàcil, no? Que, és una responsabilitat molt gran.
0: No? I el que està passant en aquest moment, Núria, és que el 84% d'ocupació...
1: És molt.
0: En aquest moment, els espectacles que es faran fins al 31 de maig, n'hi ha 3 que estan exaurides.
1: Sí.
0: I n'hi ha 2 que gairebé estan exaurides.
1: I esperem que continuï així, perquè realment el que volem és que la gent pugui gaudir i li apropem a grans espectacles i que es puguin veure aquí a caminant, no? A quilòmetre zero, que diem.
0: Des del punt de vista dels grups que formen part d'aquesta comissió, quin tipus de, diguéssim, de reacció hi ha hagut?
2: No t'estic entenent la pregunta.
0: O sigui, aquesta comissió es va parlar d'ella fins a l'any passat, es va començar a comentar, es va fer una sèrie de reunions, com hem dit molt bé, n'acabeu de fer una.
2: Sí.
0: La decisió de quins serien els uns que representarien a cada grup ha sigut fàcil?
2: Sí, i ha estat molt ben rebuda. La gent que participa a la comissió artística, m'estàs parlant,
0: sí.
2: Molt ben rebuda. I estem supercontents amb tots ells i elles. Sí, no ha generat suspicàcies, vostè està tothom...
1: Bueno, de fet, hi ha uns objectius molt clars del que ha de fer la comissió. Per tant, un cop nosaltres establim el marc en què treballarà la comissió, també és fàcil entendre l'encàrrec que tindran,
2: sí.
1: No?
2: Sí, és que a mi m'agradaria destacar una cosa sobre aquest encàrrec, perquè hem destacat molt que hauran de portar aquesta programació estable i professional, però també els demanem que estiguin en permanent contacte amb les taules d'arts escèniques que els han designat per saber aquelles inquietuds, aquells interessos i sobretot aquelles necessitats de formació que puguin tenir les diferents companyies locals o el món cultural en general. Hi ha una línia que volem obrir, que és justament aquesta, la formativa, que hi puguin haver-hi. No sé, ara m'ho inventaré perquè no sóc jo el que ho vaig a pensar, justament ha de ser aquesta taula, no? Però doncs, cursos de direcció, cursos de dicció, cursos que puguem nosaltres oferir per anar millorant a poc i anar desenvolupant aquesta producció local que sigui de molta més qualitat. Perquè és un dels nostres objectius com a servei de cultura.
0: Clar. I des del punt de vista de donar suport a noves creacions...
2: També és una línia que volem obrir, que perquè no recau tant amb la comissió artística, sinó que ens recau més en l'equip gestor d'aquest teatre. Però haurem de treballar, sí o sí, doncs amb les coses que ja existeixen. Hi ha un Viver a la Unió, hi ha un teatre auditori que també li dedicarà esforços en aquest tema. Nosaltres ens hi hem de sumar i entre tots, igual que programem de forma complementària, doncs que això també passi amb el suport a la creació.
0: La col·laboració que abans apuntàveu de teatre de M.B. Sau i Teatre de la Unió està mitjançada precisament per la participació del programador dins d'aquesta comissió. La forma d'actuar és unes reunions, diguéssim, programades, sí. O és una forma perquè, a part d'això, per poder programar, molta gent tindrà que anar a veure espectacles.
2: Sí, nosaltres... com deia la Núria abans, són els nostres ulls. Nosaltres també anem, ara sembla que ens estiguem desentenent.
0: No.
2: Els 9 que formem part d'aquesta comissió artística hem de poder anar a veure coses, ser aquests tentacles, no? Aquests ulls, aquests caps. Tothom que va veure coses després ha de contestar i respondre un formulari d'informació mínima per poder pensar si aquest espectacle és òptim pel Teatre de la Unió o pel Teatre Auditori o no, directament. Així que anirem recollint informació molt online, perquè al final la gent tenim el temps que tenim. Estem demanant aquesta feina, no és remunerada. No sé si no s'ha dit mai, però si de cas ho remarco.
0: Jo he llegit que efectivament
2: no és remunerada. No els hi pot costar diners tampoc, perquè evidentment està més que garantit que puguin anar a veure espectacles o anar a fires i mostres, i si s'han de quedar a dormir, doncs tot això ho assumirem, però no és remunerat. Per tant, ens hem de repartir tant com puguem aquesta feina. Llavors...
0: És difícil pensar d'entrada, vull dir, jo... Sí, m'agrada molt la idea, eh? Però m'agrada veure, doncs, a la pràctica, tot el grup que està, que heu format, quina resposta pot haver-hi, eh? Perquè és difícil. Jo us reconec que és difícil.
2: Sí, i nosaltres el que fem és tirar-nos en aquesta piscina, que pensem que està prou plena d'aigua, però, bueno, no estem en el 100% de saber què és el que passarà.
0: No,
2: també
0: no,
2: aquesta inquietud també la tenim tots,
0: no? Escolta,
2: és una cosa nova.
0: Jo penso que la idea és molt bona i que, a més, fa falta per la ciutat. Això és evident.
1: Bueno, i que al final l'aposta aquesta de la participació, ostres, a vegades només sembla que sigui només amb un reducte, no? I creiem que ha de ser transversal. És a dir, que al final... Ostres, que realment des del Servei de Cultura, i com bé ha dit l'Anna, no només ens encarreguem, bueno, del Teatre de la Unió, efectivament portem molt de pes a sobre, perquè tenim, efectivament, doncs, tots els altres centres, però també tenim una festa major, tenim bueno, doncs, totes unes festes calendaritzades de la qual nosaltres, doncs, donem servei, que efectivament això és un trosset més d'aquest gran paraigua que porta el Servei de Cultura. Per tant, entenem també que ens necessitem mútuament. És a dir, jo crec que hi ha ganes d'aquesta participació en la programació, i a més, entenent de quin teatre venim, d'acord? És a dir, que allò que deies tu de l'herència, doncs sí, efectivament, hem reobert un teatre. Per tant, reobrim vol dir que ja havia estat obert, d'acord? Amb unes altres característiques, amb unes altres, bueno, amb un altre tipus de tessitura, però ara aquest teatre l'hem d'omplir de contingut. I aquí és des del Servei de Cultura hem creat convenient. I, de fet, el pla d'acció cultural, doncs, també ens ho diu així, no? Que creiem que les decisions, doncs, no les hem de prendre en solitari, sinó que al final, doncs, hem de poder crear... A més, aprofitant que tenim les taules sectoritzades, que al final tot encaixa, no? O sigui, si no, quin sentit té fer un Consell de Cultura? Quin sentit té que les taules treballin i facin propostes? I, ostres, al final ens hem de beneficiar tots de tota aquesta feina, i jo ho dic, invisible, que fan moltíssima gent pel bé de la cultura, i ho dic invisible perquè a vegades no és prou reconeguda, però hi ha moltíssima gent que està treballant en fi de bé, no? I a fi d'aportar valor cultural a la ciutat. Doncs, escolta'm, aquesta gent ha de poder tenir veu, efectivament, en aquesta comissió artística.
0: Molt bé, doncs heu tirat aquí una dosi d'optimisme que em fa sentir molt bé. I us haig de dir que ja hem anat una hora.
1: Oh.
0: O sigui, per tant, no, que l'últim que us volia dir és a Núria o Anna, si voleu afegir alguna cosa al que hem parlat.
1: No, jo crec que nosaltres veníem molt estructurades per poder parlar de la comissió artística. Sí que realment tenim moltes ganes de comunicar moltíssima feina que estem fent, que realment tenim ganes de poder-ho comunicar, doncs, ja a tots els ciutadans on estem. Portem massa temps parlant d'obres i ara tenim ganes, doncs, de parlar, doncs, efectivament, de tot el que succeirà, doncs, a la Unió Centre Cultural.
0: Anna?
2: No, jo res més. Escolta, tindrem un teatre referent en mig format, que li feia molta falta a aquesta ciutat, a l'abast de la gent de la ciutat, i amb això ens quedem, no?
0: No cal dir que jo tinc moltes ganes de veure-ho, de participar i d'estar el dia que dia de la inauguració, a la primera funció.
2: Eduard, tens una cadira assegurada allà.
0: Moltes gràcies, Núria, moltes gràcies, Anna.
2: A vosaltres.
0: I fins la propera, que sigui aviat.
1: Exacte, aviat.
2: Gràcies.

Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, escolta'm una cosa. Aiman, Aiman, posa'm l'entrada musical per fer l'homilia. Ara faré l'homilia que no he fet al principi. Endavant.

La homilia del Molta Comèdia. Avui està de moda anar al teatre? Benvolguts germans en les arts escèniques. He llegit fa pocs dies a Via Empresa una entrevista a Isabel Vidal, la CEO del grup Focus i presidenta d'ADECCA, Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, que em sembla interessant comentar, estimats, perquè es parla de que són temps esplèndids per al teatre català degut a que les darreres xifres d'ocupació i recaptació confirmen un nou rècord històric a Barcelona l'any 2025. Com passa habitualment, sembla que per algú, i algunes, Catalunya és Barcelona ciutat, la capital. Però tot i que Sant Cugat, també per algú i algunes, és un barri de Barcelona, la realitat és una altra cosa diferent, encara que no els hi sembli a algú i algunes. Des de Sant Cugat del Vallès no ens podem queixar. El Teatre Auditori, inaugurat l'any 1993, el mes de setembre farà 33 anys, 33 anys. Ara Teatre Auditori Emma Vilarasau segueix amb un índex d'ocupació alt, un 84% fins ara, que suposa que dels propers 8 espectacles de programació pròpia fins finalitzar la temporada 25-26, 3 estiguin exaurides les entrades. 3 amb un remanent que no supera les 100 de les 920 i 2 amb una resposta fins al moment que arriba a la meitat. Això potser perquè el de concert de la Paz Vega els preus són una mica més alts del normal. Bé, cal dir que aquesta temporada han tornat els musicals, tant per adults com de tipus familiar, i que l'òpera sempre omple. La selecció de teatre respon a la demanda del públic i que la dansa, recent el cas de Maria Pagès i tancant temporada la Veronal, sempre ha tingut un públic fidel al teatre que, també cal dir-ho, es va promocionar des del principi quan això no era habitual en els teatres de ciutats de menys de 50.000 habitants. Però tornant a l'entrevista a la Sílvia Vidal de Focus i ADECCA, en un moment determinat comenta que probablement l'èxit del teatre a Catalunya, insisteixo, ara sí diu Catalunya, no només Barcelona, és perquè, diu ella, Catalunya és un país d'arrel tradicionalment teatral i anar al teatre és un hàbit de consum molt implantat. I afegeix, no només en la part de dramatúrgia, sinó també en la part actoral, creativa i de públic, que, a més, ha fet teatre amateur com els nostres fundadors. En aquest cas, evidentment, es refereix a Focus. Doncs sí, senyora Vidal, probablement hi ha un públic habituat al teatre perquè molta part dels professionals ha fet teatre amateur. La majoria començant pels Pastorets, com he pogut comprovar amb entrevistes a figures capdals del teatre català, però per poder fer teatre amateur, a part de la voluntat dels aficionats que treuen temps d'on poden i fan tots els esforços per seguir endavant, tenir els espais proporcionals a la població, no només per representar, sinó també per assajar, i fer-ho en condicions adequades és indispensable. I això, tenir els espais suficients, és el que sovint falla. I continua la senyora Vidal. La nostra pretensió, amb el cap butaca buida, és que arribi un moment en què no es pugui passar sense aquesta celebració. Potser, diuen alguns, seria com el dia del llibre, però en aquest cas del teatre. I comenta que a Barcelona l'índex d'ocupació està al voltant del 70%, tot i que cal considerar que el promís de butaques dels teatres barcelonins deuen estar en les 400 o 500, considerant les sales petites que no passen de 120 o 200. En qualsevol cas, benvolguts germans, està clar que el teatre, anar al teatre, està en un moment clarament positiu. I també Sant Cugat del Vallès. I ara,
després d'aquesta homilia, en parlàvem. Això ho deia perquè després parlaríem amb la regidora de Cultura i amb la directora del Servei de Cultura. Però ho vam fer de l'al revés. En fi, arribat aquest moment, germans,

Això que estàvem escoltant és Eclipse, que està interpretat pel Charles Mingus Sound Love, que precisament avui actuen al Bocamoll, aquest grup, amb una sèrie de peces musicals derivades de l'obra de Charles Mingus. Però jo us volia comentar abans que teníem previst una altra entrevista amb la directora del Teatre Auditori, i havíem parlat de diferents coses, entre elles el fet de que hi ha, com ja sabeu perfectament, perquè s'ha publicat a tot arreu, és la contractació d'un nou programador. I vaig veure el diari Ara, en el seu fragment del Núvol, que parlava d'aquesta contractació, i vull

us ha d'arribar. Perquè el títol és Un bon crític serà un bon programador? Això s'escriu per Oriol Puig Tauler i diu exactament això. Divendres al matí ens arribava la notícia. Andreu Gomila serà el nou cap de programació i relacions externes del Teatre Auditori Emma Vilassau. I diu l'Oriol, servidor de vostès era Olot, cobrint el festival Sismògraf, i la bona nova va córrer com la pólvora entre artistes, periodistes i programadores. A la capital de la Garrotxa la notícia va ser rebuda amb alegria i il·lusió. A veure si ara aplica el que fa tant temps que escriu els seus articles, va exclamar algú. Entre el gremi dels crítics i periodistes, l'Andreu és una persona molt coneguda. Nascut a Palma el 1977, ha sigut director de la revista Time Out des del 2010 fins al 2017, cap de cultura del diari Ara i cap d'espectacles del diari Avui. Actualment col·labora en diversos mitjans com ara Entreacte, La Vanguardia o El Quadern del País. I cal no oblidar la seva faceta de traductor i poeta, així com de fundador i director del festival El Curs. Andreu Gomila ha guanyat el concurs públic i substituirà Angela Patrick Fanon, ocupant-se de la programació i les relacions externes de l'abans conegut com a Teatre Auditori de Sant Cugat, ara rebatejat amb el nom de l'actriu Emma Vilassau. La notícia també va ser rebuda amb sorpresa i alegria pels seus companys crítics i periodistes. I vaig trobar molt significativa, continua dient l'Oriol Puig Tauler, molt significativa aquesta piulada del nuvolaire Jordi Vilaró Verdusat. Alça! Això sí que és una sorpresa agradable. I potser marca un precedent interessant. La possibilitat que un expert en arts escèniques pugui ser un bon programador teatral. La frase, ja em perdonaran l'egocentrisme, soc lleó al capdavall, continua dient l'Oriol, em va fer pensar en l'article que vaig escriure a Núvol fa un parell de mesos, El Nacional que ens cal, arran del concurs per a la nova direcció del TNC. Allà reflexionava sobre aquesta idea que s'ha instaurat a casa nostra, on sembla que l'únic perfil idoni per dirigir o programar un teatre sigui el d'un director teatral. En aquesta equació solem oblidar perfils com els gestors i els programadors, o els investigadors, o els periodistes, o els crítics de teatre. Qui coneix millor el panorama escènic català? Qui té la perspectiva històrica del teatre que s'ha fet a Catalunya els últims 20, 50, 100 anys? La resposta de Vilaró Verdusat em va semblar paradigmàtica, ja que ajunta els termes precedent, possibilitat i expert. L'expertesa és una cosa que suposem, i ja d'entrada, a tots els programadors de Catalunya, totes aquelles persones que programen teatres i auditoris, siguin públics o privats, municipals o autogestionats, tenen el mateix coneixement sobre el panorama escènic català que un crític com Andreu Gomila? No puc fer altra cosa que alegrar-me per l'acció de l'Andreu i pel canvi de vida que li espera. Continuarà treballant en el món de les arts escèniques, però es passarà a l'altre bàndol? Tots aquells que creiem fermament que artistes i crítics estem dalt del mateix vaixell, sabem que això és un fet. No som diferents. Les nostres vides són iguals d'inestables i precàries. Tant de bo, l'Andreu aconsegueixi que el Teatre Auditori Emma Vilassau sumi públics i es converteixi en un nou vèrtex del triangle amb molts costats, format per les ciutats de Terrassa, Olot, el Prat de Llobregat, Girona o Lloret de Mar, on programadors valents combinen una programació per a tots els públics amb propostes més arriscades de creació contemporània. Esperem que totes aquelles companyies catalanes que giren més sovint per Europa que per Catalunya
trobin a Sant Cugat una nova seu. Esperem que l'Andreu no hagi de dir mai això al poble no li agradarà. Sant Cugat del Vallès està situat a mitja hora de Barcelona amb els ferrocarrils de la Generalitat i fins i tot s'hi pot arribar amb una T10 d'una zona. Si ens creiem realment la idea de l'àrea metropolitana pels de la capital anar a Sant Cugat, hauria de ser tan fàcil com agafar el metro per anar a veure les filles del meu Castellucci a Santa Coloma de Gramenet, per exemple. Quines ganes que tinc de conèixer la nova temporada del Teatre Auditori en Vilassau i quines ganes que tinc d'anar a Sant Cugat molt més sovint del que he fet fins ara. Desitjo molta sort i encerts, Andreu. Bé, jo diria amb l'amic Oriol que hi ha dues coses que calia tenir en compte. No crec que l'important sigui que l'Andreu faci una programació i hagi de pensar que això al poble no li agradarà, perquè fa molts anys que Sant Cugat ja no és un poble. I li aconsello que llegeixi un llibre que es diu Les mil i una nits i altres tardes, escrit per un servidor de vostès amb 25 anys d'acció del Teatre Auditori, on es veu la quantitat d'espectacles que han vingut a aquesta ciutat, fabulosos, i que, a més, abans de que s'inaugurés el Teatre Auditori, avui Teatre Auditori, Emma Vilassau, ningú hagués pensat que es podien veure a Sant Cugat. I deixem-ho aquí, dient també que avui, a les 20 hores, hi ha un concert de cambra a l'Aula Magna del Conservatori amb el trio Freixes, un homenatge en el 150è aniversari de la mort de Pau Casals, recordant el trio Cortot, Tibó, Casals, amb Tatevic, Cachatirian, violí, Laila Puig, violoncel i Alba Ventura, piano. I aquí s'acaba la cosa, perquè amb el pont del 1 de maig sembla que tothom marxa i ningú es queda a Sant Cugat, tot i que el Teatre Auditori no para ni el dia 1 ni el dia 2, amb una progressió externa i un campionat de dansa urbana de Menxo Duran. I ara us deixo una mica de música, el trio en sol menor de Clara Schumann, pel trio Freixes, aquest que actuarà avui a l'Aula Magna del Conservatori. Adeu!

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Les organitzacions contràries a l'acord subscrit pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i UGT, els sindicats USTEC, professors de secundària i CGT i intersindical, han anunciat aquest dimarts la convocatòria de 3 jornades de vaga a tot Catalunya i 2 més per cada territori entre els mesos de maig i juny. D'aquesta forma, a cada territori hi hauria 5 dies d'aturada. A més, també hi ha plantejades 2 dies de vaga a les escoles Bressol, una a escala estatal i l'altra de la plataforma 03. Els sindicats convocats avisen que sense una proposta digna aquest curs no acabarà amb normalitat i demanen a Educació una rectificació profunda i immediata. L'equip docent de les escoles i instituts públics de Sant Cugat ha anunciat que no assumirà ni sortides ni colònies escolars al pròxim curs si no hi ha canvis reals en les condicions del sistema educatiu. A través d'un manifest de la xarxa d'escoles i instituts públics de Sant Cugat, a la qual hi ha adherides les 12 escoles i els 4 instituts del municipi, els docents han expressat el seu descontentament amb les mesures anunciades pel govern que, segons diuen, no redueixen ràtios, no aporten recursos necessaris i no transformen el dia a dia a les aules. En esports, el sènior C del Club Voleibol Sant Cugat opta a l'ascens a primera nacional, tercera categoria estatal, en una fase final estatal que es disputarà a Torredembarra del 21 al 24 de maig. El conjunt, entrenat per Ricard López, vol sumar el segon ascens consecutiu en un grup de jugadores que suma molts anys compartint vestidor. Laia Puigneró, Judit López i Joana Ràfols han passat pel programa Esport en Marxa i han explicat les claus d'aquest èxit que els situen amb la unió existent entre les jugadores dins i fora de la pista. I ja estan obertes les inscripcions per participar en la 9a edició del torneig nocturn mix de futbol 7 enganxat als bons hàbits, que es disputa el dissabte 9 de maig, de 9 a 2:15 de la matinada per nois i noies, des de primer fins a quart d'ESO, a la ZEM de Can Magí. El torneig està coorganitzat per la penya Blaugrana Sant Cugat i l'empresa Team Partners. Les escoles universitàries Gim Bernat i Tomàs Cerdà són els patrocinadors de l'esdeveniment i l'Ajuntament de Sant Cugat és col·laborador. Les inscripcions s'han de formalitzar online i el cost de cada inscripció és de 50 euros per equip. Inclou una samarreta de joc per tots els jugadors i jugadores. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM. Vins i Teca amb Dominic Hitcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.

0: Hola, tornem a estar aquí amb Vincenteca, Ràdio Sant Cugat, i avui ens acompanyen persones del món que teniu molt a veure amb el cacau i el cafè, que jo el cafè el prenc sempre amb un trosset de xocolata. Tenim el Joan Giraldez i Eva Prat, que són de la finca Castellvilar, de cafè, i el Dani, ai, l'Òscar, perdona, Òscar García, que és de Quina Xocolates, fundador i creador d'aquest projecte interessant que està a Barcelona, entenc, no?
1: Sí.
0: Vint Va, no? També després parlarem amb tu, que també és un projecte que ens interessa molt. Doncs començarem avui amb el Joan i la Eva, que són els emprenedors darrere aquest projecte de cafè a Catalunya, que és un tema que jo no havia pensat mai que hi havia cafè a Catalunya. Bueno, cafè, evidentment, però que hi hagués gent que estan amb el conreu del cafè, no? Llavors, si em voleu explicar una mica el vostre projecte, Eva o Joan, qui vulgui començar.
2: Molt bé. Moltíssimes gràcies per convidar-nos a aquest programa.
0: Gràcies.
2: Jo sóc en Joan. Us explicaré una miqueta. Aquest projecte va sorgir ara fa ja entre 8 i 10 anys aproximadament. I sí, realment, Catalunya pues, té la primera plantació de cafè fora de tròpic i subtròpic del món. O sigui, fins a l'actualitat el cafè no es cultivava fora de les línies de tròpics, que estan situades a 23,5 graus nord i 23,5 sud. Nosaltres actualment pues, estem amb la finca a uns 43,5 graus nord, més del doble de l'habitual. I com diem sempre, pues, amb molt de carinyo i molt d'entusiasme per tot el projecte que hem iniciat de tots aquests anys i que ja ha començat a donar els seus fruits d'uns anys cap aquí, sens dubte, es pot dir que creiem fermament que en un futur serà 100% viable i possible poder cultivar cafè aquí i tindre el nostre propi cafè d'especialitat.
0: Ah, mira, pues, quina notícia interessant. I com és això? Perquè quines condicions necessita una planta de cafè per poder créixer i seguir, no?
2: Sí. Evidentment, a les zones de cultiu cafetaleres, que coneixem fins al moment, la planta de cafè necessita certes característiques per poder créixer i condicions sine qua non que són necessàries 100% pel cultiu. La temperatura mínima que oscil·la als països tropicals pues, està sobre 12, 14, 16 graus i les màximes entre 28 i 30 aproximadament. Aquest és el rang de temperatura que necessita la planta per poder-se desenvolupar correctament. Nosaltres aquí hem aconseguit plantes que estan aguantant pues, 4 graus positius durant més de 40 dies i temperatures màximes de 38, 40, 42. O sigui, és una oscil·lació molt, molt gran, és un marge de temperatura molt gran, però les plantes estan preparades.
0: Uh-huh. I veu anar a estudiar el món del cafè o veu estar a plantacions en altres llocs o què?
2: A veure, això és curiós, aquesta pregunta, perquè sempre m'ho demanen. I, sincerament, jo no he visitat mai una plantació de cafè. Uh-huh. No.
0: No?
2: No, però, d'altra banda, porto 27 anys dins el sector del cafè.
0: Va.
2: Des de disseny i fabricació de maquinària de cafè espresso, màquines banc, direcció d'empresa, torrat artesanal, distribució, envasat, etc. O sigui, tota la gestió del cafè íntegra 100% i només ens faltava el cultiu. Uh-huh. Per tant, per nosaltres això és com un tancament de cicle, del que és el cicle complet del cafè.
0: Uh-huh. Sí, sí. I tu, Eva, estàs més en el tema del comercial, no? Crec.
3: Sí, comercial i d'administració.
0: Uh-huh. I però clar, també deus saber bastant, no?
1: Sí, del... sí, també fem tasques de camp. Aquí va tot compartit.
0: I quines són les tasques de camp? O sigui, com és el dia a dia en una plantació de cafè?
2: Pues molt entretingut, perquè la feina al camp, com tots els que s'hi dediquen, no s'acaba mai.
0: Yeah.
2: Sempre hi ha tasques a fer, sempre. Però la veritat és que la feina de camp és com les formiguetes. Mm. Vas fent piano piano, com diuen els italians, i piano piano si arriba lontano.
0: I quan triga una planta en donar fruits? O sigui, que puguis collir i començar a fer cafè. I després també, quines varietats teniu?
2: Pues una planta de cafè que es diu cafetal, com a nom científic que té, no? Cafetal, existeixen moltes varietats. Parlem de cents o mils de varietats. I aquestes necessiten, pues, a partir de l'any i mig, dos anys, poden començar a donar els primers fruits. Però fins que la planta no és adulta, aproximadament és quan té uns 6-7 anyets, no està amb el seu el màxim exponencial, no? de producció de cafè. Nosaltres ara actualment les plantes tenen 4 anys i mig aproximadament, i hem tingut pues, 3 microproduccions. I diem sempre microproduccions perquè és evident que quantes més plantes tens al camp i amb una situació que els hi permet desenvolupar-se correctament, doncs més producció acabes tinguent. Però el nostre objectiu inicialment no és només la producció. Hi ha un know-how molt important que és fer que la planta estigui 100% aclimatada a les condicions, amb la qual s'ha de preservar totes les diguem, tota la informació genètica sobre la qual hem estat treballant contínuament aquests anys amb la planta. Per tant, nosaltres llavors noves les tornem a germinar i tornem a tenir plantes. Aquest valor és el valor important, el més important que ara actualment tenen les plantes de cafè aquí a Catalunya.
0: I heu compartit aquestes llavors amb, per exemple, el banc de llavors que tenen... Bueno, hi ha com un banc de llavors a Catalunya de diferent... Teniu alguna... No?
2: Hi ha diferents institucions interessades a començar a fer estudis i col·laboracions, universitats, n'hi ha diverses, i segurament començarem a obrir portes a poder fer aquesta mica de, com diuen avui dia, no, de tech transfer, de tota la informació. Però, bueno, és un concepte que ara actualment, pues, nosaltres hem d'intentar també lligar-ho des de títol personal, perquè és evident que amb tot l'esforç, el treball, dedicació i constància que hem tingut amb això, és evident que no podem passar, no? Ara ho passem tot.
0: No, evidentment, però dic que assegurar-te de que aquestes llavors estaran per sempre més, vull dir que no els hi passi res, no? Suposo que vosaltres ja ho teniu molt controlat, això, no?
2: Sí, perfecte.
0: Sí, no, t'entenc perfectament. Evidentment, no, ara no començareu a donar llavors perquè és una feina molt, amb molts anys de dedicació i entenc que és una cosa molt personal, no?
2: Totalment. De fet, és el nostre projecte de vida.
0: I quantes hectàrees teniu?
1: La finca té unes 12-13 hectàrees.
0: 12-13.
1: Sí.
0: I quanta gent hi treballa?
1: De moment, nosaltres dos.
0: En sèrio?
2: Sí.
1: Bueno, és...
2: L'Eva i jo, i com no, pues, hem tingut fins a unes 10 o 12 cabres.
0: Sí, les cabres. Parlem de les cabres.
1: Sí, que fan una feina important, també.
2: Sí, incondicionals aliades per nosaltres, perquè fa la neteja sota bosc superbé.
0: Clar. I llavors, aquestes cabres, ens dius com la raça com és... Com es diu?
2: Rasquera. Cabra blanca de Rasquera.
0: I és una autòctona de la zona, entenc, no?
2: És una autòctona de Catalunya.
0: De Catalunya, sí.
2: És una típica cabra amb denominació d'origen catalana. I està en perill d'extinció. Actualment només parlen de 4.000 i pocs caps.
0: Ostres, doncs també és... I ja està... Bueno, com veu acabar tenint cabres?
2: Buscàvem un sistema totalment natural, 100%, per poder netejar el sotabosc, perquè les nostres plantacions, tant cafè com nabius, són plantacions de sotabosc i d'ombra. O sigui, intentem sempre combinar la vegetació autòctona, sense haver-la de tocar absolutament gairebé per res, amb les noves plantacions. Per tant, la cabra aquesta té una peculiaritat, que és que no té braguer. Per tant, no s'esgarrapa, no fa ferides i no s'infecta i no es mor tant com les altres.
0: Ostres.
2: Per tant, és una cabra només de carn. És molt apreciada la carn de la cabra.
0: Clar, no es fa formatges a aquesta cabra.
2: No, no és lletera.
0: Val. Ostres. I teniu 12, dius? No, quants heu dit que
2: sí, tenim? Sí, hem arribat a tenir fins a 12. Sí. Sí, ara actualment tenim 6 o 8, no és 8.
1: Però en venen més.
2: Sí, però en venen més. Cada any criant. Però s'han d'intentar mantenir sempre. Clar, gaires més no, perquè són més que cabres, són castors. Mengen moltíssim, moltíssim.
0: Sí. Però no mengen les plantes, mai.
2: No, perquè les tenim tancades.
1: Se les menjarien.
2: Sí, estan tancades amb un pastor elèctric. I les anem desplaçant a zones. I d'aquesta manera mantenim la finca neta i ben cuidada.
0: Mm-hmm. I també teniu nabius, dieu, també.
2: Mm-hmm. Sí, sí. A més, Castellvilà és la primera plantació de nabius, d'explotació de nabius a Catalunya. Catalunya no és productora de nabius.
0: Yeah.
2: I nosaltres hem aplicat sistemes hidropònics, però amb substrat, no pas líquid, i fem servir una sèrie de tècniques per poder també produir nabiu.
0: I tot aquest coneixement que teniu, d'on ve? Vull dir, si no heu estat a plantacions, d'on veu estudiar això? Que...
2: La veritat,
1: autodidactes.
2: Sí.
0: Autodidactes.
1: Primer, perquè ens agraden les plantes i els animals i l'entorn. I segon, perquè vas buscant informació i també hi ha una part de prova i error, clar, evidentment, no? Però...
0: Sí,
2: sobretot quan una cosa t'agrada molt, em sembla que l'aprens sense cap tipus d'esforç. Només llegint i retenint aquesta informació, però es retén de forma natural, de veritat.
0: I llavors, al final, quina varietat teniu? Perquè...
2: Nosaltres, actualment, la varietat que tenim, saps que al món hi ha diferents tipologies, sobretot línies bàsiques de cafè, com ara són la robusta i l'aràbica, que tothom coneix. Després hi ha una libèrica, també, eugenoides, i 3 o 4 més, que són les línies mare. En l'actualitat, les que més predominen al món del cafè sempre són aràbiques i robusta. Nosaltres vam iniciar sempre amb 100% aràbica tot. I com a tipologia de planta, diguem d'origen, tenim 2 aràbiques, que una és Castillo i l'altra és Geisha. La Castillo és una planta que dona més producció, molta més producció. La Geisha és menys productora, però en canvi té una qualitat molt elevada del fruit. Totes dues venen de finques la seva puntuació a la finca, la puntuació de cap, de tassa, no? És molt elevada. El Castillo està al vol dels 87-88 punts i un Geisha és un 90 plus, el Geisha que tenim. Per tant, parlem de tipologies de planta i orígens amb una avaluació molt maca,
0: qualitat.
2: Molt maca, i parlem sempre de cafè d'especialitat d'ombra.
0: I heu fet ja cafè? O sigui, heu fet ja... heu produït cafè ja i heu tastat?
2: Sí, la producció del cafè i el tast ha set a nivell intern nostre de finca. I de moment els únics que hem provat el cafè som la meva dona i jo. Sí. En breu estem intentant fer un tastet del cafè. Més que un tastet, és una avaluació organolèptica del producte amb gent especialitzada del món. Per primera vegada es tindrà l'oportunitat aquesta de poder tastar el primer cafè continental del món. Amb la qual volem muntar una cosa maca, realment, que la gent vingui i pugui, sobretot la gent experta, no?, pugui donar la seva opinió i sobretot el seu anàlisi organolèptic. Nosaltres ja ho hem tastat, sobretot la sensació que hem tingut després de tots aquests anys aconseguir una cosa així, pues, bueno, sempre ho diem. Primer et fas un fart de plorar. I segon, comences a entendre el gust, aromes i matisos que té aquell cafè. Però des de la planta, perquè tu quan el proves amb fruit té unes sensacions totalment diferents que després amb torrat i elaborat. El cafè, cal dir que el cafè és un fruit tropical, és dolç. I això és un concepte que no s'entén, perquè des d'Europa s'entén més el cafè pues, des del que és el punt torrat, preparació i bueno, matisos i aromes, però des de la vessant sempre de la preparació. Però la part agrària et dona pues, una sèrie de gustos, aromes i matisos totalment diferents.
0: Clar, devia ser molt emocionant, no? El primer...
1: I tant.
0: Què veu fer? Com posem-nos en una taula?
2: Doncs pues mira, la primera planteta que va començar a donar fruits, o diverses plantetes, no? Perquè nosaltres actualment a la finca disposem de més de 5.000 cafetals. I vora de 400 ara que hi ha a terra, aproximadament, i la resta estan en diferents bosses de creixement. I les primeres plantes que van començar a donar fruit, pues, les vam recollir tots, les vam provar de forma natural, amb el fruit, com és. I després l'hem provat pues, per poder extreure els matisos que té, que són molt bons perquè continuen tinguent el seu origen tropical. I xoca una mica provar un producte que és tropical i que s'ha germinat, crescut i evolucionat a sota de roures i alzines.
0: Sí, no? Totalment. Totalment. I llavors, quin és el futur del vostre projecte? Com ho veieu? O sigui, ho veieu com un projecte de comercialització? Sí? Totalment. Sí, de vendre cafè a Catalunya i suposo que arreu del món, al final, perquè és un producte, com dieu, molt especial, no?
2: Sí, el món del cafè té diferents vessants, igual que molts altres productes, no? El que sí que està clar és que hem de donar més èmfasi, donar més valor a el que s'ha aconseguit, al producte exclusiu que hi ha. Tal com us deia, el món del cafè té diferents línies de venda. El que està clar és que no és el mateix ni el mateix preu un producte comercial que un producte exclusiu. Nosaltres sempre posem l'exemple a Finca L'Esperança a Panamà, fa uns lots anuals, poder 35-40 quilos, i aquests lots anuals valen milers d'euros cada quilo de cafè. Aquí no s'entén aquest concepte, però és molt important que hi sigui, perquè s'ha de treure aquesta rentabilitat del producte inicial. Està claríssim que això dona peu a poder fer rèplica de cultiu, a poder fer evolució d'altres tipologies de plantes a la zona i, bueno, depenent de la tipologia de planta, podem tenir una línia de cafè o una altra, sigui comercial, especial o d'especialitat.
0: Clar, perquè jo m'estic imaginant aquest producte en restaurants, en restauració, no? Sí, com un producte de luxe, totalment. Sí, sí, sí. Poder dir aquest cafè és de Catalunya és molt únic. I llavors el cafè, com s'elabora un cafè? O sigui, quan ja tens el gra, què es fa?
2: Un cop tu reculls el gra, que en aquest cas és la recollida és picking, és a mà, aquest gra es pot treballar de tres formes, bàsicament tres formes, tres línies d'elaboració diferents. Un és rentat, l'altre és natural i l'altre és honey. Si tu fas un cafè rentat, vol dir que li treus tota la cobertura exterior, tant la pela com el mucílag, que és la part carnosa interna, que és la dolça, i el rentes amb aigua, això es donarà peu a cafès molt més nets, més brillants. Si tu li treus la pela, la cobertura externa, i li deixes només el mucílag, farem pues, el que és un cafè honey, de manera que tots els sucres que hi ha externs es aniran passant cap a dins de la llavor, el pinyol. I si tu deixes el cafè tal qual, amb tota la seva cobertura, que s'assequi a l'aire, tindrem un cafè natural. Mm-hmm. Mm. Aquestes tres línies donen característiques, aromes i gustos diferents. Mm-hmm. Això després, sense entrar a les línies ja de fermentacions, cofermentacions, preparacions, etc, etc. És molt ample.
1: I ho has preparat un filtre.
2: Sí.
0: I tot això ho feu vosaltres allà on esteu? No hi ha...
2: Home, la idea és bueno, tal com que el que han tingut han set partidetes molt petites, mm-hmm. però a mesura que les plantes vagin donant més producte, més fruit, evidentment que prepararem totes aquestes diferents steps, no? Fases, mm-hmm. A la mateixa finca, i allà s'elaborarà tot. Mm-hmm.
0: I viviu a prop o viviu a la finca? Allà.
2: A la mateixa finca. O sigui,
0: viviu on treballeu i tot
2: on
0: és... Tot és...
2: Sí, sí. Un projecte així, vivint fora de la finca, sí. És impossible dur-lo a terme. Mm-hmm. Perquè passen moltes coses durant la nit, en dies festius i a totes hores. Per tant, des de coses naturals de la mateixa, del mateix bosc, la natura, no? Senglars, cabirols, gent que es passa per allà, etcètera, etcètera. No. Per tant, has de ser-hi.
0: Sí, sí.
2: De fet, no hi ha cap finca de cafè al món que no tingui les persones que les cuiden allà visquen mateix visquen.
0: Sí. Sí, sí. Tu tens alguna pregunta, Òscar, per a fer?
3: La veritat és que no, i és que em sembla que tota la feina que feu amb les plantacions de cafè i com ho esteu cultivant, no? També amb els animals de la finca, em sembla una metodologia d'agricultura molt sostenible i tota la feina que esteu fent és molt, molt lloable. La veritat, i és molt interessant que un projecte, no, d'aquestes dimensions i d'aquest tema, pues, es pugui portar a terme això a Catalunya.
0: Sí, totalment. Mm-hmm. I feu visites, entenc, no? O...
2: Sí.
0: Sí? I com funciona això?
1: Sí, les visites per nosaltres és una part important del projecte, perquè entra en la part de divulgació del cafè. Perquè si s'explica, com molt bé saps, el producte, s'entén tota la feina anterior que hi ha i, per últim, el seu preu. Es valora i es raona molt millor.
0: Clar.
1: I a part, a nosaltres, en finca, pues, es veu tot molt més clar.
0: Uh-huh. I si algú vol venir a visitar-vos, què han de fer?
1: Doncs contactar amb nosaltres a info@castellvilà.com i preparem unes visites fantàstiques.
0: Uh-huh. I, bueno, no facis spoiler, però sí. Quanta gent pot venir?
1: Pues mira, venen parelles fins a grups de 100 persones.
0: Clar, perquè pot ser un team building i coses d'aquestes,
1: no? Sí, n'hem fet, n'estem fent.
0: És un producte molt original.
1: Llavors adaptem la visita al grup. Mm-hmm. Però no és el mateix un grup de 90 persones que un grup de 20 o uns amics que són 6.
0: Clar. Però teniu un espai adaptat per visita?
1: Sí, tenim un showroom, però el maco és, de tota la visita, la diversitat que hi ha. Perquè una cosa és el showroom, que evidentment hi ha una informació, l'altra és a camp amb els nabius i cabres, que és important per entendre el context d'on es desenvolupa tot, i que s'enllaça amb el cafè, que és el pilar principal. Mm-hmm. De tot el projecte, és evident.
0: Bueno, pues, no sé si voleu comentar alguna cosa més.
2: Pues mira, respecte a lo que és la, diguem, la valoració del nostre producte, nosaltres t'hem dut una petita sorpresa, que és el primer fruit que ha madurat aquesta temporada, perquè tu el puguis tastar.
0: Ostres.
2: I puguis donar el teu criteri al respecte.
0: Ostres, quina passada. Ho faig ara?
2: Sí, home.
0: Ostres, és molt especial, això.
2: Molt especial, sí.
0: Bueno, digueu-me, d'olorar, suposo, no?
2: Te'l fiques a la boca,
0: sí.
2: El mastegues...
0: Tot sencer?
2: Sí, tot sencer. A l'interior tindràs dos granets. Aquests no te'ls empassis, els tornes a deixar. Però la sensació que et donarà aquests dos granets, explica-t'ho una mica i dona la teva
1: anàlisi.
0: Ostres, no hagués dit mai que un gran cafè fos així.
2: Veritat.
0: És quasi com... Us diré que és quasi com tastar un vi. Perquè és dolç. I sembla una mica de pa. Té gust a pa, a llevat. Uf, quina il·lusió que em fa això. I això és, no m'ho puc tastar. No,
2: no, això no. Això són les llavors, que hi ha a l'interior.
0: Moltes gràcies, Em fa molta il·lusió, és com una passada, això. Però no acabo de relacionar això amb un cafè.
2: No, no,
0: però a la vegada penso, quan tastes un cafè, de vegades et surten aquestes aromes i sabors.
2: Depèn de l'origen, surten unes notes de xocolata, fruitat, tropical, acidesa.
0: Sí, sí. I ho té tot, això.
2: Ho té tot, té tot.
0: Moltes gràcies. De debò que m'ha fet molta il·lusió. No m'havia fet mai això.
2: Pues això ho podeu experimentar si veniu a Finca a veure tot el fantàstic món del cafè.
1: De descobrir-lo.
0: Sí, sí, i tant. Jo he de venir perquè no he vingut i m'agradaria molt veure'l, i més ara que hem parlat i ens heu explicat una mica el vostre projecte. Doncs ara, després, tornarem amb vosaltres i escoltem una mica de música i tornem amb l'Òscar García.

0: Bé, hem escoltat Above It All by Moabi i ara estem aquí amb l'Òscar García, que és el creador i fundador de Quina Xocolates i membre d'una associació que es diu Bean to Bar, no? Que sembla, no sabia i sembla molt interessant també aquest projecte. Benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: I ens parles una mica del cacau. Que, com hem dit abans, està molt relacionat amb el món del cafè. Quan fa que estàs amb aquest projecte?
1: Pues nosaltres, com a Quina Xocolates, fa ja més o menys uns 2 anys i mig que estem amb el projecte. Nosaltres som una xocolateria d'especialitat, això, Bean to Bar, que això bàsicament, bueno, és una paraula anglesa que vol dir del gra a la rajola, i és una metodologia a la qual els xocolaters, diguem-ne, tenim control sobre tot el procés d'elaboració de la xocolata. Des de que comprem el gra de cacau, doncs que tingui una correcta selecció, un correcte torrat, un triturat, una refinació, una temperat. Però les faves de cacau que comprem no són qualsevol faves, sinó que són faves de cacau que provenen d'unes bones genètiques i les quals tenen, pues, en origen uns bons processos de postcollita, com una bona fermentació, un bon secat. També es vigila molt de prop que tingui unes bones condicions, diguem-ne, de sostenibilitat, tant a nivell de bones pràctiques agroforestals com també bones condicions de vida digna cap a les comunitats agrícoles. De fet, es treballa colze a colze amb els agricultors i les comunitats agricultores perquè d'aquesta manera hi hagi, doncs, la cadena de valor estigui ben distribuïda des de l'agricultor fins al consumidor final. És a dir, és tota una filosofia de treball.
0: I llavors, d'on ve el cacau vostre? O depèn, suposo que...
1: Bueno, nosaltres utilitzem bàsicament cacau de Perú, bàsicament per una qüestió personal, perquè, bueno, jo soc de Barcelona, però vaig viure durant molts anys al Perú, i allà, pues, vaig trobar feina al Museu de la Xocolata d'allà, i al final, pues, va ser una empresa on vaig fer carrera i vaig treballar directament amb els agricultors i les comunitats agrícoles, i vaig veure, pues, tota la gran feinada que es desenvolupava, no, allà, i al final, pues, decideixo treballar amb cacau peruà, pues, una mica com agraïment per tots els anys que vaig estar vivint allà.
0: I l'associació Bean to Bar són molta gent, bueno, uns quants, no? Ja. I què és exactament?
1: Correcte. Actualment som més o menys unes 60 persones. Som un grup de membres d'arreu d'Espanya que el que ens encarreguem és de difondre la cultura del Bean to Bar. No només som xocolaters ni elaboradors, sinó que també hi ha perfils molt variats, des de persones que simplement els interessa la bona xocolata, elaboradors de packaging, difusors com periodistes, científics, importadors de cacau. És a dir, bueno, realment fem un networking de diferents persones amants del cacau i de la xocolata, que ens recolzem els uns als altres i entre tots ens encarreguem de difondre justament la cultura del Bean to Bar arreu d'Espanya. De fet, aquest cap de setmana hem estat reunits a Màlaga, on una vegada a l'any, pues, fem la nostra reunió anual, i de fet, gràcies a aquesta associació, aquest any, per exemple, també s'ha dut a terme els primers premis a Bean to Bar, justament a Espanya.
0: Perquè com la sòcia fundadora crec que és de Teruel, és això? O és una senyora que es diu Isabel?
1: Bueno, Isabel va ser una de les primeres sòcies fundadores, conjuntament amb Victòria, del Club de Xocolata a València. I, de fet, bueno, van ser un grup d'aquestes primeres persones que l'any 2019 van decidir crear l'associació del Bean to Bar. Van començar siguent molt poquetes persones, i a dia d'avui ja són més de 60.
0: És una iniciativa també que està molt bé, perquè us ajudeu, us compartiu informació, segur, deu ser...
1: Correcte. El nostre objectiu, evidentment, és difondre la cultura de la bona xocolata a Espanya, però també ser un grup de recolzament els uns als altres, d'aquesta manera, pues, entre tots ens ajudem. Com tots tenim, pues, negocis petits i tampoc tenim, diguem-ne, pressupostos de comunicació o de màrqueting, pues, com una gran indústria, el fet de poder fer colze a colze els uns amb els altres ens ajuda, pues, que entre tots puguem tenir una major difusió, no?, i fer més una mica de pressió a nivell nacional.
0: I ens pots parlar una mica del cacau, de com també on creix, com es cull tot?
1: Correcte. Bueno, el cacau, de fet, és una planta amazònica. Molta gent creu que l'origen és mexicà, però, de fet, prové de l'Amazonia, que a dia d'avui, pues, és frontera entre Perú, l'Equador, Colòmbia i el Brasil, tot i que realment, doncs, les primeres persones que van començar a manipular el cacau per fer xocolata realment va ser a Mesoamèrica. A dia d'avui, pues, el cacau es cultiva no només a Amèrica Llatina, sinó també a països com, bueno, continents com l'Àfrica i l'Àsia. Bueno, el cacau, de fet, va arribar en aquests continents per qüestions colonials. I, bueno, el cacau realment necessita d'un clima, al igual que el cafè, un clima tropical, per poder-se desenvolupar, ja que necessita de molta aigua, però també de molta llum, i tot i que també ombra, per poder-se desenvolupar.
0: I llavors, quants anys, el mateix que els he preguntat, quants anys necessita una planta de cacau?
1: És molt bona pregunta. En termes generals solem dir 4, però en veritat és un tema molt complex, ja que hi ha plantes híbrides que a partir dels 2 anys ja donen fruits, i hi ha plantes, diguem-ne, que tenen menys manipulació, que aquestes a vegades poden trigar fins a 17 anys en començar a créixer. Aleshores, moltes vegades es fan ingerts mixtes perquè aquestes plantes híbrides comencin ja a donar fruits, mentre que les que són més naturals, més autòctones, es comencen a desenvolupar. D'aquesta manera, quan les plantes autòctones ja són aptes per donar fruits, les híbrides ja estan de capa caiguda, perquè les plantes híbrides no viuen més de 25 anys, mentre que una planta, diguem-ne, autòctona i natural pot arribar a viure tranquil·lament fins als 100 anys.
0: I hi ha plantacions aquí? Jo havia llegit que potser a Màlaga o no?
1: Correcte. A nivell d'Europa hi ha plantacions en dos llocs. Un és a les Illes Canàries, on l'Institut Agrícola Canari treballa colze a colze amb els agricultors per fer investigacions, incentivar-los a cultivar cacau, però també a Màlaga. De moment, l'estació de Màlaga és una estació experimental. De fet, aquest cap de setmana hem tingut l'oportunitat de veure en primera persona justament el treball que estan fent allà. I a Màlaga és molt interessant perquè el cacau, de fet, l'insecte que el pol·linitza no són les abelles, sinó que són els mosquits. Són uns mosquits molt petitons, com aquests que volen sempre al costat de la fruita. Què passa? Que a Màlaga aquests mosquits no existeixen perquè són mosquits tropicals. Així que la pol·linització, per exemple, del cacau és manual. Hi ha una noia allà que ella manualment s'encarrega de pol·linitzar una per una totes les flors del cacau.
0: Ai, doncs pues això és molt interessant. I entenc que no es poden portar els mosquits d'altres països, deu ser completament il·legal això, no?
1: Bueno, desconec, diguem-ne, la logística, però és molt possible que, degut al canvi climàtic, de la mateixa manera, pues, que a Catalunya ja s'està començant a cultivar cafè, és possible que dintre d'uns anys aquests mosquits propis del cacau els podem trobar a Europa continental.
0: I tu t'has plantejat tenir part amb aquest projecte, si arribés aquí, i de plantar cacau a Catalunya? Creus que seria factible?
1: Bueno, crec que, degut a això, al canvi climàtic, de la mateixa manera que fins fa uns anys era impensable cultivar cafè i ara, pues, s'està començant a cultivar, segurament dintre d'uns anys el clima de Catalunya sigui apte per cultivar cacau. I si seguint aquesta línia, pues seria molt interessant explorar línies de cultiu del cacau, perquè el cacau fos un producte de proximitat i de quilòmetre zero. Uh-huh. Però això estem parlant de més de 20 o 30 anys, ja, fins que es pugui portar a terme.
0: Clar, imagino que sí. I vosaltres teniu un espai a Barcelona que organitzeu coses també?
1: Correcte. De fet, nosaltres estem molt a prop de Sant Cugat, estem a Barcelona, a Gràcia, i el nostre objectiu com a xocolaters d'especialitat és, bueno, de la mateixa manera que els meus companys del cafè, és difondre la cultura xocolatera i cacautera i explicar als clients que la xocolata no és només un producte final, és tota la seva traçabilitat des de que es cultiva, i ensenyar als clients a posar en valor tot el cultiu del cacau. Nosaltres, pues, no tenim aquesta gran oportunitat de visitar una plantació de cacau aquí a Catalunya, però sí que el client posi en valor tota la feinada que fan els agricultors per cultivar el terreny, cultivar-lo sense pesticides, de manera natural, totes les cures que el cacau necessita, des de, per exemple, el cacau, si el cultives de manera sense pesticides, necessita de molta supervisió perquè pot patir patògens o

0: tota la feinada que hi ha al darrere. Aleshores, quan coneixem el que mengem, quan li donem valor, realment el producte final es pot valorar molt més.
1: Sí, sí, totalment. Això passa amb els productes, bueno, el cafè, el vi, no? I els teus clients principals, qui són?
0: Bueno, nosaltres ens basem molt en el client local, és el 80% de la nostra clientela. És un públic català que viu a Gràcia, a Barcelona o als voltants, com estem molt a prop de la parada dels ferrocarrils, pues ve gent de Sant Cugat, Terrassa, el Sabadell, i a partir d'aquí pues, tenim diversos tipus de, diguem-ne, de subclients. Tenim el client que busca una xocolata per fer un regal, ja siguin bombons, una caixa o les rajoles, clients que busquen experiències, ja sigui amb parelles, amics, familiars o tallers d'empresa, i també pues, tenim client local que el que busca és un producte saludable. Tenim xocolates també del 80 fins al 100%, i amb xocolates d'alta intensitat el que busquem ja no és tant un balanç de sabor, sinó que el que busquem més aviat és un producte saludable. Com tota la xocolata només fem servir cacau i sucre, i el cacau, al aplicar-li un torrat molt baix, conserva totes les seves propietats, doncs tenim un client que busca un producte pensant més aviat en la seva salut. De fet, és molt paradògic, però les rajoles de 100% són unes de les que més venem, perquè només porta cacau, i el cacau, al igual que el cafè, és molt energètic. A més que aporten molts minerals com el magnesi, el ferro o el potasi. Tot i així, pues, evidentment, també hem de ser conscients que vivim a Barcelona, una ciutat pues, que cada any rep més de 15 milions de turistes, així que, evidentment, pues, també rebem públic turístic, tot i que no és el nostre principal objectiu.
1: Uh-huh. I quina capacitat teniu de si algú vol venir a fer una experiència amb vosaltres?
0: Pues a nosaltres, com ens interessa molt difondre la cultura del cacau i de la xocolata, fem tallers des d'una persona fins a grups de 12 persones.
1: Uh-huh. I llavors vosaltres elaboreu el bar, no?, de xocolata?
0: Correcte, sí, tot ho fem nosaltres. De fet, el nostre obrador és en vidre, i els nostres clients poden veure tot el procés d'elaboració i crida molt l'atenció, no?, quan veus les màquines, les refinadores, com van fent voltes, i el xocolata pues, es va fent a poc a poc. Tot ho fem nosaltres. D'aquesta manera podem garantir una bona qualitat i traçabilitat del producte. De fet, gràcies a aquest saber fer, pues, hem guanyat diverses medalles a nivell internacional amb alguna de les nostres xocolates com una de les millors d'Europa.
1: Ah, felicitats.
0: Gràcies.
1: I el tema de la traçabilitat el teniu posat amb l'etiqueta de la xocolata?
0: Correcte, efectivament. Per nosaltres, bueno, sempre els hi preguntem als nostres clients, no?, i fem la comparació amb el vi, per exemple. Sempre els hi preguntem, bueno, quan compreu una ampolla de vi, en què us fixeu? I molts clients pregunten, pues, en el tipus de raïm, per exemple, no?, o la denominació d'origen. I dic, vale, i quan compreu una rajola de xocolata, en què us fixeu? I la gent ens diu, en el percentatge. I dic, vale, d'acord. Pues comprar una rajola de xocolata, miren el percentatge. És com comprar una ampolla de vi, miren el percentatge d'alcohol. El volum alcohòlic d'un vi et dirà això, el volum alcohòlic. Però si vols saber si el vi és més dolç, més astringent o més afruitat, mires el varietal. Pues amb el cacau passa exactament el mateix. El cacau, en funció del seu varietal, el terroir o el que es cultiva al voltant o el seu procés de postcollita, pot tenir milers de matisos aromàtics, més afruitats, més secs, més herbals, més dolços, més àcids. I per això totes les nostres rajoles tenen la mateixa informació que el vi, és a dir, la genètica del cacau, la regió de la qual ve, si ve directament d'una finca o si ve, diguem-ne, d'una cooperativa, el mes i l'any de collita, perquè el cacau, al igual que el raïm, d'un any a l'altre pot variar els sabors. També el nivell de fermentació que té aquell cacau. És a dir, donem tota una traçabilitat i una informació perquè el client realment pugui escollir bé, i sempre pues, fem un treball de pedagogia perquè sabem que tota aquesta informació amb el vi o el cafè ja existeix, però que amb el cacau i la xocolata encara és una informació molt novedosa.
1: Mm-hmm. Sí que ho és, sí. I esteu en restauració, per exemple, amb

0: restaurants i tal, teniu producte allà?
1: Pues de moment estem venent a cafeteries o a pastisseries. Amb restaurants encara estem començant a treballar i realment és el nostre objectiu, perquè, per exemple, vas a un restaurant i et diuen, pues mira, el vi ve d'aquesta denominació, l'enciam és de quilòmetre zero, la vaca pues, s'ha criat amb música i en bones condicions, però
0: El
1: arriba
0: cafè de
1: el
0: Catalunya.
1: cafè de Catalunya. Però clar, arribes a les postres, arribes a la xocolata
0: I no.
1: i no hi ha discurs, no hi ha història.
0: Per això, per això.
1: Aleshores, si m'has, durant tot el dinar, m'has venut pues, una traçabilitat i una qualitat, perquè quan arribem a al postre, a la xocolata, no hi ha aquesta informació. I el poder dir, pues, mira, aquestes postres estan elaborats amb un cacau de la regió del Cusco, al Perú té notes de fruits vermells, de panses, saps? Tota una informació, una traçabilitat, i d'aquesta manera pues, que el dinar sigui rodó. Aleshores, és el nostre objectiu enfocar-nos molt més en la restauració.
0: Sí, amb un format petit, així maco.
1: Correcte, des de vendre cacaus o xocolates per fer pues, les postres, gelats, la mousse, el tiramisú, és a dir, pot tenir milers
0: Clar, sí.
1: d'utilitats.
0: Sí, tant. Molt bé, molt bé. Molt interessant, també. I el vostre futur, com ho veus? Creixereu o
1: Sí, de
0: espereu?
1: fet, en aquests 2 anys i mig hem vist com la resposta dels consumidors era molt positiva i hem aconseguit créixer, perquè clar, hi ha molt d'interès per part dels nostres consumidors en consumir no només un bon producte, evidentment, sinó que aquest producte tingui un compromís tant amb la societat, amb els campesins, els agricultors, i també amb el planeta, amb la sostenibilitat. Aleshores, poder garantir aquests dos aspectes en el nostre producte i que sigui de qualitat realment connecta molt amb els nostres clients. De fet, hem ja llogat un segon local, que és 3 vegades el que tenim actualment, ja està en procés de remodelació, així que l'objectiu nostre pues, és créixer, però créixer sempre amb qualitat. Fer xocolata de qualitat, però respectant l'origen. Sempre donant molt èmfasi del lloc del qual provenen els nostres cacaus.
0: Molt bé, molt bé. Teniu alguna pregunta per l'Òscar?
2: A veure, realment són productes que són totalment paral·lels. Sí, i tant la història, difusió, tractament, és exactament el mateix.
0: Sí, jo ho veig, de la boca veig un futur als restaurants o en altres llocs, però amb els vostres productes, i crec que és un plus molt, molt únic.
1: Sí.
0: O sigui que espero que funcioni, segur que sí.
1: Sí.
0: Bueno, doncs ara faig la pregunta que sempre faig. No sé si voleu afegir alguna cosa més. Sí, bueno, per trobar-vos a vosaltres entrant a la vostra web, entenc que surt tota la informació dels vostres tallers.
1: Correcte. Tant a la nostra pàgina web com a l'Instagram ens podeu trobar com a Quina Xocolates. I ens podeu trobar i contactar en qualsevol moment.
0: Val, doncs si voleu trobar aquestes experiències, no, només cal buscar per internet. Llavors, la meva última pregunta sempre és, primer començo amb vosaltres, si fóssiu un cafè, quin seríeu?
2: Bueno, a veure, al fi i al cap, totes les tipologies o varietats de cafè són molt iguals des de la planta, des de la germinació, perquè el procés és el mateix. Però cadascuna té les seves peculiaritats. Quan ja són adultes, han donat el fruit, han donat el seu producte. Jo personalment no em decanto pas ni per una ni per l'altra, sinó pel global, o sigui, el món del cafè.
0: Molt bé, i almenys prens el cafè sol o amb llet?
2: Ah, en absolut, amb sol,
0: Sol.
2: 100%, sí.
0: I tu
2: Igual, igual,
0: també,
2: sí.
0: igual. Tampoc tens una
2: No,
0: varietat que diguis
2: no,
0: aquesta és
2: perquè és
0: la
2: un
0: meva.
2: conjunt.
0: Molt bé, molt bé. I
2: Sí,
0: també
2: sí.
0: igual, sense cafè sol, tal
2: Sol,
0: qual.
2: sol, sol.
0: I amb sucre no, tampoc.
3: No.
2: Hi ha una molt gran diferència entre prendre el que estem acostumats, la gran majoria, que és cafè comercial, a cafè d'especialitat. Són mons totalment diferents. No tenen res a veure, com la nit i el dia.
0: Sí, sí, poder informar d'això i que la gent aprengui d'això, crec que també és molt, molt interessant.
3: Enriquidor.
0: Sí, sí, del tot. I tu, Òscar, si fossis una xocolata?
1: Bueno, el món de la xocolata, al igual que el cacau, és molt variat, moltíssim. Realment no sabríem quina xocolata quedar-me, és una pregunta complicada, però jo crec que la meva favorita, sens dubte, seria la Chuncho, que és una xocolata, és un cacau que prové de la regió del Cusco al Perú i té notes de fruits vermells, panses, és molt mantecós, es fon molt fàcil en boca i el regust que deixa pot arribar a durar fins a 20 minuts tranquil·lament. Aleshores, crec que em quedaria amb aquesta, sí.
0: És que parlant de regust encara tinc el gust. Sí. I ara he tingut un moment que he pensat, m'ha recordat el cafè en un moment. O sigui, quan estàvem parlant, dic, ostres, ara m'ha vingut una nota de cafè, no sé d'on, però... O sigui, que ha estat una experiència molt interessant. Bueno, doncs, moltes gràcies per haver vingut. I us desitjo molta sort perquè teniu uns projectes que tenen molt futur, crec.
2: Sí, tant.
1: Moltes gràcies.
3: Gràcies.
2: Gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Les organitzacions contràries a l'acord subscrit pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i UGT, els sindicats USTEC, professors de secundària i CGT i intersindical, han anunciat aquest dimarts la convocatòria de 3 jornades de vaga a tot Catalunya i 2 més per cada territori entre els mesos de maig i juny. D'aquesta forma, a cada territori hi hauria 5 dies d'aturada. A més, també hi ha plantejades 2 dies de vaga a les escoles Bressol, una a escala estatal i l'altra de la plataforma 03. Els sindicats convocats avisen que sense una proposta digna aquest curs no acabarà amb normalitat i demanen a Educació una rectificació profunda i immediata. L'equip docent de les escoles i instituts públics de Sant Cugat ha anunciat que no assumirà ni sortides ni colònies escolars al pròxim curs si no hi ha canvis reals en les condicions del sistema educatiu. A través d'un manifest de la xarxa d'escoles i instituts públics de Sant Cugat, a la qual hi ha adherides les 12 escoles i els 4 instituts del municipi, els docents han expressat el seu descontentament amb les mesures anunciades pel govern que, segons diuen, no redueixen ràtios, no aporten recursos necessaris i no transformen el dia a dia a les aules. En esports, el sènior C del Club Voleibol Sant Cugat opta a l'ascens a Primera Nacional, tercera categoria estatal, en una fase final estatal que es disputarà a Torredembarra del 21 al 24 de maig. El conjunt, entrenat per Ricard López, vol sumar el segon ascens consecutiu en un grup de jugadores que suma molts anys compartint vestidor. Laia Puigneró, Judit López i Joana Ràfols han passat pel programa Esport en Marxa i han explicat les claus d'aquest èxit que els situen amb la unió existent entre les jugadores dins i fora de la pista. I ja estan obertes les inscripcions per participar en la 9a edició del torneig nocturn mix de futbol 7 enganxat als bons hàbits, que es disputa el dissabte 9 de maig de 9 a 2:15 de la matinada per nois i noies des de primer fins a quart d'ESO a l'ESEM de Can Magí. El torneig està coorganitzat per la penya Blaugrana Sant Cugat i l'empresa Team Partners. Les escoles universitàries Gim Bernat i Tomàs Cerdà són els patrocinadors de l'esdeveniment i l'Ajuntament de Sant Cugat és col·laborador. Les inscripcions s'han de formalitzar online i el cost de cada inscripció és de 50 euros per equip. Inclou una samarreta de joc per tots els jugadors i jugadores. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Esto no es serio, ¿no? Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
3: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
4: Joder, qué tropa.
3: L'hora dels joves.
5: Bon dia, bon dia, bon dia, bona tarda i bona nit.
6: I bona hora.
7: Molt
6: important.
5: Mira, avui començarem, bon dia, bona hora. Avui començarem calmadets. Bueno. El primer, el Joan farà les notícies. Després...
7: Però quin programa estàs escoltant?
5: El programa de l'Hora dels Joves.
7: Què és el programa de l'Hora dels Joves?
5: Qui és l'Hora? Calla't una estona ja, que estic jo presentant.
7: Ai, collons, per favor,
5: ja hem començat malament,
7: Està
5: Modo Killer, tu. Ja hem començat malament. Calla't una estona.
7: Que estàs escoltant?
5: Calla't una estona. L'Hora dels Joves, punt. El Joan farà les notícies. Després parlarem una mica de... trucades brossa, spam, tot plegat, sí. Després trucarem a una persona important avui també. Uau.
7: Va, amb delay, eh?
5: Sí,
6: que has clicat i el moment en què ha sonat...
5: Després, el Genís ens farà les seves merdes, com sempre, i jo avui us faré un qüestionari sobre la Setmana Santa. Per tant, no, home, no, el pet aquí no feia...
6: Èpic.
5: No.
6: Està quedant molt bé aquest programa.
5: La setmana que ve tindrem gent parlant de l'encabronada. Sí. Tindrem una persona parlant de l'encabronada perquè...
7: No, no una, no dos.
5: Una. Seria no dos, no tres, una.
7: No dos, no tres.
5: Prou, ja està.
7: Una.
5: Ja
6: prou.
5: Està. Prou.
6: Prou.
7: Prou. Suficient.
5: Prou. Avui el Pedro no està, silenci.
7: Que raro.
5: Silenci. Perfecte, molt bé.
7: De moment no s'ha manifestat.
5: No. I no es manifestarà perquè el mòbil està fora. Comencem.
6: ¡Atención!
5: ¡Alto!
7: ¡Todo el mundo al suelo!
5: ¡Alto! Buscamos un tal Jair Domínguez.
6: ¡Uy, uy, uy! Doncs...
7: Es busca.
5: Ojo, ¿está por aquí o no?
6: Ojo, parque...
5: Pero está por aquí. No, tú eres no. Jair Domínguez.
6: No, está.
5: Tú eres Jair Domínguez.
7: No, ja més vermell, això d'aquí del so que
5: eres,
7: no...
5: Tu eres Jair Domínguez.
7: Jo no soc Jair Domínguez.
5: Jo tampoc lo soy. ¿Dónde está?
6: No ho sabem.
7: Que ets un policia perquè... parlant en castellà.
5: Sí.
6: Que ets guàrdia civil encobert.
5: Soy un guàrdia civil porque me llamo Martí Civil.
6: Hòstia.
7: Maca, mundo, tío.
6: Titularazo.
7: Vamos bien.
6: Titularazo. Ordenen detindre el humorista Jair Domínguez per portar-lo a judici després d'una denúncia de Vox per delicte d'odi.
7: T'has llegit la notícia o vols que ho expliqui jo?
6: Pots explicar-ho tu.
7: Bàsicament el que va passar és que fa uns anys, crec que si no m'equivoco és el 2024, no estic del tot segur, podries fact-checkejar això, sisplau. Llavors, què va passar? Doncs que a una secció que tenien al matí de Catalunya Ràdio, el Jair i el Peyu... Es va fer una declaració dient que el feixisme, els nazis, bàsicament, se'ls havia de combatre donant-los un cop de puny a la cara, bàsicament. Llavors, què passa? Això va veure el representant de Vox i van dir, ui, em sento pelat, perquè serà?
5: No, aquí no ens posem en política.
7: No dir res.
5: No ens posarem en política.
7: Només he fet una pregunta. Per què serà?
6: A veure, Vox demana una pena de 2 anys de presó per tildar el partit d'extrema dreta de neonazi i trucar a convertir-lo a combatir-lo amb un cop de puny a la boca.
7: Total, què passa? Doncs això, fan una denúncia, llavors el Tribunal de Barcelona l'arxiva, diu, ja està, però s'ha tornat a activar el cas, llavors ara el Jair té un judici d'aquí uns quants dies, crec que d'aquí 3 dies, i
5: el 14 d'abril a les 10 del matí.
7: I han enviat la notificació, no ha respost a les notificacions, llavors han fet un ordre de busca i captura.
5: Ordre d'atenció.
7: No, perdó. No, un ordre de... No, busca i captura.
5: Primer ordre d'atenció.
7: Perquè diuen que no el troben.
6: Mira, i Jair Domínguez...
7: Per notificar-lo.
6: Jair Domínguez fica un tuit...
5: No, espera. Primer, el jutge no es refia de que Jair hi vagi voluntàriament i dictamina una ordre de detenció. Vale? Llavors, una vegada rep aquesta ordre de detenció...
7: No, ja... perquè es veu que va intentar contactar amb ell fent-li trucades i no va respondre les trucades. Llavors, com que no confiaven que es presentava i l'han de fer la notificació que té el judici, han fet l'ordre de busca i captura per detendre'l, que el portin al jutjat més proper al lloc on s'ha detingut, per poder fer-hi una notificació i després deixar-lo lliure fins al dia del judici.
5: I amb tot això, Jair Domínguez fa un tuit...
6: Que diu, però què averiguar paradero si sóc a Banyoles?
5: No, i fa un altre tuit dient, estimats @Mossos, em diuen que ja heu passat aquest matí per la meva antiga casa, on ja no hi visc, i també per la casa de la meva exdona. Si m'envieu un missatge per privat, us dono la meva nova adreça i així no volteu de batapes ni espanteu els veïns.
7: Però si
5: moltes gràcies.
7: Aquest tio està cada dijous a TV3, que surt cada dijous a l'Està passant,
5: vale.
7: Però si saps que on treballa, cago en Déu, si es treballa a la ràdio, a la tele pública.
5: Ahir va
7: la
5: passar
7: cosa més
5: una
7: òbvia.
5: Cosa a Trescat una mica infantil, bueno, infantil...
6: Una mica XD.
5: Jajas, una mica jajas, de no tinc el mòbil, no podré posar, i això no arriba.
6: No, ens han retallat el cable.
5: No arriba, és igual.
7: No, pots...
6: Ens han retallat el cable.
5: Però pots posar tu, Joan.
7: No hi ha calarons a Cugat Mèdia.
5: Va, és igual. Que ahir va estar a Trescat, sí, a TV3, en directe, a l'Està passant, i tots es van posar una careta del Jair Domínguez. Sí?
7: Todos somos Jair Domínguez, mano.
5: Perquè va arribar un guàrdia civil, de broma, i va dir, ¿dónde está Jair Domínguez? I tots, jo no soy. De fet sí que soc. I sortien tots els del públic, i al mig del públic hi havia Jair Domínguez amb unes ulleres de sol i una perruca i dient, jo no sé qui és aquest tio, però crec que jo també l'aniré a denunciar.
7: Però és que, clar, a veure, la cosa és, o sigui, aquest home, o sigui, viu a Banyoles, tothom ho sap, viu amb la Neus Rossell, és una figura pública, va cada setmana a TV3 a treballar, treballa a la tele pública, en plan...
6: Viu a fucking Banyoles.
7: Que si el busques, vas després del seu programa a la porta de TV3 i el detens.
5: També
7: no és tan difícil.
5: Dir, hi ha un tuit responent al tuit aquest de Jair Domínguez dient, volien detenir a Puigdemont i no se van detenir a Jair Domínguez.
7: És que... Té molta... que em sembla...
6: Té molta tralla.
7: Inútil això de que s'hagi de fer una busca i capturar una persona simplement pel fet de notificar-li que té un judici.
5: També t'he de dir, Jair Domínguez va fer un tuit dient, a veure, estic a casa muntant un moble.
7: Estic muntant un sofà, muntant un sofà.
5: O sigui, crec que estic localitzable.
6: Sí, sí, no, sí.
5: Però bueno.
6: És, bueno, això és miracles de la política espanyola.
5: Següent notícia, va, Joan.
6: Següent notícia...
7: Que bé que funciona el sistema.
6: Tornem a Sant Cugat. Els santcugatencs posen un buit a viure a la ciutat, però creix la percepció de problemàtica.
5: Ara, abans de seguir, Joan, nota de viure a Sant Cugat.
6: Un buit ben merescut, jo crec que sí.
5: Genís, nota de viure a Sant Cugat.
7: Sí, un buit. Bueno...
6: Un buit, excepte si poguessis viure. Estaria
7: sí, exacte.
6: Guai.
7: Estaria,
5: sí, estaria molt bé.
7: Estaria
5: molt
7: si, bé. Si tingués tant, un pis i no visqués a casa meva àvia, estaria
5: tant,
7: molt bé, la veritat.
5: Per tant, no li poseu un buit.
7: No.
5: Li posareu menys.
7: Li poso un 6,5.
5: Jo li poso un 7.
6: Un 6-7. L'avi 6-7 em parlava.
7: Molt bé, doncs...
6: Estrenem efecte de so.
7: Vale, vale. Prossegueix amb la notícia.
6: Vale. Doncs bàsicament, els ciutadans han posat notes perquè l'Observatori Sociològic de Sant Cugat va realitzar la, pues, la cinquantena onada, realitzada entre el 19 de gener i el 16 de febrer del 26, i els santcugatencs valoren amb un 8 sobre 10, però a la vegada també doncs, l'estat general... O sigui, diguem, la satisfacció de viure a Sant Cugat és un 8, l'estat general de la ciutat és un 6,7, molt estrany, i creuen un 36,7% que la ciutat millorarà i 39,7% creuen que la ciutat ha empitjorat. Llavors...
7: Josep Maria, ja. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, Josep Maria.
6: Llavors, bàsicament... l'estabilitat, doncs, el nivell és força bo. Si voleu, podeu mirar a Cugat Media l'estadística tota ben detallada, però els principals problemes de Sant Cugat, com no, quasi amb un 30% habitatge.
5: Oh!
6: Després, molt sorprenent...
5: No me l'esperava,
6: Molt sorprenent, un 24,2% la neteja dels carrers.
5: Sí,
7: està ple de fax.
6: Amb un 22,2% la mobilitat i el trànsit.
5: El preu... Podem deixar de tirar...
7: No, per algo estan.
5: El... No, o sigui, a veure, portem 4 temporades sense tirar ni un sol pet...
7: Perquè tenim un tècnic incompetent que, no, que ho tenia ja i no feia servir.
5: Vale, però jo crec que ara també ens estem passant.
7: Ara, o sigui, que el nou programa és fàcil de fer-ho...
5: Pim-pam, saps? O sigui, pim-pam.
6: Locards, això no ho podia fer. Ara tenim un nou programa de...
7: Vale.
6: Nou programa de directe.
7: Prossegueix amb les
6: estadístiques. Bàsicament, després tenim un... Això, un 20% de preu i cost de vida. Asfalt i voreres, 20%. Més d'un 20%, de fet. Després...
7: Com un problema,
6: 12,5%. Manca d'aparcament.
5: Ah,
6: i això és una realitat. Perquè qui visqui a Collfabà i no tingui pàrquing, això m'ho banca. Que és que no hi ha pàrquing.
7: No, i que també...
6: No pots aparcar. Qui visqui a Collfabà, Sant Francesc, aquella zona d'allà, si no tens pàrquing, no pots aparcar. És impossible.
7: No, i a la banda de l'Europa tampoc es pot aparcar perquè està
6: sí.
7: Gent 24-7 fent coses, al centre tampoc es pot aparcar, o sigui, és horrible. És...
6: I valoració de l'alcalde i del govern municipal.
7: Se viene.
6: Des del juliol del 23, que estava en uns 6,4 punts l'alcalde sobre 10, ha baixat ara mateix a un 5,6 sobre 10. És a dir, hem perdut...
7: Josep Maria! Pas, nano!
5: És a dir, que la gent... fora de la ràdio per cridar.
6: És a dir, que la gent en general està lleugerament... passa de rasquis al govern municipal i l'alcalde. Bueno, coses que passen a la ciutat. La ciutat és així. Al final, és impossible agradar a tothom. O sigui, això és, sobretot... No es pot agradar a tothom, però a la vegada també, doncs, ostres, ens hem d'esforçar, no?, perquè funcioni bé tot. I després, parlant de Sant Cugat també, parlant de l'Ajuntament de Sant Cugat en concret, us han recordat tot l'escàndol, no?, del Padró?
5: Mm-hmm. Sí.
6: Hola, us estic preguntant, eh?
7: No, sí.
6: El Janís està llegint un llibre.
7: No, estic mirant llibres, que aquí tenim una biblioteca...
5: I... TTDH, que el pobre.
6: Llavors, atenció, perquè Sant Cugat endureix els criteris d'empadronament... requerint la presencialitat dels majors de 16 anys, perquè hem tingut un escàndol bastant heavy de persones d'altres països que s'empadronaven a Sant Cugat de manera fraudulenta i, bàsicament, doncs...
5: Quina sorpresa!
6: Van ser 324 casos que Sant Cugat se n'ha adonat, però segurament passi en altres poblacions arreu de Catalunya.
5: Quina sorpresa, nen.
6: Llavors, des de l'1 de gener de 2024 i el 31 de desembre del 2025 s'han registrat quasi 15.000 baixes al registre municipal.
5: Uau.
6: També t'he de dir per canvis de residència i també per inscripcions indegudes. És a dir, després a Sant Cugat, dada molt important, tenim 98.000 habitants. És a dir, que ens, un any després registrem 97.983, és a dir, que hem perdut quasi 1.000 persones.
7: Per què serà?
6: Per què serà, doncs, bàsicament, és el que diu, és el que diu la CUP, que és, doncs, la CUP ho qualifica de rebuig frontal i després posa per aquí nous obstacles administratius per l'accés a un dret fonamental al final, que és l'habitatge. Saps que Sant Cugat és innegable, siguis del partit que siguis, és innegable que hi ha un problema d'habitatge.
7: Home, ja ho diuen les estadístiques a nivell espanyol i a nivell català de les ciutats amb el preu de l'habitatge més elevat. Sant Cugat està al rànquing com una de les ciutats més amb el preu de l'habitatge més elevat, i això al final és l'estadística, són números, no ho pots negar. Bueno, ja estàs, bàsicament això.
6: I aquí tanco les notícies. Gràcies.
7: Molt bé, un aplaudiment.
6: Us han agradat avui?
5: Han sigut un.
7: Què?
5: Un. A veure, ho fem a la vegada.
6: Un, dos, tres.
7: Bueno, ja, el pandal són normal.
5: Però si portem quatre temporades fent el mateix.
6: Nois, qui comencem ara?
5: Anem a trucar una mica.
6: Anem a trucar? Primer que entri la cinta, no?
7: Una cal?
6: Sí, primer.
5: Nen, hola?
6: Hola?
5: Hola?
6: Hola?
7: Hola, qui truca?
6: Qui truca?
7: Ens han trucat ara.
6: Qui és això?
7: Qui és aquesta?
5: Hola?
6: Hola?
5: Hola? Hola?
7: Tia Pepa?
5: Hola?
6: Pedro?
5: Pedro? Penja ja.
7: Josep Maria?
6: Penja. Tanca.
5: Sí, perquè cada vegada s'està rebent més trucades tipus spam.
7: Ui!
5: Això s'ha de tindre en compte.
7: Spam!
5: Spam! Sabeu per què es diu spam?
7: Spam!
5: Sabeu per què es diu spam?
7: Spam!
5: Prou ja. Saps per què es diu spam? Perquè hi havia un menjar, bueno, i encara existeix el menjar, que es diu spam, és una marca, val?
7: De carn processada.
5: De carn processada, que es menjava a la Segona Guerra Mundial.
6: Ah!
5: I es menjava tan sovint que els propis d'Estats Units...
6: Els soldats
5: d'Estats Units deien em teniu fins la polla... Ei, amb perdó,
7: Fins la què, fins la què, fins la...
5: Fins la pip...
6: Fins al pip!
5: Tant spam, i al final ha acabat rebent amb trucades spam, missatges d'spam...
7: Que serien trucades brossa.
5: Tot plegat, exacte. Llavors, per què estem dient això? Genís, s'està sentint un munt. Para ja.
6: Genís Pastís...
7: Perdó, estic aquí. Gràcies. La meroteca de...
5: Vale, per què estem dient això? Perquè jo he tingut un suplantament d'identitat aquesta Setmana Santa.
7: Tens alguna sintonia així per fer storytime?
6: La Harry Potter és l'única.
5: Pues posa Harry Potter. Poca Harry Potter.
7: Posarà, no?
5: Jo ara us poso a fer un storytime.
6: Doneu-me un rato, podeu anar parlant, si voleu. Bé, que també. No m'espereu. No
5: començaré jo dient que tingueu molt compte...
7: Aneu en compte.
5: Què poseu...
7: Com ho poseu?
5: Pots callar una estona, sí, que vull parlar.
6: Ara parlo. Xarxes.
5: Què poseu, a on ho poseu, i sobretot a quina pàgina ho esteu posant. Si us demanen el mail, si us demanen el número de telèfon, si us demanen qualsevol cosa, please, tingueu molt en compte. ¿Vale?
6: Dóna'm un moment. Ara sí. Martí, vale. Ja estem en el mut.
5: Llavors, tot comença... De fet, mira,
6: és absurd.
5: Us explicaré segons la nostra tutora, vale, que ha fet un escrit perquè això ho hem portat a Mossos d'Esquadra.
6: Podem situar, vale, on estem?
7: Si estem...
5: Fer...
7: És com que, es diu aquesta
6: secció? Bueno, potser per privacitat...
7: No. El relat de la història del suplement d'identitat.
5: 30 de març, sí?
6: Crims, en Martí Porta.
5: A les 1:30 del matí rebo una trucada del número PIP Al no conèixer el número i valorar que aquestes hores no podia ser spam, busco el telèfon al buscador de Google sense resultats, mentre la meva parella, que és, recordo, això és la tutora, sí, que ho està dient.
6: Ui, que m'havia acollonat,
5: Mentre la meva parella es guarda el telèfon per veure si el té WhatsApp. De seguida em diu que segurament serà algú que s'ha equivocat perquè la foto de perfil apareix un noi jove que no coneix. M'ensenya la foto, és un alumne de la meva tutoria. Una persona que, lògicament, no diré el seu número, ni el seu nom.
6: Digue'l, DNI, el DNI.
5: No, prou. Penso que s'haurà equivocat. En breu truca un altre número. A la 1:35. Penja i em truca un altre número. Decideixo consultar el grup de WhatsApp que tenim amb els alumnes per comprovar si és un d'ells. El primer correspon a un alumne i el segon a un altre alumne. Són tres alumnes molt liantes. Penso que segurament estan de festa i m'han volgut gastar una broma. Poso el mòbil en mode avió i segueixo dormint. Tot això ha passat mentre nosaltres, els alumnes, no teníem ni pajotera idea de lo que estava passant. Després de dinar, escric un WhatsApp del grup de classe de que hem rebut la proposta d'assistir com a públic al programa del Marc Giró el proper dia 9. Genís, s'està sentint tot el micro.
7: Ja està, paro.
5: Per si algú vol anar-hi i necessitaria les dades urgent. A l'instant torno a rebre les mateixes tres trucades de cada un dels tres números de telèfons mencionats anteriorment. I en el mateix ordre. La primera a les 15:38, la segona a les 15:39 i l'última a les 15:43. El dia 31 de març, aquí hem passat a dia, a les 19:50 rebo uns missatges de WhatsApp d'un company dient-me que l'havien trucat. Veig els missatges al moment de la pantalla d'inici, però decideixo no obrir-los i contestar-los més tard, ja que estava mirant una pel·lícula. Una vegada acabat, decideixo contestar-li i dir-li que jo no l'he trucat. M'envia una captura de pantalla amb el seu registre de trucades on apareix que jo l'he trucat.
7: Bastant llullo, la veritat.
5: Això, arribem a les 20:50, que aquí entro jo.
7: Martí Civit.
5: En acció.
7: Vale. Martí Civit.
5: Dimarts 31 de març del 2026, a les 21 aproximadament. Mentre sopava amb els meus pares, això ho he escrit jo, rebo dues trucades del número tal, identificat posteriorment com el de la tutora. A la segona trucada l'agafo, però em pengen immediatament sense poder parlar. Intento retornar la trucada i no obtenia resposta. Després del sopar, consulto el xat de classe i veig que la tutora demanava que s'aturessin les bromes telefòniques perquè no feien gràcia. Ella creia que estava sent una broma telefònica, nosaltres li estàvem dient que no ho era. Davant la confusió, començo a parlar per un xat de classe paral·lel on no hi ha la tutora i només estem els alumnes. En aquest xat, quan estem parlant, rebo trucades d'un número, a qui no tinc afegit. Es produeix una situació estranya perquè ella em trucava a mi, jo trucava a ella, i alhora de forma automàtica, i en aquell moment jo estava parlant també pel xat de classe. En aquell moment, una persona es comença a riure's de la situació del xat. Sí?
7: Una persona que està dintre del xat, no?
5: Sí. Davant de la por que fos un cas d'ID spoofing, que això, hi ha aplaudiments, moltes gràcies, soc jo. Davant de la por que fos un cas d'ID spoofing, que és una cosa que et suplanta la identitat a través de la trucada, aviso els meus contactes a través d'una història d'Instagram que no agafin trucades i apago el mòbil durant tota la nit.
7: Jo me'n recordo.
5: Dimecres 1 d'abril del 2026, 10:25. En encendre el mòbil, torno a rebre un gran volum de trucades. En total, 7, del mateix número que m'havia trucat abans. Bueno, la nit anterior. Procedeixo a bloquejar el número i activo els ajustos del meu mòbil per silenciar trucades de desconeguts. 19:03. Mentre jugava un partit de futbol, rebo tres trucades d'un número. És una empresa que no direm aquí el nom, vale? Però ja us podeu imaginar quin nom és.
7: D'un nom normal,
5: és PIP entre col·legues.
7: Sí.
5: bloquejo el número immediatament amb una forta sensació d'incomoditat en veure que el meu número circulava per les llistes d'empresa sense el meu consentiment. Arribem al 7 d'abril, sí, que és dimarts.
7: Primer dia de classe.
5: Primer dia de classe. Això ja és el relat de la tutora, vale? Entro a classe amb el meu company Abel Castilla, bueno, que és professor, un profe, sí, amb qui comparteixo el mòdul. Obro l'ordinador per passar llista i sóc incapaç de passar llista en veu alta, com faig sempre, i decideixo fer-ho en silenci per no haver de mirar els alumnes a la cara. Quan acabo, el profe aquest comença a baixar el plató per preparar l'activitat d'avui. Mentre tot això es desenvolupa, rebo una trucada dels números PIP i PIP a les 8:19. Començo a dir als alumnes que no fa gràcia el tema de les trucades i em sembla un comportament molt infantil. Els alumnes comencen a dir-me que ells no m'han trucat i ells no són. Es mostren molt enfadats, inclús plantegen que pot ser alguna estafa o algú els ha hackejat al grup de classe. Baixem al plató de tele per començar a fer la pràctica. Durant el transcurs de la pràctica rebo trucades insistents. 7 trucades del número 666 666 666. I una del 666 666 667.
7: El dimoni.
5: Totes a les 9:53. De tant en tant surt el tema en alguns alumnes i alguns alumnes especulen. Els hi comparteixo la meva opinió i els hi dic que ha de ser algú del grup de classe. A les 12:40 em trobo recollint el material del plató i em trobo un professor que em diu: "Ep,
7: com va?"
5: Moment. No el deixo parlar, segueixo pujant i li dic: "Ara no puc, he de descarregar un material." I el profe aquest que em para diu: "No, no, que et porta una cosa." Aquest profe és molt bromista i penso que vol fer un acudit. Em diu: "Mira, aquests nois et porten algo." Miro per la vidriera i veig dos repartidors a domicili amb bosses del Burger King i Just Eat. Li dic que això no és per mi, que no m'ho puc menjar perquè sóc intolerant al gluten. Pujo corrent a la tercera planta.
7: Quin problema, això, no? Això la profe, no tu.
5: Sí, no. Pujo a la tercera planta, descarrego el que havia de descarregar i torno a baixar. Intento explicar als nois que jo no he fet cap comanda, que els alumnes porten dies fent broma i segurament hauran sigut ells. Em fixo que la comanda ja especifica no pagado i pagado en efectivo. Això, quan tu fas una comanda, ho pots posar. Quan fas, per exemple, el Glovo, ho pots posar en plan paga-m'ho després en efectiu quan arribi a casa. Els dic que no penso pagar les comandes perquè jo no he demanat res i els hi demano si em puc quedar els tiquets per investigar qui ha sigut. El noi del Burger King intenta ajudar-me i m'explica que la comanda s'ha fet des d'un número de telèfon que apareix al tiquet. Jo miro i veig que és un número llarg. Em crida atenció que sigui un prefix de Lleida perquè la tutora és de Balaguer. Els alumnes ho saben i em quadra que hagi sigut un d'ells. Llegeixo també les descripcions que s'han fet al realitzar la comanda i m'adono que hi ha instruccions molt clares sobre la distribució de l'edifici, que no és un edifici fàcil per accedir. Tinc clar que ha de ser algú de la classe. Agafo els tíquets i em disculpo els repartidors. I pujo a l'aula on hi ha el grup que està fent classe i llavors ara jo parlo com jo, ens va dir en plan que sapigueu que això no fa gràcia i se'n va anar. Vale, total. Arribem al 8 d'abril, sí?
7: Dimecres.
5: L'endemà al matí no em veig capaç d'anar a treballar. Envio un missatge pel grup de WhatsApp de la feina i dic que no estic bé i no puc anar a treballar. Això, la tutora, doncs, es va agafar la baixa. Em quedo a casa i els companys de direcció em van informant de tots els moviments que van fent. Aconsegueixen pressionar el grup fins que un alumne de la classe confessa a una altra professora que ella que ha estat ell i que se li ha anat a les mans. Què passa? Que a nosaltres ens demanen veure el registre de totes les trucades que teníem. I l'alumne aquest, a la profe, li ensenya una captura de pantalla. La profe li diu: No. Jo vull veure el registre real de trucades. Total, que l'ensenya i, oh, quina casualitat, no tenia a ningú. Ninguna trucada era d'ell. I tenia moltes trucades salientes. no entra en test.
7: Clar, que havia fet moltes trucades.
5: Havia fet moltes trucades. Al final es va confessar que era ell, ja l'han expulsat, no patiu, però...
6: No patiu, que
5: però
6: ja està
5: sí que cerca,
6: fora de circulació.
5: Sí que és cert que tingueu molt en compte amb tot aquest tema, perquè a mi m'ha tocat una mica la moral. Anirem als Mossos d'Esquadra a denunciar-ho, lògicament, però a mi m'ha tocat molt la moral haver de, doncs, durant un dia i algo, haver d'estar pendent del mòbil, que no em truquessin, bloquejar tots els números, la tutora aquesta es va haver de demanar la baixa, hi ha profes que també s'han sentit bastant atacats. La classe en general, doncs, ens hem sentit molt atacats entre tots, i al final hi havia un merder així molt generalitzat. Per sort s'ha acabat resolent fàcil. Llavors, és això, tingueu molt...
7: I s'ha procedit a fer una denúncia als Mossos?
5: Divendres que ve vaig a fer una denúncia als Mossos, i per tant, ara farem una trucadeta. Hola, bon dia.
7: Hola, hola, qui és?
5: Sóc jo.
7: Qui és tu?
5: Sóc jo.
7: Qui és tu?
5: Sóc jo.
7: Qui és tu? Qui és? Per què truca a l'hora dels joves?
5: Ah, no, jo no he trucat. M'heu trucat vosaltres.
7: Com que no? Però nosaltres estem aquí fent el programa, estem aquí a Cugat Mèdia, avinguda Plana d'Hospital.
5: Ah, no, m'heu trucat vosaltres.
7: Martí, estàs per aquí, Martí? Martí?
5: Sí, què passa?
7: Eren així les trucades?
5: No, de fet, tu agafaves... i no responien. Et penjaven directament.
7: Segueix aquí la persona que ens està
5: sí,
7: trucant?
5: Sí, sí.
7: Què fas? O sigui, per què truques a aquest programa?
5: No, però si m'heu trucat vosaltres. Què dius que què? Què dius que què? Penja, penja.
7: Sisplau, penja, va.
5: O sigui, podem fer una altra trucada?
7: Penja, sisplau,
5: fem
7: va,
5: una
7: sí.
5: Trucada. Fem una altra, venga.
7: A
5: veure,
7: truca. Canvia dret, per favor.
4: Hola.
5: Hola, tia Pepa, què tal?
4: Bon dia, bona hora.
7: Tia Pepa, tu t'ha passat això de que truquin gent que no et toca?
4: A mi em va passar que em van trucar... Em van trucar del banc, que no era banc, eh? I vaig ficar... Vaig dir-li la contrasenya i em van...
5: No, nena, no, això no ho has de fer.
4: Perquè jo pensava que era el meu gestor, que era el Manel.
7: Estàs parlant amb nosaltres o estàs parlant amb algú del poble, tu?
4: No, amb altres.
7: Ah, vale.
4: Que vaig parlar i jo pensava que era el Manel. Que el Manel és el meu gestor del banc, que està a Banyoles.
5: Ah, mira.
4: I vaig anar... I, no, Banyoles no, conya. Que està a Ribes de Freser, que està a prop d'un
7: bar. Ah, ja deia jo Banyoles, que dius
4: tu. Que està a la caixa d'enginyers allà, i vaig anar. I doncs res, al final no era el Manel, i em van estafar...
5: I et van agafar uns quants calarons, o què?
4: 20 euros, els fills de puta.
7: Ai, la pensió,
5: La pensió, que no n'hi ha tant, eh?
4: Que no n'hi ha tant, eh? Que això, que ens va rebaixar la pensió...
7: Bueno, molt bé, va, ja està. Per favor,
4: vinga,
7: va.
4: Aneu-vos
7: guants. Programa,
5: vés a estendre la roba, va.
7: Hem de seguir amb el programa, per favor. És que això,
5: bueno,
7: les trucades...
5: A vosaltres us ha trucat algun...
7: A mi, bueno, a vegades truquen números que respons i no... I és com que...
5: Ningú respon, plan,
7: escoltant,
5: no? Plan...
7: I ningú respon.
5: Sí.
7: I a mi sí que em passa que a vegades truquen de denuncis de, bàsicament,
5: mira,
7: spam.
5: Ara, mira...
7: I jo responc en plan com si fos un iaio emprenyat. Però què dius vostè? Però què diu vostè? Que no et sento bé. Per favor, sisplau. No, escolta. No, parla'm en català, eh?
5: Escolta'm una cosa. Jo va haver-hi una trucada que em van dir «Hola, somos de Movistar, no sé què, no sé quantos». I jo «Lo siento». No
7: Movistar
5: tengo...
7: me la
5: no,
7: basa.
5: No, no, no. «Lo siento, no tengo dinero en la Guardiola».
6: La Guardiola.
5: I em vaig quedar tan ample...
6: Et dius Pep.
5: No, no, em vaig quedar tan ample, però tan ample... Espectacular.
6: Jo tinc experiències on em truquen robots. Em truca la IA. Em diu, ¿quieres un trabajo fácil, Infojob, no sé què?
5: Ah, sí,
6: jo agafo i el ronyo. És a dir, li faig, al robot sí, a les persones no, perquè...
5: Són persones i al final, i al final també estan treballant ells.
6: O sigui, clar.
7: Oh, shit, motherfucker!
5: Jo des d'aquí, ja que tenim un espai així públic i ens podeu sentir, jo des d'aquí, siguin les persones que siguin, tingueu-li una mica de respecte a les persones. Vale, estan fent una feina
6: truco,
5: que potser...
6: Truco! Heu de dir que sou una empresa. I així no es torna a trucar.
7: Ai, saps què he vist avui, aquest cap de setmana? No, aquesta Setmana Santa he vist que hi ha contractors que estan contractant a gent que fan entrevistes en plan... d'empreses de tecnologia i d'informació i que fan doncs, entrevistes online, no? Llavors, tenen la por de que vingui gent nord-coreana, que contractada pel govern, intenta entrar a aquestes empreses i llavors fent-se passar per gent japonesa i llavors per tindre informació d'empreses estatunidenses per intentar, doncs, doncs, aquesta guerra que tenen tota l'estona. Llavors, què fan per veure si aquesta persona és de Nord-Corea o no? Dir, digues que te la pot xupar Kim Jong-un.
5: Ah, és veritat, ho he vist. He vist el vídeo, sí, sí.
7: I si aquesta persona ho diu, diu, vale, ets japonès. Si ho diu, es queda com, i et penja, dius, vale, és nord-coreà.
5: Sí, sí. Bueno,
7: dit això...
5: Quan ens queda?
6: Ens queden exactament de 32 a 57, hi han 25 minuts.
7: Doncs procedim amb la secció.
5: Janis Mercet.
6: Si voleu, podem procedir amb la secció.
5: Ah, bueno. Últim d'esto. No agafeu trucades que no sapigueu de qui són.
7: Exacte.
5: Passem.
7: Les merdes del Genís. Som-hi.
5: Com les trucades.
6: Genís, què ens expliques avui?
5: Genís Pastís.
7: Companys, benvinguts a la meva secció. Aquest espai radiofònic on un estudiant de periodisme aprofita la ràdio pública de la seva ciutat per parlar de temes que potser no són d'alta importància ni d'inconvenència de ningú dels nostres oients. Però com que és la meva secció i tinc 25% de la propietat d'aquest programa, decideixo espaiar-me sense límit. Nanos, d'alguna forma s'ha d'omplir els 57 minuts que dura aquest programa.
5: Que jo també he de parlar, o sigui, jo sóc l'últim, però aquí ningú pensa en fi, saps? O sigui, en sèrio.
7: Una vegada comença la secció, s'heu tret els auriculars... Vale, que és una secció currada no. i que és jo parlant a mi mateix, però joder, almenys.
6: Tu, és hòstia, saps com li pots dir a la secció? Les reflexions del Genís.
5: És molt bona, eh? Bueno, tira, que si no jo no tinc temps.
7: Parlo del que em surt, però d'estar atents, nano. O sigui...
5: Jo estic atent. Vale. Però primer tira.
7: A veure, avui us vinc a parlar d'una reflexió que fas cada any quan arriben aquestes dates. És que després de Setmana Santa, entre entregues, exàmens i l'estrès de tornar a la rutina, a l'estudiant li apareix un pensament que, amb una creixent insistent, comença a fer-se notar en el subconscient.
5: Vacances.
7: Aquest pensament no és cap altre del que d'estar fins als collons, bàsicament.
6: Ei, aquest vocabulari.
5: Hi ha aquest, i després hi ha l'altre, que ja s'està arribant ja a l'estiu.
7: Sí, un moment, ara abordo aquest tema. No ens hem d'aprendre això a la lleugera. Quan em refereixo al sentiment d'estar fins als collons, em refereixo al no poder més. A l'haver fet només 4 dies de classe i ja està enyorant les vacances. Ara, segurament esteu pensant, aquest cabró té raó, porto 4 dies de classe on he tornat a l'horari i vull anar a la platja, muntanya, barra muntanya, a fer el brot mentre que veig com les hores passen, doncs sí, companys. Jo atribueixo...
6: Literalment, el que sona, o sigui, el que ha sonat a les... O sigui, ha començat la Setmana Santa, que ho ha estat el divendres de Setmana Santa, i ha començat així. Sí.
7: Vale, baixa. Queda amb aquesta sintonia. Jo atribueixo la causa d'aquest sentiment plenament a la Setmana Santa. Una setmana en què, a part d'estressar-te pels exàmens i les entregues que tens de tornada, comences a veure la llum al final del túnel i dius, ara tot és baixada, ara ja no queda res per l'estiu. Però arriba el 7 d'abril i torna a classe. Tornar a la realitat. Així doncs, aquesta falsa alegria de començar comença a caure, fent que tornis a la rutina, desesperat, deprimit i amb ganes de que arribi l'últim dia de classe per poder deixar de pensar fins que arriba desembre, setembre i tot torna a començar. Un bucle infinit que mai acaba.
5: Bueno, que comencis a treballar.
7: Què en penseu vosaltres d'això?
6: Ai, tio. Jo he de dir, en la meva defensa...
5: Saltarà el copy.
6: En la meva defensa he de dir que jo ja he obert la temporada de platja perquè ja m'he banyat.
7: Mare meva, tio.
5: Jo no, perquè fa com 5 anys que no vaig a una platja.
7: No, però per això posava la platja per la muntanya, perquè sabia que si només posava la platja, en Martín diria, jo no vaig a la platja. I llavors, bueno.
5: No, de fet, aquest cap de setmana hi vaig. Amb l'esplai.
7: Ah, us aneu a Blanes.
5: No.
7: Us anava on anar a Blanes, però al final ho dic que no.
5: Tampoc. Saps on me'n vaig?
7: On te'n vas?
5: Saps com ho feia el Messi?
7: Sí.
6: Què t'he de fer? Què t'he de fer?
7: Bueno, jo soy de Castelldefel. Bueno, escolta, a vosaltres us passa això de la tornada, que creieu que sou, esteu molt optimistes i arribeu al
5: sí,
7: moment?
5: Sí, jo estic molt optimista a perquè... Ja arriba la cabronada.
6: I saps que arribava... No, però saps que ja després en cabronada?
5: Al maig.
8: Amigos para siempre.
6: Què sona? Què és això?
7: Verano.
6: No. I més coses.
9: Ver cool.
6: I què hi ha just al principi del verano?
7: Amb un aniversari.
5: El Canet.
6: A part, 4 de maig. Canet.
5: El Cabró.
6: FM. FM, nois.
7: Vale, però encara queda. O sigui, no ho entès la meva secció.
5: Primer...
7: M'he currat aquesta secció, l'he redactat amb el puny i letra.
5: Primer encabronada.
7: Quina ràbia em feu, tio. Mira, escolta,
5: primer encabronada.
7: Ja està, per favor, de què va la meva secció si no em feu ni puto cas, tio? Sí.
5: Primer encabronada a l'abril. Després...
6: Què?
5: Després tens...
6: M'ha llançat un paper, em sento agredit.
5: Tens una mica de... 1 de maig, el pont d'1 de maig, ojo, eh?
6: Hòstia, el pont de maig, el
5: pont de maig. Ojo. Jo tinc festa...
6: Cau en divendres.
5: Tinc festa el dijous, jo. El 30 d'abril tinc.
6: Que, a sobre?
5: Sí, perquè, clar, tu vas fer el... A la... El divendres de carnaval o alguna cosa així.
7: Jo tinc festa el dimarts de la setmana que ve.
5: Vale, fantàstic.
7: La comunitària de la UAB.
5: Fantàstic.
6: Ah, hosta, nosaltres tenim castell de festa.
5: La UAB fa més festes que una altra cosa.
6: Però feu més, o sigui, festes, calleu. Feu més vagues que festes, per dir-ho tot.
7: Com que calleu? Feu... Deixa'm expressar la meva alegria.
5: Ah, no, no anem a... Ah, no, perdoneu.
7: Has escollit fer una carrera a la UAB?
5: Calleu, no estem a Castelldefel. Estem a Salut a Calafell.
6: Calafé.
5: No estem a Castelldefel.
7: Bueno, una vegada feta la meva secció ignorada, Martí,
6: no,
7: què portes
6: avui? Però no, no, encara tenim...
5: Avui... No, tranqui, que el meu concurs és llargueta. Avui us porto concurs de Setmana Santa.
7: Què no lleva, Martí?
6: Atención.
5: Primer de tot, us faré preguntetes així de Setmana Santa, a veure si sabeu una mica per què es fa aquesta Setmana Santa, perquè jo ara estic veient vídeos de... científics fan tres coses a la seva vida, no canvia res a la meva vida, Jesús fa tres coses a la seva vida, engordo 3 quilos. Setmana Santa, amb la mona. Nadal, amb els canelons. I després la segona i la tercera, no sé quina és, però bueno...
7: Reflexions al Martí.
5: Comencem! Què commemora la Setmana Santa en la tradició cristiana?
7: Commemora la tornada de Jesucrist.
5: El naixement de Jesús...
6: La resurrecció!
5: Calla't una estona. El naixement de Jesús, la passió, mort i resurrecció de Jesús o l'arribada dels Reis d'Orient?
7: La segona.
6: La B.
5: Johan és la B, fantàstic.
6: Gràcies.
5: Quin dia comença oficialment la Setmana Santa? Dimecres de Cendra, Dijous Sant o Diumenge de Rams?

0: Sopar o el baptisme de Jesús?
1: Jo. La A.
0: L'entrada, perfecte.
1: Bú!
0: Que estàs cremant més que una altra cosa, o sigui...
1: Bú! Més que una calçotada, no?
2: Però cremes més que els incendis de Galícia aquest any.
0: Vinga,
1: calleu.
0: Com es diu el període de 40 dies de preparació abans de Setmana Santa?
1: Jo.
2: Quaresma.
3: Joder.
0: Quaranta.
1: Era la fàcil.
0: Quin d'aquests esdeveniments va passar el Dijous Sant? L'últim sopar i el rentat de peus, crucifixió o resurrecció?
2: L'últim sopar.
0: L'últim sopar, això és...
1: El fucking Judas, nano.
0: Correcte.
2: Merci, tio.
0: De res, tio.
2: Merci, gràcies.
0: De res, tio.
2: Thank you.
0: Qui va trair Jesús per 30 monedes
1: jo,
0: de plata?
1: Jo. M'han donat 30 monedes en Judas.
0: Judas, què més?
1: I no sé què.
0: Perquè hi havia dos.
1: Sí. En Judas, no? És en
0: Judas. Hi havia dos, Judas.
1: El malo.
0: Judas Iscariot.
1: Jo què sé, tio. Jo no
2: pues
1: sé.
2: Em menges el... El pobrot!
0: Xxt! Què recorden els cristians el divendres sant? La institució Eucaristia, la mort de Jesús a la creu o els miracles dels pans i peixos?
1: La mort de Jesús a la creu.
0: És correcte perquè els altres dos m'ho he inventat.
2: Como Jesucristo
0: jo.
2: Que multiplicó los penes, los peces, me disculpa la expressió.
0: Qui era el governador romà? Prou!
2: Brou, caldo, brou.
0: Brou. Dóna'm el paper. Ja està.
2: Que
0: qui era el governador romà que va condemnar Jesús a mort? Herodes. Vinga, Joan, calla't una estona.
2: No era Poncio Pilato?
0: Que és un pas en les processons de Setmana Santa.
2: Un pas.
0: El camí que recorren els fidels, una plataforma amb imatges religioses que es porta a les espatlles o un tipus de calçat especial.
2: Dos.
0: El pas.
2: Dos.
0: El pas, és la B, perfecte.
2: Dos.
4: La porten els...
0: Vale, comencem a parlar de les passions. Aquí a Catalunya tenim dues passions. Tenim la així més famosilles, eh? La d'Esparreguera i la d'Olesa de Montserrat. Quina de les dues té el rècord Guinness per tenir el major nombre de persones a l'escenari simultàniament?
2: Esparreguera.
0: La d'Olesa de Montserrat.
2: És el millor que m'han
0: donat. Quantes persones hi ha dalt de l'escenari a la passió d'Esparreguera? Més o menys.
4: No tens nombre?
0: Sí, però no us el diré.
4: Digues.
0: No.
2: Tot Catalunya.
0: Però tu ets imbècil, o què?
4: La passió d'Esparreguera, crec que seran unes...
2: 8 milions i mig de futurs. No, eren 7 i mig, perdó.
0: Ah, no, ara ja són 8.
4: No sé, si són dues persones.
0: Va, us dic, 500, 300 o 100.
2: 300. Vamos!
0: Ara parlarem de la dansa de mort de verges. Vale?
2: Som nosaltres.
0: Que sapigueu que la dansa, aquesta la dansa de mort, perquè després hi ha la passió de verges, a la dansa de la mort la formen 5 esquelets, sí? Disposats en forma de creu que ballen al so d'un timbal. Aquests 5 esquelets... No, només hi ha un carrer i és el carrer dels cargols. Aquests 5 esquelets, sí? Ah, és que, Geni, se t'està sentint tot. O sigui, si ho vols fer-ho... Ara, gràcies. Aquests 5 esquelets, ara us en diré 3. Heu de dir els altres dos. Hi ha la bandera, porta un estendard negre que li diu «Lo temps és breu». El rellotge porta un rellotge sense agulles, indicant que l'hora de la mort és imprevisible.
2: Temps
0: els
2: fugit.
0: Platets, que són dos infants, porten uns platets amb cendra, símbol de la caducitat del cos. I ara m'heu de dir l'últim esquelet que falta. Quin és? És el més famós. És el que va al davant de tot. És el que va al davant de tot.
4: La
2: bon cop de fals.
0: Daia, es diu. Sí. Porta una daia amb l'inscripció Nemedi Parco. No perdono ningú. En llatí. I és qui talla la vida. Vale? Que és la mort. Que
2: et fa amb la vida?
0: Això és la daia.
2: Què et fa amb la vida?

0: És com acabarem tots.
1: Mare.
0: La passió dels, de les verges, nosaltres. Perdó,
1: totalment. Llavors, ara, us pregunto, com es diu la setmana immediatament anterior a la Setmana Santa?
2: Setmana no santa.
1: Setmana de passió, setmana blanca, setmana gran.
2: Setmana de passió.
0: Setmana gran és com... Uah, és com gran.
2: La fucking setmana, bro.
0: La fucking... The fall! Semanote.
1: Joan?
2: El semanote.
0: Jo crec que és la primera.
1: És correcte, és la setmana de la passió.
2: Pa, bom, bo,
1: quin és l'objecte que es beneeix el diumenge de Rams?
2: El Ram.
1: Gran Teixerís!
0: La palma, bro, la palma. La palma d'Ebre.
1: Vale. Quin nom rep el divendres després del dijous gran a Sant?
0: Pues divendres Sant.
1: No.
2: El divendres.
1: No, és correcte, és divendres Sant.
2: Pa, molt bé.
1: Cremes molt el micro, Genís, de veritat.
0: Iu.
1: Tradicionalment, què no es pot menjar el divendres sant segons el precepte religiós?
0: Carn, perquè és haram.
1: Però quina carn?
0: De vedella, de vaca.
1: Carn vermella, les altres tipus de carn.
0: La vaca, joder.
1: Claro. Ara, si tu li preguntes a la vaca quin tipus de carn se sent i et diu negre, endavant, menja-te-la.
0: Ollo, bombo clat. Ollo, no ho havia pensat. Com s'identifica una vaca? Claro. És una tesi doctoral molt bona.
1: Quin deixeble va negar Jesús tres vegades abans que cantés el gall?
0: Judas Iscariot.
1: No, Judas no. És Joan, Andreu i Pere.
0: Pere Botero.
1: El Pere Botero. Va, quin dels tres?
0: El Joan. No, el Joan no. Joan és molt bo. Joan és increïble.
1: El puto Pedro.
0: Ai, el Pedro, ai!
2: Ai,
0: el botanero! Fa 2000 anys, t'imagines el Pedro? Ei, hey, què passa, bro?
1: Bé, i última pregunta. Què representa la figura de l'ou a la Pasqua? No.
0: Els meus. Els meus.
1: Us diré tres opcions. El sacrifici, la vida nova i la resurrecció, o el pecat... Calla't una estona. O el pecat original.
2: El pecat original.
0: El pecat original. Perquè vosaltres... Déu li va tocar els ous. Llavors, llavors és a l'ou de Déu que li van tocar.
1: Podeu ser tan subnormal.
0: Ei, ei, ei, ei, ei, ei. Jo no heu pres a ningú.
1: Teniu, ei, tres, petita, no teniu tres opcions.
0: No diguis això, ets perfecte.
1: I heu escollit l'única que m'he inventat jo.
2: La
1: única que m'he inventat jo, que és el pecat original, me l'he inventat jo i me l'he tret jo del meu peu.
0: De l'ou.
1: O sigui, els dos, sacrifici i la vida nova i la resurrecció...
0: La resurrecció.
1: Calla't una estona!
0: La resolució.
1: Resurrecció. Aquests dos no m'ho he inventat jo.
0: Jesús murió al tercer dia i ressuscitó al tercer dia. Ho serà el rap de Minecraft.
1: Però... és igual, que és la vida nova. Ja està, m'he cansat de vosaltres, tio. Doncs ja.
0: Pues et queden 9 minuts.
1: Bueno, per fi, tio! Per fi puc fer la meva secció com es nota quan hi ha el Pedro, tio. Llavors...
0: Què tal la Setmana Santa, nois?
1: No, no, abans d'això. Setmana que ve. Anem a fer spoiler.
0: Atenció. No, d'aquí dos. D'aquí dues.
1: D'aquí dos. Anem a fer spoiler.
0: Bombes.
1: Espera, començo tirant la primera bomba.
0: Es posa ulleres de sol. Atenció.
1: D'aquí dues setmanes... Encabronada. D'aquí dues setmanes portarem una diablesa aquí. D'aquí dues setmanes portarem aquí una persona que és diable.
0: El
1: i d'aquí dues setmanes...
2: Portarem un gatet.
1: D'aquí dues setmanes, el Genís i a mi no em veurem ni el pèl.
2: No ens
1: veurem
2: ni el
1: pèl. Més bastant...
0: Per què?
1: Perquè hi ha l'encabronada.
2: La festa del dia pot
1: ser encabronada. Però, gràcies. D'aquí un mes s'està cooking, una entrevista molt guapa que pot haver-hi. I d'aquí dos mesos...
2: No un, no dos.
0: Te la meto i te la tos.
1: Potser... tornem a fer... El Torneig de Globus!
0: un aplaudiment. Des de està, casa, des de casa i des del cotxe.
1: I estarà el Pedro.
0: Tots aplaudint.
1: I estarà el Pedro.
3: I estarà el Pedro. Si perquè la gent aplaudeix aquesta superbona.
0: La pedroneta és...
1: La pedroneta. S'hi va pujar l'altre dia.
0: No, la butaneta.
1: La butaneta s'hi va pujar l'altre dia.
3: L'altre dia estic pel carrer i sento...
0: Bro, no se li cala ni res. Pobret, no. Pobret. O sigui, era, és literalment... literalment, és engegar el cotxe, tirar, ficar-se, parar, començar un altre cop, engegar, fer el joc de pedals, calada. Bum! No, no.
3: Fer una excursió a l'hora dels joves a Montmeló.
0: La pepeneta, mare meva.
1: Bé,
0: i atenció, perquè potser...
1: No, això encara no.
0: Encara no es pot gravar.
1: Això encara no.
0: Tenim encara cosetes per gravar. No.
1: Això encara no. Ah! Apunteu i d'aquí un mes, d'aquí un mes, Gincamaz.
0: Apunteu-vos les cases de l'hora al jove. Ai, de l'hora
1: al jove.
3: Apunteu-vos les cases de l'oficina jove.
1: Sí. I d'aquí... D'aquí un mes, Gincamaz.
3: Estem
0: fire,
3: eh?
0: Estem pim, pam, pum.
3: Agafeu-vos a la mà vosaltres,
1: i,
3: també.
0: Bocadillo.
3: De tun. De tun.
1: I una cosa. D'aquí dues setmanes hi ha la setmana més bonica de tot l'any. No, pec i pip, Espanya.
0: El quinto. Podem fer un quinto?
1: No.
0: Un quinto.
1: Quants minuts ens queden?
0: Ens queden... ens queden 5 minuts.
3: Quinto de l'hora dels joves.
0: Cinco.
3: Cuatro.
0: Tres! diguem que Cugat Media s'està convertint en un... En...
3: Jordo
0: Media.
1: Vale, ens acaba de saludar el nostre tècnic de so. És espectacular.
0: Una salutació per Oriol.
1: Uri, Uri. Ah, no, de fet, vull fer un remember. Vull fer un remember perquè quan estàvem de Setmana Santa vam fer 4 anys, just, vale? Ens han estat acompanyant moltes persones en aquests 4 anys. Ens ha estat acompanyant la Jèssica, el Xavi Cacho, grande Xavi Cacho, grande Xavi Cacho. Ens ha estat acompanyant també l'Uri, que estava de tècnic de so, ara està substituint a la Jèssica, el Juanmi, la Sílvia, Operación Juanmi, Operación Cristina, Operación...
0: Què hem dit?
1: Todo.
3: També la... No podem oblidar-nos...
1: De la Carme. Gran de Carme. Gran de Carme.
0: I totes aquestes persones... Nosaltres penseu que hem vist l'Uri, l'Uri, que és el tècnic de so...
3: Nosaltres hem vist entrar i sortir moltes persones de Cugat Media, eh?
0: Hem vist l'Uri marxar i l'Uri tornar un altre cop.
3: Reunion.
0: Però el més important, l'hora dels joves.
1: Segueix.
0: 4 anys.
4: Anys i anys, per molts anys... A la una per molts anys.
1: Que sapigueu que portem 78 programes.
0: Uau, l'has descomptat?
1: 78 programes. La temporada que ve, a meitats del març, farem el 100. A la set per molts
5: anys. Sí, ara parlem així.
3: El Joan està...
1: Està igual.
0: Igual de...
1: Subnormal.
0: Sí. També.
1: Però estàs igual. L'únic que ha canviat he sigut jo.
3: Amb la veu, amb dos decibels més alt.
1: Sí. Una mica més aguda, ahí, greu, i ja està.
3: Sí, perquè l'hora dels joves...
1: Fio!
5: Hola, bon dia, som l'hora dels joves.
1: Ara ens hauríem de dir l'hora dels imbècils.
0: L'hora dels universitaris.
1: No, però estic fent un cicle superior.
3: Un cicle.
1: Un cicle, he dit.
0: Cicle. Fa cercles?
1: Cicle superior. No, faig cicle.
0: Com es nota que estem matant el temps d'una manera increïble?
1: Bueno, quatre temporades. Digues una paraula que acabi amb aquestes quatre temporades. O sigui, que englobi.
3: Encara no hem acabat la quarta temporada, però...
1: No em facis spoiler, eh?
3: No.
0: No.
3: Innovació.
1: Joan?
0: L'Algenis és molt bona. Evolució. Hem evolucionat. Hem fet...
1: Jo diré... Història.
0: Història d'Espanya.
1: I la que falta per fer, perquè volem portar convidats molt guapos. Volem
0: molt guapos
1: fer coses...
0: i molt bons, a part de guapos. També llanjetxos, també t'he de dir.
1: Volem portar coses a la ràdio molt més xules que el que estem fent ara.
3: Nosaltres hem portat aquí convidats que en Cugat Media crec que no hagués portat.
1: Volem fer algun directe, a veure si ens deixen. I tot això gràcies...
3: Fora de Cugat Media que dintre.
1: Sí. I tot això gràcies a Cugat Media. Un aplaudiment.
0: Gràcies, Corpo, per fer això possible.
1: I això ho estem fent sense gravar-t'ho, tio. No ho podrem penjar a l'Instagram, això.
0: Ja, bueno. Ai.
6: Bueno, podem fer això d'agafant que... Agaf...
1: Ai. Agafant l'àudio.
6: Com crear unes zones així amb les barres i fer com en antena. Avui...
1: Ah, no, una cosa, sabeu com va sortir el logo de l'Hora dels Joves?
0: Va sortir el Pedro fent tonteries i va dir, mira, tinc un logo. Bueno, de fet, tinc tres logos. Sí. I va haver-hi un que ens va agradar i doncs mira, aquest.
1: Sí.
0: Passa, li canviarem la lletra perquè ha anat basura.
1: En sortir... No.
0: Sí.
1: Ara ja no es pot canviar.
0: Bueno, no, ara ja no, però...
1: Ah, no, i ens hem de fer unes samarretes.
6: Fa quatre anys que som
0: col·legues. No? Traurem merch de l'Hora del Joves.
1: Traurem merch.
0: Algun, no sabem quan, però algun dia traurem.
1: Algun dia traurem es traurà. No, però per nosaltres en volem fer.
0: Sí,
6: que
0: sí.
6: Que posi aquí, amb la cultura dels joves, i a darrere, 25% del programa, 25%.
0: Perquè no som substituïbles. Cap de nosaltres som substituïbles.
1: Cap dels dos, ai, cap dels quatre, ni el Pedro.
6: Que no està.
0: Que no està.
1: Hola, Pedro!
6: És com que aquesta temporada el Pedro està sent fantasma.
1: El Pedro està venint per les entrevistes.
6: Pels moments importants. Hem de portar més convidats perquè sí que el Pedro.
1: Exacte.
6: I per això aquesta temporada està sent la temporada més convidats.
1: Bé, moltes gràcies a tots per vindre. Ens veiem a un altre programa. Ens veiem la setmana següent, perquè la que ve torna a sonar això. Ens veiem la setmana següent amb convidats de la cabronada.
6: Esperem que Jair Domínguez hagués lliure.
1: I nosaltres ens despedim.
0: Ens acomiadem.
1: Ens despedim perquè ara ens anem a prendre pel cul. Ens hem despedit ja directament.
0: Vinga, fòliques a Reus. Adéu.
1: Apa, adéu. Visca Reus.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Les organitzacions contràries a l'acord subscrit pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i UGT, els sindicats USTEC, professors de secundària i CGT i Intersindical, han anunciat aquest dimarts la convocatòria de 3 jornades de vaga a tot Catalunya i 2 més per cada territori entre els mesos de maig i juny. D'aquesta forma, a cada territori hi hauria 5 dies d'aturada. A més, també hi ha plantejades 2 dies de vaga a les escoles Bressol, una a escala estatal, i l'altra de la plataforma 03. Els sindicats convocats avisen que sense una proposta digna aquest curs no acabarà amb normalitat i demanen a Educació una rectificació profunda i immediata. L'equip docent de les escoles i instituts públics de Sant Cugat ha anunciat que no assumirà ni sortides ni colònies escolars al pròxim curs si no hi ha canvis reals en les condicions del sistema educatiu. A través d'un manifest de la xarxa d'escoles i instituts públics de Sant Cugat, a la qual hi ha adherides les 12 escoles i els 4 instituts del municipi, els docents han expressat el seu descontentament amb les mesures anunciades pel govern que, segons diuen, no redueixen ràtios, no aporten recursos necessaris i no transformen el dia a dia a les aules. En esports, el sènior C del Club Voleibol Sant Cugat opta a l'ascens a Primera Nacional, tercera categoria estatal, en una fase final estatal que es disputarà a Torredembarra del 21 al 24 de maig. El conjunt, entrenat per Ricard López, vol sumar el segon ascens consecutiu en un grup de jugadores que suma molts anys compartint vestidor. Laia Puigneró, Judit López i Joana Ràfols han passat pel programa Esport en Marxa i han explicat les claus d'aquest èxit que els situen amb la unió existent entre les jugadores dins i fora de la pista. I ja estan obertes les inscripcions per participar en la 9a edició del torneig nocturn mix de futbol 7 enganxat als bons hàbits, que es disputa el dissabte 9 de maig, de 9 a 2:15 de la matinada per nois i noies, des de primer fins a quart d'ESO, a la ZEM de Can Magí. El torneig està coorganitzat per la penya Blaugrana Sant Cugat i l'empresa Team Partners. Les escoles universitàries Gimbernat i Tomàs Cerdà són els patrocinadors de l'esdeveniment i l'Ajuntament de Sant Cugat és col·laborador. Les inscripcions s'han de formalitzar online i el cost de cada inscripció és de 50 euros per equip. Inclou una samarreta de joc per tots els jugadors i jugadores. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: L'Espai amb el cor a la mà d'avui ens porta una història de superació lligada a l'esport, la del cubà Lester Fernández, que no s'ha conformat amb assolir els seus propis reptes, sinó que també ha optat per ajudar altres persones. Avui el descobrim de la mà de l'Isdaimi Abreu. L'Isdaimi, què tal? Benvinguda.
3: Molt bé, jo, com sempre, molt, molt feliç d'estar aquí. Saps que em considero una persona molt afortunada, perquè he tingut la possibilitat de conèixer molta gent, moltes històries interessants, i la que porto avui, o el meu convidat, és una història espectacular. I jo a l'Ester no el vaig conèixer abans. Sí que una vegada vaig sentir el consorci, a la gent, als meus companys, parlar d'un noi cubà que era, o participava al voluntariat al programa de voluntariat per la llengua que es fa al consorci, i que aquesta persona ajudava altres aprenents a parlar, a practicar el català. I això per mi ja des d'aquell moment el feia molt interessant. Però ja, clar, després vas conèixer millor la part de la seva trajectòria i vas dir... aquest noi ha d'anar a nosaltres al programa i explicar-nos aquesta història de la seva vida amb el cor a la mà.
2: O sigui que avui el coneixeràs. De fet, no tenies referències del Lester.
3: És cubà. Jo em sento, quan parlo amb ell, como que sóc a casa, perquè és cubà i...
2: Dos cubans parlant en català,
3: Quan ens trobem amb persones en el mateix origen, sense una seguretat increïble, sí.
2: Fem una cosa, molt ràpidament expliquem quina és la vinculació o què és allò que t'ha lligat a Sant Cugat. Tu ara mateix, on vius?
4: Hola, bon dia. Jo sóc el Lester. Sí, jo ara mateix estic vivint a la urbanització de Can Vallhonrat, a Rubí, però a Sant Cugat és un poble que sempre m'ha cridat atenció des de que vaig arribar a Barcelona. Jo estava a la zona d'Anglí, després a Poblenou, i un amic em va comentar que era una zona molt tranquil·la, que s'assemblava molt al meu poble i a Cuba, i perquè jo buscava tranquil·litat. Jo, les ciutats ja no m'agraden. No estan fetes per mi, aquestes alçades de la vida. I em va dir, vés allà, coneix-ho, i com tenia una parella que vivia molt a prop d'aquí, pues, al final es van interessar molt per viure aquí i va començar la nostra trajectòria a Sant Cugat.
2: Quants anys has estat a Sant Cugat?
4: Si compto totes les vegades que he vingut i he tornat, pues, podria dir uns 17 anys, menys o menys.
2: 17 anys?
4: Quasi, quasi.
2: I què coneixes de Sant Cugat?
4: Gairebé tots.
2: Sí?
4: Sí.
2: Tu quan marxes de Cuba? Anem al principi de la teva història.
4: Exacte.
2: Quan marxes?
4: Jo marxo de Cuba amb 23 anys. Sí.
2: I amb destí
4: a? Anglaterra. Destinació a Anglaterra, treballar allà. I quan arribo a Anglaterra, doncs, al cap d'uns 2 anys... m'expliquen que necessitava una persona hispanoparlant per vindre aquí a Espanya. No em van dir exactament Barcelona, però sí que venia a Espanya per portar una quantitat de materials que es dedicava a fer la empresa. Jo treballava per Sega Company, l'empresa de videojocs, i bueno, em van dir, has de marxar cap allà. Nosaltres necessitem persones que parlen castellà perquè és important que tinguin la llengua. I em van enviar cap a Madrid, vaig estar a Oviedo, vaig estar a molts llocs d'Espanya, però no trobava el lloc on viure. Fins que vas arribar a Barcelona i vas dir, aquí em quedo. Jo em sento a casa.
2: I de Barcelona a Sant Cugat. Exacte. I de Sant Cugat ja després. Però vaja, que aquest ha estat el recorregut, el periple, no?
4: Exacte.
2: Que has hagut de fer.
3: Hi ha un moment, Lester, de la teva vida que tot canvia. Es pot explicar que quines coses passen que la teva vida dà un canvi de 180 graus?
4: He tingut molts canvis. Els primers canvis van ser el 2011 i 12, que vas començar amb ictus, i això em va portar per un camí bastant complicat a la meva vida, perquè jo són malalties i temes que no t'ho esperes. 2 anys més tard, el 2014, em van trobar una necrosi òssia a la cama esquerra, tant la tíbia com el peroné, van operar, però no van trobar la solució d'arreglar-lo tot. I a partir d'aquí, pues, una mica molèstia, carvari, en recuperar-me de l'ictus que m'havien passat, recuperar-me de la cama, i pues, afortunadament, el 2017 vas començar a sortir endavant, a sentir-me bastant bé. Això sí, vol dir una cosa molt especial que a mi em lliga molt a Barcelona. Jo, des del principi vaig arribar aquí a Barcelona, la llengua catalana era una llengua que l'escoltava del meu avi a casa, a Morón, a Cuba. El meu avi va néixer aquí a Barcelona, però va marxar a Mallorca i de Mallorca cap a Cuba.
2: I sempre llavors la manera...
4: Exacte, quan estava una mica enfadat, estava molt, molt, molt, molt content, cantava, explicava històries, i clar, nosaltres, que érem 3 o 4 nets, miraven i es miraven entre nosaltres i em deien, el iaio està trumba.
3: Insultava en català.
4: Sí, els insultos eren en català sempre, i quan explicava històries, sí, a la seva manera i tranquil, que estava allà ell treballant la fusta o fent qualsevol cosa, o amb el tema dels animals, doncs ells anava parlant la llengua de la seva natalitat, no? I nosaltres miràvem, deia, el iaio no està bé, ja li queda poc, saps? I clar, sempre explicava coses, nosaltres escoltàvem, i no sé per què aquesta llengua se'm va enganxar al cap i va estar el meu cervell conscient durant molts anys, perquè va ser arribar a Barcelona i al cap de 3 mesos ja jo estava parlant català.
3: Sí, sí. És que ho parla com molta
2: perquè
3: naturalitat.
2: Perquè ho va absorbir, sí. Vas absorbir,
4: sí,
2: com una esponja.
4: Però no ho sabia. va ser a l'edifici on jo vivia, que vaig escoltar una, no sé si era una conversa o una discussió, perquè en aquell moment no sabia com orientar el que estàvem parlant i tampoc captava totes les idees que s'explicaven. Sí que sentia algunes paraules que em sonen i més o menys podria portar-la a la meva llengua natal, que és el castellà, i fer una modificació i saber què és, no? I baixo i li pregunto al conseller, una consulta. Aquí es parla algun idioma estrany? Perquè, clar, em portava un dia només a l'edifici. I em diu, sí, aquí a Barcelona parlem català. I jo, hòstia, que sí, que ja havia sentit el tema del català. I va ser començar a indagar una mica, buscant un parell de llibre, i va ser, i ja, al cap de 3 mesos, els meus amics, que ja em coneixien de la feina, deien, és impossible, tio, tu estàs a l'acadèmia. I jo, no he anat mai a una acadèmia.
2: No has anat mai?
4: Sí, després sí. Al cap de no sé, 10 anys, sí, em vaig presentar i vaig dir, vull fer una prova per veure com estic. I, bueno, em van donar ja el nivell B2 de català, i a partir d'aquí vas començar a fer el que és l'ajuda a la normalització lingüística per ajudar altres persones a aprenentatge el català, perquè m'encanta.
2: O no ho fas?
4: Fa ja 2 anys que no ho faig, perquè estic més o menys ja vinculat molt al tema de l'esport, però aquí a la Casa de la Cultura.
2: Aquí a la Casa de Cultura?
4: Sí, aquí darrere.
2: Uh-huh.
4: Sí, jo venia aquí i tenia 2 grups, dijous i dimarts.
2: Que bé.
3: I jo vaig escoltar, Lester, una entrevista que te van fer a Ràdio Igualada, potser?
4: Exacte, sí.
3: I en aquesta entrevista tu parlaves d'un projecte que tens tu i un altre noi.
4: Exacte.
3: És un projecte vinculat a l'esport, a la bici, a la pràctica de la bici.
4: Bé, deuries ben tens, però puc explicar-la tota. Sí,
3: a veure,
4: el projecte es diu Happy Wheels. Aquest projecte és un projecte que des de molts anys jo el porto al cap, perquè jo sempre he estat ajudant a nens, en principi nens autistes, he fet moltíssimes coses amb ells, però a barrel de la meva situació de discapacitats, jo necessitava no demostrar ni buscar ningun tipus de lo que és, que la gent pensi que vull buscar més enllà de lo que és, sinó intentar ajudar les persones que en aquest moment estan com jo he estat anys endarrere, al sofà, mal, sense possibilitat de moure, amb poques ganes de viure, amb la real necessitat de que algú l'escolti i que vagi endavant, no? I vas pensar, un projecte, algo per fer de que les persones que estan passant una situació molt complicada, tant amb una discapacitat com no, perquè no tothom és discapacitat, sinó que hi ha altres persones que tenen altres problemes a la vida i que no saben com sortir d'aquest tema. Sí. Pues, ajudar-los a fer front.
3: No només discapacitat física, sinó
4: tothom.
3: Mental.
4: Sí. Sí. Sí, sí,
2: i escolta'm una cosa, tu com vas sortir d'una situació com aquesta tan, tan dura? Com se surt?
4: És difícil, perquè jo pensava que ja no quedava molt, que la meva vida s'acabava, perquè em sentia molt malament, no trobava el què i el per què de continuar. Sí que les meves filles van començar, papa, no et trobem bé, papa, no estàs bé, necessitem que estigues amb nosaltres, però hi ha un moment que escoltes molt poc. Però després la parella, els amics, van començar a fer molta, molta, molta pressió. I aquí, amb tanta pressió i amb tot, van tindre la voluntat de començar a dir-me que tenia que parar, que això no podia continuar.
2: Aquí va reaccionar, tu?
4: Aquí va ser la reacció, però la reacció va ser obligada. Em van obligar a reaccionar. I a partir d'aquí, doncs, bueno, molts d'ells em van dir... Jo he sigut ciclista gairebé quasi tota la meva vida. Jo he sigut ciclista de Cuba. Des dels 8 o 9 anys practico l'esport. He estat a la selecció també allí. I clar, i per mi el ciclisme és molt. És molt, perquè m'ha donat molt i em dona molt. I clar, què va passar amb això? Que jo he perdut la possibilitat, perquè el 2020 em va atropellar una noia amb un cotxe. I he perdut la possibilitat de caminar com m'agradaria, com camina tothom, o la gran majoria.
2: Sí.
4: He perdut la possibilitat d'escalar, perquè m'encantava escalar, i de córrer. I amb la bici, jo totes aquestes funcions les faig amb el meu cap. Quan vaig ràpid en la bici, jo tinc la sensació que corro. Quan vaig a poc, que camino. I quan faig un port, que tothom diu que el port és duríssim, per mi estic escalant una muntanya. i és la meva alegria de fer les coses que a mi m'agraden d'una altra manera. Però al meu cap les estic fent.
2: Déu-n'hi-do. Sí. I per si això fos poc, el Lester va i s'apunta, no una vegada, sinó unes quantes, a fer una Titan Desert, no?
4: Exacte. Sí.
2: Al desert. Vinga! Amb totes les limitacions que per ell no suposaven res, no?
4: Bueno, al principi sí suposaven molt, però després s'han convertit com que una... És una limitació que està, però que hem de conviure amb ella i d'estar el millor possible per poder ajudar els altres. Clar, si jo soc una font d'inspiració, de quina manera inspiro les persones si no faig el que jo vull que ells facin?
2: I tant. Això és el que a tu, aquesta energia, és el que et dona l'energia per tirar endavant, no?
4: Em dona l'energia de tornar a la bici, em dona l'energia de poder veure les meves filles felices, de que el seu pare està fent coses.
3: Clar. És que també tens molta gent al teu voltant que...
4: Sí, i gent que m'estima.
3: Que t'estima molt.
4: Sí.
3: I aquesta idea de la crossa per la competició, com va sorgir aquesta idea?
4: Sí, la idea és una mica, es pot dir macabra, però molt especial per mi, perquè a les Titan Desert hi ha una zona, hi ha diverses etapes que s'han d'atravessar dunes. Les dunes no són ciclables. Molt difícil de ciclar. Mm-hmm. Les persones que travessen una duna pesen molt poc, són molt primetes, i jo no sóc prim ni peso poc, jo peso bastant.
2: Ah.
4: I clar, no sabia com atravessar les dunes. Vaig anar amb el gran Melchor Mauri, em va ajudar a ensenyar com passar per les zones de la sorra, però faltava part, perquè sí que vas aprendre com ciclar per les zones més toves, però que no de molta sorra, però a les zones que estaven més complicades, aquí no. La bici frenava i parava i, bueno, vaig caure gaire vegada, però sort, vaig caure sobre la sorra. I vaig pensar, jo he de fer alguna cosa per atravessar l'espai difícil de la duna. Perquè si no, no estic fent res. Aquí s'acaba la competició.
2: I jo no la vull solució
4: que... La solució va fer primer un bastó, després un pal, fins que vas començar a donar voltes i voltes, i com jo mateix, en la meva font d'inspiració i les meves idees que tinc al cap, perquè jo, a part d'això, m'he fabricat una pròtesi per poder anar en bici, si no, no podria anar
2: en bici.
4: Jo mateix, sí. Mai he tingut l'ajuda, he demanat moltíssimes vegades ajuda i sempre m'han dit que no, o pagues o no t'ajudem, i jo no tinc solvència per poder pagar tantes coses ni coses de la vida normal. I al final doncs, vaig pensar, he de fer algo que m'ajudi, que no s'enfonsi en la sorra i que jo pugui travessar-la. I al final doncs, vaig fer un petit disseny, vaig trobar una persona amb molt d'acord de Xina, ho puc dir així exactament, i em va fabricar unes crosses amb les condicions que jo podia passar per la
2: sorra. Però com és aquesta crossa?
4: És una crossa
2: perquè no t'enfonsi.
4: És una crossa de fibra de carboni amb una petita inclinació, que no es nota molt, però per al meu procés sí, i la part de sota, la part és una zona molt, molt ampla, és com una bota, no és bota, però és una... Bueno, de fet, està aquí.
2: Sí, sí, després... A veure...
4: I la part de baix és bastant ampla i no s'enfonsa tant en la sorra, i per això ho puc passar amb ella. I també la quantitat de fibra de carbon que porta la crossa és resistent per la flexibilitat i que no es trenqui, perquè s'ha de fer molta força per passar per la sorra.
3: És que ho diu molt, molt fàcil, però és jo difícil. Vaig veure unes imatges...
2: Jo també he vist algunes imatges.
3: Sí, i no sé com troba aquest equilibri entre
4: és difícil,
3: la transició...
4: Bueno,
2: has de veure com té els braços.
3: Sí, és que...
2: No?
3: Requereix molta preparació física i mental, també, perquè...
4: Sí. La Titan és més coco que cos. Això sí ho puc dir.
2: L'última vegada que has fet la Titan, quan va ser?
4: El 2025.
2: O sigui, l'any passat.
4: L'any passat, sí.
2: I tornaràs?
4: D'aquest any potser no, però l'any que ve segurament sí.
2: T'estàs preparant?
4: Bueno, preparar ja estic, però hem de fer altres coses de prioritats.
3: I quan no practiques esport ni estàs a casa, tranquil, què fas? Què t'agrada fer?
4: Bueno, llegir una mica, pensar en coses que he de fer. Si no tinc 100 projectes al cap, són pocs. I normalment sempre hi ha alguna cosa que fer. O netejar algo, o canviar alguna cosa de puesto, o revisar si a la bici li falta algo per poder sortir el dia següent. I així vaig pensant en rutes, en tema de les nenes, i a vegades, pues, si hem d'anar a algun lloc, pues, si puc accedir, si hi ha ascensor, si les voreres estan adaptades. És un tren que cap això, eh? Sí. És molt difícil.
3: Les nenes són petites? O
4: no, ja són grans. Sí, ja són grans, però són, no són tan grans tampoc, 14 i 16. Però per mi són petites, sí, per altra gent són grans, però sí que estan molt amb mi i me tenen una estima impressionant. De fet, elles, jo corro a la Titan amb un número, que normalment lo demano, i en moltes carreres m'ho donen també, és el 81, i és perquè la meva filla gran diu que jo sóc un pare infinit, i la petita que sóc el número 1.
2: Està ben trobat. Molt ben trobat.
3: Lester, i quan penses en el Lester de
4: abans?
3: Fa 26 o 27 anys, quan no havies tingut totes aquestes coses per les que has passat, què penses? Creus que el Lester d'ara o d'avui dia havia aconseguit tantes coses si no hagués passat tot el que has passat?
4: A veure, sí que explicar-te alguna cosa, jo crec que això tu, més que la nostra companya que tenim aquí davant, ho sap, venim de Cuba. A Cuba hem viscut moltes coses, i segurament tu també vas estar en els anys 90 a Cuba, una dècada molt, molt, molt, molt complicada. Van tindre que viure situacions extremes, passar ganes, 3, 4, 5 dies sense electricitat, i tot això pues, complica la vida de les persones. I comences a tindre un aprenentatge molt important per resoldre problemes que no te lo esperes, que no saps com ho has de fer i de quina manera ho acabes assolint, això. I, clar, amb totes aquestes penúries i, puc dir també, sort de viure aquesta pobresa, no? Jo vaig poder viure en poc, ser feliç en poc, i quan no tens cap sortida, sempre trobo la solució de solventar les coses. Per això és gràcies a viure malament.
3: Sí. Però t'ho preguntava perquè molta gent li passa això, que de cop i volta la vida li canvia i
2: li fa un tomb,
3: no troba, i no lo esperes, i no trobes la manera de sortir.
4: Sí, sí, sí. Bueno, jo també he tingut la sort que quan les condicions de vida van anar a pitjor cada moment, sempre arribava una persona que em posava una paraula molt important per dir-me, aixeca't, no et quedis aquí, perquè nosaltres t'estimem i sabem que tu ahir no estàs bé i que necessitem el Lester. I clar, quan diuen això, has de pensar, per què em necessiten? Per què tornen a mi si quan jo no vull saber de les persones, no? I és perquè, bueno, d'alguna manera m'ha fet estimar. I
2: ja ho deien, eh? Menys és més.
4: Sí.
2: No?
4: Sí.
2: I això és veritat.
4: Exacte.
2: Perquè al final t'has de buscar els recursos, la manera de tirar endavant, de sortir d'aquestes dificultats, i quan ho tens tot fàcil, quan ho tens tot a l'abast i no tens, no has ni de pensar, doncs segurament no t'estan fent un favor.
4: No, al contrari.
2: Lester, doncs moltíssimes gràcies per la visita. A la nostra companya, l'Alice Daimi, gràcies també per haver trobat aquest titan del desert, que l'havíem tingut per aquí a Sant Cugat i no havíem tingut notícia.
4: Jo sempre havia pensat, perquè de fet quan jo vaig començar a la Titan...
2: Tens alguna vinculació encara amb Sant Cugat o no?
4: Bueno, alguna cosa, que vinc per aquí, tinc molts amics aquí, però... I me'n va estranyar, jo dic, hòstia, vivia a Sant Cugat quan vaig començar la Titan i Sant Cugat no se'n va enterar de que jo feia les Titan. Però bueno...
2: Això és culpa nostra.
4: No, és culpa teva, és culpa de tots.
2: Lester, que et vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres, i ja sapigueu, si algun moment necessiteu, aquí estic.
2: Gràcies. A tu també, Lis Daimi.
3: Moltes gràcies.
2: Que vagi molt bé. Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Anna Fernández, corredora d'assegurances, patrocina aquest espai.

0: Un dia més tornem a parlar d'emprenedoria en aquest espai, el Sant Cugat Emprèn, l'espai de Ràdio Sant Cugat dedicat a conèixer projectes professionals i iniciatives que impulsen l'ecosistema empresarial del nostre territori. I com sabeu, cada vegada que ens visita la Cuca Fernández descobrim històries, idees, maneres de fer que inspiren i transformen la manera d'emprendre. Cuca, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, bon dia.
0: Avui una nova iniciativa que descobrirem acompanyades per les responsables, no, d'aquest projecte.
1: Així és, us presento un projecte molt innovador, disruptiu i divertit. És el Happy Teens, és un trivial col·lectiu pensat perquè les persones juguin, pensin i es tornin a connectar. És un joc per equips que combina preguntes de cultura general amb reptes que fomenten la complicitat, la conversa i la participació. Un format que converteix qualsevol trobada entre amics, famílies, escoles o fins i tot empreses en una experiència compartida. I al darrere hi trobem a quatre emprenedors d'aquí Sant Cugat, d'aquí la ciutat, perquè és una idea que ha nascut aquí, al nostre poble. Jo sempre dic que el poble, ja sabem que és una ciutat, sí, però la nostra essència està al darrere. Doncs estan aquí amb nosaltres Sandra Piferrer i Teresa Macià, part de l'equip, dels CEOs, jo no sé ja com els hi mencionaria. Benvingudes al Sant Cugat Emprèn.
2: Moltes gràcies.
1: Explica-nos una mica com va néixer aquesta idea.
2: Pues mira, t'explico. Principalment la idea va sorgir del Jaume, el meu marit, va ser el principal ideari d'això. Va sorgir ell principalment al moment del Covid, vale? Va estar pensant quines coses ho van passar tots molt malament, no? I estàvem tancats i ell va començar a pensar, quan la gent sortirà, això serà la bomba, perquè clar, la gent sortirà després de tantíssim temps tancat a casa amb un milió de coses i ganes de fer, però sobretot de viure moments, de viure experiències. Per què? Perquè hem viscut per primera vegada doncs aquell moment tancats, que potser s'acabava tot allí, potser no sabíem què passaria el demà, i era en plan, bueno, doncs quan sortirem d'aquí, què passarà? Doncs siguem feliços, no? És a dir, fem alguna cosa per poder ser feliços, per poder disfrutar, per poder estar amb amics, per poder estar tots junts. Llavors m'ho va plantejar a mi, i jo en aquell moment estava amb una punta de feina total, i li vaig dir, no, jo no vull emprendre això ni en conya. Llavors va dir, doncs jo vull seguir picant pedra, i amb unes caminates, quan ens van començar a deixar sortir a caminar, vam començar a fer caminates doncs, amb el Patxi i la Teresa, i ell es va doncs, cohesionar amb el Patxi, i el Patxi, que és un gran també pensador de tot aquest, sobretot de la part de continguts, li encanta, no?, la part aquesta cultura i saber i coses, i va dir, doncs, a mi m'encanta doncs, aquesta part, no? I llavors, clar, tu amb un projecte sempre necessites tenir diferent tipus de parts, no? És a dir, uns han de ser els que donen la cara, uns els que fan la venda i els altres els que pensen, no? I llavors, doncs, bueno, vam començar a fer-ho i vam parlar amb la Teresa i també va dir, doncs sí, nosaltres també ho voldríem tirar endavant, i vam dir, doncs som-hi. Quan sortim de tot això i ens deixin començar a trobar-nos, doncs ho tirarem endavant.
0: I dit i fet. Però quin era el plantejament? No sé si constituir-vos en una petita empresa, començar per on, o sigui, com visualitzàveu en aquell moment aquest projecte?
2: Pues la veritat és que no en teníem ni idea, vam tindre que començar a trucar gent com la Cuca, perquè ens poguessin dir, escolta, això com ho arrenquem, no? És a dir, perquè nosaltres som assalariats d'empresa privada, vull dir que no estem no estàvem en aquell moment al grup, no?, d'emprenedoria. I llavors ens van dir, bueno, doncs principalment doncs tenim que primer trobar espais on es pot fer organitzar-nos perquè quan ho tinguem ho puguem dur a terme, no? Llavors, el primer espai que vam trobar que pogués capiguer, perquè clar, ens van dir, heu de pensar en gran, perquè nosaltres al principi sempre pensàvem més aviat en petit, no? I quan tu penses a nivell d'emprenedoria has de pensar en gran, perquè el no i el no anirà bé, això pot passar sempre, però tu no has de pensar això, has de pensar en positiu i que anirà bé. I clar, doncs vam dir, doncs vinga, pensem en gran, necessitem començar doncs mínim 8-10 grups, necessitem un espai on capiguin aquests grups, necessitem tindre algú que ens faci de presentador, gent que ens ajudin a corregir els continguts, gent com ho vam començar a organitzar aquest primer, I no vam pensar en cap moment que darrere d'això pues, hi havia facturació, que hi havia entitats, que hi havia... Bueno, que hi
1: aquestes
2: moltes...
1: són les bogeries que van néixer a la pandèmia.
2: Correcte.
1: I llavors va ser una idea, i clar, les idees boges realment a vegades tenen recorregut. A mi, Teresa, m'agradaria preguntar-te si realment teníeu consciència de que arribaríeu a 19 edicions.
3: No, en cap moment, en cap moment. Va ser, al principi vam dir, bueno, fem el primer i a veure què passa. De fet, el primer ens va costar molt d'arrencar. Vam haver de tirar molt de família, companys, amics, de dir, va, sisplau, va, que volem fer el primer. I vam fer el primer una mica pendent a veure de què passarà, no? I ja portem 19 edicions, més aniversaris, més team buildings empreses i, bueno, activitats que hem fet també amb escoles d'aquí de Sant Cugat, amb mestres... Vull dir que...
1: Perquè és un format que es pot adaptar a moltes coses, o sigui, sí, a un aniversari. Com comentaves tu, un team building, que és innovador també per una empresa, sí. I combinar aquesta trobada amb els nostres coneixements, perquè al final el trivial és com recordar tot allò que havíem après quan, sí. Bueno, fa uns anys, no? En el cas de la nostra edat, fa uns anys.
3: Una manera d'aprendre molt. Bueno, ara, precisament el dissabte passat que vam fer l'últim, la gent quan marxava, algú em va comentant i diu, ostres, a més, surto molt content perquè és que he après moltes coses. I el que dius tu, no? A més, que és una cosa que nosaltres fem al nostre format, però quan el fem per una empresa, per un team building, per un aniversari, doncs sempre el personalitzem, no? El personalitzem.
0: Sí, que també el fa una mica la carta, no?
2: Sempre, sí, sí, sempre.
3: Sí.
2: Mm.
3: Sempre sí. Amb la nostra base, però el,
2: és personalitzat. Hi ha gent, doncs, clar, quan fem els team building, sobretot, o fem festes d'aniversari, doncs nosaltres... el que fem és demanar fotografies d'aquella persona que fa l'aniversari, demanar informació, bueno, mirem la informació de cada una de les empreses, mirem el que necessitem per personalitzar al màxim possible aquella edició personalitzada que ja és per aquella persona.
1: Clar, hi ha una feinada darrere de tot això, clar, i vosaltres sou un equip molt disruptiu,
2: molt
1: perquè clar... També treballen les emocions, perquè treballar, ja sabem, en parella no és fàcil. Com ho porteu, això? Com ho gestioneu?
2: Pues mira, no barrejant temes, és a dir, la Teresa i jo, per exemple, no ens posem amb res dels continguts. Bueno, sí, jo la nit abans, perquè a l'hora de presentar-la, clar, jo com que sóc la que presento l'esdeveniment, clar, primer me l'he d'aprendre, no? I me l'he d'aprendre, tinc que... I clar, la nit abans, quan el veig, dic, uau, és molt difícil, perquè això no ho veig, això no... I em diuen ells, no es pot canviar. Això ja no es pot canviar, això ja està preparat, està editat, està tot fet, Sandra és el que hi ha. Si veiem que no anirà del tot bé perquè a vegades surt alguna categoria pues, que és una mica més complicada que una altra, pues, i veiem que la puntuació, perquè ells es guien molt per la puntuació. Quan la gent diu si això és fàcil o és difícil, és en funció del que tu saps o no saps. Per tant, si per ells la puntuació passa del bé al notable, el que diríem antigament, del bé al notable, vol dir que la categoria no era tan difícil, perquè la majoria de gent ho sabia.
1: I quines categories són les que més troba la gent així com més complicades?
2: Home, sempre és el famoso trivial, és a dir, història, art, ciència...
1: Geografia?
2: Geografia no és tan complicada perquè la gent viatja molt. Llavors, de cada vegada que la gent ha començat a viatjar tant i viatja més, pues, jo crec que geografia encara la tantegen més. Clar, història. Normalment acostuma a ser pues, una de les... Però la gent ens ha sorprès, la gent sap molt.
1: I la gent jove s'engresca amb el Happy Teams?
2: Pues mira, normalment tenim una mitja de... Nosaltres fiquem un límit perquè estem limitats a espai, val? I això ho fem sempre a l'hotel Sant Cugat. Les nostres edicions fixes les fem a l'hotel Sant Cugat. L'hotel Sant Cugat hi podem posar, per estar còmodes tots, unes 20 grups. 20 grups al voltant de 120-125
1: sí,
2: persones.
1: Sí, perquè hem de recordar que sopa.
2: Sí.
1: És un sopar així com molt... No és un sopar de taula, però que es pot sopar mentre fas l'esdeveniment, no?
2: Ara t'ho explicarà la Teresa, això, que ho porta ella, és l'especialista. Jo t'explico el dels joves, si vols, perquè normalment a cada edició tenim dos, tres grups d'una mitja d'edat una mica més baixa. Quan diem joves, sempre diem menors de 30. De 30 ja en amunt, pues ja són gent jove, per suposat, val? Però ja nosaltres ja no és el que diem, perquè a vegades ens venen grups d'adolescents, val? És a dir, de 19, 20 anys. Bueno, pues fins ara tot havia anat normalment, pues, eren grups que els hi costava. Els hi costava perquè nosaltres els hi adaptem, quan tenim gent jove també adaptem el contingut.
1: Llavors, ho fixeu abans,
2: sí,
1: o sigui, mireu...
2: Nosaltres sempre al formulari preguntem. Sabem i preguntem. el rang d'edat, per saber una mica després el contingut de les preguntes estigui adaptat amb aquella, amb aquell grup, no? És a dir, que, pues, que hi ha una categoria de música que no és el mateix Bad Bunny que és Camilo Sexto. Per tant, és important. Tothom sap Camilo Sexto, perquè tothom sap Flipes, perquè tothom sap, però no és el mateix.
1: Quina bona manera de connectar aquestes generacions intermitjana o amb, per mig del joc, no?
3: Sí.
2: Pues mira, aquest divendres, el dissabte última edició, val? Eren 120 persones i hi havia 4 grups que podem considerar de menys de 30, i va ser per primera vegada amb els 19 edicions, el grup guanyador va ser un grup on tots els integrants, eren 7 integrants de 22 anys. I no estaven les preguntes sempre adaptades, és a dir, els havien fet les preguntes, perquè clar, hi havia 4 grups, per tant, va ser flipant, perquè a més la sala es va aixecar i la sala els va aplaudir, vull dir, amb la il·lusió, no?, de que la gent jove, perquè hi havia cultura, hi havia, perquè sempre hi ha una... han ficat una categoria nova que es diu actualitat. Actualitat, sempre fem l'actualitat que surt a mitjans de l'últim mes, més o menys. Preguntes, 10 preguntes d'actualitat de l'últim mes. Clar, ja no és saber continguts, que has de saber també actualitat. I van guanyar, no per mig punt, van guanyar amb diferència.
1: O sigui que tenim esperança.
2: Sí.
1: En el nostre jovent.
2: Sí.
1: I com surt la gent amb una primera experiència? Perquè, clar, jo sé que la gent repeteix. O sigui que això vol dir que a la gent li agrada. Però quan la gent per primera vegada fa un Happy Teams, com surten? Què senten? I després també segur que teniu un munt d'anècdotes.
3: Moltes, moltes, moltes anècdotes. La gent surt contentíssima, surt molt divertida. De fet, hi ha algun grup que ha vingut a les 19 edicions. Vull dir que és que no és que vingui de tant en tant. Hi ha grups que venen i després diuen, bueno, doncs venim un cop a l'any, o perquè normalment en fem 4 fixes, però hi ha gent que ve a tots. I si un no pot venir, bueno, diu, ens sap un de greu, no podem venir. Clar, ens trobem a vegades que com és un equip de 6 persones, normalment ja fan un equip fixe, doncs a la que una persona falla per qualsevol cosa que no pot venir, doncs clar, aquell equip ja no ve aquell dia, no? Però és el que et deia, la gent surt molt contenta, molt.
1: Jo, Teresa, molt... ressaltaria també, vaig tenir l'oportunitat de viure, parlant d'anècdotes, una experiència molt emocionant, molt emotiva, perquè fins i tot va jugar una persona que estava malalta a l'hospital. Això m'agradaria que ho expliquessis. Sí.
2: Bueno, nosaltres teníem una amiga, mal, que es va apuntar, perquè com ha dit la Teresa abans, a la primera edició, com l'emprenedoria és molt dura, no? I la primera edició estàvem a punt d'avortar-la. És a dir, no podíem tirar-la endavant, perquè bueno, havíem de pagar la sala, havíem de pagar el càtering i anàvem a perdre diners. Quan tu no ets emprenedor, bueno, quan tu no tens potser la mentalitat tan emprenedoria, perdre diners, dius, com que he de perdre diners? Però sí, havíem de perdre diners. Llavors va ser la persona del càtering, va ser la que ens va dir, us teniu que llançar. Us teniu que llançar perquè teniu que tindre imatges, teniu que tindre vídeos, teniu que tindre coses que després us ajuden a publicitar. Per tant, endavant. I vam dir, vale, però per no perdre tants diners és això, doncs hem d'agafar i que vinguin a jugar a grups d'amics i grups de coneguts. Llavors, un dels grups que va vindre de Sabadell era una amiga nostra que va fer un grup a Sabadell perquè a ella li agradava moltíssim tot el tema del trivial i tot el tema de la competitivitat i els jocs de taula. Aquesta persona va agafar un càncer molt greu. Però aquesta persona va vindre a totes les edicions i nosaltres vam anar veient la debacle d'aquesta persona, ¿vale? És a dir, vam anar veient com cada edició pues, aquesta persona estava una miqueta més malament, no? Llavors va haver una edició que ella estava a l'hospital i va demanar l'alta voluntària per poder venir. És a dir, estava ja que li havien dit que aquell dia podria venir i va demanar l'alta. Però com que era un dissabte, el metge el dissabte al matí no li va voler donar l'alta de cap de les maneres, ni voluntària ni res, no li van voler donar l'alta. I ella va dir que ella volia vindre a Happy Teams, perquè per ella era el retrobament amb els amics, el retrobament amb la gent, el passar-s'ho bé i el desconnectar de la malaltia. Llavors vam dir, aviam, pues per decisió pròpia no es pot fer, perquè no podem tindre gent fora de la sala, perquè podrien copiar. Vale, llavors pues, vam dir, pues nosaltres ho tirarem endavant. Ho tirarem endavant i li van posar un ordinador, es va posar un ordinador portàtil a l'Hospital de la Vall d'Hebron i ella des d'allà va fer la connexió via pantalla amb el concurs i els altres integrants del concurs estaven a la sala, llavors ella era una més però des de l'Hospital de la Vall d'Hebron. quan vam començar ho vam haver d'exposar a la resta de grups, perquè clar, tindre una persona, és que em posa la pell de gallina, tindre una persona fora de la sala, això implica que aquesta persona pugui copiar, com torno a dir, no? Llavors clar, els altres grups ho han de saber, però no, en cap moment els altres grups ho van tindre totalment clar, ens van deixar fer la connexió, primera era una decisió que estava presa per nosaltres i els vam dir que si no, si algun grup no estava d'acord, Happy Teams havia pres aquesta decisió i que per tant podien marxar i els hi tornàvem els diners, no havia cap problema. I va ser una edició, pues,
1: quina gran excepció que es va fer, perquè jo crec, bueno, ho vaig viure i realment va ser molt emocionant.
2: A més, volia afegir que a la següent edició van vindre dos grups amb honor a ella a guanyar i van guanyar. Sense, és a dir, van vindre per voler i per dedicar-li el premi a ella.
1: Torno a repetir,
2: perquè ella va morir.
1: Que quina, bueno, clar, és que la connexió que fa, a mi també se'm posa la pell de gallina, la connexió que fa el joc, que a vegades parlem, doncs mira, una manera de jugar, li va rebre un homenatge a aquesta persona. Doncs hem tallat una mica
2: perdona,
1: abans...
2: Perdona, que et volia dir també una altra cosa per afegir-te, que també el que vam integrar, vam fer, el passa que a vegades no ha funcionat, és que hi ha gent que està sola i que li agrada molt el poder fer aquest tipus de coses i no té grup d'amics o no té coneguts i hem d'entendre que hi ha gent que no té aquesta facilitat com per agafar la seva agenda del mòbil i començar a convocar gent. Nosaltres hem donat la possibilitat de fer grup obert, és a dir, que si una persona...
1: Un Tinder happy.
2: Correcte. Sí, sí, sí, és això. Si una persona vol venir a Happy Teams i vol participar i no té amics o no té grup, que ens ho digui. Perquè nosaltres el que fem després és publicitar-ho. I si com amb la seva situació es troba més gent, poden venir, poden concursar. Ho hem fet. Han vingut dos vegades dos grups oberts amb diferents edicions i al final s'han conegut i hi ha algun grup que ha fet amistat allí, saps? Perquè, bueno, ha sigut una opció de poder participar i a part, doncs mira, a sobre s'han fet amics.
1: Ens ha quedat pendent lo del menú que feu, que explica una mica ràpid així, sí, perquè la gent sàpiga una mica el que es trobarà.
3: Sí, normalment, a veure, normalment les edicions que fem nosaltres comencen a 8:15 i normalment és fins 11:45, més o menys, les 11, 11:45, i el que és a la meitat es fa una parada, vale, que és pel sopar. Normalment això pues, és un sopar, com deies tu, que no és un gran sopar ni més, es menja directament a la taula i bueno, es porta una safata amb com un picoteo i es fa ja directament a la taula.
1: Però comentar que va inclòs en el preu.
3: I això va inclòs en el preu.
1: És un preu molt raonable que, bueno, que inclou tot i que és una experiència molt, molt xula per viure amb amics, amb família o, com dèiem, amb empreses. També parlem de...

0: aniversari que ella lloga una casa rural i allà munta un happy teams. Nosaltres li adaptem. Hi ha gent que necessita més planificació en el sistema que vol, taules, cadires, tot això s'ha d'encarregar en aquest cas la persona. O, per exemple, doncs, a vegades a les escoles doncs, també. Doncs, l'Ajuntament, nosaltres els vam dir que era una molt bona idea poder fer-ho perquè com a activitat del poble és una manera de retrobar-se grups, de trobar-se gent i podem arribar a qualsevol col·lectiu que hi hagi al poble. És a dir, des de qualsevol, és que és qualsevol, des de gent gran a gent jove a col·lectius diferents.
1: I qualsevol temàtica és
0: qualsevol, vàlida. Això, qualsevol temàica. I llavors ells ens van dir, pues, ens van dir que s'ho volien pensar i que sí, que per suposat. I ens van fer la proposta pues, de fer per l'activitat de Sant Jordi el que es va anomenar el trivial literari.
1: Clar, igual que fem el quinto, no? Es podia fer un happy teams.
0: Perfecte. Eh? És a dir, de la mateixa manera que la gent es troba per fer el quinto i jugar el que seria un bingo de tota la vida, pues, la gent es pot trobar igualment per fer un trivial de tota la vida.
1: A mi se m'ocorreix, Carme, que avui les recomanacions podríem dir-los a la Teresa i a la Sandra que ens diguin quines són les pròximes edicions i podem comentar per veure si la gent s'anima.
2: I jo tinc algunes qüestions per preguntar, per treure dubtes, perquè la Cuca, que ja ha participat, ja sap com funciona. Per aquells que no sàpiguen que és la primera vegada que senten a parlar de vosaltres, com ho fan per participar en les sessions que organitzeu a l'hotel?
0: Ho publicitem sempre al nostre Instagram, happyteams_Sant Cugat. Allí sempre està publicitat. I allí hi ha el formulari, és a dir, allí hi ha el formulari penjat per poder-se apuntar. És a dir, donen clic al formulari i el formulari et fa les preguntes necessàries per poder-te apuntar.
2: Val. I en aquestes sessions que organitzeu vosaltres, què han de pagar?
0: Ells ja paguen 30 euros per persona i han de vindre amb equips de 5 a 7 persones. És a dir, pot ser un equip de 5, 6 o 7 persones.
2: Val. Heu parlat en algun moment de premis. Hi ha premis?
0: Correcte. Tenim 3 premis, primer, segon, tercer. També tenim premi per... No ho diem perquè els hi donem la sorpresa, però bueno, sí, també tenim premi a l'últim, val? Perquè nosaltres no volem que la gent vingui a competir, volem que vingui a passar-s'ho bé. Per tant, allò de que aquella sensació... La gent és molt competitiva i la gent al final... Oh, he quedat últim. Doncs a Happy Teams, l'últim, té un petit premi. I a més tenim empreses que ens ajuden, perquè empreses patrocinadores que ens fan obsequi d'algun lot, alguna cosa que ens donen, qualsevol cosa és benvinguda, perquè nosaltres fem uns sortejos. És a dir, abans de donar la puntuació final, fem publicitat d'aquestes empreses que ens ajuden i llavors fem sortejos. És a dir, que quasi tothom marxa amb algú.
2: Jo crec que ja estan solucionats.
1: Què et sembla?
2: Els dubtes.
3: Bueno, jo volia afegir una cosa, que és que hem parlat de categories, vale? De les típiques del trivia, història, geografia, però que no és això només. Vale? Després venen les divertides, que són les que ens agraden a la Sandra i a mi, vale? Que són cançons, són logos, són personatges famosos... Vale?
1: O sigui, hi ha premsa rosa també, premsa en el trivial.
2: I de Sant Cugat hi ha preguntes?
0: Hi ha un apartat que es diu de menjar i beure, i a l'apartat de menjar i beure el que fem és posar diferents coses, pot sortir a vegades coses de Sant Cugat, correcte.
2: Que bé.
1: I què més estaves comentant tu, Teresa, que t'hem tallat aquí i t'hem dit premsa rosa del trivial quines
3: no,
1: més?
3: No, pensava d'això, deia personatges famosos, per exemple, els logos, que són endevinar logos, aquesta també agrada molt a la gent, esports, que aquesta també hi ha gent que també li agrada molt, i bueno, que hi ha categories que són molt més divertides, que és una mica l'essència, no? De que no és només que hi vingui la gent que en sap molt, sinó que cadascú, al final, si són 6 persones, doncs cada persona pot aportar una mica del que ja sap, no? Que tothom parles, acaba participant.
1: Teresa, parles de diversió i ja els noms també dels grups moltes vegades donen molt per riure.
2: Es posen nom.
1: Sí, cada grup té un nom. Sí, vale. És molt xulo perquè el que parlem de la coacció, de l'equació, de connectar, fa que també el treball en equip sigui el principal.
3: Ja comença abans, sí, perquè quan s'han d'inscriure es demana que es posin un nom l'equip i que triïn una cançó, perquè el primer que fem quan presentem és fer la presentació dels equips i cada equip surt a la pantalla amb el seu nom i amb la seva cançó. I això ja de principi ja forma una cohesió de l'equip.
1: És una experiència molt guai per viure així en grup, és molt xula, molt disruptiva, com us he dit al principi.
2: Anem a les recomanacions.
1: Clar, no ens quedem sense saber-ho.
0: I no ens oblidem que també hi ha un tast. És a dir, dins de la, una de les

0: Una de les preguntes és el tast. És a dir, a vegades hi ha hagut un tast de xocolates, hi ha hagut un tast de sugos, hi ha hagut tast de mermelades, tast d'espècies... Hi ha un tast programat a una de les proves, perquè al final són uns reptes finals en el qual sempre fiquem coses noves. I una de les molt, molt, molt xules és el tast, o també una nova que hem ficat ara també de postals del món, que com que la gent, com he dit abans, viatja molt, doncs postals del món, com la pregunta diu. Llavors hi ha imatges de tot el món i la gent...
1: Això és innovar,
0: Això és innovar. Sí, estem innovant contínuament.
1: Doncs anem a la data de la pròxima edició, Sandra,
2: sí.
1: Teresa?
2: La propera que tenim ja confirmada amb l'hotel que comentàvem és el 28 d'octubre. Ara fem un parón a l'estiu perquè la gent ara ve el bon temps.
1: Doncs és el 24 d'octubre a l'hotel Sant Cugat. Espera, que confirmem ben exactament la data, perquè no ho diguem malament, clar, perquè si no...
2: 17 d'octubre, perdó.
1: 17 d'octubre, vale, ja veig veig a la Sandra aquí, l'apuntadora. Veig que treballeu en equip,
2: Sí, sí. És que ho tenim confirmat d'ahir, de l'hotel.
1: Doncs 17 d'octubre a l'hotel Sant Cugat, nova edició del Happy Teams. Una aposta que, a part de divertida, doncs això és una trobada amb els coneixements. Teresa...
2: Una cosa només volia dir, que heu parlat de que som nosaltres, vale, les dues parelles, però volia comentar que és un tema que és familiar, vull dir, estem nosaltres, però els dies que fem les edicions venen els nostres fills també a col·laborar.
1: Aquí col·labora tothom.
2: I una de les que també col·labora molt, pobra, que jo crec que es mereix que li diguem, és la meva filla, la Paula, que porta tot el tema de les xarxes socials.
1: No l'hem mencionat a la Paula.
2: Seria com la community manager del tema, no? Perquè...
3: No els hi falta de res, no?
2: No. Al final el que dèiem, no? És molt difícil, no hi havia manera de fer-nos conèixer i tot era a través de les xarxes socials i del boca a boca, de la gent que ha anat dintre.
1: Teresa, això s'emprendre i això Sant Cugat emprèn, que el millor lloc perquè es poseu aquesta idea tan, tan xula. Moltes gràcies, Sandra, moltes gràcies, Teresa, i li envieu una abraçada molt forta a tot l'equip, a tota la família, perquè al final la família també és un equip, i ens acomiadem, Carme.
3: Ja no ens queda més temps. Gràcies, Sandra, Teresa, Cuca, i fins a la propera.
0: A vosaltres.
2: Que vagi molt bé, gràcies.
4: Ana Fernández, corredora d'assegurances, ha patrocinat aquest espai.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Sabies que...
2: Una curiositat interessant és que els plàtans que mengem avui són gairebé tots clons entre si. La majoria de plàtans que es venen en el món pertanyen a una varietat anomenada Cavendish banana. A diferència de moltes altres fruites, aquests plàtans no es reprodueixen amb llavors normals, sinó que es cultiven plantant parts de la mateixa planta mare. Això vol dir que genèticament la majoria dels plàtans Cavendish són pràcticament idèntics. És com si milions de plantes fossin còpies de la mateixa original. Aquest sistema és útil perquè garanteix que tots els plàtans tinguin un gust i una forma molt semblants, una cosa que facilita la producció i el comerç mundial. Però també té un inconvenient important. Si apareix una malaltia que afecta aquesta varietat, pot atacar gairebé a totes les plantes alhora perquè tenen el mateix ADN. De fet, al segle XX ja va passar una cosa semblant amb una varietat molt popular anomenada Gros Michael Banana, que pràcticament va desaparèixer a causa d'un fong. Per això, avui dia els científics investiguen noves varietats de plàtans més resistents.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ja ha arribat la primavera i, com les flors, la poesia també floreix. Per això, si escolteu amb atenció, sentirem un poema que parla d'aquesta estació tan bonica. L'escoltem?
5: Hola, em dic Matías Abelar i sóc de l'escola Tabor de Quart B. El poema que he escollit es diu Ara tu, ara jo, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè tracta sobre la primavera. A continuació, us recitaré el meu poema. Ara tu, ara jo, per l'abril cada gota val per mil. També puc dir, per l'abril de llibres en llegiré mil. Pel maig, cada dia un raig. També puc dir, quan apunten les fulles el faig. I també afegir, quan canta el gall. Arriba l'abril i el maig, pels cels de moltes places i carrers, i volen un munt de falciots i ballesters. Tarda de primavera, les Xesca i la Justina inventen i escriuen refranys sota la gran figuera.
4: Quin poema tan bonic, Matías. Moltíssimes gràcies per recitar-lo i per participar al nostre programa. Adeu!
5: Adeu, embaladits!
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Comprar un habitatge usat a Sant Cugat costa de mitjana 584.000 euros. Llogar-lo, 1.427 euros al mes. El salari de referència que fixa l'àrea metropolitana de Barcelona per garantir una vida digna se situa al voltant dels 1.528 euros mensuals per al conjunt de la metròpolis i s'enfila fins als prop de 1.900 per a una persona sola a Barcelona. A Sant Cugat, on el cost de l'habitatge és significativament més alt, aquest llindar se situaria per sobre dels 2.100 euros mensuals. La comparació és clara. Per qui viu de lloguer sense compartir despeses, el cost de l'habitatge absorbeix pràcticament tot aquest salari de referència. El problema no és tant la manca d'ingressos agregats com la seva distribució. Sant Cugat és un dels municipis amb la renda per llar més alta de Catalunya, però aquesta riquesa no es reparteix de manera uniforme. En aquest context, l'habitatge ha deixat de ser una despesa assumible per a moltes llars i s'ha convertit en un factor central de pressió econòmica. I Sant Cugat se situa en la cinquena posició del rànquing de municipis de Catalunya de més de 1.000 habitants, amb el nivell de renda per càpita més elevada, amb 30.434 euros l'any 2023, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Al capdavant s'hi ha situat per primera vegada l'Ella, amb 35.425 euros, seguida de Matadepera, que cau a la segona posició. I el Teatre Auditori Emma Vilarasau ha acollit aquest dijous la celebració del Dia de les Esquadres 2026, una jornada que ha servit per reconèixer la tasca dels agents dels Mossos d'Esquadra, de les àrees bàsiques policials de Sant Cugat i de Rubí i Castellbisbal durant el darrer any. I l'activitat de la bugaderia industrial F. Papiol a la Floresta està causant molèsties als seus veïns des del passat mes de setembre. Així ho han denunciat al Consell de Barri, celebrat aquest dimecres al Centre Social i Sanitari. Diversos veïns s'han queixat del soroll constant que produeix aquesta empresa, tant per culpa de la maquinària com pels generadors que ho mantenen en funcionament des de ben aviat al matí i fins al vespre. Comencen entre les 5 i les 6 del matí i acaben entre les 7 i les 8 del vespre, de dilluns a diumenge, sigui Nadal, Setmana Santa o el dia que sigui, ha explicat Marta Artigas, una de les veïnes afectades. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Fer-se un lloc dins del panorama musical no és gens fàcil. Cal talent, moltes hores de feina, constància i debades també, per què no dir-ho, un polsim de sort. Avui posem el focus en el talent emergent de casa nostra amb l'Abril Pastor. Ella és la primera veu del segell de la Nina Academia Music, que presenta un record. És el seu tercer senzill, és el primer en català, produït pels germans Chasky i Tony Ten. Un llançament que marca un nou capítol de la seva trajectòria artística. Per parlar d'aquest moment clau, del seu recorregut i del camí compartit fins aquí, ens acompanya l'Abril Pastor i estem intentant posar-nos en contacte també amb la Nina, amb qui va començar tot aquest trajecte. Abril, molt bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia, moltes gràcies. Molt contenta d'estar aquí.
0: A tu per acompanyar-nos. Tu recordes, Abril, ets molt jove, l'audiència no et veurà, però tens 20 anys.
1: 20 anys, sí.
0: És el teu tercer senzill, per tant, ja fa uns anys que camines en el món de la música.
1: Sí.
0: Tu te'n recordes de quin va ser el teu primer contacte, en el que fossis conscient de dir, ai, aquí hi ha alguna cosa que...
1: Bueno, jo a casa des de sempre jo he crescut amb música, als meus pares els agrada molt la música i bueno, el fet de... Bueno, em van regalar un teclat ja molt petit, amb 7 anys, i ja quan vaig començar a tocar el piano i començava a cantar i a versionar les cançons molt conegudes, ja jo deia, això m'agrada molt, jo vull seguir aprenent, i així ha sigut, sí, sí.
0: De fet, em sembla que amb 8 anys ja vas començar a fer les teves primeres classes de piano, que podríem dir que és el teu instrument.
1: Sí, és el meu instrument principal és la veu, però sempre vaig acompanyada del piano, que realment fins fa poc no em desenganxava d'aquest, no era capaç de sortir...
0: De cap a,
1: sí, de fer aquest pas... Però sí, sí, sí, és el meu acompanyant, el piano, sí, sí, va sempre amb mi.
0: No sé si a casa teva hi ha tradició musical o si va ser una qüestió molt teva, no?, aquest vincle que has establert amb la música.
1: Bueno, és el que he dit, he crescut amb la música, als meus pares els agrada molt, i sí que és cert que el meu pare, de petit, als meus avis li van regalar un teclat. I va ser justament amb aquest teclat, que el meu pare el va guardar, amb el que vaig començar a tocar el piano a casa. I és aquest el motiu com que em va fer començar a endinsar-me en aquest món de la música, però també és algo que porto jo dins des de sempre i que m'ha agradat molt.
0: Ens explicaves, no?, des de ben petita, acompanyada pel piano, que feies aquestes versions, aquestes covers. Hi ha algun moment que vas fer eureka, no? Jo vull ser cantant, jo vull ser artista.
1: Bueno, en el moment en el que... Ja, el simple fet d'estar versionant cançons i escoltar artistes diferents i alimentar-me de música tan diferent, de diferents èpoques, jo vaig dir, m'agrada molt versionar cançons, però jo també vull explicar el que em passa al meu voltant, el que els hi passa a les meves amigues i escriure cançons i ser cantant.
0: Clar, perquè tu ets cantant, però també ets compositora, és a dir, tu et fas la teva lletra, et fas la teva música, és allò que diguem una mica una artista completa. Vas començar la teva formació molt jove, amb 8 anys, i arriba un moment que decideixes anar a la Nina Academia, no? No sé què et va fer decidir per fer aquest pas i què buscaves en aquell moment.
1: Bueno, era molt petit, ara ho tinc com molt recent, però ja fa 7 anys, si no m'equivoco. I doncs va ser també que ho van veure els meus pares, per si va sortir per Instagram o per internet, i m'ho van comentar i jo de cap, perquè clar, feia classes de piano i no feia res de veu.
0: Uh-huh.
1: I tenia unes ganes immenses de focalitzar-me en la veu i aprendre molt. I això, créixer, aprendre i saber més coses, perquè no sabia res.
0: Em sembla que tenim ja la Nina a l'altra banda del fil telefònic. Nina, molt bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Moltes gràcies per acompanyar-nos amb l'Abril. Nina, en el cas de l'Abril, què us va cridar l'atenció d'ella quan la vau conèixer a l'Acadèmia?
2: Moltes coses. Moltes coses, especialment la maduresa amb la que ja cantava amb 13 anyets i el fet també de que s'acompanyés ella al piano, la sensibilitat, la musicalitat. L'Abril és molt especial, és molt especial i és d'aquelles persones que quan obre la boca i canta es fa un silenci, no? Recordo un programa de televisió en el que vam anar de promoció que normalment en els platós hi sol haver molt de soroll, els tècnics parlen, i a vegades hi ha com poc respecte cap a l'artista que està provant so, no? I es veia un silenci. Vull dir que l'Abril és això, és tot sensibilitat i fa que quan ella canta, doncs, la gent l'escolta.
0: Abril, tu com recordes el teu pas per la Nina Acadèmia? Què t'ha portat? Jo crec que podem parlar dos vessants fins i tot, no? El nivell artístic i potser també aquest nivell personal, aquest acompanyament que fa la Nina.
1: Doncs molta constància, bueno, m'emporto moltes coses, com tu dius, a nivell professional, a nivell musical, a nivell personal, i és això, una manera de treballar, una constància, una sensibilitat, un amor i un carinyo cap a la música i el que és tot aquest món, bueno, per sempre, això m'emporto per sempre.
0: Nina, quin és el valor diferencial que vosaltres voleu transmetre des de la vostra acadèmia, no? Quan entres a la pàgina web, on hi ha la teva presentació, dius que tu vols oferir tot allò que tu en una part has tingut i que t'hagués agradat tenir. Què és important? Quin valor afegit teniu vosaltres a l'hora de formar aquests artistes? Que n'hi ha molts que arriben molt joves perquè també voleu fomentar aquest talent emergent.
2: Crec que hi ha dues coses fonamentals i que tot el meu equip té molt clar, perquè són com dues dèries meves, no? La primera és ensenyar la veu des de l'anatomia, la fisiologia i l'acústica, de manera que l'alumne sigui autònom, que sàpiga com funciona el seu instrument i que pugui fer amb ell el que vulgui, amb el gènere que vulgui, amb l'estil que vulgui, no? Aquesta és la primera. I la segona és intentar canalitzar el talent. Ens arriben molts alumnes amb un talent extraordinari, perquè som testimonis de tota una generació que tenen una preparació musical i que han begut de moltíssimes veus i de moltíssima música gràcies a internet, però de vegades no saben canalitzar el seu talent, no? Aleshores, és aquí on nosaltres, a través d'una formació específica del recorregut professional en veu, intentem canalitzar aquest talent, intentem orientar-los i guiar-los perquè desenvolupin els seus projectes propis. Arriba un moment en què una persona que té un talent especial per la música, fer només unes classes de cant li servirà de poc, no? Hi ha d'haver alguna cosa més, hem d'oferir alguna cosa més. És aquest acompanyament que, per sort, jo tinc l'experiència de 43 anys d'ofici en la música, en la televisió i en el teatre, i em sento útil també aportant aquesta informació, que espero i confio que a ells també els hi pugui ser útil.
0: L'Abril va ser la primera artista del segell Nina Acadèmia Music. Ara recordo la presentació que vau fer aquí a Sant Cugat. Abril, sí. Què va suposar per tu això en aquell moment, no?
1: Doncs un somni fet realitat. Realment, és el somni des que era ben petita, poder publicar les meves cançons i que el públic les escoltés, i de la mà de la Nina, que ja portàvem uns anys treballant juntes allà a l'acadèmia, i molt contenta, un somni.
0: Era aquell Esperando Primavera, sí, que tenim ara, que ens acompanya de fons. Nina, tu recordes aquell inici del segell amb l'Abril? Quina aposta hi havia al darrere?
2: Sí, bé, l'Abril, a més, va ser l'alumna de la primera promoció del recorregut professional en veu, i amb ella, jo crec que ella és la culpable, entre cometes, feliçment, de que jo impulsés el segell. Perquè hi veia un potencial tan enorme, i va ser a través de l'Abril que vaig visualitzar la possibilitat d'impulsar un segell, i que alguns dels alumnes que cursen el recorregut poguessin culminar aquesta etapa amb el seu, diguem-ne, amb el seu recorregut i amb el seu treball, no? amb el seu projecte creatiu materialitzat, en aquest cas en un disc, no? En altres alumnes es concreta amb altres formes, i els ajudem igualment, però en el cas de l'Abril, doncs, era molt clar: compositora, autora dels seus propis temes, per tant, la cosa havia d'anar cap aquí. Jo ho recordo com un moment... Clar, en aquests 12 anys de Nina Acadèmia hem passat moltes etapes, i etapes que ens han marcat. Recordo perfectament el moment en què vaig dir, no n'hi ha prou amb unes classes de cant aquí, hem d'oferir alguna cosa més. Aquell és un moment decisiu. I el moment d'impulsar el segell i de fer-ho amb l'Abril, per mi també va ser un abans i un després. I et dic, de fet, ella va ser, sense ella saber-ho, potser, o sense ser-ne conscient, no, va ser inspiradora de que al final el segell tirés endavant.
0: També és un acte de valentia, no? Ho parlàvem al principi, que fer-se un lloc dins del panorama musical, no?, requereix de talent, de moltes hores de feina, de constància, però també hi ha aquest punt a vegades de sort o d'atzar. Des de Nena Academia us vau llançar amb aquest segell per impulsar el talent emergent. Una valentia per les dues parts, suposo, tant per vosaltres, Nina, per fer aquestes apostes en persones que encara no són conegudes, com per l'Abril, per fer el salt.
2: Jo no sé si és valentia, però el que sí sé és que jo em sento amb l'obligació de fer-ho. Sí, sento una obligació de fer-ho i de fet és molt divertit, entre cometes, perquè el contracte que els hi fem és un contracte que és tot a l'inrevés de les clàusules que porta un contracte estàndard d'una discogràfica. En aquest contracte el que se'ls hi diu és que se'ls donarà suport i se'ls farà una producció. En el cas de l'Abril en vam fer dues, se'ls farà una producció i se'ls ajudarà tant com es pugui, i en el moment en què alguna discogràfica els vingui a buscar o els contacti, se'ls donarà la carta de llibertat. O sigui, és totalment al revés.
0: Al revés de la indústria.
2: Sí, perquè nosaltres el que volem és precisament això, vull dir, fer aquesta primera empenta i doncs tant de bo es doni aquest escenari en què una discogràfica petita o no tan petita o més gran s'interessi per ells i els vingui a buscar, no?
0: No és...
2: Aleshores, no sé si és valentia, però sí que és, sí, és gairebé un deure, no?, que tinc. I també el fet de que jo, de jove, també hagués passat per tot això, i crec que hi ha algú aquí de reparació, no amb mi mateixa, perquè amb mi ja no puc reparar res, sí, però sí de fer allò que no van fer amb mi. De fer allò que no van fer amb mi. Els alumnes que graven amb mi en Academia Music decideixen absolutament tot. Jo hi estic molt al damunt, aconsello, oriento, però ells són els responsables. Ara mateix estem fent una altra producció i l'artista està decidint des de la portada, des d'aspectes de la mescla, tot, perquè això forma part de l'aprenentatge. Ells han d'aprendre una cosa essencial en aquest ofici, i és que tu hauràs de decidir des de la primera fins a la darrera de les qüestions, no? Això també forma part de l'aprenentatge. I en aquest sentit jo em sento molt... Em sento molt útil de poder fer això pel jovent.
0: I ara ha arribat aquest punt, no?, que ens deies, Nina, dius, nosaltres els impulsem, però anem al revés de la indústria i el que no fem, volem és retenir-los, no? Quan ens arribava el correu des de l'Acadèmia de la Nina, ens deia, l'Abril Pastor ara vola sola, no?, amb aquesta nova cançó, és la tercera que presenta, es diu Un record. Com vius aquest canvi d'etapa, no?, aquest desenganxar-te d'alguna manera de...
1: Bueno, bé. Bueno, al final, clar, bueno, la Nina porta molts projectes, molts alumnes al seu voltant i, bueno, crec que va arribar el moment com de llançar-me també jo sola, no?, a la piscina i va sortir aquest tema, que és una cançó que vaig començar a escriure realment fa gairebé un any, amb molta calma, amb molta paciència. En cap moment vaig voler caure en cap estereotip de... Et passes més de 4 minuts, més de... No, volia fer una cançó amb la que estigués a gust, que tot tingués un sentit, i així ha sigut. Estic molt, molt contenta amb aquesta cançó.
0: És la teva tercera cançó, i ara deies, no em vaig voler senyar el tempo. De fet, jo, quan em preparava l'entrevista i escoltava els teus tres temes, amb el primer ja vaig pensar, ostres, no està fent allò que busca la indústria, d'aquell moment de TikTok, que són cançons curtes, no, dura 5 minuts llargs, no? Trenques una mica aquests cànons dels artistes. Parla'ns d'Un record. És la tercera cançó? És la primera que fas en català?
1: Sí, bueno, la primera que faig en català i que surt de la llum, sí, perquè tinc moltes cançons en català, en castellà, també al principi també feia en anglès, de tot. I un record neix els records ens remouen a tots, ens generen una nostàlgia que és molt bonica i també és molt necessària, però tots tenim un record a dins que per molt que ens volem desfer d'aquest record, la vida d'una forma o d'una altra ens el retorna. Llavors, doncs, hem de viure el present, hem de mirar cap endavant, cap al futur, però quan una persona es troba una mica perduda i no sap com tornar al camí, doncs està bé, de tant en tant, mirar cap endarrere i recordar d'on venim i qui som.
0: Les teves lletres, tu ets la compositora de tot allò que cantes, eh? No sí. T'ho escriu ningú per no, entendre'ns, no. Tenen part autobiogràfica? No sé com és el procés també de composició, si primer va la música, va la lletra...
1: No, va una mica de la mà, en el meu cas, jo també ja va una mica com per ratxes, no? Per dir-ho d'una manera, hi ha vegades que m'assento al piano i ja puc estar 2 hores allà que no em surt res. Hi ha vegades que em poso 15 minuts i em surt una melodia i ja comença a sortir una lletra que té un sentit i un rerefons. Va, depèn del moment.
0: Has produït aquest tema amb els germans Ten, d'aquí de Sabadell, sí. Que han fet produccions per artistes d'arreu del món. Com ha sigut aquesta experiència?
1: Bueno, jo vaig conèixer els germans Ten gràcies a la Nina, perquè el primer tema els van produir amb ells, i, bueno, uns professionals i unes magnífiques persones. És tan fàcil treballar amb ells i jo, que la meva experiència és bueno, una mica limitada fins on arriba.
0: És que tens 20 anys.
1: Clar. però molt, molt bé, molt a gust i molt, molt contenta.
0: Nina, tu ens deies, no?, que engegant el vostre segell per a músics emergents, tu d'alguna manera volies fer allò que potser no s'havia fet amb tu, que et senties com amb la necessitat o d'alguna manera amb les ganes i amb l'obligació de fer-ho. Ara ja tens a l'Abril Pastor, criada a casa d'alguna manera, formada a la Nina Acadèmia, que publica el seu tercer senzill, ho fa amb els germans Ten. Quina sensació et genera, no?, veure que fa això, que ja comença a volar sola.
2: Mira, cada any fem el concert de final de curs i l'any passat va ser el primer any que estan entre caixes i veient tota aquesta fornada de joves i veient a l'Abril, perquè va venir a cantar, i quan veus, no, aquesta dona amb la que s'ha convertit ara, amb aquesta professionalitat, que puja a l'escenari, que prova so, que després actua, quan veig tots els alumnes, quan veig la seva evolució... L'any passat, de sobte, estant entre caixes, vaig dir: "Home, que fort! Això ho hem fet nosaltres." Enguany, que hi haurà una edició del concert de final de curs, que per mi és especial perquè tota la recaptació anirà a parar a la Fundació Miquel Valls, a la Fundació Catalana Adela... Uh-huh. Ja és la segona vegada que ho fem, i per mi això és important perquè jo estic molt vinculada en aquesta malaltia. Enguany tenim una edició especial, no només per això, sinó també perquè tenim 5 alumnes molt potents del recorregut professional en veu, i perquè, a més, al final del concert el tancaran els tres artistes de la discogràfica, no? L'Abril, el Nesso i el Pol Lupion, que és l'artista que llancem enguany. Uh-huh. I clar, és molt fort.
0: Fa il·lusió, entenc.
2: Fa molta il·lusió, sobretot fa il·lusió quan els veus a l'escenari, els veus com han crescut en tan poc temps, no? Com han crescut professionalment, com han madurat, i és preciós veure això, és preciós. No hi ha cap satisfacció tan gran com aquesta.
0: Abril, ara has tret aquest tercer senzill, Un record. És el moment, no?, de gaudir-lo, de presentar-lo, que la gent el conegui, però si fas un exercici de mirar cap al futur, què tens ganes de fer? On et veus?
1: Home, jo em veig des de sempre, des de petita, que m'he imaginat a mi mateixa en un dels escenaris, gaudint de la meva música amb el públic i gaudint de la música i de les cançons, que al final és el que més m'omple i més feliç em fa.
0: Estàs treballant en algun nou tema?
1: Sí, bueno, jo vaig fent. Sí, començo un, no l'acabo, començo un altre, sí, sí, sí.
0: Doncs, escolta'm, moltíssima sort en la part aquesta que hi influeix. D'altra banda, no, la feina hi és, està feta, amb aquest recorregut al Nina Acadèmia, i ara amb aquest començar ja a volar sola. Nina, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Estarem
2: gràcies,
0: pendents.
2: Gràcies a vosaltres per donar veu als joves i per fer-vos en ressò. Els joves no tenen gaire espai als mitjans de comunicació convencionals, així que us ho agraeixo molt.
0: És part també de la nostra responsabilitat també, i sobretot com a mitjà públic, donar oportunitats a tot el talent. També ens fa molta il·lusió els que d'alguna manera tenen aquestes arrels a la ciutat, en aquest cas amb el Nina Acadèmia. Estarem pendents d'aquest concert de final de curs. I també a abril seguirem com evoluciona,
1: sí.
0: Seguirem escoltant un record amb les altres cançons que ja tens publicades. La gent les pot escoltar a totes les plataformes i et seguirem amb les ulleres per veure què ve més endavant. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies.
3: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: En pocs dies entrem en temporada de les principals espècies de l'anomenat peix blau, és a dir, peixos amb un alt contingut en greix, seitó, verat, sardina, emperador i, evidentment, la tonyina. Peixos salvatges, que, si bé en alguns casos podem trobar tot l'any, es troben en el seu millor moment durant la primavera i l'estiu. És ara, quan cal apropar-se al mercat a comprar-ne, ja que es troben en el seu pic de qualitat, quantitat i, per tant, a preu més moderat. Això ho sap perfectament el Manel Guirado, que és cuiner i coordinador de l'Aula Gastronòmica de Sant Cugat. Manel, benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: Avui parlem de totes aquestes espècies que estem esperant que arribi, doncs, precisament aquest moment.
1: Exacte.
0: Per poder-les consumir amb tota la seva plenitud.
1: Exacte. En fruïció, sí, sí.
0: Què tenen a favor tots aquests peixos?
1: Home, d'entrada, des d'un punt de vista nutricional, són peixos molt recomanables precisament per aquest peix, per aquest greix que tenen, el famós omega 3. És un peix insaturat, molt bé a nivell cardiovascular, etc, etc, i també, òbviament, proteïna d'alta qualitat, algunes vitamines, alguns minerals, això per una banda. Després, òbviament, organolèptic, especialment si ens centrem en la temporada, és a dir, els factors a favor de la temporada. Com que tenen més quantitat d'aquests greixos, doncs, òbviament, són més bons, és a dir, a nivell de textura són més mantegosos, són més es ressequen menys i òbviament ens aporten més sabor perquè els greixos és els que on es capta, diguem-ne, totes les aromes i la complexitat, tenen més persistència, és a dir, estan més bons bàsicament. I després, òbviament, des d'un punt de vista de la sostenibilitat, és millor un peix que està en temporada, que hi ha més quantitat, doncs a consumir-lo en aquest moment, no?
0: Si ens fixem, també hi ha coses, diguem, per posar en la llista de en contra.
1: La negativa,
0: no?
1: Sí, sempre n'hi ha alguns. És a dir, precisament el que dèiem, no?, de la quantitat, sostenibilitat, doncs hi ha algunes d'aquestes espècies, doncs, que va fluctuant, però que estan en alguns casos una mica en perill, o que pateixen sobreexplotació, des de la sardina, que a vegades ens pensem que la sardina, el seitó, doncs estan afectadets. I per tant s'ha de fer un consum una miqueta conscient, d'acord? Vigilar amb el tema de les mides i això, doncs, fer una miqueta de pedagogia també de cara als peixaters, preguntar d'on ve, si això ara toca, ara no toca, etc.
0: Exacte.
1: D'altra banda, doncs, en el cas de les espècies més grans, no parlaríem de sardines ni de seitons, sinó precisament, doncs, de les tonyines, del bonito del norte, no?, que és la tonyina blanca, etc. Doncs clar, són animals que es troben a dalt de tot de la cadena tròfica, és a dir, quan ells es mengen un peix, aquest altre peix és més petit, s'ha menjat un altre peix, per tant hi ha una acumulació de contaminants, sobretot metalls pesants. Per tant, es recomana menjar-los amb moderació, és a dir, per tota la resta són excel·lents productes, però en excés, doncs, podrien ser perjudicials. I, per tant, també, doncs, criatures, embarassades, doncs, gent que està una mica delicada, també, doncs, es recomana que no consumeixin.
0: Justament ara, l'actualitat ens recorda, no?, precisament aquests factors negatius que té el peix blau, però que no són nous, vull dir que ja fa temps que ho sabem.
1: El que passa, clar, els mars estan més contaminats que antigament, per tant, doncs, cal pensar, doncs, que aquests animals ara tenen una mica més de contaminants que abans. En canvi, els petits són fantàstics. Vull dir, sardina, seitó, etc. Barat, inclús, en aquest sentit, són molt més segurs, diguem-ne.
0: Molt bé, doncs ens fixem ara en el calendari de cada espècie i així fixem una mica com els podem anar consumint.
1: Val, podem començar, per exemple, pel barat, no?, que és un peix, doncs, que a la zona del Mediterrani almenys es pesca de febrer a maig, per tant, aquí ens avancem. He començat per aquest, precisament, perquè és, aprofitem ara, perquè està acabant la seva millor època. És una
0: Clar.
1: Mica una de les dues excepcions que posarem avui, d'acord? És un producte que no està amenaçat, així que podem consumir tranquil·lament des d'aquest punt de vista, i a més des d'un punt de vista de contaminants també perfecte. És un peix molt versàtil, molt gustós, jo el trobo fantàstic, i a més és un d'aquells peixos blaus que ja té una certa mida com perquè el tema de l'espina, doncs, no sigui tan problema, és a dir, és més fàcil de treure-la. Podem arribar a treure uns lloms supernets i el trobo un... És com el musclo dels peixos, és a dir, bueno, bonito, barato. No té
0: sí, això
1: no té,
0: sí que és veritat,
1: no té
0: és
1: problema.
0: Més barat que altres espècies.
1: El nom ho diu, tot i que no s'escriu així, però és un peix bastant econòmic generalment i el trobo, vaja, fantàstic. Després podríem parlar del seitó. Aquí sí que ens anem a la seva... O sigui, la seva època comença ara, doncs, si voleu, en un mes, va, i s'extén tot l'estiu. De fet, és a l'estiu quan és la campanya de captura, que se'n va principalment a la indústria conservera, no? Doncs a l'Escala o al Cantàbric, etc, etc, perquè és quan estan més grossos, més greixosets, i per tant són els millors per fer salats. També un peix molt saludable i per mi d'una finura incomparable per fer fregidets o per fer amb vinagre, vull dir, trobo un peix excepcional.
0: Boníssim.
1: Podríem anar ja cap a... canviem de registre, anem a la tonyina vermella. Maig-juny seria tradicionalment els mesos més importants, almenys al nostre entorn. Per què? Perquè és quan aquests peixos se'n van cap al Mediterrani a desovar. Viuen generalment més a la zona de l'Atlàntic i entren a través de l'estret de Gibraltar al Mediterrani, perquè allà és on està una mica les maternitats, diguem, aquests animals. Llavors entren ja molt, molt greixosos, molt bé. De forma tradicional hi ha hagut tot el tema de l'almadrava allà a l'estret, els pescaven amb aquest sistema tradicional, però després doncs corren pel Mediterrani i diguem-ne, des de la costa de Cádiz fins a Catalunya i més amunt, doncs s'ha pescat tradicionalment. A la zona de l'Ametlla de Mar doncs ha sigut sempre una pesca tradicional. Quan parlem d'aquest animal, del peix vermell, no confondre, perquè hi ha molt... es ven comercialment com a peix vermell, a tonyina vermella, diferents espècies. La que nosaltres volem dir, aquella tan reputada que els japonesos es maten per ella, és el Tunus tinus, o també anomenada el bluefin, que és la tonyina vermella, no?, que passa a l'estret. Això és un producte excepcional, però, com dèiem abans, doncs, menjar amb moderació. Val a dir que sempre s'havia dit, o fins fa poc, perdó, s'havia dit que estava molt amenaçada. Ha canviat una mica. Ara hem de patir una mica de menys, tot i que la normativa europea encara no ha canviat, va una mica lenta. Ara ja no està tan amenaçada com abans, i de fet ara l'excés de tonyina pot fer amenaçar en el Mediterrani les espècies petites que es menja. Per tant, sembla ser que part del problema de la sardina i el seitó ve perquè hi ha molta tonyina i és molt voraç. Per tant, ara hauríem de restablir una mica l'equilibri menjant més tonyina. Vols que seguim en altres espècies o què?
0: Sí. Doncs és que mira, veig que ens queden unes quantes.
1: Sí, bueno, mira, la sardina precisament, mesos d'estiu, de fet Sant Joan marcaria en el nostre calendari tradicionalment l'inici de la temporada, en certa manera, per Sant Joan, doncs, sardines a la brasa i musclos. En canvi, el musclo ja es troba en el seu pic, ja quasi davallant, el musclo del Delta, d'acord? Sí. Ha començat ara, aquesta setmana passada, més o menys, i jo diria que cap a quan comença a fer molta calor ja desapareix. Per tant, això, juny, juliol, ja desapareixerà. I per Sant Joan seria on es troben aquests dos productes per fer festa. Un altre producte que considerem com d'allò com molt fàcil i com molt barat, però que em sembla, bueno, la primera categoria, la sardina és un producte molt, molt interessant.
0: I jo diria que el sorell també, no?
1: El sorell, potser a casa nostra, jo diria que té una miqueta menys de tirada, no se'l valora tant, jo crec que es valora més en altres zones de la península, però jo el trobo també molt, molt interessant. De carn una mica més ferma, deixa'm dir una mica més vasta, si vols, però és super saborós. I és un peix, per exemple, fantàstic per fer a la brasa o fregit, escabetxat, ho aguanta tot, és molt, de carn molt ferma, i el trobo un dels grans desconeguts.
0: És de batalla.
1: Sí, però ben fet, jo trobo que és un peix extraordinari. A mi també m'agrada molt. Hi ha una variant, que suposo una espècie com de subvarietat, una subespècie, que és la sorella. El sorell és d'un color una mica més fosc, una mica més blavós, grisós, no tan gran, generalment doncs, pot fer uns 20 centímetres, 20 i poquets, si són grandets, mentre que la sorella és una mica més gran, a vegades una mica més ovalada de forma, i té un color més platejat amb uns reflexos grogosos. Per mi és encara més fina, si en trobeu, és molt bona, la sorella.
0: Sorella.
1: Més a l'hora de filetejar, el ser més gran té més rendiment, és més... I aquesta, normalment, el sorell estaria, doncs, començaria a l'abril fins a octubre, s'estén bastant la seva temporada. És molt bo. Després tenim l'emperador, he de dir d'entrada, i no en soc gaire fanàtic, no m'agrada gaire.
0: A mi era un dels peixos que m'agradava, però sí, m'ha deixat de...
1: Bueno, perquè n'hem menjat fins a la sacietat, com el salmó. El salmó ni el toco, eh? El salmó és un producte, diguem-ne, de piscifactoria que prové d'allà dalt, de molt lluny, i jo personalment no el recomano gaire, perquè a més d'un punt de vista organolèptic i nutricional, el ser de factoria, de piscifactoria, a mi m'aporta menys, a mi. Però bueno. L'emperador, jo crec que això, ens el van donar durant tant de temps que al final l'hem avorrit, jo el trobo una miqueta més pla. Temporada d'abril a novembre, i aquí sí que també en el Mediterrani s'ha de dir que està bastant sobreexplotat, anem en compte, és a dir, si en comprem, doncs allò que deia abans, una mica de fer la feina, doncs, de preguntar als peixaters, escolta, això d'on ve?
0: No. Mm-hmm.
1: No, perquè encara no hi ha la cultura de que les peixateries realment sempre et posin d'on ve aquell peix, que de fet és obligatori.
0: I bueno, si no surt... les etiquetes de les caixes allà.
1: A vegades.
0: Si tu les... Sí, de vegades, efectivament. Si tu vols, tu mires, i si tens curiositat real, doncs ho preguntes.
1: Sí, però crec que és interessant preguntar-ho, perquè encara que ells, òbviament, et poden dir el que tu els hi doni la gana, si tots comencem a preguntar d'on venen les coses, la gent se n'adona que a la gent li interessa. Llavors hi ha un canvi una mica de mentalitat.
0: Anem amb el bonítol i després passem ràpidament a la cuina?
1: Bonítol. Ojo que no parlo del bonítol del norte, que seria la tonyina blanca, que abans me l'he saltada, però em sembla més interessant el bonítol perquè és més freqüent a casa nostra. De fet, es pesca a les nostres costes i és un producte també d'un preu bastant moderat, però ja d'una mida doncs, superior al que seria un barat. Jo us diria de carn una mica més eixuta, que el barat no és tan mantegosa, per tant, a l'hora de cuinar-lo doncs, s'ha de tenir una miqueta en compte, però és molt interessant perquè té una carn morsuda i ens permet moltes coccions, des del forn, passant per planxa, brasa, amb estofats o guisats, diguem-ne, tipus doncs, marmitac, que ara en parlarem, de la cuina. És un producte interessant. En aquest cas sí que ens n'anem ja a setembre-març, és a dir, quan se'ns acaba la resta de peixos, no?, dels que hem estat parlant i comencem a estar tristos, llavors, en principi, aquí és quan ens entra el bonítol de més qualitat.
0: Molt bé. Posem-nos a la cuina. A veure si podem fer una ullada així ràpida.
1: Vinga, ràpid.
0: Podem cuinar.
1: Peix blau. Permet una àmplia varietat de tècniques, molt saborós, diguem-ne, molt versàtil, tant des d'un punt de vista del que és la cuina tradicional, doncs més d'aquí, però també amb moltes opcions en quant a la influència que hem rebut de cuines, principalment la japonesa, però també la peruana, etc. Per tant, tenim un gran ventall de formes de cuinar-lo, que també depenent de l'espècie, doncs, des del meu punt de vista, algun tipus de peça adequa més a una forma o a l'altra. Val? D'entrada, dividir una altra vegada entre dos grans grups, és a dir, els petits i els grans. Els petits jo diria que van sencers o simplement sense espina i cap, però no dividim tant les parts perquè són tan petits que no podem fer res. Val? Però els grans sí, els grans, és a dir, una bona tonyina vermella o inclús un bonito del norte, una tonyina blanca grossa, nosaltres podem començar a tallar-los a parts i allò és com un porc, vull dir, se n'aprofita tot. Tenim la ventresca, tenim el llom, tenim la part de la cua, inclús hi ha parts del cap que són extraordinàries, com pot ser la galta, la part del morrillo, que seria una mica la nuca, aquella carn del final del cap, o del llom, tocant el cap.
0: Sí,
1: i després una part que és que està a la zona, diguem-ne, de l'extrem de la ventresca, que és la part patana, que és aquella espècie d'os que fa aquella corba.
0: Sí.
1: Això al sud, això ho tenen claríssim, i és una part que, si tu la fas sencera, sembla quasi com una cuixa de xai, la pots cuinar com una cuixa de xai.
0: És la part més gustosa, segurament. Tot el
1: és molt gustosa perquè és un múscul que treballa, que té molta infiltració de greix i de col·làgen. Llavors, tu, és una carn que permet, de fet necessita més cocció, no la pots deixar gaire crua, perquè si no és tersa, és molt dura, però la que es cou es desfà tot el col·làgen i allò és mantega pura. És extraordinari. Són parts molt bones que aquí tot just comencem a conèixer, però que al sud i al Japó, etc., coneixen des de fa molt de temps. A partir d'aquí, planxa i brasa. Simplement, qualsevol una peça com la de tirada per patana feta a la brasa, un barat fet a la brasa, un bonítol fet a la brasa, òbviament les sardines fetes a la brasa, els barats fets a la brasa, el mateix a la planxa, més o menys fets, si voleu allò, només marcats, no? El famós tataki, que ja comencem a tenir-ne ja bastant de tataki, però queden superbons. I és una tècnica a vegades una mica complicada, perquè són peixos que s'assequen, però per tant la premissa és menys és més. És a dir, si els hem de passar per la planxa i la brasa, millor que quedin rosadets per dintre, que no pas massa fets. Fregits. Aquí jo aniria, l'ideal és fer-ho amb els peixos més petits.
0: Clar.
1: Sorells, barats, seitons, sardines. Enfarinats, qui no pugui gluten, doncs amb farina d'arròs o inclús maicena, queda fantàstic. Molt d'oli, alta temperatura i el mateix, intentar no passar-nos.
0: Cruixentets.
1: I si queden per dintre una miqueta crus, cap problema. L'escabetxat, fantàstic amb aquest tipus de peixos. Aquí us diria que tant els grans com els petits. Val? També fregit previ i després simplement creem una...
0: I es poden
1: una...
0: conservar durant dies a la nevera.
1: Sí, és una forma de conservació en el seu origen. Aquí hi ha versions inclús a un marinat, el nambanzuke, que és un escabetx japonès. Nambanzuke, de fet, és el marinat dels bàrbars del sud, és a dir, dels missioners que van arribar des de la península ibèrica pel sud del Japó. Per tant, és una adaptació de l'escabeig dels japonesos. Busqueu la recepta per internet, perquè és una alternativa a l'escabeig superfina i molt, molt bona. Confitat, és a dir, una cocció lenta amb oli, que també és una conserva en si mateix, és a dir, el típic bonito del norte envasat amb oli, no deixa de ser un confitat i una conserva alhora. I és un peix, sobretot, us diria que per les parts greixoses, tipus això que hem dit, doncs, la ventresca, etc., o la part de la cua, que té molt de col·làgen, el confitat amb oli és una tècnica que va molt bé. Després, crus i marinats. Aquí us diria que especialment per les espècies i les parts de les espècies més seques, més magres, amb menys greix, com que no els coem, no deshidratem tant. Per tant, ideal per fer sashimis, tartars, aquest tipus de coses, val? Però també ceviches, que hi ha una mica de cocció amb tal, o amb vinagre, el típic envinagrat, no? Doncs el peix blau funciona molt bé. I finalment tot el món dia dels guisats, diguem-ne, val? Amb suc. El marmitaco...
0: Cullera.
1: Que el tradicional seria fer-ho amb la tonyina blanca, és a dir, el bonito del norte, però que amb bonito... Allà, per això, un bonítol d'aquí, doncs, també queda molt bé. Amb la part de la ventresca de la tonyina, amb el barat, queden fantàstics. I altres receptes més nostrades, com podria ser un suquet o una variant, que és el gruguillo, que és un suquet que es fa més a la zona de Tarragona, cap al Delta, que el que té la característica, el color li dona el safrà, se li posa bastant de safrà. Patata o no patata, partim d'un sofregit, i que es pot adaptar amb uns fideus a la cassola, a pe de safrà, amb trossos de tonyina, de bonítol. Això és espectacular i costa 4 duros.
0: Manel, última qüestió, una reflexió i tanquem.
1: Bé, doncs el que dèiem abans, els nostres mars, i en especial Mediterrània, pateixen una certa explotació pesquera d'algunes de les espècies. Ja hem dit, la tonyina és com la que va en el seu moment, no?, va cridar l'atenció, però que també pateixen, doncs, la sardina i el seitó. El canvi climàtic no ajuda, doncs, i és clar, si volem gaudir d'aquestes espècies i d'altres durant molt de temps, i per tant, doncs, hauríem de comprar de forma una mica responsable i conscient. Varia el tipus de peix que adquirim, ja no parlem només de blau, sinó aquells peixos que trobem que no sabem què són i que els peixaters es posen en allà perquè els hi fa il·lusió, certs tipus de peix que es considera morralla, però que alguns són molt interessants, molt barats i que ens permeten una mica donar joc a altres espècies, no?, una mica més explotades. Comprar a temporada de proximitat i comprar sempre la quantitat adequada del que mengem, intentar que no hi hagi merma i per tant menjar-nos-ho tot, prou de manies ja, és a dir, si podem fregir l'espineta i el cap ens els mengem, que estan cruixents. Aprofitem-ho tot, els ous, tot.
0: Molt bé, doncs ho deixem aquí, aprofitem la temporada, sobre la veda, o sigui que aneu a mercat.
1: Exacte.
0: Manel, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Fins la propera.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.
2: L'aire aquesta setmana el volem dedicar a OICOCREDIT. Segur que n'heu sentit a parlar alguna vegada. És una institució financera i cooperativa mundial no bancària que promou el desenvolupament sostenible. Com ho fa? Doncs a través de la concessió de préstecs, capital i suport

0: 50 anys que va néixer Oiko Credit, com comença tot plegat i a Catalunya en concret, des de quan té presència?
1: Doncs, mira, a nivell internacional va néixer l'any 1975, però ja venia una mica abans, que és la típica data que normalment expliquem quan es parla de l'origen de les finances ètiques, no? Que és un context de guerra del Vietnam, de moviment pacifista, apartheid de Sud-àfrica, una mica abans del 68, no? Tots aquests moviments socials que la gent comença a qüestionar coses i veuen que moltes d'aquestes coses contra les que es manifesten estan finançades pels seus propis diners, no? Que tenen dipositats en els bancs i que inverteixen en armes o en règims autoritaris, no? I aleshores comencen a sorgir les primeres iniciatives de finances ètiques arreu del món. I el que creia, doncs, va ser una d'aquestes, però amb l'especificitat de buscar captar fons de gent d'entitats que volguessin invertir en criteris ètics per finançar, com ens diu molt bé, doncs, projectes a països del sud global.
0: Mm-hmm. Clar, jo crec que hauríem de potser explicar, perquè no tothom ho deu tenir present, què és una institució financera no bancària. Perquè a vegades són conceptes que potser confonem o barregem, no?
1: Clar, és veritat, sí. De fet, doncs, bàsicament podríem distingir entre dues tipologies d'entitats, els bancs regulats, que ens ofereixen tota l'operativa bancària del dia a dia, que no estem acostumats, doncs, comptes corrents, targetes de crèdit o de dèbit, domiciliació de rebuts, etc. I després, que nosaltres no som això, i després hi ha tot un conjunt d'altres entitats financeres que ofereixen diferents tipus de serveis. En el nostre cas, som una entitat, això, no bancària, no regulada, que l'únic servei que oferim aquí és un producte d'inversió ètica a termini. Per a aquella gent que té una mica d'estalvis, quantitats, empreses que tenen una mica de fons o d'estalvis que no necessiten utilitzar a curt termini, doncs els poden invertir a través d'una aportació en el capital social de la cooperativa, els poden invertir donant una petita rendibilitat en funció dels resultats que pugui tenir la cooperativa Ecocredit, i en aquests moments es donen préstecs o es fan inversions en empreses d'impacte social a països d'Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia, no? Per tant, és això, és quelcom, un servei financer, però no bancària, és allò com un producte d'inversió a termini, per entendre'ns.
0: Mm-hmm. Explicàvem abans que no actueu econòmicament a Europa, però sí que ho feu a l'Amèrica Llatina, a l'Àsia o a l'Àfrica. Per què creieu que és important generar un impacte econòmic positiu en aquestes zones?
1: Doncs, mira, al final són de les zones més desateses, on hi ha més pobresa, més exclusió financera, també, sobretot en entorns rurals d'aquestes regions, doncs no... mancant molt servei financer, no? Entitats financeres que no arriben a donar servei en aquests llocs, i per tant, doncs, també és un impediment perquè aquestes comunitats d'aquests països, doncs, es puguin desenvolupar correctament. I llavors, doncs, una mica amb aquesta idea de cooperació internacional, no? però molt transformadora, molt basada en els principis del cooperativisme, és com va néixer Ecocredit, no? Aquesta manera de fer cooperació amb el sud, amb els més desatesos i les comunitats més excloses, a través de les finances, unes finances ètiques.
0: Imagino, David, que no les podem repassar totes en els pocs minuts que tenim, però quines serien les principals iniciatives que s'estan promocionant actualment o que s'estan impulsant actualment des de Catalunya?
1: Nosaltres aquí el que ens dediquem sobretot, el Cooperativa Catalunya fa 25 anys, o sigui, a la meitat de vida actual de la cooperativa internacional, per promoure les finances ètiques aquí al nostre territori i donar-les a conèixer en un sentit ampli, no només la feina del Cocredit, que és el nostre grup d'activitat, però també les finances ètiques com a sistema alternatiu en general i tot el que té relació amb l'economia social i solidària, amb el cooperativisme, etc. No? I llavors aquí fem moltes activitats d'educació, de sensibilització, de cursos a escoles, a universitats, campanyes de difusió, etc. I també representem a totes les persones sòcies d'aquí del nostre territori, les que inverteixen a l'Ecocredit Internacional, les representem en els òrgans de govern de la cooperativa, les assemblees generals, els grups de treball, etc. No? A nivell internacional, doncs, ostres, ara la cooperativa està fent molt d'èmfasi en finançament del sector agrícola, que està patint molt per la crisi climàtica, no?
0: Sí.
1: I que té, doncs, aquestes necessitats de suport financer, però també de suport tècnic, no? Llavors, no només ens limitem a donar préstecs, sinó que també acompanyem els projectes, els donem, doncs, assessorament tècnic, suport així en millora de processos, en coneixement, de formació, etc.
0: David, creus que és possible canviar la imatge social que hi ha respecte a la banca o respecte a entitats financeres?

0: ja ha anat canviant, no? En els darrers anys sí que hi ha molt greenwashing, no? Que és el maquillatge verd aquest, que moltes entitats financeres convencionals ara s'han pujat al carro de dir com de sostenibles i socials són, i algunes ho són una mica, però és una petita part del que fan. Després no t'expliquen que en moltes segueixen invertint en armament que s'utilitza doncs, el conflicte de Gaza per assassinar civils, o segueixen invertint en combustibles fòssils que agreugen la crisi climàtica, no? Però sí que ja es veu aquesta tendència, no? Dir, ostres, la ciutadania comença a qüestionar-se coses, a valorar aquesta major transparència, aquest enfocament més social, més de respecte pel medi ambient. Per tant, també ho serveixi per realment acabar generant canvis a tot el sector financer, no?
1: Quins haurien de ser els valors de les finances ètiques?
0: Jo crec que els hem anat demostrant des de l'acció diària, no? Per part de totes les entitats que treballen a nivell mundial, no? Que hi ha diverses xarxes internacionals d'entitats molt diverses, però que totes tenim aquests principis fonamentals, no? De l'ètica aplicada, d'incorporar criteris de selecció, d'avaluació social, ambiental, de bon govern, dels projectes als quals donen préstecs i finançament, també la participació, que siguin organitzacions democràtiques on tothom hi pugui dir la seva, no? Però sobretot hi hagi molta transparència, no? Perquè realment no es donen aquests casos de greenwashing, no? Sinó que diguis, no, escolta, nosaltres financem això i et dono tota la informació perquè realment ho puguis contrastar, no? Vull dir, tenen les ètiques sense transparència no podria ser, no?
1: I David, l'última és imprescindible. Com celebreu aquests 50 anys d'Oikocrèdit?
0: Doncs mira, justament el proper dia 13 de novembre fem un acte aquí al Hub Social de Barcelona, que regirem 34, que crec que serà molt interessant. Tenim una mica de parlaments, un parell de projeccions de vídeo sobre aquests 50 anys d'història i els 25 d'Oikocrèdit a Catalunya, una taula rodona també de molt nivell, amb gent també a nivell internacional, no?, que hi participarà, amb molta experiència en el sector de cooperació i de finances ètiques, periodistes també de renom internacional. I després també volem acabar amb un toc d'humor, no? Tindrem justament un monòleg de l'Anna Pol, perquè, si no, doncs, escolta, a vegades amb la situació actual podríem caure en la desesperació i no. Volem mirar el futur amb optimisme i amb alegria i amb sentit de l'humor. I després brindarem amb una copa de vi i cava de l'Olivera, que també és un projecte social, i amb una mica de càtering i pica-pica social. O sigui que tothom també ho convidat a venir.
1: Un bon aniversari, un bon motiu per celebrar aquests 50 anys d'Oikocrèdit des de Catalunya, des de Barcelona en concret. Avui hem parlat amb David Díaz de Quijano i Barbero, que és el coordinador d'aquesta institució. Un plaer, David. Moltíssimes gràcies i felicitats per la part que et toca.
0: Gràcies. Gràcies a vosaltres.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: La fisioteràpia i l'articulació temporomandibular.
5: La fisioteràpia pot ser una gran aliada en el tractament de les disfuncions de l'articulació temporomandibular, coneguda com a TM. A través de tècniques específiques es pot alleujar el dolor, millorar la mobilitat i reduir el desgast associat amb problemes com el bruxisme o altres desordres mandibulars. Un enfocament terapèutic adequat pot ajudar a restaurar la funció normal de la mandíbula i millorar la qualitat de vida dels pacients.
3: Salut Activa.
6: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Si la mandíbula en general està molt tensa, per exemple, el que pot provocar són problemes masticatoris, per exemple, no podem deglutir correcte. També pot provocar que tinguem mals de caps, també pot provocar dolor cervical i, en general, que no puguis descansar correcte. Per millorar tots aquests aspectes que hem parlat anteriorment, el fisioterapeuta és un bon professional per ajudar, ja que té els recursos per treure la tensió de la mandíbula, ensenyar uns exercicis per poder treure la tensió i descansar millor durant la nit i tenir una vida més tranquil·la.
3: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: altra curiositat sorprenent és que el temps no passa igual a tot arreu. Segons la teoria de la relativitat d'Einstein, el temps pot avançar més ràpid o més lent depenent de la velocitat a la qual et mous i de la gravetat que t'envolta. Per exemple, els rellotges que es troben en satèl·lits GPS, que es mouen a gran velocitat i estan més lluny del camp gravitatori de la Terra, avancen lleugerament més ràpid que els rellotges a la superfície de la Terra. Aquesta diferència és molt petita, de només uns nanosegons al dia. Però si no es corregís, els sistemes de GPS acumularien errors de diversos quilòmetres en poc temps. També passa a la Terra. Un rellotge situat al cim d'una muntanya marca el temps una mica més ràpid que a un nivell del mar, perquè la gravetat és lleugerament menor. Encara que no ho notem en el dia a dia, aquest efecte és real i mesurable amb instruments molt precisos.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Comprar un habitatge usat a Sant Cugat costa de mitjana 584.000 euros. Llogar-lo, 1.427 euros al mes. El salari de referència que fixa l'àrea metropolitana de Barcelona per garantir una vida digna se situa al voltant dels 1.528 euros mensuals per al conjunt de la metròpolis i s'enfila fins als prop de 1.900 per a una persona sola a Barcelona. A Sant Cugat, on el cost de l'habitatge és significativament més alt, aquest llindar se situaria per sobre dels 2.100 euros mensuals. La comparació és clara. Per qui viu de lloguer sense compartir despeses, el cost de l'habitatge absorbeix pràcticament tot aquest salari de referència. El problema no és tant la manca d'ingressos agregats com la seva distribució. Sant Cugat és un dels municipis amb la renda per llar més alta de Catalunya, però aquesta riquesa no es reparteix de manera uniforme. En aquest context, l'habitatge ha deixat de ser una despesa assumible per a moltes llars i s'ha convertit en un factor central de pressió econòmica. I Sant Cugat se situa en la cinquena posició del rànquing de municipis de Catalunya de més de 1.000 habitants, amb el nivell de renda per càpita més elevada, amb 30.434 euros l'any 2023, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Al capdavant s'hi ha situat per primera vegada Lleida, amb 35.425 euros, seguida de Matadepera, que cau a la segona posició. I el Teatre Auditori a Vilarassau ha acollit aquest dijous la celebració del Dia de les Esquadres 2026, una jornada que ha servit per reconèixer la tasca dels agents dels Mossos d'Esquadra, de les àrees bàsiques policials de Sant Cugat i de Rubí i Castellbisbal durant el darrer any. I l'activitat de la bugaderia industrial F. Papiol a la Floresta està causant molèsties als seus veïns des del passat mes de setembre. Així ho han denunciat al Consell de Barri, celebrat aquest dimecres al Centre Social i Sanitari. Diversos veïns s'han queixat del soroll constant que produeix aquesta empresa, tant per culpa de la maquinària com pels generadors que ho mantenen en funcionament des de ben aviat al matí i fins al vespre. Comencen entre les 5 i les 6 del matí i acaben entre les 7 i les 8 del vespre, de dilluns a diumenge, sigui Nadal, Setmana Santa o el dia que sigui, ha explicat Marta Artigas, una de les veïnes afectades. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Aquest Sant Jordi, l'Esbart Sant Cugat ha publicat Tots Ballem, un conte il·lustrat que captura l'essència emocional de créixer dins de l'entitat. Amb text d'Irene Llamas i il·lustracions de Miquel Pasqual, l'obra posa en valor la dansa tradicional com a espai de formació i comunitat. El llibre segueix el recorregut vital de dos infants dins de l'Esbart, des de la seva descoberta fins a l'etapa adulta. Una proposta que reforça el paper cultural de l'entitat a la ciutat. I per parlar-ne, avui hem convidat la seva autora, Irene Llamas. Què tal? Com estàs?
1: Hola, bé.
0: I a Lluís Basa, que és membre de Junta de l'Esbart. Lluís, benvingut.
2: Gràcies, bona tarda.
0: Comencem per anar a l'origen d'aquest conte, de la idea. Com neix la idea de crear Tots Ballem? Qui m'ho explica?
1: Jo crec que està dins del marc del 50è de l'Esbart. I aquí és on en Joan pot dir la bogeria que van fer la Junta tot l'any passat.
2: Sí, no, realment, aquest any anterior, amb l'Esbart Sant Cugat, vam celebrar els 50 anys i vam organitzar moltíssimes activitats, des de taules rodones, espectacles, i això, exposicions, i l'última activitat que volien fer era el llibre. Però diria, si no m'equivoco, que ja fa temps, no?, que va ressonar la idea de fer un llibre. Ja s'havia parlat abans, pot ser, Irene?
1: S'havia parlat abans perquè, parlant amb un grup d'amics de l'Esbart, van saber que jo tenia un conte que els havia fet a les meves filles sobre com va ser la seva primera ballada. Aleshores, en aquí, jo vaig dir, ostres, és un conte de casa, no?, de mama per les nenes, perquè sempre m'explicaven, te'n recordes quan vam ballar la primera vegada? Te'n recordes? I vaig dir, aquest no, però perquè és molt d'elles, però fer-ne un amb la idea de què passa, no?, de com ballem, quan ballem, des d'on, i fins i tot sense perdre de vista en Joan Serra i el seu punt de vista de la dansa, ho vaig veure viable i em van donar l'oportunitat i ens hi vam posar mans a l'obra.
0: O sigui que d'aquell llibre que tu vas crear per les teves criatures, podríem dir que allò és una mica la llavor per fer després aquest altre Tots Ballem.
1: Exacte.
0: Que el que m'imagino que també vol és deixar empremta d'aquesta celebració dels 50 anys de l'entitat, no?
2: Sí, exacte. O sigui, parla dels 50 anys, però també de totes les ballades que es fan a l'Esbart. Per exemple, una de les que surt des de l'Andança Plaça, que, per cert, aprofito per fer la falca, que es farà ara el dissabte 6 de juny, i això, no? Llavors, veure com tots aquests moments que cada any l'Esbart repeteix totes aquestes ballades, doncs van impactant d'una manera diferent a mesura que tu ets gran i et vas fent gran amb l'Esbart perquè vius les coses d'una manera diferent.
0: La idea o el missatge principal que es transmet va adreçat tant a infants com a famílies? Aquest és el públic objectiu o no?
1: La idea era arribar a tots els balladors, des dels més petits, que encara no tenen les faldilles de colors i encara no han començat a ballar amb l'Esbart, però que ballen veient una d'aquestes actuacions que es fa a peu pla del carrer, fins al moment en què jo m'emmirallo i altres persones, com per exemple les meves filles, s'emmirallen veient com cos de dansa es prepara per una ballada i estan a punt de sortir de l'escenari. Són els petits detalls, no? Com comences amb un desig de dur unes faldilles de colors i t'hi vas fixant amb detalls que són molt propis de l'Esbart, no? El passar a ballar descalços, el passar a ballar a l'Andança Plaça en el torn de nit, o quan cada dos anys hi ha la ballada a l'auditori. Tot això és com molt màgic i vaig veure que no era només amb les meves filles, sinó amb altres balladors de l'Esbart que anava passant, i la idea era que amb aquest conte s'hi veiés tothom una mica reflectit.
0: I en aquest conte els dos personatges principals són l'Aran i l'Àlex, i s'explica tota la història, no?, tot el seu recorregut, des de que comencen de petits fins que arriben adults.
1: Exacte. L'Aran i l'Àlex podria ser qualsevol persona que està ara a l'Esbart. Des de que arriba el primer moment que veuen una ballada i que senten la música i tenen aquesta necessitat de moviment i de gaudir, fins que mica en mica et vas fent gran i entres en uns altres aspectes, en uns altres desitjos, i arribes a aquesta cohesió, a sentir-te connectat. Jo crec que això també és un altre tret definitori de ballar a l'esbart, de connectar amb els teus companys. Això jo crec que potser l'Albert té més a dir.
2: Sí, sí, sí, jo crec que... O sigui, a mi m'ha fet gràcia perquè llegint el llibre, clar, veia, ostres, em sentia identificat en part, perquè jo, per exemple, en el meu cas personal...
3: Parles com a ballador.
2: Exacte. Sí, sí, jo vaig començar a ballar a l'esbart ara fa, bueno, no sé, fa... Sí, 6 anys, diria, i el cos de dansa des de fa 4. I clar, al principi ho vaig veure des de fora, i quan vaig entrar a cos de dansa també, parlant tu amb els altres, amb altres balladors, també em deien això, no?, que alguns... Sí que hi ha gent que porta a l'esbart des de superpetits perquè els hi havien portat els seus pares, però altres que van entrar-hi, s'hi van incorporar en diferents moments de la seva vida, perquè això, no?, perquè els van veure de fora i van quedar com encisats. I trobo molt xulo que hi hagi com aquest un relat que unifiqui tot, perquè tot i que no hagis viscut totes les etapes de l'esbart, perquè no hi has estat a dins des del principi, doncs t'hi pots, o sigui, tot el que surt et ressona i t'hi pots sentir identificat.
3: Parlem del procés, Irene. Tot i que ja tenies l'experiència d'aquest primer conte que vas fer per les teves filles, aquí entres, diríem que a col·laborar o a treballar conjuntament amb un il·lustrador, el Miquel Pasqual, no? Com ha estat el procés?
1: El procés ha estat molt de novells, que dic jo, i molt de fer per l'entitat i fer que surti. Aleshores, no hem treballat conjuntament de poder-nos explicar les coses en profunditat, perquè al final no és la nostra... Jo sóc mestra, jo ballo a l'esbart, estic fent altres coses a nivell de ciutat, a la coordinadora, però aquí el conte el faig com a mama i com a balladora de l'esbart, perquè també estic en un grup de balladors de l'esbart. I aleshores, amb el Nexa, que en aquest cas era la Laura, anàvem revisant el text, anàvem fent, i sobretot la construcció del text era que de cop i volta em vaig tornar molt pesada amb tothom. I anava fent preguntes sense que se n'adonessin de... Ostres, i avui a l'escenari què tal? I quan has sortit, i anar fent petites preguntes per veure si allò que ja m'havien explicat les meves filles, allò que de vegades em passava a mi, també els hi passava a altres persones d'altres grups. I aleshores, després vam fer una posada en comú amb la Laura, i la Laura, a nivell de treball amb el Miquel, doncs li anava explicant una mica el sentit o el significat que tenia cada part de la història. En aquí també van haver la col·laboració directa de professors de dins de l'esbart i d'altres persones de la Junta, que se'l van fer diverses llegides i el pensant com es maqueta, cap a on es va. I aleshores d'aquí, després, la feina que vam fer a continuació va ser contactar amb les persones que van iniciar la col·lecció de contes de Sant Cugat, que era Profeslo, parlar també amb una altra persona de la coordinadora d'entremesos que havia fet l'últim... havia portat a terme l'edició de l'últim conte, i així una mica, doncs, ha estat un treball de gairebé any i mig, ha estat com un puzzle, un petit encaix entre unes persones i unes altres, i també hi havia com projectes de plasmar el moviment i plasmar la dansa, que es van fer amb Pou d'Art i amb altres artistes a nivell de com dibuixar o com fer veure això.
3: I a l'hora de plasmar les emocions... Això és molt complicat, no?
1: És molt difícil.
3: Clar.
1: Com ho expliques o com ho mostres, no? Els infants són molt de mirar les il·lustracions, i de vegades els adults són molt de llegir, de la literalitat, però la dansa es viu. Aleshores, arribar cap aquí, jo li deia a la Laura, i ho parlava molt amb les persones més de confiança, és em costa trobar les paraules perquè facin bellugar aquelles papallones, no?, de la panxa, perquè una mica els nervis de ballar són uns nervis de papallones, però no són uns nervis de... Ah, trobo molt malament, no? Vull dir, ho vius diferent i s'havia de notar això.
3: Com diríeu que contribueix aquest conte, aquest llibre, a la difusió de la dansa tradicional, sobretot entre les noves generacions?
2: Home, jo crec que pels nens petits pot ser una molt bona manera d'introduir-se, i perquè justament això que deies tu, Irene, que jo llegint-me l'he pensat, ostres, o sigui, està molt ben reflectit el moment aquest de quan surten per primer cop a l'escenari i estan nerviosos, doncs, i m'identifico molt, però trobo que està molt ben explicat i que per un infant ho pot entendre molt bé. I a més és això, com deies, durant el 50 hem fet que si exposicions, col·laboracions amb estudis de pintura d'aquí Sant Cugat, però al final un conte que a més te'l llegeix als pares o una persona molt propera, doncs és una manera molt fàcil de fer-li entendre a un infant, doncs, tot això, i fer-li venir ganes de participar d'aquesta dansa.
1: I després el tots ballem, no? Vull dir, qui no balla? Encara que sigui algo molt més actual, o vull dir, és que encara que passem a l'altre extrem i anem al reggaeton, no? Vull dir, quan sents una cançó, sigui de l'estil que sigui, si t'arriba i t'agrada, ja neix moviment en tu. Aleshores, transmetre el fet de és igual l'estil de música o el que hi hagi, sinó escolta el cos, què passa i què et genera, també és una manera d'unir, no? Perquè de vegades pensem, ai, les danses tradicionals, però quanta festa fan? Unes bones gitanes o una bona jota en un moment determinat, en un àmbit festiu, t'engresca tota una plaça. I això és aquesta cosa de, val, no tinc els nervis de sortir a l'escenari, però potser algú altre té els nervis de, ai, no me'l sé segur, no? A veure qui copio o amb qui m'hi fixo. I una mica la idea és aquesta, el ballar, gaudir ballant i que es transmetés això. És igual el que ballis, però balla. I si a sobre doncs, te'n vas cap a les arrels i tires a la dansa tradicional, a nivell cultural i a nivell emocional mm-hmm. estàs fent màgia. Jo sempre dic que és un xic de màgia, no?
3: I escolta una cosa, quin paper juga l'espectacle en dansa en la vida dels infants de l'Esbart? Perquè vindria a ser com la graduació, no? És al final de curs, o m'equivoco, no ho sé, jo ara estic fent...
2: Sí, l'espectacle es diu En dansa a plaça, perquè En dansa és l'escola de dansa de l'Esbart. Que aquest nom s'hi va posar, em sembla que va ser als anys 80 o així, llavors En dansa és l'escola de dansa, i En dansa plaça és doncs, portar a la plaça, a la plaça d'Octavià, tota la dansa que s'està treballant amb els grups de dansa de l'Esbart i els grups d'adults durant tot el curs. Llavors, és una festa que normalment, en el format habitual, que és el que ja reprendrem aquest any, doncs comença el capvespre, i amb ballades, llavors es munta la barra de coordinadora, s'organitza un sopar per totes les famílies i socis i amics, i llavors segueixen, després del sopar, continuen els espectacles fins a la nit. L'any passat, que va ser el 50è, i que les verdes ens van tornar bojos i vam fer-ho tot a lo grande, va ser tot un cap de setmana sencer, amb moltes actuacions, però això no és el format habitual, va ser només un any puntual, perquè era la festa del...
3: Era especial.
2: L'efemèride, sí.
1: Era especial. I he de dir, com a mare i com a balladora, que és un final de curs que és com una prefesta, no? És, comences a la tarda amb uns grups, vas passant de grups en funció de l'edat i del nivell, i vas veient com els nervis de les criatures, a mesura que van passant la nit, es van transformant. No dic desapareixent, es van transformant, sí. No? Els infants són molt més expressius, els adults potser ho portem més endins, i vas col·laborant i vas fent... Però sí, és un moment molt maco de mostrar als altres el que portes tot l'any treballant amb el teu grup, i realment és una ballada molt bonica.
3: Mm. Mm. I especial, m'imagino, per tots, no? Després de tot el curs. Per cert, per Sant Jordi es va començar a vendre aquest conte, i la Irene em sembla que va signar llibres per primera vegada, no?
1: Sí. Sí, gairebé com a anècdota duia l'estoig de l'escola, perquè soc mestra, però jo anava a plaça amb la il·lusió de veure físicament el llibre i de comprar-ne per regalar amb unes personetes molt especials, i em van... la Joana, me la dedicaràs, no? La filla de la Lali Mateu. I vaig pensar, ostres, és veritat, el pots dedicar, no? I vaig treure el meu boli de colors i vinga, vam dedicar uns quants llibres, sí, va ser molt bonic.
3: Això diríem que va ser la primera passa, però és que demà dimecres, té lloc la presentació oficial, que la feu a la seu de l'Esbart.
2: Correcte, sí.
3: Sí. Com està pensat això? Què fareu?
2: Doncs mira, és a 6:45 de la tarda, i tu, Irene, hi seràs,
1: sí,
2: no? I no sé si serà algú més, jo no sé gaires detalls, però m'han explicat coses. No sé,
1: sé que és en finalitzar un dels grups dels infants, del seu assaig, i que hi haurà una... Bueno, explicaré el conte amb les meves paraules, amb la meva veu, una mica amb la intenció amb el que vaig escriure'l, i després hi haurà berenar. I si algú vol que signi, aquesta vegada sí que ho porto preparat.
3: Estàs mentalitzada, no?
1: Sí, ja em pensaré alguna cosa bonica que vagi molt lligada, però al final és gaudir del conte i ballar.
3: Doncs esperem que vagi molt bé aquesta presentació, que el llibre arribi a tots els balladors i balladores, ja no només de l'Esbart, no? A
1: exacte,
3: tothom que li vingui de gust. I agraïm a la Irene Llamas i al Lluís Bassa, que avui ens han acompanyat al programa. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
4: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Continguts en xarxa.

0: I bé, és un moment en què la nostra cuinera, la Joana Molins, doncs ens aportarà un plat més per poder fer.
1: Bon dia a tothom.
0: Bon dia, maca. Vinga, va.
1: Doncs
0: a
1: veure, sí.
0: Avui, amb aquestes sorprens,
1: avui...
0: vaig fer els panellets.
1: Ai, els has fet?
0: I els què? He fet. I m'han quedat...
1: No, perquè no...
0: M'han quedat abaixats.
1: No, abaixats no pot ser.
0: Doncs sí.
1: No, perquè els panellets no es baixen.
0: Ah,
1: has de
0: doncs
1: fer
0: mira.
1: La bola més grossa, doncs.
0: Ah, doncs
1: més
0: no
1: grosses.
0: Sé, me van quedar així... Eh?
1: Sí. No, doncs queden... Bueno,
0: què vols dir?
1: Tant de quedar bé.
0: I tindria que posar-li més a més massa, no? Potser?
1: Potser no tanta aigua.
0: Ah.
1: Potser el líquid, vas passar una mica molt líquid. Ha de quedar molt amassada la pasta, eh?
0: Vinga,
1: bueno,
0: va,
1: doncs avui parlarem de peix. I us proposo una orada al forn. Amb
0: molt
1: patates,
0: bé.
1: Amb un llit de patates i tot això. Podeu fer orada, podeu fer llobarro, el que a vosaltres us agradi, eh? Jo proposo per 4 persones una orada per cada un. Però, esclar, si són molt grosses, el que podeu fer és que us els afagin... a filets, i llavors de cada orada en podeu menjar 2. Eh? Però a mi m'agrada fer-los, diguéssim, cada un la seva. Però si és molt gros, podeu fer-ho així.
0: Te'ls fas netejar, tu,
1: sí.
0: Les orades?
1: Sí, jo me'ls faig escatar. I llavors el cap a mi no m'agrada posar-lo al forn si el faig sencer amb els ulls. I faig tallar el cap arran dels ulls.
0: Uh-huh.
1: I llavors ve escatada, que ja te l'escaten, perquè si no a casa fas un merder allà escatant.
0: Sí, sí.
1: I llavors ven esbandides, els hi faig fer un parell de talls, perquè aquí poso uns talls de llimona que ara explicaré.
0: Sí.
1: Bueno, doncs llavors hi posarem un quilo de patates, un quilo quart, però amb un quilo n'hi ha prou. La patata aquesta, la blanca, aquesta que es desfà una mica... 8 tomàquets xerri, una ceba, alls, un parell de pastanagues i si voleu posar una mica de pebrot verd o vermell, això ja és el vostre gust, de trossets. Un ratxet de vi blanc, oli, sal i pebre i una llimona. Llavors, què farem? Agafarem les orades aquestes, si els hem fet senceres, li diem al nostre peixater que ens els escati i ens hi talli el cap arran dels ulls. A mi m'agrada així. Perquè a mi m'agrada escurar aquell tros de la ganya i tot això, i m'agrada...
0: És molt gustós, diu,
1: a mi m'agrada fer-la sencera, I per això la faig fer així. Si vosaltres no us agrada l'espina, la feu fer a filets, i tots aquests ossos... aquests ossos...
0: Espina.
1: Aquestes espines els guardeu allà amb un tàper pel dia que feu un fumet de peix i ja ho teniu.
0: Jo tot el peix que porti massa espina ja no...
1: Ui, l'escorpura també és molt bona, eh? Però sí? Porta més... L'escorpura és un peix de roca, al revés que això, perquè aquesta normalment la que comprarem serà de piscifactoria. I llavors també hi ha la salvatge. El que passa, si aquesta va a 10 euros el quilo, aquella anirà a 20. Però ara n'hi ha unes de piscifactoria que se'n diuen... Tenen un nom, que allà a la pescateria ja t'ho diuen, que estan... estan amb un... O sigui, són de piscifactoria, però estan a dins a marc. No estan tancades amb una piscina.
0: Sí, sí.
1: A dins a marc.
0: Ah,
1: i esclar, el gust canvia molt, eh?
0: Clar, clar.
1: Sí, perquè si no, trobes... Jo, el que me molesta d'aquest peix, quan és de piscifactoria, és que a la ganya hi ha una grassa. Sí. Fixa't, hi ha una cosa blanca. Allò és el greix del pinso que mengen, que queda, els hi queden aquí en el pap. I allò, a mi no m'agrada aquell gust. Però jo, si puc, compro aquestes altres, que us dic, que el preu també és molt raonable i queden molt bones. Bueno, doncs agafarem l'orada i si la fem sencera li farem fer un parell de talls i llavors, què farem? Doncs hi posarem un tall de llimona a cada trosset. Ja haurem, a casa la rentarem ben neta, la deixarem i posarem un raig d'oli i sal i la deixarem en un plat. Agafarem les patates, posarem el forn a 180 graus dalt i baix, agafarem una plata per anar al forn que ens hi càpiga tot i posarem les patates ja tallades rodones, una mica d'oli. I les patates ja els hi posem. Mentrestant, tallem la pastanaga, tallem i posem un parell
0: primera
1: de grans
0: d'all. Primera, la pastanaga...
1: Com?
0: Primeta.
1: Sí, jo també la faig així, primeta tires, o rodona, és igual, o rodanxes o primeta, com vulgueu. Llavors hi posem la pastanaga i posem les patates, mentrestant tallem la ceba, perquè la ceba se'ns acourà més de pressa, i les tomàquets xerri ja els tenim també netes en un plat, i hem posat una mica de sal i una mica de pebre i un raig d'oli. Ho tenim tot això en un platet. Posem les patates i programem el forn, que el forn estarà 50 minuts, depèn del...

0: del tamany de l'orada, eh? Perquè, és clar, depèn, es courà més de pressa. Si és en filet, es courà una mica més de pressa. Si no és en filet, costarà una mica més, perquè, clar, el foc ha de coure la part i el mig que no quedés crua, eh? I llavors, com fa una mitja hora, aquí tenim les patates, o una mica abans, i tirem la ceba, i posem aquestes tomàquets xerris, i tirem un ratxet de vi blanc, i ho deixem evaporar una mica.
1: És a dir, ratxet de vi blanc que cobreixi una miqueta...
0: No, no, un ratxet, no? Un ratxet. I llavors remenem les patates, que ja veureu que se'ns van enrossint, perquè les patates estan boníssimes. Com fa mitja hora aquestes patates, quasi bé ja... Llavors hi posem la dorada al forn. Si posem a filets o posem l'altre. I veurem que com que hem programat a 50 minuts, encara ens queda 15 o 20 minuts de forn. Si és en filet, quasi bé ja, ho tindreu bé. Si és sencera, potser necessitareu una hora. Llavors ho mireu i veieu que és el vostre gust, és qüestió de tancar-ho i ja està. I vull dir, no hi ha problema. Si ho feu així, us quedarà molt bé, eh? Les patates, els alls i tot això, i les tomaques.
1: Molt bé. Totes maneres, un plat tot i així és molt saludable, eh?
0: Molt, molt saludable, i a més les patates i la ceba i tot estan boníssimes, eh? Mm-hmm. Sí. I la dorada també. També la dorada.
1: Aquest tipus de patates sí que, per exemple, inclús m'agraden fer-te la patata sola i posar-hi la ceba,
0: sí,
1: sola.
0: Sí, sí, sol. Això sol queda boníssim, com a acompanyament, a vegades queda boníssim. Perquè hi ha gent que les patates els afregeixen a part, però no, és que és més bo fet així, perquè al posar-hi l'orada a sobre agafa tot el gust del peix i queda més bo així, queda més bo. Hi ha tot fet en cru.
1: Molt bé.
0: Doncs repetim. Aquestes orades, o quatre o dues, depèn del tamany, perquè si no llavors els feu, o si llavors vosaltres a casa vostra una vegada la teniu cuita, que la voleu fer sencera, poseu meitat per cada un, perquè llavors és de cantar, obrir-li i posar un tros, un es queda l'espina i l'altre es queda el filet.
1: Va.
0: Però si no volem tenir tant problema, ja els fem fer filets, eh? Doncs aquestes orades, hem dit el quilo aquest de patates, les 8 tomaques aquestes xerri petites, o les de penjar també van bé, eh? Una ceba també tallada així a juliana, un parell o tres de grans d'all tal com venen, sencers, un parell de pastanagues, un ratxet de vi blanc, la sal i l'oli i una mica de pebre, i la llimona per posar a mitja la dorada, i si la dorada l'hem fet fer a filets, doncs llavors jo no n'hi poso, però la poso perquè a vegades quan ho mengen els agrada ruixar-ho. A mi no m'agrada.
1: Jo tampoc,
0: perquè el peix em queda moll.
1: Sí, bueno, ja va, ets tot molt de gust.
0: Això
1: no?
0: Fa com els calamars. A mi el calamar a la romana m'agrada, no m'agrada regat en llimona.
1: Hi ha molta gent que necessita amb el peix de la llimona, eh?
0: Hasta amb l'arròs.
1: Sí.
0: Hasta amb l'arròs de peix, jo tampoc. A mi m'agrada així. I així us quedarà tot molt bé.
1: Molt bé. De totes maneres, com es fa així en forma que la marca, sí, la dorada, sí, ha de quedar amb molta més espina, no?
0: No, no, perquè és superficial.
1: Sí?
0: Eh? Sí, sí, sí. Llavors
1: no, perquè, esclar, jo l'espina...
0: L'obres i la dorada relativament té poca espina, eh? Només és la part de la ganya i el cap. I té una espina molt grossa. Perquè, esclar, menges peix, has d'anar al tanto, però no, la dorada es pot menjar molt bé.
1: Molt
0: ara
1: bé.
0: Veus l'escòrpora i aquests peix, que l'escòrpora està boníssima, ja té més espina.
1: Va,
0: és diferent.
1: Estan més al tanto.
0: Sí.
1: Molt bé, doncs, Joana, vale. Gràcies per la recepta. I bé, t'esperem, com sempre, la
0: com sempre,
1: que ve.
0: Fins la setmana vinent. Adéu-siau.
1: Bon dia.
0: Adéu.
2: Continguts en xarxa. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: curiositat molt interessant és que els humans són els únics animals coneguts que poden ruboritzar-se. Aquest fenomen va ser destacat fins i tot per Charles Darwin, que el considerava una de les expressions més peculiars de les emocions humanes. El rubor es produeix quan els vasos sanguinis de la cara s'expandeixen de manera involuntària, fent que més sang arribi a la pell i doni aquest to vermellós. El més sorprenent és que no és una resposta física a un estímul extern, sinó que és una emoció social. Vergonya, timidesa o fins i tot sentir-se observat. Cap altre animal mostra aquest tipus de reacció visible associada a l'autoconsciència social. Això suggereix que el rubor està relacionat amb la nostra capacitat de pensar com ens perceben els altres. Alguns científics creuen que pot tenir una funció social. Mostrar involuntàriament que reconeixem una situació incòmoda pot generar empatia i reduir possibles conflictes. A més, és gairebé impossible controlar-ho voluntàriament, cosa que ho fa especialment interessant des del punt de vista psicològic.
1: 91.5 FM Ràdio Sant Cugat.

0: Tot i que la majoria d'éssers vius necessiten oxigen per viure, alguns animals han desenvolupat adaptacions sorprenents per sobreviure sense ell durant llargs períodes de temps. Un exemple és la tortuga d'aigua dolça, que pot passar mesos sota l'aigua durant l'hivern. Quan els llacs estan gelats i gairebé no hi ha oxigen disponible. Ho aconsegueix reduint el seu metabolisme al mínim i utilitzant reaccions químiques alternatives per produir energia. També hi ha peixos, com el peix daurat, capaços de transformar l'àcid làctic en alcohol per evitar danys cel·lulars quan no hi ha oxigen. Aquestes adaptacions són estudiades per científics perquè podrien tenir aplicacions mèdiques, com millorar la conservació d'òrgans o entendre millor com protegir el cervell durant un infart. Aquests animals demostren fins a quin punt l'evolució pot trobar solucions extremes a condicions aparentment impossibles.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Amb bicicleta.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Comprar un habitatge usat a Sant Cugat costa de mitjana 584.000 euros. Llogar-lo, 1.427 euros al mes. El salari de referència que fixa l'àrea metropolitana de Barcelona per garantir una vida digna se situa al voltant dels 1.528 euros mensuals per al conjunt de la metròpolis i s'enfila fins als prop de 1.900 per a una persona sola a Barcelona. A Sant Cugat, on el cost de l'habitatge és significativament més alt, aquest llindar se situaria per sobre dels 2.100 euros mensuals. La comparació és clara. Per qui viu de lloguer sense compartir despeses, el cost de l'habitatge absorbeix pràcticament tot aquest salari de referència. El problema no és tant la manca d'ingressos agregats com la seva distribució. Sant Cugat és un dels municipis amb la renda per llar més alta de Catalunya, però aquesta riquesa no es reparteix de manera uniforme. En aquest context, l'habitatge ha deixat de ser una despesa assumible per a moltes llars i s'ha convertit en un factor central de pressió econòmica. I Sant Cugat se situa en la cinquena posició del rànquing de municipis de Catalunya de més de 1.000 habitants, amb el nivell de renda per càpita més elevada, amb 30.434 euros l'any 2023, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Al capdavant s'hi ha situat per primera vegada l'Ella, amb 35.425 euros, seguida de Matadepera, que cau a la segona posició. I el Teatre Auditori a Vilarassau ha acollit aquest dijous la celebració del Dia de les Esquadres 2026, una jornada que ha servit per reconèixer la tasca dels agents dels Mossos d'Esquadra, de les àrees bàsiques policials de Sant Cugat i de Rubí i Castellbisbal durant el darrer any. I l'activitat de la bugaderia industrial F. Papiol a la Floresta està causant molèsties als seus veïns des del passat mes de setembre. Així ho han denunciat al Consell de Barri, celebrat aquest dimecres al Centre Social i Sanitari. Diversos veïns s'han queixat del soroll constant que produeix aquesta empresa, tant per culpa de la maquinària com pels generadors que ho mantenen en funcionament des de ben aviat al matí i fins al vespre. Comencen entre les 5 i les 6 del matí i acaben entre les 7 i les 8 del vespre, de dilluns a diumenge, sigui Nadal, Setmana Santa o el dia que sigui, ha explicat Marta Artigas, una de les veïnes afectades. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Què tal, com esteu? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Benvinguts a la Maroteca de la Ràdio, una edició més d'aquest programa que emetem des de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. I en aquesta ocasió fem un programa una mica especial perquè us saludem no des del nostre estudi habitual, sinó des de RAC1.
4: RAC1.
3: I avui estem amb un dels productors del món a RAC1, que segur recordareu a l'escoltar el seu nom. No és habitual que l'escolteu, però sí el seu nom, que l'escolteu en antena. Estem parlant de l'excompany de Ràdio Sant Cugat, Jordi Ramos. Què tal, Jordi, com estàs?
5: Hola, molt buenas, com estàs?
3: Doncs molt bé, encantat de trobar-te de nou després de molts anys. Fem una mica de Remember When. El Jordi, doncs, era un dels periodistes que va començar la seva carrera a Ràdio Sant Cugat ja fa una colla d'anys, i vam coincidir allà unes quantes temporades. Què recordes, Jordi, d'aquella època?
5: Home, mira, ara que m'ho deies, estava pensant-hi, i justament vaig començar el cap de setmana que es va casar la infanta Cristina, d'això fa un munt d'anys. Jo estava de informatius de cap de setmana, o almenys així vaig començar. Al final, els meus 7 dies de la setmana eren a Ràdio Sant Cugat, i precisament doncs, per fer una notícia sobre Tots Sants, castanyes, panellets i flors que s'havien de vendre. No sé, és que te'n podria dir tantes de coses de Ràdio Sant Cugat. Jo sóc sabadellenc i la veritat és que vaig descobrir Sant Cugat i es va convertir en la meva vida, la ràdio, i la ràdio també, perquè a més la gent que fèiem el cap de setmana moltes vegades obries i tancaves la ràdio literalment. i menys en una època en què també anaves al tren, no tenies telèfon mòbil, vull dir que era molt, molt apassionant, però ja et dic, ens en van passar un munt de coses. Jo vaig estar 5 temporades a Ràdio Sant Cugat, des d'informatius, també a programes, vull dir que un munt de coses.
6: Jo recordo entrar i sortir de l'estudi constantment. Jo estava fent el meu programa, que en aquella època devia ser el Vol de Tarda, crec, programa de música, que entre tema i tema, doncs clar, podies parlar amb la gent. I jo tinc molt present estar moltes vegades amb tu a l'estudi, que passaves per allà, que estaves preparant cròniques, i amb la Magda Méndez també, sobretot. O sigui, éreu un pack, vosaltres dos.
5: Sí, bueno, la Magda era el meu pal de paller a Ràdio Sant Cugat. Vull dir, ella, gràcies a ella vaig entrar. Ella i jo érem amics de la facultat. Llavors jo estudiava segon, a la carrera, i de fet vam coincidir un dia que ell em va dir, diu, escolta'm, tu, un company nostre, el Roger Jové, que també va estar a la ràdio,
6: sí.
5: Un dia la Magda em va venir i em va dir, escolta'm, tu saps si al Roger li faria gràcia potser venir a Ràdio Sant Cugat? Perquè busquen, perquè crec que amb la seva veu se'n sortiria. I jo li vaig dir, perdona, i vull anar jo. I, bueno, de fet, així vam començar tots dos. Amb la Magda, ella estava de coordinadora d'informatius de cap de setmana. Bueno, al principi no, al principi hi havia el David Miró, després ja hi va estar ella, i amb ella vam estar pues, un munt de caps de setmana, ja veu, 5 anys fent de tot. I després junts també vam fer amb l'Emili Vella el càsting, i junts també vam fer amb la Yolanda l'Andana a les tardes, una temporada, i l'Éssers Urbans, que va ser el magazín de cap de setmana durant també 2 o 3 temporades, i ara ja fa tants anys que ja ni te'n recordo. El que sí que me'n recordo és, clar, és el bé que ens ho passàvem, tant si fent butlletins com el que dius tu, no? Entrant amunt i avall, i el bon rotllo que hi havia, per mi era... És que per mi allò era la meva segona família, claríssim, claríssim.
6: Jo sempre parlo de la família de la ràdio, i en aquest programa sempre en parlem, perquè al final és així, és a dir, és un punt d'unió molt fort, perquè al final no és una feina que vens a fer les teves hores i te'n vas, sinó que molts cops continua, no solament per una qüestió d'hores, perquè t'hi passes moltíssimes hores, sinó perquè també doncs, estàs pendent de contactes telefònics, si en el teu cas, que tu que ets productor, saps de què et parlo, i clar, al final s'extén per tot arreu, no? I la gent, al final, crea uns vincles molt especials. No em diguis el per què, però és així.
5: Sí, sí, absolutament. I, de fet, ja et dic, bueno, la relació amb la Magda va ser molt intensa, i amb l'Emili Vella també. Recordo que, a més, nosaltres junts fèiem un programa que es deia Càsting. Era un programa que fèiem entrevistes en profunditat a gent, i ens el vam currar moltíssim. No és per anar de guais, però realment ens el vam currar moltíssim. Era un programa... Entre la Magda, l'Emili i jo fèiem... La Magda feia les preguntes més normals, més convencionals, diguéssim. Jo els hi feia fer proves, perquè jo llavors també era monitor d'esplai i en aquella època tenia la creativitat desenvolupada molt en aquest sentit. I l'Emili Vella al final feia unes preguntes de tipus test. Tot era amb un to molt, molt sec, si més no molt neutre, com si fos això, no? Com si la gent es presentés a un càsting per alguna cosa en un futur. De fet, va haver-hi gent, recordo que el Piti Espanyol, en un congrés que va haver-hi, me'l vaig trobar i tal, i em va dir, no sé si fingia, que era la millor entrevista que li havien fet mai, cosa que, ostres, va ser una de les floretes més maques que ens m'havien fet fins llavors, o si no la més alta, no? I a més recordo que, ostres, vam treballar molt per poder-ho aconseguir, perquè, ostres, vam intentar entrevistar santcugatencs de tot tipus, I jo diria que ningú no ens va dir que no. Amb l'Emma Vilarassau recordo que vam tenir un problema perquè això de les proves en algun moment li feia un dubte, però ja et dic, és que fins i tot amb l'Aramis Fuster la vam anar a buscar a casa seva a Barcelona i com volíem fer tots els perfils la vam venir a fer. A més, mira, recordo molt aquell dia perquè ens vam trobar davant d'una situació... Nosaltres l'entrevistem i una de les coses que comenta ella quan està fent l'entrevista és que està molt contenta perquè ha conegut una persona i ha començat una relació i és molt feliç i està molt il·lusionada, el que tu vulguis. I llavors, com a prova, li demanem que truqui al seu propi telèfon de tarot perquè li tirin les cartes.
6: Que bo!
5: I ella accepta, truquem en directe, no crec que s'identifiqués, perquè la noia que hi havia a l'altra banda, o com a mínim no va semblar-ho, i quan li comença a tirar les cartes, li diu, veig que estàs començant una relació, que estàs molt contenta, i ella, sí, sí, estic molt il·lusionada, és veritat, i la noia de l'altra banda comença a dir-li, pues això anirà fatal, veig que això no té futur, això t'anirà pel pedregà, serà un desastre, i nosaltres estàvem allà al directe, no sabíem quina cara posar, no sabíem com posar-nos, i ella tampoc, clar, s'anava desengaixant a mesura que anava fent tot, i, bueno, al final, bueno, clar, vam tallar, va acabar la trucada, havia de ser una cosa breu, perquè el programa al capdavall era una hora i les proves duraven 10 minuts. I, bueno, el silenci es podia tallar. Vam reconduir-ho com vam poder i ella va justificar dient que, bueno, que les cartes, a vegades, hi ha maneres diferents d'interpretar-les, no sé què. Però, clar, ens vam quedar... Jo crec que en aquella època, si hi hagués hagut més programes tipus el diàling que fem nosaltres, hagués sortit, perquè allò era, va ser una situació absolutament rocambolesca. I, finalment, jo crec que aquell dia hi ha una tarotista que es va quedar sense feina. Però vaja.
6: Que fort, Déu-n'hi-do.
5: Sí, sí, amb el càsting ens en vam fer i realment vam acabar molt orgullosos. De fet, també el diari de Sant Cugat ens, durant una època ens va publicar les entrevistes transcrites, vull dir que va ser molt xulo. I, evidentment, també va generar aquesta relació familiar. Aquest tracte amb la gent, a mi, personalment, també em va ajudar molt, perquè, sent productor, doncs, em va ensenyar molt a treballar i en certa manera, a descobrir-ho. Perquè si jo vaig descobrir que volia ser productor... Saps que ens passa molt que en la gent d'aquesta professió, últimament, ho notes molt amb les generacions que pugen, que la gent que estudia periodisme o que vol treballar en el món de la ràdio només pensa en vull ser Jordi Basté, vull ser Laura Rossell, no? Abans ja passava una mica, però jo crec que ara passa encara més que quan després descobreixen que existeixen feines com la del productor, que és qui busca els convidats...
6: Expliquem als nostres oients una mica, així un croquis de què fa un productor, exactament.
5: Sí, sí, doncs mira, bàsicament això. Jo em dedico a buscar els convidats que el Basté vol entrevistar. Quan hi ha un programa especial, doncs, organitzar-lo de dalt a baix, sigui un programa d'eleccions, sigui un programa d'una manifestació, de cobertura de manifestació, etc. O quan hi ha un volo a fora, doncs, si s'ha de fer un programa des de l'aeroport, doncs, tots els tràmits que s'han de fer, els convidats que s'hi han de portar, els viatges, les acreditacions, totes aquestes coses me n'encarrego jo. I si és un viatge, també. Ara, per exemple, vam anar a Nova York per les eleccions americanes, doncs tots els permisos, evidentment amb l'època de la Covid doncs, eren triples, buscar sales allà, acreditar la gent... En el fons és que el presentador ho tingui tot a punt. No? En el nostre cas ho tenim dividit una mica per la franja, per franges dels dos productors que fem aquesta feina i jo m'encarrego de la part més d'actualitat, tot el que és política, associat, successos, bueno, les últimes hores, la part més notícies més estrictes, no? I una companya meva, la Montse Girona, fa el que seria cultura, espectacle, llibres, obres de teatre, l'especial del Palau de la Música, aquestes coses per la gent que escolta el món.
2: La Maroteca de la Ràdio.
6: Seguim aquí a la Maroteca de la Ràdio, Ràdio Sant Cugat. Què va passar després de Sant Cugat? Cap on vas anar? Cap on vas orientar la teva carrera professional?
5: Doncs, mira, en el meu cas, com et deia, vaig començar mentre feia la carrera amb Sant Cugat, i precisament perquè per mi era una família, em va costar moltíssim desenganxar-me. Perquè els meus caps de setmana eren Sant Cugat, i es va convertir no només en la ràdio, sinó en tota la ciutat. Era el pols de la vida. A més, fent informatius, clar, tu cobries des de la cursa, les paelles, la diada castellera, el carnaval, i acabaves vivint un pols de la ciutat que costava molt, molt desenganxar-se, no? I també els estius. En el meu cas, clar, vaig acabar la carrera, vaig fer les pràctiques a la cadena SER i vaig tenir la sort que em van dir que volien que m'hi quedés i em contractaven. I tot i així em va seguir costant, perquè vaig seguir intentant combinar com podia. Si jo tenia el cap de setmana lliure, doncs cap a Ràdio Sant Cugat. Si tenia alguna possibilitat de fer alguna secció, doncs cap a Ràdio Sant Cugat. Després, amb el magazín del matí, amb la Clara Borrell, vaig estar fent també, parlant de noves tecnologies i d'internet i tal, el magazín del matí, quan, ja dic, quan tenia un forat, no? I després d'una temporada a Ràdio Barcelona, va tornar a néixer Ràdio Sabadell, que amb la nova arribada, amb el govern de Manuel Bustos, que van reflotar l'emissora, van crear tot un equip nou per engegar la nova emissora i cap allà me n'hi vaig anar. Però només vaig estar-hi per una temporada, una altra temporada a Canal 50, I va tenir la casualitat que va sorgir una oportunitat de venir a treballar a RAC1, i d'això ja fa 17 anys. Per sort, un cop aquí a RAC1 estava primer la primera pedra, que era el programa que feia el Jordi Margarita al cap de setmana, sí, a primera hora, i al cap de 3 anys em van proposar passar al món a RAC1, que presentava llavors el Xavi Bosch, una temporada, que va marxar el Xavi, va venir el Jordi Basté. El Jordi va decidir quedar-se amb tot l'equip del Xavi per si hi havia alguna cosa que no anava bé, doncs mala sort. I bé, jo crec que després de 14 temporades puc pensar que malament no ha anat.
6: El que està clar és que una estabilitat com la teva en un món com aquest, el de la ràdio, no abunda.
5: No, i no em queixo, i toquem ferro i fusta i tot el que faci falta. La veritat és que he tingut la sort de formar part de la família de RAC1, que també és una família, i agafar un projecte que, mira, que ha enganxat amb la gent, que hem sabut mantenir el bon rotllo i tal, i poder facilitar, doncs, tirar endavant, doncs, un projecte que ha estat d'èxit i que me n'alegro moltíssim, i que això ens ha permès, doncs, també agafar un transatlàntic. Jo crec que, per sort o per desgràcia, la crisi va frenar molt també el tema mediàtic, la crisi del 2008, vull dir, saps? Antigament hi havia molts fitxatges que corrien amunt i avall, llavors es va frenar tot en sec i durant uns quants anys no es movia res. Tots els programes sempre eren els mateixos, no canviava, no hi havia allà aquells grans moviments de Julia Otero passa la tarda de TV3, Albert Om se'n va cap aquí, el Xavi Bosch marxa del matí i arriba Jordi Basté al vespre. Aquells grans històries no hi havia. Allò també sempre corresponia que la gent es mogués. I llavors, doncs, jo crec que això també va ajudar a que unes determinades persones tinguéssim la sort de poder entrar... Bueno, i de tenir un projecte, també, en el meu cas, a mi també em motiva, perquè a mi... Jo sóc un apassionat de la producció radiofònica i de l'actualitat i de la política. I ara mateix, francament, no em sento un privilegiat. Jo crec que no puc estar en un lloc millor que aquest.
6: Un lloc en el qual jo hi vaig estar físicament, ni que fos durant una estona, abans que tu. L'anècdota és que l'any 2000 jo encara estava a Ràdio Sant Cugat i, bueno, doncs volia fer ja el salt amb una emissora professional. Havia estat a l'estiu del 98 a Ràdio Barcelona amb el Pastafullada, un programa que suposo que recordaràs, i aquella experiència va acabar perquè l'equip del programa se'n va anar a Catalunya Ràdio i Catalunya Ràdio té els seus tècnics de so, per tant, jo no podia entrar. Aleshores, doncs vaig anar buscant, i una de les proves que vaig fer va ser aquí a RAC1, que recordo ara quan he entrat aquí en el hall, que era totalment diferent perquè estava tot mig buit. S'estava posant moqueta, això era sobre el mes de març o d'abril de l'any 2000.
5: Sí, i va començar el mes de maig.
6: Exacte, sí, el dia 1 de maig, no? Va començar. Em vaig trobar per aquí a la Marta Bosch, quan la vaig trobar per aquí, què fas aquí? Perquè la conec de l'època que jo vaig estar treballant a Ràdio Rubí, i vaig fer una prova desastrosa. Aquelles coses que passen, perquè jo havia tocat el Dalet a Ràdio Barcelona amb una versió primitiva durant 3 mesos només. Vaig aterrar aquí i, clar, que hi havia a Ràdio Sant Cugat a nivell informàtic, era una cosa de la prehistòria, no? Yeah. I no em va sortir bé. I el que diem, la família de la ràdio. Al final vas a un lloc, a qualsevol que tu vulguis, de mitjans de comunicació, i segur que hi ha algú que coneixes, segur.
5: Ah, sí, això no ho dubtis. A mi em passa molt això als estius. Quan aquí, cada estiu, fan la programació d'estiu, i clar, no tothom treballa a l'estiu, és normal, vas agafar entre gent, doncs, que per A o per B els hi va bé treballar un estiu, no? I es creen els equips d'estiu que venen cada any. Sempre em passa que arriba gent que, ostres, a tu et vaig veure a Ràdio Barcelona, a tu et vaig veure a Ràdio Sabadell, a tu et vaig veure a Canal 50, o col·laboradors de qualsevol d'aquests llocs. O, ostres, bueno, tu mateix, no?, que feia 10 anys que no ens vèiem, també des de l'època de Sant Cugatenca, vull dir, que imagina't.
6: Mira, per exemple, Gemma Montero.
5: Home, i tant.
6: Òscar Andreu, també el conec, de l'època de Mata de Pere Ràdio. En Tian Riba, el Pere Mas, també de Mata de Pere Ràdio. I el Jofre Llombart. És a dir, que el món al final és molt petit i ens anem trobant tots.
5: Sí, ja ho pots ben dir. No, la veritat és que... És que val la pena, hauries d'haver tornat a intentar de ser de tècnic, perquè també és una de les feines que la gent que es dedica al so no pensa en ser tècnic de so, i jo crec que igual te n'haguessis sortit amb el temps.
6: Segur que sí, però l'estabilitat d'aquesta feina i també, diguem, la remuneració en general no és que sigui una cosa excepcional, i suposo que per això vaig decidir canviar de sector. Però està clar que la ràdio enganxa molt i que al final acabes tornant, i encara que sigui a nivell de col·laboració amb l'emissora amb la qual m'he passat més hores, doncs al final això... queda molt i acabes tornant, no?
2: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. L'hemeroteca de la ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
6: Com veus tu, Jordi, el futur de la ràdio? Perquè ha canviat tot molt. Ara tenim emissions per internet en streaming. Tenim podcast. Quin és el futur més immediat de la ràdio?
5: Futur de la ràdio, jo crec que és una pregunta molt interessant, perquè és evident que ara els podcasts estan creixent molt i existeix una nova generació que no coneix o que cada cop coneix menys el que és la programació que s'emet, no? És a dir, miren vídeos de YouTube, miren el que surt a les xarxes socials i tot ho miren quan ells volen. No van a buscar res que s'estigui emetent. Clar, això a priori contradeu el que és l'essència de la ràdio, però jo considero dues coses. La primera és que la tele havia de matar la ràdio i internet havia de matar la tele i no ha passat. I la ràdio segueix ben viva. Per tant, això és d'entrada una cosa positiva i que denota que pot ser que li quedi molt per viure encara, cosa que ho espero i ho confio. Segon, que la immediatesa del directe es nota molt. Jo la noto molt. Una cosa gravada pot estar molt ben treballada i té moltes coses maques i molt valuoses perquè pots fer un treball molt rodó, molt ben treballat, molt ben muntat. Però el clima que et desperta, els errors que poden tenir, les coses inesperades que poden passar en el directe, això no es pot gravar. Amb la qual cosa, crec que és un esperit que tota la gent que ho valori, que ho vegi, perquè la veritat és el que ven. O és el que ven, és el que agrada, és el que t'enganxa. Llavors, la veritat gravada és difícil. Per tant, jo crec que en el directe també està. I llavors hi ha una altra cosa. La ràdio ha estat sempre un gran conductor de l'actualitat. I l'actualitat gravada no existeix. Ha de ser... Tu pots veure reflexions i tal, però el dia que passi alguna cosa, la gent no m'imagino jo que anirà a buscar un podcast. La gent anirà al directe a veure què estan explicant del que està passant ara mateix. Quan va haver-hi un cop d'estat a Espanya, la ràdio va ser protagonista perquè tothom hi va anar. Quan aquí el 2017 va passar tot el que va passar a Catalunya, la ràdio va tenir un consum extraordinari perquè tothom estava pendent de què estava passant al país. Quan va començar la pandèmia del Covid, el consum de ràdio es va disparar perquè tothom volia saber o necessitava saber per què estàvem tancats a casa, per què, què és el que estava sortint, què és el que passava... O sigui, era la seva finestra del món en fora, no només la televisió, no? I també és el que et fa companyia. Per molta gent, no només l'Spotify fa companyia. I no és el mateix tenir una persona a l'altra banda, perquè al capdavall acabes coneixent la gent. Jo noto molt amb el Jordi. La gent tracta el Jordi Basté com si fos el seu amic. Clar, cada dia li entrava a casa. I a mi em va passar. Jo vaig descobrir la ràdio amb l'Àlex Borina quan era adolescent, perquè m'agradava molt el cinema, i reconec que la meva primera reacció va ser apreciar-lo, malgrat no haver-lo vist mai. Per tant, jo crec que això no canviarà. Vull dir que la ràdio, evidentment, evolucionarà com tota la vida, però desaparèixer no desapareixerà.
6: Doncs llarga vida a la ràdio.
5: Esperem-ho.
6: Que segur que sí.
5: Sí.
6: I Jordi, gràcies pel teu temps, per haver-nos obert avui les portes de RAC1 RAC105.
5: Home, només faltaria. Mira, ara que m'ho dius, m'ha vingut al cap un altre moment de la meva vida a Ràdio Sant Cugat.
6: Endavant.
5: Una de les coses que sempre faig, evidentment, és... Jo parlo per telèfon amb tot qui esqui. És la meva feina, busco gent, per tant... Recordo una vegada, concretament, que fèiem una secció al Maco Maco, un magazín d'estiu que es va fer a Ràdio Sant Cugat, on jo anava als restaurants i parlava amb els cuiners dels restaurants santcugatencs perquè cadascú fes una recepta. Però, com et deia, també estava informatius. Llavors, recordo que una vegada havia quedat en un restaurant a una hora, i una hora o hora i mitja abans hi havia una roda de premsa o un acte, ja no me'n recordo. Total, que vaig a l'acte i es va allargar pel que fos, de manera que em va obligar a arribar mitja hora tard al restaurant. Bueno, jo tenia un hàndicap en aquella època, i és que quan parlava per telèfon, la gent em prenia per una noia. Sempre.
6: Mira, com el Xavier Pérez Esquerdo.
5: Exacte, com el Xavier Pérez Esquerdo. A part és que ara a mi, mira, jo ara tinc 42 anys i ja no em passa tant. Però abans era constant. Com has dit que et dius, Júlia? O, sí, maca, el que tu vulguis. I, bueno, mira, per mi, cap problema, evidentment. Una gràcia més com una altra, no? Però aquell dia en concret em va funcionar. perquè recordo que arribo al restaurant, em trobo aquell home amb una cara supersèria, li dic que vinc de Ràdio Sant Cugat, venim a gravar aquesta entrevista, a la recepta aquesta, a veure què, no sé què, i el tio em diu, no penso donar-te aquesta entrevista, això no ho farem, i jo, perdoni, no, havíem quedat a les 11, són les 11:30, això és una falta de professionalitat molt gran, i jo, no, perdoni, començant a excusar-me, no? És que, clar, estàvem en un acte, disculpi molt fort, i ell estava molt enfadat i anava fotent la bronca i de cop i volta esclata. Mira, la noia amb la que jo vaig parlar em va dir que estaries a les 11 aquí. Em va bloquejar i dic, doncs li prometo que a mi em va dir a les 11:30. Li prometo que a mi em va dir a les 11:30. I ell, home, però si això és una falta de professionalitat molt gran, com a mínim us podeu coordinar entre vosaltres, això no pot ser. I jo, no, perdoni. Quan arribi a la ràdio, el primer que faré serà parlar amb ella, li diré que això no pot ser, que s'ha apuntat, no sé, jo no sé què ha passat, perquè m'ha dit les 11:30, jo ja veu, estic aquí puntual. I així vaig aconseguir l'entrevista. L'home es va acomiadar de mi per la pobra noia que l'havia trucat inútil. I sí, vam poder fer-la, vam gravar, vam tirar endavant. I aquella vegada, que em prenguessin per donar per telèfon, em va anar francament bé.
6: Les batalletes de la ràdio que ens fan
5: sí,
6: passar
5: veus,
6: bones estones i bons records.
5: I tant.
6: Doncs Jordi, de nou, moltes gràcies i fins molt aviat.
5: No, gràcies a tu i sobretot molts records a tota la gent de Sant Cugat, perquè és difícil recordar una millor època que aquella.
6: Així ho farem, els hi transmetem. Gràcies.
5: A tu. RAC 1.
0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
6: Seguim a la Maroteca de la Ràdio, aquí a Ràdio Sant Cugat, i ara et donem la benvinguda al programa a Jordi Casellas. Què tal, Jordi, com estàs?
7: Hola, Esteve, molt bé. Doncs he escoltat amb molta atenció aquesta entrevista que li has fet a en Jordi. Molt interessant i molt preuada la feina d'un productor. Quanta feina hi ha al darrere. Nosaltres sentim el resultat per la ràdio, però vaja, quan comences a sentir doncs, tot el que explica de com es prepara una entrevista o com es prepara un desplaçament o un viatge, vaja, apassionant.
6: Realment la feina que fan els productors a la ràdio és espectacular i no s'entendria la ràdio actual a nivell professional sense la seva tasca. Amb una emissora municipal, doncs evidentment que també hi ha una feina al darrere important en aquest sentit, però amb una emissora gran encara molt més, perquè hi ha una pila de detalls que potser l'oient no percep. Sembla com si ja estigués tot preparat de forma automàtica o que entressin les trucades soles, les entrevistes estiguessin ja concertades de forma natural, i no és això. Moltes vegades costa molt buscar aquest moment en el qual l'entrevistat pugui atendre la trucada o la connexió a través de l'ordinador o del telèfon o acostar-se físicament a l'estudi. I clar, entren molts factors en joc que s'ajunta, doncs, en el cas del Jordi, l'actualitat al món a RAC1, el dia a dia de les notícies, i aquestes altres entrevistes que moltes vegades estan relacionades amb l'actualitat i altres no. També, com parlava ell, reportatges especials, no? Que hi ha moments en concret. Per exemple, vam estar parlant fora de micròfon d'un reportatge que, de fet, us el posarem aquí en el programa d'aquí a unes edicions, de l'aniversari de l'atemptat a Hipercor. És espectacular la feina que hi ha al darrere. Hi ha una feina de documentació, de preparació d'entrevistes, mil coses, de buscar talls. M'explicava, per exemple, que l'última vegada que va agafar talls de cintes de casset va ser amb aquest reportatge. I vaig mirar la data del reportatge i és del 2011. És a dir, que encara en aquell moment costava trobar certs talls perquè no estaven digitalitzats. El mateix que ens està passant ara a tu i a mi, no? Que parlem amb molta gent que té gravacions antigues, les té en cinta i no sap com digitalitzar-les perquè tampoc hi ha platines a l'actualitat que funcionin per poder fer aquesta sèrie de feina, no? Vull dir que al darrere hi ha molta feina que no es veu, però que hi és.
7: Sí, sí, està clar. I a més, jo sempre he pensat que és una feina que, d'entrada, a part de tenir, òbviament, els coneixements radiofònics, de periodisme i d'organització, però, sobretot, crec que sempre el primer que has de ser és un bon relacions públiques. Sempre ho he pensat. Perquè és una feina que parles amb moltíssima gent. Crec que has de ser empàtic, has de ser simpàtic, has de ser àgil mentalment. És això, eh? A més, estic segur que la seva agenda telefònica deu estar rebentada de telèfons, de contactes, de caps de premsa, de tota aquesta gent que deu necessitar per poder accedir a determinats personatges, diguem-ho així. I sempre ho he dit, eh? Primer un bon relacions públiques, després segurament tot el més ve al darrere. Però has de ser una persona, jo crec, amb molta facilitat, el que en diuen en castellà, si em permets, el don de gentes, no? que ha de ser això.
8: En fi, molt, molt interessant també aquesta visita que vam fer a l'emissora, a RAC1, RAC 105. Vam parlar una estona també amb en Jofre Llombart, que ja l'hem escoltat aquí en el programa, el sotsdirector de RAC1. I bé, doncs, seguim en el nostre estudi habitual aquí a la Maroteca de la Ràdio, Ràdio Sant Cugat 91.5 FM. I ara ens n'anem cap a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. I anem a escoltar una crònica de gener de 1990. Imagina't una crònica per telèfon des de l'Àfrica amb el Rally París-Dakar. Com podreu comprovar, la qualitat de so és a anys llum de la que tenim ara, que com tantes vegades diem, és possible fer una connexió des d'un telèfon mòbil per internet des de l'altra punta del món sense cap problema. Doncs imaginem-nos una crònica feta per telèfon fixe l'any 1990 amb Martí Trilla, que cobria aquell any el Rally París-Dakar, un rally que, recordem, ara es fa a Centre i Sud-amèrica, però que abans es feia, doncs, començant, com sempre, a París, i després doncs, saltaven a l'Àfrica.
7: Sí, que no li han canviat el nom. Continua sent el Rally París-Dakar, que es fa a Sud-amèrica, que sempre he pensat que, vaja, jo crec que l'haurien de canviar el nom, no? Ha perdut una mica l'essència, no? O, vaja, o que torni a ser el París-Dakar, però em sembla que això, per, no sé si és un tema de qüestions polítiques o fins i tot de seguretat,
8: correcte,
7: no s'ha deixat de fer, no? Potser li haurien de canviar el nom ja.
8: Bé, deixem aquí la teva petició, que comprenc perfectament, i anem a escoltar aquesta crònica que feia Martí Trilla el gener de 1990 a Catalunya Ràdio.
9: Martí Trilla, enviat especial.
10: El pilot català Carles Mas ha guanyat avui la 12a etapa del Rally París-Dakar. Aquesta és la seva quarta victòria en victòria Dakar i la primera d'aquesta edició. Carles Mas ha aconseguit avui un avantatge de 39 segons sobre De Petri i ha recuperat 46 segons sobre el líder Torioli. Carles Mas creu que aquesta victòria ha servit més per l'equip, per donar moral a l'equip, que no que de cara a aconseguir el liderat d'aquesta prova.
11: Sí, és la quarta victòria en etapa, però avui amb aquesta edició ja m'han estrenat i estic molt content perquè això, bueno, dona moral a l'equip perquè porta molts dies treballant de nit i els mecànics pues, estan bastant castigats, però ara ja crec que es recuperaran.
10: Això és el començament de l'atac al primer lloc?
11: Bueno, la idea és sempre estar davant i aprofitar els fallos dels altres per intentar pues, restar minuts, el que passa que el París-Dakar és una caixa de sorpreses que no saps mai quan pot esputar.
10: Jordi Alcarons, per la seva banda, avui ja estic sisè, també va aconseguir una etapa a la primera en aquest rally París-Dakar quan es va posar líder. Ara, avui ja estic sisè, tot i en acollir la a causa d'una caiguda que va tenir ahir, Ferenciol continua abonat a la 13a posició. Antoni Boluda, estic 15è. Xavier Riba, també amb una bona etapa, ha estat 20è. Bernades, en 28a posició. Ramon Serro, a 55a posició, i Gonzalo Gil, a 57a. Pel que fa a la classificació general, continua líder Orioli, amb 1 hora, 12 minuts d'avantatge sobre Carles Mas. A Jordi Carons, ST, a 3 hores, 12 minuts. Fernand Gil ha pujat avui una posició, ara és 11è a causa de la caiguda de l'italià Marinoni, que precisament d'aquesta matinada serà repatriat a Itàlia, quan demà serà operat de la clavícula. Xavier Riba ja és 14è. Antoni Boluda està en 34a posició. Juan Hernández està a la 61a posició. Gil Moreno a la 58a. I Ramon Serra a la 62a pel que fa a la classificació general. En cotxes, nova victòria d'Ari Batane, 7a posició per Miquel Prieto i novena pel Salvador Sarrià. Després d'aquesta etapa de transició que s'ha disputat avui, Ari Batanen continua encapçalant la classificació general amb quasi 2 hores d'avantatge sobre el seu company de l'equip Joan Bamberger. Salvador Sarrià, que avui ha tingut problemes amb les bugies, continua en sisena posició. Miquel Prieto és 8è, Joan Porcar, 12è, i en sisena posició Hansi Blaver, tots 3 amb Nissan, tot i que l'equip s'ha quedat sense camions d'assistència, però tenen l'objectiu d'entrar tots 3 entre els 10 primers. Per seva banda, Torrents és 78è. Els pilots de Manresa, Francesc Delga i Jordi Torres, estan en les posicions 106 i 107. Ramon Germans a la posició 120 i Ignati molt retardat, però amb la posició 128. En aquests moments queden en cursa 156 cotxes i 68 motos, molt menys de la meitat dels que van sortir de París. És a dir, que demà es disputarà una de les etapes més difícils ja d'aquest Rally París-Dakar, d'aquesta segona part. És una etapa de 638 quilòmetres, amb una prova especial de 500, i s'entra ja a la zona decisiva del rally, es centra al Sahel, un desert que pot causar moltes sorpreses, sobretot per les dificultats de navegació. One, two,
12: three. Aquest any, l'equip Caixa de Manresa al París-Dakar.
13: L'aventura del desert i l'emoció del motor protagonitzada per amateurs.
12: L'equip Caixa de Manresa competirà amb els millors pilots del món. No t'ho pots perdre.

0: El Rally París-Dakar a Catalunya Ràdio.
1: La Maroteca de la Ràdio.
2: Doncs aquí teníem aquesta crònica del Rally París-Dakar, que ara escoltes aquesta crònica de 4 minuts i sembla eterna, perquè amb aquest so tan complicat, no?, tan llunyà, costa una mica de seguir, no?
3: Sí, sí, sí. Ara anava a dir una obvietat, dic que a més no hi ha imatges. Evidentment, estem parlant de la ràdio. Però sí, sí, es feia... No sé per què, si és present, com dius, pel tema de la qualitat o què, es feia una mica llarga, però són els mitjans que hi havia.
2: Efectivament. Doncs bé, ara canviem de terç, anem a escoltar alguns dels indicatius, jingles i falques de promoció de Ràdio Sant Cugat dels seus primers anys. En anteriors programes vam començar a escoltar la història sonora de la nostra emissora i avui continuem. Anem a escoltar, per exemple, un indicatiu de l'any 1982.
4: Ràdio Sant Cugat, FM Estèreo.
2: Senzill, directe, ràpid, però vaja, efectiu, eh?
3: I tant, i tant, i tant. Ràdio Sant Cugat, FM Estèreo. Això, dubtava, està dit en català o està dit en castellà?
2: Bé, s'hauria de dir realment FM Estèreo. Hauríem de dir-ho així, però al final diem FM, jo crec que sí, però Estèreo, no ho diem, diem Estèreo, com si fos en castellà, no? O en anglès.
3: Diem Estèreo com si fos en castellà, eh? I no ho diem en anglès, que potser ja sonaria massa forçat, no?
2: Molt bé, seguim amb més falques de Ràdio Sant Cugat. Ara anem a un jingle amb un lema que va ser un dels més utilitzats a la primera època de Ràdio Sant Cugat. Ara ho escoltareu i ho descobrireu a l'instant, segur que els vells del lloc ho recordareu.
5: Ràdio Sant Cugat, la nostra.
2: Ben senzill, la nostra. Com també l'altre lema mític que és al teu costat, és el que també sonava el 1982.
5: Ràdio Sant Cugat, al teu costat.
2: I anem amb altres històries, ara, per exemple, amb la careta d'un programa que es deia Romàntics de Mena i que podíem escoltar el 1984 amb la veu de la que després va ser la directora de l'emissora, Maribel Cayuelas.
6: Des d'ara i fins a les 3 de la tarda, Romàntics de Mena. Tota aquella música que ens agrada, aquelles sintonies de la nostra vida. De la mà d'en Ramon Grau, amb tots vostès, Romàntics de Mena.
2: Ramon Grau, que, com ja us vam dir l'altre dia, va ser el primer director de l'emissora. I més històries. Per exemple, podem escoltar com sonava un jingle de Nadal de Ràdio Sant Cugat el 1985.

0: dos primers segons d'aquesta promo de Nadal m'han recordat a l'inici de l'Amic dels Ignorants, la cançó Good Night dels Beatles.
1: Sí, dos podria ser, no? Aquest so una mica suau, no?, entrant.
0: Sí, sí, sí, correcte.
1: Doncs una reflexió al respecte d'aquestes falques que estem escoltant. Per què de vegades, d'èpoques remotes, us punxem sobretot falques? Doncs perquè és el que queda gravat. Les falques queden perquè en qualsevol moment les has de posar i per tant les enregistres i el primer que fas, tenir-les ben etiquetades i ben guardades. Ara els programes de directe o bé graves el primer programa perquè, clar, el primer programa que surt a l'antena, la primera edició, la vols guardar, no? O bé l'última, si és que saps que aquell programa s'acabarà, perquè molts cops no ho saps. De vegades estàs fent l'últim programa, s'acaba la temporada i et diuen, com a mi em va passar un cop, ja no cal que tornis al setembre. I clar, aquell programa, a no ser que hi comptis, no l'enregistres, perquè un programa el fas cada dia i ara potser les coses són molt diferents. A nivell digital és, diguem, fàcil, no costa pràcticament res tenir un disc dur i guardar allà tota la informació en MP3, però això antigament no existia. I aleshores els Revox eren caríssims, no t'ho podies permetre la majoria de vegades, i fins i tot les cintes de casset també, i posteriorment els minidiscs, és a dir que era complicat i per això hi ha pocs programes que puguem conservar. En canvi, les falques, en els propers programes veureu que de l'arxiu sonor de Ràdio Sant Cugat hi ha sobretot moltes falques. Quines falques? Doncs indicatius, jingles, caretes, separadors i també publicitat.
0: De fet, d'aquí, la gran tasca de tothom que ha anat guardant aquests programes, no? I nosaltres que gràcies a això els podem tornar a posar i escoltar. Avui en dia és molt més senzill, com bé deies, de poder enregistrar els programes, la tecnologia digital ens ho permet d'una manera molt fàcil, però evidentment doncs, en aquella època hi havia totes aquestes dificultats que comentaves. Per tant, insisteixo, és un tresor poder recuperar tot això perquè vaja, si no hagués sigut perquè en algun moment va dir anem a guardar-ho per si de cas, doncs és això. De fet, els que ens agrada la ràdio i els que ens agrada fer, diguem, programes, anava a dir revivals, no? Crec que tenim aquest costum d'anar guardant coses, d'anar gravant coses, d'anar... Jo crec que parteix també, per exemple, dels que ens agrada fer fotografia, no? Que la fotografia és això, és capturar un instant, un moment, dic, anem a fer una foto d'això, anem a guardar-ho per poder-ho veure en un futur o un vídeo. Doncs en el cas de la ràdio és el mateix, anem a guardar això, anem a guardar aquesta sonoritat, doncs per tenir-ho aquí, no? Està passant alguna cosa, gravem-ho, comentem alguna cosa, gravem-ho, perquè això al cap dels anys doncs, és molt interessant de recuperar.
1: Afortunadament tenim aquestes gravacions, com bé deies, gràcies a algú que va decidir algun dia guardar-les. I seguim ara amb una promoció d'un programa que sonava l'any 85 a Ràdio Sant Cugat, que presentava Eduard Gené i que es deia A Cau d'Orella.
2: Aquesta és la programació de Ràdio Sant Cugat.
3: Si us agrada la música en majúscula o si la voleu conèixer i amb ella la vida dels grans compositors, no falteu a la cita.
4: Els dijous de 9 a 10 del vespre.
3: Una antologia dels millors compositors des de l'any 1600 fins ara mateix.
4: Un programa dirigit i presentat per Eduard Gené de 9 a 10 del vespre.
2: Ràdio Sant Cugat. Ara, més ràdio.
1: Déu-n'hi-do per l'època aquest muntatge. Recordem que abans els muntatges es feien amb Revox, en la majoria de casos, amb la cinta oberta, i això volia dir que havies d'enregistrar un tall i empalmar la cinta físicament. Es feia així, no? Es passava la cinta a través d'una regleta on hi havia una gilet. Llavors tu amb un llapis podies marcar el punt exacte en el capçal on començava, on sou acabava, tallaves i després agafaves com una espècie de celo molt finet que permetia enganxar aquestes dues peces. Jo això ho havia fet i és artesania pura. És el que es feia editar físicament, allò clac, tallaves amb la gilet, clac, i empalmaves.
0: Sí, sí, sí, sí. La versió més domèstica que vaig tenir jo va ser aquesta plantilla que tu dius i aquesta cinta que tu dius, que venia en un set de dos casets del

0: de la Terra.
1: Veus de la Terra. Un programa de Ràdio Sant Cugat que cada dijous estarà amb vosaltres a les 9 del vespre. En ell repassarem la vida i obra dels nostres cantautors, tot escoltant les seves primeres i darreres cançons. Veus de la Terra, un programa de Ràdio Sant Cugat realitzat i presentat per en Pere Païssa.
0: I aquell 1985, Ràdio Sant Cugat feia 3 anys i celebrava el seu tercer aniversari amb alguns actes que podem escoltar en aquesta falca de promoció amb la veu d'una altra persona que també ja fa alguns anys que ens va deixar, l'enyorada Pilar Gefaell.
2: Celebrem junts el tercer aniversari de Ràdio Sant Cugat. Avui dissabte, a les 11 del vespre i a la plaça Barcelona, gran ball amb Rudy Ventura i la seva orquestra. No hi faltis, t'esperem. I demà diumenge, a les 12 del migdia, a la plaça de Barcelona, programa infantil L'Olla de Grills, amb cançons i danses per la mainada. T'esperem. 3 anys amb Ràdio Sant Cugat, 3 anys al teu costat.
0: La Pilar Gefaell, la recordo jo de veure-la moltes vegades enregistrar falques amb Àlex Blázquez, sobretot a la meva última època a Ràdio Sant Cugat, a finals dels anys 90, i els dos també enregistraven moltes falques de publicitat a Ràdio Club 25 durant aquells anys. Bé, seguim amb ara amb una altra falca, en aquest cas amb una promoció de la temporada de Reis de l'any 1986.
3: Dilluns, dia 6 de gener, el Dia dels Reis, la ràdio farà un programa especial des de les 10 fins a les 2 per tots nosaltres. Passa-t'ho bé amb nosaltres. Jugarem, parlarem amb tu i també podràs guanyar els regals dels Reis de la ràdio. Recorda, dilluns, Dia de Reis a la ràdio.
4: Soy un gnomo, y aquí en el bosque soy feliz.
5: La Maroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
0: Seguim a la Maroteca de la ràdio, Ràdio Sant Cugat. Ara anem a escoltar algunes gravacions de programes, en aquest cas, que jo presentava. Començarem per això amb un programa que en aquest cas jo sí que hi vaig anar com a convidat. No era la persona que conduïa el programa jo mateix, sinó Albert Parera. Ens desplacem cap a Matadepera Ràdio, 107.1 FM, amb un programa que conduïa l'Albert, que es deia Zoom. I jo, doncs, acostumava a participar-hi de tant en tant, portant els meus coneixements musicals. En aquest cas, era un programa que es dedicava a Dire Straits i que sonava així el dia 23 de març de 1995.
6: Esteu sintonitzant Matadepera Ràdio, l'emissora municipal de Matadepera. FM.
7: Bé, doncs, companys i companyes de la municipal de Matadepera, el Zoom continua endavant en aquesta tercera hora de programa, perquè avui és un especial Zoom. Són les 8 i 5 minuts. Continuem aquest llarg viatge pels treballs discogràfics dels Dire Straits. Ara escoltem una peça del 1980. Romàntica però sòlida és aquest Romeo and Juliet. Sing the streets of
8: serenade. Aquest àlbum dels Dire Straits va ser, doncs, el que es va donar a conèixer més. I, per exemple, ara acabo de veure per aquí amb un especial que tenim dels Dire Straits, amb una revista, que van actuar fins i tot a l'Aplauso de la Televisió Espanyola.
7: Atenció!
8: Déu-n'hi-do, eh?
7: Això no ho sabíem.
8: En playback, per això, tot s'ha de dir.
7: Sí, aquí, cada setmana al Zoom, és curiós, però anem descobrint coses noves. El primer dia, el primer programa que vam parlar de Mike Oldfield, vam descobrir que era pilot d'avioneta. La setmana passada vam descobrir una curiosa trama d'en Prince amb un anunci un diari i tal.
8: Sí.
7: I avui descobrim això dels Dire Straits que van estar a la Televisió Espanyola. Certament curiós.
8: Bé, una altra cosa, per exemple, és que les primeres actuacions serioses dels Dire Straits es van produir com a taloners dels Talking Heads. També un apunt, no? Tots els...
7: Certament curiós, també.
8: Els grups han de començar per algun lloc, també, amb els Talking Heads. Un directe totalment espectacular l'Alchemy, doble A.

0: Àlbum en directe, gravat a l'estiu de l'any 1983 als Estats Units i que va sortir a la venda l'any 1984. Estem escoltant una versió força interessant de la peça Once Upon a Time in the West, peça que originalment obria el Communiqué del 1979 i que estem escoltant ara en directe l'any 1983. Espectacular, totalment. Escolteu el Zoom de Mata de Pere Ràdio, 5:45. És el Solid Rock dels Dire Straits, en directe des del el que va ser la gira de Love Over Gold del 1983, on feia un repàs al seu nou disc, la seva nova entrega discogràfica, i a tots els discos anteriors que va treure la banda britànica Dire Straits. 8:45 del vespre, moment ja de passar cap al nou àlbum que va sortir el 1985 dels Dire Straits. Abans, però, dir-vos que aquell estiu del 1983 el bateria Pete Withers, que estàvem parlant del que estàvem parlant abans, va tirar la tovallola o li van fer tirar. Vaja, això no està clar. I la veritat és que les actuacions d'aquell estiu del 83, els Dire Straits es van veure, es van donar a conèixer com més renovats, i el bateria, doncs, passa de ser Pete Withers cap a Terry Williams.
1: Doncs aquí teníem aquest Zoom especial Dire Straits al setembre de 1995. Aquesta va ser una de les primeres col·laboracions que vaig fer en un programa que no era el meu, que no estava jo presentant res en aquells moments. Bé, Jordi, estem esgotant els últims minuts del programa d'avui, que hem començat amb aquesta llarga entrevista a l'amic i excompany de Ràdio Sant Cugat, Jordi Ramos. Ens acomiadem recordant, com sempre, la nostra adreça d'e-mail, que és hemeroteca.radiosantcugat@gmail.com. Repetim, hemeroteca.radiosantcugat@gmail.com. Marxem amb un altre programa en el qual també hi sortia a les falques Albert Parera. És el programa que va rellevar el Track Dance. Sonava la primavera de 1997 a Mata de Pere Ràdio i aquest va ser l'últim programa que vaig presentar en aquesta emissora municipal, un programa que es deia El Forat. Escoltem un tall de l'edició del dia 26 d'abril de 1997. Ens veiem en el proper programa, Jordi.
2: Doncs fins la propera, Esteve, que vagi molt bé.
1: Adéu-siau.
0: Un tema històric, però increïble, que sona perfectíssimament des del primer dia. Des de l'any 1990 t'hem buscat la mescla original, la primera versió, vaja, del maxi original de Power de Snap. Això sonava l'any 1990 i t'ho punxem avui, dia 26 d'abril de 1997. 3 minuts passen de 2:15 de la nit, et trobes al Forat de Mata de Pere Ràdio i anem a passar una trucada. Bona nit.
3: Hola.
4: Hola, qui ets?
3: Miquel.
4: Des d'on es truques, Miquel?
3: Des de Gara, de Terrassa.
4: Com va això?
3: Bé.
4: Bé.
3: Bé.
4: Suposo que voldràs saludar, no?
3: Sí, mira, el meu pare, que és a la cárcel, mi abuelo, que és rapao, i a mi hermano, que ayer se dio contra una farola.
4: Molt bé.
3: El pobrecillo, el tío Goy.
4: Molt bé. Fantàstic. Doncs, alguna cosa més?
3: Sí, el curse de jockey, a qui le tocó?
4: Doncs el Toni Martínez li va tocar.
3: Ui!
4: Ho vam fer la setmana passada, el sorteig.
3: I ja no lo dais más visto?
4: De moment no.
3: No?
4: De moment no.
3: Bueno, pues te paso un amigo.
4: Vinga.
5: Hola.
4: Bona nit.
5: Què passa, Pepe?
4: Qui ets tu?
5: El Bacon.
4: Com va això?
5: Bien, aquí de juerga.
4: Molt bé. Doncs què, saludes una mica?
5: No.
4: No?
5: No.
4: No tens ningú per saludar?
5: Solo quiero... A ver si tiene el DJ Bacon.
4: No.
5: No?
4: No, no.
5: No?
4: Que va, que va.
5: ¿Seguro?
4: No, no, no.
5: A mi no, no?
4: No em sona a mi, no.
5: Pues, ¿y el Oxman?
4: Home, sí, el que passa que aquest programa ara ja ha canviat una mica. No sé si, vaja, si ha canviat de nom, se suposa que és per alguna cosa, no? I ara, més que res, punxem música house, rap, i d'aquí una mica veuràs que començaran aquí a sonar coses...
5: El Paco Pil, hombre. El Paco Pil in a house, no?
4: No, no podem posar això aquí, home.
5: Bé.
4: Anem per altres camins aquí. Doncs bé.
5: Bueno, pon-me el que sea, buen rollo.
4: Et dediquem alguna cosa, doncs.
5: Sí.
4: Vinga, doncs, que vagi bé, eh? Adéu-siau, bona nit, gràcies per tocar, una altra trucada, bona nit. Hola.
6: 1, 2, 3, que venia el poder.
4: Hola, qui ets tu?
6: El Triqui.
4: Què tal, Triqui?
6: De guai.
4: Bé?
6: Que l'altre que ha dit que era el Penco. A ti te hace esta música.
4: Perfecte, a mi m'encanta això.
6: Què dices, tio?
4: Sí, home, sí. Està molt bé això. Ja veuràs com d'aquí un temps t'acabarà agradant això.
6: Que va, jo com la canya. A mi me pone algo de las Cali o algo, eh? Esto no mola nada, eh?
4: Doncs mira, noi, és el que hi ha.
6: Què?
4: Què és el que hi ha?
6: Ja. Dos piedras, ¿no?
4: Sí, mira.
6: O dos cabezazos.
4: Com vulguis.
6: Venga, pues.
4: Doncs vinga, que vagi bé.
6: Venga.
4: Adéu-siau, gràcies per trucar. Bona nit, adéu.
7: Torna't boig per dues hores amb el Forat. Nosaltres hi posem la música. Tu fas la festa. El

0: Aquest és el darrer treball discogràfic dels californians Of Spring, Ixnay on the Hombre. Ens donen una bona dosi de decibels, de ritme, de guitarres, de bateria, etc, etc, per a votar. Me and my old lady, tany número 4 d'aquest nou LP de Of Spring. 3:15 de la nit, sintonitzes el forat amb la Matadera Ràdio i tens el 730-0000 a la teva disposició per parlar amb nosaltres, per saludar, etc, etc. I aquests són els de la Jonquera, S'han traït des de l'últim segell, i aquest tema que es diu Mai pots ser tu. Això sonava l'any 1992. Bona nit, què tal, com estàs? Estàs de festa? Doncs això és el que interessa. Això està bé. Aquest és el darrer llançament discogràfic de Soundgarden, la banda de Seattle. El disc es diu Don't Not The Upside, aquest el seu primer tall, Pretty Nose, increïble. Com també increïble són Iron Maiden, aquest era el disc que treien l'any 1990, No Prayer For The Dying. Començava també d'aquesta manera, amb el tema Tail Gunner. En 3 minuts arribarem a 11:45 de la nit. Estàs sintonitzant el forat de Matadera Ràdio i tens un telèfon a la teva disposició si vols parlar amb nosaltres, si vols demanar música, si vols saludar. 7300000. A Aerosmith passem a una nova trucada. Bona nit.
1: Hola, bona nit.
2: Hola, qui ets?
1: Soc la Marta, de Sabadell.
2: Hola, Marta, què tal, com va això?
1: Pues mira, anar fent.
2: Estudiant, no?
1: Sí, sí, estudiant a casa.
2: Molt bé. Doncs què, volies fer alguna cançó?
1: Sí, m'agradaria que em posessis una cançó de Cranberries. Tant sí. És, la que tu t'agradi més.
2: Perfecte, doncs després et punxem alguna cosa de Cranberries.
1: Molt bé.
2: I què, vols saludar el personal?
1: Bueno, sí, m'agradaria saludar la Laura, el Xavi i el Francesc. I això també, clar.
2: Molt bé.
1: Vale?
2: Doncs tothom saludat.
1: D'acord.
2: Vinga, Marta, que vagi bé, eh?
1: Molt bé.
3: El forat. A Matadepera Ràdio. La Maroteca de la Ràdio.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Comprar un habitatge usat a Sant Cugat costa de mitjana 584.000 euros. Llogar-lo, 1.427 euros al mes. El salari de referència que fixa l'àrea metropolitana de Barcelona per garantir una vida digna se situa al voltant dels 1.528 euros mensuals per al conjunt de la metròpolis i s'enfila fins als prop de 1.900 per a una persona sola a Barcelona. A Sant Cugat, on el cost de l'habitatge és significativament més alt, aquest llindar se situaria per sobre dels 2.100 euros mensuals. La comparació és clara. Per qui viu de lloguer sense compartir despeses, el cost de l'habitatge absorbeix pràcticament tot aquest salari de referència. El problema no és tant la manca d'ingressos agregats com la seva distribució. Sant Cugat és un dels municipis amb la renda per llar més alta de Catalunya, però aquesta riquesa no es reparteix de manera uniforme. En aquest context, l'habitatge ha deixat de ser una despesa assumible per a moltes llars i s'ha convertit en un factor central de pressió econòmica. I Sant Cugat se situa en la cinquena posició del rànquing de municipis de Catalunya de més de 1.000 habitants, amb el nivell de renda per càpita més elevada, amb 30.434 euros l'any 2023, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Al capdavant s'hi ha situat per primera vegada l'Ella, amb 35.425 euros, seguida de Mata de Pera, que cau a la segona posició. I el Teatre Auditori Emma Vilarasau ha acollit aquest dijous la celebració del Dia de les Esquadres 2026, una jornada que ha servit per reconèixer la tasca dels agents dels Mossos d'Esquadra, de les àrees bàsiques policials de Sant Cugat i de Rubí i Castellbisbal durant el darrer any. I l'activitat de la bugaderia industrial F. Papiol a la Floresta està causant molèsties als seus veïns des del passat mes de setembre. Així ho han denunciat al Consell de Barri, celebrat aquest dimecres al Centre Social i Sanitari. Diversos veïns s'han queixat del soroll constant que produeix aquesta empresa, tant per culpa de la maquinària com pels generadors que ho mantenen en funcionament des de ben aviat al matí i fins al vespre. Comencen entre les 5 i les 6 del matí i acaben entre les 7 i les 8 del vespre, de dilluns a diumenge, sigui Nadal, Setmana Santa o el dia que sigui, ha explicat Marta Artigas, una de les veïnes afectades. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Vet aquí que una vegada...

0: vingut. Prepara't perquè ara comença l'hora de conte.
1: Així m'agradaran. Començar amb molta alegria. Benvinguts a l'hora del conte. Hola, Mercè. Hola, Aran.
2: Hola, Lluís. Hola, Mercè.
3: Hola, Aran. I hola, Lluís.
1: Tornem a ser-hi una setmana més a l'hora del conte per compartir amb tots els nens i nenes més històries màgiques i encantadores.
3: I és que cada setmana portem relats que ens transportaran a mons fantàstics plens d'aventures i personatges inoblidables.
1: I no només això, també tenim aquella paraula que diuen que està perduda, que nosaltres ara la recuperem perquè vosaltres les utilitzeu al dia a dia.
3: I no deixem de banda la lectura, Lluís, perquè remenarem els prestatges de la nostra biblioteca per recomanar-vos un bon llibre de contes o llegendes, perquè gaudiu sols o en companyia d'una bona aventura màgica.
1: I després de tot això, acabarem el programa amb bona música per ballar. Ja sabeu que ens podeu escoltar cada setmana a la vostra emissora local arreu de més de 30 emissores de Catalunya i Andorra, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local.
3: Així doncs, engeguem amb el primer conte d'avui. Obrim el gran llibre de contes per la pàgina 571 i ens ha sortit...
1: Doncs ens ha sortit un conte fet aquí, a casa. Es tracta de La Violeta i el caçador de contes, dedicat precisament a La Violeta, una nena de 6 anys que ens escolta des de Barcelona i a la que li dediquem aquest conte.
3: Alguna vegada us heu preguntat on van a parar els contes quan ningú els explica? Es queden adormits a les prestatgeries? O bé es desfan com el fum d'una espelma?
1: En aquesta aventura coneixerem a La Violeta, una nena amb els ulls plens de preguntes, i al seu pare, que és el caçador de contes, que no caça animals ni tresors, sinó paraules, emocions i finals feliços que han quedat perduts.
3: Aquest conte és un homenatge a la imaginació. Ens ensenya que les històries són fràgils. Si no les mimem, si no les compartim, corren el perill d'esvair-se per sempre més. Però també ens recorda que, mentre hi hagi algú com la Violeta, disposada a escoltar amb el cor obert, la màgia mai s'aturarà.
1: Prepareu-vos per viatjar a un lloc on les xarxes es fan servir per atrapar somnis i on cada pàgina és una porta oberta, perquè, al cap i a la fi, tots som una mica caçadors de contes, oi?
3: Si algú de vosaltres que ens escolta voleu ser protagonista com la Violeta d'un conte, només heu d'enviar un correu electrònic a onavitlles@gmail.com dient quina història voleu i el vostre nom. I amb molt de gust nosaltres us ho farem. Ara obriu bé les orelles i deixeu volar la ment, perquè el viatge de la Violeta comença ara mateix.

0: En un poble on les cases tenen teulades de color de mel, hi viu la Violeta. La Violeta té 6 anys i uns ulls que brillen com dues llunes quan arriba el moment més esperat del dia. L'hora del conte. No és una hora qualsevol. És el moment en què el món s'atura, el llit es converteix en un vaixell i la veu del seu pare és el vent que mou les veles. A l'habitació de la Violeta hi ha una llum tènua i l'olor de llençols nets. El pare seu a la vora del llit, amb un llibre vell a les mans.
1: Papa, avui no vull un conte de princeses, ni de dracs que treuen foc.
2: Ah, no? I doncs, quina aventura busquem avui, senyoreta Violeta? Vols que anem a la lluna a buscar formatge?
1: No, avui vull saber d'on venen els contes. Com arriben al teu cap abans de sortir per la teva boca?
0: El pare va deixar el llibre sobre la tauleta de nit i va fer una cara de gran misteri. Es va inclinar cap a la Violeta i li va parlar gairebé en un murmuri, com si les parets tinguessin orelles.
2: Escolta'm bé, Violeta, has de saber que jo no invento els contes. Jo sóc un caçador de somnis. Cada nit, quan tu t'estàs raspallant les dents, jo surto un moment al balcó amb una xarxa invisible feta de fils de seda.
1: Una xarxa? Què caces, papallones?
2: Caso paraules voladores. Són unes paraules brillants que surten de les estrelles. N'hi ha de color blau, que tenen sabor a mar, i de color taronja, que fan olor de bosc. Les guardo totes en aquesta butxaca. I quan m'assec amb tu, les paraules comencen a pessigar-me perquè les deixi sortir.
1: Jo també vull ser caçadora. Jo també tinc les paraules.
2: I tant que sí, Violeta, tu tens les més boniques de totes. Les teves paraules són de color lila, com el teu nom. Són paraules que parlen de rialles, de llocs i de la màgia de tenir 6 anys.
0: La Violeta va tancar els ulls i va imaginar que la seva habitació s'omplia de paraules de colors, surant com bombolles de sabó. Es va sentir segura i feliç, sabent que cada nit, passés el que passés, hi hauria una història nova esperant-la.
1: Papa, demà caçarem una paraula molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt gran. Tan gran com un elefant.
2: Més encara, Violeta, i tan alta com un castell. Però ara toca tancar els ulls i deixar que les paraules et bressolin fins al món dels somnis. Bona nit, petita caçadora. Bona nit, amor.
1: Bona nit, papa.
0: I així, amb el cor ple de colors i la mà agafada a la del seu pare, la Violeta es va adormir. Aquella nit va somiar que volava per sobre del poble, caçant amb la seva pròpia xarxa de seda les històries més boniques que mai s'han explicat.
2: Quan em disposo a veure una pel·lícula a la tele, intento que no em faltin mai les crispetes. Ai, Mercè, i saps per què dic això?
3: Per què?
2: Doncs perquè el proper conte que us portem és la llegenda del blat de moro, imprescindible per fer unes bones crispetes.
3: I que bones que estan.
2: Ai, que sí.
3: Doncs, un conte que ens explica la procedència del blat de moro. Fa molts anys, les tribus índies estaven en guerra entre elles. Una pobra velleta i el seu net anaven de campament en campament buscant una tribu que els acollís perquè és que no tenien família.
2: Finalment van arribar al país d'uns indis on els van acollir de bon grat. El cap de la tribu els va dir que es podien quedar, però segurament passarien gana perquè les collites eren escasses i no tenien gaire menjar.
3: Ai, pensava que explicaries més, Lluís.
2: Pues no, mira.
3: Ai, segur que la senyora Velleta i el seu net tenen molt a fer en aquesta història. Seran ells que inicien el conreu del blat de moro?
2: Pot ser, Mercè. Ah, vinga, no xerrem més. Escoltem la llegenda del blat de moro.
3: I tant, escoltem-la.

0: Fa molt de temps, les tribus índies van entrar en guerra les unes contra les altres i va fer-se molt difícil de circular perquè cadascú sospitava que els viatgers eren espècies de les tribus adverses. Malgrat això, una pobra vella i el seu net anaven de campament en campament tot buscant una tribu que els acollís de bon grat, perquè no tenien ningú de família, però per tot arreu els rebutjaven. Finalment, un dia van arribar al país d'uns indis que els van convidar a seure a prop del foc i menjar amb ells. El cap de la tribu va dir a la velleta:
1: us podeu quedar amb nosaltres si no teniu por de la fam. No hi ha massa collita a les nostres terres, però el poc menjar que tenim ens el repartirem amb vosaltres amb molt de gust.
0: I l'àvia va contestar:
2: no necessitem gran cosa i jo treballaré per vosaltres. M'ocuparé dels nens mentre els seus pares van a buscar menjar.
0: L'endemà, com sempre, els homes van marxar de cacera. Les dones se'n van anar a collir fruita, plantes i a buscar l'aigua. Els nens es van quedar sols. Quina sort que tenien de poder jugar tot el dia sense que ningú no els digués res. Sí, però no tenien res per menjar. Els pares tornaven de caçar o de la collita cap al vespre i els seus petits estómacs trobaven el dia molt llarg. Aquell dia, doncs, els nens van jugar molta estona i, quan ja començaven a estar cansats, la velleta els va cridar. S'hi van acostar estranyats. Un d'ells va preguntar:
3: què fas, àvia?
2: Us preparo un puré de blat de moro,
0: va contestar la velleta, remenant un puré espès dins d'una olla immensa. Els nens no n'havien vist mai, però quan el van tastar, en van demanar més. Quan tots van estar ben tips, van seure al voltant de la velleta arrupits com pollets al voltant de la mare gallina i ella va començar a explicar-los històries meravelloses. I a partir d'aquell moment, cada dia va ser igual. Gràcies al blat de moro de la velleta, els nens ja no van conèixer més la gana i, a més, aprenien tota mena de contes. Van passar els mesos i cada dia la velleta semblava més cansada, però preparava, com sempre, el menjar dels nens. Un dia ja no va tenir prou força per aixecar-se, però al migdia el nen va trobar al seu costat l'olla plena de puré. Ella li va dir:
2: he sembrat blat i ha crescut molt bé, però s'ha de regar i segar. Te n'hauràs de cuidar tu i els altres nens.
0: Aquestes van ser les seves últimes paraules, però va continuar fent el puré fins que les noves espigues van ser madures. Aquell dia, quan el seu net va entrar a la tenda, no la va trobar. Ningú no la va veure mai més. S'havia transformat en blat de moro. Encara avui, si mireu una espiga embolicada amb les seves fulles, li veureu fils de plata. Són els cabells de la velleta que ha portat el blat de moro perquè els nens indis no pateixin més de gana.

0: Per explicar-vos el darrer conte d'avui, hem triat un conte popular del folclorista català Joan Amades, La filla del sol i de la lluna, a on trobem aventura, màgia i molt d'amor.
1: Els contes tradicionals són rics en metàfores i els més xics s'identifiquen amb els personatges tal com fan en el joc simbòlic. Escolten de manera activa, interpreten, senten, viuen i reaccionen davant dels conflictes que els planteja la història.
0: Com tots els adolescents, la filla del sol i la lluna volia veure món. La seva mare li dona consells, però ella no els acaba d'acceptar. Escoltem el conte de Joan Amades, La filla del sol i la lluna.

0: Vet aquí que el Sol i la Lluna tenien una filla molt polida, que sempre deia que volia anar amb ells a Corramont. Els seus pares li deien que no podia ser, que es cansaria. Però un dia es va agafar les faldilles de la Lluna quan aquesta volia sortir de casa i de cap manera no la va voler deixar anar si no se l'enduia. La mare li va dir...
1: Et cansaràs, no em podràs seguir i, com que no em puc aturar, allà on et cansis t'hauré de deixar.
0: Però la noieta, tossuda, de totes formes va voler anar amb la seva mare. Camina que caminarà sempre al mateix pas. I a la fi va començar a cansar-se. La Lluna va dir...
1: Veus, dona? Com jo t'ho deia. Mira, et deixaré en aquesta platja i podràs viure en aquella caseta. El teu pare et vindrà a veure cada dia. I jo, cada 3 setmanes, vindré a passar durant 8 dies les nits amb tu.
0: La filla del Sol i de la Lluna va viure molts anys en aquella platja sense veure ningú. I vet aquí que un dia el rei va anar a passejar per aquella platja. Va veure aquella caseta i s'hi va acostar perquè tenia molta set. La filla del Sol i de la Lluna estava filant al peu de la porta i així que el va veure li va dir...
2: Segui, senyor rei, i veurà una miqueta, que deu tenir set amb aquest sol que fa. Galleda, vés a buscar aigua fresca al pou. Gotet, deixa't omplir per la galleda i vés-te'n a les mans del senyor rei. I si veus que té més set, omple't de nou i torna-hi.
0: I la galledeta i el got van fer el que la noia els havia manat. El rei no sabia el que passava de tan sorprès, perquè mai no havia vist una cosa semblant. La filla del Sol i de la Lluna va tornar a dir...
2: Senyor rei, de segur que de tant caminar us ha vingut gana i voldreu berenar. Llenya, vés al fogó i encén-te. Paella, corre a posar-te damunt del foc. Peixets, sortiu del mar, poseu-vos a la paella i deixeu-vos fregir. Tovalles, esteneu-vos. Tovalló, got, plat i forquilla, correu ben de pressa per a taula.
0: Tot va passar tal com la noia va manar. I el rei, que ja estava tot enamorat, va berenar i li va dir...
3: Oh, amb tu em casaré, si em dius el teu nom.
2: Tinc el pare Ros i la mare Blanca, que nit i dia volten pel món i els coneix tothom. Viuen i viuran i han estat, són i seran.
0: El rei se'n va anar pensant en aquella noia que no sabia qui era. En arribar al palau ho va explicar a totes les dames de la cort i una que es volia casar amb el rei va dir...
4: El que fa una pescadora també ho fa una gran senyora.
0: I se'n va anar a la cuina i va començar a manar a la llenya, a la paella i als peixos i a les tovalles que es disposessin pel berenar del rei. Però res, no es va moure del seu lloc. Del disgust en gros, la dama es va morir. Llavors els consellers van dir al rei...
5: El senyor rei no té fills, ni fills ni dona. I si mor, per qui serà la corona?
0: El rei prou s'hauria casat amb la pescadora, però allò de no saber qui era el seu pare no podia ser per tot un rei, i es va casar amb la dama més polida de tota la ciutat. Van passar mesos i anys, i el rei encara pensava en la pescadora, fins que un dia va tornar a passejar per aquella platja per veure si encara hi era. La filla del Sol i de la Lluna, que com l'altra vegada estava filant al peu de la porta, va quedar tan parada quan va veure el rei que el fus li va caure a la mar i va dir...
2: Fus, torna tot sol, de seguida!
0: I el fus va tornar tot sol. El rei estava més sorprès que mai i la noia també el va convidar a beure i a berenar tot de la mateixa manera que el dia que es van conèixer. El rei li va tornar a dir...
3: Si sapigués el teu nom, jo sí que t'estimaria.
2: Tinc el pare Ros i la mare Blanca, que nit i dia volten pel món i els coneix tothom. Viuen i viuran i han estat, són i seran.
0: El rei va tornar a anar-se'n altra vegada, trist, pensant de qui devia ser filla aquella pescadora. Ho va explicar tota la reina, que va dir...
4: Oh, el que fa una pescadora també ho fa la reina i senyora.
0: Es va treure l'anell de reina i el va llançar un pou i tot seguit va manar-li que sortís tot sol. Però l'anell ja va ser perdut per sempre i la reina, com la primera dama, va morir del disgust. Altra vegada van venir els consellers i van dir al rei...
5: El senyor rei no té fills ni dona. Senyor rei, busqui una altra dona.
0: El rei va dir que es casaria, però que havia de ser amb la pescadora i que aquest cop sí que sabria el seu nom. Aquell mateix vespre va anar a la caseta de vora al mar, va agafar el setrill de l'oli i es va amagar. La noia havia de sopar i no trobava el setrill i tot era dir...
2: Vine, setrill, i aboca oli a la paella.
0: Però el setrill deia...
5: No puc, no puc, que em tenen agafat.
2: Calla, mal parlat. Si aquí no hi ha ningú, com et poden tenir agafat? Per filla del sol i de la lluna que sóc, creuràs o me la pagaràs?
0: El rei ja no va necessitar res més. Ja sabia que la seva enamorada era filla del sol i de la lluna. De seguida va deixar anar el setrill, va sortir i va demanar perdó a la donzella, amb la qual es va casar les poques setmanes. I van viure sempre feliços i van tenir tres fills, que l'un era blanc, l'altre era ros i l'altre pelat. I vet aquí el conte acabat.
6: Tornem a la secció de les paraules oblidades després d'una pausa per parlar de la importància dels contes, novel·les i tota mena de llibres en el context de Sant Jordi. Tot i que, més que una paraula oblidada o perduda, avui parlarem d'una imatge trobada. Parlarem de la Moreneta, la Mare de Déu de Montserrat i de la llegenda que envolta la seva troballa. Santa Montserrat. Així doncs, crec que es mereix que la recordem. Tu saps, Lluís, com va ser trobada la Moreneta?
7: Si no tinc mal entès, la llegenda explica que la primera imatge de la Mare de Déu de Montserrat fou trobada per uns pastors a l'any 880, abans, això, eh?
6: Sí, tant.
7: Després de veure una llum a la muntanya, els pastors van trobar la imatge de la Mare de Déu a l'interior d'una cova. Quan el bisbe s'assabentà de la notícia, va intentar traslladar la imatge fins a la ciutat de Manresa. Però el trasllat resulta impossible, ja que l'estàtua pesava massa. El bisbe ho va interpretar com el desig de la Mare de Déu de quedar-se al lloc on se l'havia trobat i ordenar la construcció de l'ermita de Santa Maria, que és l'origen de l'actual monestir.
6: Doncs una història molt bonica, Lluís. I saps que aquesta imatge de la Mare de Déu de Montserrat és coneguda popularment com la Moreneta?
7: Mm-hmm.
6: Això és així per la seva tonalitat fosca que ha anat agafant a conseqüència de la transformació del vernís de la seva cara i de les mans a causa del pas del temps. Aquesta és la versió que jo conec. No sé si tu en saps una altra.
7: Doncs, Mercè, és curiós perquè la imatge de la Moreneta està feta de fusta d'àlber, que és una fusta que és molt clara. I una altra de les llegendes diu que va ser trobada pels pastorets a la Santa Cova, com dèiem abans, el 880,
6: sí.
7: I que, de fet, ja era negra quan la van trobar, i que cap esforç per netejar-la va funcionar, ja que el seu color era una senyal divina de la seva presència a la muntanya, que estava vinculada a la terra i a la humitat de la cova.
6: Doncs ja veieu que la Moreneta és una barreja d'història, de ciència, de llegenda... Bé, la propera setmana us portarem una altra curiositat més. Ara ens n'anem cap a la biblioteca.

0: Continuem recordant la Moreneta i el seu entorn. A mi, Montserrat, em recorda també un personatge molt entranyable. Aquest personatge és el Patufet. I això és així perquè, quan les meves filles eren petites i visitàvem el monestir, mai marxàvem sense comprar un conte per a cada filla, per a cada nena, doncs d'aquest nen, del Patufet. És que ens despertava molta tendresa el Patufet, la veritat.
1: Em sembla que no sou els únics, eh?
0: No, segurament que no. Per això avui porto un conte molt clàssic i molt bonic, que és el Patufet, el timbaler del Bruc. Ens el vols explicar una miqueta? Lluís, més una miqueta, que et conec.
1: Vale, d'acord. Mira, en aquest conte el Patufet, un gran expert en tradicions catalanes, però també en llegendes, ens n'acosta una de ben singular, la del timbaler del Bruc. Enmig de combats ferotges, un noiet va demostrar la seva valentia i va derrotar un exèrcit amb l'ajuda del seu timbal. Atenció, que comença l'acció. I fins aquí puc explicar. Segons diu la llegenda, el timbaler del Bruc era un personatge anomenat Isidre Llussà, que va néixer a Sant Pedor. A Sant Pedor, al poble del Guardiola.
0: Del Pep Guardiola, sí.
1: Vinga. Segons diuen, va ser capaç d'aconseguir guanyar l'exèrcit francès gràcies a la seva valentia i a l'ajuda del seu timbal i de la natura.
0: Doncs sí, exacte. Sembla ser que el ressò d'aquell so del tambor en xocar amb les parets de les muntanyes de Montserrat va fer creure que el nombre de soldats catalans era molt superior al que realment hi havia.
1: I així se la van jugar els francesos.
0: Exacte.
1: No hem fet cap conte, eh? La que prometem a la gent que ens escolta que farem aviat.
0: Sí, senyor.
1: Un conte del timbaler del
0: Bruc. Sí, senyor. Així doncs, recomanem aquest conte, el Patufet, el timbaler del Bruc, de Roger Roig César, il·lustrat per Hugo Prades Martínez i editat per Coetània Edicions. Aquest conte està recomanat per a totes les edats, perquè ni els contes del Patufet ni les llegendes que l'acompanyen tenen edat.
1: Evidentment. Mercè, arriba l'hora d'acomiadar-se. T'ho has passat bé?
0: Ai, Lluís, què t'he de dir? És que sempre em sap molt de greu quan arriba aquest moment, i t'ho dic de veritat,
1: és
0: perquè...
1: És molt curtet, és molt curtet.
0: És que és així, sí, clar, doncs, que m'ho he passat bé, i tant.
1: Perfecte, i esperem que els nens, nenes, pares, ja vistiets, que escolten l'hora del conte, també s'ho hagin passat molt bé. Ai, ens acomiadem per avui des d'una granja de gallines. Marxem amb la música dels Pot Petit i de la seva gallina Tica.
0: Doncs ens veiem la propera setmana. Així que esteu atents a aquesta hora i no falteu a la cita. Mentre no arriba l'hora, us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte molt, però que molt bonic.

0: em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Ah? Hola, gallina. Les tortugues enterrem els ous a la sorra de la platja i diria que les gallines això no ho heu de fer pas.
0: Coca, ai, no!
1: Però no et desanimis, que segur que una solució trobaràs.

0: pallasso, que em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Hola, gallina. Els peixos posem els ous a dins del mar i tu això no ho has de fer pas.
0: Ai, no!
1: Però no et desanimis, que alguna solució trobaràs.

0: Coc! Hola, vaca! Em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Hola, gallina! Ui, les vaques no em ponem pas d'ous, així que jo no et puc pas ajudar.
0: Oh!
1: Però no et desanimis, que segur

0: Oreneta, que em podries ajudar? He posat un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Hola, gallina, i tant. Mira, has de fer com jo, cuba l'ou. Li has de donar moltes golfureta, cuidar-lo molt. I quan tot estigui ben preparat, sortirà un pollet.
0: Oh, esclar! Oh, moltes gràcies, Oreneta!

0: Prepara't perquè ara comença l'hora de conte!
1: Així m'agradaran. Començar amb molta alegria. Benvinguts a l'hora del conte. Hola, Mercè. Hola, Aran.
2: Hola, Lluís. Hola, Mercè.
3: Hola, Aran. I hola, Lluís.
1: Tornem a ser-hi una setmana més a l'hora del conte per compartir amb tots els nens i nenes més històries màgiques i encantadores.
3: I és que cada setmana portem relats que ens transportaran a mons fantàstics plens d'aventures i personatges inoblidables.
1: I no només això, també tenim aquella paraula que diuen que està perduda, que nosaltres ara la recuperem perquè vosaltres les utilitzeu al dia a dia.
3: I no deixem de banda la lectura, Lluís, perquè remenarem els prestatges de la nostra biblioteca per recomanar-vos un bon llibre de contes o llegendes, perquè gaudiu sols o en companyia d'una bona aventura màgica.
1: I després de tot això, acabarem el programa amb bona música per ballar. Ja sabeu que ens podeu escoltar cada setmana a la vostra emissora local arreu de més de 30 emissores de Catalunya i Andorra, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local.
3: Així doncs, engeguem amb el primer conte d'avui. Obrim el gran llibre de contes per la pàgina 571 i ens ha sortit...
1: Doncs ens ha sortit un conte fet aquí, a casa. Ah. Es tracta de La Violeta i el caçador de contes, dedicat precisament a La Violeta, una nena de 6 anys que ens escolta des de Barcelona i a la que li dediquem aquest conte.
3: Alguna vegada us heu preguntat on van a parar els contes quan ningú els explica? Es queden adormits a les prestatgeries? O bé es desfan com el fum d'una espelma?
1: En aquesta aventura coneixerem a la Violeta, una nena amb els ulls plens de preguntes, i al seu pare, que és el caçador de contes, que no caça animals ni tresors, sinó paraules, emocions i finals feliços que han quedat perduts.
3: Aquest conte és un homenatge a la imaginació. Ens ensenya que les històries són fràgils. Si no les mimem, si no les compartim, corren el perill d'esvair-se per sempre més. Però també ens recorda que, mentre hi hagi algú com la Violeta, disposada a escoltar amb el cor obert, la màgia mai s'aturarà.
1: Prepareu-vos per viatjar a un lloc on les xarxes es fan servir per atrapar somnis i on cada pàgina és una porta oberta, perquè, al cap i a la fi, tots som una mica caçadors de contes, oi?
3: Si algú de vosaltres que ens escolta voleu ser protagonista com la Violeta d'un conte, només heu d'enviar un correu electrònic a onavitlles@gmail.com dient quina història voleu i el vostre nom. I amb molt de gust nosaltres us ho farem. Ara obriu bé les orelles i deixeu volar la ment, perquè el viatge de la Violeta comença ara mateix.

0: En un poble on les cases tenen teulades de color de mel, hi viu la Violeta. La Violeta té 6 anys i uns ulls que brillen com dues llunes quan arriba el moment més esperat del dia. L'hora del conte. No és una hora qualsevol. És el moment en què el món s'atura, el llit es converteix en un vaixell i la veu del seu pare és el vent que mou les veles. A l'habitació de la Violeta hi ha una llum tènua i l'olor de llençols nets. El pare seu a la vora del llit amb un llibre vell a les mans.
1: Papa, avui no vull un conte de princeses ni de dracs que treuen foc.
2: Ah, no? I doncs, quina aventura busquem avui, senyoreta Violeta? Vols que anem a la lluna a buscar formatge?
1: No, avui vull saber d'on venen els contes. Com arriben al teu cap abans de sortir per la teva boca?
0: El pare va deixar el llibre sobre la tauleta de nit i va fer una cara de gran misteri. Es va inclinar cap a la Violeta i li va parlar gairebé en un murmuri, com si les parets tinguessin orelles.
2: Escolta'm bé, Violeta. Has de saber que jo no invento els contes. Jo sóc un caçador de somnis. Cada nit, quan tu t'estàs raspallant les dents, jo surto un moment al balcó amb una xarxa invisible feta de fils de seda.
1: Una xarxa? Què caces, papallones?
2: Caso paraules voladores. Són unes paraules brillants que surten de les estrelles. N'hi ha de color blau, que tenen sabor a mar, i de color taronja, que fan olor de bosc. Les guardo totes en aquesta butxaca. I quan m'assec amb tu, les paraules comencen a pessigar-me perquè les deixi sortir.
1: Jo també vull ser caçadora. Jo també tinc les paraules.
2: I tant que sí, Violeta. Tu tens les més boniques de totes. Les teves paraules són de color lila, com el teu nom. Són paraules que parlen de rialles, de llocs i de la màgia de tenir 6 anys.
0: La Violeta va tancar els ulls i va imaginar que la seva habitació s'omplia de paraules de colors, surant com bombolles de sabó. Es va sentir segura i feliç, sabent que cada nit, passés el que passés, hi hauria una història nova esperant-la.
1: Papa, demà caçarem una paraula molt gran, tan gran com un elefant.
2: Més encara, Violeta, i tan alta com un castell. Però ara toca tancar els ulls i deixar que les paraules et bressolin fins al món dels somnis. Bona nit, petita caçadora. Bona nit, amor.
1: Bona nit, papa.
0: I així, amb el cor ple de colors i la mà agafada a la del seu pare, la Violeta es va adormir. Aquella nit va somiar que volava per sobre del poble, caçant amb la seva pròpia xarxa de seda les històries més boniques que mai s'han explicat.
2: Quan em disposo a veure una pel·lícula a la tele, intento que no em faltin mai les crispetes. Ai, merci, i saps per què dic això?
3: Per què?
2: Doncs perquè el proper conte que us portem és la llegenda del blat de moro, imprescindible per fer unes bones crispetes.
3: I que bones que estan.
2: Ai, que sí.
3: Doncs, un conte que ens explica la procedència del blat de moro. Fa molts anys, les tribus índies estaven en guerra entre elles. Una pobra velleta i el seu net anaven de campament en campament buscant una tribu que els acollís perquè és que no tenien família.
2: Finalment van arribar al país d'uns indis on els van acollir de bon grat. El cap de la tribu els va dir que es podien quedar, però segurament passarien gana perquè les collites eren escasses i no tenien gaire menjar.
3: Ai, pensava que explicaries més, Lluís.
2: Pues no, mira.
3: Ai, segur que la senyora Velleta i el seu net tenen molt a fer en aquesta història. Seran ells que inicien el conreu del blat de moro?
2: Pot ser, Mercè. Ah, vinga, no xerrem més. Escoltem la llegenda del blat de moro.
3: I tant, escoltem-la.

0: Fa molt de temps, les tribus índies van entrar en guerra les unes contra les altres i va fer-se molt difícil de circular perquè cadascú sospitava que els viatgers eren espècies de les tribus adverses. Malgrat això, una pobra vella i el seu net anaven de campament en campament tot buscant una tribu que els acollís de bon grat, perquè no tenien ningú de família, però per tot arreu els rebutjaven. Finalment, un dia van arribar al país d'uns indis que els van convidar a seure a prop del foc i menjar amb ells. El cap de la tribu va dir a la velleta:
1: us podeu quedar amb nosaltres si no teniu por de la fam. No hi ha massa collita a les nostres terres, però el poc menjar que tenim ens el repartirem amb vosaltres amb molt de gust.
0: I l'àvia va contestar:
2: no necessitem gran cosa i jo treballaré per vosaltres. M'ocuparé dels nens mentre els seus pares van a buscar menjar.
0: L'endemà, com sempre, els homes van marxar de cacera. Les dones se'n van anar a collir fruita, plantes i a buscar l'aigua. Els nens es van quedar sols. Quina sort que tenien de poder jugar tot el dia sense que ningú no els digués res. Sí, però no tenien res per menjar. Els pares tornaven de caçar o de la collita cap al vespre i els seus petits estómacs trobaven el dia molt llarg. Aquell dia, doncs, els nens van jugar molta estona i, quan ja començaven a estar cansats, la velleta els va cridar. S'hi van acostar estranyats. Un d'ells va preguntar:
3: què fas, àvia?
2: Us preparo un puré de blat de moro,
0: va contestar la velleta, remenant un puré espès dins d'una olla immensa. Els nens no n'havien vist mai, però quan el van tastar, en van demanar més. Quan tots van estar ben tips, van seure al voltant de la velleta arrupits com pollets al voltant de la mare gallina i ella va començar a explicar-los històries meravelloses. I a partir d'aquell moment, cada dia va ser igual. Gràcies al blat de moro de la velleta, els nens ja no van conèixer més la gana i, a més, aprenien tota mena de contes. Van passar els mesos i cada dia la velleta semblava més cansada, però preparava, com sempre, el menjar dels nens. Un dia ja no va tenir prou força per aixecar-se, però al migdia el nen va trobar al seu costat l'olla plena de puré. Ella li va dir:
2: he sembrat blat i ha crescut molt bé, però s'ha de regar i segar. Te n'hauràs de cuidar tu i els altres nens.
0: Aquestes van ser les seves últimes paraules, però va continuar fent el puré fins que les noves espigues van ser madures. Aquell dia, quan el seu net va entrar a la tenda, no la va trobar. Ningú no la va veure mai més. S'havia transformat en blat de moro. Encara avui, si mireu una espiga embolicada amb les seves fulles, li veureu fils de plata. Són els cabells de la velleta que ha portat el blat de moro perquè els nens indis no pateixin més de gana.

0: Turista català Joan Amades, la filla del sol i de la lluna, a on trobem aventura, màgia i molt d'amor.
1: Els contes tradicionals són rics en metàfores i els més xics s'identifiquen amb els personatges tal com fan en el joc simbòlic. Escolten de manera activa, interpreten, senten, viuen i reaccionen davant dels conflictes que els planteja la història.
0: Com tots els adolescents, la filla del sol i la lluna volia veure món. La seva mare li dona consells, però ella no els acaba d'acceptar. Escoltem el conte de Joan Amades, la filla del sol i la lluna.

0: Vet aquí que el Sol i la Lluna tenien una filla molt polida que sempre deia que volia anar amb ells a Corramont. Els seus pares li deien que no podia ser, que es cansaria. Però un dia es va agafar les faldilles de la Lluna quan aquesta volia sortir de casa i de cap manera no la va voler deixar anar si no se l'enduia. La mare li va dir...
1: Et cansaràs, no em podràs seguir i, com que no em puc aturar, allà on et cansis t'hauré de deixar.
0: Però la noieta, tossuda, de totes formes va voler anar amb la seva mare. Camina que caminarà sempre el mateix pas. I a la fi va començar a cansar-se. La Lluna va dir...
1: Veus, dona, com jo t'ho deia. Mira, et deixaré en aquesta platja i podràs viure en aquella caseta. El teu pare et vindrà a veure cada dia i jo, cada 3 setmanes, vindré a passar durant 8 dies les nits amb tu.
0: La filla del Sol i de la Lluna va viure molts anys en aquella platja sense veure ningú. I vet aquí que un dia el rei va anar a passejar per aquella platja. Va veure aquella caseta i s'hi va acostar perquè tenia molta set. La filla del Sol i de la Lluna estava filant al peu de la porta i així que el va veure li va dir...
2: Segui, senyor rei, i veurà una miqueta, que deu tenir set amb aquest sol que fa. Galleda, vés a buscar aigua fresca al pou. Gotet, deixa't omplir per la galleda i vés-te'n a les mans del senyor rei. I si veus que té més set, omple't de nou i torna-hi.
0: I la galledeta i el got van fer el que la noia els havia manat. El rei no sabia el que passava de tan sorprès, perquè mai no havia vist una cosa semblant. La filla del Sol i de la Lluna va tornar a dir...
2: Senyor rei, de segur que de tant caminar us ha vingut gana i voldreu berenar. Llenya, vés al fogó i encén-te. Paella, corre a posar-te damunt del foc. Peixets, sortiu del mar, poseu-vos a la paella i deixeu-vos fregir. Tovalles, esteneu-vos. Tovalló, got, plat i forquilla, correu ben de pressa per a taula.
0: Tot va passar tal com la noia va manar. I el rei, que ja estava tot enamorat, va berenar i li va dir...
3: Oh, amb tu em casaré, si em dius el teu nom.
2: Tinc el pare Ros i la mare Blanca, que nit i dia volten pel món i els coneix tothom. Viuen i viuran i han estat, són i seran.
0: El rei se'n va anar pensant en aquella noia que no sabia qui era. En arribar al palau ho va explicar a totes les dames de la cort. I una que es volia casar amb el rei va dir...
4: El que fa una pescadora també ho fa una gran senyora.
0: I se'n va anar a la cuina i va començar a manar a la llenya, a la paella i als peixos i a les tovalles que es disposessin pel berenar del rei. Però res, no es va moure del seu lloc. Del disgust en gros, la dama es va morir. Llavors els consellers van dir al rei...
5: El senyor rei no té fills, ni fills ni dona. I si mor, per qui serà la corona?
0: El rei prou s'hauria casat amb la pescadora, però allò de no saber qui era el seu pare no podia ser per tot un rei, i es va casar amb la dama més polida de tota la ciutat. Van passar mesos i anys, i el rei encara pensava en la pescadora, fins que un dia va tornar a passejar per aquella platja per veure si encara hi era. La filla del Sol i de la Lluna, que com l'altra vegada estava filant al peu de la porta, va quedar tan parada quan va veure el rei que el fus li va caure a la mar i va dir...
2: Fus, torna tot sol, de seguida.
0: I el fus va tornar tot sol. El rei estava més sorprès que mai i la noia també el va convidar a beure i a berenar tot de la mateixa manera que el dia que es van conèixer.

0: El rei li va tornar a dir:
1: si sapigués el teu nom, jo sí que t'estimaria.
2: Tinc el pare Ros i la mare Blanca, que nit i dia volten pel món i els coneix tothom. Viuen i viuran, i han estat, són i seran.
0: El rei va tornar a anar-se'n altra vegada, trist, pensant de qui devia ser fill aquella pescadora. Ho explica tota la reina, que va dir:
3: oh, el que fa una pescadora també ho fa la reina i senyora.
0: Es va treure l'anell de reina i el va llançar un pou, i tot seguit va manar-li que sortís tot sol. Però l'anell ja va ser perdut per sempre, i la reina, com la primera dama, va morir del disgust. Altra vegada van venir els consellers i van dir al rei:
4: el senyor rei no té fills ni dona. Senyor rei, busqui una altra dona.
0: El rei va dir que es casaria, però que havia de ser amb la pescadora, i que aquest cop sí que sabria el seu nom. Aquell mateix vespre va anar a la caseta de vora al mar, va agafar el setrill de l'oli i es va amagar. La noia havia de sopar i no trobava el setrill, i tot era dir:
2: vine, setrill, i aboca oli a la paella.
0: Però el setrill deia:
5: no puc, no puc, que em tenen agafat.
2: Calla, malparlat, si aquí no hi ha ningú, com et poden tenir agafat? Per filla del sol i de la lluna que sóc, creuràs o me la pagaràs?
0: El rei ja no va necessitar res més. Ja sabia que la seva enamorada era filla del sol i de la lluna. De seguida va deixar anar el setrill, va sortir i va demanar perdó a la donzella, amb la qual es va casar les poques setmanes. I van viure sempre feliços i van tenir tres fills, que l'un era blanc, l'altre era ros i l'altre pelat. I vet aquí el conte acabat.
6: Tornem a la secció de les paraules oblidades després d'una pausa per parlar de la importància dels contes, novel·les i tota mena de llibres en el context de Sant Jordi. Tot i que, més que una paraula oblidada o perduda, avui parlarem d'una imatge trobada. Parlarem de la Moreneta, la Mare de Déu de Montserrat, i de la llegenda que envolta la seva troballa, Santa Montserrat. Així doncs, crec que es mereix que la recordem. Tu saps, Lluís, com va ser trobada la Moreneta?
7: Si no tinc mal entès, la llegenda explica que la primera imatge de la Mare de Déu de Montserrat fou trobada per uns pastors a l'any 880 abans, això,
6: Sí, i tant.
7: Després de veure una llum a la muntanya, els pastors van trobar la imatge de la Mare de Déu a l'interior d'una cova. Quan el bisbe s'assabentà de la notícia, va intentar traslladar la imatge fins a la ciutat de Manresa, però el trasllat resulta impossible, ja que l'estàtua pesava massa. El bisbe ho va interpretar com el desig de la Mare de Déu de quedar-se al lloc on se l'havia trobat i ordenar la construcció de l'ermita de Santa Maria, que és l'origen de l'actual monestir.
6: Doncs una història molt bonica, Lluís. I saps que aquesta imatge de la Mare de Déu de Montserrat és coneguda popularment com la Moreneta?
7: Uh-huh.
6: Això és així per la seva tonalitat fosca que ha anat agafant a conseqüència de la transformació del vernís de la seva cara i de les mans a causa del pas del temps. Aquesta és la versió que jo conec. No sé si tu en saps una altra.
7: Doncs, Mercè, és curiós perquè la imatge de la Moreneta està feta de fusta d'àlber, que és una fusta que és molt clara. I una altra de les llegendes diu que va ser trobada pels pastorets a la Santa Cova, com dèiem abans, el 880,
6: sí.
7: I que, de fet, ja era negra quan la van trobar, i que cap esforç per netejar-la va funcionar, ja que el seu color era una senyal divina de la seva presència a la muntanya, que estava vinculada a la terra i a la humitat de la cova.
6: Doncs ja veieu que la Moreneta és una barreja d'història, de ciència, de llegenda... Bé, la propera setmana us portarem una altra curiositat més. Ara ens n'anem cap a la biblioteca.

0: Continuem recordant la Moreneta i el seu entorn. A mi, Montserrat, em recorda també un personatge molt entranyable. Aquest personatge és el Patufet. I això és així perquè quan les meves filles eren petites i visitàvem el monestir, mai marxàvem sense comprar un conte per a cada filla, per a cada nena, doncs d'aquest nen, del Patufet. És que ens despertava molta tendresa el Patufet, la veritat.
1: Em sembla que no sou els únics, eh?
0: No, segurament que no. Per això avui porto un conte molt clàssic i molt bonic, que és el Patufet, el timbaler del Bruc. Ens el vols explicar una miqueta? Lluís, només una miqueta, que et conec.
1: Vale, d'acord. Mira, en aquest conte el Patufet, un gran expert en tradicions catalanes, però també en llegendes, ens n'acosta una de ben singular, la del timbaler del Bruc. Enmig de combats ferotges, un noiet va demostrar la seva valentia i va derrotar un exèrcit amb l'ajuda del seu timbal. Atenció, que comença l'acció. I fins aquí puc explicar. Ai, segons diu la llegenda, el timbaler del Bruc era un personatge anomenat Isidre Llussà, que va néixer a Sant Pedor. A Sant Pedor, al poble del Guardiola.
0: Del Pep Guardiola, sí.
1: Vinga. Segons diuen, va ser capaç d'aconseguir guanyar l'exèrcit francès gràcies a la seva valentia i a l'ajuda del seu timbal i de la natura.
0: Doncs sí, exacte. Sembla ser que el ressò d'aquell so del tambor en xocar amb les parets de les muntanyes de Montserrat va fer creure que el nombre de soldats catalans era molt superior al que realment hi havia.
1: I així se la van jugar els francesos.
0: Exacte.
1: No hem fet cap conte, eh? El que prometem a la gent que ens escolta, que farem aviat,
0: sí, senyor,
1: un conte del timbaler del Bruc.
0: Sí, senyor. Així doncs, recomanem aquest conte, el Patufet, el timbaler del Bruc, de Roger Roig César, il·lustrat per Hugo Prades Martínez i editat per Coetània Edicions. Aquest conte està recomanat per a totes les edats, perquè ni els contes del Patufet ni les llegendes que l'acompanyen tenen edat.
1: Evidentment. Mercè, arriba l'hora d'acomiadar-se. T'ho has passat bé?
0: Ai, Lluís, què t'he de dir? És que sempre em sap molt de greu quan arriba aquest moment, i t'ho dic de veritat,
1: és
0: perquè...
1: És molt curtet.
0: És que és així, sí, clar,
1: doncs,
0: que m'ho he passat bé, i tant.
1: Perfecte, i esperem que els nens, nenes, pares, ja vistiets, que escolten l'hora del conte, també s'ho hagin passat molt bé. Ai, ens acomiadem per avui des d'una granja de gallines. Marxem amb la música dels Pot Petit i de la seva gallina Tica.
0: Doncs ens veiem la propera setmana, així que esteu atents a aquesta hora i no falteu a la cita. Mentre no arriba l'hora, us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte molt, però que molt bonic.

0: podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Ah? Hola, gallina. Les tortugues enterrem els ous a la sorra de la platja i diria que les gallines això no ho heu de fer pas.
0: Ai, no!
1: Però no et desanimis, que segur que una solució trobaràs.

0: peix pallasso, que em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Hola, gallina. Els peixos posem els ous a dins del mar i tu això no ho has de fer pas.
0: Ai, no!
1: Però no et desanimis, que alguna solució trobaràs.

0: Hola, vaca! Em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Hola, gallina! Ui, les vaques...
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions. Comprar un habitatge usat a Sant Cugat costa de mitjana 584.000 euros. Llogar-lo, 1.427 euros al mes. El salari de referència que fixa l'àrea metropolitana de Barcelona per garantir una vida digna se situa al voltant dels 1.528 euros mensuals per al conjunt de la metròpolis i s'enfila fins als prop de 1.900 per a una persona sola a Barcelona. A Sant Cugat, on el cost de l'habitatge és significativament més alt, aquest llindar se situaria per sobre dels 2.100 euros mensuals. La comparació és clara. Per qui viu de lloguer sense compartir despeses, el cost de l'habitatge absorbeix pràcticament tot aquest salari de referència. El problema no és tant la manca d'ingressos agregats com la seva distribució. Sant Cugat és un dels municipis amb la renda per llar més alta de Catalunya, però aquesta riquesa no es reparteix de manera uniforme. En aquest context, l'habitatge ha deixat de ser una despesa assumible per a moltes llars i s'ha convertit en un factor central de pressió econòmica. I Sant Cugat se situa en la cinquena posició del rànquing de municipis de Catalunya de més de 1.000 habitants, amb el nivell de renda per càpita més elevada, amb 30.434 euros l'any 2023, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Al capdavant s'hi ha situat per primera vegada Alella, amb 35.425 euros, seguida de Matadepera, que cau a la segona posició. I el Teatre Auditori Emma Vilarasau ha acollit aquest dijous la celebració del Dia de les Esquadres 2026, una jornada que ha servit per reconèixer la tasca dels agents dels Mossos d'Esquadra, de les àrees bàsiques policials de Sant Cugat i de Rubí i Castellbisbal durant el darrer any. I l'activitat de la bugaderia industrial F. Papiol a la Floresta està causant molèsties als seus veïns des del passat mes de setembre. Així ho han denunciat al Consell de Barri, celebrat aquest dimecres al Centre Social i Sanitari. Diversos veïns s'han queixat del soroll constant que produeix aquesta empresa, tant per culpa de la maquinària com pels generadors que ho mantenen en funcionament des de ben aviat al matí i fins al vespre. Comencen entre les 5 i les 6 del matí i acaben entre les 7 i les 8 del vespre, de dilluns a diumenge, sigui Nadal, Setmana Santa o el dia que sigui, ha explicat Marta Artigas, una de les veïnes afectades. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Aquesta setmana descobrim la relació profunda que hi ha entre alguns personatges mitològics dels Països Catalans i la música per a cobla. Toquen els minairons i les àligues. Aquest és el programa 485 i tenim més titulars. Temporada forta de plecs és la que estem vivint ara. Repassem els de Caldes de Malavella, Tarragona, Gràcia i Olesa de Montserrat. I coneixem les 5 darreres sardanes finalistes al Premi Audiència dels Premis Preludi. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Cuplejant.
0: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a cuplejant.cat.
1: El que passa al món immens de la sardana i la cobla aquesta setmana passa per les àligues i els minairons. I així us ho expliquem.

0: Coplejant
1: amb Caral Pedemonte.
2: I avui parlem dels minairons. Eren o són uns follets o genis diminuts, en diuen, que viuen sota terra. Els llenyataires, pagesos i boletaires sortien a buscar-los al bosc perquè els ajudessin amb les tasques del camp, ja que eren molt treballadors. Quan els trobaven, els ficaven dins d'un canonet d'agulles de cosir, d'una capsa de mistos o fins i tot a l'esquerda del mànec de la falç, on n'hi podrien cabre milers. Són molt petits. Un cop alliberats, frisaven per realitzar tota mena de tasques impossibles, com desviar el curs del riu, aplanar muntanyes o ordenar pedres de tartera. Però també feien feines més corrents, com baixar a la mina o forjar el ferro. No paraven quiets i eren tan exigents que, si no se'ls encomanava prou feina o es quedaven sense, s'enfadaven moltíssim. Per això diuen algunes llengües que els minairons són dolents. Al Pallars se'ls considera els autors dels megàlits i dels ponts construïts en llocs inaccessibles. Són una llegenda infantil que s'explica sobretot a la mainada de les valls del nostre Pirineu, però que són coneguts a tot Catalunya. També a Sant Hilari Sacalm. I és que dins del món de la copla i la sardana també hi trobem la sardana Bruixes i Minairons d'Antoni Miralpeix, que escrivia l'any 2006 dedicada a Sant Hilari. I és que aquesta població de la Selva és l'únic poble de Catalunya, juntament amb Sort, que per la Diada Nacional de Catalunya recorda i homenatja el general Josep Moragues. Josep Moragues, considerat heroi i màrtir de Catalunya, va néixer al Mas de Moragues, a Sant Hilari Sacalm, i és recordat com un dels més importants defensors de la causa catalana a la Guerra de Successió. Fins al 1707 va ser coronel d'un regiment de cavalleria, any en què va ser nomenat general de la batalla, comandant dels Pirineus i governador de Castellciutat. Fortalesa militar a la Seu d'Urgell, també el Pirineu, que havia de protegir la zona fronterera de les entrades dels francesos. En aquesta època se situa el seu nou casament, un cop vidu, amb Magdalena Giral, de Sort, al Pallars Sobirà. Aquest vincle entre les poblacions de Sort i Sant Hilari i les seves llegendes és el que ha propiciat el títol d'aquesta sardana que escoltem ara, Bruixes i Minairons, d'Antoni Miralpeix, a càrrec de la copla, la principal de la Bisbal.

0: Això era Bruixes i Minairons, d'Antoni Miralpeix.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.
0: I parlem ara de les àligues. I començarem precisament per l'arranjament per a copla de la marxa de l'Àliga de la Bisbal. Explicant-vos que l'Àliga és l'element d'imatgeria festiva més important del municipi de la Bisbal d'Empordà, que té més de 400 anys d'història i que es pot veure ballar cada matí del 15 d'agost a la Festa Major de la Bisbal, dins i fora l'església. Aquesta bèstia té associada una marxa d'autoria desconeguda, aquesta que escoltem, que ha arranjat per a copla Marcel Sabater. Dins el bestiari festiu català, les àligues són un dels elements més protocolaris vinculats a motius religiosos i solemnes i només poden sortir en dates assenyalades. L'àliga de la Bisbal està formada per una estructura de fusta i arpilleria revestida de petites peces de pell a manera de plomes dentades i daurades. És l'element del bestiari festiu que simbolitza el poder i que, amb la seva presència, honora els hostes i està declarada com a bé cultural d'interès nacional. Impressiona molt quan la veus, però la música hi fa molt en aquest efecte. L'escoltem a càrrec de la principal de Llobregat. Això és la marxa de l'Àliga de la Bisbal a càrrec de Marcel Sabater.

El ball de l'Àliga de la Patum de Berga és una representació solemne i elegant que destaca per la seva música distingida i monumental. La comparsa és formada pel portador i dos acompanyants que antigament anaven guarnits amb caps de guiló. El ball és executat amb una melodia que presenta semblances amb una dansa típica del Renaixement, amb la línia melòdica que pot derivar d'un himne gregorià. L'Àliga és considerada una figura d'un ocell d'aquesta espècie de cartó pedra amb les ales plegades i el bec obert, que porta branques de llor, també olivera i clavells. El seu ball és el de major valor coreogràfic de tota la representació i la seva música, la més distingida i monumental. Escoltem-ne l'arranjament de Lambert.

I del Ball de l'Àliga de Berga passem al Ball de l'Àliga de Manresa. La primera àliga que hi ha documentada a Manresa, Cor de Catalunya Nesquit, de resultes de l'encàrrec que els consellers de la ciutat van fer a Miquel Vilella, escultor i beneficiat de la Seu. No es coneix la data exacta, però sí que es té constància que a primers de maig de l'any 1593 hi estava treballant i molt probablement la tindria en estat molt avançat. L'estrena o debut d'aquesta figura de peu es produeix la Diada de Corpus d'aquell mateix any. Anem, però, a parlar de l'àliga actual. Transcorregut 131 anys des de la darrera aparició pública d'aquesta figura, l'Associació Geganters de Manresa va decidir encarregar-ne la construcció al tallista Andreu Descals, amb qui es decidí que l'àliga nova havia de ser de fusta, com ho va ser la barroca. L'estrena va ser diumenge 30 d'agost del 1992 i van assistir-hi les àligues de Solsona, de Girona, per fer els honors a l'àliga nova de Manresa. Un cop acabat el Sant Ofici, es va fer la tornada en Cercavila cap a la plaça Major, on va tenir lloc la representació de l'àliga de Manresa, una que encara es pot veure a dia d'avui i que té aquesta música que l'acompanya. Anem a escoltar-la. És de Carles Casas, a càrrec de la Cobla, Ciutat de Manresa, i es pot recuperar el disc Músiques de Manresa de Festa.

0: Això era el Ball de l'Àliga de Manresa, de Carles Casas.
1: Cuplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
0: Ja anem pel territori.
1: Connexions al territori.
0: Diumenge, Sant Sadurní d'Anoia va celebrar la 32a edició del seu aplec de la sardana procurat pel Foment Sardanista de Sant Sadurní, entitat que va comptar amb les cobles aquest any la principal de la Bisbal, la Marinada i la Juvenívola de Sabadell. En aquest aplec s'organitza l'únic concurs de sardanes per parelles i guanya la parella amb més sintonia i que més passos fa. Hi van participar 30 parelles. També van celebrar el concurs de colles improvisades amb 8 colles. La sardana que trobareu a les xarxes és Nit Estalada de Josep Saderra. Sant Sadurní encapçala els actes que repassem del cap de setmana. Diumenge també es va celebrar la 54a edició de l'aplec de la sardana, en aquest cas de Santa Coloma de Farners, amb les cobles La Flama de Farners, Reu Jove i Ciutat de Girona, al Parc de Sant Salvador. L'aplec ha estat organitzat per l'agrupació sardanista Santa Coloma de Farners. Hi ha imatges a les nostres xarxes socials. I enmig de les fires i festes de la Santa Creu a Figueres, la ciutat ha organitzat el seu concurs de colles, aquest any vàlid tan sols pel comarcal gironí, a la plaça Catalunya. La cobla va ser la principal d'Olot i es va fer diumenge a la tarda. A Grans va guanyar la colla Mans Amigues de Caça de la Selva, Veterans l'Albera Dansa i a Infantils el grup Il·lusions de Caça de la Selva i també a Juvenils la colla Montgrí de Torroella de Montgrí. I l'agrupació sardanista de la Garriga va organitzar dissabte a la tarda una ballada de sardanes amb la cobla La Principal de la Bisbal al carrer dels Banys per celebrar la festa del barri de Montserrat de la localitat vallesana. I per acabar, dissabte a la tarda, a Lliçà d'Amunt, es va celebrar un taller de sardanes seguit d'una ballada a càrrec de la cobla en la Nova Vallès per celebrar la festa de Sant Jordi. Els actes els va organitzar el grup L'Abans i Tocats per la Sardana. Tanquem les connexions escoltant Capital del Cava, el hit més hit del ja desaparegut Joan Lázaro. És una sardana de l'any 2001 i fa referència, evidentment, a l'aplec de Sant Sadurní d'Anoia.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte. L'agenda.
1: Vinga, obrim l'agenda dimecres 6 de maig, perquè a les 7 hi ha conferències sobre Pepita Llunell i Fèlix Martínez i Comín a la Casa de la Sardana. I divendres 8 de maig a les 9, cloenda de la Sardana a l'Escola Salrà, amb la copla Bisbal Jove. També a les 10 de divendres, cloenda del País a l'Escola, al Pla de la Catedral de Barcelona, amb la copla Sant Jordi, i mitja hora més tard, a 2:11, cloenda del Saltem i Ballem, a Bellpuig, amb la copla Bellpuig. Però no és tot, perquè la cloenda del País a l'Escola, a 2:11, arriba també divendres que ve, a la Rambla Nova de Tarragona, amb la copla La Principal de Tarragona. I de sud a nord, divendres que ve, a 2:45, hi ha ballada amb la Sol de Banyuls a Estagel. Dissabte 9 de maig, a les 6, ballada a Barcelona amb la Principal del Llobregat, i també a les 11 de dissabte que ve, doble ballada a Barcelona amb les coples Sabadell i Sant Jordi Ciutat de Barcelona. També dissabte que ve, 2:01, ballada de sardanes, Prat i Folk, al Prat del Llobregat, amb la copla Ciutat de Cornellà, i a les 5 de la tarda de dissabte que ve, 70è aplec de la Sardana de Gràcia, amb les coples Juvenívola de Sabadell, Sant Jordi i Mediterrània. A 2:06 de dissabte que ve, cloenda del 8è curset Sardanova, Igualada, a l'Amfiteatre de l'Estació Vella, amb la copla Lluïsos, i també dissabte que ve, a les 6, ballada Súria, amb la copla Súria a Sallent. Dissabte 9 de maig, a les 6, ballada de sardanes amb la Bisbal Jove a la plaça Major de Vic, i a la mateixa hora, però al Pla de la Catedral, ballada amb la Principal del Llobregat. Mitja hora més tard, a 2:07, vigília del 46è aplec de la sardana d'Olesa de Montserrat, amb una ballada amb la copla Vila d'Olesa al Parc Municipal. I dissabte que ve, a 2:07, també 35è aplec de la sardana de Polinyà, amb una ballada amb la Contemporània. Dissabte que ve, també 77è aplec de la sardana, vigília de Caldes de Malavella, amb una ballada a partir de les 10 de la nit amb la Principal del Llobregat. I passem ja diumenge 10 de maig, perquè a les 11, ballada de sardanes amb la Copla Sabadell als Jardins d'Isabel Domínguez de Sant Andreu a Barcelona, i també a 11:45, ballada amb la Principal del Llobregat al Pla de la Catedral de Barcelona. També amb la Copla Ciutat de Cornellà, diumenge que ve, 2:12, ballada a la plaça de l'Ajuntament d'Alcanar, i també a 2:12, ballada a Sarrià, Sant Gervasi i Barcelona, amb la Copla Baix Llobregat. Diumenge que ve, a les 12, la Principal de la Bisbal serà a l'Aplec Cultural de Viladelleva, al Callús, i també diumenge que ve, a les 12, homenatge a Pau Boada amb la Copla Catània a Vilafranca del Penedès. Diumenge que ve també és el 46è Aplec de la Sardana d'Olesa de Montserrat, a partir de 2:01, i a les 5 de la tarda amb les coples la Principal de Llobregat, la Vila d'Olesa i la Copla Sabadell. I també diumenge que ve, a partir de 2:05, Festa Major de Vilablareix, amb una copla la Rossinyolets, i també una ballada de sardanes. Diumenge que ve, també 50è aniversari de la colla sardanista Marinada de Castellbisbal, amb una ballada amb la copla Mediterrània, a les 5 de la tarda, i a ballada Taradella amb els Lluïsos Copla. També a les 5 de la tarda, Festa del Roser de Vallfogona de Ripollès, amb una ballada amb la copla Pirineu, i diumenge que ve, també a les 5, ballada Besalú amb la Sol de Banyuls. També a les 5, Festa Major de Ripoll, amb una ballada amb la Principal de Cassà, i diumenge que també és el 77è aplec de la sardana de Caldes de Malavella, amb les coples Reu Jove, Sant Jordi, Bisbal Jove i la Ciutat de Girona. I passem a dilluns 11 de maig, dia de Sant Ponç, a 11:45 hi ha ballada amb els Lluïsos Copla al Pla de la Catedral de Barcelona, i també a les 12 hi ha la Festa Major de Ripoll amb la Copla Salvatana, una ballada. I també dilluns 11 de maig, a 17:45 de la tarda, Tordera, ballada amb la Marinada a Sant Ponç, a l'ermita de Sant Ponç, que els torderencs fan festa grossa aquell dia. I aquesta setmana destaquem Doncs el 57è aplec de la Sardana de Tarragona, que arriba diumenge que ve, dia 10 de maig, a partir de les 10:30 del matí, a 10:45, amb les coples, la Principal de Tarragona, la Maricel, la Cossetania i la Ciutat de Cornellà, al Parc de la Ciutat, a Tarragona. Escoltem Tarragona, d'Enric Casals, a càrrec de la Copla Barcelona, tenora solista Ramon Pla, per esperar aquest aplec, amb aquesta sardana que és de 1927.

Això era Tarragona, d'Enric Casals. I anem a conèixer les 5 darreres sardanes finalistes de la categoria Audiència dels Premis Preludi, que s'interpretaran el 25 de maig durant la tercera gala de l'Audiència al Casino de l'Aliança del Poble Nou a Barcelona. En el podcast El Tamborí dels Premis Preludi, aquesta setmana Francesc Assú ha desvelat que les primeres 5 sardanes que queden a disposició del públic són l'Esquirol Batega, de Jordi Paulí, La Pubilla del Ter, de Lluís Bofill, A un pas de la Plaça Major, de Jordi Feliu, i Encanteri, de Xavier Ventosa, a més de sardanistes muntanyencs de Lluís Alcalà. Anem a escoltar-les, aquestes sardanes, perquè tots nosaltres les puguem recordar abans de votar-les en aquesta gala del 25 de maig. Començarem per la sardana Encanteri. Una sardana que Xavier Ventós escrivia en càrrec de l'agrupació sardanista de Calella pel 97è aplec de la sardana el 2025 i que es titula Encanteri, seguint el leitmotiv de l'aplec de Calella de l'any passat. Un aplec que ens encanta, un aplec que és màgic. Per això, Encanteri, de Xavier Ventós, a càrrec de la principal del Llobregat. L'escoltem?

Això era Encanteri de Xavier Ventosa. I després també s'ha classificat A un pas de la plaça Major, una sardana que Jordi Feliu escrivia i estrenava per la competència de cobles de Banyoles per la Salvatana el 2025 i que està dedicada a un dels membres més nous del foment de la sardana de Banyoles, l'Albert Figueres. L'escoltem A un pas de la plaça Major perquè l'Albert viu ben a prop d'aquesta plaça on passen totes les coses sardanistes i no sardanistes de la ciutat de Banyoles. L'escoltem.

Això era un pas de la plaça Major de Jordi Feliu. I la tercera és l'Esquirol Batega, una sardana de Jordi Paulí, que escoltem també a

Això era l'Esquirol Batega, de Jordi Paulí. I la quarta és Sardanistes Muntanyencs, de Lluís Alcalà, que dedicava a Ernest Masó i a Conxita García, el 62è aplec de la Sardana de Sabadell, el juny del 2025. L'escoltem a càrrec de la Llobregat.

Això era Sardanistes muntanyencs, de Lluís Alcalà. I la darrera és La pubilla del Ter, de Lluís Bofill, pel 50è aniversari del pubillatge de Torroella de Montgrí. L'escoltem.

0: Aquesta darrera era la pubilla del Ter, de Lluís Bofill.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem aquesta edició amb la qual hem encetat el mes de maig. Per això escoltem Flor de Maig, una sardana obligada de tenora, dedicada a la colla de Mataró del 1948. És de Josep Coll Ligora. L'escoltem per acabar el programa i nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Comprar un habitatge usat a Sant Cugat costa de mitjana 584.000 euros. Llogar-lo, 1.427 euros al mes. El salari de referència que fixa l'àrea metropolitana de Barcelona per garantir una vida digna se situa al voltant dels 1.528 euros mensuals per al conjunt de la metròpolis i s'enfila fins als prop de 1.900 per a una persona sola a Barcelona. A Sant Cugat, on el cost de l'habitatge és significativament més alt, aquest llindar se situaria per sobre dels 2.100 euros mensuals. La comparació és clara. Per qui viu de lloguer sense compartir despeses, el cost de l'habitatge absorbeix pràcticament tot aquest salari de referència. El problema no és tant la manca d'ingressos agregats com la seva distribució. Sant Cugat és un dels municipis amb la renda per llar més alta de Catalunya, però aquesta riquesa no es reparteix de manera uniforme. En aquest context, l'habitatge ha deixat de ser una despesa assumible per a moltes llars i s'ha convertit en un factor central de pressió econòmica. I Sant Cugat se situa en la cinquena posició del rànquing de municipis de Catalunya de més de 1.000 habitants, amb el nivell de renda per càpita més elevada, amb 30.434 euros l'any 2023, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Al capdavant s'hi ha situat per primera vegada l'Ella, amb 35.425 euros, seguida de Matadepera, que cau a la segona posició. I el Teatre Auditori Ema Vilarasau ha acollit aquest dijous la celebració del Dia de les Esquadres 2026, una jornada que ha servit per reconèixer la tasca dels agents dels Mossos d'Esquadra, de les àrees bàsiques policials de Sant Cugat i de Rubí i Castellbisbal durant el darrer any. I l'activitat de la bugaderia industrial F. Papiol a la Floresta està causant molèsties als seus veïns des del passat mes de setembre. Així ho han denunciat al Consell de Barri, celebrat aquest dimecres al Centre Social i Sanitari. Diversos veïns s'han queixat del soroll constant que produeix aquesta empresa, tant per culpa de la maquinària com pels generadors que ho mantenen en funcionament des de ben aviat al matí i fins al vespre. Comencen entre les 5 i les 6 del matí i acaben entre les 7 i les 8 del vespre, de dilluns a diumenge, sigui Nadal, Setmana Santa o el dia que sigui, ha explicat Marta Artigas, una de les veïnes afectades. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Nostra dansa, amb les millors sardanes i músiques per a cobla. Programa editat i presentat per Miquel Batet, amb la col·laboració de l'entitat sardanista de Sant Cugat.

0: I vindrà el dia que tots junts, formant una gran sardana i estrenyent ben fort les mans, no deixarem que ningú pugui trencar-la. Només qui vulgui puntejar-la i que molt la vagi estimant. Firmat Carme Casa de Just i Pujol. Benvingudes i benvinguts, amigues i amics de la sardana i de Ràdio Sant Cugat. Rebeu salutacions de l'Aiman Triqui des del control tècnic i de qui us està parlant, Miquel Batet, editor del programa. Avui escoltarem sardanes interpretades per la cobla principal del Llobregat, que en aquest cas són sardanes que varen ser tocades i enregistrades un diumenge al matí al Pla de la Catedral de Barcelona. Escoltarem sardanes de l'Eduard Martí, d'en Jordi Molina, de l'Enric Cortí, d'en Marc Timón, d'en Josep Cassú, d'en Jordi León, d'Agapit Torrent, d'en Ricard Viladesau i, finalment, d'en Francesc Mas Ros.
1: Nostra dansa, amb les millors sardanes i músiques per a cobla.
0: La primera sardana és de l'Eduard Martí i la titulà Agost a Calella. És la preferida dels músics de la principal del Llobregat. I diuen que quan la toquen hi ha màgia i la reserven per les grans ocasions.

Espurnes perpètues, sardana d'en Jordi Molina. És una de les sardanes que la cobla no l'ha deixat de tocar mai, des de que la van conèixer en una plec, amb una que és una partitura que estava originalment pensada per ser tocada per tres cobles.

d'en Marc Simón, escoltarem ara Amor d'àvies, sardana guanyadora del Premi Popular del concurs Premi Conrad Saló.

Tres quarts de cent, sardana de l'Enric Cortí. És una obra que, com la resta de títols de l'autor, t'atrapa per les seves melodies i tan dolces i tan llamineres.

Ara, una de Josep Cassú, que el mestre titulà Camí d'anada, tocada per l'amistat amb la cobla Sardana Bonica i, sobretot, molt emotiva.

Després de Camí d'anada, escoltarem Sant Pol, quina hora és? Del mestre Joan León. Tocada en agraïment del que representa en Jordi León per la principal del Llobregat.

La plaça de Banyoles. Sardana d'en Agapit Torrent. És una sardana que ens ha agradat sempre als sardanistes i és per ballar-la, per ballar-la. És magnífica.

Després de la plaça de Banyoles, passarem a una del mestre Ricard Viladesau, que titulà l'Aplec de Palafrugell, que com sabem, ningú és com ell, que com sabem,

I finalment escoltarem Dos de l'Empordà, del mestre Francesc Marrós. El mestre sempre ha estat valoritzat pels músics de la cobla, per les melodies expressives, perquè resumeix la sardana a la plaça, i pels sardanistes també.

amb la música interpretada per la principal del Llobregat i agraint la vostra companyia, ens despedim en l'Aiman Triqui des de La Peixera i qui ha estat amb vosaltres, en Miquel Batet, editor del programa. I sobretot, sobretot, sigueu feliços, escolteu i balleu sardanes, feu país i visca Catalunya i visca la sardana.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Comprar un habitatge usat a Sant Cugat costa de mitjana 584.000 euros. Llogar-lo, 1.427 euros al mes. El salari de referència que fixa l'àrea metropolitana de Barcelona per garantir una vida digna se situa al voltant dels 1.528 euros mensuals per al conjunt de la metròpolis i s'enfila fins als prop de 1.900 per a una persona sola a Barcelona. A Sant Cugat, on el cost de l'habitatge és significativament més alt, aquest llindar se situaria per sobre dels 2.100 euros mensuals. La comparació és clara. Per qui viu de lloguer sense compartir despeses, el cost de l'habitatge absorbeix pràcticament tot aquest salari de referència. El problema no és tant la manca d'ingressos agregats com la seva distribució. Sant Cugat és un dels municipis amb la renda per llar més alta de Catalunya, però aquesta riquesa no es reparteix de manera uniforme. En aquest context, l'habitatge ha deixat de ser una despesa assumible per a moltes llars i s'ha convertit en un factor central de pressió econòmica. I Sant Cugat se situa en la cinquena posició del rànquing de municipis de Catalunya de més de 1.000 habitants, amb el nivell de renda per càpita més elevada, amb 30.434 euros l'any 2023, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Al capdavant s'hi ha situat per primera vegada Lleida, amb 35.425 euros, seguida de Matadepera, que cau a la segona posició. I el Teatre Auditori a Vilarassau ha acollit aquest dijous la celebració del Dia de les Esquadres 2026, una jornada que ha servit per reconèixer la tasca dels agents dels Mossos d'Esquadra, de les àrees bàsiques policials de Sant Cugat i de Rubí i Castellbisbal durant el darrer any. I l'activitat de la bugaderia industrial F. Papiol a la Floresta està causant molèsties als seus veïns des del passat mes de setembre. Així ho han denunciat al Consell de Barri, celebrat aquest dimecres al Centre Social i Sanitari. Diversos veïns s'han queixat del soroll constant que produeix aquesta empresa, tant per culpa de la maquinària com pels generadors que ho mantenen en funcionament des de ben aviat al matí i fins al vespre. Comencen entre les 5 i les 6 del matí i acaben entre les 7 i les 8 del vespre, de dilluns a diumenge, sigui Nadal, Setmana Santa o el dia que sigui, ha explicat Marta Artigas, una de les veïnes afectades. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
3: Hola, què tal? Com estan? Després d'una primera part d'una selecció de temes propis de diferents grups d'havaneres, anem ara per la segona i última. Tornem a navegar en segell propi. Els hi recordo que les cançons escollides són d'autoria de components que formen o havien format part del grup, tant la lletra com la música. Seran formacions que estiguin en actiu i per ordre alfabètic. Comencem, si els sembla bé, aquesta segona i última part.
4: Havaneres i cants de taverna a Sons a Cau d'Orella.
3: I ho farem amb els Pescadors del Francolí, que tenen un repertori que es compon d'havaneres tradicionals i pròpies, cançons de la terra amb peces instrumentals i divertides per a tots els públics. D'aquest repertori escoltarem aquesta en composició de dos dels seus integrants, en Tomàs Sanahuja i Àngel Santiago, amic pescador.

El primer tema que hem escoltat ha estat aquest Amic pescador pels pescadors del Francolí. Continuem i els hi diré que són de Girona, no gaire coneguts, sota l'ombra de terra endins i les anxovetes. El grup vell de Galligans va néixer l'any 2011 de la mà d'un grup d'amics, cantaires de diferents corals i amants de les habaneres que varen prendre la decisió de formar un grup per a cantar-les en festes populars. El 2016 varen publicar el seu primer CD, on hi trobem aquest tema escrit i musicat per dos dels seus components, en Sebastià Gironès i l'Àngel Santiago. Serveix també com a presentació a les cantades i que porta per títol La Colla.

Hem escoltat per al grup vell de Galligans aquest tema que porta per títol La Colla i que, com els he dit, al començament de les cantades el fan servir de presentació. Tot i que estan en un moment de parada, no sé si tècnica o què, però considero el grup Habana Vieja de Montblanc encara en actiu i els hi proposo escoltar aquest tema de producció pròpia i que dona títol al seu primer treball discogràfic. És una peça dedicada al drama humà dels refugiats i que porta per títol La barca de Lamín.

Hem escoltat en la barca d'en Lamin el tema que dona títol al seu primer treball discogràfic, d'aquest que no el varen treure físicament, sinó que el varen portar ja directament a les plataformes musicals. Continuem amb La Petita Habana, que es va formar l'any 2012 quan la Gina Spolet i en GP Costa deixen el grup a cau d'orella. Després de varis canvis en la formació, en GP continua al davant del conjunt i fent composicions com la que escoltarem a continuació amb un enregistrament en directe i que porta per títol Torna a Port.

quatre llises i un sorell petit, una canya i un cistell i una bota de bon vi ben fresc, bicicleta i un farcell. Com enyoro pujar a bord.

escoltat de la Petita Habana aquesta composició del acordionista en G.P. Costa, que porta per títol Torna a Port. Varen ser tot un revulsiu quan varen aparèixer, tancant tots els esquemes d'aquest gènere musical que coneixem fins al moment. Les veus femenines formaven part de les masculines. A temps ja hi va haver-hi un altre grup d'havaneres en femení, les Algues, però de curta duració, i varen passar desapercebudes, al contrari de les Anxovetes, ja consolidades i amb un variat repertori de cançons pròpies com aquesta de la Marta Pérez i que porta per títol El viatge.

escoltat El viatge, una composició pròpia per la integrant del grup com és la Marta Pérez. Pere Ferrer Daví ens va deixar massa aviat. Tenia poques però meravelloses composicions seves, com aquesta que va guanyar el primer premi de composicions de Veneres de Sant Pol de Mar, com encara no portava el nom de Josep Bastons. Durant anys, en Pere va ser l'acordionista del grup L'Espingari de Montcada i Reixac. I escoltarem aquesta preciosa habanera estimada.

Habanera estimada de l'enyorat Pere Ferrer Daví amb el seu grup L'Espingari. Sempre tindré un gran reconeixement per en Pere Ferrer perquè de les cançons que treia, les cançons que composava, abans no els publicava, sempre me'ls deixava escoltar, i així també ho va fer-ho amb l'Habanera estimada, abans inclús de portar-la en el concurs de Sant Pol de Mar. Per Llops de Mar hi han passat compositors com el mestre Salvador de Bau, en Llibori, i també el que durant temps va ser la segona veu i guitarra del grup, en Salvador Ballesteros, que va fer unes quantes composicions pels de Sant Feliu de Guíxols, com la que gaudirem a continuació, El nen i la sirena de Cadaqués.

una cançó més de sirenes. Aquesta vegada no és de Begú, hi ha la famosa sirena de Begú, sinó que és la sirena de Cadaqués, amb una bonica història acompanyada per aquest nen, que és el que hem escoltat del grup Llops de Mar. Mar i Vent en varen fer 30 el 2025. Un grup amb una àmplia trajectòria musical que ha actuat arreu de Catalunya i altres indrets. Els avala una àmplia discografia. Cal dir que per celebrar aquest últim aniversari varen publicar dos treballs discogràfics. Els hi proposo escoltar aquesta producció pròpia de tot el grup, Sols una havanera.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Sols una manera, el tema que acabem d'escoltar del grup Mar i Vent, que ja van per al seu 31è aniversari, 31 temporades en actiu, i des d'aquí els hi desitgem que en puguin tenir moltes i moltes més. Continuaré dient-los que sempre m'han escoltat de dir que Menorca és la illa més avenerística de les Balears, i tenim cantants i cantantes solistes i grups com Maragassa, que es va fundar a Maó l'any 2004. Un dels seus iniciadors va ser en Gerard Anglada, del que escoltarem la següent peça, Menorca, illa estimada.

per al grup menorquí Maragassa, aquesta Menorca illa estimada. Els he de dir que si hi han estat, i si no hi han estat, els hi recomano que hi vagin, perquè Menorca és una illa que s'acaba estimant. I de Menorca, al nord de Catalunya, amb Mariners del Canigó, el grup més representatiu d'aquest territori i que, malauradament, han fet poques actuacions al Principat. No tan sols ells, sinó les altres formacions d'aquests indrets. Marcel Pons, a part de que va ser el director musical, és autor de varis temes que porten els de Ceret en el seu repertori, com aquest Camí de Ronda.

De la Catalunya Nord, dels mariners de Canigó, hem escoltat i els hem acompanyat amb aquest Camí de Ronda. Josep Bastons ha posat música a composicions de Narcís Oliver, Carles Casanovas, Tòfol Mus, entre d'altres. Ell em va dir una vegada que les lletres només pel banc. El vull incloure en aquest programa amb una peça anònima, és a dir, d'autor desconegut, que ell mateix hi va posar la música. Pot ser saltant la norma i en lletra petita escoltarem amb el seu grup Peix Fregit, Ullia.

del 1988 i l'autoria va ser del contrabaixista del grup, en Josep Joli, un tema amb una història molt emocionant. Aquest tema és Enyorament.

Hem escoltat aquest enyorament de Josep Joli per als pescadors de l'Escala. En Joli va escriure aquest tema mentre s'estava recuperant d'un accident a la seva habitació, on només hi veia el sol per la finestra, entre d'altres coses, com és normal. En Carles Casanovas és més de lletres que de músiques, tot i que ha fet composicions amb autoria d'una banda i de l'altra. Varen ser les seves primeres composicions, no gaires, ja que es va dedicar a crear lletres i molt ben treballades i bones. Tot un referent dins aquest gènere musical.

Tot i que l'oració del pescador és la més coneguda tant de lletra i música d'en Carles, avui hem escoltat aquest El Mulato Genaro. El grup són de l'Havana i trobem composicions de Llorenç Fernández, en José Manuel Olaya, en José Luis Blázquez i l'Oriol Roca, és a dir, tota la formació inicial del grup. He volgut escollir, com a cançó de segell propi, la que varen fer Olaya i Roca i que dona títol a un dels seus treballs discogràfics editat el 2022, que porta per títol Les dones del mar.

0: I fins aquí el nostre darrer viatge en segell propi. Hem continuat descobrint les històries i la música que neixen directament del cor dels grups amb la marca autèntica de qui els han escrit i somiat. Gràcies per tornar a acompanyar-nos en aquesta navegació per les veus més pròpies de l'Havanera. Fins a la propera. Adeu-siau.
1: Deixem la mar en silenci i les cançons en el record. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Comprar un habitatge usat a Sant Cugat costa de mitjana 584.000 euros. Llogar-lo, 1.427 euros al mes. El salari de referència que fixa l'àrea metropolitana de Barcelona per garantir una vida digna se situa al voltant dels 1.528 euros mensuals per al conjunt de la metròpolis i s'enfila fins als prop de 1.900 per a una persona sola a Barcelona. A Sant Cugat, on el cost de l'habitatge és significativament més alt, aquest llindar se situaria per sobre dels 2.100 euros mensuals. La comparació és clara. Per qui viu de lloguer sense compartir despeses, el cost de l'habitatge absorbeix pràcticament tot aquest salari de referència. El problema no és tant la manca d'ingressos agregats com la seva distribució. Sant Cugat és un dels municipis amb la renda per llar més alta de Catalunya, però aquesta riquesa no es reparteix de manera uniforme. En aquest context, l'habitatge ha deixat de ser una despesa assumible per a moltes llars i s'ha convertit en un factor central de pressió econòmica. I Sant Cugat se situa en la cinquena posició del rànquing de municipis de Catalunya de més de 1.000 habitants, amb el nivell de renda per càpita més elevada, amb 30.434 euros l'any 2023, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Al capdavant s'hi ha situat per primera vegada l'Ella, amb 35.425 euros, seguida de Mata de Pera, que cau a la segona posició. I el Teatre Auditori Emma Vilarasau ha acollit aquest dijous la celebració del Dia de les Esquadres 2026, una jornada que ha servit per reconèixer la tasca dels agents dels Mossos d'Esquadra, de les àrees bàsiques policials de Sant Cugat i de Rubí i Castellbisbal durant el darrer any. I l'activitat de la bugaderia industrial F. Papiol a la Floresta està causant molèsties als seus veïns des del passat mes de setembre. Així ho han denunciat al Consell de Barri, celebrat aquest dimecres al Centre Social i Sanitari. Diversos veïns s'han queixat del soroll constant que produeix aquesta empresa, tant per culpa de la maquinària com pels generadors que ho mantenen en funcionament des de ben aviat al matí i fins al vespre. Comencen entre les 5 i les 6 del matí i acaben entre les 7 i les 8 del vespre, de dilluns a diumenge, sigui Nadal, Setmana Santa o el dia que sigui, ha explicat Marta Artigas, una de les veïnes afectades. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia. Un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.
3: M'he criat entre pagesos i carrinclons, homes que s'aferren a les seves tradicions. Gent de terra, gent de foc.
4: Molt bones a tots i a totes, benvinguts a una nova edició de l'Arrela, programa aquest que començarà fixant-se amb les eleccions al Consell Regulador de la Denominació d'Origen ACABA, aquest segell de qualitat que és líder conegut i reconegut al nostre país, però també més enllà per conèixer quines són les propostes que la candidatura catalana principal doncs té per seguir millorant aquest sector del cava, que és una peça capital, el pal de paller de l'economia de molts llocs del nostre territori. Després, el que farem és parlar d'un altre sector prou important, com és el pollastre i la resta de subsectors de l'aviram de mà de la Federació Avícola Catalana, pocs dies després doncs, que aquest aixecament que havia estat inicial del confinament de les aus a les explotacions, doncs ara sigui ja pràcticament total. Però també abordarem altres qüestions d'interès d'aquest sector tan important amb una arrela que comença ara mateix. Som-hi.
5: Si per l'abril sents tronar, ordi i blat no faltarà.
6: Amb nom propi.
4: Som-hi, ens endinsem al món del cava, i és que hi ha eleccions amb aquest Consell Regulador en volem parlar amb una de les candidatures, la que aglutina les principals organitzacions agràries del país, les que tenen representació amb Dominio de la Vega. En parlarem amb en Jaume Domènech, que és vocal i actualment d'aquesta d'OCAVA i és, diguéssim, la persona de JARC, també doncs, d'aquesta aliança per revalidar doncs, els resultats de les darreres, dels darrers comicis. Fa pocs dies, el 15 d'abril, es presentava la candidatura i de tot plegat i més, i del mateix sector, en parlarem amb qui és també membre de la sectorial de la vinya de JARC. Molt bona, Jaume, què tal?
7: Bon dia. Molt bé.
4: Explica'ns una mica quina és la vocació de la candidatura que presentàveu o fèieu pública aquest passat dimecres 15 d'abril.
7: Bueno, nosaltres som una candidatura que hem aglutinat gent de tot el territori d'OCAVA, per això formem coalició JARC, Unió de Pagesos i Dominio de la Vega, que és un celler de Requena, però doncs, el seu representant, que té vinyes, per tant també és viticultor, doncs, està a la nostra coalició. A part, tant Unió de Pagesos amb Unió de Uniones com JARC amb COAC, doncs, representem absolutament tot el territori de la DOCAVA, que, com sabeu, abarca 7 comunitats autònomes.
4: Sí, i ho hem comentat. No sé si hi ha algun altre cas com el de la DOCAVA, perquè recordem que qualsevol denominació d'origen o IGP, doncs sempre diem allò de que són segells europeus de gran prestigi que certifiquen qualitat i territori. Però aquesta anomalia que va vindre de coses judicials estranyes fa molt temps, que et trobis amb una punta i altra de l'Estat, que per tant això del territori i de focalitzar-ho en algun lloc molt concret, doncs aquí hi ha aquesta excepció quan surts de Catalunya. Passa, sona, si passa amb alguna altra cosa, amb una altra denominació d'origen o IGP?
7: Jo, a nivell estatal, no t'ho sé dir. És una anomalia. Sí que és veritat que de les 38.000 hectàrees que té actualment la DOCAVA, 31 o 32.000 són a Catalunya i en tenim 4.000 i escaig a Requena, després 1.600 o 1.700 a Almendralejo, a Extremadura, i unes quantes a l'Aragó, a Rioja, a la Rioja Alavesa, Navarra i després i finalment em sembla que ja les he dit.
4: Sí, sí, sí, sí.
7: Rioja, Navarra i Aragó. Sí, sí. Per tant, són 7 comunitats autònomes. Sí, és una anomalia, però ve donat de que el moment que es va constituir la DOCAVA, aquestes altres comunitats, que en aquell moment devien ser regions, també elaboraven cava per mètode tradicional, ho van portar als tribunals i al final el Tribunal Suprem els hi va donar la raó i bueno, la llei és la llei. Però, evidentment, l'ADN del cava és català.
4: Resolució, no? Aquesta, perdona, resolució dels tribunals, ara poder t'agafar fora de joc, però és que em pica la curiositat. Els tribunals espanyols o tribunals europeus?
7: Aquell moment va ser el Tribunal Suprem d'Espanya.
4: Perquè, clar, també com que el segell és europeu, per això dic que, clar, i elaborant escumosos, que és el que passava amb el xampany, dit per la gent que no ho sàpiga, tio, de curiositat, aquí sempre parlàvem de xampany, xampany, xampany, i els francesos van dir, escolta, xampany és el nom de la nostra denominació d'origen d'escumosos, no el podeu emprar. I nosaltres tenim la nostra DOCAVA, llavors a mi em sorprèn que l'argumentari fos aquell de nosaltres també elaborem un mètode tradicional tota la pesca, si ningú diu que no, però igual que hi ha una DO Ribera del Duero amb vins, que hi hagi una DO del Cava, doncs, de les diferents zones, però això no sé, és estrany, és molt estrany.
7: La llei és la llei ens agradi o no ens agradi, i evidentment que és una anomalia, encara que en aquests moments no és perquè formem coalició amb Requena, però Requena és la zona on hi ha més hectàrees fora de Catalunya, és un sol municipi, i la veritat és que tenen les mateixes varietats que nosaltres i pel clima que tenen, perquè és una zona elevada que està a uns 700 metres sobre el nivell del mar, doncs actualment estan fent ja uns bons caves, de veritat. Però a l'hora d'explicar-ho, o si tu agafes el mapa del cava, doncs necessites posar-hi tot el mapa d'Espanya.
4: Claro, sí, sí, sí.
7: I clar, costa d'explicar.
4: Tens raó. Si no vaig errat, a les darreres eleccions, la coalició éreu vosaltres i en lloc de Requena hi havia Federació Cooperatives o potser...
7: No.
4: Però en qualsevol cas éreu catalans o també hi era Requena a l'anterior...
7: No, érem catalans. Hi havia l'Associació de Viticultors del Penedès.
4: Ah, cert.
7: Amb aquestes eleccions, precisament, tenim que fer eleccions al cens B, perquè els altres censos que hi ha a dins de l'ADO doncs han arribat a acords i no tenen que anar a eleccions, i nosaltres... que quedi clar que per la nostra part i des del primer moment vam negociar perquè poguéssim anar tots junts i no tinguéssim que fer aquestes eleccions, semblava que les coses anaven bé i a l'últim moment ens van dir que no, que ells volien fer una candidatura en solitari i bueno, pues, estem en una democràcia i al final... els companys viticultors doncs decidiran si podem entrar tota la candidatura nostra o no. Jo espero que sí, perquè realment, si vols, ara passarem a parlar de les propostes que fem.
4: Exacte.
7: Són molt interessants i necessitem ser tots per tirar-les endavant.
4: Clar, precisament t'has avançat el que anava a dir, quan arriben uns comicis, sigui del que sigui, doncs toca pensar, plantejar de quina serà la línia d'actuació, perquè toca explicar-se, no? Segurament aborde moltes qüestions, però sempre hi ha algunes que són una mica més prioritàries que altres. En el vostre cas, quines heu consensuat que són aquestes primeres línies d'actuació que cal tirar endavant si la vostra candidatura acaba sent la vencedora?
7: Bueno, mira, nosaltres, la veritat, el nostre eslògan és la veu de tots, la força del cava. Amb això reitero el que deia abans, de que volem anar tots junts. I, evidentment, la nostra esperança és que entraran tots tres a la nostra candidatura, però estendrem la mà per els companys que ara estem competint, no? Perquè puguem tirar endavant el Consell entre tots. No? Nosaltres portem una sèrie de punts, sobretot fent molt d'èmfasi en la comunicació i la transparència del Consell. És algo que jo, des d'aquí soc i ja hi porto uns quants anys, m'he ficat allò que dirien entre ceja i ceja, no? Perquè tothom estigui més ben informat, els companys viticultors, i costa molt. És la informació, donar-la que arribi el viticultor costa, i això és un dels punts principals que nosaltres ens hem posat com a fita. Però bueno, a part d'això, aquests moments, la Deocava i el vi en conjunt, està passant moments complicats. Hi ha una creuada contra l'alcohol, encara que, sí, evidentment, tant el vi com el cava són begudes de baix contingut alcohòlic, però les vendes han baixat i hem de revertir aquesta situació, bueno, doncs, amb imaginació. Nosaltres t'aniré dient els punts principals que
4: sí, sí, sí,
7: portem, si et sembla bé.
4: I tant, i tant.
7: El primer de tots és per tirar endavant les explotacions. Necessitem un preu just i per sobre dels costos de producció, que en molts casos no es dona això, eh? Perquè ja sabem que la llei de la competència no deixa pactar preus.
4: I amb això, Jaume,
7: sí que...
4: t'aniré tallant, que quan m'expliquis les propostes t'aniré tallant per poder preguntar. Clar, segurament això ho porta la proposta de qualsevol organització agrària de qualsevol sector. De fet, les mateixes organitzacions agràries o els mateixos partits polítics. Però sempre ho portem, i això vol dir que mai ho aconseguim. Teniu pensat alguna manera, perquè això que tothom compartim, que siguin els preus justos als productors, passi de ser una vocació a ser una realitat? No sé, perquè a vegades teniu alguna fórmula o alguna manera de fer que faci que aquest resultat, que fins ara sempre és el mateix, que és que no ho acabem d'aconseguir mai, que pugui canviar?
7: Mira, ens hem de basar que com a mínim a l'estudi de costos, que això sí que s'ha aconseguit que des del Departament d'Agricultura es faci, que mai es pagui per sota d'aquest preu. Això vetllarem i lluitarem perquè es compleixi. I el que sí que també portem en un dels punts i mirarem de que sigui així, i és que ho ha de ser, és el compliment de la llei de la cadena alimentària, perquè els polítics s'omplen molt parlant de la llei de la cadena alimentària, però llavors resulta que no s'acaba complint. I una de les coses que no es compleix és el fet de cobrar a 30 dies, perquè estem parlant d'un...
4: Producte perible.
7: El raïm, si no el culls, es pupet. Per tant, és un producte que es diria per SD, no? Per tant, a 30 dies s'hauria de cobrar, i això no es compleix. Per tant, nosaltres diem, el moment que hem descarregat el raïm i ens han donat un tiquet que diu que aquell raïm és apte per elaborar vivars, acaba la nostra responsabilitat, acabat, i al cap d'un mes tenim que cobrar. Però, les circumstàncies que sigui, això no és possible, com a mínim a 31 de desembre ha d'estar liquidat l'import de la collita. I però... aquest és un dels punts que portem i que defensem amb molta força.
4: Clar, jo, abans que vagis amb altres punts, Jaume, clar, amb aquesta actualització darrera, fa temps, però la darrera, que és la que tenim vigent, de la llei de la cadena alimentària, crec recordar que afectava sempre i quan no fossis cooperativa, no fossis SAT, i una sèrie d'excepcions, que no fos per l'export, que no fos un producte que anés a l'exportació, perquè és una compra internacional, i llavors això feia que amb fruita dolça, si comptaves totes les excepcions, estiguessin, o sigui, només sortissin beneficiats d'aquesta llei de la cadena alimentària un 8% de fruticultors. No sé si en el cas dels productors catalans tenien una estimació de a quants els beneficiaria, perquè si molts són cooperatives o la firma és de fora que es porta... Bueno, no, si una deu acaba no ho pots portar perquè és denominació d'origen i per tant és territori. Però clar, sí que hi ha excepcions com SATs i coses d'aquestes. Sabeu com quanta gent en quedaria fora d'aplicar aquesta norma de la cadena alimentària? Són gaires?
7: Jo el tant per cent no te'l sé dir. Clar, nosaltres, el CENS B, que és el que es presentem nosaltres, som els viticultors individuals. Per tant, amb nosaltres ens afecta amb tots. Espera, sí que crec recordar que els viticultors individuals som 2.000, quasi 2.900. Per tant, no arribem ben bé a la meitat de tots els viticultors inscrits a la Diocava, però poc se'n falta, perquè són 6.200 o 6.300 els que estem inscrits a la Diocava. Per tant, pràcticament això podria afectar, tal com dius tu, a la meitat. Clar, els altres productors que estan associats a cooperatives, doncs sabem que en teoria sí que els afecta la llei de la cadena alimentària, però no es compleix. I això sabem que va així, però com a mínim nosaltres, clar, és el cens bé que dic que és el nostre, amb aquest nosaltres portem aquest punt i l'hem de fer complir, claro. Perquè el que no pot ser és que s'acabi cobrant al cap de 5 i de 6 i a vegades quasi de 8 mesos la collita anterior.
4: Claro. Més propostes, que abans t'he tallat, perdona, Jaume.
7: Sí. Mira, hi ha una proposta que nosaltres pensem que serà clau, que és que els temps són els que són, i com t'estava dient abans, doncs, les begudes alcohòliques de més graduació, doncs, sembla que perden pes. Nosaltres proposem que dins de la Deocava, amb raïm de la Deocava i vi base de cava, o sigui, sempre acotant la zona, es pugui fer un cava de menys graduació. Actualment la normativa diu que perquè es consideri el cava, com a mínim ha de tenir 10 graus i mig. Però dins d'una denominació d'origen protegida, com és el cava, la Unió Europea està permetent baixar fins a d'aquesta graduació que t'he dit, fins pràcticament a la meitat. O sigui que es podria fer un cava entre 6 i 7 graus i se li podria dir cava i se li podria dir. Això seria molt important. Els enòlegs som conscients que hi estan treballant i diuen que amb el cava és possible, o sigui, que fer-ho i que, a més, surti un bon producte. Nosaltres pensem que aquest punt que estem dient podria ser clau per aquest raïm sobrant que tenim en aquest moment i vi sobrant, doncs, poder-lo fer servir i aquest nou producte, doncs sobretot la gent jove, potser seria una manera d'entrar a conèixer el cava.
4: I a més, Jaume, jo recordo, ja fa més de 20 anys que vaig de periodista agrari, i el primer any que Magí Raventós, que crec que era llavors el president no sé si de cava o només del grup Codorniu, no recordo si...
7: No, havia sigut president de
4: Leocava, imagino. Sí, doncs llavors venia a Lleida. És una situació una mica anòmala, perquè també era el president en aquell moment de la denominació d'origen Costes del Segre, i venia a promocionar que dinant es begués cava en lloc de vi. Que una cosa que va ser molt criticada per alguns, perquè dius, home, també representes a Costes del Segre, que com a president, i Costes del Segre bàsicament és vi, no? En qualsevol cas, ho dic perquè fa 20 anys, que un servidor té aquesta memòria, que ja es promocionava allò de beure cava al vi. Perquè si no, moltes vegades queda relegat a quan hi ha una celebració, no? I a mi sí m'ha sorprès, a títol particular, però no sé si és una mala impressió, o vosaltres en teniu dades i constància, de que hi ha gent que cada vegada més dina amb una ampolla de cava. Què us en ve si dina amb una ampolla de cava? Això passa, no passa, és un objectiu?
7: Jo crec, a la gent els hi agrada, evidentment. Ens agrada el cava. I actualment hi ha tot tipus de caves. Hi ha caves rosats, molt afruitats per començar un dinar, i es pot continuar amb un brut, es pot anar a un brut natura, i fins i tot els postres, que això s'hauria de tenir en compte, doncs hi ha semisecs molt bons, alguns de malvasia, que per acompanyar un pastís doncs és excel·lent. És a dir, que pots fer un àpat des de l'aperitiu fins als postres amb cava, amb un de sol, o si ets curiós, doncs amb diferents tipus que maridin més amb els plats. Però potser a vegades el que sí que frena una mica, i quan vas a un restaurant, i més els que som productors de raïm per la de cava, que una botella, doncs, de seguida sobrepassa els 20 euros, 25 euros, 30 euros, i tu dius, i a mi m'han pagat, estant de sort, 50 cèntims per elaborar aquest cava. Llavors, és la contradicció que hi ha, i potser una mica que no se'n vegi tant als restaurants, potser el que frena és això, aquest preu que... Pues, no sé, la situació econòmica de la gent a vegades no et permet aquest petit luxe.
4: I fer una mica de mirada enrere, és a dir, ara quan parlem d'unes noves eleccions també significa que estem al tram final d'un equip que ho heu gestionat, no? En aquest cas, dèiem a l'inici, tu com a vocal del cava. Quines són aquestes accions més destacades o les qüestions que, perquè segurament això, quan un s'està explicant de quin és el nou projecte, també fa valoració del que acaba, estigui o no estigui dins. El que no està dins normalment ho fa per criticar, i el que està dins per aplaudir les coses que pensen que han fet bé. En aquest cas, vosaltres, què en destaqueu d'aquesta gestió?
7: Sí, mira, això ara t'ho diré, però abans deixa'm dir un de punts molt ràpid. Un és que demanem que es creï una planta per fer molt concentrat a la zona. I és molt important perquè en un estudi que es va fer fa 4 o 5 anys es va arribar a la conclusió de que si al moment de fer tiratge en vez de posar-hi sucres i poséssim molt concentrat, necessitaríem uns 30 milions de quilos de raïm per elaborar aquest most concentrat. I això, doncs, en un moment d'excedent de raïm, doncs, seria boníssim, a part de que tot el procés es faria des del cep fins a la botella amb raïm. No? Mm. I un altre punt també que és molt important és que hi ha, sobretot gent jove, que vol començar o comença a elaborar escumosos i voldria estar dintre del cava, però la imposició que hi ha a l'hora de regularitzar el celler doncs fa tirar enrere, perquè hi ha la mateixa normativa per un que comença i fa 1.000 ampolles que per un que en faci 10 milions. Llavors, un dels punts que portem és que fins a 20 o 30.000 ampolles hi hagi una normativa diferent, hi hagi facilitats perquè la gent es pugui incorporar.
4: I home, això està molt bé.
7: Que vagi creixent, evidentment, ja haurà de complir la normativa com els més grans.
4: De fet, ho he explicat moltes altres vegades. Per exemple, aquí al País Veí, a França, doncs hi ha excepcions amb algunes coses entre grans productors i petits productors, per exemple, amb el tema de la venda directa amb el fermier, no? Clar, adequar-se als tamanys, i això també et fa créixer com a país, perquè algú llavors si s'hi posa, si va familiaritzant la forma de treballar dins de la DOCAB, després acabar de tirar aquests papers, si vas creixent, o aquestes autoritzacions, doncs no es fa tan farragós ni és tan complicat com fer-ho de zero, i et dona més confiança per engegar el teu propi projecte. Per tant, sí que és una... Bueno, i de fet la del MOS també, vindran com a iniciatives molt, molt, molt xules, necessàries i interessantíssimes. Doncs ara sí, fem una mica de valoració, Jaume.
7: Sí.
4: Del més destacat.
7: Mira, hi ha uns quants punts. Un... que nosaltres hem defensat i continuem defensant, la no ampliació del territori cava, com hi ha altres zones, sobretot el Mendralejo, doncs, demanava créixer en hectàrees, i nosaltres veiem que la manera de tirar endavant és l'oferta i la demanda, és l'equilibri, i aquest equilibri està amb les hectàrees que tenim ara.
4: I això és decisió única i exclusivament del Consell Regulador, és a dir, dels que sortiu escollits?
7: Sí.
4: Sí,
7: perquè això cada 3 anys el Ministeri et demana si vols ampliar hectàrees o no. Llavors, doncs, depèn de com s'està, no ho fem perquè sí, vull dir, a part de que ja ho veiem a simple vista, però es fan estudis i es veu, doncs, si és necessari o no és necessari. Aquest moment, aquest any passat, a l'octubre, es va renovar, que ja feia 3 anys que no, que l'ampliació era zero, i ara, per 3 anys més, doncs, s'ha fet el mateix. Per tant, d'això estem molt contents que estigui així, perquè ja veus, tot i no ampliant ens sobra raïm, només faltaria ampliar,
4: però,
7: no?
4: Això m'imagino, per anar també parlant de cada punt, però m'imagino que això sí o sí ha de generar tibantors amb la gent del Mendralejo, i és lògic, i també sí. entenc que pot haver passat que Consell Regulador vegueu que alguna zona de Catalunya doncs hi calen, i com permetis ampliar alguna zona de Catalunya i no al Mendralejo, polèmica servida, no?
7: No, aviam, això evidentment, si s'amplia seria per tot el territori cava, això ho hem de tenir clar, perquè amb xerrades que hem estat tant al Mendralejo com a Requena i se'ls diu, escolteu, quan estem al Consell defensem tots els viticultors que estan escrits a la DOCAVA. Però les decisions no es prenen, perquè sí, ara et parlaré de dues fites més que hem aconseguit i que estem contents d'haver-ho fet, i és per tothom, abarca tot el territori. Un altre punt important que s'ha posat en funcionament és la zonificació i la segmentació, no? La segmentació, començant per dalt, tenim el cava de paratge, tenim els elaboradors integrals, tenim el cava de guarda superior, tenim el cava de guarda, i la zonificació, doncs tenim les diferents zones, I de més a més, hi ha subzones. A Catalunya tenim un costellà de memòria, però bueno, el genèric és Comtats de Barcelona, després hi ha Baix de Noia Foix, que és la zona central del Penedès, hi ha la Serra de Ponent, que diria que és la zona de Verdú, després la de Tarragona, no faci dir com es diu, bueno, sí, la d'Olella, que es diu Serra de Mar. A Requena van aconseguir poder posar Cala de Requena, i bueno, doncs mira, és per treure's el barret, perquè ells ho van aconseguir, en canvi aquí la zona central, que és el Penedès, no s'ha aconseguit. Després hi ha Vinyedos del Mendralejo, vull dir que hem aconseguit poder sonificar i de més a més fer subzones. A l'etiqueta s'hi posen moltes més coses que no s'hi posaven. S'hi posa la data de desborjament de l'ampolla, que és important per saber el moment que s'ha desborjat i quan es consumeix, si ha passat molt de temps o no ha passat. Bueno, tot això s'ha aconseguit. I després hi ha un altre punt que també és molt important, que és la provisió de garantia qualitativa. Hi podríem estar parlant una bona estona, però doncs, bueno, amb això què es pretén? Es pretén que un any que hi hagi una bona collita es pugui guardar vi, perquè no ens torni a passar l'any 23 i 24.
4: Amb el mildiu.
7: Que no, com?
4: El mildiu era?
7: No, el mildiu va ser el 20. El 2020. Però el 23 i el 24, sequera, una sequera molt important, i com que no teníem reserves, doncs fins i tot es van perdre ventes per no tenir-ne. Per tant, la provisió de garantia qualitativa és això. Si hi ha un any que la collita permet poder guardar, doncs queda guardat, i no es qualifica fins que, doncs, demostrant que fa falta, doncs llavors es pot posar per poder embotellar el moment que es necessiti.
4: Ja.
7: T'ho dic ràpid perquè
4: això sí, no, perquè
7: no
4: pateix. Ja la darrera, jo a vegades em pregunto, i crec que tu t'havia tret alguna qüestió similar, potser l'última vegada que parlàvem, Jaume, que tu ho has dit molt bé, és com un president del govern, quan governa, governa per tots. Però la teoria és molt bonica, després, evidentment, són persones i algunes coses potser ens fereixen, no ho sé, especulo. A mi, jo crec que em passaria. Clar, i veus el que dèiem, doncs aquesta estranyesa de que aquesta DO doncs, està en molts llocs, que realment qui ha aixecat la marca, qui ha creat el prestigi, qui ha fet tots els passos per ser DO, que són lents, farragosos, complicats, mal de caps, doncs és des d'aquí. I després, quan un hi entra, doncs part de la seva manera de vendre és dir allò de cava no català, no? Que és cert que és cava no català, no? Vull dir, tampoc no estàs enganyant, però no sé si allò, si dol, si a vegades teniu comerç i dient, home, i al revés, si us queixen dient, és que tothom dona per antes que el cava és català i no n'hi ha i no ho promocioneu. És a dir, aquesta relació que jo crec que no ha de ser pas fàcil i que us toca gestionar sí o sí, és gaire complexa o no tant com pugui semblar des de fora?
7: Jo diria que aquest moment, això s'ha suavitzat molt amb el que t'estava parlant ara fa poc, amb la zonificació. Mm. Per què? Perquè cada zona, a les botelles, pot posar a on està produït. O sigui, ja no és una lluita, vull dir, és si resulta que en un determinat lloc o una determinada cava fa un cava que agrada més, doncs agrada més, però ja no és allò de dir el cava català no el cava extremeny, no, perquè aquest moment, com que tenim les zones, doncs a cada ampolla va molt ben delimitat a on està produït aquell cava. Per tant, jo diria que aquest enfrontament que en un cert moment hi va haver ha baixat i doncs, perquè sí, cada un pot posar clarament d'on està fet l'ampolla.
4: Doncs ho celebrem. Jaume Domènech, com sempre, moltes gràcies per atendre els nostres micròfons. Seguirem amb atents doncs, a què passa amb els resultats d'aquestes eleccions al Consell Regulador de la DO Cava, que seran el 7 de maig. Moltes gràcies i fins la propera.
7: Moltes gràcies a vosaltres, i si ens està escoltant algú des de la zona d'aquí als voltants de Lleida i pot votar la DO Cava, doncs que sàpiga que viticultors del Cava estem per defensar de tots els viticultors escrits al Cava. La veu de tots és la força del Cava. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
0: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
8: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
2: L'entrevista.
4: Doncs som-hi, continuem amb una entrevista amb la que acabarem el programa, endinsant-nos al sector de l'Aviram, concretament parlant amb la Federació Avícola de Catalunya Catalana, i ho fem, sempre és interessant, perquè sempre diem allò que és el segon sector pel que fa al volum econòmic, però a més perquè fa uns dies doncs havia ja, jo ho dic així, la segona fase d'aquest aixecament del confinament per les granges. En va haver una fa temps, que en alguns municipis, per tant, podem dir-ho així, no sé si bones notícies importants per a aquest sector, i de tot això i més en parlarem amb el president d'aquesta FAC, d'aquesta Federació Avícola Catalana, el Joan Anton Rafecos, molt bones.
9: Hola, bon dia.
4: Que són d'aquelles coses que s'esperen, perquè independentment del que entenc, president, que amb una granja que li pugui o no afectar, també és la projecció de cara a l'exterior per exportacions i coses d'aquestes, entenc.
9: Evidentment. Sí, ara, com bé ha dit, la normalització és total dintre el sector avícola, ja hi ha totes les granges fora de confinament, per tant, doncs, hi ha normalitat absoluta de tot el sector, però evidentment, mentre es pateix aquesta situació, doncs tot són complicacions, perquè les exportacions es limiten, perquè doncs hi ha països doncs que els poden acceptar sectorialment o no, o exigeixen que només siguin de producció de fora de les zones afectades, vull dir, complicacions que evidentment fan que el circuit normal de compra-venda no sigui l'adequat.
4: I quins són aquests països? I faig aquesta pregunta també pensant que a vegades no és tan important el volum de països en què estan a favor o no, admeten o no, la regionalització, és a dir, entendre no només un estat membre, sinó les zones on hi ha o no afectació, perquè, clar, hi ha països que són grans consumidors de la nostra carn de pollastre o de la resta de l'aviram o dels ous, i altres que no tant. Per tant, no només és qüestió de quants hi trobem a un costat i a l'altre, sinó quin tipus són cadascun d'ells. Llavors, amb aquesta anàlisi, com ha anat la cosa?
9: Bueno, a nivell europeu no existeix aquest problema, perquè hi ha una normativa molt clara i doncs, està establerta. Això és a cara a tercers països, i cada país, sigui el que sigui, països asiàtics sobretot, imposen un sistema de compra en aquest sentit, però està en funció a les seves necessitats. Vull dir que hi ha països que són molt més laxes en el sentit de que poden admetre producte amb menys limitacions, i en canvi altres que són molt severs i exclouen a tot el país, o sigui, a tot l'estat espanyol. Per tant, cada situació, cada país s'ha de tractar un a un per la situació que es va produint en cada moment i que és canviable inclús durant el període que duren les restriccions. Mm. Perquè, com he dit al començament, doncs tot està en funció dels tractes que tens amb cada país. De tota manera, insisteixo, és una complicació, perquè tot això ha de passar pel Ministeri, és el Ministeri el que fa la sol·licitud, és el Ministeri el que diu els contractes, diuen així, perquè hi ha qui el respecta a la seva totalitat, hi ha qui només parcialment, vull dir, és un dia constant fins que s'acaba la prohibició com és ara i queda tot normalitzat.
4: I fins ara quina afectació econòmica ha tingut això? Perquè, evidentment, si tanquen un mercat o li tanquen una part de les...
9: Sí, bueno, una valoració total en aquest moment encara no la tinc, perquè tot això ha sigut, doncs, és molt recent, no? I el que passa que la primera gravetat que té és la que afecta els animals directament, que com se sap, doncs, són animals que s'ha de sacrificar, i els propietaris dels animals és el que en pateix les conseqüències més greus. A partir d'aquí, hi ha tota una problemàtica que generen les empreses, tant si són físiques com si són jurídiques, per fer tots aquests tràmits per continuar atenent els seus clients amb els productes i els contractes que tenen establerts. És aquí on aquesta qüestió de la influència aviar ho trenca tot i on es genera una problemàtica que en funció d'aquest altre tracte que explicava abans doncs pot ser més greu o no tan greu econòmicament. En qualsevol cas, tothom en queda perjudicat, vull dir, tota la producció, que no només qui la pateix en aquestes circumstàncies, sinó els que hi ha al voltant, perquè s'ha de recordar que això, encara que sigui sectorial, doncs hi ha tots uns quilòmetres al voltant d'on sorgeixen aquests casos, que queden en una situació determinada que queda sota vigilància i, per tant, tampoc poden fer circulació dels seus productes de la forma adequada.
4: Claro. Claro, i els maldecaps que comentaves, que no són temes menors, eh? Que depèn d'una administració o de l'altra, sempre són lents, són farragosos, evidentment...
9: Exacte, tot això passa pel Ministeri, no passa ni tan sols per l'administració catalana, que també, però vull dir, no pot fer el desenvolupament adequat perquè tots aquests tractes passen, com dic, pel Ministeri, que són els que controla el nivell de la producció que pot accedir a aquesta circulació amb més normalitat en funció dels compromisos que hi ha.
4: Clar, i jo no sé quina fragilitat de tot plegat tenim recordant que, no sé si això pot passar, he d'anar a dir recordant, que pensant que això pot tornar a passar, és a dir, que hi hagi un confinament, una part d'ella, perquè aquesta és una malaltia i ja que segurament no ens traurem de sobre, que el tenen moltes aus salvatges i que, per tant, algunes d'elles... Ho dic perquè amb algunes notícies s'han parlat de les migracions. Cert és que les migracions doncs, transporten malalties, però que algunes aus d'aquestes no són migratoris, per tant, estan aquí, i hi ha que marxen i hi ha que arriben. Clar, sent ja una malaltia que tenim aquí, no sé quan s'activa de nou doncs, aquestes restriccions, perquè clar, si és en un sol cas es troba ràpid, per dir-ho així, no? Què és el que pot passar? No és tan fàcil que es torni a activar, per sort, pel sector, que ho sabem.
9: Bueno, en principi, val a dir que és una situació que lamentablement és probable que visquem molt de temps. O sigui, aquí cal recordar, per exemple, que aquí a Catalunya vam tenir un cas, per parlar dels últims 10 anys, vam tenir un cas amb ànecs el 2017 i després fins al 2023 no vam tornar a tenir un cas aquí a la província de Lleida, amb gall d'indis, bàsicament, fins ara que l'any passat que a finals d'estiu doncs, se'ns van provocar, bueno, la tardor, doncs, dos casos també aquí a la província de Lleida. Però cal recordar que a la província de Valladolid, a finals d'estiu, sí que hi va haver un brot important que va afectar a bastantes granges i que va significar un sacrifici de gairebé 3 milions de gallines reproductores, entre altres, però les gallines, perdó, reproductores ponedores, de gallines ponedores, que això sí que va ser un desgavell molt important perquè això es va notar al mercat nacional. Afortunadament, el sector de l'ou té un sobrant, per dir-ho d'alguna manera, d'un 20%, amb la qual cosa no de forma immediata, però en unes poques setmanes es va poder redistribuir, però si més no, doncs va tenir molta incidència amb el preu dels ous i hi va haver alguna zona doncs, que va partir una miqueta en quant als subministres, sense quedar desabastit, però sí que hi va haver una mica de problemàtica. Això ara en aquest moment està una altra vegada en una situació normalitzada, però em sembla que ens hi hem d'acostumar a viure d'una forma constant. Això semblava que ens anava afectant molt de tant en tant, però aquest any ens ha fet canviar el pensament a tot el sector. Vull dir, és una espasa de Damocles que tindrem permanentment a sobre i que, d'acord amb la virulència que cada vegada ens pugui passar, doncs els moviments que hi poden haver seran de més quantitat o no, tant en volum econòmic com en quantitat d'animals que s'han de sacrificar. Per tant, aquí sí que serà important vigilar-ho i tenir en compte tots els procediments que hi ha ara i posar-los en pràctica amb el rigor a nivell de prevencions i tots els sistemes que es puguin utilitzar, que constantment estem investigant a nivell ja tècnic de què més es pot fer, perquè ens semblava que d'aquesta manera ja es podia anar controlant tot, però no, resulta que no n'hi ha prou. S'han de buscar noves fórmules per poder anar evitant o minimitzant aquesta situació.
4: Que a més és molt complicat de poder-ho complicar, que com passa doncs, amb altres malalties que afecten a granges d'altres sectors, doncs diem allò, els demanem als ramaders una cosa que ja fan, però els demanem que encara ho facin més, ho fan, però que encara ho facin més, que és extremar les mesures de bioseguretat, no? Però ens sí. Explicava el Néstor Serra, que com bé sabràs, abans era el responsable de la Viram d'Unió de Pagesos, ara ho és d'Uniones, que havia una xerrada, sí. Potser fa un mes, a Madrid, i que havia un expert, i ell era una mica, ho deia així, com reticent, amb el que anava a explicar, i deia, ostres, és que estem tenint menys problemes, crec recordar, amb les camperes, amb les gallines camperes, que no pas amb naus de pollastres a dintre, que clar, que allò és un búnquer, en molts casos, i que llavors la sensació que allà no se te pot colar cap virus, i que amb les camperes no l'havien tingut pràcticament a raó de l'estat, o quelcom així. Ell ho explicava, bueno, aquí sempre hi ha una mica de risc, el que escolte el Néstor en aquest cas, el que ens expliquen a mi, i jo tirant de memòria, em puc equivocar amb alguna cosa o potser cal fer una incisa, però més o menys crec recordar que deia que, en el cas de les camperes, que quan detecten qualsevol au problema, marxen cap a dintre del galler, marxen d'allà, i que això i altres factors, n'explicava més, doncs expliquen, ostres, que sorprenentment doncs, no hagi arribat amb explotacions com aquestes, i altres que són això, naus que són búnkers, les tipus d'instal·lacions aquelles allargades que ens ve la imatge, que per exemple se n'havia colat, no? Clar, ostres, això a vegades és molt difícil d'entendre, però també explica lo complicat i difícil que és poder batallar contra tot plegat, no?
9: Sí, és evident. Jo no disposo de cap estudi que certifiqui aquesta circumstància. La veritat no m'ha arribat ni a mi ni a la nostra associació.

0: que m'exposes el desconec, no m'ha arribat res amb respecte.
1: En qualsevol cas, també la pregunta que et feia, no ara sinó la d'abans, que preguntem allò de que pot tornar a passar, no perquè els ramaders ho facin malament, sinó perquè està a l'atura i, a més, doncs, si ho expliquem amb la PPA, doncs els ports senglars no volen, però en el cas de la grip aviar, doncs volen, i l'accessibilitat i el moviment i fer de vectors, doncs dona la sensació que sigui més senzill que altres malalties, no? O sigui, per tant, més problemàtic pels nostres avicultors. Clar, sabent que la tenim aquí, que la tenim al medi salvatge, al medi natural, i que pot tornar a entrar, i enllaçant-ho amb el que dèiem abans de les complicacions de la política i la logística a l'hora d'allò de dir, ostres, pots anar a aquest país i regionalitzar, si tornes a tindre aquestes restriccions, si tornes a tindre aquest confinament. Clar, jo m'imagino que encara que ara tinguem aquesta etiqueta que estem nets, m'imagino, i aquesta és la pregunta, aquest raonament que he fet jo ara de que pot tornar a passar, i atenent també la dificultat de la logística, en aquest cas de la comercial, clar, al millor amb algú que li vine d'escarn abans o un lloc de destí, no és que no se'n fiï de tu, i si li dius que estem nets, sinó que penses, el que pensàvem ho diem ara nosaltres, si pot tornar a passar, m'embolicaré amb aquests d'aquí, i passat demà, encara que ho facin perfecte, al millor els declaren confinament, el meu estat no el vol, saps què? Fora líos, i me'n vaig a comprar amb unes firmes, amb uns no sé què, d'un altre país o d'una altra zona del món. M'imagino que això és un risc o una situació que deu estar passant. Insistim, no perquè no ho fem perquè ho fem malament, que no ho fem malament, ho subratllo, no ho fem malament, tot el contrari, però també sempre ens diuen que en molts casos de vendes a nivell sobretot internacional, el que vol moltes vegades qui compra és seguretat amb la logística, i suposo que encara que haguem passat, insisteixo, la pantalla, doncs això deu ser una llosa que deu afectar.
0: Home, sí, és evident, però vull dir, hem de tenir en compte que això, com dèiem, és a nivell global, és a nivell mundial. No fa tants mesos hi van haver brots molt importants al Brasil que els hi va dificultar molt l'exportació, i el Brasil és un dels principals productors de viram i d'altres carns, però ja que parlem de viram en concret del món. Vull dir que està clar, ens trobem tots amb les mateixes circumstàncies. Si hem de generar algun tipus de desconfiança, ens el generarem els uns als altres, perquè estem tots afectats en aquest sentit, no? Per tant, jo tampoc conto, vull dir, ja hi ha prou maneres de demostrar de com es fan les coses i que, evidentment, doncs, es certifiquen, no? I, per tant, el desenvolupament comercial ha de continuar sent normal una vegada acredites que tu has fet el que havies de fer en una situació d'aquestes, donat el cas que tothom sabem que això ens pot passar en qualsevol país. Claro. No conto que aquest, ara en aquest moment sigui un problema, no pas ara, no sé si en un futur, però no ho és ara en aquest moment.
1: Doncs ho celebrem, eh? A mi particularment em feia patir, perquè a vegades mirem aquesta mena d'escenaris o qüestions, sobretot que algú pot no caure-hi, no? Passem estrictament als ous, que veníem d'una elevada pujada per precisament afectacions que tenien a zones grans productores del món, com crec recordar fa temps als Estats Units. Jo anava a comprar l'altre dia i pensava, dic, tinc entrevista amb el presi, dic, anem a mirar el preu dels ous, i de la sensació que segueixen, doncs, amb aquests pics alts. Ho explica això, altres qüestions, és a dir, quin és aquest dibuix per al consumidor d'aquest element que sempre ho diem que és bàsic de la cuina de qualsevol llar catalana.
0: Bé, és que ara ja ens trobem amb un altre tipus de problema quan parlem de preus de cost. Fins ara era evident que els preus eren per un excés de mà. No oblidem també que l'ou està constantment, any rere any, pujant el seu consum. Per tant, doncs és un producte molt preuat. Això fa que si hi ha una mica d'escassès, doncs els preus pugin, que és el que ha passat durant aquest any 2025, no? Més consum, menys producció degut a la problemàtica aquesta que estem parlant. A nivell mundial, cal recordar que, per exemple, als Estats Units els ous van arribar a $15 en alguns estats a l'estiu passat. Ara ja no, ho tenen més normalitzat. Vull dir que estem dins un problema global. A més, ara no sabem cap on tirarà, però de moment tenim una altra guerra organitzada que també ens pot perjudicar moltíssim a tots nivells, una altra vegada com la guerra d'Ucraïna-Rússia, que ens va afectar amb els cereals, ens va afectar amb

0: el combustible, amb el gas, i ara tornem a estar pràcticament igual. Vull dir que si no s'atures, tornem a tenir una problemàtica de creixement de costos importantíssima que s'hauran de traslladar tard o d'hora al consumidor. Tothom, això ja no és cosa meva, però eficientment estem mirant totes les notícies esperant que alguna hora ens diguin que el conflicte s'ha solucionat.
1: Sí, sí.
0: Avui per avui no sembla que sigui immediat, però tothom ho estem esperant molt perquè s'aturi, perquè només tal com està la situació en aquest moment ja és prou complicada, encara que s'aturi. Però almenys que no es compliqui més, perquè ara aventurada què ens pot passar és evident. És molt difícil aventurar-ho. La producció és la que és, continuem fent els mateixos ous, tornar a normalitzar-se, aquesta situació que parlava de Valladolid en uns pocs mesos tornarà a normalitzar, perquè ja farà una bona temporada que haurà passat aquest assumpte, i per tant doncs, hi tornarà a haver plena disponibilitat en tots els conceptes. Però aquest és un tema. L'altre és el que estem vivint i el que pot proporcionar aquesta situació. Això és, ara en aquest moment, és una mica esgarrifós, perquè, vaja, totes les reunions que he estat, inclús amb l'administració, parlant d'aquest tema i de com es pot afrontar, doncs no són gens amables, la veritat.
1: Clar, i vaig especular, potser m'equivoco, sí que puja el preu de l'ou, va ser molt la notícia llavors, però clar, com que ara puja tot, és a dir, els problemes d'increment de costos els tenen qualsevol sector, i alguns d'una forma abismal, altres una mica menys, però clar, això a les llars familiars, entenc i especulo, si m'equivoco, això no torno a fer cas, em corregeixes, però de menjar en menjar igual, les famílies s'han d'alimentar, i entenc també doncs, que no sé si a l'ou això el beneficia, tot i que ho pugi de preu. Què dic això? És a dir, pocs menjars són tan bons, tan versàtils, pagant tan poc de cara a la butxaca del consumidor. Vull dir que sí que ha pujat, però segurament segueixen molt més barat que altres productes. Això està passant?
0: Sí, això és evident i està passant ara mateix, perquè a l'ou està un preu moderadament raonable. Hem de pensar que un ou de mitjà costa més o menys 3 euros la dotzena, per posar una quantitat, això deuen ser 25 cèntims, 28, però continua sent un producte barat, encara que percentualment doncs, vagi a pujar gairebé un 30%, no? Ara, en aquest moment, potser està una mica en millor situació, però insisteixo, aquestes properes setmanes o mesos, depèn que continuï aquest conflicte que tenim en marxa ara mateix, ens pot propiciar una altra pujada important, no? Perquè no només estem parlant de combustible, haurem de començar a parlar també de cereal. Lamentablement, aquí a Espanya som compradors de tota classe de cereal. Vull dir que ens ha de venir de tot arreu del món. Hi ha dificultats hasta per trobar contenidors, segons s'explica en aquest moment, no? Els ports estan tots amb dificultats de subministre en aquest sentit, i per tant això anem a parar a un món que en cap cas es havia previst que pogués succeir, no? I falta veure quin desenvolupament tindrà aquesta situació. La carn, i volia dir que respecte als preus, la carn de pollastre i els ous, que és el que ens pertoca a nosaltres, doncs estan els mateixos preus. No s'ha pujat, no s'ha tocat, bàsicament, eh? Mm. Vull dir, està amb la normalitat que estava fa unes setmanes. Per tant, encara no ha passat res o no ha passat gran cosa. El problema és el futur immediat, que sí que insisteixo en aquest tema. Això sí que podria ser important.
1: Doncs ho seguirem, i més de tenir la sort de poder comptar sempre doncs, amb la presidenta de la Federació Avícola Catalana, en Joan Ramon, el Joan Anton Rafecas, que de nou ha dit sí als nostres micròfons, cosa que li agraïm i moltíssim. Moltes gràcies i fins ben aviat.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Estàs escoltant Arrel, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
3: Per l'abril, ous 1000.
1: Doncs amb aquesta interessant conversa amb la Federació Apícola de Catalunya posem el punt final amb aquesta edició de l'Arrel. La setmana vinent hi tornarem. Ja ho sabeu, si algun programa és fidel a la cita som nosaltres, que no fallem mai, i ho farem amb aquesta mateixa vocació d'analitzar tot allò que preocupa i ocupa el món de la pagesia. Us ha parlat Francesc Balanyà, que tingueu una molt bona setmana.

0: Arrela, un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ja són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Des d'aquest migdia està en marxa l'operació tornada del pont del 1er de maig. La previsió del Servei Català de Trànsit és que els pics de retenció vagin des de les 3 fins a les 6 de la tarda i les vies que aniran més plenes seran la P7 i la C32 Nord.
2: A més, els vehicles passants no poden circular des de les 5 del matí fins a les 10 d'aquesta nit per la P7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant, en tots dos sentits.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: En successos i referent a aquesta operació tornada, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 3 persones en un accident entre un cotxe i un autocar a la P7 a Maçanet de la Selva.
2: L'autocar portava 44 passatgers, però cap ha patit afectacions importants. Una dona ha estat donada d'alta al lloc i 2 homes han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Un en estat greu i l'altre en estat menys greu.
0: I més successos, una dona de 57 anys ha mort aquesta matinada en un incendi a un habitatge a Vilanova i la Geltrú, concretament al primer pis del carrer Bonaire.
2: I paral·lelament, els Mossos d'Esquadra han detingut també aquesta nit una menor per la mort a Marva Blanca d'un home al barri del Raval, de Barcelona, al districte de Ciutat Vella.
0: I la flotilla ha denunciat que l'acord colonial israelià ha decidit allargar 2 dies la detenció dels 2 activistes retinguts per Israel, Saif Abu Keshek i Tiago Ávila.
2: Abu Keshek i Ávila, que van ingressar dissabte a la presó de Shikma, al nord de Gaza, han començat una vaga de fam i denuncien maltractaments i tortures.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Aquesta passada matinada hem tingut l'arribada de precipitacions que sobretot han quedat concentrades al Pirineu i Prepirineu, tant central com occidental, i també a les comarques de Ponent. Al matí també teníem algun ruixat que quedava restringit a les Terres de l'Ebre i a les comarques de Tarragona, i tots ells ens han deixat ben poquets litres. Amb prou feines hem superat els 5-7 litres per metre quadrat. A aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, i és que ara i a primeres hores de la tarda amb prou feines passem dels 22 a 23 graus als valors més elevats. Pendents de les immediates hores de l'arribada de més precipitacions aquesta tarda, que quedaran restringides sobretot a les comarques de Ponent i també al sector més occidental del Pirineu i Prepirineu, i en certs moments inclús ho podran fer amb intensitat. També algun ruixat es deixarà veure sobretot a la zona del Ripollès i alguna gota despistada a les comarques interiors de Barcelona i també de Girona. Quan anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, victòria ahir del Barça per 0-2 al camp de l'Osasuna gràcies als gols de Lewandowski i Ferran Torres, tots dos al tram final del partit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Des d'aquest migdia està en marxa l'operació tornada del pont d'aquest 1 de maig. La previsió del Servei Català de Trànsit és que els pics de retenció vagin des de les 3 fins a les 6 de la tarda i les vies que aniran més plenes seran l'AP7 i la C32 Nord.
1: A més, els vehicles passants no poden circular des de les 5 d'aquesta matinada fins les 10 d'aquesta nit per l'AP7, entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant, en tots dos sentits.
0: Com diem, l'operació tornada ja està en marxa. A hores d'ara, les primeres complicacions a la xarxa viària es troben a l'AP7, a Santa Margarida i els Monjos i a Sils, en aquests dos trams, a la C31 a Platja d'Aro, a la C35 a Vidreres o a la Nacional 2, també a Maçanet de la Selva. A més, la BB-5151 a les Franqueses del Vallès està tallada en tots dos sentits de la marxa a causa d'un accident. I arrel de tot això, el sistema d'emergències mèdiques ha atès avui 3 persones en un accident entre un cotxe i un autocar a la P7, precisament al tram de Maçanet de la Selva.
1: L'autocar portava 44 passatgers, però cap ha patit afectacions importants. Una dona ha estat donada d'alta al lloc i 2 homes han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Un en estat greu i l'altre en estat menys greu. Els bombers hi han destinat 5 dotacions que han excarcerat l'acompanyant del turisme que havia quedat atrapat.
0: I seguim parlant de mobilitat, concretament en matèria d'accidents, perquè les dades de les caixes negres dels vehicles s'han consolidat com una eina clau per resoldre precisament aquests successos i els Mossos ja les han utilitzat en més d'un miler d'investigacions des de l'any 2014.
1: Ho ha explicat a l'ACN Francesc Parra, intendent cap de la Divisió d'Investigació Viària. Cada any es fan entre 150 i 200 extraccions, una xifra que a l'alça des del 2024, concretament, quan Europa va començar a obligar els nous automòbils matriculats a registrar aquesta informació. La tecnologia s'usa per resoldre el 30% dels sinistres greus i mortals, i tot i que per si sola no constitueix una prova pericial definitiva, pot ser determinant per detectar excessos de velocitat punibles, imprudències o aclarir la trajectòria d'un vehicle abans de la col·lisió.
0: I els dos activistes de la flotilla retinguts a Israel estaran 2 dies més detinguts als jutjats d'Ashkelon, on han estat traslladats.
1: Avui han declarat a la cort colonial israeliana. Mentrestant, nosaltres hem pogut parlar amb una de les 5 activistes que ja han tornat a Catalunya. Ens amplia aquesta informació Norma Lebrero.
2: La Mariona Tasqué té 20 anys i és estudiant d'Història de la Universitat de Barcelona. És la més jove de la flotilla i va poder tornar dissabte de Creta amb un vol a Barcelona amb escala a Atenes. El paper de Grècia és justament el que més els ha sorprès en aquesta embestida.
3: Sobretot pel fet que aquesta intercepció fos tan dura i sobretot pel fet que tingués una col·laboració i participació tan directa d'un país de l'OTAN ens va agafar a tots per sorpresa. A part d'això, el govern grec també va permetre que, mentre estàvem segrestats ja a aigües territorials seves, doncs el vaixell es duguessin a terme també maltractaments i tortures sistemàtiques, amb gent que va rebre pallisses, amb molta violència psicològica, intent de privació del son dels que érem allà, males condicions salubres, d'alimentació, d'hidratació, entre altres. I bueno, van ser això, 40 hores, fins que després ens van deixar a Creta, on vam veure també la poca col·laboració que tenia el govern grec amb nosaltres.
2: Saif Aboukeshek i Tiago Ávila van ingressar ahir a la presó de Shikma, al nord de Gaza, i han començat una vaga de fam denunciant maltractaments, aïllament i tortures. Els dos activistes, especialment Aboukeshek, estan acusats de tenir vinculacions amb Hamas. Ahir la seva dona, Sali Issa, també condemnava la participació de Grècia en la detenció de la flotilla.
4: Estoy también pensando en el acto lo que ha hecho Israel de secuestrar la flotilla y mi marido en el aguas internacionales fuera de Grecia. Y estoy pensando dónde empiezo este bloqueo de Gaza. Empiezo aquí, en Europa también.
2: La defensa dels dos activistes ha impugnat el procés perquè argumenta que la detenció va tenir lloc en aigües internacionals i no té base legal.
0: Obrim plan ara de successos. Una dona de 57 anys ha mort aquesta passada matinada en un incendi a un habitatge a Vilanova i la Geltrú, concretament al primer pis del carrer Bonaire.
1: Els bombers han rebut l'avís poc després de la una de la matinada i han desplaçat tres dotacions per extingir el foc, que ha afectat el mobiliari del menjador de l'immoble. Els efectius sanitaris han atès una dona que s'havia rescatat de l'interior de l'habitatge, però finalment ha mort. També s'ha rescatat un gos, que també ha mort, malgrat les maniobres de reanimació que se li han fet. L'immoble no ha resultat afectat estructuralment. En l'operatiu hi han participat tres ambulàncies al sistema d'emergències mèdiques i els Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació de les causes.
0: Seguim amb successos, perquè els Mossos d'Esquadra també han detingut aquesta nit un menor per la mort amb arma blanca d'un home al barri del Raval de Barcelona, concretament al districte de Ciutat Vella.
1: Cinc minuts abans de la mitjanit es va rebre un avís per un incident al carrer Cera, on una persona va resultar ferida greu per arma blanca. Dotacions dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana, els bombers i el sistema d'emergències mèdiques s'hi van desplaçar al lloc dels fets. La víctima va ser traslladada en estat crític a un centre hospitalari on posteriorment ha mort. L'autor dels fets va ser localitzat per la Guàrdia Urbana poc després i va ser detingut.
0: Més detencions, en aquest cas una del passat 16 d'abril, que s'ha conegut avui un home a Arenys de Mar per agredir sexualment i intentar matar una dona que va conèixer a través d'una aplicació de cites.
1: La investigació va començar a mitjans de febrer amb l'ingrés d'una dona a l'UCI d'un hospital de Badalona, en estat molt greu. Presentava lesions de gran gravetat compatibles amb una agressió sexual i diverses fractures. El detingut de 30 anys amb antecedents als Estats Units per fets similars utilitzava diversos perfils falsos per contactar amb dones. Un cop guanyada la seva confiança, va extorsionar la víctima per aconseguir diners, la va aïllar progressivament del seu entorn familiar i la va agredir físicament i sexualment.
0: I un últim apunt, perquè l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat ha decretat dos dies de dol per la mort d'una dona ahir dissabte al matí a mans d'un home en ple carrer al barri de Finestrelles.
1: A més, dilluns a les 6 de la tarda s'ha convocat una concentració davant el consistori per condemnar la mort violenta. En un missatge a les xarxes, l'alcalde Eduard Sanz ha expressat el seu condol a la família i entorn de la víctima, així com a la persona ferida.
0: Passem ara per Rodalies, que fa un pas més cap a la normalitat i recupera aquesta setmana que ve diversos trams claus de les línies R15, R3 i R4 afectats per les obres derivades de l'accident ferroviari de Gelida.
1: Amb aquestes reobertures, el servei s'acosta de nou als nivells d'abans de la incidència a Gelida, registrada ja fa 3 mesos i mig. Ens amplia la informació Núria Parera.
5: La recuperació començarà demà dilluns amb la reobertura del tram de l'R15 entre Reus i Móra la Nova. Dimarts serà el torn de l'R3 amb la represa de la circulació entre Ripoll i Ribes de Freser. El mateix dimarts, l'R4 també recuperarà tot el recorregut entre Sant Vicenç de Calders i Manresa, completant de nou la línia sencera. Tot i aquesta millora general, es mantindran alguns plans alternatius de transport en punts concrets com el tram entre Móra la Nova i Ribarroja d'Ebre, a l'àmbit de Ripoll i Puigcerdà, i també a la zona del Garraf, on continuen les actuacions. A més, aquest dilluns començarà un nou tall total a l'R13 entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders per obres de revestiment en túnels. En aquest cas, hi haurà servei alternatiu per carretera fins a principis de juliol. Pel que fa a l'R3, els treballs s'allargaran més temps i el pla alternatiu es mantindrà fins al gener del 2027.
0: I avui hem de parlar també del Dia de la Mare, i és que en motiu d'aquesta celebració, entitats socials alerten de la situació difícil que viuen moltes famílies monoparentals encapçalades per dones. El programa Caixa Pro Infància ha atès 43.000 persones i la meitat corresponen a aquest col·lectiu, sovint amb pocs recursos i sense xarxa de suport.
1: És el cas de Raquel Blanco, que ha criat en solitari el seu fill, Aaron. Programes de suport com aquests han permès que l'Aaron hagi acabat batxillerat i avui estigui a la universitat. Aquests són els seus testimonis.
6: Y cuando ya le dije que me quedé embarazada, pues, polof. Y cuando ya nació el niño ya volvió a aparecer, pero duró muy poco. Y me encontraba cansada, me dolían mucho las manos, los brazos. Y me hicieron las pruebas y me dijeron que tenía las tiroides altas. Y ya me detectaron que tenía epilepsia. Él me cuida mucho y me fastidia mucho, porque él no me tiene que cuidar a mí, soy yo la que le tengo que cuidar.
7: Mi madre es una persona que se deja todo porque yo pueda seguir adelante. Nunca ha existido en mi vida una figura paternal y tampoco he visto que la necesitase, porque con mi madre he hecho gran parte de mis logros, también de mis decepciones, y también eso es bueno. Me gusta quedarme más con los momentos felices, como es lógico. Alguno triste quizás cuando mi madre se pone enferma, por ejemplo. Mi relación con mi madre siempre ha sido muy buena.
1: Les famílies monoparentals, juntament amb les nombroses, encapçalen els índexs de pobresa infantil, segons la plataforma d'infància.
0: A més, aquest Dia de la Mare té un notable perfil comercial. Floristes i pastisseries viuran avui, doncs, un dels millors dies de l'any pel que fa a vendes.
1: És el cas de la pastisseria Triomf i de la botiga Flors i Plantes Araceli. Escoltem les gerents d'aquests negocis i els compradors, que avui han sortit per comprar un detall.
8: Al final busques un regal per la mama, llavors ja des de la clàssica Sara fins a la rebosteria, les lioneses, la mama que li agrada, llavors fer-li un regal a la mama o una caixa de bombons.
9: Haciendo muchos encargos, muchos ramos, muchos centros, muchas cosas, muchas orquídeas, muchas plantas.
10: Y hemos pasado por una floristería, he estado muy bonito y le he comprado esto a mi madre.
11: Siempre tener un detalle con ella, pasando por Barcelona y acordarte de ella, pues es importante.
1: Comptant els regals de perfumeries, moda i complements i experiències, la facturació d'alguns negocis pot augmentar un 50% aquests dies.
0: Hi ha certa preocupació a les entitats del lleure educatiu derivat de la cancel·lació de les colònies escolars de cara al curs que ve.
1: Més de 700 escoles i instituts s'han adherit a la protesta per l'acord de govern amb la UGT i Comissions Obreres, on es van pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. Ens amplien els detalls Esther Minguell.
12: Entitats com Fundesplai o la Fundació Pere Tarrés estan notant ja els efectes de la protesta dels docents de deixar de fer colònies i alerten de l'impacte que suposa pels llocs de feina i també pels alumnes. Escoltem els directors generals de la Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol, i de Fundesplai, Cristina Rodríguez.
13: Les colònies escolars és un moment privilegiat d'aquestes emocions, d'aquesta sociabilització dels nens i nenes. Perdre això és perdre una component molt important de l'educació dels nens i les nenes.
14: És un espai per conviure, per cohesionar grup, per treballar vis d'autonomia, per conèixer el territori. Aquests nens, aquests infants, durant el curs han de poder gaudir d'aquestes activitats, la qual cosa no vol dir que entenem les reivindicacions que estan havent-hi, perquè creiem que la comunitat educativa ha d'estar valorada a nivell social, però també a nivell laboral.
12: Fundesplai xifra en un 70% l'afectació de les reserves i alerta que perillen 300 llocs de treball. Ja són 770 els centres educatius que han decidit no anar de colònies l'any que ve.
0: Moment ara per aturar-nos a la 31a Fira del Vi de Falset, que posa el punt final a aquesta 31a edició. Enguany la fira ha durat un dia més pels cellers del que és habitual.
1: El recinte firal, a part del vi, ha comptat amb nombroses actuacions musicals per a tots els públics. Ens dona tots els detalls des de Ràdio Falset, Jordi Soldevila.
15: La Fira i Mercat del Vi de Falset arriba al seu darrer dia amb el cel ennuvolat i alguna gota esporàdica que ha caigut just en el moment de l'obertura dels estands. Resta només algunes hores per tancar el recinte firal amb una setantena de cellers de les dues denominacions d'origen de la comarca del Priorat que ja porten 3 dies atenent i explicant als visitants d'aquí i de fora de l'estat els diferents vins que ofereixen. Mercè Ramos, copropietari del celler La Placeta, explica com afronten el darrer dia de la fira obert al gran públic.
16: Des de la nostra tipologia de celler, que som micro i ho portem entre 2 persones, és moltíssima feina, sí, són moltes hores de dedicació, d'explicar, de parlar, ara ja tinga fins i tot la veu una mica més fosca, però bueno, se fan amb moltíssimes ganes perquè realment doncs, el retorn és molt positiu.
15: Encara en el marc de la fira, demà es celebrarà el tast només per a professionals a l'absis del Castell de Falset. Des de l'organització estimen que la participació final podria quedar lleugerament per sota dels 35.000 participants de l'any passat, un descens degut al temps insegur d'aquests dies.
0: I d'altra banda, les festes majors són per molts joves el primer contacte precisament amb l'oci nocturn i el consum també d'alcohol, però beure, com sabem, no és indispensable per gaudir.
1: Amb aquesta premissa i posant sobre la taula informes de consum recents, des de Joventut s'ha impulsat una nova campanya de conscienciació. Ripoll, com a inici del calendari, serà la prova per veure com funciona aquesta nova campanya que se suma a les ja existents, al Punt Lila i de Festa amb Bus. Ens dona tots els detalls des de Ràdio Ripoll, Judit Espert.
17: Amb l'inici de les festes majors, el Consell Comarcal del Ripollès engega una nova campanya de sensibilització. Des de l'ENS i després de veure informes recents, han decidit que cal actuar envers els joves i el consum d'alcohol. L'objectiu no és prohibir, sinó conscienciar, sobretot els nois i noies que s'inicien en el món de l'oci nocturn. Dèlia Duran és la consellera comarcal de joventut i Laura Vidal, la tècnica de joventut.
18: Hi havia a unes certes hores un elevat consum d'alcohol i hem volgut treballar durant aquest any. L'any passat ja vam començar i hem acabat amb aquest any per començar la festa major de Ripoll presentant el que és aquesta campanya.
19: Moltes vegades és el punt de sortida de molts adolescents, sobretot a les primeres edats, entre tercer i quart d'ESO, quan no, comencen a iniciar-se en l'alcohol. I la idea amb aquesta campanya és també, si tu no vols beure, per la pressió que puguin haver-hi amb els teus companys que beuen, no és necessari per passar-t'ho bé, no?
17: Des de joventut afegeixen aquesta campanya els punts liles i el servei de festa amb bus per fer de les festes espais segurs en tots els sentits.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de música, perquè Eros Ramazzotti ha fet parada aquest dissabte al Palau Sant Jordi per presentar una història important, títol del seu últim àlbum i també d'una de les seves cançons més populars, publicada l'any 1985.
1: Això ja era una declaració d'intencions per a un concert que ha revisitat nombrosos clàssics i que ha servit al cantautor italià per celebrar 40 anys d'èxits. El concert ha arrencat amb Taxi History, seguit de Quanto Amore Sei i Un Cuore con le Ali. No ha faltat Piu bé la cosa o Un Angelo di Stessa al Sole. I també ha dit Barcelona t'estimo. En català ho ha dit Ramazzotti al principi de la nit. Les entrades per aquest dissabte estaven exaurides i l'artista ja ha anunciat un altre concert al Sant Jordi el 27 d'abril de l'any vinent.
0: Són les 2:20, moment de parlar d'esports.
20: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, de la victòria del Barça per 0-2 al camp de l'Osasuna gràcies als gols de Robert Lewandowski i Ferran Torres, tots dos al tram final del partit.
1: Si avui el Real Madrid no guanya al camp de l'Espanyol, els blaugranes es proclamaran campions de Lliga.
0: I per la seva banda, la primera federació, el Nàstic, salva els mobles en temps afegit per seguir viu en la lluita per la salvació.
1: Va aconseguir guanyar i sortir del descens amb el triomf per 2-1 contra el Sevilla Atlético. I aquesta tarda el Sabadell buscarà un triomf davant del Múrcia per continuar liderant la classificació. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
21: Arriba l'últim mes de competició amb el Sabadell, l'Eldense i l'Atlético Madrileño jugant-se a la primera plaça i, per tant, l'ascens directe de la primera federació a segona divisió, seguint el camí del Tenerife, que ho ha aconseguit a l'altre grup aquesta setmana. Té avantatge el Sabadell de 2 punts respecte al seu més immediat perseguidor, però amb l'avaràs perdut no pot relliscar si l'Eldense fa els deures. Juga, això sí, l'equip alacantí just després d'un Sabadell que rep a 6:45 de la tarda el Real Murcia, duel d'històrics i duel també d'equips tocats per les baixes. A banda dels lesionats, que és una llista llarga aquesta temporada al conjunt arlequinat, es perden el partit d'avui a la nova Creu Alta Kaiser, expulsat a Marbella, i David Estals, el xino, que acumula targetes i, per tant, ha de complir càstig per part del Real Murcia i, per aquesta raó, també el porter Diego Piñeiro i Palmberg, que es perden la cita, a més de tots els lesionats, entre els quals ja no es troba Gazzaniga, que estava tocat a la mà, el porter i germà del porter del Girona, i que avui sí que ha viatjat a Sabadell per poder ser de la partida. A partir d'un 6:45, aquest Sabadell-Múrcia s'espera que amb un gran ambient a la nova Creu Alta.
0: I canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, a la Lliga ACB, on aquest migdia el Manresa tenia un compromís molt complicat a casa davant del València Bàsquet. Anem a conèixer ara el resultat del partit, connectant en directe amb el company de Ràdio Sallent, Pol Farell. Pol, bon dia.
22: Bon dia. Que ha fet màxim en el Baix que ha aconseguit un triomf molt important, capital, memorable, d'aquests que recorden durant molt temps en un València Bàsquet dels millors equips d'Europa, un triomf 104-102 en un final d'infart que ha acabat amb un triple letal de Reti Novasohan, el base del Baix Manresa, autor de 30 punts i líder d'aquest triomf que suma la genitòria per l'equip de Diego Campo. Pràcticament, ja matemàticament, són salvats. I, per tant, un triomf molt important davant un equip que està pensant potser més en Europa, en el play-off de l'Eurolliga contra el Panathinaikos, però que ha sucumbit davant un equip manresà que ha fet un partidàs d'inici a fi.
0: Moltes gràcies, Pol, i com bé expliqués, una autèntica alegria més a última hora per al Manresa amb aquesta victòria davant del València Bàsquet.
1: La resta de la jornada, i pel que fa als equips catalans, ahir, victòria del Bàsquet Girona per 90-81 davant del Saragossa, que serveix, a més, per segellar la permanència. Menys sort va tenir el Jallopos Lleida, que va perdre per 99-91 a la pista del San Pablo Burgos, mentre que el Joventut no va poder acabar de disputar el seu partit a l'Olímpic de Badalona per una incidència amb el marcador electrònic. El partit es va suspendre al descans amb el 53-33 favorable a la penya. Per últim, el Barça tanca la jornada a les 7 de la tarda d'avui, rebent el Palau Blaugrana al Gran Canària.
0: I parlem també de bàsquet femení. A la Lliga Femenina Endesa avui es disputa el partit de tornada dels quarts de final entre l'Espar Girona i el Leganés.
1: Després de l'empat al partit d'anada, el duel es converteix en una caixa o faixa per les de Roberto Íñiguez. La prèvia del partit des de Girona FM, Jan Torrent.
2: Cara o creu aquesta tarda a Fontejau. A partir de les 6 i 10 de la tarda, l'Espar Girona rep el Leganés en la tornada dels quarts de play-off de la Lliga Femenina Endesa. El primer maig va quedar amb empat a 82 i, per tant, el conjunt que guanyi aquesta tarda jugarà les semifinals contra el València o el Lugo. El conjunt taronja ho té més fàcil gràcies als 13 punts de diferència que va aconseguir en el primer partit. El conjunt de Roberto Íñiguez continua amb una rotació molt curta. Laura Quevedo no va jugar a Leganés i no jugarà aquesta tarda. Mariam Koulibaly, que es va donar un cop en l'entrenament premi al primer partit, està disponible, però no ho està al 100%. Una rotació molt curta contra un Leganés entrenat per Javier Fort, que sap explotar els seus punts forts i atacar els dèbils del conjunt gironí. Roberto Íñiguez fa una valoració de la tornada dels quarts de playoff.
3: Leganés jugó su partido, jugó duro, usó muchos contactos. Creo que el equipo ahora, las jugadoras tienen que estar preparadas, vieron lo que ellas proponen y tenemos que contestar a eso y tener preparación mental para el partido y salir como toca, ¿no?
2: Serà clau aturar la producció ofensiva de Minata Sangaré. La de Mali va anotar 29 punts i va capturar 8 rebots. Va ser la millor del partit amb 37 de valoració.
0: I recuperem un apunt de futbol en aquest cas perquè l'AM Lleida per la categoria. Les lleidatanes van perdre i van veure com les rivals a la classificació guanyaven i això ha fet que acabin perdent la categoria i la temporada que ve jugaran a segona federació.
1: El descens, a més, implica també el descens a l'AM B, que baixarà ara a tercera federació. El Barça B s'ha proclamat el campió de primera federació i l'Europa ja feia setmanes que havia descendit també a segona federació.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció del servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera premsada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69-491-3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.

0: música a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. Som-hi.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Des d'aquest migdia està en marxa l'operació tornada del pont del 1 de maig. La previsió del Servei Català de Trànsit és que els pics de retencions vagin des de les 3 fins a les 6 de la tarda.
2: A més, els vehicles passants no podran circular des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'AP7, entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant en tots dos sentits.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: En successos, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 3 persones en un accident entre un cotxe i un autocar, precisament a l'AP7 a Maçanet de la Selva.
2: L'autocar portava 44 passatgers, però cap ha patit afectacions importants. Una dona ha estat donada d'alta al lloc i 2 homes han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Un en estat greu i l'altre en estat menys greu.
0: I més successos, una dona de 57 anys ha mort aquesta matinada en un incendi a un habitatge de Vilanova i la Geltrú.
2: Paral·lelament, els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta nit una menor per la mort amb arma blanca d'un home al barri del Raval de Barcelona, al districte de Ciutat Vella.
0: I la flotilla ha denunciat que l'acord colonial israeliana ha decidit allargar 2 dies la detenció dels dos activistes de la flotilla retinguts per Israel, Saif Abukeshek i Tiago Ávila.
2: Abukeshek i Ávila, que van ingressar dissabte a la presó de Shikma, al nord de Gaza, han començat una vaga de fam i denuncien maltractaments i tortures.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Aquesta passada matinada hem tingut l'arribada de precipitacions que sobretot han quedat concentrades al Pirineu i Prepirineu, tant central com occidental, i també a les comarques de Ponent. Al matí també teníem algun ruixat que quedava restringit a les Terres de l'Ebre i a les comarques de Tarragona, i tots ells ens han deixat ben poquets litres. Amb prou feines hem superat els 5-7 litres per metre quadrat. A aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, i és que ara i a primeres hores de la tarda amb prou feines passem dels 22 a 23 graus als valors més elevats. Pendents de les immediates hores de l'arribada de més precipitacions aquesta tarda, que quedaran restringides sobretot a les comarques de Ponent i també al sector més occidental del Pirineu i Prepirineu, i en certs moments inclús ho podran fer amb intensitat. També algun ruixat es deixarà veure sobretot a la zona del Ripollès i alguna gota despistada a les comarques interiors de Barcelona i també de Girona. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, ahir victòria del Barça per 0-2 al camp de l'Osasuna gràcies als gols de Lewandowski i Ferran Torres. Tots dos al tram final del partit avui. Els blaugranes es poden proclamar campions de Lliga. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33 minuts, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Des d'aquest migdia està en marxa l'operació tornada del pont del 1 de maig. La previsió del Servei Català de Trànsit és que els pics de retenció vagin des de les 3 fins a les 6 de la tarda, i les vies que aniran més plenes seran la P7 i la C32 Nord.
2: A més, els vehicles passants no podran circular des de les 5 i fins a les 10 per l'AP7, entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant, en tots dos sentits. Des de les 12 i fins a 2:45 d'avui, han retornat cap a l'àrea metropolitana de Barcelona 48.228 vehicles, el 17,2% dels 280.000 vehicles previstos fins a les 12 d'aquesta matinada.
0: A tot això, com diem, ja està en marxa aquesta operació retorn, i a hores d'ara les primeres complicacions a la xarxa viària es troben a la P7, a Santa Margarida i els Monjos i a Sils, a la C31 a Platja d'Aro, C35 a Vidreres o a la Nacional 2, precisament al tram de Maçanet de la Selva. A més, la carretera BV-5151 a les Franqueses del Vallès, tal com hem informat anteriorment, continua tallada en tots dos sentits a causa d'un accident. I al fil de tot això, aquest matí el sistema d'emergències mèdiques ha atès també 3 persones en un accident entre un cotxe i un autocar, precisament a la P7 i precisament al tram de Maçanet de la Selva.
2: L'autocar portava 44 passatgers, però cap ha patit afectacions importants. Una dona ha estat donada d'alta al lloc i 2 homes han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Un en estat greu i l'altre en estat menys greu. Els bombers hi han destinat 5 dotacions que han excarcerat l'acompanyant del turisme que havia quedat atrapat.
0: I al fil de tot això, les dades de les caixes negres dels vehicles s'han consolidat com una eina clau per resoldre precisament accidents de trànsit, i els Mossos ja les han utilitzat en més d'un miler d'investigacions des de l'any 2014.
2: Ho ha explicat a l'ACN Francesc Parra, intendent del cap de la Divisió d'Investigació Viària dels Mossos d'Esquadra. Cada any es fan entre 150 i 200 extraccions, una xifra a l'alça des del 2024, quan Europa va començar a obligar els nous automòbils matriculats a registrar aquesta informació. La tecnologia s'usa per resoldre el 30% dels sinistres greus i mortals i, tot i que per si sola no constitueix una prova pericial definitiva, pot ser determinant per detectar excessos de velocitat punibles, imprudències o aclarir la trajectòria d'un vehicle abans de la col·lisió.
0: I els dos activistes de la flotilla retinguts a Israel, parlem de Saïf Boukeshek i Tiago Ávila, estaran 2 dies més detinguts als jutjats d'Askelon, on han estat traslladats.
2: Avui han declarat a la Cort Colonial Israeliana. Mentrestant, nosaltres hem pogut parlar amb una de les 5 activistes que ja ha tornat a Catalunya. Ens ho explica Norma Lebrero.
3: La Mariona Tasqué té 20 anys i és estudiant d'Història de la Universitat de Barcelona. És la més jove de la flotilla i va poder tornar dissabte de Creta amb un vol a Barcelona amb escala a Atenes. El paper de Grècia és justament el que més els ha sorprès en aquesta embestida.
5: Sobretot pel fet que aquesta intercepció fos tan dura i sobretot pel fet que tingués una col·laboració i participació tan directa d'un país de l'OTAN ens va agafar a tots per sorpresa. A part d'això, el govern grec també va permetre que, mentre estàvem segrestats i a aigües territorials seves, doncs el vaixell es duguessin a terme també maltractaments i tortures sistemàtiques, amb gent que va rebre pallisses, amb molta violència psicològica, intent de privació del son dels que érem allà, males condicions salubres, d'alimentació, d'hidratació, entre altres. I bueno, van ser això, 40 hores, fins que després ens van deixar a Creta, on vam veure també la poca col·laboració que tenia el govern grec amb nosaltres.
3: Saïf Boukeshek i Tiago Ávila van ingressar ahir a la presó de Shikma, al nord de Gaza, i han començat una vaga de fam denunciant maltractaments, aïllament i tortures. Els dos activistes, especialment Boukeshek, estan acusats de tenir vinculacions amb Hamas. Ahir la seva dona, Sali Issa, també condemnava la participació de Grècia en la detenció de la flotilla.
6: Estoy también pensando en el acto lo que ha hecho Israel de secuestrar la flotilla y mi marido en el aguas internacionales fuera de Grecia. Y estoy pensando, ¿dónde empiezo este bloqueo de Gaza? Empiezo aquí, en Europa también.
3: La defensa dels dos activistes ha impugnat el procés perquè argumenta que la detenció va tenir lloc en aigües internacionals i no té base legal.
0: Obrim plana de successos. Una dona de 57 anys ha mort aquesta matinada en un incendi a un habitatge a Vilanova i la Geltrú.
2: Els bombers han rebut l'avís poc després de la 1 de la matinada i han desplaçat 3 dotacions per extingir el foc, que ha afectat el mobiliari del menjador de l'immoble. Els efectius sanitaris han atès una dona que s'havia rescatat de l'interior de l'habitatge, però finalment ha mort. També s'ha rescatat un gos que també ha mort, malgrat les maniobres de reanimació que se li han fet. L'immoble no ha resultat afectat estructuralment. I en l'operatiu hi han participat 3 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques i els Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació de les causes.
0: I una altra detenció dels Mossos d'Esquadra aquesta nit, en aquest cas un menor per la mort amb arma blanca d'un home al barri del Raval de Barcelona, al districte de Ciutat Vella.
2: 5 minuts abans de la mitjanit es va rebre un avís per un incident al carrer Cera, on una persona va resultar ferida greu per arma blanca. Dotacions dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana, els bombers i el sistema d'emergències mèdiques s'hi van desplaçar al lloc dels fets. La víctima va ser traslladada en estat crític a un centre hospitalari, on posteriorment ha mort. L'autor dels fets es va ser localitzat per la Guàrdia Urbana poc després i va ser detingut.
0: Fem un cop d'ull ara a Rodalies, que fa un pas més cap a la normalitat i recuperarà aquesta setmana vinent diversos trams clau de les línies R15, R3 i R4 afectats per les obres derivades de l'accident ferroviari de Gelida.
2: Amb aquestes reobertures, el servei s'acosta de nou als nivells abans de la incidència registrada fa 3 mesos i mig. Ens amplia la informació Núria Parera.
7: La recuperació començarà demà dilluns amb la reobertura del tram de l'R15 entre Reus i Móra la Nova. Dimarts serà el torn de l'R3 amb la represa de la circulació entre Ripoll i Ribes de Freser. El mateix dimarts, l'R4 també recuperarà tot el recorregut entre Sant Vicenç de Calders i Manresa, completant de nou la línia sencera. Tot i aquesta millora general, es mantindran alguns plans alternatius de transport en punts concrets com el tram entre Móra la Nova i Ribarroja d'Ebre, a l'àmbit de Ripoll i Puigcerdà, i també a la zona del Garraf, on continuen les actuacions. A més, aquest dilluns començarà un nou tall total a l'R13 entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders per obres de revestiment en túnels. En aquest cas, hi haurà servei alternatiu per carretera fins a principis de juliol. Pel que fa a l'R3, els treballs s'allargaran més temps i el pla alternatiu es mantindrà fins al gener del 2027.
0: I avui també se celebra el Dia de la Mare i amb motiu d'aquesta festivitat entitats socials alerten de la situació difícil que viuen moltes famílies monoparentals encapçalades precisament per dones. El programa Caixa Pro Infància ha atès un total de 43.000 persones i la meitat corresponen a aquest col·lectiu, sovint amb pocs recursos i sense xarxa de suport.
2: És el cas de Raquel Blanco, que ha criat en solitari el seu fill Aaron. Programes de suport com aquests han permès que l'Aaron hagi acabat batxillerat i avui estigui a la universitat. Aquests són els seus testimonis.
8: Y cuando ya le dije que me quedé embarazada, pues, bolof. Y cuando ya nació el niño ya volvió a aparecer, pero duró muy poco. Y me encontraba cansada, me dolían mucho las manos, los brazos. Y me hicieron las pruebas y me dijeron que tenía las tiroides altas. Y ya me detectaron que tenía epilepsia. Él me cuida mucho y me fastidia mucho. Porque él no me tiene que cuidar a mí, soy yo la que le tengo que cuidar.
9: Mi madre es una persona que se deja todo porque yo pueda seguir adelante. Nunca ha existido en mi vida una figura paternal y tampoco he visto que la necesitase porque con mi madre he hecho gran parte de mis logros, también de mis decepciones y también eso es bueno. Me gusta quedarme más con los momentos felices, como es lógico. Alguno triste quizás cuando mi madre se pone enferma, por ejemplo. Mi relación con mi madre siempre ha sido muy buena.
2: Les famílies monoparentals, juntament amb les nombroses, encapçalen els índexs de pobresa infantil, segons la plataforma d'infància.
0: I anem ara amb un apunt polític perquè la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, acusa Vox d'impulsar un apartheid amb la seva idea d'implantar la prioritat nacional als serveis públics. L'escoltem.
10: Necessitem que a l'extrema dreta i a la dreta que se li està apropant que se'ls hi caigui la careta, perquè realment aquest concepte de prioritat nacional, tot i que algunes persones poden semblar-li lògic, el que hi ha darrere doncs, és una estratègia de reduir drets i de tenir persones de primera i de segona. A Catalunya hem tingut onades migratòries des de fa segles i jo mateixa sóc filla de persones que van venir d'altres parts d'Espanya i jo mateixa he progressat perquè els meus pares van poder accedir a un estat del benestar i una educació i jo crec que això és el que defineix Catalunya i hem de posar una línia vermella contra aquells que volen trencar-ho i que volen excluir de l'estat del benestar tot un conjunt de persones que, a més, moltes vegades són les que tenen menys recursos. Vull dir, la prioritat nacional és un plantejament classista i xenòfob des del meu punt de vista.
2: La consellera ho ha dit al programa Ciutadella, que podreu seguir avui diumenge a 9:45 de la nit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
0: I parlem ara de natalitat, perquè el 95% dels municipis catalans s'ha quedat oficialment sense naixements. La implantació del registre civil digital a tot Catalunya obliga a inscriure els nounats allà on ha tingut lloc el part.
2: Per tant, 900 pobles i ciutats, aquelles que no tenen un hospital, ja no poden registrar els nadons a l'adreça de residència dels progenitors. Només ho poden fer els nascuts a casa. Per capgirar aquesta situació, més d'una seixantena d'ajuntaments ja han aprovat mocions impulsades per la Federació de Municipis. Ens n'informa Carina Baibé.
3: Ni Rubí, ni Ripoll, ni Cornellà, ni Balaguer, i així fins a 900 municipis, la majoria que no poden inscriure els seus nadons si no neixen a casa, i han vist com oficialment s'han quedat sense naixements des que s'ha implantat el sistema d'ICIREC, el Registre Civil Digital. Això facilita la inscripció dels nadons des del mateix hospital sense haver-se de desplaçar, però, per contra, impedeix a les famílies registrar-los al municipi on viuen. Tot plegat fa que, per exemple, a Ponent només hi hagi infants nascuts a Lleida, Tremp, la Seu d'Urgell i Viella, i a l'Ebre, a Tortosa, Amposta o Mora d'Ebre, és a dir, només d'aquells municipis on hi ha hospital per parir. Tot i que després s'empadronen al municipi de la família, la manca d'estadístiques distorsiona les dades locals, com denuncia des del Vallès l'alcaldessa de Viladecavalls, Cesc Berenguer, en declaracions a la xarxa.
11: No és només una qüestió simbòlica. Pensa que les dades de naixements també serveixen als municipis per planificar els serveis públics. Per tant, sí que els municipis petits, a part de que també quedem invisibilitzats...
3: Viladecavalls és un dels més de 60 ajuntaments que ja han aprovat mocions per reclamar a l'Estat que es pugui recuperar el model anterior que permetia triar entre el lloc de naixement o el domicili dels progenitors. A més, es reclama que les famílies afectades puguin inscriure el nadó al seu poble de forma retroactiva. Una onada de mocions que impulsa la Federació de Municipis de Catalunya.
0: Anem ara amb notícies d'àmbit local. Ens n'anem fins a Cardedeu, on s'ha celebrat una nova edició de la cursa solidària en aquest municipi del Vallès Oriental.
2: Una cita que combina esport i compromís social i que any rere any mobilitza centenars de persones amb un objectiu clar: córrer per una causa. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
12: A Cardedeu aquest matí s'ha celebrat la 30a cursa de Cardedeu, enguany la 9a edició solidària, en la qual els diners que es recapten es destinen a entitats no governamentals que vetllen pels interessos dels més vulnerables. L'entitat beneficiària d'aquest any serà l'associació esportiva Pompeu Fabra, que impulsarà el primer centre internacional de bàsquet inclusiu. Això explicant des de l'associació.
13: Pues el primer centre és una construcció, és un projecte que estem fent des de l'associació esportiva, ja fa molts anys que treballem. Ja portem gairebé 20 anys fent bàsquet inclusiu i ara hem arribat al moment, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, de crear un espai propi per l'associació on poder promocionar la inclusió social a través del bàsquet.
12: La jornada ha reunit centenars de participants en diferents modalitats, en un ambient familiar. L'organització destaca la bona participació i posa en valor la combinació d'esport i solidaritat que un any més ha mobilitzat el municipi.
0: I seguim parlant d'aquesta crònica local amb un referent esportiu. És que un repte extrem amb aquest objectiu clar. Parlem d'Alfonso Ortega, que es proposa el pròxim dissabte 13 de juny

0: 24. En total seran 48 trajectes, 24 pujades, 24 baixades, en una jornada que pot allargar-se fins a les 23 hores, amb l'objectiu de reduir temps sobre la bicicleta a unes 17 hores. Ortega explica la motivació.
1: La motivació és ajudar, i ajudar els nens, i sobretot això, els nens que tenen el càncer infantil. I aquest any, pues, la leucèmia crec que és la millor forma, perquè un de cada tres nens, el que tenen càncer, un de cada tres nens tenen aquesta malaltia.
0: L'any passat va aconseguir recaptar 1.200 euros i enguany s'ha fixat l'objectiu d'arribar als 5.000.
2: I obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de la Fira d'Abril de Bonavista, que tancarà portes aquesta nit després de 3 dies de festa.
3: La 32a edició del certamen compta amb 14 casetes, fira d'atraccions i actuacions musicals. Des de Tarragona Ràdio, Laia Tian Núñez.
4: La Fira d'Abril s'ha ubicat un any més a l'aparcament asfaltat inferior del Mercadet de Bonavista, un espai de més de 13.000 metres quadrats. Un total de 7 entitats socials de la ciutat sense ànim de lucre vinculades a la difusió de la cultura, la tradició i la gastronomia andalusa ocupen les 14 casetes de l'edició 2026 d'aquesta tradicional i històrica fira de la ciutat. Juan Mar Rubio, president de l'Associació Cultural i Folclòrica Andalusa de Tarragona, destaca la gran tradició de dansa flamenca que hi ha a la ciutat i que passarà per l'escenari central de la fira en forma d'actuacions.
5: Aquestes escoles que pràcticament tenen la seva petita escola i no tenen escenaris, és una gran oportunitat per poder tots els nens, la canalla sobretot, que els agrada ballar, que puguin demostrar el que porten dins.
4: Una desena d'escoles de dansa i entitats s'han afegit enguany a la dotzena d'artistes de la programació artística amb 23 actuacions programades a l'escenari principal.
2: Marxem ara fins als carrers del nucli de Sant Joan de Palamós, que es guarneixen al llarg de tota la jornada d'avui en una nova edició de la Festa Sant Joan Florit.
3: Els veïns i veïnes engalanen amb flors i plantes 16 carrers i una vintena de patis i jardins del barri vell d'aquesta localitat. Ens ho expliquen des de Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
6: Tot plegat enmig d'una gran festa en què hi ha activitats infantils, música en viu, exposicions de pintura, xerrades culturals i un dinar popular. Tot organitzat pels mateixos veïns del nucli palamosí de Sant Joan, que col·laboren activament perquè el Sant Joan Florit sigui tot un èxit. Carla Sala és membre de la Junta de l'Associació de Veïns de Sant Joan.
7: Molts anys cap aquí, doncs, han agafat un caire molt festiu i molt, sobretot, participatiu de cares als veïns, i és una manera de conviure entre el veïnatge, de preparar-ho abans, de trobar-se per fer les decoracions i després d'obrir-ho al públic en general.
6: La festa arriba a la seva 23a edició i per primera vegada aquest any institueix el lliurament del ram honorífic Sant Joan Florit, en un acte de reconeixement a la persona o col·lectiu que ha destacat més per la seva dedicació envers el poble de Sant Joan.
2: I un últim apunt en cultura. Móra la Nova s'ha convertit aquest cap de setmana en un autèntic museu a l'aire lliure amb la celebració de la tercera Festa del Vapor.
3: Una fira que ja es posiciona com un referent del patrimoni industrial a tot el sud d'Europa i que té un impacte directe en el turisme de la Ribera d'Ebre. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
8: El soroll de les calderes, l'olor del carbó i el moviment de màquines amb més de 100 anys d'història han omplert el Museu del Ferrocarril de Móra la Nova durant la tercera edició de la Festa del Vapor, celebrada de l'1 al 3 de maig. El públic assistent ha pogut veure des de joies històriques de via mètrica fins a locomotores més grans que circulaven per la xarxa principal i fins i tot una antiga bomba de bombers de l'any 1880 que en lloc de motor de benzina utilitza una caldera de vapor per llençar l'aigua. Escoltem Tomàs Claramunt, vicepresident de l'Associació per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari i Industrial.
9: Diguem que el dia d'avui hi ha un tren llançadera que és amb una màquina dièsel, i després totes les altres locomotores que tenim són totes locomotores de vapor. Via de mètrica, via de 60 i via Renfe, dos de via Renfe, una de via 60 i una de via mètrica.
8: La fira tanca portes consolidada com el gran focus d'atenció del vapor al sud d'Europa.
2: Són les 2:52, moment de parlar d'esports.
10: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de la victòria del Barça per 0-2 al camp de l'Osasuna gràcies als gols de Lewandowski i Ferran Torres, tots dos, al tram final del partit.
3: Si avui el Real Madrid no guanya el camp de l'Espanyol, els blaugranes es proclamaran campions de Lliga.
2: Baixem ara fins a la primera federació perquè el Nàstic ahir va salvar els mobles en temps afegit per seguir viu en la lluita per la salvació.
3: Va aconseguir guanyar i sortir del descens amb el triomf per 2-1 contra el Sevilla Atlético. I aquest

0: Aquesta tarda el Sabadell buscarà un triomf davant del Múrcia per continuar liderant la classificació de la Primera Federació. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
1: Arriba l'últim mes de competició amb el Sabadell, l'Eldense i l'Atlético Madrileño jugant-se a la primera plaça i, per tant, l'ascens directe de la Primera Federació a segona divisió, seguint el camí del Tenerife, que ho ha aconseguit a l'altre grup aquesta setmana. Té avantatge el Sabadell de 2 punts respecte al seu més immediat perseguidor, però amb l'avaràs perdut no pot relliscar si l'Eldense fa els deures. Juga, això sí, l'equip alacantí just després d'un Sabadell que rep a 6:45 de la tarda el Real Murcia. Duel d'històrics i duel també d'equips tocats per les baixes. A banda dels lesionats, que és una llista llarga aquesta temporada, el conjunt arlequinat es perden el partit d'avui a la nova Creu Alta. Kaiser, expulsat a Marbella, i David Estals, el xino, que acumula targetes i, per tant, ha de complir càstig per part del Real Murcia, i per aquesta raó també el porter Diego Piñeiro i Palmberg, que es perden la cita, a més de tots els lesionats, entre els quals ja no es troba Gazzaniga, que estava tocat a la mà, el porter i germà del porter del Girona, i que avui sí que ha viatjat a Sabadell per poder ser de la partida. A partir d'un 6:45, aquest Sabadell-Múrcia s'espera que amb un gran ambient a la nova Creu Alta.
2: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. A la Lliga Femenina Endesa, avui es disputa el partit de tornada dels quarts de final entre l'Espar Girona i el Leganés.
0: Després de l'empat al partit d'anada, el duel es converteix en una caixa o faixa per les de Roberto Iñiguez. La prèvia del partit de Girona FM, Jan Torrent.
3: Cara o creu aquesta tarda a Fontejau. A partir de les 6:10 de la tarda, l'Espar Girona rep el Leganés en la tornada dels quarts de play-off de la Lliga Femenina Endesa. El primer maig va quedar amb empat a 82 i, per tant, el conjunt que guanyi aquesta tarda jugarà les semifinals contra el València o el Lugo. El conjunt taronja ho té més fàcil gràcies als 13 punts de diferència que va aconseguir en el primer partit. El conjunt de Roberto Iñiguez continua amb una rotació molt curta. Laura Quevedo no va jugar a Leganés i no jugarà aquesta tarda. Mariam Koulibaly, que es va donar un cop en l'entrenament premi al primer partit, està disponible, però no ho està al 100%. Una rotació molt curta contra un Leganés entrenat per Javier Ford, que sap explotar els seus punts forts i atacar els dèbils del conjunt gironí. Roberto Iñiguez fa una valoració de la tornada dels quarts de play-off.
4: Leganés jugó su partido, jugó duro, usó muchos contactos. Creo que el equipo ahora, las jugadoras tienen que estar preparadas, vieron lo que ellas proponen y tenemos que contestar a eso y tener preparación mental para el partido y salir como toca, ¿no?
3: Serà clau aturar la producció ofensiva de Aminata Sangaré. La de Mali va anotar 29 punts i va capturar 8 rebots. Va ser la millor del partit amb 37 de valoració.
2: I a la Lliga CB aquest migdia, victòria de prestigi del Manresa a casa davant del València Bàsquet per 104-102. La resta de la jornada, i pel que fa als equips catalans, ahir victòria del Bàsquet Girona per 90-81 davant del Saragossa, que serveix a més per segellar la permanència.
0: Menys sort va tenir el Jaió Posseida, que va perdre per 99-91 a la pista del Sant Pablo Burgos, mentre que el Joventut no va poder acabar de disputar el seu partit a l'Olímpic de Badalona per una incidència al marcador electrònic. El partit es va suspendre al descans amb el 53-33 favorable a la penya. Per últim, el Barça tanca la jornada avui a les 7 de la tarda rebent el Palau al Gran Canària.
2: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
1: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
2: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
1: Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com. Club Helsin Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Healthy Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: Tens més de 50 anys i vols escoltar històries que parlen de tu? A Fogots posem llum, veu i energia a les dones que enceten el tercer cicle de la vida. Amb Charo Sebastián i professionals de tots els àmbits, descobrirem com viure aquesta etapa amb alegria, humor i informació rigorosa. Fogots, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
7: Perquè això, estimades, és Fogots, el teu podcast sense regles.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Comprar un habitatge usat a Sant Cugat costa de mitjana 584.000 euros. Llogar-lo, 1.427 euros al mes. El salari de referència que fixa l'àrea metropolitana de Barcelona per garantir una vida digna se situa al voltant dels 1.528 euros mensuals per al conjunt de la metròpolis i s'enfila fins als prop de 1.900 per a una persona sola a Barcelona. A Sant Cugat, on el cost de l'habitatge és significativament més alt, aquest llindar se situaria per sobre dels 2.100 euros mensuals. La comparació és clara. Per qui viu de lloguer sense compartir despeses, el cost de l'habitatge absorbeix pràcticament tot aquest salari de referència. El problema no és tant la manca d'ingressos agregats com la seva distribució. Sant Cugat és un dels municipis amb la renda per llar més alta de Catalunya, però aquesta riquesa no es reparteix de manera uniforme. En aquest context, l'habitatge ha deixat de ser una despesa assumible per a moltes llars i s'ha convertit en un factor central de pressió econòmica. I Sant Cugat se situa en la cinquena posició del rànquing de municipis de Catalunya de més de 1.000 habitants, amb el nivell de renda per càpita més elevada, amb 30.434 euros l'any 2023, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Al capdavant s'hi ha situat per primera vegada l'Ella, amb 35.425 euros, seguida de Matadepera, que cau a la segona posició. I el Teatre Auditori Amb a Vilarassau ha acollit aquest dijous la celebració del Dia de les Esquadres 2026, una jornada que ha servit per reconèixer la tasca dels agents dels Mossos d'Esquadra, de les àrees bàsiques policials de Sant Cugat i de Rubí i Castellbisbal durant el darrer any. I l'activitat de la bugaderia industrial F. Papiol a la Floresta està causant molèsties als seus veïns des del passat mes de setembre. Així ho han denunciat al Consell de Barri, celebrat aquest dimecres al Centre Social i Sanitari. Diversos veïns s'han queixat del soroll constant que produeix aquesta empresa, tant per culpa de la maquinària com pels generadors que ho mantenen en funcionament des de ben aviat al matí i fins al vespre. Comencen entre les 5 i les 6 del matí i acaben entre les 7 i les 8 del vespre, de dilluns a diumenge, sigui Nadal, Setmana Santa o el dia que sigui, ha explicat Marta Artigas, una de les veïnes afectades. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El dimarts 5 de maig, el foyer del Tecnocampus de Mataró es convertirà en l'epicentre del pensament crític i la reflexió social amb la celebració del tercer Fòrum Valors Mataró Europa. L'edició d'enguany se centra en les fake news i la desinformació, així com els reptes que això suposa per a Europa a nivell legislatiu. Avui en parlarem amb Jael Caral, doctora en filosofia, professora de filosofia política a la Universitat Pompeu Fabra i una de les participants de la taula rodona del fòrum. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Radó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon i avui, nou capítol de Santuaris Naturals amb Josep Gordi. Per acabar, dedicarem el like a Les cicatrices del colonialisme en Àfrica, el nou llibre de Guillermina Mecuy, que parla de les ferides encara obertes que va deixar el colonialisme europeu al continent africà. El text, editat per Espasa, reflexiona sobre com mirar cap al futur sense deixar enrere el passat, també pretén explorar solucions per crear un relat coherent i una autonomia social. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem!

0: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
1: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura. Com estàs? Avui parlarem del correllengua, sobretot per posar-lo en valor. A hores d'ara, molts ja sabran el que és, però de manera resumida és una mobilització cultural, social i esportiva que uneix tots els territoris de parla catalana. I el fet que tingui el nom de cursa, de córrer, és perquè emula el que vindria a ser la flama olímpica. Es fan trams en què la flama passa per diferents mans i un cop arribats al destí, se celebren diversos actes.
1: Perquè se n'ha parlat molt aquests dies, l'objectiu del correllengua, Carles, podem dir que és reivindicar la llengua, al cap i a la fi, no?
2: Exacte. De fet, el lema d'aquesta edició, que és la 31ena, és sí a la llengua. No és cap misteri per ningú que la situació del català és complicada. De fet, n'hem parlat aquí alguna vegada. Ara bé, la participació està sent molt alta i està mobilitzant moltes persones que, preocupades per la situació del català, han trobat una organització que canalitza la defensa de la llengua.
1: Ha sigut 31ena edició, eh? Pensava que era un acte més nou.
2: Molta gent ho pensa, de fet, jo també, perquè al cap i a la fi la iniciativa agafa més força segons el moment històric en què ens trobem. El correllengua agermanat va néixer a Mallorca el 1995 i es va inspirar en la Corrica Basca, una cursa simbòlica amb el mateix caràcter participatiu i reivindicatiu que uneix els parlants d'euskera de punta a punta del país, que de fet encara es celebra i aquest març passat doncs ho van dur a terme. Ara, 31 anys després, el correllengua s'ha consolidat com a símbol de la promoció i la unitat lingüística del català a tots els territoris de parla catalana.
1: A tot això, Carles, quan acaba el correllengua i com s'hi pot participar?
2: El correllengua va començar el 19 d'abril, sé que m'has preguntat quan acaba, però també hem de posar en valor que ja fa uns dies que s'està donant a terme. I va començar el cementiri de Prada, on hi ha la tomba de Pompeu Fabra, i acabarà el dia 5 de maig a l'Alguer, a l'illa de Sardenya. En les jornades que queden, qui vulgui podrà participar corrent o en bicicleta, ja que depèn del tram, es fa d'una manera o d'una altra. I si pel que sigui no es vol fer esport, es pot participar en qualsevol de les activitats que es duen a terme al final i l'inici de cada etapa, siguin concerts, combats de corrandes, mostres de cultura popular i moltíssimes coses més.
1: Sempre he pensat que tu faries bones corrandes, però això ja ho parlem un altre dia. Com està anant fins ara el correllengua?
2: De moment ha passat per poblacions importants, com Girona o Barcelona, i està sent un èxit. Cada acte s'omple de gent i també hi ha moltes personalitats del sector cultural que s'hi han volcat. Per exemple, a Barcelona hi va haver concerts de Catarres, Auxili, Elèctrica d'Arma i de molts artistes més. Però no només van cantar, sinó que també se'ls va veure participar en la marxa.
1: Per tant, has tenit molt d'èxit.
2: Moltíssim, i això em sembla una molt bona notícia per Catalunya i la seva cultura. També és una mostra que encara hi ha moltes persones que opten per la mobilització i per lluitar pel que creuen que és important. La llengua és la peça angular de la cultura catalana i gràcies a iniciatives com aquesta n'estic segur que la farem remuntar. Al cap i a la fi, és important que algú sàpiga canalitzar els reclams de la població i els reculli en una iniciativa com aquesta.
1: Tant de bo d'aquí un temps no haguem de parlar de la salut del català, perquè la tindrà molt i molt bona.
2: Farem que no.
1: Carles, moltíssimes gràcies fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: Quan passava un minut de 3:45 de la tarda del 18 d'abril, l'estadi Ander Altenforsterei de Berlín va viure un moment històric. L'àrbitre va fer el xiulet inicial i davant d'unes graderies plenes de gom a gom va començar el primer partit de la història de la Bundesliga amb una dona entrenant un dels equips. Aquest mes d'abril, l'Union Berlin ha nomenat com a entrenadora Marie-Louise Etta, que s'ha convertit en la primera dona que entrena un equip de futbol masculí en un club de les 5 grans lligues europees. En començar el partit, Etta va mantenir un posat seriós, saludant protocolàriament l'entrenador visitant i donant tota l'estona una sensació de calma. Una tranquil·litat que ja havia volgut transmetre durant els dies previs, centrant els seus missatges sobretot en el futbol. Unes paraules que han estat més sobre camps de gespa que no pas sobre sostres de vidre. Però per sort o per desgràcia, la trajectòria d'Etta a l'Union Berlin passarà a la història i en aquesta història el futbol serà més aviat secundari. Tot i que cada cop més equips incorporen dones en el seu staff tècnic i amb l'auge del futbol femení són molts els equips i les seleccions que tenen un entrenador en comptes d'un entrenador, aquest senzill pas encara no s'havia fet en el futbol professional masculí més conegut. Entre els molts sostres de vidre que encara hi ha, el del futbol és un dels més durs i difícils de trencar. Potser per això el community manager de l'Unió en Berlín ha tingut un mes d'abril amb força feina. Les xarxes socials del modest equip berlinès, que fins ara sempre havia passat força desapercebut, s'han omplert els últims dies de missatges, alguns felicitant ETA, però d'altres també amb burles i masclisme. ETA és una pionera, una mena de primera exploradora que entra en un territori nou. Aquesta exjugadora nascuda a Dresden quan no feia ni un any que l'Alemanya s'havia reunificat és l'encarregada de fer el primer pas d'un camí llarg, perquè amb el temps, quan el facin les que vinguin a continuació, ja no siguin notícia.

Aquest mes de maig, el dia 5, Valors organitza la tercera edició del Fòrum Valors Mataró a Europa. De seguida ens hi endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Crec que les persones que ens escolten s'ho passarien encara millor si us poguessin veure Pere Sánchez i Carles Bancs.
1: Millor que no.
0: Ballar.
2: No, en Pere té més gràcia que jo ballant, jo
1: no,
2: crec.
1: No, sí, jo, vamos, supergràcia. Sobretot avui. Estem escoltant una cançó que té ara mateix 10 anys.
0: 10 anys, justos.
1: Va ser, bueno, justos, no sé, 10 anys amunt, 10 anys avall. Però que... Bueno, mesos amunt, mesos avall, dies amunt, dies avall, mesos, no sé.
0: Quina cançó és?
1: És la cançó Europa is Lost, que és el que jo crec que està Europa una mica perduda en aquest mar de superpotències mundials intentant dominar el món, com Estats Units, Rússia, la Xina, i aquestes coses, no? I mira, aquesta cançó de fa 10 anys que va escriure Kai Tempest, que és un raper de Londres, dels suburbis, i que les ha passat molt malament per sortir endavant a la vida, per tema de drogues, tema d'identitat sexual, tema etcètera, etcètera, doncs posa una mica... Toca el crostó, fa 10 anys va tocar el crostó a Europa, i aquesta cançó segueix vigent tocant el crostó a Europa.

0: Veig que no només t'agrada aquesta cançó, Carles Banks, sinó que a més ens va perfecta per parlar del tema que avui volem posar sobre la taula.
1: Ens va perfecta perquè la cançó diu que Europa està perduda i nosaltres, doncs, intentarem trobar-hi solucions. Avui no marxarem gaire lluny perquè el proper dimarts 5 de maig se celebra a Mataró la tercera edició del Fòrum Valors Mataró Europa. Un any més, el Tecnocampus acollirà la jornada i aquesta vegada es parlarà de fake news, de la desinformació i dels reptes que això suposa per a Europa a nivell de legislació. En l'acte hi participaran Josep Maria Ganyet, Joan Reventós, Loreto Corredoira i Jael Caral. Avui en parlarem amb aquesta última perquè ens faci 5 cèntims del que podrem escoltar al fòrum.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. Doncs avui ens visita una d'aquestes persones que formaran part de la tercera edició del Fòrum Valors Mataró Europa. És Jael Caral, doctora en filosofia, també professora de filosofia política a la Universitat Pompeu Fabra, i amb ella podrem parlar i reflexionar sobre tot aquest escenari de notícies falses i de desinformació. Jael Caral, benvinguda a Valors a l'Alça. Com està?
2: Hola, moltes gràcies per haver-me contactat. I, bueno, encantada de participar al fòrum i també de parlar ara amb tu una estoneta sobre aquestes qüestions.
0: Que tindrem la sort de fer un tastet del que donarà de si a aquest fòrum el dia 5 de maig, però volíem aprofitar per avançar una mica els continguts que segurament posaran sobre la taula, que són molt interessants i ens afecten d'una manera o altra a tots nosaltres, no? D'entrada, Jael, com és que consumim tantes notícies falses actualment?
2: Bueno, jo crec que amb això té a veure molt la manera que tenim de consumir notícies, no? O sigui, abans hi havia uns mitjans tradicionals que eren, doncs, els diaris, la ràdio, no? La tele, i llavors allà hi havia com una mena de filtre, que no sempre funciona perfectament, però sí que hi ha un filtre, en el que teniu molt a veure els periodistes, no? I els que us encarregueu de que aquests mitjans funcionen bé. Ja dic, no és un filtre perfecte, però és un filtre. Però és que ara la manera que tenim de consumir informacions ha canviat, sobretot amb les xarxes socials, no? I aquí entren en funcionament, doncs, una sèrie de mecanismes, els algoritmes, no? Que tendeixen a reproduir, no? A facilitar-nos aquella informació que té unes característiques que fa que a nosaltres ens atrapi més, no? I que té a veure, doncs, amb l'activació d'una sèrie d'emocions, no? I que, en el fons, aquestes plataformes el que busquen són clics, no? Llavors, clar, quan hi ha una informació que destaca per sobre la resta, és la que ens fa prestar-li més atenció, desgraciadament. Llavors, les fake news molts cops tenen un component, jo crec, d'espectacularitat, si vols, que fa que nosaltres li donem més importància per sobre de, doncs, una altra notícia sobre què ha passat avui a la guerra d'Iran, no? I ens anem a allò més concret, no sé, per exemple, sense anar més lluny, tot el tema d'Epstein, no? O sigui, el tema d'Epstein, hi ha uns fets que estan provats, però a partir d'aquests fets es genera molta altra, no vull dir informació, perquè, clar, si són fake news...
0: Clar, no acabaria de ser informació.
2: Donar-los la categoria d'informació les està elevant a una cosa que no són. Però es generen una sèrie de continguts que no són contrastats, no? I llavors aquí és on entra... Doncs tot el que t'estava explicant, el tema dels algoritmes, o mira, el cas més recent d'aquesta noia que va demanar l'eutanàsia, no? Fa molt poc, aquesta noia jove, Noelia es deia, que em sembla que tenia 25 anys, allò va generar una sèrie bueno, va generar molta tensió i és aquí el caldo de cultiu perfecte per a les fake news, no? Es deia, per exemple, que l'havien violat un grup de memes, no? Això era una fake news com una casa que després va ser desmentida. Sí que és veritat que sembla, segons ella, havia patit agressions, però no eren de menes ni venien d'un centre de menes, no? Llavors, clar, això es presenta així a Twitter o a Instagram, on sigui, i la gent clica en allò, no? Jo crec que és aquesta barreja de coses, no? Una mica el desplaçament dels mitjans tradicionals que exigien doncs, totes aquestes comprovacions per una altra manera de consumir les notícies que facilita doncs, aquest tipus de contingut que acaba fent mal, la veritat.
0: Clar, perquè tenim en compte que som, en certa manera, esclaus, no? No només d'aquests nous hàbits de consum, sinó també d'aquests algoritmes, d'aquests mecanismes que ens condueixen cap on els interessa, d'alguna manera, i que és difícil esquivar, al cap i a la fi, les fake news. Com ho hem d'afrontar? Com podem ser responsables davant d'aquest context, que imagino que és complicat, i també quin paper juguen, per exemple, les plataformes de fact-checking, de verificació?
2: Mira, jo aquí crec que hi ha un tema molt important, que has mencionat tu la paraula responsabilitat. No? Jo crec que, donat que aquesta situació genera molts de prejudicis, si vols després també en podem parlar, no? Prejudicis d'entrada molts cops a la democràcia, perquè moltes d'aquestes fake news tenen una funció política, però de vegades també generen doncs, desconfiança cap a institucions concretes. A un moment de molta alarma, doncs, quan va haver la pandèmia, quan va haver aquest, bueno, no sé com l'apagó, no sé com sí, diria en sí, català. Sí. Doncs en aquests moments d'una certa preocupació, també d'una certa histèria, no? Perquè jo recordo les primeres hores de l'apagó, és que no sé com es diria en català,
0: apagada.
2: A mi em van arribar moltes informacions absolutament esfereïdores, no? Que si era un atac de Rússia, que si tal. Val. Aquí jo crec que hi ha, òbviament, una qüestió d'identificar no tant qui és el responsable, sinó diferents graus de responsabilitat. Hi ha algú que crea aquesta fake news? No? A mi em van arribar, per exemple, WhatsApps, dient... La CNN acaba de dir que això és un atac de tal. Qui crea la fake news? Que hi ha algú que evidentment la crea amb una intenció determinada. Però també qui facilita la difusió, que són, òbviament, les plataformes, però també qui la comparteix a nivell de consumidor. O sigui, crec que nosaltres no som del tot innocents en la propagació de les fake news, no? Perquè nosaltres, si tenim la sospita de que allò potser no és cert i que contribueix a crear una alarma, doncs potser ens ho hem de pensar dues vegades abans de seguir propagant aquesta falsa notícia, no? És a dir, que jo crec que la responsabilitat, per suposat, no és igual, però no hi ha una responsabilitat única, no? I clar, tu em deies els fact-checkings. Bueno, jo crec que aquests mecanismes poden funcionar, però a mi el que m'agrada molt, no, és aquesta idea de la ment col·lectiva, no? Com funciona la Wikipedia? I això ho vaig dir una vegada a l'Economist, un article impressionant, que bàsicament deia, mira, és que a la gent el que li agrada és tenir raó, no? I a la Wikipedia, quan algú diu una cosa falsa, al cap de 10 minuts, algú l'ha corregit. I crec que nosaltres també, individualment, també podem ser fact-checkers. I això es veu molt a Twitter, no? A Twitter, molts cops, algú publica una cosa i a baix et surt. No sé si ho has vist alguna vegada, però a mi m'encanta, a baix et surt. Els usuaris han completat informació d'aquest post, d'aquesta notícia, no? Moltes vegades el que et diu és aquest vídeo l'ha creat la intel·ligència artificial. Mm-hmm. Per què? Perquè, clar, aquí, si vols, també podem parlar, i suposo que al fòrum sortirà, no? Que hi ha l'afegit ara, ja no de les fake news, sinó dels vídeos i les imatges falses, que encara ens desconcerten més, perquè fins ara admetíem que la paraula podia ser mentida. No? És a dir, bueno, tu llegeixes una cosa i dius, ho agafo amb pinces, no? Si m'estranya molt. Però és que ara hem d'agafar amb pinces també les imatges, no? I això des del punt de vista dels consumidors i des del punt de vista també de trobar la veritat col·lectivament no ens afegeix una complicació. Llavors, jo a la feina que fan aquestes empreses que s'hi dediquen, no? I que s'hi dediquen professionalment i que poden ser més o menys exitoses, també vull afegir el que podem fer tots col·lectivament, que de vegades és comprovar, no? Una dada i el lloc on es correspongui o que es facilite la participació dels que rebem aquesta comunicació i digui, això no és així, no? Això, aquí, aquesta imatge, per exemple, imatges, no?, de conflictes, no, això no és Iran, això és Canadà, això ho dic en referència a una imatge que es va popularitzar molt d'una noia cremant una foto d'una ayatolà, no?, que resulta que no era a Iran, no? I està bé saber-ho. I qui ho diu? Els consumidors d'aquesta imatge.
0: Clar, és interessant això que planteges, perquè ara sortia, no?, la intel·ligència artificial i els perills afegits que això suposa en la generació no només de notícies falses, sinó d'imatges i la dificultat que podem tenir de contrastar o... Bé, és veritat que sense intenció encara és més difícil, no? Però com a mínim saber quines eines tenim al nostre abast per poder-ho contrastar, no?
2: Sí, però jo et dic aquí, jo crec que també les plataformes mateixes poden donar-nos aquesta oportunitat de que algú que tingui informació millor doncs la pugui exposar i dir, mira, aquesta imatge no és certa o aquesta informació no es correspon amb el que... Llavors, jo crec molt en això, també, no? En que siguin els mateixos usuaris, els mateixos consumidors, perquè en són molts, clar, és que són milions de persones i entre aquestes milions de persones potser és deixar parlar als consumidors és la manera més fàcil de vegades, no?, de contrastar aquesta informació. A mi almenys això crec que és una bona eina, més enllà que no substitueix, per suposat, sancions a les plataformes, que no substitueix empreses més especialitzades, però que, clar, sempre hi ha un problema, no?, amb tot això, que és on totes aquestes mesures per a evitar, no?, la propagació de fake news i el dany que comporten, doncs totes aquestes mesures no puguin acabar sent, diguem, un perill per a la llibertat d'expressió, no?, que suposo que és el gran problema de legislar sobre aquest assumpte.
0: Clar, és complicat, no? Sempre diem que les lleis arriben més tard que la realitat, però imagino que en aquest cas es fa molt difícil. És tot un repte poder legislar en aquest àmbit.
2: Sobretot perquè, clar, què és una fake news? No? És que aquest és també és el problema, no? O sigui, una fake news, nosaltres podem donar una definició més o menys general, no? Està clar que la fake news té l'aparença d'una notícia i té una intenció d'influir, val? Però, clar, hi ha, diguem, altres figures, per dir-ho d'alguna manera, pròximes, però que no acaben de ser fake news. És a dir, moltes vegades, com diferenciem, per exemple, una fake news d'un ús parcial d'informació verdadera, un ús manipulador d'informació verdadera. Aquella informació no és falsa, no és fake, però potser és incompleta. Potser jo no et dono tota la informació i llavors crea, doncs, un biaix que acaba tenint un efecte similar a una fake news, no? És a dir, una distorsió de la realitat, però en aquest cas amb dades que són verdaderes. O com diferenciar una fake news de vegades de la propaganda, no?, que es pot permetre, diguem, una certa laxitud en relació a la veritat. No? És a dir, quan tu estàs tractant de canalitzar un missatge, doncs es pot permetre, no sé, una hipèrbole, per exemple, o com diferenciar les fake news d'una sàtira que no sigui molt explícita. Una sàtira no busca enganyar, busca, doncs, té un to humorístic, ridiculitzador, però que pot arribar a confondre. No? I llavors, clar, totes aquestes coses es barregen, que hi ha fake news que són molt, molt clares, no? Per exemple, doncs, aquestes notícies que vinculen les vacunes amb l'autisme. Doncs això està refutat científicament, molt ben refutat. I tu podries dir, o totes les notícies fake al voltant de doncs, les vacunes del Covid, no? Liderades pel moviment antivacuna, molt bé. Però Hi ha casos clars que no generen dubtes de que allò és una fake news i s'ha de tractar de limitar perquè a vegades generen efectes que són molt seriosos. Però al voltant tenim totes aquestes zones grises que, clar, per a mi la llibertat d'expressió és tremendament important, també des del punt de vista democràtic, no? I si volem, diguem, frenar les fake news, acabem censurant, doncs ho veig com, bueno, potser és matar, no?, mosques a canyonades. Sí.
0: Totalment. És un tema molt interessant, sí. Jael, i de ben segur que donarà molt de sí en aquest Fòrum Valors Mataró Europa el proper 5 de maig a Mataró. Però abans d'acabar, molt breument, deixem demanar-li si ens podem imaginar un internet sense fake news, o si això ja ha deixat de ser impossible. Ha deixat de ser possible, vaja.
2: Bueno, jo crec que ha deixat de ser... Jo crec que ha deixat de ser possible, bàsicament perquè... Saps què passa? Que de vegades només ens enterem que una cosa és una fake news amb posterioritat.
0: Clar.
2: No? I llavors, clar, hi ha fake news que són molt òbvies, no? Però n'hi ha d'altres que esdevenen òbvies passat el temps. Mira, ara es va publicar, i amb això acabaria, es va publicar fa poc al País un article basat en un article periodístic, però basat en un article científic, dient que tot el tema dels nens robats, no?, durant el franquisme, els bebès robats, doncs que no n'hi havia ni un. Clar, això és una cosa que ha generat uns rius de tinta i opinions i una preocupació, i hi ha gent que ha patit molt. Però al cap dels anys hem vist, i dic, o sigui, ho publicava el diari El País, que no és sospitós, que va ser un dels principals, no?, mitjans que va difondre casos d'aquestos, etc etc. Bueno, al cap de X anys rectifiquen. Amb això què fem? Era una fake news? No ho era? Se va convertir? Ho era des del principi? Hi havia intenció de manipular? Saps? Llavors, un internet net de tots aquests casos crec que és impossible. O sigui que ens haurem de conviure amb això.
0: I aprendre a fer-ho. Jael Caralt, doctora en Filosofia i professora de Filosofia Política de la Universitat Pompeu Fabra, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Ha passat molt ràpid, però per sort la gent que ens escolta té una nova oportunitat per parlar sobre aquesta qüestió i per escoltar reflexions com les seves el proper 5 de maig al foyer del Tecnocampus de Mataró en la tercera edició del Fòrum Valors Mataró Europa. Jael Caralt, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada. És moment de saber què destaca d'aquesta entrevista Carles Bancs. Carles, quina sobrellat?
1: En vull destacar que ha dit que nosaltres no som innocents en la propagació de les fake news, i per això em sembla que és molt important que s'eduqui a les noves generacions a saber discernir correctament en aquest àmbit.
0: És el sobrellat de Carles Bancs. Moltíssimes gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.

0: una vegada al mes sortint de l'estudi, com a mínim mentalment, i ho fem per conèixer la natura que ens envolta i en concret alguns santuaris naturals, com sempre ben acompanyats de Josep Gordi. Com estàs? Com anem?
1: Molt bé, content d'estar aquí amb vosaltres.
0: Igualment. Cap on ens portes avui?
1: Avui us proposo viatjar fins als ports, que és una de les zones més meridionals de Catalunya.
0: Què té de particular aquesta zona?
1: Els ports és un territori que s'estén entre les comarques catalanes de la Terra Alta i el Montsià, però que també té continuïtat més enllà, és a dir, per la província de Terol, a l'Aragó, i per la de Castelló, al País Valencià. Alguns qualifiquen aquest espai com el Yellowstone català, és a dir, un territori molt curiós.
0: Per tant, el comparen amb el primer parc nacional dels Estats Units. Com és això?
1: Per l'extensió. Perquè, tot i que no és comparable l'extensió del parc americà amb aquesta zona, és un territori molt despoblat i, per tant, poc aprofitat econòmicament avui en dia i, en conseqüència, ha deixat força la seva dinàmica natural. Per tant, és un espai, diríem, molt salvatge, i d'aquí aquesta comparació. D'altra part, també, com Yellowstone, està sotmès al risc del foc, dels incendis, i en les darreres dècades s'han produït importants incendis en aquesta zona.
0: Això sembla que no ens en salvarem pas, eh? Imagino, Josep, que la diversitat paisatgística deu ser ben notable.
1: Evidentment, la diversitat ve marcada per l'altitud. Pensa que el cim més alt és el Caro, a 1.441 metres, i el punt més meridional, l'embassament d'Ulldecona, està a 476 metres d'altitud. I si tenim present les orientacions dels vessants, la diversitat encara és molt gran. Per tant, podem passar dels boscos d'Alzinar fins i tot a la Fageda.
0: Carai, i posem una mica de música, aquest trajecte que estem fent?
1: Sí, i us proposo escoltar una veu de les Terres de l'Ebre, la Montse Castellà, que és tortosina i que té una llarga trajectòria com a cantautora, i us proposo escoltar la cançó Som aquí.

0: Josep, els ports són un parc natural, també?
1: Evidentment, és un parc natural, però són moltes més altres coses. Per exemple, hi ha una reserva natural parcial que correspon a la zona de Vallcaneres, on es localitza la Fageda del Retaule i el Faig Pare. També existeix un refugi de fauna salvatge, situat a la zona dels Estrets, i també hi ha una reserva nacional de caça, creada el 1966, i que té com a estrella la cabra ibèrica. Com a curiositat, dir que les cabres que tenim a Montserrat provenen d'aquesta reserva, dels ports.
0: Com és que estem parlant dels ports com a santuari natural?
1: Primer, perquè és un territori aïllat, despoblat, salvatge, i tot això ens porta a la vivència de la solitud, de la tranquil·litat, de la pau, i també perquè existeix en aquest territori el santuari de Fontcalda, que és un espai on viure els lligams entre natura i espiritualitat.
0: Imagino que hi ha indrets especials per sentir aquests vincles interiors amb la terra, no?
1: Evidentment, Jo, l'espai més magnífic i isolat és el Barranc de la Fou. És un territori que us convido a passejar i que arrenca del pantà d'Ulldecona i finalitza, per mi, un bon lloc, un bon acabament, és a la Fageda del Retaule.
0: Ja n'has parlat, aquesta fageda, Què té d'especial la Fageda del Retaule?
1: Doncs és la fageda més meridional del continent europeu. Per tant, és com una raresa biogeogràfica, al mig d'un massís eminentment mediterrani, trobar-te doncs aquest petit rodal de faixos i un faig espectacular com és el Faig Pare.
0: Com és aquest Faig Pare?
1: Doncs és entremig d'aquesta fageda, evidentment amb un vessant obac, el Faig Pare és un arbre inconfusible, ja que bona part de les seves arrels estan al descobert. Per tant, és una arbre que està sota una petita inclinació i que permet això, visualitzar les arrels, i això li dona un caràcter molt, molt curiós. També té unes branques molt tortuoses en forma de canelobra i, per tant, quan ets davant seu, ets com si fossis davant d'un fort i ancià guerrer que es manté dempeus, lligat a la vida, ancorat a la terra, i que encara manté la seva vitalitat, altivesa i orgull. No? Jo sempre m'agrada parlar dels arbres monumentals com si fossin grans personatges, com si fossin vells, dels quals podem aprendre molt. Per cert, fa poc va caure una de les seves branques principals com a resultat d'una de les fortes ventades que hem patit aquest hivern. I els tècnics del parc van decidir deixar la branca a terra per visualitzar que estem davant d'un arbre vell, d'una d'edat avançada, i que, per tant, doncs, fràgil i vulnerable, i que també admirem de l'arbre allò que s'ha trencat. No només el caràcter majestuós que té, sinó també tots els elements que han anat caient com a resultat del pas dels anys. Per tant, altament recomanable la fageda, l'arbre i un espai, com que està en un mar totalment isolat i que per arribar-hi has de caminar, doncs un espai on establir aquests lligams amb la terra de forma molt contundent.
0: Avui hem passejat pels ports, t'he de dir que estava mirant fotos del Faig Pare i és impressionant.
1: És impressionant.
0: Ja en imatges, imagino que en persona encara més. Amb quina música tancarem?
1: Doncs tornarem, com que som temps de primavera, no? Doncs acabem amb una música festiva, altra vegada amb un grup d'aquestes Terres de l'Ebre, el Quico, el Cèlio i el Munt de Ferreries, i una de les seves jotes més famoses, de Roquetes Vinc, de Roquetes Baixo.
0: Josep Gordi, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
1: A vosaltres.

0: Entras en este libro, te crees que vas a encontrar reproche, lo que encuentras es que te miras de frente y te ves con la otra persona porque está totalmente humanizada esta historia, que es una historia de amor y de esperanza de una madre a su hijo, pero a partir de que se abre para los demás, es una carta universal para el mundo.
1: Amor i esperança, una carta universal, tot això és només una petita part del que trobareu a Les cicatrices del colonialisme en Àfrica. És el llibre de Guillermina Mecuy, que acaba de publicar l'editorial Espasa i del que avui hem pogut parlar, Valors a l'alça. Guillermina Mecuy, un placer haver compartit aquests minuts amb vostè. Moltíssimes gràcies i enhorabuena.
0: Muchísimas gracias.
1: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
2: El flamenc era present a Catalunya al segle XIX i s'hi han escrit i cantat cobles en caló català, la llengua dels gitanos catalans. Aquests dos fets els explica Rafel Vallbona al seu darrer llibre Catalunya Flamenca, per demostrar que el flamenc és una música pròpia de Catalunya. El primer espectacle d'aquest art, provinent del sud d'Espanya, es va fer el 1827 amb l'estrena de La Gitanilla al Teatre Principal de Barcelona. L'antropòleg Martí Marfà diu que els gitanos catalans del tombant del segle XX eren persones grans i desconeixien el castellà i per això cantaven en català. I l'escriptor i dramaturg Juli Valmitjana va incloure tres d'aquestes cobles a la seva novel·la Sota Montjuïc el 1908. A Barcelona, el flamenc va tenir el màxim esplendor entre les dues exposicions universals i fins a la Guerra Civil. Era un art interclassista, i es diu que molts senyoritos, després de la funció del Liceu, anaven a veure flamenc en alguns dels molts locals que hi havia a la ciutat. La guerra va trencar la relació de Catalunya amb el flamenc i el franquisme se'n va apropiar per intentar reduir-lo a una expressió folklòrica i nacionalista per crear un relat cultural. D'aquí es va generar l'antiflamenquisme que encara perdura en alguns àmbits culturals catalans. Vallbona cita tres generacions de flamencs catalans de després de la guerra. La de les grans bailaores de pur sentiment, com Carmen Amaya i la Chunga, la del renaixement del flamenc un cop mort Franco, amb les fusions musicals que van fer Lola i Manuel, Camarón, Maite Martín, Chicuelo, Miquel Poveda i Duquenque, entre altres. I la de les joves avantguàrdies que no tenen por a experimentar sense complexos, en la que ubica Queralt Lahoz i Rosalía. Tot plegat sense oblidar en l'èxit actual de la música flamenca, el paper de les penyes, el de les casets de benzinera de Los Chichos i Los Chunguitos, a Ricardo Romero i el seu tocadiscos flamenco i a Luis Cabrera, fundador del taller de músics. Tampoc hi falta l'eterna discussió entre els orígens de la rumba, si va ser Peret o el Pescaïlla, el seu creador. Vallbona considera que la rumba va renéixer pels Jocs Olímpics de Barcelona perquè el públic la va aclamar com l'autèntica música de la ciutat comtal. Catalunya Flamenca és una crònica, un assaig i un dietari que serveix a Vallbona per endreçar, contextualitzar i divulgar la història del flamenc a Catalunya. L'autor barreja dades objectives i vivències personals i crea un relat amè i àgil en el qual molts lectors poden trobar referents i memòria. Aquest llibre és, com diu Luis Cabrera, una declaració d'amor al flamenc.
1: I fins aquí el Valors a l'alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iBooks i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però això sí, amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
3: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Comprar un habitatge usat a Sant Cugat costa de mitjana 584.000 euros. Llogar-lo, 1.427 euros al mes. El salari de referència que fixa l'àrea metropolitana de Barcelona per garantir una vida digna se situa al voltant dels 1.528 euros mensuals per al conjunt de la metròpolis i s'enfila fins als prop de 1.900 per a una persona sola a Barcelona. A Sant Cugat, on el cost de l'habitatge és significativament més alt, aquest llindar se situaria per sobre dels 2.100 euros mensuals. La comparació és clara. Per qui viu de lloguer sense compartir despeses, el cost de l'habitatge absorbeix pràcticament tot aquest salari de referència. El problema no és tant la manca d'ingressos agregats com la seva distribució. Sant Cugat és un dels municipis amb la renda per llar més alta de Catalunya, però aquesta riquesa no es reparteix de manera uniforme. En aquest context, l'habitatge ha deixat de ser una despesa assumible per a moltes llars i s'ha convertit en un factor central de pressió econòmica. I Sant Cugat se situa en la cinquena posició del rànquing de municipis de Catalunya de més de 1.000 habitants, amb el nivell de renda per càpita més elevada, amb 30.434 euros l'any 2023, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Al capdavant s'hi ha situat per primera vegada l'Ella, amb 35.425 euros, seguida de Matadepera, que cau a la segona posició. I el Teatre Auditori Emma Vilarasau ha acollit aquest dijous la celebració del Dia de les Esquadres 2026, una jornada que ha servit per reconèixer la tasca dels agents dels Mossos d'Esquadra, de les àrees bàsiques policials de Sant Cugat i de Rubí i Castellbisbal durant el darrer any. I l'activitat de la bugaderia industrial F. Papiol a la Floresta està causant molèsties als seus veïns des del passat mes de setembre. Així ho han denunciat al Consell de Barri, celebrat aquest dimecres al Centre Social i Sanitari. Diversos veïns s'han queixat del soroll constant que produeix aquesta empresa, tant per culpa de la maquinària com pels generadors que ho mantenen en funcionament des de ben aviat al matí i fins al vespre. Comencen entre les 5 i les 6 del matí i acaben entre les 7 i les 8 del vespre, de dilluns a diumenge, sigui Nadal, Setmana Santa o el dia que sigui, ha explicat Marta Artigas, una de les veïnes afectades. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar en connexió i iniciar un nou viatge per la màquina del temps. Una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa al llunyà octubre de 1993. Algú va dir: la música no arregla la vida, però sí que la millora. D'això n'estem convençuts i, a més, la seleccionem junts.
2: Hola, Albert. M'agradaria escoltar el GTM de la Jane Birkin.
1: Ah, però aquesta és una cançó amb molta història que resumirem tot seguit per als més joves que potser no la coneguin. La cançó, en el seu moment, 1969, va ser prohibida a diverses emissores de ràdio europees per la seva lletra suggerent i, sobretot, per als gemecs explícits de la part final. A Espanya, els censors no van captar l'intenció i van permetre la publicació del disc. I quan ja pràcticament tothom coneixia la cançó, es van donar compte del seu error, entre cometes, i el van retirar, amb la qual cosa van convertir la cançó en mítica i molt més famosa que si no l'haguessin prohibit. A més, a Catalunya la gent es buscava la vida i comprava el disc a Andorra o a Perpinyà. El GTM van omplir, podríem traduir-ho més o menys tot, i que és una frase molt francesa, com: t'estimo, jo tampoc. Sí, la va gravar Jane Birkin en Serge Gainsbourg, però hi ha un antecedent. Anteriorment, el mateix autor de la cançó, Serge Gainsbourg, la va gravar amb Brigitte Bardot. Però diuen que, a l'acabar la gravació i escoltar-la en el mateix estudi, la Brigitte va dir que allò no volia que es publiqués, que era una marranada i que no estava d'acord. I, curiosament, uns 30 anys més tard, amagada en algun recopilatori d'aquells de 100 grandes èxitos, es va publicar aquella versió de Serge Gainsbourg amb la musa eròtica del cinema francès dels 60, Brigitte Bardot. Escoltem un fragment? Oh, yeah.

Segons sembla, en principi, Serge Gainsbourg era de Brigitte Bardot, a qui estava molt enamorat. I la llegenda diu que mentre la gravaven s'estaven masturbant ells dos. Però en realitat Serge només va estar 3 mesos amb Brigitte. Després, amb Jane Birkin, van viure un amor molt apassionat. Van estar junts 12 anys. 12 anys molt intensos. Quan van començar a estar junts, ella tenia 22 anys i ell 40. Sí, es portaven 18 anys de diferència. Jane i Serge es van separar el 1980. Jane Birkin havia nascut a Londres i va morir als 76 anys, a París, el 2023. Serge Gainsbourg va viure menys. Va morir a París també el 1991, amb 62 anys. La cançó suggereix una relació física sense compromís, una relació emocional. Juga amb l'ambigüitat amorosa i la sensualitat. Vol fer veure un amant apassionat i un altre més desenganxat o irònic. Però no sabeu, en plena època franquista, quin morbo donava poder-la escoltar i ballar a la majoria de discoteques que havien aconseguit el disc prohibit. Oh, allò era una sensació irrepetible.

0: l'històric GTM van omplir, que com no podia ser d'una altra manera, es va publicar l'any 69, un any especialment a l'altre. Sí, sí, sí.
1: Escoltes Cocodril Club.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya.
0: Això és Cocodril Club.
1: Andorra i les Balears. Gràcies, Montse, bonica, Montse Llosa. Ei! Sí, sortim per la FM, però algunes d'elles també emeten el programa en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Perquè no perdis la sintonia, perquè potser tens una tele a prop, però no tens un transistor, una paraula malauradament en desús. Tan feliços que ens havien fet els transistors, eh? Gràcies, sempre, per tornar a la ràdio. Recorda que pots escoltar en diferit els últims programes emesos, per exemple, a les plataformes iVox.com, també a YouTube, a Apple, a Amazon Music, entre d'altres. Així, quan et vingui de gust, quan et vagi bé, quan et deixin tranquil o tranquil·la, pots escoltar-los íntegrament o per fragments o descarregar el programa i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que el mar o la muntanya, el coco t'acompanya. Suposo que si tens una certa edat, si ets un cocodril dels autèntics, has reconegut aquesta música, però amb una versió així maquinera, oi? Que es va fer als anys 90, bueno, que tenia la seva gràcia. Sí, era la sintonia de Bonanza, una sèrie de televisió que va tenir un gran impacte comercial. És clar que en aquell temps només hi havia una tele, i en blanc i negre, i per tant tot el que sortia per aquella petita pantalla tenia una gran audiència. Però Bonanza va ser realment especial davant d'altres sèries, eh? Era una sèrie d'Estats Units que es va emetre durant 14 temporades, des de 1959, que es va estrenar en el món, fins al gener de 1973. I si tens nostàlgia, si vols comprovar si encara sents les mateixes pessigolles al veure Bonanza, tots els seus episodis estan disponibles. Jo no sé si ara m'agradaria com quan era un nen. Potser abans érem més ingenus? No sé, deixo la pregunta a l'aire. Però com que ja estem en el nostre espai de les versions, atenció, perquè la que ve avui no la coneixia ni jo, i em va sobtar agradablement. Primer escoltem la sintonia original de capçalera de la sèrie, de cada episodi, que dura només 30 segons, però que jo crec que per la seva època era molt moderna.

0: Josep Guardiola, Pepe Ucha, per a los amigos que deien aleshores, no? El nostre crooner. M'ha agradat molt, gràcies, Miquel Sege. Vaig treballar en escenaris i a la ràdio amb en Josep, era un personatge fantàstic que sempre et feia riure i et feia sentir bé, i no coneixia aquesta versió que va fer el 1963 del Bonanza, però és que a més cantat, perquè com heu pogut comprovar, la sintonia original era instrumental. Ara, per mi em resulta indispensable el recordar Bonanza, recordar també el gran Chiquito de la Calzada.
1: Este caballo viene de Bonanza.
0: Ai, està entrant i en vinil a 33 evolucions per minut. Una miqueta fregit, perquè el deuria posar molt quan me'l vaig comprar el 1975. És Dark Garfunkel, en solitari, vol dir, sense Paul Simon. Els dos han fet carreres en solitari, ha tingut més èxit Paul Simon i més cançons, però Garfunkel en va fer algunes de notables.

en aquesta el seu company de tota la vida l'ajudava a cantar. Li feia els cors. Ai, Little Town.

My Little Town, el meu petit poble. Avui faré una excepció amb la meva especial del dia i en lloc d'una seran tres. És que, esclar, remenant per als racons més allunyats de la meva discoteca, aquells que estan plens de teranyines, he localitzat aquest àlbum d'Art Garfunkel de 1975. I com a mínim hi ha tres que m'agradaria compartir amb vosaltres, ja que tinc el disc a mà. L'altre és una balada amb un títol preciós. I only have eyes for you. És a dir, només tinc ulls per tu. I tu ja ho saps, però m'agrada recordar-t'ho. I encara més amb música.

Aquest és un clar exemple d'aquelles bones cançons que intentem evitar que es perdin com les llàgrimes a la pluja. I only have eyes for you, només tinc ulls per tu. Mentre l'estava escoltant ara, se m'acaba d'acudir una idea per un espai nou aquí al programa. Em podries dir quina és per tu la balada preferida per ballar-la amb la persona desitjada? És a dir, digue'm un lent, un. No per escoltar. Bueno, per escoltar, però sobretot per ballar. Digue'm-ho aquí a Cocodril Club, tot junt. cocodrilclub@gmail.com. Però t'he parlat que compartiríem tres cançons d'aquest àlbum. Hauríem de posar la que li donava títol genèric, Breakaway, Escapada.

Breakaway. Fly across your ocean. Escapada. Breakaway. Alguna vegada has pensat en escapar-te i deixar-ho tot penjat? El treball, els costums, les persones que t'envolten. Has pensat alguna vegada en fotre el camp? I potser sense avisar? I passar de tot? Sí o no? Ah, potser ho has fet. Explica-m'ho. Breakaway, no em direu que no sonava la de maca, eh? Avui, un petit recitalillo d'Art Garfunkel en solitari des del seu àlbum Breakaway del 1975. Ell va néixer a Nova York el 1941, però és que a l'escoltar Art Garfunkel m'han entrat moltes ganes d'escoltar el seu soci de tota la vida, Paul Simon, que ha triomfat en solitari més que Art i ha tingut més cançons d'èxit. A mi m'agraden moltes de Paul Simon, però especialment aquesta que està entrant de quan li va donar per als ritmes africans calents, Late in the Evening, que desitjo que també t'agradi molt a tu, que t'enviï energia de la positiva, bon rotllo, sí, podria ser una cançó per al nostre espai del bon rotllo.

Late in the evening. Tard al vespre. Paul Simon. En el teu coco. 1980. Per cert, que en el programa anterior vaig compartir amb vosaltres dues cançons curioses sobre la primavera, una que estava en contra i una altra que estava a favor, però em vaig oblidar la meva cançó preferida sobre la primavera. Aquesta meravella del gran Franco a teatre.

Bueno, ja sabeu que Franco Baciato ha estat sempre la meva debilitat. Estic molt content perquè molta gent, molts oients i fins i tot molts amics personals el van descobrir perquè jo els hi parlava d'ell i els hi deia que era l'artista per al que no m'havia importat fer més quilòmetres per tal de poder-lo veure de prop, de veure'l en directe, no? Però hi ha una cançó del mateix àlbum de Despertar en Primavera, que aquesta és bastant coneguda, que em sembla preciosa i que va passar directament a l'oblit. Quan va sortir el 1986, jo la vaig posar bastant per la ràdio, però després no me l'heu demanat mai, és Nòmades. Nòmades.

0: T'ha agradat recordar-la o potser descobrir-la? Sí, és de l'àlbum que Franco Battiato va publicar el 1986, que es diu Nòmades. I no hi ha dos sin tres. Per cert, que hi ha un quintet de quatre bons músics i un cantant de Sicília, com Franco Battiato, que li estan fent un homenatge per tot Espanya i que concretament a Catalunya van actuar a l'Hospitalet de Llobregat fa poc.
1: Un viento a 30 grados bajo cero barría las desiertas avenidas y los campanarios.
0: Mai l'havíem trobat a faltar tant.
1: A ráfagas heladas de metralla.
0: Perquè, com sabeu, ja no està entre nosaltres, però segurament ha trobat aquell centre de gravetat permanente que ell buscava. Franco Battiato va néixer a Riposto el 1945 i va marxar al seu poble, a Milo, al maig de 2021.

0: Batia Tot Forever. Des de la perspectiva, n'hi haps que... Algú va dir, tot passa, ningú té alguna cosa per sempre. Així és com hem de viure.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Y por supuesto vi la película en su momento. Fantástico, gracias. Que sepas que tu tiempo y tu largo recorrido siguen siendo muy importantes para muchas personas. Hace muy poco que ha fallecido Gino Paoli, el creador de la canción italiana Sapore di Sale. Podrías ponerla. Sí, María Remedios, hace poco dedicamos un buen rato en el programa a escuchar algunos de sus éxitos más importantes. Y no tan solo hablar de él, sino hablar con él, porque recuperamos un fragmento de una entrevista que le pudimos hacer personalmente en el programa. Diu, Sapore di Sale me recuerda qué joven he sido, como tantas otras canciones de esa época. Escuchaba indistintamente música italiana, francesa e inglesa e incluso alemana, como el famoso Sac Wagon. Gracias, repito, y mi más afectuoso saludo, María Remedios Villar de Sant Cugat. Home, ara feia temps que no sortia el Sac Wagon, original de 1960, però en els primers anys de programa era molt freqüent. Va ser un one hit wonder d'un senyor, que sí, que canta en alemany, però no era alemany, Camilo Felgen, nascut el 1980, que va morir el 2005 amb 84 anys. Era cantant, locutor de Radio Luxembourg i presentador molt, molt popular en els àmbits de parla alemanya. Ell va representar Eurovisió per Luxemburg el 1960 i el 1962. Aquí només el coneixíem per aquest Sac Wagon, Di Porqué, que més que una cançó cantada és una cançó recitada, però que va agradar moltíssima gent. Però aquest senyor, Camilo Felgen, va escriure més de 2.000 cançons. En els últims anys de la seva vida, portava una boutique de vestits de núvia amb la seva dona.
1: Nachts geh ich dahin. Ich bin allein und frag warum. Die Tage gehen mir nicht aus dem Sinn. Und ich frag mich, warum? Du gingst fort, wohin? Ich rief dich oft, doch du bliebst stumm. Du fühlst es nicht, wie einsam ich bin. Und ich frag mich, warum? Sag, warum?

0: ja.
1: Das wäre schön. Bei dir zu sein. Mit dir zu gehen.
0: Doch ich bin einsam. Bin immer einsam. Und ich frag mich, warum? Sag, warum?
2: Sag, warum, 1960, el senyor Camilo Felgen, nascut a Luxemburg. Què tal, com estàs, Coco? Ei, estàs a la ràdio. I al seu màgic món de sensacions. No et preocupis absolutament de res. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. I a més, molt sovint ens confirmen molts oients que porten amb nosaltres des dels inicis, però també molts d'altres ens diuen que s'hi van incorporant. Un dels veterans és l'amic Joan Usart, cantautor, també, a banda d'oient del programa, de Manlleu, que diu: Albert, aquesta setmana he vist l'extraordinari concert que el dia 14 de novembre de 2006 varen fer a Dublín en Mark Knopfler i la Emily O'Hara.

Tot el concert és perfecte, tant per la tria de les cançons com per l'execució dels músics. L'última cançó dels Bisus va ser Why Worry, que van brodar en Mark Knopfler i la Emmylou Harris, que m'agradaria compartir amb els Cocos. Doncs amb molt de gust, i sonarà per primera vegada.

0: En directe, Marc Knopfler i Emilio Harris.
1: Why worry?
0: Why worry? Per què preocupar-se? Bueno, jo vaig conèixer abans Emilio Harris que Marc Knopfler, que aquí no ha sigut mai molt famosa, però vaig tenir la sort d'escoltar aquells meravellosos programes musicals d'autor que es feien als anys 70 a les emissores de Barcelona, com per exemple el de Rafael Túria o el de José María Pallardó, que uns anys més tard van ser col·laboradors de luxe d'aquest programa del Cocodril. Emilio Harris, a més, si se'm permet, em va semblar, quan la vaig descobrir, tan guapa. Nascuda a Alabama el 1947, Marc Knopfler va néixer dos anys més tard, a Glasgow. I de moment ens quedem amb una proposta que des de Sant Celoni, que és un poble que a mi em cau molt, molt bé i que hi he anat moltes vegades, salutacions, cocos de Sant Celoni, ens escriu i escolta Quim Albiol, que diu, et demano reserva índia dels Riders. Em recorda les festes particulars dels anys 70, quan jo feia del Capone. Ah, tu també. El Capone i els discos. Bueno, aquest va ser un èxit de 1971, un One Hit Wonder dels Riders, l'únic tema seu conegut aquí, i que és un lament sobre el patiment dels nadius americans i la pèrdua de les seves terres. Se centra en el trasllat a la força, el trasllat a la força de la nació Cherokee. Una cançó original del 59, que el 71 va ser èxit amb els Riders. No perdis la sintonia, Cocodril.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Comprar un habitatge usat a Sant Cugat costa de mitjana 584.000 euros. Llogar-lo, 1.427 euros al mes. El salari de referència que fixa l'àrea metropolitana de Barcelona per garantir una vida digna se situa al voltant dels 1.528 euros mensuals per al conjunt de la metròpolis i s'enfila fins als prop de 1.900 per a una persona sola a Barcelona. A Sant Cugat, on el cost de l'habitatge és significativament més alt, aquest llindar se situaria per sobre dels 2.100 euros mensuals. La comparació és clara. Per qui viu de lloguer sense compartir despeses, el cost de l'habitatge absorbeix pràcticament tot aquest salari de referència. El problema no és tant la manca d'ingressos agregats com la seva distribució. Sant Cugat és un dels municipis amb la renda per llar més alta de Catalunya, però aquesta riquesa no es reparteix de manera uniforme. En aquest context, l'habitatge ha deixat de ser una despesa assumible per a moltes llars i s'ha convertit en un factor central de pressió econòmica. I Sant Cugat se situa en la cinquena posició del rànquing de municipis de Catalunya de més de 1.000 habitants, amb el nivell de renda per càpita més elevada, amb 30.434 euros l'any 2023, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Al capdavant s'hi ha situat per primera vegada Lleida, amb 35.425 euros, seguida de Mata de Pera, que cau a la segona posició. I el Teatre Auditori Emma Vilarasau ha acollit aquest dijous la celebració del Dia de les Esquadres 2026, una jornada que ha servit per reconèixer la tasca dels agents dels Mossos d'Esquadra, de les àrees bàsiques policials de Sant Cugat i de Rubí i Castellbisbal durant el darrer any. I l'activitat de la bugaderia industrial F. Papiol a la Floresta està causant molèsties als seus veïns des del passat mes de setembre. Així ho han denunciat al Consell de Barri, celebrat aquest dimecres al Centre Social i Sanitari. Diversos veïns s'han queixat del soroll constant que produeix aquesta empresa, tant per culpa de la maquinària com pels generadors que ho mantenen en funcionament des de ben aviat al matí i fins al vespre. Comencen entre les 5 i les 6 del matí i acaben entre les 7 i les 8 del vespre, de dilluns a diumenge, sigui Nadal, Setmana Santa o el dia que sigui, ha explicat Marta Artigas, una de les veïnes afectades. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
3: Què tal, Coco? Com ho portes, això? Nosaltres intentant, com sempre, acariciar la teva memòria. Per cert, que algú va dir... Culte no és aquell que llegeix més llibres. Culte és aquell que és capaç d'escoltar a l'altre. Aquí sempre t'escoltem a tu. Perquè això... Això ho fem junts.
4: Albert, voldria escoltar una cançó de Bob Seger que es diu We Got Tonight.

Sí, aquesta és una balada amb molta força i feta per un roquer que ens encanta quan està marxós. Però aquest va ser un dels temes més emblemàtics de la seva carrera. We've Got Tonight. Tenim la nit. Bob Seger. Una cançó que també van versionar, a qui ens agrada jugar amb les versions, Kenny Rogers amb Sheena Houston.

en Kenny Rogers. Sabeu que als Estats Units tradicionalment hi havia llistes de supervendes country separades de les llistes de supervendes pop? Doncs Kenny Rogers va ser el primer artista de country que també formava part dels primers llocs de les llistes d'èxits pop. Havia nascut a Texas el 1938 i va morir a Georgia el 2020. Aquí estava cantant en Sheena Houston, però a l'escoltar-los no pensava, jo havia conegut també una altra versió, potser en castellà. Doncs efectivament, la mateixa Sheena Houston va publicar la mateixa cançó amb el nostre amic Diango.

0: Diango, nascut a Barcelona, que ara té 86 anys. Abans, Bob Seger, que ara en té 80, nascut a Detroit, a Michigan. La Noche y Tú va ser la seva adaptació al castellà d'aquest We've Got Tonight que ens demanava l'amable comunicant del contestador automàtic. Per cert, quin és el teu lent preferit per ballar?
1: Es que no ves que t'estoy queriendo.
0: Els Cocos som d'una generació que tant a les festes particulars com a les discoteques hi havia un, dos o tres passis de lents que facilitaven el contacte, la coneixença i alguna cosa més a vegades. I hi ha gent que no els ha oblidat mai. Però quin seria el teu lent preferit per ballar amb la persona que desitges? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com i compartirem segur balades d'or. Sina Houston va gravar aquesta cançó en un àlbum amb un títol molt maco, Todo me recuerda a ti. Ella és d'Escòcia, que ara té 66 anys, però la recordem també, si em permeteu, amb aquest tema. Que sovint he punxat també a les meves sessions de ball i agrada molt. També el va fer en castellà. És de la banda sonora original de la pel·lícula De 9 a 5, Cómo eliminar a su jefe.

0: The Morning Train, el primer tren, d'una banda sonora d'una pel·lícula del 1980 que internacionalment es va dir de 9 a 5, de 9 a 5, perquè era l'horari estàndard de les oficines a Estats Units, no? Sí, a les 5 ja poden fer la seva vida. Això aquí encara no ho hem après, eh? Però, com sempre, el que sí que han après aquí és canviar els títols de les pel·lícules, potser pensant que seria més comercial dir-li Cómo eliminar a su jefe. El record per Sheena Easton, perquè aquí, ja ho veus, ja ho sents, procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. Això és...
1: Això és...
0: Sisplau, Montse.
1: Cocodril Club.
0: Gràcies.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Sí, un programa Revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock, fet com els programes d'abans, d'aquella ràdio que tant t'agradava, i que emeten arreu de Catalunya, Andorra i també a les Balears. 125 emissores a través de l'AFM, algunes d'elles en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT, en diferents dies i horaris. Pots recuperar els últims programes emesos a la majoria de webs d'aquestes emissores i també a iVox.com, o si prefereixes a YouTube, a Amazon Music, Apple, iTunes... No perdis la sintonia. I si aquí al club t'hi trobes a gust, fes-me un favor, home. O dona. Digue-ho als teus amics. Per participar, sisplau, per correu electrònic aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet la Susi Guerrero, que ens diu: hola, Albert i equip, moltes felicitats pels vostres treballats i merescuts 32 anys de programa. Una gran salutació des dels meus estimats 17230 Palamós i 17252 Calonja. Suposo que són els codis postals. Un plaer escoltar-vos cada dia. M'agradaria la cançó de Sau, Nena, estic boig per tu. Em recorda que tornar a ser feliç és possible. I tant! Només és qüestió de proposar-s'ho. Clar, que la sort intervé, i també altres persones que tens al teu voltant, i l'etcètera de les coses. Però el principal és que tu estiguis disposada a ser feliç. Diu, vaig llegir en algun lloc que aquesta cançó es va fer a la Lluna. No, no es va fer a la Lluna. Voldràs dir Susi. Que està dedicada a la Lluna. Sí, però també es pot interpretar, com vulguis, que és una cançó d'amor, no? És que és una cançó amb molta història. Una de les paraules que diuen, reflexada, era incorrecta en català. S'hauria d'haver dit reflectida. Però Carles Sabater i Pep Sala, els meus amics de Sau, la van acabar de fer a Tremp durant una nit en la que estaven amb uns amics periodistes. També hi va col·laborar en Joan Capdevila. L'estrofa, quan no hi siguis al matí, les llàgrimes es perden entre la pluja que caurà avui. Pep Sala, en una entrevista, va confessar que està inspirada en un fragment de la pel·li Blade Runner, quan diu, tots aquests moments es perdran en el temps com llàgrimes en la pluja. Estava pensant que podríem recuperar el tema d'amor de Blade Runner, perquè és molt maca. La música és d'Evangelis.

Aquest és el tema d'amor de la pel·lícula Blade Runner, pel·lícula estrenada el 1982, dirigida per Ridley Scott, que tenia Harrison Ford, el nostre Indiana Jones, de protagonista. Sí, era una pel·li de ciència-ficció, una versió futurista de Los Angeles, però fixeu-vos que l'any 82 aquesta visió futurista de L.A. de Los Angeles es situava al novembre del 2019. I ja ha passat. Això és com una de les entregues de Regreso al Futuro que es situava, em sembla que el 2012, i també ja l'hem viscut. Bueno, però que l'estàvem escoltant perquè la Susi Guerrero, de Palamós i de Calonja, ens ha demanat el Boig per tu de Sau, que per molta gent és molt més que una cançó, és tot un himne, no? I, bueno, per allò de lligar les coses, perquè som de la vella escola de ràdio, Pep Sala va confessar que estava inspirada una frase, un pàrraf de la lletra en un fragment d'aquesta pel·li Blade Runner, no? Quan no hi siguis al matí, les llàgrimes es perdaran entre la pluja que caurà avui. Molt semblant a la frase que es diu a la pel·lícula. Tots aquests moments es perdran en el temps com llàgrimes en la pluja. Bueno, i el Boig per tu, que no la volien incloure en cap àlbum perquè Sau anaven de rockers i els de la casa de discos van dir, home, no, que això no és per vosaltres, doncs, fixeu-vos quina clarividència, es va convertir en l'èxit més important d'ells i el més versionat. El va versionar, per exemple, Diango, que escoltàvem abans, Josep Carreras, i en un homenatge també Luz Casal.

l'amic Carles Sabater, actor, cantant de Sau, amb el que vam compartir tantes aventures. Havia nascut a Barcelona el 1962 i se'n va anar molt jove, des de Vilafranca del Penedès, al febrer de 1999.

0: pots per tu, que segons sembla està dedicada a la Lluna, però que pot estar dedicada a una persona, si tu vols. Pots per tu.
1: Pots per tu.
0: Ja saps que algunes cançons, en segons quins moments les escoltes, sembla que les hagin escrit pensant en tu i en el que t'està passant en aquell moment. Algú va dir, si les cicatrius ensenyen, les carícies també.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: Cocodril Club.
4: Cocodril Club, amb Albert Mar.

0: va ser un grandíssim èxit a mig món. El Volare, titulada originalment Nel Blu di Pinto de Blu, per Domenico Modugno, el 1958.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: La ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. M'agradaria que ara mateix t'imaginessis que estem a finals dels anys 80 i, com tantes d'altres vegades, vols gravar una cinta de casset amb les teves cançons preferides, en aquest cas per fer un viatge en cotxe i que t'acompanyi, doncs, de dia o potser de nit, per carreteres de corbes o potser per autopistes molt ràpides. Però quina cançó posaries en aquesta cinta de casset? Digue-m'ho, perquè molts oients estan prenent nota de veritat per fer-la de manera autèntica, perquè alguns encara tenen reproductor de casset al cotxe. Bueno, un tècnic que munta de fa molts anys ràdios per als cotxes i que és amic meu, em comenta que, clar, com que ja no es fabriquen, que van molt buscats de segona mà i que molts clients que realment tenen mitja vida gravada en cinta de casset li demanen un reproductor de cassets, perquè això, clar, que es pot passar a altres formats, però és en temps real, era analògic. Bueno, m'ho dius aquí a cocodrilclub@gmail.com, que estaré molt content de rebre les teves notícies en aquest aspecte, com ha fet en Lluís Miquel García, que diu: Albert, voldria afegir una cançó a la fantàstica cinta de viatge que estàs creant. Es tracta de Driver's Seat, el asiento del conductor, dels Sniff and the Tears, que vaig tenir el gust de punxar-lo a la mítica i desapareguda discoteca HG de Vilafranca del Penedès. Gràcies, company. Per tant, Lluís, interpreto que eres DJ, okay, no? Doncs mira, aquesta cançó de la tardor de 1978, un One Hit Wonder, agradava i continua agradant a molta gent, ho puc ben assegurar. I també va entrar en el nostre espai de les cançons relacionades amb el món del motor. Perquè parla del seient del conductor. Era bona. Doing all right.

Driver's Seat, el asiento del conductor, que es va dir aquí, publicada la tardor de 1978 per Sniff and the Cheers, una banda de Londres que va tenir aquest One Hit Wonder, però realment va ser un tema rodó. I és clar que, a banda de sonar molt per la ràdio, en aquell 1978 també es punxava a les discoteques i es ballava, com l'amic Lluís Miquel García Morillas, que era DJ i que el va punxar des de la discoteca HG de Vilafranca del Penedès. I ara, una miqueta més al sud, des de Reus, ens escriu la Roser. La Roser Domínguez. Que ens diu, hola Albert, bona idea, la de la cinta de casset. Jo m'estic apuntant totes les cançons, però falta la meva. La meva és dels Pets i es diu Millor. Ah, doncs mira, amb la teva proposta anem aquí mateix, al 2010.

0: millor.
1: Avui seré millor.
0: Els meus amics de Constantí, els Pets. Amb els que vam compartir els anys 80 i part dels 90, històries de ràdio fantàstiques. I també escenaris. Millor és una cançó optimista, que podria formar part d'aquella secció en la que et demanem cançons que et donin bon rotllo. És la que la Roser Domínguez de Reus vol afegir a la nostra cinta de casset. Una cinta que també tindrà a la fantàstica Batman Turner Overdrive. I el seu gran èxit, You Ain't Seen Nothing Yet, que a mi també em dona molt bon rotllo. Recordo que va ser una de les primeres cançons que vaig escoltar per la ràdio en estèreo, perquè quan va sortir de novetat feia molt poc que emetia la primera emissora estèreo del país, que va ser Ràdio Joventut de Barcelona, que en FM es va dir RJ2. I això ens ho recorda des de Berga en Joan Mediavilla. Bueno, i nosaltres recordem que aquesta cançó va ser una broma, Randy Bachman, el líder de la banda, va voler regalar al seu germà Gary aquesta cançó com una broma. Es diu Encara no has vist res, perquè, bueno, el seu germà era una mica tartamut. La banda es va formar a Canadà i la cançó és de 1974. En principi van fer només una còpia per la seva festa d'aniversari, però era tan bona que van acabar publicant-la.

You ain't seen nothing yet. Encara no has vist res, nano. 1974, la fantàstica Bagnum Turner Overdrive. És la cançó que l'amic Joan Mediavilla, que ens escolta des de Berga, afegiria a la nostra cinta de caset. En canvi, des de Terrassa, l'Andreu Coll aposta per Running in the Family dels Nivell 42.

0: Running in the Family, corrent en la família, èxit dels nivell 42 al 1987. Eren molt bons, aquesta canalla. Bueno, és la cançó que afegiria a la nostra cinta de casset l'amic Andreu Coll, des de Terrassa, on sabem que tenim molts amics i amigues, molts cocos. Digue'm la teva, cocodrilclub@gmail.com, i per acomiadar el programa, marxem ballant. Per recordar nits de festa, amb bona companyia i amb bona música, digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època, i aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Aquí a cocodrilclub@gmail.com ens escriu des de València en Juanjo Monpó, que diu: "Hoy me he acordado de All She Wants de Ace of Base. Fue a finales de los 80, yo era muy niño, pero fue una canción muy bonita". Bueno, tant com a finals dels anys 80, en realitat va sortir el 1992. I era molt bona. Nosaltres encara la punxem a les nostres sessions, que per sort seguim celebrant tots els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, Aribau 242. I un últim favor, amb aquesta música dels suecs, Ace of Base, procura ser feliç, cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Comprar un habitatge usat a Sant Cugat costa de mitjana 584.000 euros. Llogar-lo, 1.427 euros al mes. El salari de referència que fixa l'àrea metropolitana de Barcelona per garantir una vida digna se situa al voltant dels 1.528 euros mensuals per al conjunt de la metròpolis i s'enfila fins als prop de 1.900 per a una persona sola a Barcelona. A Sant Cugat, on el cost de l'habitatge és significativament més alt, aquest llindar se situaria per sobre dels 2.100 euros mensuals. La comparació és clara. Per qui viu de lloguer sense compartir despeses, el cost de l'habitatge absorbeix pràcticament tot aquest salari de referència. El problema no és tant la manca d'ingressos agregats com la seva distribució. Sant Cugat és un dels municipis amb la renda per llar més alta de Catalunya, però aquesta riquesa no es reparteix de manera uniforme. En aquest context, l'habitatge ha deixat de ser una despesa assumible per a moltes llars i s'ha convertit en un factor central de pressió econòmica. I Sant Cugat se situa en la cinquena posició del rànquing de municipis de Catalunya de més de 1.000 habitants, amb el nivell de renda per càpita més elevada, amb 30.434 euros l'any 2023, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Al capdavant s'hi ha situat per primera vegada l'Ella, amb 35.425 euros, seguida de Mata de Pera, que cau a la segona posició. I el Teatre Auditori a Vilarassau ha acollit aquest dijous la celebració del Dia de les Esquadres 2026, una jornada que ha servit per reconèixer la tasca dels agents dels Mossos d'Esquadra, de les àrees bàsiques policials de Sant Cugat i de Rubí i Castellbisbal durant el darrer any. I l'activitat de la bugaderia industrial F. Papiol a la Floresta està causant molèsties als seus veïns des del passat mes de setembre. Així ho han denunciat al Consell de Barri, celebrat aquest dimecres al Centre Social i Sanitari. Diversos veïns s'han queixat del soroll constant que produeix aquesta empresa, tant per culpa de la maquinària com pels generadors que ho mantenen en funcionament des de ben aviat al matí i fins al vespre. Comencen entre les 5 i les 6 del matí i acaben entre les 7 i les 8 del vespre, de dilluns a diumenge, sigui Nadal, Setmana Santa o el dia que sigui, ha explicat Marta Artigas, una de les veïnes afectades. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica presentat per Jordi Piqué.
3: Hola, la música és la protagonista del nostre programa. Així és que, quan menys text hi hagi, més espai hi haurà per les nostres cançons que volem recordar. Sí, ja veig que i ja sé que moltes cançons es repeteixen. Això vol dir, doncs, que hi ha cançons molt importants que els diferents intèrprets el que fan és introduir dins del seu repertori les cançons del moment. El que sí que intentem és que repetim la cançó, però mirem de trobar un altre intèrpret. No sempre és possible, perquè hi ha cançons que només la trobem amb un intèrpret sol. No sol ser freqüent trobar-la en diferents repertoris d'altres cantants. Per tant, comencem ja nosaltres amb el primer espai dedicat a la recuperació de melodies de l'any anterior i escoltarem la veu de Lorenzo González, que ens canta Amigos, nada más.

Us va bé una pausa per una curiositat de l'any 63? Doncs som-hi. Bé, portem parlant dues setmanes d'en Raimon i de la cançó Se'n va anar. Va ser una cançó cantada per Salomé i Raimon. La cançó es vestia de llarg de cara a un públic massiu, aquell que també anava a veure les pel·lícules de James Bond i que escoltava Sylvie Vartan, Sirex, Mustang, entre d'altres. Tornem a la música, i en aquest cas la música catalana que ens porta la novetat discogràfica de la Cobla Caravana, que l'any 63 van registrar un disc amb la sardana Apa Nano.

Més novetats discogràfiques d'altres països ens el porta la sintonia aquesta. Cada espai té set novetats discogràfiques. Comencem per la primera, que és la francesa, i és la veu de Sylvie Vartan, que ens cantava Dansons.

Propera novetat, venen de Sud-amèrica i tenen gran èxit, Los Tres Sudamericanos, amb diverses cançons, amb aquesta també, En de que te vi.

I ara sí, la novetat italiana, que és la veu de Caterina Valente, aquella cantant que va cantar i interpretar moltes cançons en diferents idiomes. Ciao!

Una cançó d'un festival de l'època, que és el que dèiem, que amb la majoria de cantants la introduïen dins del seu repertori. Ramon Calduc no vol voler ser menys i ens la canta. Uno para todas.

I acabades les novetats, anem a veure quines d'aquestes o d'altres varen arribar a número 1 de les llistes d'èxits. Avui tenim la llista d'èxits d'Itàlia. Ja l'acabem avui i, per tant, hi hem afegit en repetició de dues que havien estat al principi d'any al número 1 d'Itàlia. La primera d'aquestes és Sabato Triste, d'Adriano Celentano.

Després d'aquesta força cantant d'Adriano Celentano, ens anem amb una veu més suau, que és la de François Hardy, que interpretava L'état de l'amore.

I amb aquesta cançó acabaríem la llista d'èxits d'Itàlia, però n'hi hem afegit dues més per acabar de completar l'espai. I hem afegit la Partita di Pallone de Rita Pavone.

I tornarem a escoltar la Rita Pavone amb un altre del número de les llistes d'èxits d'Itàlia del principis d'any. Come te non se nessuno. Come

I amb aquestes quatre melodies hem finalitzat aquest espai dedicat al número 1 de les llistes d'èxits. I aquesta sintonia ens porta al món del cinema. I una pel·lícula de les més taquilleres de l'any 63. Rebelión a bordo. Interpretada per Marlon Brando, Trevor Howard, Richard Harris, Tarita Teripaya. Dirigida per Lewis Millstone. I música de Bronislaw Kuiper. L'argument és que l'any 1787 la Bounty surt del port en direcció a Tahiti. El capità m'imposa una disciplina molt dura que provoca una rebel·lió. La part sonora d'aquest espai ens la porta la pel·lícula que ja vàrem sentir la setmana passada, de Rocío de la Mancha, Rocío Dúrcal, que canta Que tengas suerte.

Això és el que desitgem a tots els fidels oients, que tingueu sort. I seguim en l'espai dedicat al món de la televisió amb cantants que eren habituals en els programes musicals. Un d'ells, Luis Aguilé, que ens cantava Venus. Venus.

I segueix l'espai dedicat al món dels festivals i de les cançons que varen obtenir uns dels primers premis de cada un dels festivals de l'època.

I amb aquesta cançó acabarem ja el Festival d'Eurovisió número 13, empatat en 0 punts amb les altres que hem anat escoltant els darrers programes. És la representant de Suècia i es titula Era una vegada a Estocolm, i ens la canta Zetter Lutz.

creu que això va de nassos? Perquè si l'altre dia la cançó era Pinocho, avui se titula La nariz de Cleopatra, de Rudy Ventura.

0: encara que sigui cantada, també si l'acompanya una bona orquestra. Primerament escoltem un calipso. Un calipso, hem d'anar cap a Harry Belafonte, que ens canta el calipso Angelina. Encara que primer hem d'escoltar la sintonia.
1: And I seem to find the happiness I see.
0: Això no hi pot faltar-hi, o si no, no ens introduiríem dins de l'espai dedicat al ball.
1: Heaven.
0: Doncs com dèiem, Angelina de Harry Belafonte, Calypso.

I mentre descanseu de l'esforç que heu fet ballant el Calypso, ens acomiadem de vosaltres fins la setmana que ve, que tornarem doncs amb el següent programa dedicat a l'any 63. I ara us deixarem amb la gran orquestra de Raymond Lefebvre i amb la veu de Dalida fins a final de programa. Escoltem primerament Temeré, t'ho juro.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Sant Cugat compta actualment amb 11 escoles, 5 instituts i un institut escola públics, 8 centres concertats i 7 de privats. Per a una ciutat de gairebé 100.000 habitants, la proporció d'escoles concertades i, sobretot, de privades està molt per sobre de la mitjana. A més, si fem un cop d'ull a les primeres opcions de preinscripció escolar per a I3 als centres públics i concertats del municipi, observem que, mentre que a l'escola pública han quedat buides 35 places, a la concertada 35 famílies s'han quedat sense plaça. La radiografia completa la trobareu aquest dilluns a Cugat Mèdia. Un repte extrem amb un objectiu clar. Alfonso Ortega es proposa el pròxim dissabte 13 de juny completar un Everesting a la carretera de la Rabassada entre Sant Cugat i el Tibidabo. És a dir, pujar i baixar el mateix tram tantes vegades com calgui fins a acumular els 8.848 metres de desnivell de l'Everest. Tot plegat per recaptar fons per a la investigació de la leucèmia infantil.
2: La motivació és ajudar i ajudar els nens i sobretot això, als nens que tenen el càncer infantil. I aquest any, doncs, la leucèmia crec que és la millor forma, perquè un de cada tres nens, el que tenen càncer, un de cada tres nens tenen aquesta malaltia.
1: L'any passat va aconseguir recaptar 1.200 euros i enguany s'ha fixat l'objectiu d'arribar als 5.000. El primer equip femení del futbol sala Sant Cugat ha perdut aquest diumenge 2-3 contra l'Espanyol en la 24a jornada de la Divisió d'Honor. Un gol in extremis del conjunt visitant ha desfet l'empat i ha donat la victòria per a les blanquiblaves. Amb aquesta derrota, les santcugatenques es col·loquen novenes a la classificació, a un punt del descens no compensat. El pròxim rival és el 7-10, actual tercer posicionat. I un altre gol en la darrera jugada del partit de l'Escó ha evitat el triomf del Sanco en futbol 11 i ha fet que el Màgic acabés amb empat 1-1. Els de Joel Bravo s'han avançat en el segon temps a través de Massi, però no han pogut mantenir aquest mínim avantatge. Els vermell i negres ocupen la tercera plaça a falta de dues jornades per acabar la competició del grup 3 de Primera Catalana. I el primer equip femení de l'Oxigen Patiu Hockey Club Sant Cugat ha caigut derrotat aquest dissabte contra el Tereclable Hockey Club en l'última jornada de l'Hockey Lliga Iberdrola. Amb aquest resultat acaben temporada en novena posició.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Esto no es serio, no. Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
4: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
5: Joder, qué tropa.
4: L'hora dels joves.
6: Bon dia, bona tarda i bona nit, i benvinguts a l'Hora dels Joves, un dia
7: més. A l'Hora dels Joves.
6: A l'Hora dels Joves. Avui m'he despertat cantarint.
8: Ah, molt bé. Ens cantaràs les notícies així, també.
6: Us canto les notícies
7: així. La cantaria d'en Joan.
6: En plan dels suïssos, saps que sembla molt... estem aquí amb Martí Civit.
8: Ei.
6: Genís Marcet.
8: Ei.
6: Jo mateix.
8: Ei.
6: Joan Gimeno.
8: Pedro, era? Pedro? Ai, que no està.
7: Pedro,
6: un segon de silenci pel Pedro.
8: Vale, perfecte.
7: Ha vingut més al programa el convidat que tenim avui,
8: sí,
7: que el Pedro aquesta temporada.
6: Sí. Tenim avui un convidat...
8: Bueno, aquest any, diríem. Aquest any, sí. El 2026.
6: Tenim avui un convidat que ens ha demanat que li posem títol nobiliari, així que... si us plau, un aplaudiment per al molt honorable secretari de Diables de Sant Cugat, Bernat Pardal.
9: Bona!
10: Ben. Com que Bernat Pardal?
9: Pardal.
10: Pa. Per pal.
8: Per pal.
7: Repetim.
6: Ah, per pal, hòstia.
9: No, ho podem guardar,
8: No, però... ja està bé.
9: Un respeto a su honorable.
10: Molt... Un dia Bernat Pardal.
8: És que se'n fa raro, eh?
6: Molt honorable secretari de Diables de Sant Cugat, Bernat Pardal.
8: Quasi, Joan.
6: Jo no puc dir, ja, em resigno. Doncs res, avui farem lo de sempre, bàsicament.
7: Què se viene?
6: Avui tenim unes notícies de la meva mà, de la mà del Joanet Picaret. Després tenim una tertúlia molt interessant
7: tertúlia
6: amb el Bernat.
7: Sí. Sobre què? Per què has vingut?
10: Sincerament, no ho sé. No, va, no. Sí que ho sabem, sí que ho sabem.
7: Sí que ho sabem. Parla l'encabronada, que és demà, comença demà, sí. L'encabronada.
8: No, de fet, ha començat avui.
7: És veritat, és veritat. És veritat.
8: Comença avui.
7: Està ara mateix.
6: Està ara mateix, sí. In the place.
8: De fet, això sona a les 8. A les 8 estem ja tornant del correfoc.
10: Sí, que fort, estic en dos llocs a la vegada.
8: Sí, sí, sí, jo també.
6: Tens dualitat quàntica.
7: Pots estar al correfoc escoltant-te tu mateix. Uala,
8: Estaràs amb el ping escoltant-te.
10: Vale, va, va.
6: Després tindrem de la mà del Genís les seves merdes, com sempre.
7: Com sempre.
6: I després de la mà
7: la bona merda.
6: Després de la mà del Martinet.
8: Avui farem un concurs sobre la pólvora.
6: Com per commemorar l'encabronada, doncs havíem de tenir pólvora.
8: Pólvora.
7: Doncs va, comencem les notícies, no?
6: Comencem les notícies en 3, 2, 1, comencem.
7: Què ens portes, va?
6: Avui tenim bombazos. Bueno, no, en veritat no. En veritat no. Tema Valldoreix. Jo no sé què passa amb Valldoreix. L'MD demanarà retirar el bicitancat de l'estació de Valldoreix. Vale.
7: Bicitancat?
6: Cric.
8: El bicibox, sí, sí. No?
6: No, el bicitancat.
7: L'estació de bici que hi ha dintre de l'estació.
8: Ah, vale.
6: Clar, hi ha un... Això és de FGC, val? Que és...
8: Sí, perquè hi ha el bicibox, que clar. És el que hi ha normalment repartit a tot Sant Cugat, i després
7: exacte.
8: Hi ha el bicitancat...
7: Exacte, tota l'àrea metropolitana de Barcelona.
8: Exacte, i després hi ha el de bicitancat, que és el de ferrocarrils.
6: Exacte.
8: Estupend.
7: Pots participar, si vols, Berni.
6: Vale, i després, això s'ha fet a través d'una moció del PP, vale? Ojo, no peste porcina.
8: No, perquè no. La peste porcina és PPA.
10: Es putos clar. Pesaos.
6: Llavors, a través d'aquesta moció, l'administració descentralitzada reclamarà aquesta mesura per habilitar més places d'aparcament per cotxes. Sembla irònic que doncs, Ferrocat es vol promocionar a l'ús privat, mentre que els partits polítics volen... m'acabo de liar.
7: Al revés.
6: Els partits polítics volen incentivar l'ús del vehicle privat, però mentre que Ferrocat es vol doncs, que la gent utilitzi el tren i utilitzi la bicicleta. No?
7: Visca Ferrocat.
6: Que és el que diguem que ara va bueno, de moda, de fet. Què passa, Martí?
8: Ah, no, clar. No, anava a dir... la música, però tinc el mòbil a fora, no em podré posar.
6: Ah, amic.
8: Ah, de fet sí, vinga, és igual, segueix.
6: Llavors això, bàsicament, una miqueta les incongruències de la política que tenim sempre, no? De que volem cotxes, però després no volem cotxes, què està passant? I això a Sant Cugat, doncs, ho veiem cada dia. Després, els Jardins dels Vallès, els ubiqueu?
7: Sí.
6: Vale. Doncs aquests jardins on estan... pel centre, després per allà, per la zona d'Avinguda Cerdanyola, etc. Doncs, tancats a la nit per combatre l'incivisme. Val? Perquè no és la primera vegada que jo veig botellons allà.
8: Ni la primera ni serà l'última.
6: Ni serà l'última perquè la gent s'acabarà colant. Però, bueno, la mesura que ja s'havia acordat amb els veïns, doncs, arran de la renovació del parc, arriba després d'alguns incidents a l'espai en horari nocturn. És a dir, que hi ha hagut incidents... Seguiran havent incidents, perquè, a veure, l'espai està molt xulo, t'he de dir,
7: Sí, però la muralleta aquella ja es pot saltar molt fàcilment.
6: Ja, ui. Però, clar, si jo hagués de fer un botellón, o sigui, que no els faig, però si jo hagués de fer-lo, allà és un bon lloc.
8: Qui diu que no? Qui diu que no els fas?
6: No, jo no els faig. Jo ho confirmo jo. Jo sóc un home responsable.
7: Home.
6: Jo vaig al bar. Ah. Birretes, això...
8: Jo també vaig al bar.
7: Això en Bernat sap molt.
10: Sí. La botellón també,
6: I la Galades no, No ens agraden això, de veure en via pública, això...
7: No, que ens
6: fet, tothom ho fa, que és igual.
7: Ens Josep és vintall.
8: De fet, jo només
10: no
8: recordo...
10: Guinyar l'ull, aquí.
8: Jo només recordo, però... Veure una cervesa a un bar també és via pública.
6: Clar, però estàs en un establiment.
8: És un petit detall.
10: És privatització de l'espai públic.
8: És un pitjor encara. És un petit detall que se'ns escapa,
6: Exacte.
10: I no entrarem en tema, que jo m'encengui.
7: No, comencem allà.
10: I plenos el tema del dia.
7: No es pot estar al carrer sense parlar.
6: El Bernat s'encén igual perquè l'encabronada encén el Bernat.
8: Que bonic que t'ha quedat.
7: God damn it.
6: Ha sigut increïble. Doncs res, 11a edició de l'encabronada. Després de...
8: Després en parlarem. Després
6: de l'any passat.
8: Del pet de l'any passat.
7: Vaya trunyo va ser l'encabronada l'any passat.
8: Que... Sí, però igualment ens ho vam passar bé.
7: Home, clar.
8: Sabem treure les coses positives.
7: Vam veure el Barça. I va guanyar.
8: És veritat. No, i es va fer un bany de foc. Petit.
7: Improvisat. Sí, però que érem quatre allà.
8: Ah, bueno.
6: Vau fer un bany de foc
7: quatre,
6: privat,
7: quins
6: no?
7: Quins quatre,
8: que vam treure el boca a ballar,
7: Sí,
10: és veritat.
7: Amb la polla partida,
6: Sí. Vale, anem a reunir
7: és
6: tot això.
7: És que tenim aquí tres diables, però no.
6: Estem parlant des d'aquí, des de la perspectiva. Jo no participo en cultura popular. Jo vaig a escorrer. Jo faig escorrefocs. Jo vaig a veure els meus amics cremar, saps? Jo soc empàtic. I després tenim aquí a tres diables. No
8: que
6: sé
8: de fet...
6: tu també ets botifler, però ells dos sí.
5: Jo botifler per què?
6: No ho sé, pregunto. Perquè
7: no és botifler.
6: Tu ets botifler, el Janis és botifler, el Martí també.
5: En l'època que sí. Però que, un moment, contem cultura popular tradicional o contem cultura?
7: Clar, és que clar, si contem en cultura sí que és botifler, però cultura sí. Popular, no, cultura tradicional no és botifler.
8: Jo faria cultura, o sigui, ets cultura
7: botifler.
8: Soc botifler, fantàstic.
5: Soc botifler, gràcies. Vale. I podem amb la botifarra més gran que us heu trobat mai, eh? Vull dir que...
6: molta participació, molta entitat.
8: No, només dir, el Janis és cremador i malabars. Sí.
7: També botifler.
8: Jo soc tabaler.
7: També botifler.
8: I el Bernat, bueno, és el Bernat.
6: Bernat és Bernat. Molt honorable.
5: Nova entitat de Sant Cugat.
8: No, però fa moltes coses.
7: Som
8: el
7: Bernat.
8: Dins de Diables fa moltes coses.
6: Voleu que anem al bar i ho parlem?
7: Fem tertulia.
8: Has acabat ja?
6: Sí.
8: Ah, no, va, perfecte.
6: Clar, volia parlar en cabronada, però bueno...
7: Vaja, merda de periodisme, nena, no? Ara comença a ficar la meva secció i tu la meva.
8: Deixa'm anar a buscar el mòbil i poso la sintonia bona.
7: Què fa? On va? Tira-li una sintonia.
6: Tinc
7: Déu
6: vos guard.
5: Tinc por, que és la sintonia.
6: Mentre el Bertí va buscar el seu telèfon mòbil, que està prohibit a l'estudi per causa d'interferències, anem a parlar de l'encabronat.
7: Tenim aquí en Bernat Parpal.
6: Tenim aquí el Bernat Parpal.
7: I hem d'aprofitar que tenim aquí el mestre...
5: Perdoneu, molt honorable secretari.
7: El molt honorable secretari de Diables de Sant Cugat.
6: Si ho fem, ho fem. Li ha agradat.
5: Si ho fem, ho fem bé.
8: Ara anirem a Diables.
7: Bernat.
8: Parpal! No. Molt honorable, senyor.
7: Bernie, què és l'encabronada?
5: Què és l'encabronada? És la festa dels Diables de Sant Cugat.
7: Fa quants anys que es fa?
5: Resumit així ràpid.
7: Fa quants anys que es fa l'encabronada?
5: Doncs mira, aquest serà la 11a edició que fem.
8: I la que s'ha fet bé, la desena.
5: Sí, si això surt bé, serà la real desena edició. Perquè l'any passat...
6: Com el Real Madrid, no? Igual, real desena edició.
5: Exacte.
7: I què narra la...
6: Uepa!
5: Ui, va.
6: Ja salió el lotxo!
7: I la primera partida per tothom! Bueno, i què narra l'encabronada?
5: Què narra? Doncs mira, l'encabronada, que després us diré també una anècdota molt divertida de la primera encabronada que vam fer, que jo no hi era, però me l'han explicat i me la crec. L'encabronada, bàsicament, és... una festa que fem els Diables de Sant Cugat per fer la invocació del boc, vale? Que anem a invocar la nostra bèstia, que és el boc de Can Bernet. I
7: una bèstia
5: fem...
7: molt xula.
5: Una bèstia molt xula.
8: Amb una polla.
6: Molt xula. Xula. Té piercing tot,
8: Té piercing la polla.
6: És increïble. No, això, ojo,
5: és, bueno, sí,
7: un penis.
5: Molt heterobàsic bueno, tot, vale, s'ha de dir,
8: sí.
5: També. Però...
8: també. Bueno, hi ha la lloba.
5: Contrastem.
8: Exacte.
5: No, doncs això, la festa d'encabronada bàsicament és... és la rememoració, ara ho he dit bé, rememoració de la llegenda del Boc de Can Bernet, de com un xai vell, no me recordo com deia la llegenda.
8: És un boc.
5: No sé què, i sorneguer.
6: El xai se convirtió en cabron.
5: Però un xai per mi, saps?
8: Home, un xai complicat, és una cabra.
5: No, mira, veniu a l'encabronada i sabreu què és i què va passar.
7: Escolta,
5: aquí ja...
7: Bany de foc.
5: Jo organizo coses.
7: Jo estaré en la plaça.
5: No, bàsicament...
8: Molt moda Disney, eh? Jo estaré en la plaça.
7: Deixa parlar
6: al mestre.
7: El mestre no, el molt honorable.
5: Gràcies. Heu de demanar permís per parlar, saps?
7: Procedeix.
5: O sigui, vinc aquí i us aixafo el programa
7: sí,
5: ja,
7: sí, completament.
5: No, doncs això és la rememoració
7: tornem
5: aquí. De la llegenda del Boc de Can Bernet. Doncs durant 3 dies s'invoca el boc, es fa el bany de foc, que és el dissabte a la nit, que és bàsicament repassar la llegenda i surten estructures representant el que va passar en aquesta llegenda. I és una festa que dura 3 dies, des del divendres fins a diumenge, plena de... crec que hi ha més d'una trentena d'activitats. entre concerts, activitats infantils...
6: Més d'una vintena. Tenim aquí la programació.
8: La programació.
7: Més d'una vintena.
5: Més d'una vintena. Sí. És que n'hem reduït, eh? S'ha de dir.
8: Vale.
7: Perquè ho estava llegint avui.
8: Anem a posar un tall del bany de foc.
5: No, clar, més d'una vintena no és més d'una trentena. Exacte. Més d'una trentena sí que és més d'una vintena.
8: Exacte.
5: Sí.
8: Anem a posar un tall del bany de foc i seguim.

0: Bé, això segueix, però si ho voleu escoltar sencer, al Bany de Foc.
1: Correcte, són 20 minuts de cople i tabals.
0: Exacte. T'he de dir que jo tinc... Jo aquella,
2: de fet, són aquella... 33 minuts.
1: Bueno, perquè hi ha una
0: bon número,
1: de 15 minuts allà.
0: Bon número.
2: Jo aquell àudio el tinc.
0: Sí,
2: jo el tinc.
0: Sí, sí.
2: Sóc de les poques persones de Diables que el té.
0: De no Diables.
3: De no Diables.
0: Perquè crec que Diables el té tothom.
2: Sí. Ja, ja, ja.
3: És
2: música que arriba ara a l'abril, no? I tots estem
0: escoltant cada dia. O sigui, jo he anat algunes vegades amb tren, que trigo gairebé una hora en anar-hi, he anat amb el Bany de Foc.
1: És el nostre objectiu, no?
0: O sigui,
1: ríete de la gozadera.
0: No, o sigui, el podeu estar penjant-li a l'Spotify, sisplau.
1: Estem plantejant gravar-lo bé, perquè això és un... Sí, penseu que el Bany de Foc és un tema que va crear especialment l'Arnau Ferrer, que és un company i... que és músic i...
3: Compositor.
1: I compositor, correcte. No, d'ahir, interpretor. Que el va fer especialment per Bany de Foc, i llavors aquest any tenim la participació a Cobla Marinada, amb Tabaleres, i ho volem gravar.
3: Anys anteriors és la Cobla Maricel.
1: Correcte. Correcte, correcte.
3: Vale. Repassar...
2: Cada any millor, no?
0: Fem una cosa. Fem programa, val? I explicam una mica tot plegat.
1: El que digueu.
0: Una mica així tal.
2: Programació.
3: Com comença? Comencem
2: amb divendres 24 d'abril. Això és el que posa.
3: Vale. Avui?
0: Avui,
2: clar, avui. Ja ha començat 18:30.
0: No, ja s'ha fet.
2: Ja s'ha fet 18:30 a la plaça d'Octubre. Fes la teva massa.
1: Activitat infantil, correcte.
0: Sense foc.
3: Molt bona activitat infantil.
1: Molt xula.
3: Que la gent està molt hypejada i que vindrà
1: aquí
3: bastant.
1: Aquí va haver una gran comissió de persones que es van córrer aquesta activitat, que va funcionar molt bé.
0: Bueno,
1: ha funcionat molt bé.
0: Ha funcionat molt bé. Per qui no sàpiga què és fer... el pal on posen després la carretilla, que el Diables es diu la massa.
2: Llavors, la carretilla és a gusto del consumidor, és a dir, les hem de robar il·legalment i tal.
0: Efectivament.
1: Vale, per 5 euros en butxaca, jo us en deixo.
3: El molt honorable secretari oficial dels Diables de Sant Cugat, Bernat Perpal, diu que sí.
1: Ara, Bernat P, perquè no consti que sigui jo, saps?
2: B.Perpal. Després, d'aquí un quart d'hora, és a dir, a les 20:30, el camí al pont de Can Bernet. Cercavila, rememorant la llegenda del Boc i la invocació del Boc.
1: Correcte, activitat...
2: La Invoc, així.
0: Invoc.
2: Criminal.
0: Increïble. No. Un, sisplau.
2: Un.
0: Primera vegada crec que l'hem clavat tots,
2: Que no tenim el delay aquest del Pedro.
1: Doncs això, activitat que han preparat els més petits de la colla, que bàsicament anem fent diguem que el Boc, tota la llegenda passa al pont de Can Bernet. Doncs anem de 1 d'octubre fins al pont. Els petits han preparat com unes escenes estilo... com es diu això del Nadal? Ara t'ho diré.
0: Passebre vivent.
1: Correcte. I res, bàsicament aniran fent parades tècniques, que li diem, però són parades en llocs que aquesta hi ha gent de passat, no? A la plaça del Monestir, a la plana d'hospital,
0: aquí al costat,
1: bruixes,
0: de fet.
1: Correcte. Bueno, aquí davant,
0: aquí,
1: inclús,
0: aquí, aquí. Sí, sí. Estarem sonant nosaltres i estarà ja... Hola, bon dia.
2: Bon dia, bona hora. Bueno, bona nit ja.
0: Sí,
2: bon
0: vespre.
1: Exacte. I res, ja anirem en direcció a buscar i a invocar el Boc.
0: Això és...
2: Invoca.
3: I de tornada...
0: Espera, perquè el camí...
3: Perdó.
1: Si voleu, us faig un repasso express.
0: El camí del pont de Can Bernet, aquesta activitat és com... O sigui, s'ha com reformat aquest any. Perquè normalment es feia una mica de... Anem a caminar...
1: Ojo que dius que hi ha hagut pollo intern per això.
0: Sí?
2: Ui.
1: Hi ha hagut pollo intern per això.
0: No ho trauré, vinga, va.
1: Després, que raro a Diables, t'he de dir.
0: Aquí, a les 9.
1: Vinga, di el que calgui.
2: D'aquí 3/4 d'hora. Tenim el despertar del Boc.
0: Que ets ara tot de Lleida.
2: Sí.
0: Perfecte.
2: Espectacle al pont de Can Bernet per invocar el Boc.
0: Invoc.
1: No cal que digui res, no?
0: Bueno,
1: no,
0: diu
1: la descripció.
0: Això. Després, ara estem al pont de Can Bernet,
2: Sí.
0: O sigui, a les 21. A les 21:15 hi ha, a plaça 1 d'octubre, l'espectacle de Malabars de Colles Convidades.
2: Oh!
1: Correcte.
2: Aquí ens dic,
1: el contraprogramem.
2: El TP aquest ha sigut increïble.
0: El barra TP l'haurem de fer tots.
2: Barra TP, plaça 1 d'octubre, no?
0: No, però barra TP, a les 21:15 comença el correfoc infantil.
2: Hòstia.
0: Per tant, aquí està decidit.
1: No, és molt fàcil, aquí no pots tenir FOMO. Exacte. Dir, o vas a un lloc o vas a un altre.
0: Ja està.
1: Ja està. No,
2: sou, sou antifumistes, llavors.
1: Antifumistes. Sona xungo, això, eh?
2: Sí, sí. Una mica.
0: Sona
2: una
0: molt
2: mica.
0: Xungo.
1: Tu i por si acaso.
0: Vale, després. Quan s'arriba al correfoc... Vols
2: ser col·laborador del programa. Jo que...
0: Quan arriba al correfoc a les 22:30 hi ha el ball de lluïment del Boc.
1: Sí, correcte.
0: I la ballada diabòlica aquest any amb... l'entitat convidada, que és l'Esbar Mediterrània.
2: Correcte.
0: Una vegada en veiat tots, hi ha el Boc is Back.
1: Correcte.
0: Què és això del Boc is Back?
3: Espectacle. Bona pregunta, com a membre de Malabar.
2: Boc is Back, però hem escrit literalment Boc, B-O-Q-U-I-S-B-A-C. Sí,
1: no sabem escriure diables. Vull dir...
2: Boc is Back, m'encanta.
1: Passa que la pólvora ens afecta el cervell. Ja arriba algun dia que no arribem a més. Quis...
0: Bueno, sí, és que perquè no es digui Boc is Back, és sí. Boc is Back.
2: Suena tipo Back in Mira, Black de...
1: Mira, espectáculo de Malabar de tota la vida.
3: Vale, és un espai de clau de Malabars, que fet per els Malabars, el grup de Malabars de...
0: Que sí, que ets de Malabars. Sí.
2: Pel Genís, heu d'anar a veure el Genís.
0: Sí, tu el Genís, vinga, va.
1: Genís, què fas aquí? Ves cap allà.
0: Vinga, tira, espavila, que arribaràs tard. No, de fet, jo estic tocant ara.
3: Ho sabeu.
0: Després... Plaça d'Octubre hi ha un concert de nit amb...
1: concertaco, eh?
0: La Florida.
1: Concertaco.
0: Sí?
1: O sigui...
2: Repertori de música ballable que engloba totes les dècades, des dels 70 fins als 20 actuals.
0: Això, no, només diré...
2: Molt guapo.
0: T'he de dir, això de grup de versions és l'hòstia, eh?
1: Jo només et diré.
2: Sí.
1: Quina cançó us mola... O sigui, fora de lo mainstream, de lo català, de lo que veieu cada dia en un grup de versions, quina... cançó, us molaria que toquessin un grup de versions. Així que digueu, bé, no serà buós ni...
0: La gozadera.
2: La gozadera estaria guai.
1: La gozadera de Shakira esta de...
0: ¿Qué?
1: No, qué gozadera.
2: ¿Qué gente de zona.
1: Gente de zona. Ah, vale. Bueno, pues eso. Bé, sí, vale.
0: Aquest està guapo.
1: Jo et diré la meva.
3: Quina?
1: Linkin Park.
0: Bof.
1: I la tocaran.
0: Sí o què?
1: Faran Linkin Park, no diré el tema, però tocaran Linkin Park.
2: Informació privilegiada
1: d'aquí.
0: Vale. Una vegada s'acaba el concert, a la una s'acaba fi de festa, perquè ens
1: obliguen.
0: Perquè hem de dormir perquè el dissabte 25...
2: Vinga, nens, tots a casa.
1: No diguis hem
3: Portura
1: de dormir.
3: Carrer.
1: Ens obliguen, perquè bueno. Si fos per nosaltres,
0: a les
1: empalmem,
0: 5 encara
1: seguim allà i es munta la pirotècnia a les 6 del matí.
0: Ah, i les 10, perquè a les 10 del matí a Plaça d'Octubre hi ha plantada de bèsties.
1: Correcte.
0: Perquè veieu una mica les bèsties que venen al correfoc. A les 11.
2: És com la preliminar, no?
0: Exacte. A les 11, després d'una horeta de les bèsties allà parades i que agafin calor...
2: Aire...
3: Les fotos, que tothom...
2: Que es ventilin...
0: Es ventilin... No es ventilaran, jo fotré una calor de tres pares de narices...
2: Jo de depilar els ous al bol...
0: A les 11 hi ha la passejada més bestial. Pues, passejada de bèsties. Crec que tampoc...
1: Sense foc.
0: O sigui,
1: la gent que li faci pànic al foc i les vulgui veure... És el moment.
0: Bueno, al final és com uns gegants.
2: Sí.
0: Ballant, doncs, al final, amb bèsties... Més, bèsties una mica més...
1: No va ser més punk i dir que li faci pànic al foc i vulgui veure-les, que se'n vagis a casa, perquè... No volem gent així, eh?
2: Qui tingui por a morir que no neixi, no?
0: Seguim, perquè a les 11, a Plaça d'Octubre, també hi ha una activitat infantil i carritallada solitària.
1: Mira, aquesta és... Aquesta és important perquè... dins de les activitats infantils fem la carretillada solidària, que bàsicament és que tu, com a persona de públic, no participant a Diables, pots venir i pagar amb la voluntat, vale? Intentem que sigui un euro com a mínim, perquè és el cost de la carretilla, pagar amb la voluntat, pots cremar, si et vestim de Diable, pots cremar una carretilla, així pots tenir la teva experiència, i tots els diners recaudats aniran a Sims contra el Càncer.
0: Més d'un aplaudiment, sisplau. Això ho feu dissabte i ho feu diumenge, també.
1: Correcte.
0: Això normalment només ho fèieu diumenge? Si
1: no,
0: jo...
1: no, ho fèiem dissabte i diumenge també, sí.
0: Molt bé.
3: O sigui que si voleu provar de...
2: Es pot cremar.
3: Què sent ser diable?
1: Exacte.
0: I fer un fiu-pum, doncs endavant.
1: I què se sent ser bona persona?
0: També.
2: El diablo.
0: 12:30 hi ha el tast musical de cerveses artesanes.
3: Amb la col·laboració aquí. De la FEM.
0: Exacte.
1: Vale, sí, és que això és novetat aquest any. Vull dir, aquest any Cabronada tira... pràcticament de comerç local.
0: Molt bé, ben
3: un aplaudiment, un aplaudiment.
1: Un aplaudiment. Doncs mil gràcies a la FEM, perquè també s'han arremangat aquí a fondo per fer-ho possible. Perdoneu. Doncs això, fem un tast amb la cerveseria de la FEM, que són els mateixos que posen la cervesa de la barra de tota la festa. No tingueu por, aquella gent que no us agrada la cervesa artesana. És una cervesa molt normal, molt semblant a l'Estrella d'Am.
3: A preu popular.
1: A Moritz, a preu popular.
2: Olé.
1: Vull dir que tot sigui pel comerç local.
0: I després...
1: Espera, que no he acabat, que no he acabat. No, sí que he acabat.
0: No, que hi ha un grup de música acompanyant això, que és Arris...
1: A veure, què?
0: Arramissar.
1: Epa. Mira, per servidor toca, aquest grup. Això, fem un tas de cervesa artesana que podeu comprar les entrades a tiquetic.org. Si no, el mateix dia de la festa també es podran comprar.
3: I a quant van les entrades?
1: Són 12 euros anticipada, són un tas de 3 cerveses amb maridatge, que és pica-pica, i va acompanyat d'una xerrada de Libó, que és el propietari de la FEM i que fa la cervesa, explicant una mica cada cervesa, d'on ve, com es fa, com es crea, i acompanyem aquest tas amb un concert de Remissà, que s'han escollit uns temes en concrets per a cada cervesa, i després acabem...
0: Què més vols? Què més vols?
2: Música, sí. I birra. No es pot demanar més.
0: 12 euros anticipat i 15 euros a plaça. Després, això és 12:30. Pues, a les 17... Què dice? A les 17...
3: El 17!
0: Hi ha el Parco Foc, que el Parco Foc toca un servidor, sóc jo. Fem una cercavila.
2: Pim, pam, pim, pam.
1: Venen, no sé si són 8 o 10 colles convidades.
0: Venen molta penya.
1: No sé si són 8 o 10, però...
0: Venen molta penya i fem un recorregut pues, per cansar-nos una mica tots plegats. A les 18:30 hi ha les actuacions del Parco Foc, arribem a plaça 1 d'octubre i fem uns estàtics que són molt xulescos.
2: Hi ha tothom aquí, eh?
0: Que de fet hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
2: 11.
0: 8, 9, 10, 11. 12, perquè Sant Cugat no està. Apuntat. No està apuntat, però lògicament n'estarem. Lògicament aquí no hi ha... No hi ha foc.
2: Ix, quasi.
0: A les 8, concert de Groovy Nation.
1: Concert d'Aku.
0: Sí?
1: O sigui, aquest any tots són concert d'Akus.
2: També són d'aquests de covers, no?
1: Sí, el Groovy Nation, que l'any passat es deia Rocola. Aquí un aplaudiment al canvi, perquè Groovy Nation... Té més tirada.
0: Sí, perquè Roncola...
1: Roncola.
3: És
1: el que ens fotíem nosaltres de públic. No, van tocar l'any passat i van ser els que van fer que plogués.
0: Bé
1: que ho feien.
0: Ah, exactament.
1: No, anècdota. Tinc un col·lega que és tècnic de so, que és d'aquestes persones supercrítica, que jo crec que mai l'he vist dir una cosa bona, o poques vegades l'he vist dir una cosa bona d'un grup de... Olé. Van començar a fer les proves, se'm va girar, em va fer una cara de pòquer de... I em va dir, espectacular. I no, boníssims, ho fan molt bé. L'únic que l'any passat vam anul·lar pel diluvi universal, doncs aquest any hem
0: aquest
1: reprès...
0: Aquest any no hi haurà diluvi.
1: Correcte.
0: Esperem.
2: El diablo vino el diluvi.
0: Una hora després hi ha el correfoc de bèsties, aquí sí que hi ha foc, espavileu els que no us agrada el foc.
3: A tu t'agrada el foc, Martí?
0: Jo estaré, de fet, al correfoc de bèsties, acompanyant a una bèstia.
2: Tu toques?
0: No toco, perquè jo estic a l'infantil.
2: Ah, acompanyes.
0: Hi ha tres bèsties, l'Ibur de Diables de la Riera de Rubí, la Draca de Bellpuig i el Drac Oliver d'Olesa de Montserrat.
3: Drac, catagric, catagrac.
2: Tot dracs, eh?
0: Tot drac.
2: Tot dracs. I vosaltres, el cabron. M'encanta.
0: El cabron.
2: Un aplaudiment. Un.
0: No.
1: Aquí no, eh?
0: Bé, després, una vegada s'acaba el correfoc, ja... El bany de foc.
1: Res a veure, passem de...
0: Perfecte.
2: Bany i fuegos...
0: No és per casualitat el plat estrella de l'encabronada?
2: No! L'any passat vau dir que hi havia noves tàctiques de cremar la gent. Que hi havia uns paraigües raros que...
0: Això t'ho vas dir jo, però...
2: Ah, m'ho vas dir, hòstia, vale, però res.
3: Bueno, aquest any hi ha nou material per cremar gent, està clar.
0: Sí, això sempre es fa. Si voleu anar, mireu totes les... normes que hi ha per anar-hi, perquè no les direm ara. No les direm ara, però aneu protegits.
1: Està en el programa.
0: No treu, amb vidres...
1: Només cal dir que tinguem en compte que Diables tenim permís per zorrar gent. Això ens ho ha dit la Constitució Espanyola, eh?
0: Ah,
1: tenim permís per zorrar gent si veiem que entra amb ampolles de vidre.
0: Molt bé, ben fet.
3: O mal vestits.
0: O sigui, un aplaudiment.
3: Bueno, si entreu, no entreu.
0: Anem millorant.
3: Amb roba sintètica, sisplau. Correcte. Això fa...
2: Us cremareu.
3: I us quedeu desnudos enmig de plaça.
0: A veure, que no és el que estem buscant, però si ho fas no passa res. Tampoc.
3: No, no, sentiràs com un diable, t'agafa el coll un diable i azurra.
0: A les 23, a plaça Octavià, la nit més bestial amb Acoblats. No estan acoblats.
1: Concertaco, també. És que, per favor.
2: Acoblats amb K.
0: I després, a les 00:30, a plaça Octavià, PD Aníssima. Un aplaudiment.
2: Vale.
1: Molt bé.
0: I a les 2 s'acaba la festa.
1: Perquè ens obliguen.
0: Efectivament.
3: Perquè l'Ajuntament de Sant Cugat...
1: Perquè acabar a les 3 és molt tard, sembla.
0: És molt tard.
3: Perquè ve la policia... Piu, piu, piu.
0: Bueno, que sigueu...
1: A pinyos, a piu, piu.
2: Llavors, si podeu zurrar gent, per què no zurreu a la poli?
1: Hòstia.
2: Bona idea.
1: Bueno, a veure...
3: Perquè no venen amb ampolles de vidre.
1: Què puc dir que no puc dir en aquest programa? Quin vindrà a buscar després?
0: El diumenge a les 9:30 ja rodant...
2: Josep Maria Vallès.
0: Vale, el diumenge a les 9:30 fins a les 11:30 ja rodant per les agendes. Bernat, explica'ns una mica aquesta activitat.
1: Sí.
0: Tu has fet alguna vegada?
1: Sí, no he fet mai.
3: Perquè és la típica activitat que...
1: És aquella activitat que funciona també sola, que sempre ha anat al Carlos, que hem dit, funciona. I la gent està contenta, va fer una ruta en bici, pel que sembla, s'explica la llegenda fent la ruta.
0: No.
1: Jo no hi he estat, no lo sé.
3: I puc anar amb un monocicle?
1: Sí, clar. Sí. És més, hi ha uns que van amb tàndem de 3.
0: No, de 4. De 4. Si et despertes, vés-hi. Això és una mica com el seguici de Sant Pere.
1: Sí, correcte.
0: Si a matinades estàs, vés-hi. Si no,
3: matinada bastonera.
0: Bueno, matinada ja és una mica més tard.
1: No hem vingut aquí a parlar de bastonera.
0: Exacte. A les 10, a plaça 1 d'octubre, matí amb l'Esbart Mediterrània, una mica de spam amb l'Esbart.
1: És una mostra.
0: I ja està. 1 d'octubre a les 11...
3: Acabes de dir Esbart?
1: Mediterrània.
3: Vale,
1: que nadie se confunda.
0: Exacte.
1: Tot Sant Cugat.
0: Antic, recordem, antic grup Mediterrània. A les 11, a plaça 1 d'octubre, activitats infantils i carritillada solitària.
1: Carritillada!
3: Ja van dos, no? Ja van dos.
0: És que tinc ganes, saps? I a les 12, el crit final de les bèsties a plaça 1 d'octubre.
1: Que és una traca de 150.
2: Traca de matí, 12 i... 12:30.
1: Sí, això és una cosa que acabàvem a la tarda. Però, bueno, una mica la festa també ha anat evolucionant amb el temps i hem anat aprenent i hem vist que a les 5:30 quan acabem i hem de recollir tot el tinglau que ja hi ha molt tau, fa pal, la gent no hi és, els del camió acaben tornant a les 12 de nit i hem dit, mira, acabem abans.
0: Ho fem després de dinar, una mica pim-pam i ja està.
2: No, és abans de dinar.
0: No, recollir després de dinar.
3: També t'ha dit, si plou, que els últims anys ens ha plogut aquest dia, aquesta hora, ha plogut, l'any passat ens va ploure aquest dia, aquesta hora, i fa dos anys també ens va veure aquest dia.
1: Sí, correcte. Que no plogui, sisplau.
3: Que no plogui, perquè així és com que s'acaba la festa amb alegria, perquè si no és una miqueta deprimida.
2: Ho de resar el boc.
0: Ah, Bernat, ens has d'explicar
1: l'anècdota.
3: L'anècdota.
1: Hòstia, a veure com anava això. Vale, l'encabronada, o sigui, són 11 anys, no? Des del que és ara, del que va començar, n'ha que ver. O sigui, n'ha que ver. Doncs abans es deia la festa del foc. I la primera encabronada es va fer que el boc encara no s'havia fet. O sigui, havien decidit fer una encabronada i el boc no el tenien. No tenien la bèstia.
2: Ojo.
1: El Pedro Morales, Pedro Morales, faig una crida aquí.
0: Un
1: diable.
0: De diable.
1: Es va vestir de boc. Va fer de boc. Va sortir...
3: Hi ha fotos d'això?
1: Sí. I vídeos. I... Jo tinc una idea d'arribar a la 15a edició, 20a, el
0: que ho faci.
1: Fer una trobada de box. I que es trobi el box amb el Pedro, que és el box original.
0: Ojo, eh?
1: Ho volíem fer la desena, però no va arribar.
0: Bueno, clar, i va ploure i tal. No, i a part, va fer una mica com Carnaval de Sant Cugat, que va sortir el gai sense... O sigui, acabat... Que no estava acabat.
1: Això va passar, eh?
0: Això va passar.
1: No me'n recordo.
0: Això va passar, va sortir...
2: Comissió de Carnaval.
0: Va sortir el gai de Carnaval vestit de negre perquè no tenia les plumes.
1: Però això quan? De quan parlem,
0: fa això? Fa 5-6 anys.
1: Ah, ben,
0: ja.
1: Clar. Jo no hi era, que és una comissió.
0: Ah,
1: no sabia ni que era Carnaval, jo estava...
0: Això abans era de camp.
1: Això, exacte.
0: Antes tot era campo. Bueno, Genís, vols...
3: Procedir amb la meva secció?
0: Sí, no?
2: Home, no.
0: No?
2: Tranquils.
0: Què?
2: A veure, són...
0: Vale, no, s'ha d'explicar una cosa.
2: A veure, hem d'explicar coses, no hem d'explicar moltes coses.
0: encabronada.
3: Expliquem amb la música que vam de fotre al fons.
2: Anem a...
0: Te la canto, te la canto.
3: No, però...
0: Encabronada.
3: Que tenim música aquí.
0: Ja està posada. Encabronada, hi ha una història, que aquesta història s'explica al bany de foc, però sí que podem fer un petit remember de... que hi ha, no? O sigui... Anem a explicar una mica la història ben explicada. Hi ha un... Bueno, hi ha una sequera a Sant Cugat, que fa molts anys que
2: com
0: no plou.
2: Sempre, com sempre, aquella sequera a Sant Cugat.
0: Menys quan hi ha encabronada.
1: Sí, sí, correcte.
0: Bueno, és que... Bueno, sí. Bueno, no, clar, la cosa és que hi ha encabronada i nosaltres cridem a la pluja, clar, i llavors plou.
2: Ah.
0: També és, hem sigut poc intel·ligents, nosaltres. Però
1: vinga, bé, cridarem al sol.
0: Al sol, vinga,
1: sí,
0: va.
1: Sí.
3: Cuidao.
1: Cuidao.
0: Cuidao que encara...
1: Sortirem
0: encara
1: als diaris.
0: Encara incendia a Coixarola. Llavors, hi ha una sequera molt important a Sant Cugat i... hi ha una... el poble, no?, que vol anar a demanar aigua.
1: Canvi climàtic.
0: Efectivament. van a demanar al monestir i el monestir els hi fot...
2: El dit.
0: El dit pel cul. Vale? Llavors...
3: Bueno, és raro el monestir.
1: No. Sí, no? Bueno, venint de cures no s'espera, no sabem què s'espera.
0: Bueno,
1: O tallem. Corta.
0: Vale, seguim. Vale,
2: seguim.
1: Això és una vermella, no?
0: Una, sí.
3: De fet,
0: expulsat ja directament. Ja no tornes a vindre, ja.
3: El molt honorable secretari de Diables de Sant Cugat, Bernat Parpal.
0: Ha estat expulsat de HDJ.
2: Bé,
0: una vegada els... Bueno, els del monestir, els monjos, els hi diuen que no, el poble se'n va a parlar amb les bruixes. Les bruixes, en aquest cas,
3: bruja,
0: els diuen...
3: Sí,
1: bruja.
0: Però heu de parlar amb algú. I aquest algú és... Los Diablos.
1: El diablo. Et juro que estava flipat, perquè no me'n recordava aquesta part. El diable vingué.
3: Que bruja.
0: Sí, sí. Home, però...
1: Sí. Però,
0: d'aquí. No, encara existeixen,
3: no,
0: de fet.
3: No em costava.
0: Llavors, una vegada... Sí, de fet, alguns bruixots i bruixes hi ha. Em fotran fora d'aquí... No.
3: Que has de fer les pràctiques aquí, cabrón.
0: Calla. Vale, una vegada està tot en plan que han de parlar amb el diable els hi diu, perfecte, però jo us construeixo un pont, però la primera persona que hi passi s'endurà amb mi per sempre més.
1: Bueno, vindrà a l'infern.
2: Primer que passi, con Dios.
0: Con el diablo. Total, que...
1: Pere el Botero.
0: Tornen a tindre aigua, això està molt bé, ole. Però, ningú pot passar pel pont. Fins que un monjo així, molt atrevit i molt...
1: Sí, manda collons
0: els
1: monjos,
0: eh? Sí, eh?
1: Ah, joder, no, ara que hi ha aigua, ara vull jo. Vinga.
0: Fins que un monjo així, molt atrevit, diu...
2: Que no?
0: Què passa si... En lloc de fer-hi passar una persona, i faig passar un boc subnormal.
2: Eleuterio, sujeta'm el cubata, que va passar la cabra, a veure què passa.
0: I passa la cabra i el diablo se...
2: Em va menjar el boc.
0: Exacte. I altres coses.
3: A la cabra, llavors, és el boc.
2: Clar, és el cabron.
0: Sí, efectivament.
1: Jo aquí veig una necessitat del monjo d'eliminar proves.
0: Sí, sí, sí.
1: D'algú.
0: Totalment.
1: Algú ho havia fet amb la cabra, eh?
0: Amb la cabra.
2: No!
3: Bueno, monarquia Sant Cugat... És que ja veig el titular. A monarquia Sant Cugat anuncia el programa a l'hora dels joves de Cugat Mèdia per acusacions...
1: S'ha d'entendre que tot és humor.
0: Sí, aquí
2: està humor.
1: I qui s'ho prengui en sèrio, que s'ho faci mirar.
3: Sisplau, Vox, no ens posem...
0: No, de fet, qui s'ho prengui en sèrio, canviï un missatge ens la suda@htj.cat. Perfecte. Gràcies, Joan, per l'aportació. I ja està, i aquí això és la història, que es triga 30 minuts en explicar, doncs nosaltres ho hem explicat en dos.
2: I llavors què va passar amb el boc? Va anar per Sant Cugat?
0: No, perquè llavors no, diables de Sant Cugat diuen...
2: Que guapo, tio!
1: Sí, tal qual. Que loco, venga, vente pa aquí.
0: Jo m'imagino una mica
2: tío,
0: així.
2: Messi Balón de Oro, que guapo.
1: Jo m'imagino així.
0: No tengo repe.
1: Anem a treure el boc. Guau, vente. I li fem una festa, no?
2: Cubata gratis, oh no. Cago a València, 1 euro. Som-hi, doncs.
1: Un euro, no, cabrón. Que no ens enfonsem. Que no sale a cuenta.
3: Ahir a la UAB hi havia una festa on donaven aigua de València per 1 euro.
1: Com? Pues, o han robat els ingredients ja. No sé d'on treuen la pasta. No.
2: Sí, jo ahir vaig anar a la festa de camins de l'UPC. No sé si estava a la birra, va sortir a 2 euros o alguna cosa així. Estava molt bé, la veritat.
0: Bé, acabem aquesta secció. Acabem aquesta secció. També acabant el bany de foc, i passem a les merdes del Genís.

0: marxar.
1: Ara hi ha un silenci, saps?
2: Sí?
1: I
2: sí.
1: Ara de marxar estem entrant, saps?
0: Quanta estona estareu?
3: Tenim 25 minuts encara.
0: Deixa'm parlar un moment amb la Gemma.
3: Perfecte.
2: Bueno, comença la secció.
1: Ja està. No, paguem un moment que acabi el bany de foc.

0: I amb aquesta transició, Genís.
1: Quina bona transició.
2: Ara em fa pena, ara em fa pena fer una secció de merda.
1: Sí, perquè es diu les
0: bueno,
1: merdes.
0: Jo m'acomodo.
2: És que
0: jo em vaig acomodant.
2: És el moment del programa on tothom... És que bueno, l'únic que m'escoltarà serà de Bernie.
1: No, de fet no.
2: És que mira, es desconnecta els auriculars i tot.
0: Mira, la pitjor, jo crec que la pitjor avui ha sigut la meva.
1: Mira, espera't, que ara vindrà la meva. Bueno, tira.
2: Mira, tu... Bueno, tornem a estar aquí un dia més. Em trobo amb la necessitat d'escriure una secció sense tenir ni la més mínima idea sobre què parlar. Això és el que el Genís de fa 3 hores estava pensant al sortir d'un examen i s'ha afrontat amb la colpidora realitat de que no està inspirat.
1: Un aplaudiment pel Genís.
2: Ja, és molt crític. Sobre què collons puc parlar, m'he preguntat al meu cap... Ha començat a donar-li voltes a les coses que he fet durant la setmana i res se m'ha vingut al cap. És que explicar que has passat tots els dies a la biblioteca no és molt interessant. I la veritat és que així doncs he seguit amb el meu camí cap a casa tot rumiant i donant-li voltes al tema. Una vegada arribat a casa, ja ben dinat, m'he assegut al sofà des d'on ara estic escrivint la secció i m'he posat a procrastinar la tasca de mirar reels a Instagram. O sigui...
0: Ja procrastinació
2: deliri,
0: extrema.
1: Sí,
2: procrastinació extrema. Amb l'esperança de que parar de màgia m'aparegués un tema del qual poder parlar a la meva secció.
1: Sorprenentment... Jo espero que t'hagi vingut, perquè estàs parlant...
2: Sí, tinc una pàgina més.
3: Perfecte. Sí, perquè ha dit molt i no ha dit res.
2: Sí. És que és l'habilitat que ens ensenya el periodisme.
0: El relleno m'encanta.
4: Així va a Espanya, tu.
2: Sí, porto tres paràgrafs.
3: I no he dit res.
2: Bueno, sorprenentment, quan ha passat 4 minuts...
1: Una mica com la història d'Espanya.
2: Quan ha passat 4 minuts de les 4 en punt, m'he topat amb un vídeo d'un grup musical del qual us parlaria el dia d'avui. No sé si és el meu algoritme, però no us han començat a aparèixer vídeos a les xarxes socials d'un grup de música compost per dos personatges amb roba de topos blancs i negres i amb unes màscares alarmantment rares, que un utilitza una bateria i l'altre utilitza un guitar baix?
1: No.
4: Sí.
1: No.
2: Sí, és que...
0: No.
3: Aquí el Genís i jo som friquis. Ja.
0: El nostre algoritme no està tan perturbat.
1: A mi saps què m'ha aparegut fa uns quants dies a l'algoritme i que no em para de sortir un altre cop, tio? I dic, però para ja, la Ladybug.
3: Pensava que seria Antonio Lobato. ¿Quieres vender tu coche?
0: Sí.
2: Doncs a mi...
0: ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? Pues compramos tu coche, punto.
3: No, no, no faci públic, home.
2: És la publicitat, tio.
1: Hashtag adé,
3: que no paguen.
2: A veure, un moment.
3: Puc explicar un acudit?
2: Explica.
3: Merda, no me'n recordo.
0: Saps, molt bo, tio.
3: Tu saps com beneeix Antonio Lobato?
4: Com sí. Diu, bendito seat.
1: El vaig veure ahir.
3: Una merda així, era.
1: I vols que et digui un acudit de música?
2: Digues.
1: És, tu, hi ha algú aquí baix? I ja, no sé, puja. Llavors puja, tal, Pasqual, estàvem fent una barbacoa, una paella, no? I diu, tu, pon-me carne.
3: Hòstia...
0: No.
1: Vale, ja, segueix.
3: Bueno, no sé si es mereix un aplaudiment, però per la valentia de treure'l.
2: Mig aplaudiment.
0: Mig.
2: Bueno, és que... Puc procedir en la meva secció?
1: Sí, procedeix.
3: Perdó.
2: Sí. Bàsicament, doncs a mi sí que m'ha sortit d'aquests vídeos, d'aquests personatges, i molts vídeos d'aquests personatges. O sigui, el meu For You page està ple d'aquestes persones, cosa que m'ha incitat a iniciar un procés de recerca per fer-me la idea de què collons estava veient. I és que, si no ho heu vist, aquests dos tios fan el que es diu música microtonal. Microtonal. On utilitzen els microtons que hi ha entre notes en les seves cançons. Això fa que el guitarro baix, que, sí, ho heu escoltat bé, guitarro baix, ja que utilitza guitarra i baix a la mateix instrument. Vull dir, és com una guitarra, però totxada, amb una malformació sota que surt un màstil d'un baix.
0: Estic com tu, Genís.
2: Ho he explicat bé?
1: Sí.
2: Bàsicament, els dos màstils estan plens de forades molt petitons, pels quals pots tocar. La seva música destaca per ser diferent i innovadora, encara que hi ha molts grups que també utilitzen la microtonalitat en la seva música. Però també és la imatge que fa que cridi l'atenció. Utilitzen una pedalera per crear loops en les seves cançons que fan que al final tot soni d'allò més raro. Però interessant, si més no. Però si parlem de les coses rares d'aquest grup, no ens hem de deixar que segurament la cosa més característica i més rara és el seu nom. Es diuen Engin Deportine, que seria traduït literalment Engina de Pit. Sí, és com...
1: angina de pit.
2: Sí, sí, sí. Angina és com si tu poses un grup, que crees un grup i et dius cel·lulitis. Sí.
0: Bueno, és... esquinça turmell.
4: És com The Pet Shop Boys, és la, sí, la tenda d'animals. No, com era això? Els nois de la tenda d'animals.
2: Sí, sí, és un... bueno, molt raro. Raro, molt raro.
1: Estupendo.
2: Doncs si us trobeu ara el vostre algoritme...
1: no me'l trobaré, em trobaré...
2: un grup de dues persones...
4: home, sí, franceses. Perquè ara hem parlat d'això i tens el mòbil aquí.
1: Veritat, ens està escoltant. No, de fet, has dit que van amb màscara?
2: Sí, amb unes màscares molt rares.
0: Què van, de Therians?
1: No, no, no, no, no, no. Han dit que van de màscares amb topitos.
2: Amb topitos.
1: Això és la Ladybug?
4: Ah, és la Ladybug.
2: Mira, poso una imatge al teu ordinador.
4: És rotllo cosa Hora d'Aventures, tio.
0: Sí, oh! Això. Vale.
4: Saps que hi ha algun que té el nas com molt llarg? No sé, em recorda
2: això. Sí, sí, sí,
4: sí. Sí, és bastant xungo, no sé. El que hi rollete. Ara, he de dir que ho fan molt bé, eh? Vull dir, m'he mirat alguns vídeos i...
1: home, només faltaria.
4: Ho fan molt bé.
2: Són així.
0: A veure, anem a descriure. Els vaig a fer una descripció.
2: És com un tio...
0: vale. Vale. Si, si fos cònic, seria del Ku Klux Klan. Primer de tot.
2: És com
0: així.
2: Un tio amb molt ombro. El baterista té molts ombros. Vale?
4: Sí, és quadrat.
2: És, veritat, és quadrat.
4: Rectangular.
1: I és un yin-yang.
2: I es sona com un yin-yang. Llavors, el guitarrista té un nas que li surt molt gran. O sigui,
1: el què?
2: El nas.
0: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.
1: Avui el Berni ha vingut a petar, eh?
4: Jo he vingut a petar-vos el programa.
1: A petar-vos, literalment. O sigui, sí, no farem cinquena temporada.
2: Mira,
1: ja.
2: El tio té com el nas molt llarg, vale? I té com un barret que és com un triangle amb la que li falta una punta al revés.
0: És una piràmide quadrangular.
1: Ens estem adonant que estem mirant una cosa que els oients no poden escoltar.
2: Per això ho estic
1: intentant descriure. Jo no estic fent la meva secció.
2: Tu estàs connectat al mòbil? Podem posar un
1: No estic connectat al meu mòbil, perquè el meu mòbil ja...
0: que després salta un cop i...
2: doncs res, aquesta és la meva secció.
1: Perfecte,
4: bueno,
1: gràcies.
4: Molt bé. Oye, per ser
0: merda,
4: m'ha agradat. M'ha agradat.
2: És que és la millor secció del programa, ja ho sé.
1: Bueno, és més o menys com el testo de so, el tècnic de so, que diu, m'ha agradat? Pues lo
0: mateix.
4: Ah, bueno, sí.
1: Molt like it.
2: Martí?
1: A veure si t'agrada el meu.
0: On anem, Martí?
1: Anem al concurs sobre la pólvora. Pólvora. Vale, en aquest cas no hi ha ABC, vale? Hi ha directament, perquè us les sabeu, les respostes. Per tant, primera pregunta. Respon la primera persona que aixequi la mà. Això és així de clar.
4: Què guanyem?
1: Baixa, res, guanyem? Absolutament res. Bueno, l'aplaudiment, un aplaudiment de tots. I si vols més. On i a quina època es va inventar la pólvora?
2: Jo.
1: Genís.
2: L'antiga Xina.
1: Sí, però i a quina època?
2: Buah. Principis del segle... segle...
4: 33!
2: No! 18?
1: Però em vas boig. Segle 9.
2: Segle 9. Bueno,
1: o sigui que la Xina està bé.
0: O sigui que el Xi Jinping feia missils...
1: no,
0: el segle 9, que guapo, tio.
1: El Xi Jinping no, era el tanc.
0: El tanc com la
2: beguda.
1: Tanc amb G, amb G.
0: El tanc, hòstia, tanc amb G com la beguda. Com la beguda, el tanc.
1: Va, seguim. Quin grup de persones la va descobrir

0: listes. Que feien taules.
1: Ni...
0: Patum, pix.
2: Un aplaudiment, un aplaudiment.
3: Aquest, sí. No sé si es mereix,
1: és que això és mig i ni es mereix això.
3: Dona gràcies.
1: Un quart d'aplaudiment. Va,
0: mira un pet.
1: Com es deia la barreja original xinesa abans de ser utilitzada com a arma?
2: Nyaupiu!
3: Si més no...
1: Bueno, t'has acostat. Es deia... Uaiaiaum! Literalment. Es deia Uaiaiaum.
3: Serietat periodística.
1: Aquí cap ni una. Va, seguint.
2: És com una cosa. Què fa un tio d'estudi aeronàutics amb un tio d'estudiant de periodisme i amb un estudiant d'un cicle de...
1: Quin segle arriba la pólvora a Europa?
2: Segle...
3: Pues el 9, doncs pues a l'11.
2: Segle... 18.
3: Escobriu, papa.
1: Segle 13. Maria. Qui va ser el frare franciscà a qui s'atribueix tradicionalment la introducció de la pólvora a l'Occident?
3: Pues Francisco.
1: Aquí, no, aquí us diré ABC perquè sé que no us la sabeu.
2: I les altres sí?
1: No. Vale. Sí. Roger Bacon...
2: Roger Bacon, tant de bo, tant de bo.
1: Roger Bacon.
3: És com,
1: Roger Bacon,
3: és com un, com... És un actor de sèrie B, Roger Bacon.
1: És de Bollywood, saps? No, Roger Bacon,
2: és un actor de...
1: Roger Carne.
3: Roger Carne, Bacon, vale?
1: Roger Carne, Roger Bacon o Roger Lechuga.
2: Roger Bacon.
3: Roger Carne.
1: Recordem que era francès, eh?
3: Ah!
1: No, Lechuga no.
3: Lechuga no.
1: Bacon... Bueno.
2: No, carne.
3: Sí, estem donant gràcies a un francès.
1: Bacon!
2: El Roger Bacon ho estava jo!
1: Sí, senyor.
3: Però fregit?
1: Això ja no... Vale.
2: Roger Bacó.
1: Seguim.
2: Bacó.
1: La pólvora explota o deflagrara. Sí.
2: Sí.
3: La resposta és sí.
1: Peta. Bueno, que si peta o es crema.
3: Es crema.
1: Perfecte, es crema.
3: Home.
1: Però
3: crema...
2: Explosivament.
3: Tothom.
1: No crema explosivament.
3: Bueno, pots fer-la explotar.
2: Es consumeix.
3: Crema, però si la comprimeixes, explota.
1: Quina va ser la primera aplicació militar a la pólvora a Xina?
3: Coño, pues el missil del Xi Jinping.
2: El trabuco.
3: Jo crec que en aquella època no feien coses voladores.
1: Militar, sí.
3: Collo, pues pels canons, no?
1: No.
2: Per un tipus de...
3: Bombes.
1: Per la vostra informació, és per les fletxes. Posaven pólvora a la punta de la fletxa, l'encenien, s'encenia la pólvora, i eren fletxes de foc.
2: Incorporació diable.
3: És com posar-li...
2: Si no podeu agafar dos pals tirant-vos dalt, hem d'agafar fletxes.
3: És com posar-li flame a l'arco del
1: Minecraft.
3: Exacte.
1: Atributo. A part de la guerra, en quin àmbit civil ha estat crucial la pólvora?
2: Hòstia.
3: Els diables.
2: A la mineria, no.
3: Les mines, sí.
2: Els espectacles pirotècnics.
1: A la mineria.
3: Els espectacles, tomba.
1: A la construcció de...
3: Espavila.
1: En la construcció de túnels, canals i mines, permetent excavar a través de roca dura de forma ràpida i segura.
2: Sí, segura, segura.
1: Oh. Segura no.
3: Depèn d'on siguis, de prop.
4: Pim, pam.
1: Bueno.
4: Tot l'acitos.
1: Per què la pólvora negra és molt més perillosa de manipular a casa que els explosius moderns com el TNT?
3: Ah, és molt fàcil, esta me la sé.
1: Venga.
3: Merda, com era? Ho he dit molt ràpid. Perquè, a veure com era això, la pólvora té una temperatura d'ignició molt alta i el TNT, en canvi, amb el mínim impacte o mínima manipulació, podia explotar. Puede ser? O m'acabo de tirar un triple.
1: T'acabes de tirar un triple que no ha entrat.
4: Uah! Crec que és per capacitat d'autoignició, pot ser.
1: T'acabes de tirar un triple que no ha entrat.
3: És el que he dit jo, però con altres paraules.
4: Sí. Soc enginyer, vale.
1: La pólvora negra és extremadament sensible a l'electricitat estàtica.
4: Ah!
3: I el TNT no.
1: A la fricció i a les espurnes. Molts explosius moderns necessiten un detonador per explotar, però la pólvora negra només necessita un mínim contacte amb la calor.
4: Le detonó! No!
3: Vale. Ho he dit al revés, clar.
1: Exacte.
3: El TNT, per mucho que le zurren, no explota.
1: No explota. fins que li fas bum!
3: Clar, fins que li fots xispasso.
1: Vale. Vinga, i última pregunteta
4: no, home, no, que tens
1: per passar a una altra següent.

0: No, no, sí, per passar a la següent part, segona part. Quin esdeveniment històric al 1605 a Anglaterra, protagonitzat per Guy Fawkes, planejava utilitzar botes de pólvora per volar al Parlament?
1: Hòstia, això ho ve de Vendetta,
2: això, no? That's very British.
1: Això ho ve de Vendetta, tio. No, no tens la pregunta explicada a mitges.
0: Que quin esdeveniment... espera que te la torno a llegir, que estava a la part de la resposta. Quin esdeveniment històric del 1605 a Anglaterra, protagonitzat per un xaval que no tornaré a dir, plantejava utilitzar botes de pólvora per volar al Parlament?
1: Sí, mira que m'he vist la peli, no m'acordo.
2: No sé.
3: Aquestes preguntes les has fet tu, tio?
0: Sí, ho he estat buscant.
2: No sé, el Titanic.
0: El Titanic, no.
2: No, això és del
1: Parlament,
2: són 300 anys de diferència.
1: No he vist la peli, no, de Vendetta?
3: No.
1: És un pel·liculón, i va d'això. O m'acabo de tirar un altre triple.
0: No, va d'això.
1: Va d'això,
0: va d'això, va d'això.
1: I no me'n recordo, mira que me l'he vist, eh?
0: Es diu La conspiració de la pólvora, i és un intent d'assassinat contra el rei Jaume I.
2: El conqueridor.
0: No, Jaume I, a seques.
1: James First.
0: Jaume I, a seques.
1: Bueno, que era british, no?
0: Sí.
3: James First.
0: Vale, ara preguntes més enfocats a diables, vale? Diabolos.
1: Però podria quedar molt malament, Genís.
2: El diablo.
0: Primer de tot, quantes carretilles es van fer servir a Festa Major del 2024?
2: Jo què sé!
1: Un moment, vaya pregunta.
0: Jo tampoc ho sé.
1: A veure, conto les que
2: 1644.
1: Es van demanar. Més les que em vaig emportar.
0: No. Les que vas cremar al concert. Les que...
1: 2000. És que no recordo quan va ser la comanda.
0: No.
1: Ah, era mentida.
0: Ja, jo no
1: ho
0: sé. No.
1: Bueno, podria saber.
0: No.
1: Et miro un moment ara les factures.
0: No ho sé. No ho sé i tampoc ho vull saber. I última pregunteta, ja així per acabar. Això crec que ho responeu tots segurs. Podem anar amb màniga curta durant el correfoc?
2: Per poder pots.
3: Depèn de la teva voluntat.
2: Per poder pots, no?
1: És recomanable anar amb màniga curta.
3: Exacte.
0: És recomanable?
3: No.
0: Pots?
3: Sí.
0: Ja està.
3: T'ho passaràs molt bé?
0: També.
3: Sí.
0: Vinga, s'ha acabat.
2: A veure, et dic que jo als correfocs vaig amb el xandall més ronyós que tinc.
0: Tothom.
2: Vaig amb la sudadera més ronyosa que tinc.
0: De fet, jo vaig aprendre una cosa, que és que abans anava amb una de sudadera que m'anava petita de bastoners i vaig deixar-ho d'anar amb bastoners perquè em feien focus.
2: Ah, està clar, bé. Clar, evidentment. Clar,
3: però si vas amb la de diables...
0: Vaig deixar d'anar amb la de bastoners i em vaig començar a posar una del Club Montanenc.
3: Si vas amb la de diables, t'aixequen.
0: Clar.
2: No és com que tot Sant Cugatenc ha de tenir una roba només per correfocs.
0: Sí.
3: Tot Sant Cugatenc, tot català.
2: Tot sí, català ha de tenir una...
0: Si ets bon català, has de tindre una roba per correfocs.
3: Si ets bon català...
2: Has d'anar a escorrefocs.
3: Has de parlar en català i has d'anar a escorrefocs.
1: Bernat. Has de follar en català.
2: Bueno, Bernat, primer follem.
0: Última pregunta. Quin és per tu el millor correfoc que no sigui de Sant Cugat, que has anat i que ens recomanes anar?
1: Manresa.
3: Manresa.
1: Manresa és... mira... Vaig acabar sortint de l'agòbio que em va pillar. Perquè són carrers molt estrets.
3: A mi no ens m'ha passat això a la Patum.
1: Pues mira, jo a la Patum no hi he anat. I poques ganes, perquè no soc molt de multituds.
0: Ja. Jo tampoc.
1: Però a Manresa, és com que fas 7 places i a cada plaça fas voltes.
0: Ah, mira.
1: Llavors, són carrers
0: rotonda,
1: petits.
0: No,
1: sí. Però a cada plaça hi ha cascades, hi ha bèsties, hi ha de
3: què
1: tot,
3: fa, aquí,
1: et tiren traques per terra, però vas tan apretat, hi ha tanta penya, que has d'anar en parella, perquè si et perds és una liada. O sigui, allà et caus i no surts.
2: No surt. És com el Sant Fermín, no?
1: Una mica, o com
3: però
1: la Patum.
3: Sense matar animals.
1: Però va haver-hi un dia que jo estava allà, tenia la bèstia aquí a la cara, no em podia ni moure, i vaig dir, mira, surto d'aquí ja. I m'he xapat la boca, perquè
2: no
1: acabo.
2: Ho sento, però en 30 segons et no marxar. Últimes coses a dir.
0: Gràcies.
3: Visca diables, visca la cultura...
0: I visca Catalunya lliure.
1: Lliure! Viva Espanya! No! Perdó, l'emoció!
2: Déu-siau!
1: No volverà a ocurrir.
2: Déu-siau i bona encabronada.
0: Apa, adéu!
4: Notícies en xarxa. Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Des de les 12 fins fa una hora han retornat cap a l'àrea metropolitana de Barcelona més de 207.000 vehicles. Aquesta xifra representa el 74% dels 280 vehicles previstos fins les 12 de la matinada d'avui. I tot i això, ja, tot i que ha sigut bastant esglaonat, ja ha sigut també una tarda de bastantes retencions en les principals artèries del país. Anem a repassar precisament l'estat d'aquestes carreteres. Des del Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, molt bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Doncs comencem situant a l'autopista P7 i a l'antitud i aturades de Llinars a Granollers en sentit sud, intensitat a Barberà en sentit Tarragona. També comentar-vos que la mateixa P7 i a l'antitud i aturades a l'Aldea en sentit nord, a Banyeres del Penedès en sentit nord i a Vilafranca també en sentit Martorell. A la Nacional 2 i retencions arriben a Tordera en sentit sud, a la C35 i intensitat de Llinars a la Roca del Vallès en sentit Granollers, la C31 hi ha trànsit intens a Badalona per anar cap a Barcelona, la C32, l'autopista del Garraf va carregada de Gavà a Sant Boi en sentit nord, a la C55 hi ha trams de lentitud de Manresa a Castellgalí, de Sant Vicenç de Castellet a Castellvell i al Vilar en sentit sud. A la 2 hi ha Coajorba en sentit Barcelona i retencions del Bru Cabrera de Sant Joan d'Espí a Cornellà en sentit Barcelona. A la C58 i a la C33 hi ha cua de Montcada a Barcelona, a la Pota Nord, a la B20 hi ha cua a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions entre el Nus de Trinitat i Horta en sentit Llobregat i Esplugues, la Vall d'Hebron en sentit Besòs, i la Ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
4: I parlem ara d'art, en concret d'un col·leccionista, el col·leccionista contemporani Juan Mateos, que ha mort als 92 anys. Mateos va estar un dels grans col·leccionistes d'art català contemporani, especialment reconegut per la seva dedicació als principals creadors del segle XX. I seguim en aquesta plana cultural i anem fins a Falset, on arriba el punt i final de la 31a Fira del Vi, que ha servit aquest cap de setmana més de 56.000 degustacions, mentre que més d'unes 30.000 persones han assistit algun dels actes d'aquest cap de setmana. Gairebé tots els tastos que s'han organitzat al llarg del cap de setmana han omplert totalment o han estat a prop de fer-ho, ja fossin gratuïts o de pagament, i se celebressin a Falset o en altres pobles de la comarca del Priorat. La que també s'ha acabat és la 37a edició de la Fira de Titelles de Lleida, que ha plegat centenars de persones als carrers i places de la capital del Segrià. I anem a parlar d'esports, ja que el Barça femení ja té el bitllet a la final de la Champions a Oslo contra l'Olímpic de Lió, després de vèncer el Bayern de Múnich per 4-2. I qui decidirà la Lliga avui serà el Real Madrid espanyol, que comença a les 9. Fins aquí les notícies en xarxa.
6: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
7: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra. Amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Aliaga, el control de so. Aquí arrenca l'Enjoc. Vinga, i saludem l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
8: Molt bé, Ignasi. Bona tarda.
7: Repassem el més destacat de la jornada. Els titulars, el Barça tornarà a jugar la final de Champions.
8: Les blaugranes han superat el Bayern de Múnich per 4-2 i es classifiquen per la final d'Oslo del 23 de maig davant l'Olímpic de Lyon, que entrena Jonathan Giraldez. Els gols de Salma Peijor i un doblet d'Alexia classifiquen el Barça per la setena final de Champions de la història del club i sisena de consecutiva. 60.021 persones han omplert el Camp Nou en un partit en què Aitana Bonmatí ha tornat a jugar 154 dies després de lesionar-se.
7: I l'Espanyol pot fer avui campió de Lliga al Barça.
8: Els blanquiblaus reben el Madrid a partir de les 9 amb l'urgència de guanyar per allunyar-se del descens després d'haver sumat només 6 punts de 48 des de que va començar el 2026. Si els blancs empaten o perden, el Barça es proclamaria matemàticament campió de Lliga per segon any consecutiu, just abans del clàssic de diumenge vinent al Camp Nou.
7: D'altra banda, el Reus jugarà el play-off per pujar a Primera Federació i l'Olot salva la categoria.
8: Els roig i negres han guanyat 0-1 a Terrassa, acaben quarts i faran play-off descens en el primer any a Segona Federació. Dilluns a la 1, sorteig per conèixer el rival de semifinals amb factor camp desfavorable i poden ser Lourense, Logroñés, Àguiles i Conquense. El Barça Atlètic es queda sense play-off amb una derrota 3-1 a Torrent. L'Olot ha derrotat el València Mestalla per 2-0 i aconsegueix la salvació a la última jornada. També en aquesta última jornada, Sant Andreu 0, Barbastre 1, Castelló B 4, Girona B 2, Espanyol B 0, Atlètic Balears 1 i Andratx 3, Atlètic Lleida 0. Els lleidatans són l'únic equip català que perd la categoria.
7: I play-off i descens oberts per a l'última jornada de tercera.
8: El Badalona i el Cornellà jugaran la segona plaça en els respectius partits de diumenge vinent. Avui els verds han derrotat el campió, el Manresa, per 2-1 i els badalonins han guanyat 3-2 a l'Hospi. Els riberencs, el Vilanova i la Fundació Grames jugaran dues places de play-off. I a la zona baixa, tres equips lluitaran per evitar les dues places de descens que encara queden per decidir. D'una banda, el Vic i de l'altra, Can Vidalet i Cerdanyola, que s'enfronten en l'última jornada.
7: Vuit i sis, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors. Partits que s'estan jugant ara mateix, diumenge 3 de maig de 2026. A la primera masculina, a les 9, Espanyol-Real Madrid. L'Espanyol que necessita doncs guanyar el partit per sortir, per allunyar-se de la zona de descens i de retruc. Si el Madrid no guanyés, si l'Espanyol guanya o empata, la Barça seria campió. Tenim ja 11 del conjunt blanc i blau?
8: Tenim 11. Ignasi i Manolo González sortiran Dimitrovic a la porteria, El Hilali, Calero, Cabrera, Carlos Romero en defensa, Urco, Expósito, Terrats i Rubén Sánchez al mig del camp i Adal, Dolan i Roberto.
7: I a tot això, a la primera federació masculina, grup 2, 35a jornada, està jugant el líder, està jugant el Sabadell. Fa 5 minuts per dia 0-2, però compte perquè això pot canviar doncs, als pròxims instants.
8: Doncs Ignasi, com tu bé has dit, fa 5 minuts per dia 0-2, però al minut 84 el Sabadell ha fet gol i es col·loca 1-2 al minut 88 de moment. Sabadell 1, Múrcia 2.
7: I ara mateix està revisant un possible penal al Sabadell, per tant, compte, perquè si hi ha penal, el conjunt arlequinat podria tenir la possibilitat d'empatar el partit. Veurem què és el que acaba decretant l'àrbitre en aquesta jugada per la dreta, en què el jugador del Sabadell acaba caient al terra, i veurem si finalment l'àrbitre decideix que hi ha penal, efectivament. Hi ha penal, per tant, el Sabadell podria empatar en qüestió de 2-3 minuts un partit que perdria 0-2 contra el Múrcia. A tot això, en bàsquet a la Lliga CB, està jugant el Barça.
8: I un Barça que, de moment, guanya de 18 punts, 54, Dreamland Gran Canària, 36.
7: Molt bona victòria del conjunt blaugrana en hoquei patins, pendents també de l'últim partit al grup nord de l'hoquei Lliga Plata.
8: Sí, tot just fa 5 minutets ha arrencat el primer període. De moment, Reus Deportiu 0, Club Patí Tordera 0.
7: I atenció, perquè llançarà el penal al Sabadell. Veurem si aconsegueix l'empat al minut 88 de partit. Insistim, fa 5 minutets estava perdent 0-2 contra el Múrcia. Ha marcat Bonaldo de cap, l'1-2 per al conjunt arlequinat. I ara mateix hi anirà des del punt de penal per intentar, de moment, esgarrapar un punt. La rematada i el gol del Sabadell. Empat a 2 al conjunt arlequinat. Ara mateix fa un petó a la braçal de capità, crec que era Rubén, i per tant el Sabadell que marca el 2-2 al minut 88, temps encara per marcar el gol doncs de la victòria per mantenir aquest lideratge. Recordem que el Sabadell té 2 punts de marge respecte a l'Eldense, cada jugador 2:15, ara mateix amb el punt ja serien 3 de marge, tot i que el gol a veraix és desfavorable als arlequinats. Per tant, intentaran buscar el gol de la victòria per mantenir, això sí, la primera posició en aquesta apassionant primera federació, quan quedaran 3 jornades més.

0: 8 i 9 minuts, les emocions de l'esport en directe cada dijous, cada dissabte, cada diumenge, de 8 a 10 del vespre, a la teva ràdio local. I ben pendents del que acabi de fer el Sabadell, a punt d'entrar ja en temps afegit a la nova Creu Alta. De moment, el Sabadell empatant a 2 després d'haver d'estar perdent 0-2 aquest partit ara fa pocs instants. La gran notícia d'aquesta tarda, la classificació per la final de la Champions femenina de la Barça. S'ha imposat avui el Bayern de Múnich.
1: Barça 4, Bayern de Múnich 2.
0: Doncs la Barça, que s'ha imposat amb els gols de Salma Parayuelo, doblet d'Alexia Putellas, que per cert ja ha fet avui el seu gol 238, amb aquesta xifra igual a César com a segona màxim golejadora de la història del Barça, només superada per un tal Leo Messi. I el quart gol del Barça, per cert, l'ha fet Payor. 4-2, al final el Bayern ha apretat quan ha fet el seu segon gol, el 4-2, ha fet un parell de rematades al travesser, i un partit on hi ha hagut 60.021 persones al Camp Nou, i un ha tornat també després de la lesió Aitana Bonmatí, 154 dies després de la seva lesió. En qualsevol cas, el Barça, que jugarà a la setena final de Champions, i atenció, sisena de consecutiva, que es diu aviat, a la final a Oslo, el 23 de maig, davant l'Olympique de Lió, d'un vell conegut, Jonathan Giraldes, l'exentrenador del Barça. Per tant, molts al·licients en aquest partit, en aquesta gran final de Champions a Oslo el 23 de maig. Avui, bona victòria 4-2 davant del Bayern de Múnich, que valoraven així després del partit jugadores com Alexia Putellas, Irene Paredes i Clara Serra Jordi.
2: Doncs el que et deia, històric, un moment per sentir orgull, perquè al final... jo crec que encara ho fa més màgic que totes les que estem aquí som culers, aquest sentiment de pertinença que tenim, que ens uneix tant amb l'afició, que al final sentim com que juguem per ells i que qualsevol d'ells també podria estar jugant per nosaltres, no? Perquè ho sentim molt, molt des de dins i bueno, al final és molt orgull el que sents. Sí, ens coneixem molt bé, ell ens coneix perfectament, nosaltres a ell també. Crec que serà un partit molt difícil, evidentment és una final europea, pot passar qualsevol cosa, intentarem preparar-lo el millor possible i bueno, sobretot que la gent, els aficionats sentin orgull per aquest equip.
3: Estem molt contentes, l'objectiu, i ahí estamos. Sufrido, pero ahí estamos. Creo que somos un equipo, una generación que bueno, que nos encanta batir récords, seguir empujando el techo que nosotras mismas nos... Bueno, vamos empujando poco a poco, muy felices de estar en una nueva final.
4: No, pues re, era un somni per mi arribar a una final de la Champions i la veritat que amb moltes ganes del partit. Bueno, sí, jo els minuts que em dongui els intentaré aprofitar al màxim i bueno, esperem fer un gran partit allà.
0: Doncs felicitats a les jugadores de la Barça per aquesta consecució d'una nova final, i ben feliç estava també Aitana Bonmatí, ha entrat a la segona meitat, de fet ha tingut també una molt bona ocasió en un 1 contra 1, que ha rematat fora, creuat al costat del pal dret de la porteria del Bayern de Múnich, no ha pogut marcar el gol, però estava ben i ben contenta Aitana Bonmatí després d'aquests 154 dies lesionada. Avui s'ha tornat a sentir futbolista al Camp Nou.
5: Bé, molt feliç. En primer lloc per una altra final. L'equip ha fet una temporada increïble i falta posar la cirereta al pastís. Per altra banda, jo feliç de tornar, cinc mesos durs, un repte diferent, però gratificant i ara per més. Significa molt, la veritat. Per nosaltres, quan comencem la temporada, la final de la Champions és el principal repte que ens posem. Sabem que aquí és on es veu el llistó de l'equip, on ens fa millor jugadores, millor equip. A pel Lió
0: de Jonathan Giraldes, l'exentrenador del Barça, el que va substituir Pere Romeu, i el tècnic blaugrana, òbviament, ben satisfet també per la consecució d'aquesta final.
6: Brutal, super, super content, super il·lusionat amb el partit que han fet. Sabíem que teníem un rival super fort al davant, que ens posaria les coses super complicades. Molt content. Molt content de la rebuda de l'afició, han sigut clarament la nostra font d'energia quan vèiem que estàvem molt, molt, molt, molt cansades. Supercontent amb la classificació i a poder preparar bé la final per Oslo. Serà una final apassionant. L'Olympique de Lyon és un grandíssim equip. Ahir van fer un gran partit de tornada contra l'Arsenal. El Jonathan i jo ens coneixem molt, amb tota la gent que s'ha dit allà, també de l'estaf, també ens coneixem molt. Espero que sigui una final super, super emocionant, super emotiva i que guanyi el millor.
7: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
0: Vinga, 8 i gairebé 15 minuts, 7 minuts de temps afegit. Ara el Sabadell, que tindrà una falta lateral, veurem si pot aprofitar-la per fer el tercer i capgirar un marcador que fa uns minutets era de 0-2 i que ara està 2-2. I a tot això, a la primera masculina, estarem molt i molt pendents a partir de les 9 d'aquest Espanyol-Reial Madrid. Per una banda, perquè l'Espanyol necessita els punts per intentar salvar-se, i per l'altra, perquè de retruc pot donar-li la lliga a un altre equip català, el Barça, que ahir va guanyar. Abans, el Girona el divendres havia perdut.
1: Osasuna 1, Barça 2, Girona 0, Mallorca 1.
0: Doncs els ulls centrats en aquest Espanyol-Reial Madrid a partir de les 9, on l'Espanyol, després de fer només 6 punts dels últims 48, des que va començar l'any, encara no ha guanyat, doncs ocupa la 13a plaça amb 39 punts. De moment, 5 de marge respecte al descens, però el Sevilla, que és l'equip que marca aquesta posició, ha de jugar demà. Per tant, ben atent també demà l'Espanyol al que pugui fer el Sevilla. Però en qualsevol cas, un Espanyol que intentarà guanyar el Reial Madrid per continuar allunyant-se d'aquesta zona baixa i que, com dèiem, de retruc podria fer campió al Barça. Això, però, no interessa en absolut al tècnic blanquiblau, Manolo González.
8: Sí, la verdad que es lo que menos me, como bien dices, lo que menos me importa mañana. Lo que importa es que el equipo compita bien y que sea capaz de ganar. Lo demás, el Barça si gana o pierde lo hará por méritos propios, por la temporada que ha hecho, no por lo que hagamos nosotros, que es lo que nos beneficia al Español en este caso.
0: I a tot això, el Barça que ahir ja va fer la feina, va guanyar 1-2 al camp de l'Osasuna amb dos gols al tram final del partit, un de Lewandowski en una gran rematada de cap i un altre de Ferran Torres, doncs culminant una bona contra que va situar el 0-2. L'Osasuna va acabar marcant un gol als instants finals, però el Barça va sumar la victòria, ja avantatjant 14 punts al Real Madrid en espera del partit dels blancs a les 9 al camp de l'Espanyol, i o bé serà campió avui o podria ser, si no, la setmana vinent, diumenge vinent, en el clàssic Barça-Real Madrid, diumenge a les 9. Sigui com sigui, se li preguntava al tècnic Hansi Flick després de la roda de premsa si ja es podia celebrar o no aquest títol. Un Hansi Flick, per cert, molt irònic, que deia que avui no veuria el partit del Madrid, que estaria veient el Mago Pop. En qualsevol cas, això és el que deia Hansi Flick.
9: No, it's not the time, you know.
10: No, encara no és el moment de celebrar res. Hem d'esperar. Potser diumenge, potser la setmana vinent, no ho sabem.
11: We made our job.
10: Hem fet la nostra feina i això és el que més valoro del meu equip.
11: Yeah, for my team and about my team. It's fantastic.
10: És fantàstic com hem defensat dur contra jugadors molt forts i molt bons. Estic feliç pel que estan fent els jugadors.
11: I'm happy. I'm really happy about this, about what they are doing.
0: Doncs content Hansi Flick. No tan contents els jugadors del Sabadell, que ara marxen ja cap a túnel de vestidors amb cares, podríem dir, agradolces, perquè és veritat que han aconseguit recuperar un punt als últims minuts, perdien 0-2, i amb els gols de Bonaldo i de Rubén Martínez de penal han aconseguit salvar un punt, però acaba el partit 2-2. Per tant, ara mateix el Sabadell té 3 punts més que l'Eldense, que ha de jugar a partir de 2:15 contra el Marbella, contra un equip que ja ha descendit. Per tant, si l'Eldense guanyés, atraparia el Sabadell per gol a Beraix. L'equip alacantí se situaria, recuperaria la primera posició de la classificació quan quedaran 3 partits més per acabar la Lliga. A tot això hem sentit Hansi Flick i escoltem també un dels golejadors ahir del Barça al camp de l'Osasuna, Ferran Torres, content per la victòria i pel seu gol.
12: Sabíem que era un dels partits més complicats de la temporada. Aquest és un camp molt complicat. Crec que hem fet la nostra feina i molt ben feta. Entonces, doncs, anem a esperar a demà, a veure què fa el Madrid, i ojalà proclamar sigui demà campions. Sí, al final ells ens han sorprès al principi sortint a les contres, i és veritat que al descans, pues, el míster ens ha donat un parell de claves i crec que les hem aportat molt bé al camp i les hem aprofitat. Sí, molt content, aprofitant totes les ocasions, sempre que puc marcant, que al final és la funció del davanter i toca seguir.
0: I el Girona, que va encaixar la tercera derrota consecutiva, més davant d'un rival directe, al Mallorca, que l'atrapa a la classificació i, de fet, el supera per gol a Beraix, i ara mateix a 4 punts del descens, esperant que jugui el Sevilla demà dilluns. Per tant, es complica força la vida al conjunt que entrena Mitchell.
13: Hem merescut més, però futbol has de tenir a cert i avui no l'hem tingut. Hem de mirar el següent i ja està. Toca aixecar-nos d'aquesta situació. 3 derrotes després de les 3 primeres jornades. és difícil d'assimilar, però ha tocat ara i hem de pensar que som capaços de sortir d'aquesta situació, perquè tinc la sensació que l'equip està junt, el vestidor està bé i la gent té ganes de sortir d'aquesta situació i per mi sortirem.
7: En joc, amb Ignasi Trapero.
0: Vinga, 8 i 20 minuts. Començàvem el programa amb la Champions femenina del Barça, la consecució de la setena final, sisena consecutiva. El Barça, evidentment, no ha pogut jugar el seu partit de la jornada 27 de la Lliga F. El jugarà entre setmana, però sí que han jugat el Badalona i l'Espanyol.
1: Badalona 0, Athletic Club 1. Alama 3, Espanyol 1.
0: Derrota intrascendent del Badalona davant de l'Athletic Club per la mínima, que valorava així la seva jugadora, Carla Abdón.
14: Los primeros minutos nos ha costado bastante entrar, sí que luego en la segunda parte hemos empezado mejor, tocando mejor el balón, filtrando dentro algo mejor, pero lo mismo, se nos vuelve a escapar.
0: I a tot això, l'Espanyol, que va perdre el camp de l'Alama 3-1, després del partit, doncs, lògica decepció per part de la jugadora Cristina Baudet i de l'entrenadora Sara Monforte, que feien referència a la greu lesió d'Anna Torrodà, que haurà de passar aquesta setmana pel quiròfan. S'ha trencat el lligament encreuat anterior i el menisc lateral del genoll esquerre. I a banda d'aquesta lesió també feien referència, evidentment, als pròxims partits.
15: Que deja el cuerpo un poquito chof. Sí que es verdad que queríamos remar sobre todo por ella, porque bueno, cuando una compañera se lesiona, cuando sale con tantas ganas y quiere darlo todo, te jode muchísimo. No hemos podido hacerlo, por eso también jode esta derrota, porque no hemos podido sacarlo adelante. Y bueno, creo que nos quedan tres partidos súper importantes donde tenemos que remar hacia adelante. Nos viene un partido muy bonito en casa, que tenemos que darle la vuelta a esto, ir a por todas y todo lo que no hemos hecho hoy, hacerlo el sábado que viene en casa.
16: Yo soy tres jugadoras que el Ibus tienen que venir a entrenar, hacer el mejor entrenamiento posible. Tienen que jugar a esta final, pero entonces es una final contra Lona. Yo creo que tienen que cambiar la nuestra mentalidad, sortir a menjar-nos al rival, al camp, igual que siga, qualsevol equip hem vist avui que és perillós. Hem de trobar l'ambició intrínseca i la motivació intrínseca cada jugada d'en Fos, i nosaltres també a nivell com a cos tècnic també, pues, pegar-li una volta i pensar que és el millor per a l'equip, que crec que, bueno, que també tenim que coses a millorar.
0: I a la primera federació femenina va acabar ahir, última jornada, jornada unificada. El Barça B acaba campió i descensos de la EM i l'Europa. Aquests són els marcadors.
1: Alba Fundación 2, Barça Atlètic 2, València 4, AM 2, Europa 2, Betis 0.
0: Doncs l'empat als últims minuts del Barça B a Albacete li va servir per mantenir la primera posició i proclamar-se campió, encara que sigui de manera doncs simbòlica, perquè evidentment no pot pujar a Lliga F. L'ascens serà per l'Alavés, que ha acabat segon. I duríssima la derrota de l'AM davant del València, combinada amb les victòries del Cacereño i de l'Atlètic de Madrid B, fan que l'equip lleidatà perdi la categoria 13 anys després. Estava 13 anys seguides a la plata femenina. I després del partit, doncs, el document sonor que van recollir els companys de Lleida en joc, les transmissions que fan a segre.com, el tècnic Rubén López, que estava realment molt i molt disgustat.
17: Jo enfonsat i l'equip també. És, bueno, no és injust, al final és esport, no hem nascut guanyar avui i, bueno, malauradament els altres resultats tampoc ens han acompanyat, no hem tingut ni una miqueta de sort i, bueno, al final tothom ho ha vist, hem baixat. És que no em surt una altra cosa que agrair les jugadores al seu esforç aquests mesos, però no ha sigut suficient. Jo per la meva part també demanar disculpes i poc més. Bueno, al final portava una dinàmica molt bona. Avui, després d'empatar un, al minut 47, era optimista. La segona part no hem estat bé, no hem estat encertades. Tot el que escoltàvem no era positiu i tampoc ajudava. I bueno, no ha pogut ser. Ho hem intentat, de veritat, amb totes les nostres forces. Que ningú dubti que ho hem intentat fins a l'últim segon. Esperant també un miracle a Tenerife, que no ha arribat. I ja està. És que no puc dir gaire cosa més. Al final, el compromís meu amb l'AM, des que ha arribat, des dels anys, ha sigut molt gran. Les jugadores també tenen un increïble sentiment per l'AM i estan destrossades, perquè al final no és individualment, perquè segurament són grans jugadores totes i totes tindran l'oportunitat d'estar a la categoria o d'estar a bons equips o seguir a l'EM. Però és veritat que som molt de l'EM tothom i ara mateix ho sentim molt per l'EM, no? Per lo personal és queda un segon pla.
0: I també baixa a l'Europa, que ahir va guanyar 2-0 al Betis en el comiat de Vanessa Núñez Pixú.
18: És una sensació molt agridolça, molt contenta per la retirada, crec que ja la necessitava i teníem moltes ganes de que arribés el moment, però és veritat que enyorarem molt el que és el futbol, que ens dona el futbol, tant el vestidor, el dia a dia amb l'equip, però contenta molt. Que ha sigut com una família des del primer dia, t'obren les portes i et tracten superbé des del primer minut i ja et dic, el vestidor és una família, el club és una família que és molt important quan estàs tan a dalt a categories, a vegades per la professionalització potser això se perd una mica i l'Europa no, l'Europa ho té amb el club i amb l'afició. Potser perquè és el més recent, però em quedaria amb l'any passat, perquè vam pujar de categoria, l'objectiu és valorar i ho vam celebrar per tot lo gran.
0: Doncs el divendres, a un quart de set a Vilanova, els dos equips que han baixat, Europa i AM, que tindran la consolació de jugar a la final de Copa Catalunya. I qui està intentant pujar a Primera Federació Femenina és l'Ona Sant Adrià. Ahir, bon resultat.
1: Saragossa 1, Ona Sant Adrià 2.
0: Dos partits d'anada de les semifinals, la tornada el diumenge a les 11 a casa. Bon resultat per a les jugadores de Miqui Uller.
19: A mi el que més m'agrada és com ha reaccionat l'equip, que reacciona amb un córner, després reacciona en diverses situacions d'àrea i al final 5 minuts acabem de ficar el segon gol. Un equip que al final no deixen de ser joves, deixen de ser nenes petites i bueno, l'escenari i tot i el context doncs, no han pogut amb elles i això al final és el més important. A banda de que bueno, evidentment vols guanyar i vols pujar i tot això i aquestes aquí, crec que com han competit avui i com s'han pres tot això i tot el play-off ara mateix és el que ens fa créixer. Falta tancar-ho a casa, que no serà gens fàcil.
0: I a promoció d'ascens a Segona Federació Femenina, ahir anada per al Barça C.
1: Gijón 2, Barça C 2.
0: La tornada diumenge a les 6 i ho veurem a l'enjoc a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més.
20: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
21: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
22: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera pensada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69-491-3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.

0: tries. Visita jotriu.cat.
1: Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
2: Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

En Joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.

0: Som els de l'Enjoc, continuem repassant l'actualitat esportiva. Estàvem parlant de futbol i és moment de fer-ho de la primera federació masculina, grup segon, 35a jornada, que ens ha deixat aquests marcadors pel que fa als tres equips catalans.
1: Sabadell B, Sabadell, perdoneu, 2, Múrcia 2, Nàstic 2, Sevilla Atlético 1, Alcorcón 0, Europa 1.
0: Doncs el Sabadell ha acabat salvant un puntet per dia 0-2 i els gols als últims instants de Bonaldo de cap en una gran rematada de cap del capità o de la defensa central del Sabadell i després Rubén Martínez de penal han acabat salvant un puntet pel Sabadell que fa que ara mateix els arraquinats tinguin 3 punts més que l'Eldense. Un Eldense que a aquesta hora comença el seu partit davant de la Marbella, un equip que ja ha descendit. Si l'Eldense no guanya, el Sabadell mantindrà el lideratge. Si l'Eldense acaba aconseguint els 3 punts, efectivament el Sabadell acabaria cedint aquesta primera posició quan quedaran només 3 jornades per acabar el campionat de Lliga. A tot això, ahir el Nàstic va aconseguir una victòria importantíssima. 2-1 davant del Sevilla Atlètic, també un altre partit que es va decidir als últims instants i que fa que el Nàstic hagi aconseguit sortir de la zona de descens, tot perquè avui el Tarazona no ha passat de l'empat i d'aquesta manera ara mateix el conjunt tarragoní surt del descens, 43 punts, un més que el Tarazona. Però atenció, perquè la pròxima setmana s'enfronten a terres aragoneses. Per tant, tota una autèntica final per al conjunt tarragoní, la que jugarà la pròxima setmana, el pròxim diumenge, a 4:45 de la tarda, parlant de memòria, aquest partit tan important pel Nàstic. De moment, ahir, victòria importantíssima amb un gol als últims instants del capità Òscar Sanz, amb qui parlava ahir, després del partit, la nostra companya de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
2: Sí, al final, cuando hay un balón parado y más en los últimos minutos, y pues al final es un gol que mete todo el estadio animando, es de todo el equipo, ahí pues hay que ir con todo y pues me he tenido suerte y la celebración ha sido un poco eso, ¿no? Que es un gol que hemos empujado todos y lo hemos podido sacar adelante. Sí, al final pues lógicamente está siendo un año duro y pues las semanas pues son difíciles, pero bueno, es la situación que estamos ahora, hay que tirar para adelante, quedan 3 finales, desde ya pensando en Tarazona y bueno, con la mentalidad pues de sacar todos los partidos y semana a semana.
0: I a tot això us dèiem que l'Eldense començava el seu partit ara mateix contra la Marbella. Doncs res, només començar, primer minut de partit, marca l'Eldense. Déu-n'hi-do, ha anat per feina el conjunt alacantí, s'avança en el marcador amb aquest gol ara mateix. El conjunt d'Elda seria líder, empatat a punts amb el Sabadell, 65 punts tots dos equips, però en qualsevol cas el gol averaix particular afavoriria el conjunt, en aquest cas, d'Elda. I a tot això, l'Europa, que va guanyar el divendres 0-1 al Corcón, amb gol de Jordi Cano, en porta 19, està a 1 del Pichichi Arnau Ortiz, el jugador figuerenc de l'Atlético Madrileño, que per cert avui ha perdut. Avui el Villarreal B ha guanyat el seu partit 1-0 davant de l'Hèrcules i això vol dir que l'Europa havia recuperat la quarta plaça, ara torna a caure la cinquena, continua en zona de play-off, amb 3 punts de marge respecte al Cartagena i 4 respecte a l'Algeciras. La pròxima setmana, partides també a 4:45 de la tarda a Can Dragó, Europa-Villarreal B. Si guanya l'Europa, li arrabassaria la quarta plaça a la filial Groguet. I, de fet, si guanya i perdessin Cartagena i Algeciras, l'Europa ja seria matemàticament equip de play-off. Però, evidentment, són 3 supòsits força complicats de que s'acabin resolent. En qualsevol cas, partit molt important per al conjunt de la Vila de Gràcia el pròxim diumenge, que ens analitzava així, fa uns minutets, el seu capità, Àlex Cano.
3: Tenim diumenge un partit de vital importància, un partit clau per consolidar, poder acabar en aquestes posicions de play-off contra el Villarreal B, que és el quart de la classificació ara mateix, i si ens dona per guanyar aquest diumenge seríem els quarts classificats a la penúltima jornada de la Lliga. Llavors, crec que això és suficientment important com perquè el pròxim partit, doncs, l'estadi que ens toca jugar aquí a Can Dragó, amb la bona notícia que tenim de que pròximament a Lusardenya, doncs, el retorn cada vegada està més proper, doncs, que Can Dragó sigui una caldera.

0: celebració dels jugadors del Sant Andreu. Aquesta tarda han fet la rua de campions. Es van proclamar campions fa un parell de setmanes, però avui hi havia la celebració oficial després de la victòria avui, o després del partit davant del Barbastre. Han acabat perdent 0-1, derrota intranscendent. Però aquesta tarda doncs ho han celebrat pels carrers de Sant Andreu, per la parròquia també de Sant Andreu de Palomar, i al final, evidentment, a la plaça Orfila, espectacular. Milers d'aficionats quadribarrats acompanyant l'equip que ho ha celebrat d'allò més amb parlaments, evidentment, a l'Ajuntament dels capitans quadribarrats. Un d'ells, Jordi Méndez, també amb missatget inclòs per als que no confiaven en l'equip.
1: Agrair al club, agrair a l'afició, també els que deien al setembre que baixaríem. Espero que no us dediqueu a endevinar, regulat, però bueno, agrair a tothom, a les famílies que han estat amb nosaltres, a l'afició, a les partits en especial, i agrair a tothom que heu estat al nostre costat, celebrar aquesta fita que és històrica, i ara gaudir de les vacances i preparar la primera red. Visca la bossa i visca Catalunya!
0: Doncs les celebracions dels quadribarrats del Sant Andreu aquesta tarda. A tot això, aquest matí han jugat, no només ells, sinó també última jornada en aquesta segona federació masculina, que ens ha deixat tots aquests marcadors que fan que el Reus entri a play-off històric, primera temporada a segona federació, i ja farà play-off per pujar. I també una gran notícia, que l'Olot s'ha acabat salvant. Aquests són els marcadors.
2: Com has dit, Ignasi, Sant Andreu 0, Barbastre 1, Terrassa 0, Reus 1, Torrent 3, Barça Atlètic 1, Castelló B 4, Girona B 2, Olot 2, València Mestalla 0, Andratx 3, Atlètic Lleida 0, Espanyol B 0, Atlètic Balears 1.
0: Doncs com us dèiem, era un partit ja intranscendent per al Sant Andreu, ha acabat perdent 0-1 davant del Barbastre, però en qualsevol cas una nova festa de l'afició quadribarrada i que s'ha vist doncs coronada amb la cirereta de la presència de Nacho González després doncs de l'atac de cor que va patir precisament ara fa un parell de setmanes l'entrenador quadribarrat, que ha pogut presenciar el partit, i després del partit deia això.
3: Ha sido un buen año, ha sido un año lógicamente de mucho trabajo, ha sido un año que comenzó con unas expectativas muy, muy altas, ¿no? Un comienzo que bueno, que no se iban cumpliendo esas expectativas demasiado ambiciosas de inicio, ¿no? Y que tuvimos ahí, pues bueno, pues esa serie de dudas, sobre todo de puertas hacia afuera, y bueno, pues como fuimos capaces de tener calma, de ser autocríticos, de analizar y de, con el conocimiento de jugadores, con el conocimiento de entrenador hacia jugadores y viceversa, pues bueno, ir encontrando el camino que una vez encontrado, pues ya sabéis el resto, ¿no? Como un cohete, un equipo muy, muy fiable, un equipo muy, muy contundente y bueno, y un equipo que ha quedado campeón porque ha sido el mejor, ¿no?
0: Doncs felicitat a Sant Andreu i felicitat a Reus. Espectacular. Victòria 0-1 al camp del Terrassa per tancar ja aquest play-off, com dèiem, en el primer any, a segona federació, el conjunt roig i negre, el Reus Redis, doncs que aconseguirà o que jugarà al play-off. Una victòria 0-1 acompanyada de moltíssima presència d'aficionats del Reus que s'han desplaçat fins a Terrassa i que ha viscut des de Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Tomagosa.
4: Dues realitats en un mateix partit. La del Terrassa, amb res en joc, i la del Reus, per certificar el seu passi a la promoció d'ascens a la primera federació. El partit s'ha solucionat amb un solitari gol del conjunt visitant. Sandro ha sorprès a Marcos Pérez al minut 76 i ha marcat el gol de la victòria. 1.300 aficionats han acompanyat a l'equip de Marc Carrasco en aquesta tarda per recordar per al conjunt reusenc. Escoltem els entrenadors, Marc Carrasco, entrenador del Reus Redis, i també l'entrenador del Terrassa Futbol Club, Oriol Alsina.
5: Molt feliç per, òbviament, per la victòria, per la imatge de l'equip, pel sacrifici que han demostrat durant tota la temporada, perquè crec que aquest repte dona forma doncs, a la implicació que ha tingut aquesta plantilla, on el menys important segurament mai ha estat els calers, simplement ha estat jugar pel Reus, jugar per la nostra gent. Crec que és un premi doncs, a la gent de Reus, que un dia va plorar pel seu equip i avui s'han desplaçat en massa. Vam dir que la tercera seria vençuda i crec que estem contents per tot el que s'ha generat. òbviament amb les ganes de disfrutar d'aquest repte i d'aquest èxit, però amb la vista posada a recuperar-nos i afrontar el següent pas.
6: Hem de prendre la mateixa lectura del primer partit fins a l'últim, no? No podem il·luminar-nos amb les dinàmiques de molts partits guanyats i tampoc amb la de molts partits perduts, perquè a més, curiosament, segurament hi ha hagut dinàmiques de guanyats que potser no estàvem en el millor moment i partits que no hem guanyat que sí que estàvem, que hem jugat un bon futbol, no? Tenim que trobar aquest equilibri i valorar el que és des del primer moment fins a l'últim, tots els moments, independentment que sigui partits guanyats, partits perduts. El primer sóc jo, tinc, o sigui, un per poder, més que rectificar, per poder millorar, tens que ser conscient de les coses que has fet malament, no? I jo en soc conscient que hi ha moltes coses que les podríem haver millorat, i jo en soc el màxim responsable.
4: Doncs comença el projecte 26-27 del Terrassa Futbol Club, amb Oriol Alzira al capdavant, i comença l'aventura pel Reus, per intentar assaltar la primera federació.
7: Doncs demà a la una, sorteig a les semifinals del play-off, possibles rivals del Reus. El Reus ha acabat quart a la classificació, per tant, li tocarà un tercer d'un altre grup. Poden ser Ourense, Logroñés, Àguiles i Conquense. El partit d'anada serà a Reus el pròxim cap de setmana i la tornada d'aquí dues setmanes a domicili. I recordem que en aquestes eliminatòries hi ha pròrroga en cas d'empat final, però no penals. En cas de penals, això no seria favorable al Reus, que com que ha acabat quart, qui passaria ronda seria el tercer classificat, és a dir, el seu rival. En qualsevol cas, felicitats als aficionats del Reus Redis Futbol Club per aquest nou èxit, amb Marc Carrasco al capdavant. I, per contra, el Barça Atlètic s'ha quedat sense premi de play-off perquè també aspirava a aquesta plaça i avui ha perdut 3-1 al camp del Torrent. Això deia després del partit el tècnic Juliano Belletti.
8: En la segunda fue intentar gestionar esto, ¿no?, de la ansiedad por buscar este segundo gol. Con un jugador menos, han competido muy bien. Otra vez, uno de esos goles que con un jugador menos el equipo rival aprovecha. Y luego el tercer gol nos hizo mucho daño, sobre todo mental. Aunque así hemos visto otra vez el carácter, ¿no?, de muchos jugadores que han peleado, han luchado hasta el final, representando bien la institución. Es una lástima estar fuera de los playoffs, pero creo que esos jugadores, los jóvenes que son, ya sabéis, la media de edad de 19 y 18 años es bajísima para esta categoría, pero seguro que han aprendido muchísimo. Y ojalá saquen provecho de lo que han aprendido.
7: I l'altra felicitat de la jornada ens l'ha donat l'Olot, que ha guanyat 2-0 el València Mestalla i ha aconseguit la salvació in extremis a l'última jornada, però salvació aconseguida per segon any seguit. Olot Televisió, Aniol Puigverd.
9: La Unió Esportiva Olot ha acordat, aconsegueix la permanència i, per tant, serà equip de segona federació de cara a la pròxima temporada. Partit a l'estadi municipal, que s'ha jugat aquest diumenge a les 12 del migdia, en horari unificat amb tots els equips que s'hi jugaven alguna cosa en aquest últim enfrontament d'aquest grup tercer de segona federació. L'Olot ha començat ben d'hora, avançant-se al marcador gràcies a una jugada de Rubén Enrique Xutat, ha parat el porter de València Mestalla, finalment Pau Salvans l'ha acabat enviant al fons de la xarxa. Per tant, s'avançava la Unió Esportiva Olot, tot pintava bé pel conjolotí, de fet així ha estat, un València Mestalla que tampoc ha gaudit de moltes ocasions. L'Olot tampoc n'ha tingut moltes, per ser més efectiu de cara a gol que no pas el conjunt valencià. La Unió Esportiva Olot, que ha tancat el partit, ha tancat la victòria amb un gol de Nuja Marón a la segona meitat, quan faltaven uns 20 minutets per acabar el partit, ha tancat aquesta victòria, una victòria transcendental pels interessos dels homes de Roger Vidal, que fa que l'Olot sigui un any més equip de segona federació, aconsegueixi la permanència. Només depenia d'ell, per tant, l'Olot sabia que si guanyava el partit d'avui contra el València, aconseguia la salvació. I així ha estat, un Olot que ha estat acompanyat per més de 1.500 persones aquí a l'estadi municipal i que, per tant, doncs, certifica la permanència a segona federació, una permanència que tot semblava indicar que potser no arribaria a l'últim partit de temporada, perquè l'Olot estava també en situacions favorables en els últims 2-3 mesos de competició, però que finalment el conjunt olotí ha aconseguit una permanència, una salvació molt celebrada, més que celebrada a l'estadi municipal, amb els homes de Roger Vidal, tot el cos tècnic i tota l'afició olotina que s'ha quedat una estona més a esperar la celebració dels homes de Roger Vidal, que per tant aconsegueixen aquesta permanència, una permanència vital i una permanència important també, no només pel club, sinó també per la ciutat.
7: I una permanència que valorava així el jugador de l'Olot, Sergi Marcillo.
10: El que buscàvem, guanyar aquest partit com sigués, el València sabent que era un gran equip, aquest equip s'ho mereix, ha treballat tot l'any per fer això i molt contents per tot l'equip, per l'afició. L'Olot es mereix estar a segona federació i l'any que ve hi tornem a ser. Bueno, la clau va ser la constància. Al final hem estat, crec que una jornada només al play-out. Vull dir, l'equip ha treballat de valent per aconseguir l'objectiu, que era aquest. Aquest partit, ja et dic, era clau, no hi havia molta fulla, 3 punts i a casa.
7: I derrota l'Atlètic Lleida per acomiadar-se de la categoria, perquè recordem que fa una setmana ja va consumar el descens a tercera divisió. 3-0 ha perdut al camp de l'Andratx, 1-1, Sergi Guiu.
11: El partit ha començat amb un Andratx més activat que l'Atlètic Lleida i que ha comptat amb les primeres accions de perill. La més clara l'ha protagonitzada Garri als primers minuts amb un xut acrobàtic refusat per un debutant aquest diumenge, Joel Llobera. A poc l'Atlètic Lleida s'ha anat animant i Jaume Pasqual ha tingut la més clara dels lleidatans amb un xut al minut 22 estavellat al través. Els visitants n'han tingut un parell més entre Pasqual Guay i Agüero, però el també debutant Lluís Francisco ha evitat el primer gol del partit i tot plegat s'ha anat al descans amb el 0-0. La segona meitat ha començat com el partit. L'Andratx no ha pogut més, però l'Atlètic Lleida, a través de Sier i Palacios, ha tingut les més clares. Tot ha canviat al 64, quan Agüero ha comès un penal dubtós sobre Nacho, que ha transformat Llabres un minut després. Amb l'1-0, els lleidatans han abaixat els braços, i més quan al minut 72... una sortida ràpida de Llobera ha acabat amb penal transformat al minut 73 per Nacho. Eugenio, amb un xut de fora d'àrea al minut 80, ha sentenciat el partit, si no ho estava ja, amb el 3-0 definitiu. Jordi López, tècnic de l'Atlètic Lleida, ho valorava tot plegat així.
12: No sé, diria 4 o 5 claríssimes ocasions per avançar-te i després t'arriben en una. Un penal que jo crec que no era, o l'hem vist hasta a la banqueta d'ells em deien que no era, i després és veritat, tan mal marcant el gol en aquest context, en aquestes situacions, ja te'n vas al partit, i aquí sí que jo crec que ens equivoquem, perquè ens hem anat del partit, la frustració.
11: L'Atlètic Lleida acaba la temporada 16 amb 30 punts.
13: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
7: 8 i gairebé 48 minuts i a tercera divisió tot queda obert, o moltes coses queden obertes de cara a l'última jornada que viurem, per cert, en directe diumenge a 12:45 a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més amb un carrusel per veure com queda tot. De moment, a la penúltima jornada, aquests són els marcadors.
2: Cornellà 2, Manresa 1. Badalona 3, L'Hospitalet 2. Vilanova 1, Can Vidalet 0. Mollerussa 1, Fundació Esportiva Grama 2. Sant Cristóbal 4, Europa B 0. L'Escala 4, Lleida 1. Vilassar de Mar 3, Tona 1. Cerdanyola 2, Peralada 2. Muntanyesa 0, Vic 1.
7: Doncs amb aquests resultats, el Manresa ja sabem que és campió de la setmana passada, però Badalona i Cornellà jugaran a l'última jornada en els seus respectius partits, la segona plaça, perquè el Badalona té un punt més que el Cornellà. El Cornellà ha guanyat tramuntant el Manresa i el Badalona, nou Badalona de Miquel Esparren, s'ha imposat a l'Hospitalet. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
14: Bona tarda. El Badalona ha trencat la mala dinàmica de resultats amb una victòria per 3-2 contra l'Hospitalet en el debut de Miquel Esparren a la banqueta escapolada. Aquest triomf li permet al conjunt badaloní tenir molt a prop el segon lloc, quan només manca una jornada per finalitzar la Lliga. A la mitja part, un golaç de Juaco i una segona diana de Tom Diawara han certificat un gran primer temps dels de Miquel Esparren, que s'han pogut alliberar de jornades anteriors. En el segon període ha continuat el recital escapulat i el festival de Tom Diawara, que ha fet el tercer gol i ha signat un doblet. Toni Larrosa ha estat a punt de fer el quart, i a partir d'aquí l'Hospitalet, que ha retallat diferències amb un gol de Buba, ha entrat dins del partit. En el minut 84, Pele ha posat el 3-2 i ha donat emoció als darrers minuts. Al final, el Badalona ha mantingut el triomf que se li havia resistit tot el mes d'abril. Sentim Miquel Esparren, el nou tècnic escapulat.
15: Muy contento porque aquí había gente que estaba haciendo mucho trabajo, gente que estaba sufriendo ahora en momentos que parecía que no estaba la dinámica tan positiva, sobre todo por los jugadores, por el club, por todo el mundo. Es una liberación, pero sobre todo aquí hay un equipazo, aquí hay unos jugadorazos, tienen un trabajo de base de todo el año espectacular. Bueno, hay dinámicas en las que cuesta, por muy bien que estés trabajando, por muy bien que lo intenten los jugadores, pero bueno, aprovecharnos de todo el trabajo bueno, dar nuestros matices y si la suerte nos ayuda bien, y si no, pues trabajaremos para minimizarla.
14: A la darrera jornada, el Badalona visitará el campo.

0: ja descendit Lleida Esportiu. El Vilanova parteix amb avantatge i una vegada més és l'únic que depèn d'ell mateix. Tot això després que els vilanovins avui en un partit farcit de tensió derrotessin per la mínima 1-0 un canvi de led que tampoc té la permanència assegurada i que per tant també vivia la seva particular final. Un Club de Futbol Vilanova que ha sortit a tenir més la pilota però que ha mostrat algunes errades defensives greus. Tant és així que només començar una mala entesa entre Aleix Semur i Àlex Frutos ha deixat absolutament sol mà a mà amb el porter el davanter Xavi Finot. El peu d'Albert Alfonso ha evitat el 0-1 del canvi de led. I, en canvi, en la primera que ha tingut el Vilanova, després d'un parell d'aproximacions sense massa perill, al voltant de la mitja hora, corna servit per Albert Celma i Àlex Frutos s'ha avançat a la defensa del canvi de led i ha fet pujar l'1-0 al marcador. Després, abans del descans, el propi Vilanova ha tornat a concedir una ocasió molt clara dins la seva àrea. I Jaume Ramoneda, amb la porteria tota de cara i sense el porter, que és a qui li havien pispat la pilota, en una cantonada de l'àrea, ha rematat sol, però l'ha acabat traient sota pals a Aleix Semur. Partit, per tant, absolutament dramàtic, molt tens. El canvi de led ha estat millor en la segona part, ha tingut més la pilota, ha estat més en el camp del Vilanova, però ha generat poquet i, en canvi, el Vilanova ha pogut sentenciar només arrencar la represa, enganxant justament a l'esquena la defensa del canvi de led i quedant-se Derek sol davant d'Ivan Casado. La seva rematada ha superat el porter, però ha fregat per mil·límetres el pal i ha acabat marxant fora. Com dèiem, a base del pas dels minuts, el canvi de led pendent dels rivals directes, en aquest cas per la permanència, i el Club de Futbol Vilanova mirant que passessin poques coses i sobretot amb un ull pendent al que passava a Mollerussa. El Vilanova ha sentenciat la victòria, per alguna cosa és el millor equip local de tot el grup 5è de Tercera Federació, 1-0 i 3 punts que en aquell moment sí li valien l'ascens matemàtic o la promoció d'ascens matemàtica, però el gol a última hora, repeteixo, de la grama al camp del Mollerussa ha fet que tot això s'hagi d'esperar una setmana. Serà un cara a cara, ja només en queden dos de candidats i hi ha una plaça a repartir. Haurem d'esperar.
1: I després de 3 victòries en 4 jornades, el Vilassar de Mar ja doncs garanteix que continuarà a tercera, manté la permanència. Mataró Ràdio, Héctor Marc.
2: La Unió Esportiva Vilassar de Mar, quan queda una jornada de Lliga per disputar-se, ja sap que jugarà la pròxima temporada al grup 5 de la Tercera Federació. Ha guanyat, ha vençut el Tona a casa i és que els vilassarencs ho tenien tot de cara per certificar aquesta tan ansiada permanència. Jugaven el Xel Ramon davant de la seva gent contra un Tona que ha sortit sense la seva gran estrella, Marc Roquet, màxim golejador dels tonencs. El duel semblava que anava a marxar als vestidors amb el 0-0 al Lluminós, però d'això se n'ha encarregat Àlex Partera del Vilassar de Mar, que a l'última ocasió de la primera meitat ha posat l'1-0 al Lluminós. I al segon temps, Pol Rivera, un dels grans homes d'aquest filial del Reial Club Deportiu Espanyol, ha fet el segon pels vilassarencs. És el doble dígit per Pol Rivera, 10 gols aquesta temporada per l'ex de la Pedrera del Reial Madrid. La sentència l'ha feta Hugo Torondel amb el 3-0 i el gol posteriorment dels visitants ha sigut totalment anecdòtic. Final amb el 3-1, tot i que no han necessitat realment el Vilassar de Mar perquè ja amb els altres resultats, principalment de canvi de led i Cerdanyola, doncs també certificava d'aquesta manera la seva presència la pròxima temporada al 5è esglaó del futbol estatal. El Vilassar de Mar, la pròxima jornada, marxa a Santa Coloma de Gramenet. Haurà de ser el butxí dels colomencs si d'alguna manera els de Robert Morales volen accedir al play-off a l'espera del que facin Hospitalet i Vilanova a Lleida.
1: I també s'ha salvat avui, novena temporada consecutiva a tercera, el Sant Cristòbal amb golejada sobre l'Europa B, Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Magosa.
3: Pas important i definitiu del centre parroquial Sant Cristòbal, que continuarà una temporada més a la Tercera Federació. I és que un dels millors partits de la temporada en el moment perfecte. Àlex Fernández avançava el conjunt de Cristian García al minut 7. A la mitja hora arribava el gol de Mario Cantí. Fins a la segona meitat, al primer quart d'hora, arribava el gol d'Adrià Alsina. Amb aquest 3-0, els agarencs han jugat a plaer, cosa que durant aquesta temporada ha costat en molts moments. I també la seva cita amb el gol. I és que l'equip de Cristian García tenia un problema amb el gol. Doncs bé, Marrio, amb el 4-0, tancava aquesta golejada per al conjunt agarenc, que ja pot respirar de cara a l'última jornada. al camp del Manresa.

0: Manresa. Per la seva banda, l'Europa B trenca la seva ratxa victoriosa.
1: I a la zona baixa, tres equips lluitaran per evitar dues places de descens. Canvi d'Alet, 33 punts, Vic, 32 i Cerdanyola, 31. El Vic rep el Badalona, que s'estarà jugant la segona plaça, i Canvi d'Alet i Cerdanyola s'enfronten entre ells en un duel fratricida. Per tant, déu-n'hi-do les emocions d'aquesta última jornada. A dos quarts d'una, el diumenge vinent, a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, no us perdeu el carrusel, que hi haurà moltes emocions. Com hi ha també a la Primera Federació Masculina, on l'Eldense fa el segon gol, 2-0 sobre el Marbella, i això vol dir que els alacantins ara mateix per gol a veraix li estarien traient el lideratge al Sabadell a 3 jornades per acabar. Vinga, notícies de les 9 i a les 9 i 3 més esports aquí en el joc.
2: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
6: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
7: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
6: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
7: Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
8: Cocodril Club.
9: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
10: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
11: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
12: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. El retorn del pont del 1er de maig ha estat marcat per la pluja i per les retencions a bona part de la xarxa viària catalana, especialment a l'AP7. Segons el Servei Català de Trànsit, fins a 8:45 de la tarda ja havien tornat cap a l'àrea metropolitana de Barcelona més de 248.000 vehicles, més d'un 88% dels 280.000 previstos fins a la mitjanit. La mobilitat ha estat lleugerament superior a la de l'any passat, però la pluja ha complicat sobretot el retorn de la tarda amb un pic de 92 quilòmetres de retencions a tota la xarxa. A hores d'ara, les carreteres catalanes ja no presenten problemes més enllà de retencions puntuals a les entrades de la capital, de Barcelona. I seguim parlant en clau de mobilitat, ja que Rodalies fa un pas més que per recuperar la normalitat prèvia de l'accident ferroviari de Gelida. Aquesta propera setmana reobren diversos trams claus de les línies R15, R3 i R4. I anem fins a Cunit, on l'Ajuntament busca crear oportunitats per connectar empreses i persones que busquen feina. Ens ho expliquen des de Diumenge Ràdio, Lourdes Meronyo.
2: L'Ajuntament de Cunit impulsa una nova edició de l'Speed Job Dating, que tindrà lloc el 6 de maig, una iniciativa que facilita trobades ràpides entre empreses i candidats amb l'objectiu d'afavorir la inserció laboral. La jornada permet als participants presentar el seu perfil professional en entrevistes breus i directes, mentre que les empreses poden conèixer diversos aspirants en poc temps. Aquesta proposta s'emmarca en les accions municipals per fomentar l'ocupació i dinamitzar el teixit empresarial local.
1: I del Baix Penedès anem fins a la Noguera, on prop d'un centenar de persones han tallat avui diumenge la carretera C53 al pedrís de Bellcaire d'Urgell per protestar contra el permís concedit a una refineria de biometà a la Sentiu de Sió. L'empresa ha reiterat la seva intenció d'iniciar les obres de la macrorefineria de biometà durant el primer trimestre de 2026. Tanmateix, segons denuncien els manifestants, el projecte encara no disposa dels permisos d'obres dels dos ajuntaments afectats, la Sentiu de Sió i Bellcaire d'Urgell. I mig miler de ciclistes s'han sumat avui diumenge al migdia a la cinquena Kidical Mas de Barcelona per reclamar una ciutat més pensada per anar amb la bicicleta i reivindicar el dret dels infants de desplaçar-se sobre dues rodes amb seguretat. L'usuari reclamen carrils bici més segurs a la capital catalana i ampliar l'oferta d'aparcaments al voltant dels col·legis, entre d'altres premisses. I un apunt d'última hora, l'avió del president espanyol Pedro Sánchez ha hagut d'aterrar d'imprevista a la capital turca, encara a causa d'un incident de caràcter tècnic de l'aparell. Segons ha informat la Moncloa, seguiran el viatge demà cap a Armènia. I en esports, l'Espanyol ara a les 9 comença el seu match contra el Real Madrid, un partit on, si guanyen, li donarien la Lliga al Barça. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
3: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, al programa d'esports que fem cada cap de setmana, l'esport català que us acompanya des de fa 14 temporades, cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem la Lliga Elit, l'inici de l'Espanyol Real Madrid, que pot ser molt i molt important per al desenvolupament final del campionat de Lliga, també tota la jornada del bàsquet, del waterpolo, de l'hoquei herba, de molts esports. Com sempre, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Aliaga, el control de so. Avui és diumenge, són les 9, i això és l'Enjoc. Passem al més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Eric López. Eric, com estàs? Bona nit.
4: Molt bé, Ignasi, què tal? Bona nit.
3: Molt bé, doncs repassem tot el que dona de si aquesta actualitat. Començant per l'Espanyol, que pot fer campió de Lliga al Barça.
4: Els blanquiblaus reben a aquesta hora el Madrid amb la urgència de guanyar per allunyar-se del descens després d'haver sumat només 6 punts de 48 des que va començar el 2026. Si els blancs empaten o perden, el Barça es proclamaria matemàticament campió de Lliga per segon any consecutiu, just abans del clàssic de diumenge vinent al Camp Nou. De moment, el partit que enfronta Espanyol i Real Madrid al Madrid, minut 3, 0-0.
3: I el Barça, en aquest cas el femení, tornarà a jugar a la final de Champions.
4: Les blaugranes han superat el Bayern de Múnich per 4-2 i es classifiquen per la final d'Oslo del 23 de juny de maig per donar davant l'Olímpic de Lió, que entrena Jonathan Giraldez. Els gols de Salma Peijor i un doblet d'Alexia classifiquen el Barça per la setena final de Champions de la història del club i sisena de consecutiva. 60.021 persones han omplert el Camp Nou en un partit en què Aitana Bonmatí ha tornat a jugar 154 dies després de lesionar-se.
3: Pel que fa al bàsquet, l'Uni Girona passa a semifinals del play-off.
4: Les gironines han derrotat el Leganés per 89-63 i superen els quarts de final del play-off pel títol de Lliga Femenina en un partit que hem pogut seguir a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Ara l'Uni Girona jugarà les semifinals contra el València.
3: I d'altra banda, també en bàsquet, el Baxi Manresa s'apropa a la salvació amb un triomf èpic sobre el València.
4: Els manresans han derrotat 104-102 al segon classificat de la Lliga ACB amb un gran partit d'Obasoan, que ha fet 30 punts i 33 de valoració. Els de Diego Ocampo se situen 4 victòries per sobre del descens a 5 jornades del final. Pel que fa al Barça, guanya davant el Gran Canària 91-69 i són quarts classificats. Pel que fa al Girona, va sellejar la permanència amb un triomf sobre el Saragossa 90-81 i desena derrota en 12 partits del Lleida 99-91 a Burgos, que els deixa amb només 2 triomfs de marge sobre el descens. I el partit de la Penya es va suspendre al descans per problemes amb el marcador de l'Olímpic de Badalona a només 5 dies de l'inici de la final a 4 de la Champions.
3: No ho veiessis, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors d'aquesta hora de la nit, començant per aquesta primera masculina pel partit de Cornellà-Prat entre Espanyol i Real Madrid.
4: 5 minuts a Cornellà al Prat. De moment el partit continua 0-0, Espanyol 0, Real Madrid 0.
3: Doncs amb aquest empat ara mateix el Barça seria campió de Lliga, l'Espanyol s'allunyaria una miqueta més del descens, ara mateix estaria 6 punts per sobre d'aquesta posició que ocupa el Sevilla, que recordem no jugar fins demà dilluns. A tot això, la primera federació masculina, l'Eldense, ha fet el tercer gol davant del Marbella. Això vol dir que li estaria traient per gol a Berash el lideratge de primera federació masculina al Sabadell, que recordem ha empatat 2-2 amb el Múrcia. En bàsquet, a la Lliga ACB, ha acabat ja el partit del Barça.
4: I com us hem comentat al repàs, el Barça ha guanyat el Gran Canària per 91-69.
3: I d'altra banda, en hoquei patins, a l'hoquei Lliga Plata, el grup Nord, teníem en joc l'últim partit de la jornada número 20.
4: Un partit de la jornada número 20 que enfrontava el Reus Deportiu B i el Club Pati Tordera. Un partit que resten 13 minuts per acabar el segon període i el Reus perd per 0-2 davant el Tordera.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
1: Vinga, 9 i 8 minuts, som els de l'Enjoc, segona hora del programa, i ens faltava per repassar encara una categoria del futbol català, la Lliga Elite, 28a jornada, que ens ha deixat aquests marcadors.
2: Rubí 3, Prat 2, Manlleu 0, Poble Mafumet 0, Martinenc 1, Sabadell B 0, Atlètic Sant Just 1, Júpiter 1, Horta 4, Ciutat Cooperativa 1, Sant Feliuenc 1, Valls 1, Castelldefels 0, Sant Mauro 2, Sant Joan Atlètic Montcada 2, Vilafranca 1.
1: Doncs el Martinenc i el Sant Joan Montcada, que ja tenen pràcticament a tocar l'ascens directe. Recordem que els dos primers es classifiquen de manera directa, pugen de categoria. Ara mateix, quan queden dues jornades per acabar la Lliga, tenen 6 punts de marge respecte a la Pobla de Mafumet, en espera de que es resolgui el recurs que va presentar la Pobla del partit de la setmana passada. Doncs virtualment Martinenc i Sant Joan Montcada ja serien equips de tercera divisió. I avui un equip que aspirava en aquesta lluita i que de moment continua en zona de play-off és el Prat. Ha perdut a Rubí 3-2. Ràdio Rubí, Siscolara.
3: La Unió Esportiva Rubí ha guanyat el partit trepidant disputat davant del Prat amb el 3-2 final i un gol just arribant al temps afegit d'Eric Castillo, que ha acabat atorgant la victòria al conjunt de Can Rosés. En contra d'anades i tornades, amb grans ocasions de gol per a uns i altres, i 5 dianes en total, en una mostra de la capacitat ofensiva de dos equips que ho han deixat tot sobre el terreny de joc. Uns jugaven per la permanència, una Unió Esportiva Rubí que s'acosta i molt, els altres per acabar de certificar la seva presència en la promoció d'ascens i sobretot tenir opcions a alguna cosa més. El Prat, al final, i malgrat que la diferència en la classificació potser podria decantar la balança cap als del Baix Llobregat, al final el Rubí, com ja va passar la primera volta, els va guanyar amb el mateix resultat de 3-2. Un Rubí que Maitor Torres s'ha posat per davant en el marcador amb l'1-0 i el 2-1, i Eric Castillo ha acabat definint en un altre partit en què es mostra perfectament que l'equip funciona ara amb Blai Martí a la banqueta.
4: Hem fet el partit que hauria volgut fer el Prat, crec. I això és una cosa molt positiva i estic molt orgullós de l'equip. Si tu aplegues el talent a prop, crec que et va bé. Tot gol són gols molt mastegats, a més de cas que són molt necessaris, però que tenen mastegada jugada, i això t'ho dona el fet de tenir gent amb ganes, gent amb talent i ben juntets.
3: Resten dues jornades per tancar la Lliga i els dos equips que tenen opcions en els objectius, el de la Unió Esportiva Rubí de la permanència, que la té a prop però no certificada, i el Prat d'entrar en promoció d'ascens.
1: I el tercer classificat, la Pobla de Mafumet, no ha pogut passar de l'empat a 0 a Manlleu, 0-0, de manera que també els objectius dels dos equips encara estan oberts. Ràdio Manlleu, Marc Lladó.
5: L'AEC Manlleu ha aconseguit un punt a casa en empatar a 0 contra la Pobla de Mafumet i sumar així 35 punts, quedar-se a 2 per damunt del descens. Ha sigut un partit sense lluïments, amb pluja, i on els visitants, la Pobla de Mafumet, han tingut el domini de la possessió i han apretat més fort, sobretot en la primera meitat. Amb el 0-0 marcador i amb el descans, el Manlleu ha intentat un plus més a la segona meitat. Els de Luis Gallego han sortit més animats de cara a porteria i sobretot aprofitar les seves ocasions, que han arribat mitjançant sobretot contraatacs. Atacs ràpids en què es despenjava la pilota amb el cap de Toni Rossell, la referència en atac del Manlleu, i que a partir d'allà generava una nova jugada, ja sigui obtenir un servei de cantonada, de córner o faltes properes a l'àrea. Tot i això, i amb algunes rematades que ha tingut els manlleuencs, no han sigut capaços de batre la porteria rival, i això que els últims minuts de partit s'han capgirat i eren ells, els locals, qui estaven més a prop d'aconseguir el gol que trenqués el marcador. Finalment, igualtat numèrica, tot i que la Pobla de Mafumet hagués dominat més, com dèiem, en la possessió i sigui un equip sèrio que es planta a la tercera posició de la classificació general de la Lliga Elite, no han aconseguit la victòria al Municipal de Manlleu, i per tant taules, repartiment de punts, i els dos se'n surten beneficiats, encara que el Manlleu amb 35 punts, com dèiem, està a 2 per damunt de la salvació, i són justos encara perquè li queden dues finals, una a Ciutat Cooperativa la setmana que ve, que tenen 33 punts, i l'última jornada Lliga contra Valls, que també estan empatats de punts amb 35.
0: El reportatge en joc.
1: Doncs ja tenim alguns equips que han aconseguit l'ascens a Lliga Elite de cara a la pròxima temporada. El Singuerlín i el Martorell, que ho ha aconseguit en proclamar-se campió del grup 3 de primera catalana. Tot un esdeveniment per a una ciutat de prop de 30.000 habitants que mai havia tingut un equip en aquesta categoria del futbol català. Aquest és un reportatge de Gerard Gormedino, de Ràdio Martorell.

0: El primer equip del Club de Futbol Martorell va fer història dimecres 22 d'abril en proclamar-se campió del grup 3 de Primera Catalana després d'imposar-se per 0-1 al camp del Sant Cugat. Els blanquivermells van certificar així un ascens històric a la Lliga Elite, la màxima categoria del futbol català, culminant una temporada brillant en què han dominat la classificació amb autoritat. El duel corresponent a la jornada 22 es va reprendre al minut 32 amb empat a 0, després d'haver estat suspès 4 jornades abans per la pluja. En aquest escenari poc habitual, el conjunt d'Edu Berrocal va saber adaptar-s'hi millor i aprofitar les seves opcions.
1: Molt, molt diferent. És un partit que no ens va permetre acabar de posar-nos a lloc, perquè tot va anar molt ràpid. Vam iniciar ja amb un servei de banda, ja la primera pilota ja és una pilota doncs, que hem de lluitar-la, que hem de posar tota l'atenció. Bueno, vam tenir la sort de les primeres jugades trobar el gol, que va acabar sent de la victòria, però és que els primers minuts abans d'acabar la primera part van passar molt ràpid, molt intensos, i la segona part amb un Sant Cugat que anava a buscar-ho, que apretava, que va estar molt bé, amb un Martorell que es defensava, que intentava tenir pilota, però no acabàvem de tenir aquesta calma. Jo m'imagino que fruit dels nervis, del partit, de tenir l'ascens a tocar, doncs va provocar que no poguessin viure una estona de partit tranquil·la. Però valoro molt l'esforç que van fer els jugadors de poder aguantar el partit. Vam defensar molt bé, vam ser molt sòlids, vam tenir fins i tot alguna ocasió a la contra per fer el segon i matar el partit. Però va ser tens, va ser tens, intens, però bonic.
0: Amb el suport d'una nombrosa afició, el Martorell va resistir al setge final dels santcugatencs, l'únic equip que encara podia disputar-los el lideratge, i va fer bo el gol del capità Albert Garrido, que va definir amb una rematada precisa des de la frontal. El títol posa punt final a una temporada gairebé perfecta. L'equip només ha cedit dues derrotes en tot el curs i ha signat una gran ratxa final, amb 14 victòries en els últims 16 partits i 12 jornades consecutives sense perdre. Berrocal assenyalava quina ha estat la clau d'aquest rendiment tan regular.
1: El secret d'aquest equip és això, és haver mantingut aquesta regularitat, haver sabut doncs no caure en els nervis quan les coses no acaben de sortir com ens agradava, tenir una identitat clara de treball, de joc, una manera de ser, i sobretot la clau ha sigut doncs, tenir una plantilla amb excel·lents jugadors, una plantilla compensada, una plantilla amb molt de talent, i saber-ho fer bo, perquè a vegades hi ha projectes també molt forts que no acabes de tocar la tecla, no els acabes de fer bons, i entre tots l'hem sabut fer bo.
0: Més enllà de l'èxit esportiu, l'ascens suposa un salt qualitatiu per l'entitat. El mateix entrenador destacava la transcendència del moment.
1: Pel club jo crec que entra una altra dimensió. Martorell mai havia estat per sobre de Primera Catalana, per tant, escriu el nom per jugar contra equips de solera de futbol català. Crec que el club donarà una passa endavant en tots els aspectes, a nivell estructural. Jo penso que la ciutat es volcarà molt més amb l'equip. El creixement serà evident i penso que això marca un abans i un després en la història d'aquest club. Crec que aquest hem fet història, però no només per un ascens, sinó perquè el club entra en una altra dimensió, i estic segur que hi ha una empenta important, hi ha una il·lusió important com perquè això no es quedi aquí. Agraït a l'estaf pel recolzament, agraït als jugadors perquè han sigut un grup humà molt maco, molt, molt especial, i bueno, sensació de treball acabat, de treball ben fet, i a descansar una miqueta, tot i que queden partits de lligues que disputar, però des d'una altra tranquil·litat, i a gaudir d'aquest moment que costa molt que arribin.
0: En la mateixa línia, el president del club, Rafa García, ressaltava el valor d'aquesta fita després d'anys de creixement.
2: Bueno, entiendo que significa un éxito conseguido tras muchos años de batalla y de crecimiento del club, tanto económico como deportivo. Hemos estado creciendo cada año y cada año hemos consiguiendo retos diferentes, y este año es la culminación de un trabajo bien hecho desde el principio. Y hemos conseguido pues hacer historia en este club y conseguir un ascenso que pone el nombre de Martorell en lo más alto del fútbol catalán.
0: Amb el títol ja a la butxaca, el Club de Futbol Martorell afronta les darreres jornades amb més tranquil·litat, però amb la voluntat de mantenir el nivell competitiu.

0: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: Vinga, 9 i 20 minuts. Ens posem a parlar també de bàsquet de la Lliga CB, 29a jornada, que ens ha deixat aquests resultats.
2: Barça 91, Gran Canària 69, Manresa 104, València 102, Burgos 99, Lleida 91, Joventut 53, Unicaja 33. Aquest partit es va suspendre al descans per problemes amb els marcadors i s'haurà de tornar a jugar. Girona 90, Saragossa 81, i aquests són els resultats.
1: Doncs el Barça manté la quarta plaça amb aquesta victòria 91-69 sobre el Gran Canària en el partit que s'ha jugat aquesta tarda. I al migdia, enorme triomf del Baxi Manresa davant del València 104-102, que deixa els manresans pràcticament a tocar de la salvació. Quatre victòries per sobre, quan queden cinc jornades. Per tant, podríem parlar de salvació virtual del conjunt de Diego Ocampo, amb un gran partit d'Obas Sohan a 30 punts, 33 de valoració. Ràdio Sallent, Pol Farell.
3: El partit arrencava amb un ritme frenètic. El passat inicial de València ha trobat resposta de l'equip Manresa, que aconseguia imposar el seu joc. Al segon període, primer l'equip visitant, que aprofitava els errors del rival, va posar el més 10, però accionaven els albages, que amb els punts de Reyes i Obas Sohan tornaven a igualar el partit. Abans del descans, un millor final dels taronges deixava el marcador 48-56. A la represa, ha sortit millor el Manresa, amb un Massa inspirat, que anotava 8 punts seguits. Tot i això, l'equip de Pedro Martínez no es posava nerviós i es mantenia per davant. En l'últim quart, un triple de Reyes que girava el marcador, però després d'uns minuts de desencert, el València completava un parcial de 10-2. El Baxi Manresa ha cregut fins al final, i en l'últim minut, l'equip visitant ha col·lapsat. Ha estat el cas de Reti Massohan, autor de 30 punts, que ha anotat un triple que seria definitiu. A base del Manresa, Dani Pérez feia una valoració del partit.
4: Ha sigut un partit aquest, no? Menys 8, més 1, menys 5, més, vull dir, molts canvis de resultat. Però bueno, hem estat allà tot el partit, nosaltres hem sigut creient i al final, doncs, bueno, Retin ha fotut allà un triplazo, ens hem cregut encara més i jo crec que les defenses al final han estat molt bé i bueno, alguns dies surt creu, avui ha sortit cara i òbviament guanyar un equip de Lliga i guanyar un equip com València, doncs, ja s'ha de
3: un triomf que certifica virtualment la permanència. I els de Bages ja pensen en el pròxim repte a la pista de Moralang Andorra.
1: Doncs després de la partida escoltàvem la valoració de la tècnic Diego Campo.
5: Me gusta dar la enhorabuena als jugadores y al staff porque el esfuerzo de hoy ha sido titánico. Hemos jugado un partido muy completo en el cual hemos tenido que volver al partido no sé cuántas veces, 5, 6, 7 u 8, pero hemos vuelto al partido desde la defensa y jugando con valentía. Quizás nos ha faltado tirar algún lanzamiento en los últimos tres minutos, tirarlo con más determinación, pero quitando eso, por ejemplo, la penúltima defensa antes del saque de fondo ha sido excelente y, bueno, creo que mandar el mensaje de que ese es el camino, ¿no? De ir día a día, de no hacer mucho calendario y sí trabajar en lo que nosotros somos.
1: I es complica la vida al Lleida, 10 derrotes a les últimes 12 jornades. Ara mateix només dues victòries per sobre de l'Andorra, que és l'equip que marca el descens. Ahir 99-91 davant del Burgos, un rival directe. Gerard Encuentra, tècnic lleidatà.
6: Yo creo que hemos hecho un buen trabajo, ¿no? Y bueno, si tuviera que destacar por qué ha ganado San Pablo Burgos, pues creo que los primeros dos finales han jugado con mayor determinación que nosotros. Y el porcentaje de tiro de tres, pues también respecto al nuestro, pues es muchísimo mayor. Aquí van apareixen jugadors, ¿no? Tots tenen que aportar les seves coses, ¿no? Pues ja dies que estan més encertats uns que uns altres, ja tenen jugadors que creen més avantatges que uns altres, ja vaig juguen per generar avantatges amb aquests jugadors. Ja et dic, jo veig els percentatges de tir de 3, no? James 1 de 6, Corey 0 de 3, el Melvin és el que ha fet 3 de 4, però la resta, Oriol Pauli 1 de 5, Dani 1 de 5, no? Mellan 1 de 4, doncs aquí està la clau.
1: I la bona notícia de dissabte ens la va donar el bàsquet Girona. Ara sí, ja ha salvat matemàticament, després de guanyar el Saragossa 90-81. Ara mateix els gironins desens amb 13 victòries. Són a 3 de la zona de play-off, per tant, molt complicat. De fet, pràcticament descartable, però en qualsevol cas han aconseguit ja la salvació. I això és una bona notícia per al conjunt que entrena Moncho Fernández.
7: Hem fet una segona part dolenta, amb moltes pèrdues, amb males decisions. Hem intentat resoldre des de l'aspecte individual situacions col·lectives, i a l'altre costat hem fet una primera part increïble. Hem jugat fantàstic, ens hem passat la pilota, hem trobat cistelles molt fàcils per les passades, hem fet un treball defensiu fantàstic i hem guanyat.
1: Doncs bona victòria per la Girona. I la mala notícia, o doncs la situació curiosa i podem dir fins i tot lamentable, de la jornada d'ahir, el partit Joventut Unicaja, que es va suspendre al descans, guanyava de 20 en la penya, 53-33, però problemes amb el marcador, amb el videomarcador de l'Olímpic de Badalona, van impedir que el partit pogués continuar. Això deia el president de la penya, Juanan Morales, després del partit.
8: Lógicamente estamos muy jodidos, creo que esto no refleja el trabajo que hace la gente que gestiona este pabellón día a día, pero es evidente que hoy no hemos sido capaces de la instalación, no ha sido capaz de sacar el partido. Entonces, desde ahora mismo ya estamos trabajando para volver a analizar componente por componente y ser capaces de arreglarlo a la mayor brevedad posible.
1: Doncs important solucionar-ho, perquè recordem que aquesta pròxima setmana l'Olímpic de Badalona acull la final a 4 de la Champions, on la penya finalment no es va poder classificar, però molts dels equips europeus, 4 equips europeus, vindran a jugar i, per tant, s'ha de solucionar aquesta problemàtica. Vinga, ens aturem 3 minutets i continuem parlant de bàsquet. Hem de parlar de la Lliga Femenina Endesa, del playoff d'ascens, la Lliga Femenina, a la Challenge, de moltes coses aquí a l'Enjoc.
0: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Club Helsin Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
10: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
9: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
10: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
9: Club Healthy Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
10: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
11: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
12: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera pensada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69 491 3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.
13: Sovint o bé repetim patrons o bé volem anar-nos completament al pol oposat. I saber que a vegades no haig de dir res, simplement haig d'estar amb calma, acompanyar, és un gran pas. Els límits protegeixen, han de cuidar. Són una manera de dir t'estimo i et dic fins a on estàs segur.
14: Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
15: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

En joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.

0: que a punt d'arribar la mitja hora també de joc a l'estadi de Cornellà Prat. 0-0 encara entre Espanyol i Real Madrid. I Gil Manzano, recordem l'àrbitre que havia provocat doncs, molta polèmica a la seva designació per al partit d'avui, doncs ha estat a punt de fer la grossa, perquè havia expulsat a Omar El Hilali per una entrada sobre Vinícius i el VAR l'ha hagut de rectificar. Per tant, finalment és targeta groga, però Gil Manzano, que recordem és aquell àrbitre que en el seu dia fa 3 temporades doncs va tenir molta polèmica en aquell partit de l'Espanyol sobre el València, que va acabar sent decisiu en el seu descens de segona, doncs ha estat a punt d'expulsar un jugador de l'Espanyol de manera injusta. El VAR, per sort, l'ha rectificat. I a tot això, continuem parlant de bàsquet. De la Lliga Femenina Endesa, quarts de final tornada. Avui l'Uni Girona ha jugat, ho hem pogut veure a l'enjoc, televisió, les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, i ha accedit a semifinals.
1: Girona 89, Leganés 63.
0: Doncs si el partit d'anada havia acabat amb empat, cosa poc usual, evidentment, en un partit de bàsquet, a no ser que siguin eliminatòries com és aquest cas, doncs avui l'Uni Girona no ha tingut pietat al Leganés i s'ha classificat per les semifinals, on ja l'espera el València, amb Girona FM, Jan Torrent.
2: L'Espart Girona jugarà les semifinals després del gran partit que ha fet a Fontejau i aconseguir la victòria contra el Leganés per 89 a 63. L'inici del matx ha sigut un teva meva entre els dos conjunts, però les gironines, amb diferents canvis en el cinc inicial, ha aconseguit reduir l'impacte de l'estrella del Leganés i així marxar en el marcador. Ainhoa López i Lola Pendande han sigut les protagonistes en defenses per aturar a Aminata Sangarela, aquesta estrella del Leganés. Després del 10 a 14 en el marcador, ha passat al 30 a 18, aconseguint un parcial de 20 a 4. Per obtenir aquest avantatge necessari per respirar en la segona meitat, el tercer quart ha sigut definitiu per a les gironines. Ha aconseguit un avantatge màxim de 30 punts de diferència amb el 71 a 41. I a partir d'aquí, Roberto Iñiguez ha pogut donar descans a les més habituals i ha valorat molt positivament la feina de les seves jugadores i ja pensa en el València Bàsquet, un equip amb moltíssim talents a totes les posicions.
3: Yo creo que ahora lo que se trata es de recuperar otra vez energía. Hoy ha habido un desgaste grande porque Leganés juega intenso, duro, hay mucho contacto y a ver, mañana les va a venir muy bien el día y bueno, y a creer, ¿no? A intentar hacer mejor el trabajo. Ya les hemos ganado a Valencia otra vez. Es verdad que en el partido que jugamos aquí éramos otro equipo, ese equipo volaba en ese momento con el roster completo, luego allí, bueno, pues subimos a adaptarnos bien, pero es que ahora es otro roster, es decir, estamos jugando diferentes equipos contra Valencia continuamente. Vamos a ver si lo podemos hacer otra vez, pero bueno, sabemos que cuando llega estos momentos Valencia es Valencia, ¿no?
0: Doncs veurem què fa l'Uni Girona davant de la València. A la Transmit Televisiva, les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, també hem pogut escoltar una de les jugadores de l'Uni Girona, l'Ainhoa López.
4: Vam aprendre del partit passat que poder ens va faltar aquesta xispa, no?, que ens caracteritza, i sabíem que això no podia passar, que des de l'inici havíem de sortir sòlides, i crec que ho hem demostrat, no?, amb la intensitat que hem sortit, i l'objectiu de mantenir aquest nivell durant tot el partit, tant després de la mitja part, quan ja el resultat era favorable, com a l'inici, no?, que d'això es tracta. Felicitar també al Leganés per la temporada que han fet, per posar-nos les coses difícils en aquell partit no d'anada, i bueno, que felicitats perquè han fet una gran temporada. Ja nosaltres ens centrem-nos en el següent partit, aquest és el camí, i res, contentes amb el treball.
0: Doncs contentes a Girona i contentes de moment a les jugadores del Lima Horta. Estan jugant al play-off d'ascens precisament per pujar a Lliga Femenina Endesa i ahir van jugar a l'anada dels quarts de final.
1: Lima Horta 64, Unicaja Mijas 59.
0: Doncs de moment tindran 5 puntets de ronda per jugar a la tornada el pròxim diumenge a 6:45 a Màlaga. No és una renda molt gran, però com a mínim tenen avantatge en aquests quarts de final anada. Després del partit escoltàvem a la jugadora del Lima Horta, Núria Barrientos.
5: Doncs la veritat que ha sigut una passada. No veníem amb unes expectatives molt, molt altes, perquè al final estàvem competint contra el tercer a la classificació. És un equipàs, és un equip molt físic i bueno, jo crec que hem estat molt, molt ficades, molt ficades físicament també, i bueno, crec que ha sigut un partidàs i molt contentes. Bueno, realment no ens esperàvem estar aquí ara mateix. Bueno, jo les últimes temporades que porto aquí mai havia arribat als play-offs i molt menys guanyar un partit de play-off. I bueno, ha sigut aquests últims 2 mesos que bueno, m'ha anat increixent i molt contentes amb això.
0: tornada diumenge a 6:45 a Màlaga. I una altra promoció d'ascens, en aquest cas a Lliga Femenina Challenge. L'eliminatòria de campions a nada no van anar massa bé les coses pel GEC.
1: GEC 58, Maristes Corunya 61.
0: Doncs aquesta derrota doncs que fa que la GEC hagi de remuntar doncs aquests 13 punts, haurà de fer una gesta, de fet, a Corunya per assolir l'ascens en aquesta eliminatòria de campions, per aconseguir-ho de manera directa. Si no, si caigués el pròxim dissabte a les 5 a Corunya, doncs encara optaria a pujar per la via llarga en dues eliminatòries més. En aquest cas, escoltem a la Vane González, jugadora del GEC, i a l'entrenador Pau Fuster.
6: Se'ns ha fet una mica llarg el partit, però bueno, hi hem estat molt cargades de faltes també al final i així, però bueno, jo crec que hem de pensar que queden 40 minuts i doncs, que no ens passi això allà i que tenia energia per tot el partit. Elles han estat molt encertades a l'últim i nosaltres no. I ha sigut uns mals minuts i elles ho han sabut aprofitar i ja està, però bueno, ens queda un.
7: Elles han ajustat molt la seva defensa, s'han posat molt més dures del que havien sigut a la primera part i a partir d'aquí doncs, ens hem equivocat segurament en algunes accions i hem impactat potser massa contra la seva defensa i hem deixat de generar els avantatges que havíem generat a la primera part i que ens han permès, no? Doncs anar anotant i estar més dintre del partit del que marca el marcador final.
0: I en un altre play-off d'ascens, en aquest cas a segona FEB masculina, ahir a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més vam veure el partit d'anada pel campionat de conferència entre Mollerussa i Prat.
1: Mollerussa 79, Prat 73.
0: Ens agafa una renda de 6 punts de cara a la tornada, el pròxim dissabte també a les 6 a les televisions locals. El Mollerussa doncs que s'imposa per 6 punts al Prat, tot obert de cara a la tornada doncs en aquesta eliminatòria de campions. Després del partit escoltàvem a Marc Díaz del costat local i Mario del Campo del costat Potablava.
8: Al final sabem que és una eliminatòria de 80 minuts, que és una eliminatòria molt dura, com ha mostrat el partit. Estic molt orgullós del meu equip perquè penso que en molts moments hem controlat el pla de partit que volíem i ha sortit tot bastant bé, i si no ho hem anat ajustant, i penso que tots els jugadors han aportat, i supercontent per l'afició. Això ha sigut un espectacle, tenir tota aquesta gentada aquí animant-nos és un impuls enorme i estic molt orgullós, molt agraït.
9: Bueno, la veritat és que bastant cabrejat perquè no hem fet les coses bé. No ha estat bé l'equip, no ha estat bé l'equip darrere i ens hem precipitat. I quan hem volgut entrar al partit ja era tard. No me'n vaig content, la veritat.
0: Vinga, 9:38 minuts. Elda, continuen les coses. Ha començat ara la segona meitat. El Lens 3, Marbella 0. Amb aquest resultat, com dèiem, el Sabadell perdria el lideratge, tot i que ha acabat salvant un punt davant del Múrcia en un partit que s'havia posat molt i molt complicat. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
10: No ha acabat encara, però fa tota la pinta que quan conclogui l'Eldense Marbella, el Sabadell perdrà el lideratge del grup 2 de la Primera Federació. Li haurà durat una setmana després de l'empat d'avui, 2-2 a casa contra un Real Murcia que aspirava a tot, que pressupostàriament parlant era dels millors de la categoria, però que en canvi està lluitant per segellar la permanència. En qüestió d'un minut, literal, entre el 17 i el 18 de la primera, s'ha posat per partida doble per davant l'equip de Curro Torres. Havien anul·lat ja un gol a Agustín Costia, el davanter arlequinat just abans, i Pedro Benito primer i Flacus després ha fet el 0-2 momentani que deixava amb un pam de nas els més de 9.000 aficionats que s'han donat cita avui aquí a la Nova Creu Alta. No ha deixat de creure, i per això el conjunt de Ferran Costa, i no li ha donat la volta al marcador, però per poc. Les que ha tingut el Sabadell no havien entrat fins aleshores. La primera cassola, obra d'Arthur Bonaldo, de cap en el 86, i en qüestió de 2 minuts, penal sobre Rubén Martínez. Ja sabem com és la Primera Federació, entre revisions del VAR, low cost, etc. Ens hem anat ja al 89, però el mateix capità que havia entrat de refresc ha fet el 2-2 per acabar de creure-hi del tot que era possible la remuntada, que era possible acabar de segellar el lideratge, però aquest tercer gol s'ha resistit i, per tant, el 2-2 ha deixat amb un punt d'insatisfacció als dos equips, el Real Murcia perquè no pot certificar encara la permanència i el Sabadell perquè segurament acabarà perdent el lideratge, tot i que Ferran Costa ha assegurat que li pot més l'orgull de veure com han continuat picant pedra fins al final que no pas la decepció de perdre la primera plaça.
11: No vull dir tots, però un equip normal en aquestes 2 setmanes hagués mort i nosaltres, que no et maten, eh? O sigui, aquest grup de jugadors no el maten. i què dir, de l'empenta de la gent, de com hem anat fins al final, com hem cregut, i tranquil·litat. I tranquil·litat, que al principi de temporada dèiem que els empats eren insuficients i els empats ens han fet anar líders de la jornada 34.
10: Al final de temporada, això sí, serà de bojos, perquè després d'aquest 2-2 davant de més de 9.000 persones a la Nova Creu Alta, el següent partit serà a fora, duel directe contra el tercer classificat, l'Atlético Madrileño, divendres. Les últimes dues jornades seran a casa contra l'Antequera. Aquella setmana hi haurà també un Eldense Madrileño, que també pot ser decisiu, i l'última a Tarassona, per un Sabadell que, insisteixo, si tot acaba com sembla, el Pepico Amat perdrà el lideratge per una qüestió de gol a baràs particular, empatat a punts amb l'Eldense.
12: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
0: Vinga, i parlem d'hoquei herba. Divisió d'honor masculina, jornada número 18. I, com sempre, ens en fa el resum des de Ràdio Municipal de Terrassa. Miqui, una cosa.
13: La lluita per la Final Four a la divisió d'honor masculina de hockey serà de photo finish. I és que entre Atlètic Terrassa, Sanse Complutense, Júnior i Club Egara, d'aquests quatre equips, sortiran dues places. I és que la igualtat és màxima, només 3 punts de diferència. L'Atlètic Terrassa continua a la tercera plaça amb 37, després de guanyar per 0 gols a 4 al camp del Sardinero, amb gols de Marc Escudé, Pepe Cunill des del penal córner i un doblet de Quim Malgosa. El Club Egara continua lluitant per aquesta posició de Final Four després de golejar per 5 gols a 2 al Colaceta. Jan Trujillo, amb un doblet des del penal córner, avançava el conjunt agarenc. Pere Diborra marcava el tercer, retallava distàncies al Jolaceta. Ton Niran i Pere Diborra establien el 5-1 i el Jolaceta posava i maquillava el resultat amb el 5-2, que seria definitiu. En aquest triple empat estan Sanse, Complutense, Júnior i Club Egara. El Club Deportiu Terrassa ocupa la setena plaça amb 25 punts després de guanyar per 4 gols a 3 al Futbol Club Barcelona. Ja l'ara avançava des del penal córner a l'equip de Jordi Fitó, empatava Golanski per al conjunt del Barça. S'avançava novament el Barça amb un gol de Tim Archibald i empatava el conjunt de Jordi Fitó amb un gol d'Enric Miralles. A l'últim quart ha passat de tot. Novament el conjunt del Club Deportiu Terrassa amb Enric Miralles s'avançava al marcador amb un gol de penal córner, tornava a empatar el Barça. I ja al tram final, des del penal Estroc, Enric Miralles marcava el seu hat-trick i donava la victòria al Club Deportiu Terrassa. Resten 3 jornades per al final del campionat. L'Atlètic Terrassa rep a casa a la Unió Deportiva Taburiente. El Club Deportiu Terrassa visita el camp del tennis de Santander i el Club Egara s'enfronta al Júnior en un partit vital de cara a aquesta possibilitat de disputar la Final Four.
0: I també s'ha disputat la 18a jornada a la divisió d'honor femenina d'hoquei herba. Com ha anat, Miqui?
13: Atlètic Terrassa i Club Egara aprofiten amb sengles victòries per allunyar-se del cinquè classificat, el Júnior, després d'aconseguir victòries importants. En el cas del Club Egara, guanyava per 0 gols a 2 al camp de la Real Sociedad, amb gols de Mireia Herrera al primer quart i de Berta Muñoz al tercer. Un conjunt ratllat que, recordem, acabava la tercera posició a la Copa de la Reina. Un Club de Campo que continua líder amb 47 punts després de guanyar per 2-0 el Club Deportiu Terrassa, que continua amb aquesta lluita frec a frec davant el Castelldefels. De fet, el cué de la classificació visitava a Can Sales, al camp de l'Atlètic Terrassa, que és el quart classificat. L'equip de Sílvia Bonastre s'allunya 6 punts del cinquè classificat, amb gols de Sofi Rogoski al primer quart i de Mar Sola des del penal córner. Abans del descans arribava el gol d'Eli Vilella per al conjunt del Castelldefels, que retallava distàncies. Núria Carles, des del punt del penal Estroc, marcava el tercer, i dos gols de Sofi Rogoski i un d'Avui Fetafe establien el 5-1, que seria definitiu. Resten 3 jornades pel final de la Lliga regular i l'Atlètic té l'oportunitat al camp del tenis de reformar aquesta posició. Per la seva banda, el Club Egara rep el Club de Campo, i el Club Deportiu Terrassa s'enfronta al Taburiente.
12: En joc.
0: Ja no caipa dins, hoquei lliga femenina. Hem arribat a la última jornada, que es va resoldre amb aquests marcadors.
1: Les Roses 0, Vilassana 3, Palau 2, Cerdanyola 3, Mieres 1, Manlleu 10, Sant Cugat 0, Telecable 2, Vigues i Riells 3, Alpicat 1.
0: Doncs amb aquests resultats, la Vilassana, ja ho sabíem, acaba com a primer de la lliga regular amb 66 punts, s'enfrontarà al quart al Palau, per tant tindrem semifinal de play-off pel títol a Catalana i això garanteix la presència d'un equip de casa nostra a la gran final. Això serà, però, a partir del 23 de maig, la semifinal del play-off al millor de 3 partits, perquè abans, una setmana abans del 23 de maig, s'haurà jugat la Copa de la Reina i dues abans, és a dir, la pròxima setmana, a jugar la Champions a Coimbra, i el Vilassana el divendres té les semifinals davant del Fraga. La gran final, si passés, seria diumenge. Un Vilassana on aquesta setmana Maria Porta ha anunciat que retirava, valora així el triomf davant de les Roses, que de retruc li dona la permanència a l'Alpicat i també el que li ve per davant al conjunt lleidatà.
14: Contentes per acabar primeres de la fase regular. Realment crec que és un premi, doncs, a la feina ben feta que hem fet durant l'any, perquè crec que hem tingut partits complicats, hem tingut moments complicats i hem sumat en pistes molt complicades. Sí que és veritat, doncs, que l'Alpicat per nosaltres... O sigui, sí que és veritat que l'Alpicat, doncs, s'ha salvat gràcies als nostres 3 punts, però al final, bueno, és el que ja està. O sigui, nosaltres sabíem que anàvem aquí a les Roses i anàvem sí o sí a sumar els 3 punts, no pensàvem en si l'Alpicat se podria salvar o no, però en el final contenta perquè s'hagi salvat, doncs, un equip de Lleida, de casa nostra, i que es pugui, doncs, repetir també el derbi, doncs, un any més de la categoria.
0: I l'altra gran notícia, com dèiem, la salvació de l'Alpicat, tot i perdre a la pista del Vigas i Riells 3-1. Arantxa González, capitana de l'Alpicat, ens deia això.
15: Per nosaltres és un orgull, doncs, haver pogut mantenir la permanència, tot i que no sigui guanyant l'últim partit, però vam fer la feina a casa la setmana anterior i sabíem que la nostra afició sempre ens acompanya i no només al final és un premi per nosaltres, sinó per tota l'afició que porta apoyant-nos tota la temporada. I, bueno, al final poder seguir a Hockey Lliga un any més és per nosaltres com intentar deixar de ser les novates de la categoria, per dir-ho d'alguna manera, i, pues, poder enfrontar nous objectius i mirar una mica més endavant, veure com creixem també. Sí, un altre any a Hockey Lliga sense haver de fer el sube-baja, que es diu de quan puges-baixes, pues és una manera d'enriquir també l'equip, les jugadores.
0: I a Hockey Lliga masculina també s'ha acabat la lliga regular amb aquests marcadors.
1: Barça 8, Ribes 4, Calafell 4, Cerdanyola 1, Sant Just 2, Xum 2, Reus 6, Lleida 7, Noia 3, Caldes 3, Igualada 5, Voltregà 2.
0: Doncs amb aquests marcadors ja definits els play-off pel títol seran Liceu, Lleida, Barcelona, Igualada, Voltregà i Calafell, Reus. El millor de 3 partits ja havien descendit, recordem, Caldes, Sant Just i Cerdanyola. I una categoria per sota, Hockey Lliga Plata, Grup Nord, 20a jornada amb aquests marcadors.
1: Reus B 1, Tordera 3, Companyia de Maria 4, Vic 4, Sant Cugat 5, Alpicat 3, GEC 2, Mataró 2.
0: I la victòria del Lloret davant de la Manlleu en el partit que hem pogut seguir a l'Enjoc Televisió, a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, que fa que el Lloret li tregui la primera posició al Manlleu. Ara té un punt de marge al Lloret respecte al Manlleu. Un partidàs que analitzaven després del partit el jugador local, Jan Gomatier, i el de la Manlleu, Lluc Sitjà.
16: Era una mica el que teníem previst, defensar bé, sortir i dir les ocasions que tinguéssim, ficar-les dintre i, bueno, al final ho hem pogut fer i ha sortit prou bé. Ara queden dos finals, igual d'important que aquests, i a veure si ho podem aconseguir.
17: Sí, crec que els primers minuts són bons, ens enganxen una contra ben feta, que és un dels seus punts forts, treure bones contres, ens fan el primer, i tenim després una estona de... Bueno, de no saber estar a la pista una mica, ens fan dos més, marxem 3-0 mitja part, però bueno, crec que tot i així ha estat un partit molt empatat i, bueno, que l'hem lluitat fins al final. Això és una cosa increïble, tenir tota aquesta gent que es mobilitza per nosaltres, no té nom, tio, i això no s'ha acabat, queden dos partits, encara queda molt per escriure, i amb ells això ho aixequem i ho aconseguim segur.
0: I pel que fa al grup sud d'aquesta Hockey Lliga Plata, ens deixa aquests marcadors.
1: Barça Atlètic 2, Vendrell 4, Espanyol 3, Olot 1, Sporting Alcoi 1, Vilafranca 6, Palafrugell 2, Igualada B 2, Girona 3, Congrés 1.
0: Doncs déu-n'hi-do com està la classificació. L'Igualada B és clarament líder, 46 punts, 10 de marge respecte a l'Espanyol, que és segon, però com que l'Igualada B no podrà pujar, atenció a les garrotades que hi haurà per la segona plaça.

Un disc realment que ens ha arribat molt més del que imaginàvem. Hope and Fury. Ell és Joe Jackson. Un disc que demana temps per anar escoltant-lo, però que com els seus bons treballs d'aquella època gloriosa dels 80, resulta ser un disc magnífic. I anem amb els últims convidats del nostre Perifèries d'avui. Es diuen The Twilight Sad, són dos joves britànics, James Graham i Andy McFarlane, i acaben de publicar It's the Long Goodbye.

Es diuen The Twilight Sat. És un duet molt especial format per James Graham i Andy McFarlane. Robert Smith, dels The Cure, parla molt bé d'ells. És que ells, aquest duet britànic, saben concentrar perfectament en l'esperit de The Cure, per exemple, o també el mateix de Joy Division. La veritat és que ens acomiadarem avui el David Penedès al control de so i en Jordi Tortós aquí al micròfon amb un altre dels temes d'aquest àlbum. L'àlbum es diu It's the Long Goodbye. Ells són The Twilight Sat i la cançó en la que diem adeu es diu Waiting for the Phone Call. Fins la setmana que ve.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Sant Cugat compta actualment amb 11 escoles, 5 instituts i un institut escola públics, 8 centres concertats i 7 de privats. Per a una ciutat de gairebé 100.000 habitants, la proporció d'escoles concertades i, sobretot, de privades està molt per sobre de la mitjana. A més, si fem un cop d'ull a les primeres opcions de preinscripció escolar per a I3 als centres públics i concertats del municipi, observem que, mentre que a l'escola pública han quedat buides 35 places, a la concertada 35 famílies s'han quedat sense plaça. La radiografia completa la trobareu aquest dilluns a Cugat Mèdia. Un repte extrem amb un objectiu clar. Alfonso Ortega es proposa el pròxim dissabte 13 de juny completar un Everesting a la carretera de la Rabassada entre Sant Cugat i el Tibidabo. És a dir, pujar i baixar el mateix tram tantes vegades com calgui fins a acumular els 8.848 metres de desnivell de l'Everest. Tot plegat per recaptar fons per a la investigació de la leucèmia infantil.
2: La motivació és ajudar i ajudar els nens i sobretot això, els nens que tenen el càncer infantil. I aquest any, doncs, la leucèmia crec que és la millor forma, perquè un de cada tres nens, el que tenen càncer, un de cada tres nens tenen aquesta malaltia.
1: L'any passat va aconseguir recaptar 1.200 euros i enguany s'ha fixat l'objectiu d'arribar als 5.000. El primer equip femení del futbol sala Sant Cugat ha perdut aquest diumenge 2-3 contra l'Espanyol en la 24a jornada de la Divisió d'Honor. Un gol in extremis del conjunt visitant ha desfet l'empat i ha donat la victòria per a les blanquiblaves. Amb aquesta derrota, les santcugatenques es col·loquen novenes a la classificació, a un punt del descens no compensat. El pròxim rival és el 7-10, actual tercer posicionat. I un altre gol en la darrera jugada del partit de l'Escó ha evitat el triomf del Sanco en futbol 11 i ha fet que el maig acabés amb empat 1-1. Els de Joel Bravo s'han avançat en el segon temps a través de Massi, però no han pogut mantenir aquest mínim avantatge. Els vermell i negres ocupen la tercera plaça a falta de dues jornades per acabar la competició del grup 3 de Primera Catalana. I el primer equip femení de l'Oxigen Patiu Hockey Club Sant Cugat ha caigut derrotat aquest dissabte contra el Tereclable Hockey Club en l'última jornada de l'Hockey Lliga Iberdrola. Amb aquest resultat acaben temporada en novena posició.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

0: Hola, què tal esteu? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. L'escena catalana de clubs proposa tradició i modernitat, teixint un ric mosaic sonor. La Nova Jazzcaven és un bon exemple i avui ens fixem en l'agenda primaveral de concerts per aquest mes de maig. Conversem amb dos dels seus protagonistes, la flautista panamenya Angie Obin i un dels renovadors del tango, Marcelo Mercadante, qui torna a la càrrega amb el mític Quinteto Porteño. Fascinats pel gènere, recuperem la música del gurú de l'art del tango, Astor Piazzolla. Ens posem de moment en mòrbita amb Víctor de Diego Orgànic i el seu Zaz Picó.
1: Jazz Club, des de la Nova Jazzcava, amb Susanna Carmona.

Tradició i exploració van de la mà aquest mes de maig a la nova Jazzcava amb figures històriques com Marcelo Mercadante, amb qui parlarem d'aquí uns minuts, també amb el vibrafonista Jenny Barry o amb Víctor de Diego, el que esteu escoltant en aquests moments. Ell serà a la nova Jazzcava el dia 16 d'aquest mes de maig i ho farà amb una bona formació, un orgànic. Al costat estarà Mabel Boquera, per exemple, a l'orga, el qual ens agrada molt d'escoltar. A banda d'aquestes figures, per exemple, el Víctor ha estat en 90 ocasions a la nova Jazzcava amb diferents projectes, però a banda d'ells, doncs, també tindrem la sort de comptar amb la flautista i compositora Angio Bim, que estarà amb el seu quintet i ens ho explicarà avui també al Jazz Club, o per primera vegada el pianista suís Philipp Maria Rosenberg, que presentarà nou projecte al costat del contrabaixista Florian Kolb i Jordi Pallarès a la bateria. Un nou treball amb una estètica molt propera a ECM. També hi haurà swing, com sabeu que és habitual, i ho farà coincidint amb la Fira Modernista de Terrassa, amb una banda que recupera el legendari esprit del quintet de Benny Goodman i Lionel Hampton, la Jams Tribut. Escoltarem el jazz groove soul de Peebus, Dave Peebus, el músic canadenc afincat a Catalunya des de fa mil anys, que ha recuperat aquella formació mítica amb el Chupi, el Toni Sagi als teclats, el Jules Bicocco al baix i el Casper Sanchals a la bateria. Tornaran a la ciutat agarenca i a la Nova Jazzcava el dia 22. I també un mes de tributs, el que es dedica a Nat King Cole i a Johnny Hartman, liderat per Erwin Seroton, que recuperarà aquesta elegància i sensibilitat de dues figures icòniques del jazz vocal. També un homenatge a Errol Boschi, que serà a la Nova Jazzcava el dijous 21, molt ben envoltat per amics com Elisabet Raspall, Medina, Fumero i tants d'altres que s'aproparan per retre-li aquest homenatge i posteriorment celebrar una el que seria la jam session habitual. Moltes propostes, fins a 8 concerts us esperen a la Nova Jazzcava aquest mes de maig.

música folklòrica i de dubtosa reputació elevada a la màxima categoria artística. Una de les grans fites aconseguides pel guru del tango, Astor Piazzolla, va ser impulsor del naixement del nuevo tango i abanderat de l'agermanament amb el jazz i la clàssica. Va aconseguir fascinar i influenciar generacions ja abans de la seva consagració internacional. Ho heu comprovat amb les paraules de Marcelo Mercadante. Ens ho explica avui el Carles Torra, el jazzba que hem recuperat per completar el quadern central dedicat al tango i afines.

Estem escoltant el trompetista argentí Guillermo Caliero en una versió del tema Buenos Aires Hora Cero d'Astor Piazzolla, inclòs al seu darrer àlbum, significativament intitulat Barcelona Hora Cero. Una mostra més de l'enorme fascinació i influència que exerceix l'obra de Piazzolla entre els jazzmen contemporanis de tot el món. Avui dedicarem aquest jazzback a l'home que va revolucionar el món del tango a meitat dels anys 50, tot agermanant-lo de manera genial amb la música clàssica i el jazz.

Adiós, Nonino, que podem sentir interpretada pel mateix Piazzolla al bandoneon, és una de les seves composicions capitals i un homenatge in memoriam al seu pare. Entre altres coses, el personatge que li va comprar el seu primer bandoneon als 8 anys i que el va introduir des de petit a l'univers del tango. Nascut l'11 de març de 1921 a Mar del Plata, Astor Pantaleón Piazzolla va emigrar amb la seva família a Nova York, on va viure fins als 16 anys. Mentre estudiava bandoneon, allà va descobrir els grans compositors clàssics com Bach i també el jazz a través de les orquestres de Duke Ellington i Cab Calloway. Al mateix temps, a Manhattan, va entrar en contacte amb Carlos Gardel, que el va convidar a participar a la pel·lícula El dia que me quieras, caracteritzat de venedor de diaris. Quan poc després Gardel va voler incorporar el jove prodigi del bandoneon a la seva gira per Amèrica, el seu pare s'hi va negar, atès que només tenia 14 anys. Una decisió que li va salvar la vida, doncs va ser en el decurs d'aquesta gira que es va produir la mort de Gardel i la seva banda en un tràgic accident aeri.

0: Ja a Buenos Aires, des de 1937, Astor Piazzolla iniciarà una doble vida musical. Per una banda, estudiant durant 8 anys amb el gran compositor clàssic contemporani Alberto Ginastera, que li despertarà l'interès per la música de Bartók, Ravel, Hindemith i Stravinsky, i per l'altra, tocant tango en clubs nocturns amb les millors formacions, inclosa la d'Aníbal Troilo, en un període en què el tango va esdevenir tot un fenomen social entre la joventut argentina. Exitós bandoneista de tango i compositor d'obres clàssiques, Piazzolla no va aconseguir conciliar ambdós camins fins que va arribar a París l'any 1954 a través d'una beca per estudiar amb la il·lustre compositora i directora d'orquestra Nadia Boulanger. Sota el seu influx, la dicotomia entre tango o música clàssica es va convertir en la suma de tango i música clàssica. També a París va quedar impressionat per la improvisació jazzística de Jerry Mulligan i va formar una orquestra de corda amb Lalo Schifrin i Marcial Solal alternant-se al piano. 1955 fou l'any de la gran revolució piazzoliana. De nou a Buenos Aires, composa Tres minutos con la realidad, obra de síntesi entre el tango i la música de Bartók i Stravinsky, tot formant l'Octeto Buenos Aires, considerat com l'iniciador del tango modern, tant per la seva instrumentació, que incluïa per primer cop la guitarra elèctrica en un conjunt de tango, com tanmateix per les seves innovacions harmòniques. En plena ebullició creativa, a finals de la dècada dels 50, Astor Piazzolla es va traslladar a Nova York, on enregistrà dues obres, avui dissortadament introbables, del que ell va anomenar jazz tango.
1: Questo de la música se chiama Libertango.

Si durant la dècada dels 50 i bona part dels 60 els tangueros ortodoxes el consideraven l'assassí del tango, les seves obres no eren difoses per la ràdio i era atacat pels comentaristes tot titllant-lo d'esnob i respectuós. Per contra, els anys 70 van ser els de la consagració definitiva internacional d'Astor Piazzolla. 1974 va ser un any especialment important pel gran guru de l'art tango. Ja fos per la gravació a Milà, conjuntament amb el gran saxofonista baríton Jerry Mulligan, d'un superb àlbum anomenat Summit Reunion Cumbre, o bé per la publicació d'aquest Libertango que sona de fons, una composició que simbolitza el trencament entre el tango clàssic i el nuevo tango i que ha esdevingut el seu tema més cèlebre i un dels més coneguts i versionats del planeta. Se n'han fet versions de tot gènere i colors, significant així l'abast universal del gran art piazzolià.

Comparat sovint amb Duke Ellington i salvant les distàncies, Astor Piazzolla va ser el genial compositor que va elevar una música folklòrica i de dubtosa reputació com el tango a la categoria d'art magne. Traspassat l'any 1992, la seva influència en l'escena del jazz contemporani no para de créixer. L'acordió de Richard Galliano, el piano de Stefano Bolani i els solistes de l'Orquestra de la Toscana tanquen aquest jazzback, tot versionant una de les favorites del mestre, Invierno Porteño.

0: Tango, jazz, música contemporània, clàssica, tot això i molt més ha passat avui al Jazz Club amb aquestes converses amb Marcelo Mercadante i Angio Bim, tot repassant l'agenda musical del mes de maig a la nova Jazz Cava. Nosaltres hi tornarem la setmana vinent amb volta més música i actualitat amb Manolo Guerrero a les vies de so i qui us parla, Susana Carmona.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona. Ràdio Sant Cugat.
2: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Sant Cugat compta actualment amb 11 escoles, 5 instituts i un institut escola públics, 8 centres concertats i 7 de privats. Per a una ciutat de gairebé 100.000 habitants, la proporció d'escoles concertades i, sobretot, de privades està molt per sobre de la mitjana. A més, si fem un cop d'ull a les primeres opcions de preinscripció escolar per a I3 als centres públics i concertats del municipi, observem que, mentre que a l'escola pública han quedat buides 35 places, a la concertada 35 famílies s'han quedat sense plaça. La radiografia completa la trobareu aquest dilluns a Cugat Mèdia. Un repte extrem amb un objectiu clar. Alfonso Ortega es proposa el pròxim dissabte 13 de juny completar un Everesting a la carretera de la Rabassada entre Sant Cugat i el Tibidabo. És a dir, pujar i baixar el mateix tram tantes vegades com calgui fins a acumular els 8.848 metres de desnivell de l'Everest, tot plegat per recaptar fons per a la investigació de la leucèmia infantil.
2: La motivació és ajudar i ajudar els nens i sobretot això, els nens que tenen el càncer infantil. I aquest any, doncs, la leucèmia crec que és la millor forma, perquè un de cada tres nens, el que tenen càncer, un de cada tres nens tenen aquesta malaltia.
1: L'any passat va aconseguir recaptar 1.200 euros i enguany s'ha fixat l'objectiu d'arribar als 5.000. El primer equip femení del futbol sala Sant Cugat ha perdut aquest diumenge 2-3 contra l'Espanyol en la 24a jornada de la Divisió d'Honor. Un gol in extremis del conjunt visitant ha desfet l'empat i ha donat la victòria per a les blanquiblaves. Amb aquesta derrota, les santcugatenques es col·loquen novenes a la classificació, a un punt del descens no compensat. El pròxim rival és el 7-10, actual tercer posicionat. I un altre gol en la darrera jugada del partit de l'Escó ha evitat el triomf del Sanco en futbol 11 i ha fet que el maig acabés amb empat 1-1. Els de Joel Bravo s'han avançat en el segon temps a través de Massi, però no han pogut mantenir aquest mínim avantatge. Els vermell i negres ocupen la tercera plaça a falta de dues jornades per acabar la competició del grup 3 de Primera Catalana. I el primer equip femení de l'Oxigen Patiu Hockey Club Sant Cugat ha caigut derrotat aquest dissabte contra el Tereclable Hockey Club en l'última jornada de l'Hockey Lliga Iberdrola. Amb aquest resultat acaben temporada en novena posició.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem el Faves Contades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Aymant Triqui, al control tècnic, sota la batuta de Carme Reverte, de qui us parla Alba Triador. Avui és divendres 24 d'abril i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat a la tertúlia ciutadana avui amb Joan Cortadellas, Dolors Vilarasau i Lluís Ribas. Tot seguit ens acompanyarem del biòleg i consultor ambiental Pere Alsina per parlar d'un dels ocells més emblemàtics de la primavera, l'oreneta cua blanca. I després de les notícies de les 11 continuarem fent xup-xup de ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Amb la cap de protocol de l'Ajuntament, Mireia Fons, coneixerem tot el que cal tenir en compte a l'hora d'organitzar un acte, ja sigui institucional com privat. I afegirem un pessic d'històries personals per conèixer la història d'en Lester Fernández, una santcuatenca nascuda a Cuba. I per posar la cirereta al programa, la Cuca Fernández i l'Eva Garrido ens posaran al dia de la crònica rosa i social de la setmana. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia, una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en el post-Sant Jordi i en les biblioteques, en un moment en què Sant Cugat està treballant per fer realitat la futura biblioteca central al Parc Ramon Barnils. Per abordar aquestes qüestions, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, a Lluís Ribas, artista, la Dolors Vilarassau, directora de teatre i presidenta de l'Associació Amics de Pedra i Sang, i el Joan Cortadellas, expresident de la Llar d'Avis de la Parròquia. Molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia.
2: Hola, bon dia.
3: Ben trobada.
0: Sou d'aquests que teniu una mica de ressaca post-Sant Jordi, viviu el dia amb especial intensitat, o ha anat canviant això amb els anys?
3: Home, tant com ressaca, no.
0: Tant com ressaca, no.
3: No, home, és un dia bonic, però bueno, no, ja està, no. Ara ja podem anar a la llibreria normalment, comprar els llibres quan toqui i triar i tot això. Ara és un dia esplendorós, no?, de llibres, de roses, diada nacional, què més volem, tot en una, no?
0: Com viviu vosaltres, la diada?
1: Realment, jo em vaig quedar parat de lo petita que s'ha fet la plaça Octavià. Sí. Ja no s'hi cap, amb tantes parades i tanta gent. I això que jo hi vaig anar a mig matí, que pues, segurament no va ser l'hora encara més freqüentada, però no s'hi cabia.
3: Sí, realment. Jo vaig anar a la tarda, si no em vas veure.
0: No, i érem al matí nosaltres, sí. El Joan sí que el vam veure.
3: I estava com un ou. No es podia caminar.
1: Sí.
0: Recordàvem ahir en el programa les primeres diades de Sant Jordi que s'havien fet a la ciutat, que hi havia dos o tres parades. Enguany em sembla que n'hi havia una norantena.
1: Imagina't,
0: sumant llibreters, floristes i entitats, perquè la gent marxava de la ciutat per Sant Jordi i l'anava a viure, per exemple, a Barcelona. Tot això, afortunadament, ha canviat i és un dia, pels que no ens agraden les multituds, a la tarda una mica complicat, perquè hi ha tantíssima gent, sobretot a la plaça, no?, si volem remenar a les llibreries. Però al matí encara, si ets matiner, a primera hora, potser pels que no ens agrada allò de molta gent, encara es pot passejar i mirar i remenar entre els llibres.
1: Sí.
4: Jo crec que és una diada, a mi particularment. El que tu dius és veritat, abans s'anava a la ciutat a viure aquesta diada, s'anava a Barcelona, o a les Rambles, i tot això. I ara cada poble i cada ciutat fa, i amb èxit, més a més. Vull dir, sembla, em vaig sentir l'altre dia, que torna a haver-hi l'afició a llegir una altra vegada. Vull dir que això va augmentant, no? Encara que, al millor, el d'ahir és més festa que no interès per la lectura. Això també teníem de veure, no? Vull dir, també teníem d'analitzar-ho. Però bé, de totes maneres, és una festa que jo trobo preciosa, no? Veure tots els homes amb la rosa, jo trobo una festa molt, molt dolça i molt bonica i molt cultural, evidentment, no? Perquè es veu molts llibres pel carrer, no?
1: El que és innegable és que es venen molts llibres.
3: Exacte.
1: Després no sé si es llegeixen.
3: Aquest és el tema.
1: Però avui he sentit que 27 milions de vendes.
0: Sí. Superat els 26,1 de l'any passat, que ja era una xifra rècord.
1: Clar, o sigui, pels editors i pels autors, també, 27 milions en un sol dia.
0: Més llibres que catalans.
1: Sí, exacte, i tant.
4: Sí.
1: Ara, després, cal veure si es llegeixen o no es llegeixen aquests llibres.
0: 27 milions de llibres i passa una cosa que alguns escriptors i escriptores critiquen, per dir-ho d'alguna manera, no? I és que hi ha aquestes curses de les editorials i dels autors més mediàtics, que no volen ser dits així, però vaja, aquestes cares més conegudes, que comença amb els Premis Literaris, que cada any s'han anat acostant les entregues també més a prop de Sant Jordi. Tenim el Planeta, el Ramon Llull, el de les Lletres Catalanes, el Sant Jordi, i un llarg etcètera, que cada vegada es donen més a prop d'aquesta diada.
3: Els que es donaven a la nit de Santa Llúcia.
0: Exacte, que ha canviat la data.
4: Sí, exacte.
0: Justament. I que gairebé es poden fer travesses de quins seran els llibres més venuts. De fet, a les llibreries fan aquest tipus d'exercici de la mà de les editorials.
3: Jo sabia quin seria el llibre més venut. Jo no tinc res contra aquesta noia, però aquesta noia, com es diu?
0: La Regina.
3: La Regina aquesta ha tingut una publicitat que ni la Rosalía l'ha tingut. Vull dir, va fer una presentació amb quasi 1.000 persones a un auditori i no, per exemple, mirant les entrevistes que li van fer a la televisió, en el telediari, el Dematí, el Migdia, o sigui, una publicitat, una cosa brutal. Això, unit amb aquesta noia que posa molt bé els títols, no? Recordo el primer sí. llibre de Les calces,
0: les calces del sol,
3: i ara amb sí, les crispetes.
0: De fet, era la seva novel·la de debut, Les calces del sol, que sí. va tenir un èxit brutal, diria que sí. fa 3 o 4 anys ja per Sant
3: Però,
0: Jordi.
3: Però, bueno, jo penso que què hi ha de... De fet, jo l'any passat les vaig comprar, Les calces del
0: jo
3: sol.
0: Jo també.
3: Però aquest any no he volgut comprar
0: jo tampoc.
3: Les crispetes.
0: Dic, em no. vull esperar que passi la febre.
3: No, jo no la compraré, em sembla. No, perquè hi ha molt de mediàtic, de publicitat, i m'agrada més anar... Per exemple, jo ahir no, precisament no el vaig trobar, però jo ahir volia comprar aquell llibre de la Dolors Miquel, que es diu em sembla que es diu El pit adormit, que parla sobre el tema del càncer, però és una persona... que jo sé que és una persona molt personal i que pot aportar moltes coses sobre aquest tema. És també una persona que té un pensament bastant particular sobre les coses, i amb aquesta societat tan massificada, vull dir, prefereixo anar a alguna que m'aporti alguna cosa, no?
0: Fora del mainstream, diríem,
3: sí,
0: no?
3: Exacte.
0: D'aquestes
3: sí.
0: llistes. De fet, ara tu parlaves de la Regina. Bé, crec que no sorprèn a ningú que fos l'autora més venuda en català, amb el Gil Prat sobre Roca, que també sí. presentava la seva primera novel·la negra i que també ha fet aquest tour per als mitjans de comunicació de casa nostra, que li feien sempre la mateixa pregunta, que era pel seu cognom, no? I que també ha estat dels més venuts. L'Òscar Andreu, amb aquest manual... Sí. del català, i el Francesc Torralba, en castellà Eduardo Mendoza, crec que tampoc és sorpresa, el Fernando Aramburu, l'Anna Garriga i la Paz Padilla, que jo no sabia ni que havia escrit un llibre, i em sorprèn també, que molta gent els compri. Hi ha dues coses que heu posat sobre la taula i trobo que són molt interessants per parlar de Sant Jordi, no? Ens deia el Joan, 27 milions de llibres venuts, dèiem, això són molts llibres per càpita a Catalunya, i dèieu, em sembla que ho deia el Lluís també, no? No sé si aquests llibres seran o no seran llegits. És bo, és dolent, tant de bo fossin llegits, però almenys donen aire als escriptors i a les escriptores que almenys un dia es comprin llibres. Això ha de servir perquè molta gent s'enganxi a la lectura, ni que sigui a través d'aquesta excusa, d'aquesta diada tan bonica que tenim al nostre país. Com ho veieu?
1: Jo crec que tot el que sigui promocionar la lectura, sigui pel mitjà que sigui, és positiu. I jo penso que les tècniques de màrqueting doncs, han evolucionat molt, i cadascú aprofita les que té a la mà. Els premis, si és una tècnica de màrqueting, vale, doncs aprofitem-ho. El ser una persona mediàtica, doncs ho aprofiten. Jo no diria, per exemple, s'ha parlat de que hi ha intrusisme. Intrusisme no, o sigui, qualsevol pot escriure. No hi ha ningú que tingui carnet d'escriptor. Per tant, si algú té un missatge a dir... i té la possibilitat de vendre perquè se'l coneix pels mitjans de comunicació, doncs jo penso que és molt positiu que ho aprofiti. Home, hi ha una estadística que fa feredat, que diu que pràcticament el 50% dels llibres que s'editen no en venen ni un sol exemplar.
0: 49,1%.
1: Per això. O sigui, realment és dramàtic, això. Vol dir que realment s'edita més del que cal. Ara, si hi ha algú que té la possibilitat que el llegeixin, que aprofiti tots els mitjans. Jo penso que és positiu, no sé.
0: Compartiu?
4: En part sí. Però jo crec que hi ha molt escriptor que ha escrit tota la vida.
0: D'ofici.
4: Que molts que se'n sacrifiquen molt, perquè vull dir, la vida de l'escriptor tampoc és per tocar. I després veu una senyora, Paz Padilla, que fot un llibre que segurament no ho ha fet ella, després té una publicitat bestial, sí. I això és una mica frustrant, sí. Pel que s'ha esforçat tota una vida escrivint. Sí. Penso això, sincerament.
3: Molt bé, a Espanya, no?, que li van donar un premi per un llibre que no ha escrit ni ell.
4: Justament.
1: Sí, també.
4: Vull dir, hi ha les dues cares de la moneda, sí, no? Sí, però una banda és estupendo que els llibres es venguin, però si es llegeix o no ja és igual, però es ven, almenys els editors venen llibres, no? Però per l'altra banda jo trobo que és, pel professional, pel sacrificat, és una mica frustrant, penso jo,
1: sí,
4: sincerament.
1: Sí, és cert.
0: Dolors.
3: De fet, cap dels premis Sant Jordi o Pla o tal no ha quedat com el de més vendes, no?
0: Però n'hi havia, sí, hi havia piles, sí, eh? Sí. El cap, el de l'Agnès Marquès, que havia sigut el Ramon, sí, Llull...
3: Sí, bé, però per la faceta una mica mediàtica, no, també?
0: Exacte. Sí. Exacte. Ariana Oltra, per exemple, ara parlo de presentadores de la corporació, també ha tret llibre, el Cruanyes l'hem vist moltes vegades, Jordi Basté va escriure en el seu moment,
3: home,
0: no?
3: Home, jo penso que... evidentment, només el fet de llegir ja és molt més interessant que estar en una pantalla. O sigui, desenvolupa el cervell, vull dir, té una sèrie de qualitats agafar un llibre que no té estar davant d'una pantalla. Jo el que em pregunto és, la persona que compra el llibre de cuina o el llibre de bricolage, que tot, bueno, vull dir, aquest tipus de llibre, o la persona que compra les crispetes d'aquesta senyora o les calces d'aquesta senyora, vull dir... seria bé com si pogués fer el traspàs cap a un llibre, o sigui que es pogués fer com que fos un pont cap a un tipus de literatura potser més profunda i més interessant, no? Això penso que, bueno, si hi ha algú que pot fer això, penso que sí que és interessant, i evidentment sempre és més interessant, ja dic, un llibre que una pantalla, no? Mm-hmm.
0: És un dia, de fet, que els que ens agrada llegir... potser és el dia que no trobem els llibres que volem a les llibreries i que tampoc els llibreters ens poden fer aquesta feina tan necessària que fan de prescripció, perquè és un dia que hi ha molta feina i que possiblement no pots anar-li a explicar els teus gustos i que l'altre et recomani, perquè potser no hi serà, no? I, de fet, els llibres de Sant Jordi, els compro abans, perquè els que m'agraden no els trobaré a les llibreries, que no vol dir que passejant després n'arreplegui algun d'aquests més mediàtics, perquè jo crec que també hi ha llibres per diferents moments de...
3: Sí,
0: no? De l'any i de la vida, i a vegades doncs tenim el cap molt ple i unes calces al sol també ens van bé, o
3: sí,
0: no?
3: Sí.
0: O és a dir, sí que hi ha literatura, no?, més treballada i literatura una mica més senzilla, més planera, però segur que trobem moments per tot i no hi ha llibres millors que d'altres, no ho sé.
3: No, sí, això que deies dels moments també és molt... Això m'hi he trobat moltes vegades, rellegir. O sigui, de cop una cosa que tu vas llegir fa no sé quants anys i ho tornes a llegir...
0: I és un llibre diferent.
3: Sí, o sigui, depèn del teu estat d'ànim, de la teva situació vital, de tota una sèrie de coses, o hi trobes uns components que no havies vist, o de cop és el que dius tu, no? De cop és un llibre diferent. Per això són tan importants també els clàssics, i perquè permeten molt tota aquesta relectura, no?
1: Clar, jo penso que hi ha dos aspectes de la lectura. L'un seria l'objectiu de culturitzar-se, i l'altre seria l'objectiu d'entretenir-se, que també és molt lícit.
3: Sí.
1: I que en determinats moments dius, mira, deixo jo tan culte perquè necessito realment desconnectar, entretenir-me.
3: Sí.
1: I, per tant, doncs, són dos estils de llibres que tant l'un com l'altre, l'ideal seria que les dues coses anessin juntes, no? Que ens entretinguem culturitzant.
4: La Dolors ha dit una cosa important, passant-ho a la pintura. Ho passo al meu ram.
1: Sí.
4: Fa molts anys, aquí al costat del Mesón, hi havia la Galeria El Gall, que feia xamfrà, i hi havia un senyor veient un quadre que estava penjat, i era una pintura d'aquestes lutines, del típic. Aquest senyor va dir, m'agrada molt, no sé què, i està a punt de comprar aquest quadre perquè li agradava. En aquell moment entra un pintor, que no diré el nom, i va dir, hòstia, diré porqueria, ell va dir una altra cosa.
1: Quina merda.
4: Sí, va dir, quina merda, aquest quadre. I aquell senyor va quedar dubtant, clar, amb ell li agradava, i veia un professional i diu que era una merda. I el pobre home es va disculpar i se'n va anar. I jo li vaig dir amb ell, li vaig dir, acabes de perdre un home que podia haver aficionat a la pintura. I ara li agradava això, però demà li hagués agradat allò. I demà, o sigui, que el que tu dius és veritat. O sigui, la qüestió és començar a interessar-te per alguna cosa. Per la lectura, per la pintura, per la música, pel ballet, pel teatre... És el que vegis és el menys important, però entres a aquest món. I per això que amb això et dono molta raó, perquè és la qüestió d'entrar. I escolta, amb el meu fill, jo tinc un fill, un fill petit, que ara no és petit, és molt gran, que el pitjor càstig que li podia dir jo és, avui, David, no llegiràs abans de dormir. Ho llegia tot! Però llegia el diari, t'estic parlant d'un nano de 7 o 8 anys, llegia el diari, els TVOs, un llibre que... Vull dir, és fantàstic, i segurament va començar pels TVOs.
3: Clar.
4: Va començar pels TVOs i després va començar a aficionar. O sigui que és bo entrar al camí del que sigui, no? Comences pel teu gust, després ja et vas canviant i...
0: evoluciones, no? També com evoluciones com a persona.
4: Sí, jo sempre penso una cosa. Mira, jo, el meu llibre de capçalera és L'arte de la pintura, d'en Gravià Ferrater, perquè té una analítica de la pintura, sí, d'això, molt fantàstic. I hi ha un pintor del Masnou, que és el meu poble, que és en Villar. En Villar, jo, de petit, no ho entenia, que ell sí és tan famós, fent aquelles vaques i tot això, no ho entenia. Ara m'entusiasma. Vull dir, trobo que és un pintor genial. O sigui, que anem evolucionant. Uh-huh. Tots anem evolucionant. Clar, clar. I jo mai es pot dir això no. La qüestió, com tu has dit, és entrar i fer camí, i això és important. El fotut és no entrar-hi. I això no m'interessa.
0: De fet, és una eina democratitzadora, la lectura, no? Que ens permet, sense moure'ns de casa, viatjar, ens permet conèixer persones de tota mena i de tot arreu, ens permet trencar barreres, trencar estigmes, només cal que ens caiguin els llibres adequats per nosaltres, no? A les nostres mans per fer aquests viatges personals i continuar creixent. Dèiem, s'han augmentat el nombre de llibres venuts, també han augmentat a Catalunya exponencialment els clubs de lectura, que tenen un èxit brutal.
3: Jo en faig un, sí.
0: Tu en fas una a la Gabriel Ferrater, moltes llibreries també en fan. Sí. Això també denota, també diré que qui consumeix més clubs de lectura i cultura en general són les dones.
3: Sí.
0: I són dones d'una determinada edat, també. El de l'edat, m'agradaria pensar que potser és una qüestió de temps, però que són les dones les que sostenen bona part de la cultura del nostre país.
3: Però això en teatre també, per exemple.
0: Sí, si vas al teatre, sobretot entre setmana...
3: Per exemple, els grups de teatre posem que no són professionals, vull dir, està ple de dones i quasi no hi ha homes. I els homes que venen és perquè venen estirats per la dona o alguna cosa així. Vull dir, bueno, si hi ha... I fins i tot en el tema de la lectura, jo crec que hi ha escriptors que hi escriuen en funció...
1: Del públic que
3: llegirà, no?
4: Yeah. Bueno, sí. Però algú dubta que les dones ho controleu tot?
3: Eh?
4: Algú dubta? Això és que no
1: ho entenc. A tot arreu, perquè, hi ha escolta, més dones que homes.
0: Encara no hem tingut cap president en aquest país.
3: Sí. Això,
1: ja vindrà.
4: Però, escolta, amb jutges?
0: 2026,
4: la majoria,
3: eh?
0: 2026, eh?
4: Sí.
3: Bueno,
4: la política...
3: Bueno, el sostre de vidre encara
4: hi és. Et dic una cosa, eh? Vull dir, jo crec que la política és una de les coses més masclistes que hi ha, eh?
0: La societat en general, la societat patriarcal, a poc es fan avenços.
4: Sí, però
0: queda camí per recórrer.
4: Les dones ja guanyen moltíssim, vull dir, esteu per sobre els homes 40 vegades.
0: No prou, Lluís,
4: i en prou. Política, no dic que sigui prou, tindria de ser més segurament i tot aniria millor. Però, home, no es pot comparar, vull dir... I el problema de política, la política és potser el més masclista que hi ha.
1: Ara, això que deies de l'edat, nosaltres a la Llar d'Avis tenim un grup de lectura fantàstic que funciona des de fa 5 o 6 anys i són unes 20 persones que cada mes llegeixen religiosament un llibre i el comparteixen i funciona la mar de bé, fantàstic. I encara fem una altra cosa a la Llar que té molt d'èxit. A la Llar tenim un WhatsApp d'unes 140 persones. I cada dia, des de fa més d'un any, jo els envio un capítol d'un llibre. Gravat.
0: Hi ha un audiollibre, per entendre's?
1: Un audiollibre, exactament. Hi ha gent que no poden llegir, que ja no poden llegir. I, en canvi, poden escoltar. Hi ha, fins i tot, en el grup una persona cega del tot, que és la que més m'agraeix l'esforç d'enviar-ho cada dia, no? Doncs són, això, unes 140 persones que cada dia reben i tothom ho agraeix, no sé quants m'escolten, però hi ha gent que em diu, jo avui he esmorzat amb tu, no? Perquè escolten el capítol del llibre. I portem, des de que vam començar fa més d'un any, portem llegits 26 llibres.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí. Mira, aprofito per fer la falca, perquè ahir vam presentar en aquesta casa un projecte que es diu Veus de Conte, perquè està molt relacionat amb el que explicava ara el Joan. Ho hem fet de la mà dels alumnes del Joan Maragall. Uh-huh. Van venir a fer una visita a la ràdio, van quedar captivats per la màgia de la ràdio. Jo sempre dic que la ràdio l'han volgut matar moltes vegades, primer quan va sortir la tele, després quan les audiències de la televisió eren millor que la ràdio, però no ens mataran mai, perquè fem una companyia que cap altre mitjà crec que podrà substituir. I ho demostren projectes d'aquesta mena quan criatures que tenen 11, 12 anys queden meravellats i vam dir, davant d'aquestes ganes que tenien, va néixer un projecte de col·laboració que era llegir contes en veu alta, no? Perquè la lectura a vegades es fa, però la lectura en veu alta també és molt important, i la dramatització i la interpretació d'aquesta lectura. I hem fet aquest projecte on s'han llegit 9 contes amb aquests alumnes i van anar la Mia Vancells a donar-los eines per interpretar millor, i és un projecte que s'ha traslladat també a les persones amb poca visió ceguesa de l'ONCE, perquè ho hem fet amb un format físic, que es pot llegir en braille el títol del llibre. Hi ha unes il·lustracions pensades per als infants amb poca visió i que sigui llegit per nens de la seva edat, i els contes també són un segment que hi ha poc audiollibre, i estarà el projecte disponible a les biblioteques dels centres d'educació de la ciutat i també a les biblioteques. I aprofito que parlem de biblioteques i de... Mira, m'has posat això per fer la falca d'aquest projecte que hem fet amb molta il·lusió, per parlar del paper de les biblioteques, no?
3: Sí, jo, ja que tu has fet la falca del teu club de lectura...
0: Aprofiteu.
3: No, voldria dir també alguna cosa, que jo faig el club de lectura de teatre, no? I llavors, curiosament, ara que també parlàvem de Sant Jordi, vull dir, a Sant Jordi bàsicament es venen novel·les i alguna cosa d'assaig, la poesia poquet, i el teatre, és que ni se'n parla d'un text teatral, vull dir... I clar, nosaltres tenim com a font els textos que ens faciliten les pròpies companyies. Els textos d'assaig, perquè hi ha molt poca cosa publicada. I penso que és un luxe en aquest aspecte, no? Que, o sigui, fem servir una mica la lectura com a vehicle per la representació teatral. I llavors, donada la meva faceta, doncs, de directora, a part de l'aspecte filològic i tot això del text, m'agrada molt explicar el teatre també a través del text i de la lectura. I, curiosament, quan aquest club de lectura va començar fa 18 anys, que és un dels primers clubs de lectura de teatre que hi va haver, no hi havia públic per un club de lectura de teatre, com que la novel·la estava plena, els clubs de lectura de novel·la, els que sobraven els passaven al club de lectura de teatre. I ara no és al revés, però ara tinc cua per això, i a la gent li agrada molt. Vull dir, que és una manera d'entrar també en el món del teatre.
0: D'una manera molt més original, també, més treballada, no? Més reflexiva, també.
3: I a més és que és molt divertit poder treballar amb els textos que treballen els actors. Això és molt interessant.
0: I a més després aneu al teatre.
3: Sí, clar. Veiem les representacions, analitzem el text i analitzem les representacions, no? I llavors, veure com el teatre és una cosa viva, perquè et donen un text que potser diu versió 14, i dius, ah, o sigui... No, això no és una cosa acabada, que és un llibre. Això és una cosa...
0: Viva.
3: És una cosa viva que s'està fent, no?
1: Sí.
3: I, estic molt contenta. Tinc 17 dones i 3 senyors. És una gran cosa, tenir 3 senyors.
1: I tant.
3: Hi han hagut...
1: Van molt cars, els senyors.
3: Sí. Bueno.
0: Doncs aquest projecte que ens explica la Dolors justament és un dels protagonistes del capítol de Sant Cugat, d'un altre projecte que hem fet aquesta casa amb la xarxa enguany, que es diu Lletra B. És una sèrie documental amb 13 capítols que parla de les biblioteques en l'era de les pantalles, que ens deia abans de Dolors, no? I la tesi és explicar quin paper tenen les biblioteques de tot Catalunya en aquest context social que tenim, on cada vegada estem més enganxats, a vegades perquè parlem dels joves, però la gent gran també, a les pantalles, no? I quin paper tenen dins de la societat. El capítol, ho diré de memòria, crec que és el número 9, el número 10 és el de Sant Cugat, s'estrenarà el 15 de juliol, i surt justament la Dolors, perquè parla de tot el que es fa a les biblioteques, que no són només espais on es guarden llibres, sinó que són moltes més coses, i que depèn de l'entorn en el que viuen, fan una funció social o una altra. Teniu els dos primers capítols ja penjats a la plataforma de la xarxa Més, és gratuïta, i els podeu veure, els han fet els companys de la casa amb la Sílvia González, el guió i la producció, el Joanmi Fernández, i els companys de la productora, el Lluís Llebot i el Paul Bradley. Jo he pogut veure els dos primers, i també el privilegi de treballar en aquesta casa, he pogut veure el de Sant Cugat, i són una meravella. I amb això voldria preguntar-vos, no?, quin paper tenen les biblioteques en el foment de la lectura, però no només en el foment de la lectura, sinó com un element cohesionador de la ciutat. del ple fa anys que es parla d'una futura biblioteca central, la Gabriel Ferrater, que aniria al Parc Central, la biblioteca Gabriel Ferrater...
1: No, Ramon Barnils.
0: Ramon Barnils, sí senyor, sí. Disculpa. Ramon Barnils, tenim la biblioteca central Gabriel Ferrater, que ens ha quedat petita. Quan la Dolors fa el club de lectura, els infants no poden tenir el racó disponible, doncs perquè no hi ha prou espai per acollir les activitats que la gent demanda. Té uns problemes estructurals que són greus. Hem tingut la biblioteca 5 mesos tancada, la del centre del poble. No hi acaba d'haver unanimitat entre els grups polítics, però bé, el projecte està aprovat. Són 14,1 milions d'euros, que això és alguna de les coses que critiquen alguns dels grups de l'oposició, tot i que es vol que el finançament d'aquesta obra doncs, sigui entre la Generalitat, la Diputació i l'Ajuntament. No? Quin paper creieu que tenen les biblioteques, lluny d'aquesta imatge que potser antigament es tenia, no? Que era només un espai on hi havia llibres, podíem fer préstec, anar a llegir el diari i escoltar algun CD...
1: Home, jo penso que la principal activitat de les biblioteques és el préstec, més que el lloc de lectura, perquè no veig que sigui el lloc més adient per anar a llegir. Penso que a casa es llegeix molt millor que en una biblioteca. Per tant, el préstec jo penso que s'ha d'estimular i s'ha de promocionar, no?
4: Jo crec que és una part important de la cohesió de la ciutat. Vull dir, jo crec que és una... Jo recordo les biblioteques aquelles quan jo era petit, no? Un silenci sepulcral, sí. I quan feies... Quasi et feia por passar la fulla perquè no tinguessin...
3: Parlar amb veu baixa.
4: Sí, parlar amb veu baixa. Em semblava com una cosa... Això que feia una mica de por. Realment, a mi em feia por, perquè era terrible. No et caia algú i, ostres...
0: La figura del bibliotecari, sí, i la bibliotecària, sí, no? Sí, gairebé
4: sí,
0: ella,
4: sí,
0: com el guardià del silenci.
3: Mira, un incís, la persona que la, o sigui, la que està allà com de guàrdia, doncs mentre jo faig el club de lectura, un dia em diu, escolta, diu, en el teu club trobo que rieu molt. Perquè, clar, ja, diu, trobo que és el club que rieu més, i penso, bueno, clar...
4: Sí, però és que és veritat, eh? Jo tinc aquella imatge de la biblioteca.
3: Fixa't, penso que la directora de la biblioteca, quan es va fer la presentació, va dir que possiblement el silenci serà en un 30% de la biblioteca. Tot l'altre serà social, amb temes socials. Sí. O sigui que aquest concepte restringit de biblioteca amb silenci,
4: sí,
3: dedicada, com que deies, només al préstec, penso que en aquests moments està molt lluny.
1: Està canviant.
3: Sí, i penso que potser si li canviessin el nom i no li diguessin la paraula biblioteca, tots aquests grups de l'oposició potser entendrien una mica de què va el tema. Jo penso que la biblioteca és un concepte com de centre cultural, un gran centre cultural, un gran lloc, no només de llibres, sinó de trobada entre els veïns, entre la gent, per fer reunions, per fer clubs de lectura, en part tecnològica, en part de recolliment, en part socials... Bueno, jo crec que és moltes coses, no? Fins i tot, per exemple, en aquestes noves biblioteques, per exemple, perquè aquest capítol que dius, dedicat a Sant Cugat, està dedicat a Sant Cugat, però també està dedicat a una biblioteca de Helsinki que es diu Oodi. I a l'edifici tot s'emmiralla en aquesta biblioteca. Fins i tot les parts d'amagatzem, el que ara entenem com llibres i llibres i llibres, doncs totes aquestes parts de vegades estan fins i tot ocultes. O sigui, en els sòtans hi ha...
0: Hi ha robots.
3: Sí, o sigui, hi ha els llibres, però això és un amagatzematge. I llavors, doncs, tu demanes el llibre i te'l pugen, no?
0: Hi ha taller de costura, la biblioteca Oodi d'Helsinki.
3: Sí.
0: Hi ha taller d'impressores en 3D, no? De fet...
3: Bueno, hi ha un cinema, hi ha un bar... És un concepte més cultural.
4: Sí, més obert.
3: És un concepte obert. Bueno, en aquesta biblioteca, per exemple, també el que hi ha... Clar, però això s'entén per les hores de sol, és molta vidriera i molta connexió entre l'exterior i l'interior.
0: En una terrassa, fins i tot, en una ciutat que les temperatures no són tan agradables tan sovint com a casa
3: nostra. Sí, és una mica la idea d'aquestes biblioteques nòrdiques, no només d'aquesta. Jo penso que això de la biblioteca, clar, és que sempre estem igual, no? Això és molt car. Bueno, és molt car per fer què? Vull dir, quan diuen que algú és car, en relació a què i què hi fas aquí?
0: Vull dir, depèn si ho mirem com una despesa o una inversió, clar, no? Clar, possiblement.
3: Aquí, això sempre. Aquí, aquest sempre és el tema de la cultura. Clar. O sigui, què passa? Gastem molt o invertim en què? Clar. Invertim en cultura, invertim en criteri, invertim en societat, en la gent. Sí. Bueno, doncs, però això costa molt, eh? Aquest xip no... Bueno, jo com que sempre sento dir les mateixes coses, vull dir, no... no?
4: Sí, sí, sí.
0: Què hi hauria d'haver en aquesta futura biblioteca central al Parc de Ramon Barnils?
1: Home, jo penso que un model interessant és el de la Gabriel García Márquez, sí, de Barcelona, sí. Que allà hi ha de tot, sí. Hi ha de tot, i és fantàstic, perquè realment s'assembla al model aquest que tu parlaves, Dolors, no?
0: Tenim doncs, la Pilar Imbaies de Vic, també.
1: Sí, també, sí. també. Però està clar, en una mesura més petita, mm-hmm. molt més petita, no?, una dimensió. No, jo penso que realment és interessant que s'hagi obert, diguéssim, l'espai, que no sigui únicament dedicat a llibres. Potser sí que s'hauria de canviar el nom.
3: Sí, bueno, almenys...
0: O el concepte, no? Social.
1: El concepte, segur. Sí, no? Sí.
0: Les coses
1: sí.
0: Evolucionen, els llibres ara clar. També són digitals, no? I ho hem après tots.
3: Sí, sí, sí.
0: Doncs potser les biblioteques sí, sí. També són altres coses, més enllà
3: sí,
0: del dipòsit de llibres.
3: Sí, però recordo també que fa uns anys, vull dir, si algú... recordo quan es va fer la biblioteca i tal, que deia no, és que és petita, falta espai, i la gent o sigui, lluitava per allò i inclús li semblava poc, no? I ara, vull dir, als grups polítics els hi sembla molt. Sí. Vull dir, bueno, també l'evolució que ha fet la gent, que, bueno, que això ja no ho veu tan, com tan transcendental. Bueno, total, és un lloc per...
4: Bueno, perquè podeu veure...
0: Allò
4: podeu
0: comunitari,
4: veure,
0: no? Allò comunitari.
3: Sí, sí, sí.
4: Podeu veure antic, això, les biblioteques. Saps? Poder, encara recorden com jo, aquell silenci, aquella yeah. cosa. Poder ser això.
0: Doncs hauran de mirar lletra B, per veure com sí. són les biblioteques, bueno, quin servei fan a les persones i com connecten les societats
4: sí,
0: i les comunitats.
4: Sí, però esclar, el problema, jo crec que el problema bàsic és que el polític entén això com un gasto, no com una inversió.
1: Sí, sí, sí, sí.
4: I aquí és el problema,
3: bueno,
4: em sembla.
3: No.
0: És que s'allargaria molt i se'ns acaba el temps, que ara vale. Parlarem d'oranetes. N'heu vist per
4: sí,
0: Sant Cugat?
4: Sí, sí,
1: sí. Són... Ja han arribat a Sant Cugat.
0: Sí, són un indicador sí, de la qualitat de l'aire.
4: Sí, sí, sí. Sí.
0: Per tant, benvingudes, oranetes, sí, sí. Perquè són bona mostra de la qualitat ambiental. Joan, Lluís, Dolors, moltes gràcies per acompanyar-nos per moltes lectures més.
1: Molt bé, gràcies. Moltes gràcies.
0: Que vagi bé.
4: Adéu.

0: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
1: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
0: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
1: Perquè la teva salut és el nostre futur.
0: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquirón Salut.
2: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blau Mut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
7: Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
10: Amb l'arribada de la primavera també arriben uns ocells que a molts ens alegra molt de veure volant pels cels de les ciutats. Són les orenetes, un moment que cal tenir molt en compte perquè les orenetes poden triar casa nostra per posar el seu niu. Per acotar tot el que hem de saber al respecte, parlem amb el biòleg, consultor i comunicador ambiental Pere Alsina. Pere, gràcies per atendre'ns.
11: De res, tot un plaer.
10: El primer de tot, què ens diuen les orenetes sobre la salut ambiental de les ciutats?
11: Ens diuen diverses coses, però abans hauríem de parlar de quina oreneta, perquè tenim 5 orenetes al nostre país. Cadascuna d'elles, més o menys, per dir ràpidament, 2 conviuen amb nosaltres molt a prop, molt, molt a prop, i les altres, doncs, una mica... 2-3 molt a prop i 2 no tant. Però... si ens assenyem a la que fa el niu a les façanes de les cases, a les façanes, que és l'oreneta anomenada amb estàndard català oreneta cua blanca, ens indica diverses coses, no? La primera, un nivell d'educació i conscienciació ambiental. Què té a veure l'oreneta amb la conscienciació ambiental? Bé, després d'haver endegat aquest projecte, que suposo que en parlarem, anomenat projecte Oranetes, ara ja sabem que un de cada 3 nius d'oranetes el trenquem nosaltres. I ho sabem amb una consistència i amb una robustesa estadística molt important, amb més de 400.000 nius. Per tant, un poble amb molts nius d'oreneta o molts nius per persona o per habitatge ens està dient un respecte i un alt nivell de conscienciació. Aquest és un cas. Un altre segon indicador és una bona qualitat de l'aire. Anglesos i txecs, potser pensarem, quins escolta, i què té a veure l'aire amb les oranetes? Que no poden volar si l'aire està contaminat? Que no hi veuen? No va per aquí la cosa, sinó va de dues formes. La contaminació de l'aire els afecta de dues maneres. Una més difícil de demostrar, que és, com a nosaltres, que és a través de la seva salut. Quantes oranetes, si un aire està molt contaminat, moren per culpa de la contaminació? Directa, per la inhalació de partícules, no ho sabem, però segur que té una afectació crònica o aguda, tal. Però sí que hi ha estudis que revelen que la contaminació afecta l'aeroplàncton. O sigui, les oranetes són animals insectívors estrictes, només mengen insectes a l'aire, un tros de pernil no se'l mengen a l'aire i un tros de bleda, d'escarola, tampoc. Per tant, van caçant. I això sí que està molt lligat, qualitat d'aire amb densitats volumètriques, densitats de plàncton. Amb millor qualitat d'aire, més insectes a l'aire. A pitjor qualitat, pitjor insectes. Per tant, d'una forma ja indirecta, amb contaminació atmosfèrica alta, menys insectes, que vol dir menys capacitat de càrrega de la població oranetesca, perquè en un mateix volum, d'aire, hi ha menys insectes i, per tant, menys capacitat de parelles que poden viure d'aquells insectes i peixar els pollets. Si em permets un tercer paper, un indicador, és que, tot parlant, també un indicador de fang a prop. Les oranetes vesteixen el niu de fang i jo em pensarà, home, hi ha fang a tot arreu. Doncs depèn de la mida. En pobles petitons sí que n'hi ha tot arreu perquè fent una volada ja trobes fang. Sobretot si és un lloc no molt eixut, que hi hagi torrents, sots, rieres i això. Però a mesura que les ciutats es fan grans, Sant Cugat, Matarós, Sabadells i Terrasses, i amb això i ara entrarem a... El que s'ha vist és que es buiden les colònies d'oranetes del nucli antic i es desplacen o se'n creen de noves a l'epidermis, a la perifèria. A la perifèria entre el món gris i el verd, entre les cases i els pobles, i entre les cases i els camps i boscos i erms. Per què? Perquè tenen el fang més a prop. Clar, amb un poblet petitonet del Vallès, no sé, Sant Llorenç Savall, de seguida, per més que hagi crescut una mica, de seguida amb una volada ja tens fang. Però amb un Sant Cugat, que ha crescut molt els últims 30 anys, amb un Terrassa, amb un Sabadell, amb un Mataró, doncs el fang queda prou lluny i es buida o s'eliminen, depèn dels casos, totes les oranetes del centre de la ciutat. Per tant, indica també la proximitat al fang.
12: I si tot va rodat com ha d'anar rodat, si tenim aquests insectes, quin paper hi juguen les oranetes en aquest ecosistema?
11: Les oranetes tenen una dieta exclusivament insectívora, no mengen bledes, escarola, ni fideus, ni arròs, sinó insectes que capturen a l'aire. Gràcies a això, redueixen la quantitat d'invertebrats que hi ha a l'aire, alguns dels quals no ens fan res, però d'altres sí. I, per tant, ajuden, col·laboren a reduir els insectes que causen flagells en els camps, en els conreus, que em poden molestar el bestiar i, evidentment, que ens molesten a nosaltres, no? Això és una manera en la qual col·laboren ecosistèmicament. Però, a més a més, fan la vida més agradable a les persones i enriqueixen el patrimoni arquitectònic perquè l'estructuren i li donen una estructura més complexa en aquella façana que de cop i volta hi ha aquells relleixos i aquest d'això.
12: I quin tipus d'edificis busca les oranetes? Quin tipus de façanes els hi agrada?
11: Solen apostar pels edificis més antics, tant perquè hi ha el background històric, com per diversos motius, perquè solen ser menys llisos. Els nous edificis que hi ha en el Vallès són ser molt llisos. Llisos, a veure, de dues formes. Llisos en el sentit que els materials són més lliscants, menys rugosos, i llisos de la superfície, o sigui que hi ha menys relleixos a la superfície, menys entrades i sortides. El seu òptim és trobar tres plans diferents, per fer-hi el niu. Els agrada molt allò quan hi ha la canal de la pluvial i a sota hi havia el tub de desguàs, el tub per recolzar-se. Això cada s'està perdent, ja no és així. En cases antigues hi ha les teules posades amb el tub de zenc a sota. Això els encanta, perquè el tub de zenc que fa una mena de colze els hi permet descansar tot el niu en aquest colze. Això s'està... La nova arquitectura és inexistent, però li agrada molt dos plans. I aleshores, la major part de nius, la gran majoria de nius, es fan entre la segona i la tercera planta. No els agrada gaire prop de te a la primera planta. N'hi ha, N'hi ha, però molt poc. I també els agrada molt, molt amunt. Però què passa? Que no hi ha tants edificis. El niu més amunt que jo conec, que això que les dades van canviant, que jo coneixia, érem una novena planta.
12: Fa uns anys, tu vas participar de la posada en marxa d'aquest projecte, el projecte Uranetes. Explica'ns en què consisteix, què buscàveu, com ha evolucionat això.
11: I això veu el bressol del projecte és Arenys de Mar, on l'Enric Badós i jo, que som dos amics i zoòlegs, els dos, biòlegs, zoòlegs i ornitòlegs, també, durant 2 anys no teníem res més a fer que perdre el temps fent 2 censos, d'Uranetes, cua blanques del poble, 98 i 2000, ja ha plogut. I molt, molt, molt detallats. Cada niu tenia una corrua de dades. Per niu, no per planta. Cada niu individualitzat, ta-ta-ta. Aleshores, en Jordi Sargatal, que va ser director dels Aiguamolls de l'Empordà, va ser director de la Fundació Territori i Paisatge de la Pedrera, de la Casa Milà, i ara és actual director general de Medi Natural o de Transició Ecològica al Govern de la Generalitat, sempre deia, això que heu fet aquí a Arenys, Pere, en tant que amic, hauríem d'intentar simplificar metodologia i escampar-ho i fer que tots els vailets de Catalunya, d'escoles, caus, instituts, esplais, jubilats, naturalistes, aficionats, dilatants o experts, es posin a comptar a censar els nius d'Uraneta als seus pobles i ciutats. Això ho dèiem sempre i no ho fèiem, i el 2007 finalment va veure la llum el projecte Uranetes.cat, i aleshores la gent voluntàriament s'hi afegeix i feia els censos del seu poble, i aleshores hem escampat això, hem cobert totes les comarques de Catalunya, un percentatge elevat dels municipis de Catalunya, que no dels llogarrets, i s'ha anat fent així amb èxit divers, perquè va haver-hi la crisi, la Fundació... El projecte el vam crear a l'Institut Català d'Ornitologia, l'Enric Badosa i jo, amb l'Uxupluc de la Fundació Territori i Paisatge, que penjava de la Caixa Catalunya, que ja no existeix. Quan, a través de la crisi, la Caixa Catalunya va desaparèixer, l'Institut Català d'Ornitologia, sense fons cap, va decidir, diu, no podem esllanguir un projecte únic al món, i va decidir, amb recursos propis, tothom... ajupint més l'esquena i arremangant-se, no deixar perdre un projecte únic al món. I s'ha mantingut fins a l'actualitat, malauradament, sense una aportació... Ara no sé si ha canviat, a l'Institut Català d'Ornitologia, però sense una aportació clara de la Diputació, de l'Ajuntament, de ningú, que no era molt alta, val a dir que venia a ser de l'ordre de mig salari anual. D'aquest ordre, Perquè era el coordinador d'allà que havia de fer les trucades, d'esperonar la gent, de motivar, etc.
12: Sí, mira, jo, de fet, ara mateix, mentre xerraves, tinc oberta la web del projecte Uranetes. Mira, és que són unes dades impressionants, Diré les de l'històric i després les de 2025. Les de l'històric, s'han censat, des que hi ha el projecte Uranetes, s'han censat 351.000 nius

0: periodista tot, que es fan moltes coses al país, molta gent fa coses. Ara, altra cosa és que arribin. Aquesta ha arribat molt, però encara hi ha molta gent. De fet, volem obrir-ho a col·lectius de gent que està retirada, pensionista, perquè una persona que encara es pugui valer per ella mateixa, per passejar, amb un bon amic, amb dos, amb grans pobles, amb pujades i baixades, potser no, però amb poblets petits és molt maco, és molt agradable al maig, quan cau el sol, no? Al maig o al juny, de 7 a 9, una sense nit, nius d'oreneta, i dona una activitat, i això no ho he parlat perquè m'has parlat dels orenetes, però el projecte té altres implicacions. Una, la descoberta del patrimoni arquitectònic. I dius, home, però ja us ho podeu imaginar, no? Però, i què hi té a veure? Carai, doncs que està aixecant el cap constantment, mirant les façanes, i veus els ràfecs de teula, les mènsules dels balcons, les majòliques que hi ha en alguns llocs, els esgrafiats de cases modernistes o de principis de segle, detalls de patrimoni arquitectònic. Una derivada també molt important del projecte en si és la socialització. Veure dos friquis, entre cometes, passejant per un carrer a ritme a poc, amb uns prismàtics, un apuntant, o amb el mòbil ara, perquè ara es pot fer directament al mòbil sense haver d'apuntar, fa que la gent, el primer que ve, escolta, vosaltres sou de l'Ajuntament, de la Generalitat, et ve, si no et coneixen, Sou de l'Ajuntament, això tots els que fem treball de camp ho sabem, a la que veuen algun instrumental, no, no ho som. Ah, no, perquè digue'ls que a la bossa de residus, de casa nostra, que allà, no. Però al capdavant, què esteu fent? Esteu, ah, sí, dius, doneta, la meva àvia, pam, pam, i socialitza. Tercer, és clar, el potencial pedagògic brutal que té i de seducció ambiental, que l'educació és seducció. No? I quart, el més important, ciència. Quin país del món té dades de 300.000 nius d'oreneta? Cap. Cap. Us ho puc dir. Cap.
1: Doncs això, per contribuir-hi, és orenetes.cat, és així de senzill de trobar-ho. Sembla moltes vegades, una reflexió que et llenço, sembla moltes vegades que la fauna i les bèsties salvatges, sí, molt bé, però lluny nostra. Sembla una mica que sigui aquesta sensació. No sé si amb les orenetes també passa o
0: Bueno,
1: què us
0: volem
1: passa
0: un
1: als
0: món...
1: humans.
0: A veure, aquí ara entraríem en una qüestió ontològica i epistemològica, no? No hi ha ciutat i natura. No, la ciutat i la natura no són éssers separats. La natura està imbricada totalment a les nostres ciutats perquè, doncs, clar, nosaltres ens despertem a la morga, la tortura turca, anem a fer un croissant o un entrepà en un bar, en una terrassa, i venen els pardalets allà a buscar la molla de pa, o els coloms. Tornem a casa, llasquem el pa i a les formigues que estan d'allò. Al vespre surten les paneroles de les cases de ciutat. Hi ha arbres, hi ha alzines, hi ha arbres amb polla, hi ha tipuanes, hi ha mandariners, hi ha tarongers, els pobles. No és... Per tant, no hi ha ciutat i natura, el que hi ha és un grau de naturalitat. I aquest grau de naturalitat, hi ha llocs molt poc naturals, llocs mitjanament, una mica més, pam, pam, i finalment el bosc de la Font Groga, a Collserola, que és un grau màxim de naturalitat, no? No hi ha natural i no natural, artificial i no artificial, no? És una graduació. No? I ontològicament, ara, a nivell d'éssers, no de coneixement, epistemològicament, els éssers, molts éssers pretenen viure en uns llocs només nosaltres sols, que no hi hagi ningú més. I això és impossible, ja és difícil fer-ho en quiròfans, en llocs així, on es busca l'asèpsia total, que no hi hagi res més que no sigui, doncs, imagineu-vos, en una ciutat que on hi ha un flux de matèries i d'energies constant.
1: I escolta, i ara sí, ja amb això ja et deixo tranquil per avui, Pere. Si em trobo jo un niu d'oranetes a casa meva, sobre de la finestra, què hem de fer? Deixar-les tranquil·les o hem de fer alguna cosa?
0: Deixar-les tranquil·les i gaudir de la seva presència, poc sorollosa. Aquesta espècie, n'hi ha una que és molt més sorollosa, que és l'oreneta comuna o vulgar, que fa el niu a les eixides de les cases, als pallers de dintre de les cases. Aquesta sí que és com una vella que remuga. I s'està molta estona al dia. I pot molestar la gent, no? Aquesta altra, la cua blanca, que fa xirip-xirip, és molt menys sorollosa. El principal problema és a nivell de femtes, que no ho he comentat. Al final, a les femtes el que hi ha són les cutícules

0: dels insectes. Les antenes, les potes, això no fa fàstic a la gent, eh? Una tifa de no sé què sí que fa fàstic de gos, però un excrement on només hi ha potes d'insectes, el fàstic no, embruta, però no fa fàstic. I si ens en fa molt, posar un plàstic o una lleixa de... i treure-ho i ja està. I des d'aquí, qui ens escolta, si estiueja en un poble del Pirineu, de la Serralada Litoral, la Serra Llevaria, Nadal, estiueja i va cada cap de setmana, exhorto i encoratjo a apuntar-se a fer aquest cens d'Orenetes.cat, que ni l'Enric ni jo ja no hi pintem res, vam ajudar en el disseny, en la creació, en la inversió en la de substància grisa, o la pretesa substància grisa, i un cop creat és l'Institut Català d'Ornitologia, que és un dels instituts punters europeus, juguem la Champions League a Europa, som al podi dels ornitòlegs amb una canya i una espardenya, tot s'ha de dir, eh? De fer atles d'ocells nidificats, estem molt bé a nivell ornitològic amb un grau de coneixement sense parió a Europa, amb l'excepció d'Holanda, Regne Unit, Irlanda, Txèquia, para de comptar, eh? D'aquest nivell de precisió d'informació.
1: Doncs ja sabem, cuidem la nostra fauna, el nostre entorn, en aquest cas les orenetes. Pere Alsina, biòleg, consultor, comunicador ambiental, moltes, moltes gràcies per atendre'ns, per aquesta conversa que hem tingut, superinteressant, i des d'aquí tindrem els ulls mirant cap amunt, a veure què fan les orenetes.
0: Quan passegem pel carrer amb el gelat o estiguem allà fent una terrassa, una xota, una cerveseta, val la pena mirar si a les façanes hi ha aquests nius en forma de bola. El niu és esfèric, però en canvi té una entrada molt petita en forma de circumferència, no? Mirant cap allà i gaudint d'elles.
1: Clar que sí. Pere, moltíssimes gràcies i fins la propera.
0: Gràcies a tu, a reveure.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Sant Cugat compta actualment amb 11 escoles, 5 instituts i un institut escola públics, 8 centres concertats i 7 de privats. Per a una ciutat de gairebé 100.000 habitants, la proporció d'escoles concertades i, sobretot, de privades està molt per sobre de la mitjana. A més, si fem un cop d'ull a les primeres opcions de preinscripció escolar per a I3 als centres públics i concertats del municipi, observem que, mentre que a l'escola pública han quedat buides 35 places, a la concertada 35 famílies s'han quedat sense plaça. La radiografia completa la trobareu aquest dilluns a Cugat Mèdia. Un repte extrem amb un objectiu clar. Alfonso Ortega es proposa el pròxim dissabte 13 de juny completar un Everesting a la carretera de la Rabassada entre Sant Cugat i el Tibidabo. És a dir, pujar i baixar el mateix tram tantes vegades com calgui fins a acumular els 8.848 metres de desnivell de l'Everest. Tot plegat per recaptar fons per a la investigació de la leucèmia infantil.
4: La motivació és ajudar i ajudar els nens i sobretot això, als nens que tenen el càncer infantil. I aquest any, doncs, la leucèmia crec que és la millor forma, perquè un de cada tres nens, el que tenen càncer, un de cada tres nens tenen aquesta malaltia.
3: L'any passat va aconseguir recaptar 1.200 euros i enguany s'ha fixat l'objectiu d'arribar als 5.000. El primer equip femení del futbol sala Sant Cugat ha perdut aquest diumenge 2-3 contra l'Espanyol en la 24a jornada de la Divisió d'Honor. Un gol in extremis del conjunt visitant ha desfet l'empat i ha donat la victòria per a les blanquiblaves. Amb aquesta derrota, les santcugatenques es col·loquen novenes a la classificació, a un punt del descens no compensat. El pròxim rival és el 7-10, actual tercer posicionat. I un altre gol en la darrera jugada del partit de l'Escó ha evitat el triomf del Sanco en futbol 11 i ha fet que el maig acabés amb empat 1-1. Els de Joel Bravo s'han avançat en el segon temps a través de Massi, però no han pogut mantenir aquest mínim avantatge. Els vermell i negres ocupen la tercera plaça a falta de dues jornades per acabar la competició del grup 3 de Primera Catalana. I el primer equip femení de l'Oxigen Patí Hockey Club Sant Cugat ha caigut derrotat aquest dissabte contra el Tereclaple Hockey Club en l'última jornada de l'Hockey Lliga Iberdrola. Amb aquest resultat acaben temporada en novena posició.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
7: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
8: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
7: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
8: Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
9: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
10: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
11: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
12: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
13: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
14: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: I a aquesta hora del matí, el Faves Comptades d'avui, ens dediquem a parlar de protocol, del protocol en actes públics, del protocol en actes privats, de com funciona. I per això avui ens acompanya la cap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat, la Mireia Fons. Molt bon dia, què tal, com estàs?
1: Bon dia, Carme.
0: I la Mireia, doncs, avui es fa acompanyar via telefònica del Josep Solà, que és president de l'Associació Catalana de Protocol. Josep, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Carme.
0: Avui parlem de protocol, que no és un fet gaire habitual en els mitjans de comunicació, però ho fem doncs, per acostar a la ciutadania una manera de fer, una manera de funcionar. M'agradaria preguntar-te, Josep, d'entrada per l'associació. Què és, qui pertany, qui forma part d'aquesta associació i què es fa des d'aquesta entitat?
2: Doncs bé, mira, senzillament l'associació no deixa de ser un col·lectiu de professionals del sector, del protocol i de les relacions institucionals a Catalunya, i es va crear l'any 2007 precisament per aquesta mancança de punt de trobada i de col·laboració i d'ajut entre professionals del sector. És veritat que com a estudis fins l'any 2010 no van començar a haver uns estudis reglats, abans eren més doncs, altre tipus de coneixements, gent que escrivia sobre el tema i que tothom anava fent, i a partir de la creació tant de l'associació com de poder fer aquests estudis, doncs aquesta associació ha tingut una força i és la que treballa pels professionals, perquè el protocol a vegades està molt mal entès com una persona de confiança d'un polític que és el que fa el que el polític vol. Realment és un perfil molt tècnic en el qual està molt regulat, hi ha unes normes molt concretes, molt marcades, i que sí que és veritat que la persona que porta aquest càrrec professional, precisament aquesta professionalitat li permet poder fer que qualsevol activitat o opció que s'hagi de realitzar es pugui fer doncs, seguint les directrius, però també de manera que tothom quedi content i conformat amb el tema, però és per la volubilitat que té, o malabilitat que té precisament el protocol.
0: I podríem dir que és relativament jove la professió. De fet, la vostra associació comentaves que neix el 2007. No sé si des del moment en què neix l'associació ja es té doncs, en compte aquest sector professional, el protocol canvia amb la societat, canvia amb els temps. Com ha evolucionat?
2: El protocol va evolucionant, evidentment, amb el temps. És a dir, la gent que sempre diu que el protocol és una cosa rígida s'equivoca molt, perquè veritablement és totalment adaptable als moments, a les situacions, però sempre sota uns mateixos criteris. El protocol institucional potser és el més visible, el que es veu més quan es realitza, però també a nivell privat també hi ha protocol, que són aquestes relacions institucionals, se li podria dir, i que en definitiva no deixa de ser el paper que treballa doncs, precisament perquè una acció, una realitat que hagi d'haver-hi, doncs quedi totalment visibilitzada de la manera que ha d'anar, que tothom tingui el lloc que li pertoca i funcioni de la manera que hagi de funcionar. El protocol i el professional protocol precisament és la persona invisible, la persona que no s'ha de veure, és a dir, ha d'aconseguir fer que aquella activitat, aquella acció es desenvolupi sense la seva presència, perquè estigui ben reglada i ben fonamentada. Sí que és veritat que l'associació és jove relativament, però el protocol és una eina que es porta segles. Si anéssim una mica, seria Pere segons el cerimoniós, i el va començar a imposar a les grans corts europees i es va començar a marcar i sempre ha quedat com aquesta imatge de vegades fins i tot majestuosa i pomposa. I veritablement el protocol actualment no és ni pompós ni majestuós. Sí que hi haurà gent que li farà, és a dir, grans autoritats segurament faran que això sigui visible, però veritablement el protocol és una cosa totalment amagada i invisible, però que fa que tot allò que s'hagi de realitzar doncs es faci de la manera que pertoca. Mm.
0: Deixa'm que li pregunti a la Mireia. Pots saludar-lo,
1: sí,
0: jo, eh?
1: Hola, Josep, bon dia.
2: Bon dia, Mireia.
1: Jo, abans que em formulis una pregunta, Carme, sí que volia comentar una coseta. És a dir, jo vull agrair la feina que fa l'associació de protocol, perquè, encapçalada pel Josep, al final és un punt de trobada de tot de professionals que era necessari, perquè a vegades, jo per exemple aquí a Sant Cugat, estàs sola. Llavors és un punt de poder tenir algú per fer una consulta d'algun dubte que tens, de com fas tu això en un municipi, jo ho faig d'aquesta manera aquí a Sant Cugat. Per nosaltres és un espai vital. I, altra banda, el Josep, juntament amb el seu equip, ens ha ajudat molt amb temes de formació, no? És a dir, durant l'etapa de la pandèmia, no sé si ho recordes, Josep, es van fer no sé quantes classes virtuals. És a dir, que per nosaltres és important el fet de tenir aquest punt d'aquesta associació que vetlla per tots els professionals, no?
0: És un suport per vosaltres.
1: És un suport importantíssim, perquè al final tens algú a qui trucar i dir, escolta, em passa això, tu com ho resoldries? O això nosaltres ho fem aquí, vosaltres com ho faríeu, no? Perquè dintre d'aquesta associació hi ha gent de tot tipus, hi ha municipis petitonets, hi ha municipis grans, hi ha caps de protocols de conselleries, bueno, no sé el nombre d'associats que tenim, Josep, quanta gent som?
2: Mira, ara actualment som uns 230 associats, tant del món públic com del món privat. Vull dir que tenim tots els àmbits, i això que comentes sí que és cert. És a dir, també una mica l'associació va créixer bàsicament per ajudar el protocol municipal. Tothom, que seria el protocol doncs, més autonòmic, o que pugui haver-hi a Catalunya, o que pugui haver-hi a l'Estat, que pugui haver-hi... Aquests són com més visibles, però no deixen de ser persones que assisteixen a actes que precisament organitzen moltes vegades els municipis. No? El protocol de veritat és els municipis. I una de les coses que ens trobàvem precisament era aquesta. És a dir, jo, per exemple, era cap de protocol de l'Ajuntament de Terrassa i jo no coneixia qui portava el protocol a Sabadell. És a dir, treballava amb tothom, doncs, bueno, el nostre aire, però és indiferent. Les accions que es fan als ajuntaments són exactament iguals. En un municipi de 12 habitants que de 2 milions. És a dir, les activitats són les mateixes. Una altra cosa serà la manera de realitzar-ho, la quantitat de gent que pugui assistir o la manera que es pugui fer. Però hi és. I tal com comentava la Mireia, una mica el que s'ha intentat fer doncs, és, també aprofitant la tecnologia, és a dir, el WhatsApp, les xarxes, a poder fer connexions virtuals i tot, ens ha pogut precisament unir, perquè a vegades és molt difícil trobar-te amb gent de Lleida, Tarragona o Girona, pel que pugui ser, o fins i tot podríem més a prop. I llavors això ho hem aconseguit. I una de les coses que sí és, i a més la Mireia ho ha dit molt clarament, és com ho feu vosaltres? És a dir, ningú en cap moment diu això es fa d'aquesta manera, perquè precisament és el que comentava abans. El protocol té aquesta facilitat de poder fer les coses i saber-les fer d'una manera relativament fàcil. Intentem és això, facilitar molt la tasca, la feina de les persones que hauran d'activar-ho. A mi que seria això.
0: Aterrem una mica el que seria la vostra feina, Mireia. Com es planifica un acte oficial des del punt de vista de protocol? Un acte estàndard, podríem dir.
1: Mira, nosaltres normalment treballem amb equip, no? És a dir, hi ha un equip de persones, i des de l'alcaldia, el cap de gabinet, marca, anem a organitzar aquest acte, tenim un objectiu, un missatge, i a partir d'aquí, doncs, comencem a treballar, no? És a dir, des de preparar una invitació, des de revisar aquest mapa de públics, de qui hem de convidar per no deixar-te ningú, i a partir d'aquí ens posem en marxa de com ho gestionem, no? És a dir, què volem fer amb aquest acte, no? I tots aquests petits detalls de les prèvies que en diem nosaltres, Josep, d'anar a visitar l'espai on el volem fer, què volem fer... quins parlaments hi hauran, posem música o no posem... És a dir, hi ha tota una feina de preparació que després no es veu, és a dir, que al final jo sóc molt exigent a mi mateixa i moltes vegades quan ha acabat l'acte, doncs, ostres, ha anat bé, no? I penso, no, allò no hem estat a l'alçada. Són moltes coses, no?, les que has de tenir en compte, si posem llenguatge de signes, si es passa un vídeo, si hem de fer algun obsequi. És a dir, hi ha tipus i tipus d'actes, eh? Hi ha actes que són més petits, hi ha actes que són d'una gran envergadura, llavors no els podem posar tots al mateix sac, però sí que és cert que implica una preparació abans, és a dir, implica tenir tota una fitxa de pautes molt clares, no? De qui es convida, la invitació, si és un acte que només liderem nosaltres, on hem de la mà d'algú, qui parla, en quin moment hi ha música, en quin moment hi ha vídeos... cal convidar algú de forma especial, qui és l'anfitrió, és a dir, hi ha tota una sèrie de terminologia que forma part de tot aquest engranatge, no?
0: I quines diferències hi hauria amb un acte privat on es convida, per exemple, a l'alcalde, no?
1: Clar, pensa que en els actes privats nosaltres anem de convidats. Diguem, els actes que organitzem nosaltres com a institució els liderem nosaltres. Ja sigui el Departament d'Esports, que supervisem protocol, ja sigui el Departament de Cultura, etc. En els actes que nosaltres ens conviden, és a dir, en aquest cas, conviden l'alcalde o el regidor que pertoca, i nosaltres anem així de convidat, és a dir, ens conviden a la celebració del seu 25 aniversari, llavors són ells els encarregats de preparar-lo, de preparar aquella festivitat. Ara, per exemple, mira, aquest dissabte tenim els 40 anys d'Òptica Mirasol, no? A la plaça Barcelona, llavors doncs ells han preparat tota una sèrie d'activitats per celebrar aquest acte i han pensat en nosaltres com a institució. Llavors ells ens diuen, escolta, voleu que vinguem i el vostre paper seria aquest. Nosaltres el que fem en moltes ocasions és suggerir a vegades, no? Perquè ells tampoc no tenen per què entendre o saber de protocol. Ells et conviden, però també a vegades no tenen per què saber, no? Llavors nosaltres, en aquest cas, el que fem és estendre la mà per tal de facilitar al màxim, no? Voleu que hi hagin uns parlaments, doncs, bueno, qui ha de parlar, en quin moment, nosaltres entregarem un present amb motiu d'aquests 40 aniversari, estenem una miqueta la mà per ajudar i facilitar, però la responsabilitat és d'ells. Nosaltres únicament aquí anem com a convidats, com a espectadors, i assumim el paper que ens donen, és a dir, que a vegades ens diuen no volem que vingueu i simplement és un paper merament presencial, o hi ha d'altres vegades que tenim un paper més destacat, no?
0: I quins diries tu que són els errors més habituals? També en un acte institucional, no? Hi pot haver alguna cosa que no ha acabat de quadrar, també en els privats.
1: Clar, jo crec que és molt important d'entrada i tenir molt clar a quin públic va adreçat. És a dir, el deixar-te de convidar algú, el no comptar amb aquella persona, és a dir, ja d'entrada et complica bastant la vida. No sé si estàs d'acord, Josep.
2: Totalment.
1: El fet de tenir clar qui has de convidar, perquè a vegades et ha passat que pel que sigui, és a dir, jo normalment aquesta llista de mapa de públics la repasso, moltes vegades es repassa amb l'alcalde, es repassa amb el cap de gabinet, perquè et sap greu després, arribat el moment, que aquella persona que hi hauria de ser-hi no hi sigui. I això d'entrada ja és un problema, no? Perquè fereixes sensibilitats, no? I això moltes vegades passa, no? Perquè el dia a dia ens absorbeix moltes hores, no, Josep? I a vegades, doncs, tu mires ràpidament i 24 hores abans de l'acte algú et diu i aquest no se l'ha convidat, i penses, macatxons, és a dir, no ho hem tingut present.
0: No sé, Josep, si és una feina una mica poc valorada, desagraïda, no? Perquè, com deies tu al principi, ha de ser doncs, molt en un segon pla, no? Gens o res de protagonisme, però les coses han de sortir impecables.
2: Sí, jo és molt poc reconeguda, evidentment, però sí molt necessitada. És a dir, quan moltes vegades algun polític que entra nou en una administració, el primer que fa és, jo no necessito protocol, però després què haig de fer en aquest acte? Però es fa, es contradiu ell mateix, quan hi ha aquestes coses. I, veritablement, sí que és cert que és una d'aquelles tasques que gairebé les de tenir, portar dins, perquè absorbeix molt. És una feina que absorbeix molt, sembla que no, però intentar, el que comentava abans la Mireia, de tenir totes les coses pensades, de poder acompanyar la gent de quan es fa una cosa, de quina manera fer-ho per fer-ho més fàcil, fer-ho més... perquè a vegades intenten fer, proposen de fer alguna cosa i ho fan molt complicat i tu intentes fer-ho de manera que tot lligui i vagi molt bé, que sigui com un vídeo. És a dir, nosaltres hem d'estar sempre pensant en tants detalls, coses que impensables, que la gent no li dona importància, però que quan estàs al davant ho trobes, doncs tu ja tot això ho has d'estar preveient. Llavors, és una feina gairebé 24-7, saps? Vull dir, estàs sempre pensant, sempre... I, a més, no és el que estaràs fent en el dia d'avui, o, per exemple, ara ja, la Mireia deia de l'òptica de mà, és que ella està pensant en d'aquí un mes, que hi haurà no sé quina cosa, i està treballant aquella cosa avançant-se per anar-ho... És a dir, que estàs com amb 15.000 coses alhora intentant fer que el que sí, és veritat, que el que tens més proper ho treballes més directe, però realment tens el cap pensant també en moltes altres coses. Llavors, és una feina que realment s'ha de sentir, és a dir, és
1: molt
2: una
1: vocacional.
2: Professió molt vocacional, això és claríssim. I precisament d'aquí és la part aquesta que comentava abans, que moltes vegades es confon com un càrrec polític, perquè estàs al costat d'un polític, però tu l'únic que estàs fent mai estàs al costat d'un polític, tu estàs al costat d'un càrrec. d'una persona, no, ni de la persona que és d'aquest partit, ni el nom de la persona. És l'alcalde, en aquest cas seria la Mireia, seria un conseller, o seria el president d'un banc. Tu estàs treballant per aquesta persona. Sí que ells et donaran unes premisses que diuen, jo vull no sé què, llavors tu podràs fer de més o de menys, però hauràs de seguir unes directrius. Però tu podràs marcar una mica el camí que s'ha de seguir. Mm-hmm.
1: De totes maneres, parlant del tema protocol, simplement un apunt. És d'aquelles feines que, si funciona, moltes vegades ningú diu res. Ara, quan no funciona...
0: Quan falla,
1: surt a tot arreu.
0: Te les carregues
1: totes. El protocol
0: totes.
1: Ha fallat. El protocol ha fallat.
0: Bé, doncs...
2: Mira, perdona,
0: molt ràpidament, Josep, que hem d'anar tancant.
2: Diré molt ràpid. Amb això que acaba de dir ara, només pels mitjans de comunicació i per les persones en general... Mai es trenca el protocol ni se salta el protocol. Pot ser un protocol que sigui diferent, però no es pot trencar ni saltar perquè no és cap cosa tangible.
0: Perfecte.
2: Només dic això.
0: Perfecte, això ens ho apuntem. Doncs avui hem volgut donar una mica més de visibilitat a aquesta feina, podríem dir que invisible, no, per a molts. I, per tant, avui hem convidat el Josep Solà, el president de l'Associació Catalana de Protocol, per parlar-ne. Josep, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
2: Al contrari, vosaltres per tenir-ho en compte.
0: Gràcies, i a tu, Mireia, també.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
3: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
5: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Faves comptades.

0: L'Espai amb el cor a la mà d'avui ens porta una història de superació lligada a l'esport, la del cubà Lester Fernández, que no s'ha conformat amb assolir els seus propis reptes, sinó que també ha optat per ajudar altres persones. Avui el descobrim de la mà de Lisdaimi Abreu. Lisdaimi, què tal? Benvinguda.
1: Molt bé, jo, com sempre, molt, molt feliç d'estar aquí. Saps que em considero una persona molt afortunada, perquè he tingut la possibilitat de conèixer molta gent, moltes històries interessants, i la que porto avui, o el meu convidat, és una història espectacular. I jo a l'Ester no el vaig conèixer abans. Sí que una vegada vaig sentir el consorci, a la gent, als meus companys, parlar d'un noi cubà que era, o participava al voluntariat al programa de voluntariat per la llengua que es fa al consorci, i que aquesta persona ajudava a altres aprenents a parlar, a practicar el català. I això per mi ja des d'aquell moment el feia molt interessant. Però ja, clar, després vas conèixer millor la part de la seva trajectòria i vas dir... aquest noi ha d'anar a nosaltres al programa i explicar-nos aquesta història de la seva vida amb el cor a la mà.
0: O sigui que avui el coneixeràs. De fet, no tenies segur referències del Lester.
1: És cubà. Jo em sento, sí, quan parlo amb ell, com que sóc a casa. Perquè és cubà i...
0: Dos cubans clar, parlant en català,
1: Quan ens trobem amb persones en el mateix origen, clar... sense una seguretat increïble, sí.
0: Fem una cosa, molt ràpidament expliquem quina és la vinculació o què és allò que t'ha lligat a Sant Cugat. Tu ara mateix, on vius?
2: Hola, bon dia, jo sóc el Lester, sí, jo ara mateix estic vivint a l'urbanització de Can Vallhonrat, a Rubí, però a Sant Cugat és un poble que sempre m'ha cridat atenció des de que vaig arribar a Barcelona. Jo estava a la zona d'Anglí, després a Poblenou, i un amic em va comentar que, bueno, que era una zona molt tranquil·la, que s'assemblava molt al meu poble i a Cuba, i perquè jo buscava tranquil·litat. Jo, les ciutats ja no m'agraden. No estan fetes per mi, aquestes alçades de la vida. I em va dir, vés allà, conèixer-lo, i com tenia una parella que vivia molt a prop d'aquí, pues, al final es van interessar molt per viure aquí i va començar la nostra trajectòria a Sant Cugat.
0: Quants anys has estat a Sant Cugat?
2: Si compto totes les vegades que he vingut i he tornat, pues, podria dir uns 17 anys, menys o menys.
0: 17 anys?
2: Quasi, quasi.
0: I què coneixes de Sant Cugat?
2: Gairebé tots.
0: Sí?
2: Sí.
0: Tu quan marxes de Cuba? Anem, sí, al principi de la teva història.
2: Exacte.
0: Quan marxes?
2: Jo marxo de Cuba amb 23 anys.
0: I amb destí
2: a? A Anglaterra. Mm? Destinació a Anglaterra, treballar allà. I quan arribo a Anglaterra, doncs, al cap d'uns 2 anys, m'expliquen que necessitava una persona hispanoparlant per vindre aquí a Espanya. No em van dir exactament Barcelona, però sí que venia a Espanya per portar una quantitat de materials que es dedicava a fer a l'empresa. Jo treballava per Sega Company, l'empresa de videojocs, i bueno, em van dir, has de marxar cap allà. Nosaltres necessitem persones que parlen castellà perquè és important que tinguin la llengua. I em van enviar, pues, cap a Madrid, vaig estar a Oviedo, vaig estar a molts llocs d'Espanya, però no trobava el lloc on viure. Fins que vas arribar a Barcelona i vas dir, aquí em quedo. Jo em sento a casa.
0: I de Barcelona a Sant Cugat. Exacte. I de Sant Cugat ja després. Però vaja, que aquest ha estat el recorregut, el periple,
2: sí,
0: no?
2: Exacte.
0: Que has hagut de fer.
1: Hi ha un moment, Lester, de la teva vida que tot canvia. Es pot explicar... quines coses passen que la teva vida dà un canvi de 180 graus?
2: Bé, he tingut molts canvis. Els primers canvis van ser el 2011 i 12, que vas començar amb ictus, i això em va portar per un camí bastant complicat a la meva vida, perquè jo són malalties i temes que no t'ho esperes. Dos anys més tard, el 2014, em van trobar una necrosi sòcia a la cama esquerra, tant la tíbia com el peronei, van operar, però no van trobar la solució d'arreglar-lo tot. I a partir d'aquí, pues, una mica molèstia, carvari, en recuperar-me de l'ictus que m'havien passat, recuperar-me de la cama, i afortunadament el 2017 vas començar a sortir endavant, a sentir-me bastant bé. Això sí, vol dir una cosa molt especial que a mi em lliga molt a Barcelona. Jo, des del principi que vaig arribar aquí a Barcelona, la llengua catalana era una llengua que l'escoltava del meu avi a casa, a Barcelona, a Cuba. El meu avi va néixer aquí a Barcelona, però va marxar a Mallorca, i de Mallorca cap a Cuba. I sempre
0: llavors la manera...
2: Exacte, com estava, quan estava una mica enfadat, quan estava molt, molt, molt, molt content, cantava, explicava històries, i clar, nosaltres, que érem tres o quatre nets, miraven i es miraven entre nosaltres i em deien que el iaio està tromba.
1: Insultava en català.
2: Sí, els insultos eren en català sempre, i quan explicava històries, sí, a la seva manera i tranquil, que estava allà ell treballant la fusta o fent qualsevol cosa, o amb el tema dels animals, doncs pues ells anava parlant la llengua de la seva natalitat, no? I nosaltres miràvem, deia, el iaio no està bé, ja li queda poc, saps? I clar, sempre explicava coses, nosaltres escoltaven, i no sé per què aquesta llengua se'm va enganxar al cap i va estar el meu cervell conscient durant molts anys, perquè va ser arribar a Barcelona i al cap de 3 mesos ja jo estava parlant català.
1: Sí, sí. És que ho parla com molta
0: perquè
1: naturalitat.
0: Perquè ho va absorbir, sí. Vas absorbir,
2: sí,
0: com una esponja.
2: Però no ho sabia. Va ser a l'edifici on jo vivia que vaig escoltar una, no sé si era una conversa o una discussió, perquè en aquell moment no sabia com orientar el que estàvem parlant i tampoc captava totes les idees que s'explicaven. Sí que sentia algunes paraules que em sonen i més o menys podria portar-la a la meva llengua natal, que és el castellà, i fer una modificació i saber què és, no? I baixo i li pregunto al conseller, una consulta. Aquí es parla algun idioma estrany? Perquè, clar, em portava un dia només a l'edifici. I em diu, sí, aquí a Barcelona parlem català. I jo, hòstia, que sí, que ja havia sentit el tema del català. I va ser començar a indagar una mica, buscant un parell de llibre, i va ser, i ja, al cap de 3 mesos, els meus amics, que ja em coneixien de la feina, deien, és impossible, tio, tu estàs a l'acadèmia. I jo, no he anat mai a una acadèmia.
0: No? No has anat mai?
2: Sí, després sí. Al cap de no sé, 10 anys, sí, em vaig presentar i vaig dir, vull fer una prova per veure com estic. I, bueno, em van donar ja el nivell B2 de català, i a partir d'aquí vas començar a fer el que és l'ajuda a la normalització lingüística per ajudar altres persones a aprendre l'aprenentatge del català, perquè m'encanta.
0: O no ho fas?
2: Fa ja 2 anys que no ho faig, perquè estic més o menys ja vinculat molt al tema de l'esport, però aquí a la Casa de la Cultura.
0: Aquí a la Casa de Cultura?
2: Sí, aquí darrere.
0: Uh-huh.
2: Sí, jo venia aquí i tenia 2 grups, dijous i dimarts.
0: Que bé.
1: I jo vaig escoltar, Lester, una entrevista que te van fer a Ràdio Igualada, potser?
2: Exacte, sí.
1: I en aquesta entrevista tu parlaves d'un projecte que mm-hmm. tens tu i un altre noi.
2: Exacte.
1: És un projecte vinculat a l'esport, a la bici, a la pràctica de la bici.
2: Bueno, te deuries ben tens, però puc explicar-la tota. Sí, sí.
1: Sí, a veure.
2: Sí, sí, mira, sí. El projecte es diu Happy Wheels. Aquest projecte és un projecte que des de molts anys jo el porto al cap, perquè jo sempre he estat ajudant a nens, en principi nens autistes. He fet moltíssimes coses amb ells, però a barrel de la meva situació de discapacitats... Uh-huh. Jo necessitava no demostrar ni buscar ningun tipus de lo que és, que la gent pensi que vull buscar més enllà de lo que és, sinó intentar ajudar les persones que en aquest moment estan com jo he estat anys endarrere. Al sofà, mal, sense possibilitat de moure, amb poques ganes de viure, amb la real necessitat de que algú l'escolti i que vagi endavant, no? I vas pensar, un projecte, algo per fer de que les persones que estan passant una situació molt complicada, tant amb una discapacitat com no, perquè no tothom és discapacitat, sinó que hi ha altres persones que tenen altres problemes a la vida i que no saben com sortir d'aquest tema. Sí. Pues ajudar-los,
1: sí, no,
2: a fer front.
1: No només discapacitat física, sinó tothom. Mental.
2: Sí, sí, sí.
0: I escolta'm una cosa, tu com vas sortir d'una situació com aquesta tan dura? Com se surt?
2: És difícil, perquè jo pensava que ja no quedava molt, que la meva vida s'acabava, perquè em sentia molt malament, no trobava el què i el per què de continuar. Sí que les meves filles van començar: papa, no et trobem bé, papa, no estàs bé, necessitem que estigues amb nosaltres, però hi ha un moment que escoltes molt poc. Però després la parella, els amics, van començar a fer molta, molta, molta pressió. I aquí, amb tanta pressió i amb tot, van tindre la voluntat de començar a dir-me que tenia que parar, que això no podia continuar.
0: Aquí va reaccionar, tu?
2: Aquí va ser la reacció, però la reacció va ser obligada, em van obligar a reaccionar. I a partir d'aquí, doncs, bueno, molts d'ells em van dir... Jo he sigut ciclista gairebé quasi tota la meva vida, ja sé que ho sigui ser de Cuba, des dels 8 o 9 anys practico l'esport, he estat a la selecció també allí, i clar, i per mi el ciclisme és molt, és molt, perquè m'ha donat molt i em dona molt. I clar, què va passar amb això? Que jo he perdut la possibilitat, perquè el 2020 em va atropellar una noia amb un cotxe. I he perdut la possibilitat de caminar com m'agradaria, com camina tothom, o la gran majoria.
0: Sí.
2: He perdut la possibilitat d'escalar, perquè m'encantava escalar, i de córrer. I amb la bici, jo totes aquestes funcions les faig amb el meu cap. Quan vaig ràpid en la bici, jo tinc la sensació que corro. Quan vaig a poc, que camino. I quan faig un port, que tothom diu que el port és duríssim, per mi estic escalant una muntanya. I és la meva alegria de fer les coses que a mi m'agraden d'una altra manera. Però al meu cap les estic fent.
0: Déu-n'hi-do. Sí. I per si això fos poc, el Lester va i s'apunta, no una vegada, sinó unes quantes, a fer una Titan Desert, no?
2: Exacte. Sí.
0: Al desert. Vinga! Amb totes les limitacions que per ell no suposaven res, no?
2: Al principi sí suposava molt, però després s'han convertit com que és una limitació que està, però que hem de conviure amb ella i d'estar el millor possible per poder ajudar els altres. Clar, si jo soc una font d'inspiració, de quina manera inspiro les persones si no faig el que jo vull que ells facin?
0: Això és el que a tu, aquesta energia, és el que et dona l'energia per tirar endavant, no?
2: Em dona l'energia de tornar a la bici, em dona l'energia de poder veure les meves filles felices, de que el seu pare està fent coses. Clar.
1: És que també tens molta gent al teu voltant
2: i gent que m'estima.
1: Que t'estima molt.
2: Sí.
1: I aquesta idea de la crossa per la competició, com va sorgir aquesta idea?
2: Sí, la idea és una mica, es pot dir macabra, però molt especial per mi, perquè a les Titan Desert hi ha una zona, hi ha diverses etapes que s'han d'atravessar dunes. Les dunes no són ciclables. Molt difícil de ciclar. Les persones que travessen una duna pesen molt poc, són molt primetes, i jo no sóc prim ni peso poc, jo peso bastant.
0: Ah.
2: I clar, no sabia com atravessar les dunes. Vaig anar amb el gran Melchor Mauri, em va ajudar a ensenyar com passar per les zones de la sorra, però faltava part, perquè sí que vas aprendre com ciclar per les zones més toves, però que no de molta sorra, però a les zones que estaven més complicades, aquí no. La bici frenava i parava i, bueno, vaig caure gaire vegada, però sort, vaig caure sobre la sorra. I vaig pensar, jo he de fer alguna cosa per atravessar l'espai difícil de la duna. Perquè si no, no estic fent res. Aquí s'acaba la competició.
0: I la solució va ser?
2: La solució va fer primer un bastó, després un pal, fins que vas començar a donar voltes i voltes, com jo mateix, en la meva font d'inspiració i les meves idees que tinc al cap, perquè jo, per això, m'he fabricat una pròtesi per poder anar en bici, si no, no podria anar
0: en bici. Tu mateix?
2: Jo mateix, sí. Mai he tingut l'ajuda, he demanat moltíssimes vegades ajuda i sempre m'han dit que no, o pagues o no t'ajudem, i jo no tinc solvència per poder pagar tantes coses ni coses de la vida normal. I al final, doncs, vaig pensar, he de fer algo que m'ajudi, que no s'enfonsi en la sorra i que jo pugui atravessar-la. I al final, doncs, vaig fer un petit disseny, vaig trobar una persona amb molt d'acord, de Xina, ho puc dir així exactament, i em va fabricar unes crosses amb les condicions que jo podia passar per la sorra.
0: Però
2: per
0: com
2: la
0: sorra. És aquesta crossa?
2: És una crossa
0: perquè
2: de
0: no t'enfonsi.
2: És una crossa de fibra de carboni amb una petita inclinació, que no es nota molt, però per al meu procés sí, i la part de sota, la part és una zona molt, molt ampla, és com una bota, no és bota, però és una... Bueno, de fet, està aquí.
0: Sí, sí, després... A veure...
2: I la part de baix és bastant ampla i no s'enfonsa tant en la sorra. I per això ho puc passar amb ella. I també la quantitat de fibra de carbon que porta la crossa és resistent per la flexibilitat i que no es trenqui, perquè s'ha de fer molta força per passar per la sorra.
1: És que ho diu molt, molt fàcil, però és jo difícil. Vaig veure unes imatges...
0: Jo també he vist algunes imatges.
1: Sí, sí. I no sé com troba aquest equilibri entre
2: és difícil,
1: la transició...
2: És
0: bueno, has de veure com té els braços.
1: Sí, sí, sí. És que...
0: No?
1: Requereix estan molta preparació física i mental, també. Perquè,
2: sí. La Titan és més coco que cos. Això sí ho puc dir,
0: L'última vegada que has fet la Titan, quan va ser?
2: El 2025.
0: O sigui, l'any passat.
2: L'any passat, sí, sí.
0: I tornaràs?
2: D'aquest any potser no, però l'any que ve segurament sí.
0: T'estàs preparant?
2: Bueno, preparar ja estic, però hem de fer altres coses de prioritats.
1: I quan no practiques esport ni estàs a casa, tranquil, què fas? Què t'agrada fer?
2: Bueno, llegir una mica, pensar en coses que de fet tinc... Si no tinc 100 projectes al cap, són pocs. I normalment sempre hi ha alguna cosa que fer. O netejar algo, o canviar alguna cosa de puesto, o revisar si a la bici li falta algo, per poder sortir el dia següent. I així vaig pensant en rutes, en tema de les nenes, i a vegades, pues, si hem d'anar a algun lloc, pues, si puc accedir, si hi ha ascensor, si les voreres estan adaptades. És un tren que cap, això, Sí. És molt difícil.
1: Les nenes són petites? O
2: no, ja són grans, sí, ja són grans, però són, no són tan grans tampoc, 14 i 16, però per mi són petites,
1: sí,
2: per l'altra gent són grans, però sí que estan molt amb mi i tenen una estima impressionant. De fet, elles, jo corro a la Titan amb un número, que normalment lo demano, i en moltes carreres m'ho donen també, és el 81, i és perquè la meva filla gran diu que jo sóc un pare infinit, i la petita que sóc el número 1.
0: Està ben trobat. Molt ben trobat.
1: Lester, i quan penses en el Lester de
2: d'abans?
1: Fa 26 o 27 anys, quan no havies tingut totes aquestes coses per les que has passat, què penses? Creus que el Lester d'ara o d'avui dia havia aconseguit tantes coses si no hagués passat tot el que has passat?
2: A veure, sí que explicar-te alguna cosa, jo crec que això tu, més que la nostra companya que tenim aquí davant, ho sap, venim de Cuba. A Cuba hem viscut moltes coses, segurament tu també vas estar en els anys 90 a Cuba, una dècada molt, molt, molt, molt complicada. Van tindre que viure situacions extremes, passar ganes, 3, 4, 5 dies sense electricitat, i tot això pues, complica la vida de les persones. I comences a tindre un aprenentatge molt important per resoldre problemes que no te ho esperes, que no saps com ho has de fer i de quina manera ho acabes assolint, això. I clar, amb totes aquestes penúries i puc dir també sort de viure aquesta pobresa, no? Jo vaig poder viure en poc, ser feliç en poc, i quan no tens cap sortida sempre trobo la solució de solventar les coses. Per això és gràcies a viure malament.
1: Sí. Però t'ho preguntava perquè molta gent li passa això, que de cop i volta la vida li canvia i
0: li fa un tomb,
1: no troba i no lo esperes i no trobes la manera de sortir.
2: Sí, sí, sí. Bueno, jo també he tingut la sort que quan les condicions de vida van anar a pitjor cada moment, sempre arribava una persona que em posava una paraula molt important per dir-me, aixeca't, no et quedis aquí, perquè nosaltres t'estimem i sabem que tu ahir no estàs bé i que necessitem a l'Ester. I clar, quan diuen això, has de pensar, per què em necessiten? Per què tornen a mi si quan jo no vull saber de les persones, no? I és perquè, bueno, d'alguna manera m'he fet estimar. I...
0: Ja ho deien, eh? Menys és més.
2: Sí.
0: No?
2: Sí.
0: I això és veritat.
2: Exacte.
0: Perquè al final t'has de buscar els recursos, la manera de tirar endavant, de sortir, sí, d'aquestes dificultats. I quan ho tens tot fàcil, quan ho tens tot a l'abast i no tens, no has ni de pensar, mm-hmm, doncs segurament no t'estan fent un favor.
2: No, al contrari.
0: Mm-hmm. L'Ester, doncs moltíssimes gràcies per la visita. A la nostra companya Alice Daimi, gràcies també per haver trobat aquest titan, del desert, que l'havíem tingut per aquí a Sant Cugat i no havíem tingut notícia.
2: Jo sempre havia pensat, perquè de fet quan jo vaig començar a Titan...
0: Tens alguna vinculació encara amb Sant Cugat o no?
2: Bueno, alguna cosa, que vinc per aquí, tinc molts amics aquí, però... I me'n va estranyar, jo dic, hòstia, vivia a Sant Cugat quan vaig començar la Titan i Sant Cugat no se'n va enterar de que jo feia els Titan. Però bueno...
0: Això és culpa nostra.
2: No, és culpa teva, és culpa de tots.
0: L'Ester, que et vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres. I ja sapigueu, si algun moment necessiteu, aquí estic.
0: Gràcies. A tu també, Liz Daimi.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Adéu.

0: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: Molta comèdia. El programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
2: 91.5 FM Ràdio Sant Cugat.
3: Faves comptades.

0: Bé, doncs, com cada divendres abans de donar la benvinguda al cap de setmana, dediquem aquests últims minuts del programa a fer un repàs de l'actualitat del cor i la crònica social. Amb la Cuca Fernández, i avui, tachín, tachín, torna la tertúlia del cor, Eva Garrido, què tal?
1: Molt bon dia, què tal?
0: Com estàs?
1: Molt bon dia, estic molt contenta.
0: Això és de Joc de Trons?
1: Llavors és que em consideren una reina.
2: Una heroïna, una heroïna.
0: El retorn del rei, de la reina, en aquest cas.
1: Gràcies, gràcies, Oriol.
2: Mentre no sigui el retorn del Jedi, eh? Del Yeti, perdó, perdó.
0: Molt bé.
1: Del Jedi.
0: Jedi.
2: Jedi, és que estic jo
0: això
2: molt...
0: Això seria francès.
2: Estic jo molt d'això de la ressaca emocional de Sant Jordi.
0: Sí. Ui, això de les ressaques emocionals està molt de moda.
1: N'hi ha moltes, sí.
0: Noies!
1: Què? Repassem.
0: Què heu
1: preparat? Tornem a estar juntes.
2: Ai, Eva, que et trobava molt a faltar. M'has deixat tant... sola molt temps, però bueno, valia la pena,
0: sola,
2: eh?
0: Sola, sola, no, que ja s'has espavilat prou, eh? Diu sola.
1: Però, escolta, he estat també pendent dels temes del cor, tot i que ja ho sabeu, el que és tenir una criatura no et permet... Però el tema que més, si em permeteu ara, abans d'arrencar, que més m'ha sobtat i que més... Dic, ostres, això... És com ha esquitxat lo del cas Epstein a les famílies reials, al Hakon, a la Metemarit, a la princesa de Suècia... Això és el que m'ha tingut aquests dies. Dic, però mare meva... És el, no, dels temes així del cor que han anat sortint, és el que m'ha deixat
2: és que, Eva,
1: més glaçada.
2: A totes les cases es couen faves.
1: Sí, eh? Faves. Com...
0: Sí, sí. I totes les expliquem.
1: És el que m'ha deixat i és el que vaig seguint amb més estupor. Però vaja, va.
2: I encara donaran.
1: I donarà de sí. Sí, sí. Però repassem portades, eh?
2: Sí.
1: Com sempre, Cuca,
2: vinga,
1: arrenquem.
2: Vinga, anem per feina.
1: Va, tant amb la Cuca dèiem aquesta setmana que hi ha molt d'amor i molt de desamor, d'acord? Mira, per exemple, a la revista Hola, arrenquem en portada... A la separació de Paz Vega amb el seu marit Orson.
2: 20 i pico d'anys, que portaven junts.
1: I Hola, la fotografia portada, la gran, és una, imagino, una foto d'arxiu d'una campanya o d'alguna sessió de fotos, però en finestreta hi ha una fotografia d'aquestes de fotògraf, de paparazzi, on l'han caçat doncs destrossada, visiblement destrossada i molt disgustada.
0: És la mateixa?
2: Sí.
1: Sí.
2: Es parla de que és una ruptura arrel de problemes econòmics. Es parla això, no sé si al final... Jo crec que al final ella sortirà i farà alguna exclusiva o alguna cosa. I també l'hem vist, que com deies tu, que l'han caçat els paparazzis, algun d'ells ha tret imatges d'ella sortint de casa, com aquesta que veiem a la portada, però també va comentar que va donar les gràcies als paparazzis perquè havien respectat la figura del seu fill, perquè també entrava i sortia, sí, i no el van treure. O sigui que, igual que la setmana passada parlàvem de que alguns paparazzis, quan hi han problemes o així, com va ser el cas de la Sara Carbonero,
1: sí,
2: que amb la mort de la seva mare traien unes imatges una mica així, uns primers plànols, una mica...
1: Una
2: mica de respecte, no?
1: Sí.
2: Doncs en aquest cas s'ha de dir que ella ha agraït el respecte pel seu fill.
1: Mm. Això fa pensar que ella estigui tan destrossada, perquè també va fer un post a Instagram amb un text on se la veia molt desolada. Em fa pensar que... Sabeu quan són aquelles separacions de... Em separo enamorada... O em separo enamorada però ja no hi ha res a fer. Vosaltres com ho veieu, no? Perquè és que, clar, si fos un divorci d'aquests que dius alliberador, de per fi m'he tret de sobre aquest lloro, però clar, la veus tan...
2: A part és que mai s'ha parlat d'aquesta parella amb crisis, o potser que les han tingut,
1: sí,
2: no? Però que a les revistes no hem vist cap cosa que diguis hi ha terceres persones o... Jo crec que, per això et dic, que crec que continuaran traient cosetes i alguna exclusiva faran, eh? Mm.
1: Després, Amor, a la revista Hola, parla de Paloma i Luis Miguel, romántico cumpleaños en París, o sigui que la Paloma i el Luis Miguel continuen
2: viento
1: junts.
2: Viento en popa toda vela.
1: Popa. Si us sembla... Hi ha altres temes a Hola, però anem per feina. I a lectures, en portada, tenim amor, perquè Aitana defiende su relación complex, es lo más bonito que tengo, que és una frase que ella va deixar escrita en una piulada a X, perquè molts mitjans es feien ressò de si hi havia crisis entre ells dos.
0: Jo això, amb aquesta noia, a veure, jo ben bé no l'entenc, perquè va lluint o defensant aquest nou amor, aquesta nova situació, però en canvi després em va al confessionari i continua parlant del lladre. En què, no
2: home,
0: sé,
2: és que
0: ara,
2: el lladre li va deixar...
1: Jo el lladre sabia sí, que no... No hi havia... No.
0: Que no lladre, era aigua clara.
1: No era aigua clara el lladre.
2: Ah. I ella, jo crec, bueno, que ella li va deixar coseta, eh? No. Ella va ser, com deies tu ara, amb la Paz,
1: sí,
2: Vega, ella va quedar...
1: Sí, perquè hauria ser un amor passional, no? I ara els, sí, els oients que no ho saben, però fora de micròfons, ara dèiem que amb el Plex l'Aitana sembla un amor més...
2: Més madur.
1: No? Més madur, més tranquil, dèieu, no? Més...
2: Sí. D'aquests que són com més treballats.
1: Sí, sí. Sí, sí, sí, sí.
0: Més a foc lent.
1: A sí, foc lent. I els que també es veuen aquí molt enamorats en finestreta són l'Iñaki Urdangarín i la Ainhoa Armentia.
0: Ui, sembla

0: d'aquesta empresa de coach esportiu i que també s'ofereix a fer xerrades i històries d'aquestes, i que passa molt temps a Barcelona. Llavors ara s'està convertint en una relació a distància, això de l'Ainhoa i l'Iñaki.
1: I manté una relació, no?, sembla, amb la seva ex?
2: Sí. Amb la Cristina. A veure, a més, és distant, però hi ha respecte, no? Sí,
0: no? I una pregunta, què us han semblat les entrevistes que ha fet l'Iñaki quan ha sortit el llibre? Perquè tinc la sensació, i ara aprofito que us tinc aquí, i que els periodistes no li han preguntat gaire on estan els diners.
1: Han sigut entrevistes amables.
0: Molt amables, bueno, amb ell,
2: i,
0: eh?
2: I conciliades, no?
1: Sí, segurament, segurament.
2: Home, és que no podrà dir tot el que sap, evidentment.
0: No. Sí, però en aquest sentit no he trobat cap
1: periodista, o sigui, s'ha presentat com a cap de turc, sí, no? S'ha presentat com a...
2: És molt víctima. I aviam, la víctima... A mi, jo ja estic una mica cansada d'aquests personatges que sempre són víctimes. Aviam, tu quan fas una cosa i decideixes fer... Les coses tenen conseqüències. Si tu fas una cosa que no està bé, a tu no, ningú t'ha de dir si ho has de fer o no. Ho fas perquè vols, no? No ho veieu,
0: sí,
2: així?
0: Sí, o cap de turc, o si més no, ell... Com si, ostres, és que encara ell... Donava a entendre com si ell encara no sap per què ha anat a presó. O sigui, feia bé, tot estaven bé, els comptes estaven bé, jo ho vam fer de la millor manera que vam saber.
2: Sí, clar, és que els jutges últimament estan una mica... No?
0: Sí.
2: Bueno, després... Ho deixem aquí. Bueno, jo veig la portada de setmana, sí, que hi va una mica lligada amb això.
0: Sí, amb la família reial. Tenim, per una banda, el que seria la família reial, que són el rei, Letizia i les seves filles, les infantes, i al costat el que se'n diu la família del rei, que vindrien a ser el rei emèrit, infanta Elena i infanta Cristina.
1: Les germaníssimes.
0: Sí.
2: Que, de fet, parlàvem la setmana passada també, Eva,
1: amb la foto,
0: amb la Carme, portada.
2: Que la portada... O sigui, últimament amb la Casa Reial no es porten bé les revistes, perquè les portades i les fotografies no estan gens cuidades.
0: I penso, i Hola, imagino que parleu de la portada d'Hola, sí, que se suposa, sí, que és, exacte, la revista que més cuida. Sí, ja ho vau trobar. Imagina't les fotografies, les que no es podrien aprofitar.
1: Jo li vaig dir a la Cuca,
0: imagineu.
1: Sembla una fotografia del Cuéntame de la família real.
0: Sí. Però una cosa, no veieu en la cara del Froilán els seus avantpassats, és que és borbons,
2: sí,
0: però
2: sí,
0: els,
2: sí,
0: més lletjos?
2: Sí. Com si
0: estiguéssim
2: veient aquests retrats que són, que donen, fins i tot donen por. Jo vaig... Bueno, jo dic...
0: Aquells de antics de museu que dius, però si és la cara del Froilán.
2: Clar.
0: La d'aquest que tinc ara al Museu del Prado. És que és ell. Va, i després, a 10 minuts, portada de Pilar Rubio amb unes declaracions: siento una atracció brutal por mi marido. Clar, és que també Pilar Rubio sempre, no?, sempre ella i el Sergio Ramos estan sempre, els periodistes diuen que sí, sempre estan en crisi.
2: Llavors... bueno, jo quan, amb aquesta declaració em dóna una mica de que no sé quan trigaran a separar-se.
1: Perquè, sí, però ja porta molt de temps.
0: Molt,
2: sí, però, diu, però aviam, sempre quan algú surt dient alguna cosa així, és com que avança la separació, sí, al cap d'un temps. Això és una interpretació.
1: És l'avançala, vols dir?
2: Sí, això és una interpretació meva, eh? Ah. O sigui, però no, que de bon rotllo. Si s'estimen, sí, i estan enamorats, encantada de la vida. Però que és un rotllo així com molt de... que enamorada estoy de mi marido. Bueno, no sé.
0: I parlant d'amors, desamors, a 10 minuts en finestreta, mira, hi ha la Lara Álvarez, que li treuen també unes declaracions de no m'importa estar sola. Que aquesta noia, pobra, sempre li pregunten que per què no ha tingut fills, que per què no té parella, per què no s'ha casat...
1: Però tanta pressió que
0: fa el que vol.
2: A part, és encantadora, que jo la conec, i és una noia que és una meravella de persona, està molt treballada, ella està encantada d'estar sola.
0: Ella sap el que vol i el que no vol.
2: I ho té molt clar. O sigui que jo crec que no hi ha...
1: Ja, noies, ens queden un parell de minutets,
0: doncs,
1: per
0: que la
1: fer...
0: Cuca ens expliqui tot el que ha fet per Sant Jordi.
2: Uf, hi ha feina, eh?
0: Doncs vinga.
2: I això que aquest any no he baixat a Barcelona.
0: Imagina't, sí, Carme, que... si hagués baixat a Barcelona i hagués vist tots els famosos que hi havia per allà.
1: Sí, no li dóna temps a fer-ho tot.
2: Vaig baixar a Barcelona el dimarts a la tarda. No, dimarts no, dimecres. Dimecres a la tarda. Sí. Perquè, bueno, vaig anar a un esdeveniment a Barcelona Activa, que es feia una presentació d'un llibre molt interessant, que a mi m'agrada molt, per la secció que faig també alguns dies aquí a Cugat Media, de Sant Cugat Emprèn, que es diu, el llibre es diu Emprendedores Autores Dejando Huella. És un llibre molt recomanable, amb uns perfils molt interessants, que l'ha editat una editorial també molt especial, que es diu Branding for Writers, que és una editorial així com petitona, però és només per autores. I molt bé. És molt, molt, molt bé, xula. Molt bé. La veritat. I llavors, els perfils que fan i que han escrit

0: dintre d'aquest llibre, donant com explicant la seva història com a emprenedores i donant els seus tips a perfils com la Mercè Brey, com la Sílvia Escribano i la Noemí Boza, entre altres, perquè són 41 autores. O sigui que no les puc mencionar totes perquè no em dóna temps. Però un llibre molt interessant per a aquelles persones o aquelles dones que vulguin sàpiguer una mica com és emprendre amb les seves coses bones i les seves coses dolentes. Després també vaig tenir l'oportunitat d'estar en un esdeveniment el dimecres, no, dimarts, aquí a Gran Azul Marino, una delegació d'aquesta agència de viatges que fan com unes trobades amb autors o amb gent que lidera aquests, un tipus de viatges com molt, molt especials, no? Amb l'Espido Freire. I també li vaig preguntar que què em recomanava per aquest Sant Jordi. Em va dir que ella, la seva última lectura va ser, és un llibre que està escrit per un, està editat per una editorial molt minoritària, és novel·la històrica i el títol és Todos sabemos que tu madre es una bruja. Em va dir que li ha agradat molt i que és molt interessant.
1: Apuntem, doncs.
0: Després també em va recomanar el seu últim llibre, evidentment, La guia de lugares que ja no existen, i en poesia em va recomanar l'últim de Miguel Gane.
1: Molt bé.
2: Doncs no queda més temps. O fas menys coses o demanem més temps, perquè si no, no ens hi cap tot.
3: Doncs voto per demanar més temps a la Carme.
2: Vinga, doncs ara s'acaba aquí el Cor i Fava. Avui no donem fava, ho deixem aquí i serà fins la setmana que ve. Que tingueu molt bon cap de setmana, que vagi molt bé. També a vosaltres.
4: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
5: Sant Cugat compta actualment amb 11 escoles, 5 instituts i un institut escola públics, 8 centres concertats i 7 de privats. Per a una ciutat de gairebé 100.000 habitants, la proporció d'escoles concertades i, sobretot, de privades està molt per sobre de la mitjana. A més, si fem un cop d'ull a les primeres opcions de preinscripció escolar per a I3 als centres públics i concertats del municipi, observem que, mentre que a l'escola pública han quedat buides 35 places, a la concertada 35 famílies s'han quedat sense plaça. La radiografia completa la trobareu aquest dilluns a Cugat Mèdia. Un repte extrem amb un objectiu clar. Alfonso Ortega es proposa el pròxim dissabte 13 de juny completar un Everesting a la carretera de la Rabassada entre Sant Cugat i el Tibidabo. És a dir, pujar i baixar el mateix tram tantes vegades com calgui fins a acumular els 8.848 metres de desnivell de l'Everest. Tot plegat per recaptar fons per a la investigació de la leucèmia infantil.
6: La motivació és ajudar i ajudar els nens i sobretot això, als nens que tenen el càncer infantil. I aquest any, doncs, la leucèmia crec que és la millor forma, perquè un de cada tres nens, els que tenen càncer, un de cada tres nens tenen aquesta malaltia.
5: L'any passat va aconseguir recaptar 1.200 euros i enguany s'ha fixat l'objectiu d'arribar als 5.000. El primer equip femení del futbol sala Sant Cugat ha perdut aquest diumenge 2-3 contra l'Espanyol en la 24a jornada de la Divisió d'Honor. Un gol in extremis del conjunt visitant ha desfet l'empat i ha donat la victòria per a les blanquiblaves. Amb aquesta derrota, les santcugatenques es col·loquen novenes a la classificació a un punt del descens no compensat. El pròxim rival és el 7-10, actual tercer posicionat. I un altre gol en la darrera jugada del partit de l'Escó ha evitat el triomf del Sanco en futbol 11 i ha fet que el maig acabés amb empat 1-1. Els de Joel Bravo s'han avançat en el segon temps a través de Massi, però no han pogut mantenir aquest mínim avantatge. Els vermell i negres ocupen la tercera plaça a falta de dues jornades per acabar la competició del grup 3 de Primera Catalana. I el primer equip femení de l'Oxigen Patiu Hockey Club Sant Cugat ha caigut derrotat aquest dissabte contra el Tereclable Hockey Club en l'última jornada de l'Hockey Lliga Iberdrola. Amb aquest resultat acaben temporada en novena posició.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: 4:03. Comença el Connectats.